0: Roda sobre que dos investigadors mallorquins de la Universitat de les Illes Balears han estudiat la fiabilitat i confiança de la intel·ligència artificial aplicada sobretot a la salut.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: Moment per encetar la tercera, darrera i hora del programa d'avui dilluns. Som 22 de juny i tenim en Toni Cardell, el control tècnic, i també la companyia de dos investigadors en intel·ligència artificial, en Miquel Miró i en Biel Moé.

0: Idò, sí, un equip d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears ha desenvolupat una nova manera d'avaluar els sistemes d'intel·ligència artificial explicable, anomenat XAI, i que estudia el funcionament intern dels seus models, i han desenvolupat noves eines per avaluar l'explicabilitat i la fiabilitat, com deien, de la seva mètrica. Han demostrat que les mètriques actuals per avaluar la IA no són coherents en diferents entorns d'aplicació, fet que pot generar, en conclusió, diuen, una falsa sensació de seguretat. Qüestionen la fiabilitat de l'IA en entorns aplicats, com sobretot dèiem, la salut, però també en la justícia o les finances. Un estudi, per tant, clau per millorar la confiança en aquests sistemes i que vol obrir el camí cap a una IA més segura i del qual en volen parlar ara a continuació en profunditat.
1: En profunditat.

0: Sí, sí, han vingut fins aquí els estudis directes ràdio. Miquel Miró, Miquel, com estàs?
1: Molt bé.
0: Ben tornat.
1: Molt content de tornar a estar amb vosaltres.
0: En Miquel el coneixereu perquè ha vingut un paio de pizza a xerrar d'intel·ligència artificial, però també és un dels grans nostres concursants de Campos, representant del poble de Campos en la batussa dels estius de Temple.
1: Així és.
0: Enguany haureu de tornar,
1: no? Sí, nosaltres sempre disposats a representar els colors campaners.
2: O si fa servir la intel·ligència artificial, pot ser que...
0: No, com que això meu, no ho fan perquè...
1: De... Com que el meu company és glosador, suposo que ell es tira més cap a l'altra banda i quedam empatats.
2: Clar.
0: Sí, però no la fan servir perquè nosaltres no donem temps de fer-la servir.
1: No arriba a avançar tan aviat com vosaltres en Sabatussa.
0: Aquest joc no ho permet. No. I més nosaltres ho veuríem perquè no teniu ordenador ni res.
1: Sí, no, nosaltres anem molt... no copiam, no som com...
0: És d'un temps, com un temps.
1: Com un temps, exacte.
0: Ara en parlarem perquè, déu-n'hi-do, els resultats d'aquest estudi que heu fet, però també l'has fet amb en Gabriel Moyà. Gabriel, benvingut.
3: Bones tardes.
0: Gràcies. Tu també del Departament de Matemàtiques i Informàtica.
3: Exacte. Mm-hmm.
0: Feis feina junts?
3: Massa.
0: Masses hores?
3: Moltes, sí.
1: En feim moltes, sí.
2: Quants sou en aquest equip?
1: En aquest article vàrem ser tres, som nosaltres dos i en Toni Jaume Capó, que ara és a Austràlia fent una col·laboració allà amb els cangurós.
0: Uau. Mm-hmm. Sí, també investigant la intel·ligència artificial?
3: Sí.
0: Home, idò, molt de cangurs, no, eh?
1: No, ell els deu veure passar per ell, fa feina. Mm.
0: Ordenadors, sí, perquè, clar...
3: Sí, a tope.
0: Si una cosa teniu altres és que feis feina amb ordenadors.
1: Sí, sí, servidors, ordenadors, i ara en l'estiu és una cosa meravellosa perquè tot s'encalenteix més. I, a més, el nostre edifici han decidit que no jo tindria aire condicionat, per tant, els ordenadors van fantàstics i nosaltres suats. Sí. És meravellós.
0: Sí, és així, Bian.
3: És així.
0: Bé, clar. També sou professors, m'imagino.
3: Mm-hmm.
0: Tots
1: sí,
0: dos?
1: Sí.
0: Com que sou tan joves... perquè ara els nostres oients no els poden veure, però, Miquel, tu quant any tens?
1: Jo en tinc 31.
0: 31, imagina't. I en Gabriel, si ho vol dir, jo.
3: Ho puc dir. N'he de fer 40 en guany.
0: Idò. Tots jovençants.
2: A punt de que vagi aquest curs, eh?
1: Sí, no, ja...
2: Que deveu frissar.

0: Ja vols demanar per aquí a l'estiu.
1: Sí, no, intentarem no punxar-hi molt el que he fet fins ara i desconnectar, sí. Que és, sobretot el gost, que desconnectar més.
0: Mm. Bé, en conclusió, aquest estudi del qual parlàvem ara deies que, bé, feis un diagnòstic, deies que els actuals diagnòstics de la intel·ligència artificial poden dur a conclusions errònies a sectors de màxima exigència, com pot ser, per exemple, la salut, la medicina. Per tant, primera pregunta, no has de fiar? L'IA?
1: Vol dir...
2: Bueno, jo crec que la resposta ràpida és no, no has de fiar. Després tenim molt de matisos aquí dins mig, però nosaltres la feina que hem fet és una espècie de... veure un poc... una referència un poc friqui, que és el còmic de Watchmen, que és qui vigila en el qui vigila. Nosaltres som els vigilants de qui vigila. Per això se diu que hem fet una meta-avaluació, perquè estem mirant com s'hi avalua les coses. És un poc aquesta és la
3: aquesta
2: feina.
3: És la feina que heu fet. I que heu analitzat per fer això, Miquel?
1: Clar, el que nosaltres hem fet és... vàrem agafar diferent conjunt de dades, tant d'imatges com de dades com a taules, diguéssim, de personals, podrien ser, com a, però bueno, eren públiques, no era cap tipus de problema. I el que vam fer va ser aplicar un conjunt de tècniques que estaven empleant-se molt en el món. Uh-huh. Aquestes tècniques, a més, s'empleen perquè la Unió Europea ja té una llei que està molt bé, que reclama que hagi que no puguem emplear segons quin sistema d'intel·ligència artificial, i una de les coses que ens reclama és que sapiguem per què és que fa una predicció a una altra. És a dir, ara mateix molt de model, tipus ChatGPT o d'altres, quan tu li fas una pregunta, te fa una predicció, però ni l'informàtic que ho ha fet ni ningú sap exactament perquè ha dit allò era una altra cosa.
3: Clar, no se contrasta.
1: No se contrasta i no
2: se... Ni se pot.
3: Ni se pot contrastar.
1: Exacte. I clar, hi ha hagut molta gent que ha intentat fer tècniques que intenten resoldre això i te donen unes explicacions perquè a més o menys t'expliquen perquè ha fet una predicció a una altra. I aquest article i dos més que ja hem anat publicant, crec que en el 25 i en el 24, és a dir, que en tres anys hem fet aquesta tongada, més o menys el que hem vist que totes aquestes explicacions i totes aquestes mesures de les explicacions... fallen i que, per tant, nosaltres pintura fem una predicció d'una persona, d'una biografia, dèiem que aquesta persona té pneumonia, li mostrarem al metge el motiu i el metge dirà, està bé, perquè el motiu és correcte, però pintura és que el motiu no té res a veure amb el que ha empleat la intel·ligència artificial. I nosaltres el que hem detectat és aquesta dissonància entre el que dèiem i el que realment passa. Uh-huh. I, per tant, és preocupant perquè hi ha gent que avui en dia emplea aquestes tècniques per fer prediccions i per emplear-ho i s'emplea a la vida real.
3: A pacients concrets.
1: En els bancs, en molt d'entorn delicats, i realment fallen com una escopeta de figa.
3: Ai, què hem de fer, Ido?
2: Podem plorar. Això seria una opció.
1: Plan B.
3: No plorarem. Jo abans ho deia que parlàvem ara d'aquest tema en el cant de la literatura, que clar, com que és més artístic, no t'hi jugues la vida, com en el cas de la medicina, perquè vos entenguem. Però sí que planteges dubte de si han fet servir intel·ligència artificial per fer un llibre, que te diguin, com passa molt, que hi hagi una llei que t'obligui a dir això s'ha generat mitjançant intel·ligència artificial.
0: Ara en xerràvem fa uns minuts.
3: Podria fer-se el mateix en aquest camps? O no sé què proposar, vosaltres.
1: Home, sí que és vera que a Europa tenim una llei a nivell europeu que està relativament bé, que és aquesta de la llei europea de l'intel·ligència artificial, que limita molt a on se pot utilitzar l'intel·ligència artificial.
3: Va. I en el cas sanitari?
1: En el cas sanitari és un cas superdelicat que reclamen que sigui molt controlat i que només se pugui emplear en quines condicions.
2: I sobretot com a suport en el diagnòstic, no com a diagnosticador,
3: clar,
2: sinó com a ajuda, que això és una cosa on sempre ha d'haver una persona humana, un metge, un expert, que pren darrere decisió. Uh-huh. Pot ser en base a el que la intel·ligència artificial t'ha dit amb aquella sortida de la màquina, però sempre ha d'haver una interpretació humana.
3: Uh-huh. Per tant, un suport, sí.
1: Sí. Sempre. I clar, supos que la direcció de queixes, intentar fer coses que siguin molt segures i que bon sumar sempre tingui que la darrera paraula, però a canvi el que passa és que de les empreses nord-americanes o xineses, que són les potències amb això, realment els sistemes que se fan no compleixen aquesta normativa, sinó que són sistemes opacs, que ningú sap per què fan les prediccions que fan, quan s'empren, i me consta que sempre també en l'entorn sanitari surten unes informacions i el metge les veu i les accepta, si no, vull dir que totes aquestes coses, la teoria és molt correcta, però la pràctica encara no s'està aplicant. Uh-huh.
0: Clar, és a dir, que la intel·ligència artificial per ara va no va d'acord amb la legislació ni europea, ni...
1: Bé, diria que en aquests moments si l'emplea... Si, és a dir, el problema és que si hi ha gent que l'emplea per fer coses que diuen crítiques, o sí, que per mi la paraula era crítica de la llei, sí que no complim la llei. Perquè el problema és que tots els models que funcionen bé avui en dia són models que no sabem explicar perquè fan una predicció a una altra. I, per tant, no compleixen la llei si fan un ús inadequat de la intel·ligència artificial. Clar, si tu l'emplees perquè t'escrigui un correu que te fa per enviar en el teu cap, aquí no, aquí en principi sí que compleix la normativa.
0: Clar,
3: per
0: i quin
3: tant...
0: Sí,
3: tot clar, és... És a dir, ho fes com a... Sí, sa feina de... això, de, com a de periodista, no? De contrastar les informacions. Sí. En aquest cas heu estat periodistes de les intel·ligències artificials.
2: Sí, bàsicament, en Miquel, que és molt ocorrent dels seus noms, va de... Sí, ho hem de dir, Miquel, massa greu. No m'ho miro així. Van decidir tres tests per poder avaluar com si... Me sap greu. És que el nom dels tests s'anomen Net, Pet i Rot.
1: Sí, sona millor en anglès.
0: Com?
1: Pet, sí, Net i Rot.
2: Són els tres tests.
0: Pet, Net i Rot.
3: Ah, sí?
2: Sí, són els...
1: S'està publicat així, si cercaves articles realment surt aquests noms, però vaja.
2: Però clar,
3: no te n'enorgulleixes?
1: Sí, en anglès sí, perquè no saben què vol dir.
0: Clar,
1: però en català se nota massa.
3: Sí.
1: Perquè volen dir estet d'explicació perfecta, estet d'explicació aleatòria, estet d'explicació normal. I això quedava així.
3: Va, gràcies.
0: Però no les heu triat per set sigles en anglès.
1: Sí.
0: Ah, va.
3: Sí.
1: Però, perquè les sigles van triar perquè fes broma.
0: Per fer broma.
3: Sí. Sí. Però també coincideix amb les sigles.
2: Sí. Està... ho hem de fer filar tot molt bé i que quedi perfecte.
3: Home, després, clar.
2: Si vas a una conferència...
3: això no vas poder equivocar amb altres. No.
0: Vos heu divertit, també.
1: Sí,
0: és un estudi dens, però vos heu divertit.
1: L'anterior article teníem un conjunt d'edats que li dèiem així, vull dir, i un altre que s'ha de xuxir, vull dir, és que més o manco estem aquí en so cachondeo, en so noms, però vaja.
2: I amb aquest trastest el que avaluàvem era això, veure com amb una avaluació normal, amb una avaluació aleatòria, nosaltres podíem reproduir, podíem saber quins resultats havien de tenir de forma correcta, quins resultats esperar, i un cop passàvem aquest test no teníem aquest resultat de cap manera ni una.
1: Clar, és que nosaltres el que fèiem era, si li passàvem una informació totalment aleatòria en el sistema, mos deia que l'explicació era adequada. I tu dius, mem, si t'acaba de passar una cosa que és renou, que no serveix per res, que és aleatori, com pot ser que me diguis que està bé? És erroni, jo sé que és erroni. Però mos deia que estava bé.
3: Que estava bé, clar.
1: Per tant, això és el problema, que després, quan te pots fiar de qualcú, que...
3: Que te diu que una cosa
1: que
3: està bé.
1: Mentides.
3: Sí. Clar. Però això a nivell d'usuari també passa. Perquè tu a vegades li poses coses com... Jo, clar, a vegades, com que nosaltres fem coses tan locals, òbviament, falla sempre. Sempre li has d'estar damunt. Si li poses expressions genuïnes, que vos he de dir. Sí. No serveix per res. Clar, per això, és aquesta cosa de que sempre a nivell d'usuari no te'n refies un pèl amb determinades coses.
1: No mos haurien de refiar un pèl.
3: Ja.
1: Però sense voler mos refiam tots. Nosaltres també. Nosaltres encara que fem aquest test després mos refiam. Que és això... Acabes agafant la confiança en això quan perquè te funciona molt bé de 100 vegades 99 i quan falla tu no estàs tan confiat que no ho revises i és quan patines de manera terrible.
0: Clar, i a més que ja s'ha instal·lat a nivell de carrer, se diu, la intel·ligència artificial ho sap tot.
1: Sí.
2: De fet, l'altre dia, no sé, que mirava alguna cosa tipus Instagram o així i deien que fins fa un parell d'anys, abans tu anaves a cercar informació sense carta, per més majors teníem l'enciclopèdia i després se va instal·lar com la Wikipedia i entorns acadèmics te deien no cerquis la Wikipedia, no l'utilitzis. I ara ja han passat a que el mètode de verificació d'informació és el ChatGPT, si gent que tu vulguis, per defecte. Però mos està costant molt el fet de dir no te'n fies fer aquest contrast d'informació perquè quasi ho estic agafant com aquesta informació que ja és fidedigna, quan en realitat saben que no ho és.
3: Donant per fet.
2: Sí, i després... Tu has dit una cosa, Margalida, que era molt interessant en quant a en els temes de... crec que has xerrat de context local.
3: Localisme, sí.
2: Sí, de localisme, i això encara és pitjor, perquè aquests agents a nivells interns, ells no treballen a nivell d'idioma, del nostre idioma, no xerren, no tenen el català intern. Per tant, tu quan xerres de... Jo sé, l'altre dia també mirant coses de divulgació, quan tu dius el concepte de gegant, per nosaltres el gegant té és un element cultural, no? Que el traïm a les places, però per ells la traducció de gegant és com algo gran, però no saben aquest context. Clar. Per tant, tot el que són localismes les perdem moltíssim quan fan feina amb aquest tipus d'agents. Sí. I aquí encara nosaltres en sortim perdent molt més.
0: Clar, qüestionar la utilitat o la fiabilitat dels mètodes de la intel·ligència artificial en sectors molt concrets, la salut, dèiem, la medicina, sobretot, però també justícia i finances. Aquests serien els sectors on se posaria en dubte.
1: Aquests són els sectors que la llei europea més important s'hi dona i on s'han demostrat que ha hagut autèntics fracassos sonats amb això. A part del que nosaltres puguem estudiar, hi ha hagut casos que són públicament notoris. Des de, jo recordo ara el fundador d'Apple, no en Steve Jobs, l'altre, que tenia, va publicar que tenia tots els béns compartits amb la seva dona, absolutament tots. No tenia separació de béns, eren tot un.
3: No eren mallorquins.
1: Exacte.
3: Bé, no ho són, esclar.
1: No, no. Quan tu eres Esteve, jo t'ho tinc, però no l'hem demanat. I el banc, el seu banc nord-americà, que sí que tenim intel·ligència artificial com a queixes que nosaltres criticam, a ell li donaven un crèdit i a la dona, no? I era únicament per gènere. Clar, això que és amb ell era obvi, de més, perquè eren els mateixos recursos econòmics, els mateixos dos béns, tot igual. Quan tu poses aquests sistemes a donar crèdits i els homes els dones i les dones no, o una persona racialitzada no li dona i una persona blanca sí, això no te'n dones compte, però estàs afectant no només la teoria, no és un article de recerca, és que hi ha gent que pintura no podrà fer la seva vida que volia per culpa d'una intel·ligència artificial, que no sabem el motiu pels quals fa aquestes coses.
3: Però que és racista, segons dius, i també masclista, o patriarcal.
1: Vols explicar?
3: És que clar, aquest tema.
2: T'has encertat aquest tema i t'has de banyar.
1: Clar, aquest model el que fan és que aprenen de moltes dades. Per tant, quan aprenen de les dades, el que intenten fer és saber en aquí, per exemple, donar dos crèdits. En aquí donar un crèdit o aquí no. Per tant, quan ells agafen totes les dades històriques d'un banc, i històricament hi ha un biaix masclista o patriarcal, ells el repliquen i l'augmenten, perquè mentre que un banquer masclista donava menys crèdits, aquesta dona milions, o deixa de donar milions en un dia, i racialment igual. I clar, aquests biaixos no són que la intel·ligència artificial hagi dit ara seré així, sinó és que pren dels nostres errors, però que pentur és històric, nosaltres ja els hem superat, i en canvi les dades encara hi són, i des d'aquí aprenen aquestes.
3: Ell no ho ha assumit encara.
0: I com podem evitar aquest biaixos? Perquè, clar, amb aquest estudi demanau això, que se desenvolupin mètodes mètriques més severes, no? més fiables.
2: Sí, nosaltres, la nostra recerca té aquest punt de dèbil, que l'heu trobat molt, molt bé, i és que nosaltres tenim molta capacitat crítica i mos falta una mica de capacitat de
3: constructiva.
2: Sí, però sí. Propositiva.
0: Bé, a poc.
2: Sí.
0: Poc.
2: Sí. Anem en fora i per això anem a poc. Però sí que és vera que des de la nostra feina a nivell de recerca dins universitat, sí que feim passes molt petites d'intentar canviar aquesta manera de fer. El problema que tenim en un món on predomina, en aquest cas, la part d'intel·ligència artificial, predomina la investigació dins les empreses, és que ells fan molta més via que nosaltres. Bàsicament és un tema de recursos, i quan dic recursos és humans, però també econòmics, a nivell de màquina, tenen tot, van molt per davant, i ells juguen molt que els interessos que tenen són els seus propis.
0: Empresa privada.
2: Sí, el benefici. Per tant, jugam en aquest desequilibri ara mateix. Nosaltres dins l'acadèmia anem poquet a poquet. Les nostres propostes van més lentes que les seves i bàsicament intentam això. Ara hem fet aquest estudi per verificar com funcionen aquestes mètriques d'avaluació damunt la robustesa. Nosaltres anem fent feina per intentar trobar nous mètodes que siguin millors, que superin la limitació dels mètodes existents. Sobretot nosaltres fem feina amb el concepte d'imatge, és una cosa històrica del nostre grup de recerca. Estem avançant? Sí. Tenim avanços acabats? No. Estem en ello, justament.
0: Clar,
2: ara.
0: Ara heu començat el camí cap a aquesta intel·ligència més transparent o més segura.
2: Sí,
1: Voldria creure que sí.
0: Ara heu de saber com.
2: Exacte. De moment estem fent mètodes de xai, d'intentar interpretar, més que mètodes que siguin transparents per ell tots sols, que també s'hi fa recerca, que és un tema que encara ens queda un poc més en fora.
1: Bàsicament, ara feim molta de feina i tenim... ara mateix tenim una persona que pintura començar un doctorat sobre aquest tema, en com fer sistemes que sí que te'n puguis fiar a les explicacions.
3: Que siguin fiables.
1: Sí. Això de la fiabilitat a nosaltres m'agrada molt. És un terme, de més, com molt tècnic.
3: Clar.
1: Que en anglès, com que sempre ho xerren d'això, i que també en català tenim exactament aquesta expressió, intentant fer mètodes que sí que quan te diguin el per què, tu te'n puguis fiar. I això és una cosa que te puguis fiar perquè sigui realment el que emplea. I clar, això per nosaltres és un bàsic i és, una, és un camp de recerca que no només el feim nosaltres, sinó que jo crec que hi ha molt de grups en el món que ho intenten i que estem en un punt on és això, intentant
3: això
1: avançar.
3: Això per volia demanar, sí, que hi deu haver altres grups de recerca d'altres universitats, sí, que òbviament també se qüestionen aquestes dades.
2: Sí, sí, sí. Sí.
1: Nosaltres bé, estem en col·laboració en diferents centres d'arreu d'Europa. Per exemple, avui tu t'has reunit amb una investigadora de Barcelona, o amb un grup de PISA, i hem fet feina també en França, i crec que República Txeca, amb en Toni.
2: Estem intentant que els alemans mos facin un poquet de cas, però mos costa una micona.
1: Sempre els diuen que venguin a Mallorca, i quan de sempre els apalles estan contents, quan han de fer feina no els agrada tant. Però vaja, ja ho entenc, si vaig de vacacions. Però sí que feim col·laboració amb molta gent, i la conclusió que arribes molt, a tots aquests llocs és que a més el Manco, i també Estats Units, i per totes, aquí hi ha un problema, s'ha d'intentar resoldre, i no sabem com resoldre-lo.
3: Com? Sí. Clar, aquí està el tema, sí, que no...
1: No sabem encara com a humanitat com resoldre aquesta, sí, circumstància.
3: Clar, des que has analitzat el camp de la sanitat, però també el camp judicial. Com afecta judicialment?
1: Clar, nosaltres amb això col·laborem sobretot amb una doctora, dues doctores de Departament de Dret, i amb elles sempre el que mos comenten, que són Antoni Paniza i Maria Montserrat, no sé, el llinatge, però vaja... Sempre el que ens comenten és que dins un procés judicial el que volen és la traçabilitat, és a dir, saber de qui és culpa.
3: Clar.
1: Ara un cotxe autònom té un accident, a qui no dona la culpa? En el conductor que estava despistat, en el que ha fet el cotxe autònom, en un que s'ha percapçat una gallina i dona l'amo de la gallina, i això és l'element clau, qualsevol judici te demanaran, perquè si ara qualcú, que supos que passarà, en el moment que la intel·ligència artificial està entrant dins la medicina, i de qualcú, malauradament, tindrà un problema de salut per culpa de la intel·ligència artificial. I en aquest moment hem de saber de qui és culpa. És culpa de l'informàtic, és culpa del metge que no ha mirat el que havia de mirar, és culpa de les dades que han donat a l'informàtic. Estem amb aquest punt ètic.
3: Però quina complexitat.
1: Molta.
3: Que s'afegeix a la complexitat humana que ja tenim.
1: Sí, sí,
3: que,
1: sí.
3: Clar, que això, perquè se suposa, clar, que la intel·ligència artificial venia per millorar-nos la vida.
2: Sí.
0: Clar, però que són unes dades que no depenen del centre, en aquest cas, hospitalari.
1: Clar, va venir d'un altre centre completament, sí.
0: Externes, completament.
1: Completament,
0: i d'un, sí, altre món.
1: I d'un altre, sí. I, a més, també hi ha una cosa que és bastant coneguda, que és que les dades que funcionen bé per Tura i que ha fet un model que funciona molt bé pel Regne Unit, el d'ús a Mallorca, i per qualque cosa que no coneixem de les dades, comencen a fallar. Per tant, és un tema bastant, bastant delicat.
3: Clar. Per tant... Com a conclusió, demanam a la gent, a l'usuari, als professionals, que revisin,
2: que contrastin,
3: que s'assegurin que allò que diu la intel·ligència artificial és vera.
1: Exacte.
2: Això seria una cosa superbona. Sí. Vull dir, seria com un consell bàsic, però que estaria molt bé que tothom fes. Li deim en concret, també aquest consell li enviem als nostres alumnes de treball final de grau i treball final de màster, que últimament mos arriben amb feines que ells mateixos quasi ni entenen a vegades.
3: Clar.
2: I se fien de referències que ni existeixen, per tant, d'aquí...
3: Sí, sí, perquè si ja ho fan servir en el món educatiu, clar, en el vostre... Clar, està justificat per una banda,
2: sí,
3: però per altra...
2: Però per altra és un desastre. És així, vull dir.
1: Podríem contar anècdotes que no són contadores de coses que mos han passat en intel·ligència artificial.
2: En els darrers 3 mesos, sí.
1: Sí. En altres, bé. És que fa, sap com era el contador, però aquella cosa de... Que te presentin una cosa de Manolís... que fa i que no sabien contestar i està mitja hora dient no sé què estem fent nosaltres aquí, m'ho ha passat 2 vegades.
2: Sí, sí.
1: En tres mesos.
2: Aquest consell l'agafam i el feim nostre.
3: Sí, sí, a tots. Ara ha vengut en Miquel a fer-vos un paraulòmetre. Esteu preparats?
1: A veure. Procurarem.
3: Endavant. El paraulòmetre. Avui en Miquel Miró i en Biel Moyà, dos professors en intel·ligència artificial del Departament de Matemàtica i Informàtica de la UIB, se sotmetran al nostre paraulòmetre, Miquel.
4: Avui dedicat a la intel·ligència artificial.
3: No sé, difícil fer preguntes avui o no?
4: No, n'hi haurà. L'únic que necessitant respostes ràpides, però que no siguin sí o no, tampoc.
1: Ho allargarem un poc.
4: Ràpidetes. Què vos fa més por, la intel·ligència artificial o la intel·ligència humana?
2: Buah.
4: Sort que us fan un pot de por.
2: Sí, però jo crec que si tens difícil ens fa més por allò mateix.
1: I s'ignorància humana, també.
4: Per quines coses feis servir la intel·ligència artificial en el vostre dia a dia? Quines tasques feis?
1: Com que jo sóc una persona un poc faltosa, li demano que me corregeixi segon quin testos.
3: Ah, sí? Això per això sí que funciona?
0: I ho fa bé.
1: Sí, llenguatge sí que el sap.
3: Sí. És com un... Per faltes d'ortografia...
1: Sí, és com un lloro. Sí. Sap molt bé el llenguatge, exacte, però no té ni idea de què està dient.
3: Clar. Exacte.
2: Sí, bastant igual en Miquel. No l'hem abraçat amb molta força nosaltres, els de gent d'intel·ligència artificial. Sí que a vegades que alguna cosa de programació ens ajuda, però no feim un ús intensiu ni ell ni jo.
4: I per quines coses no la faríeu servir mai? Però mai, mai.
2: Buah. Que cagons. No sé per què no la faria servir mai, però supos que en quant a fer recerca científica, ara mateix, és un tema que hem intentat jugar-hi una mica i ens hem trobat que estem amb aquest d'al·lucinació, que també és molt, molt... que està molt de moda. Al·lucina bastant, sobretot al·lucina molt d'articles. Sí que comença a veure gens molt més tancats, però al·lucina bastant en temes científics.
1: En temes de salut no li demanaria absolutament
4: res.
3: Ni tan sols, té mal de cap.
4: No, perquè encara tindràs...
1: Perquè si tu tinc una cosa pitjor i no m'ho diu, estic bé i m'ho diu que vagi tot d'una suci.
0: Per això ho alertat.
1: Sí.
4: I creus que vos arribarà a substituir qualque dia o segons quines feines?
2: Espero que a mi no, però...
1: Però jo, ell diu que ell no, però jo sí.
2: Però són quines feines, sí, ara justament en el nostre entorn, en el món dels desenvolupadors, canviarà la manera que fan feina el manco. No sé si les substituirà, però sí que canvia la manera.
3: Els ajudarà, és a dir, per temes mecànics sí que serveixen.
1: Sí, i com que programar sobre un llenguatge, el que saben molt, amb això són molt, molt
3: bones. Molt bones.
1: Sí, sense saber què estan fent, però com que el llenguatge...
3: Clar.
4: És el seu llenguatge.
1: És el seu llenguatge, sí. Més o manco.
3: Clar, ells comprensió de test no en saben, però test sí.
1: Exacte. Saben la sintaxi, però no saben la semàntica.
3: Això,
1: seria...
3: gràcies. Això està ben dit.
1: Per filòlogues està bé, això.
3: Sí, no, jo no som filòlogues. Però està bé, comprendre-ho.
4: I ja per acabar, recomaneu qualque llibre sobre intel·ligència artificial o que parli, que tingui qualque cosa d'intel·ligència artificial.
0: Per llegir a la mà.
4: Sí,
0: ara, per exemple.
4: Ciència-ficció.
1: Sí, mira que ciència-ficció m'agrada.
2: Ara quedaré fatal, però...
1: Maniac.
2: Sí, aquest anava a dir, just. No sé si tu l'has acabat de llegir. Hi ha un llibre que s'anomena Maniac, que té tres parts diferents. M'hauré obert d'ajudar perquè fa bastant temps que el vaig llegir, però la primera part xerra d'un dels grans genis de la física. El segon xerra de la primera era de la computació. I la tercera, que és un poc la que està més relacionada amb la intel·ligència artificial, xerra de com una intel·ligència artificial va poder guanyar en el millor jugador de Go del món, que va ser un fet que va suposar una passa més en el món de la intel·ligència artificial. És molt fàcil de llegir, és interessant i d'introduir dins el món de la computació i la intel·ligència artificial d'una manera bastant fàcil. Crec que a més és típic que és top ventes perquè el llibreria sí. Que va, més o menys el tenen bastant exposat.
3: És d'anagrama, pot ser en
1: sí,
3: castellà.
1: Sí, exacte. Exacte.
3: Maniac. Se diu sí. Benjamin Labatut?
2: Exacte, just exacte. Aquest.
1: Exacte.
3: Sí. I ja ho sabeu, si vos interessa aquest camp, també teniu lectura agradable. Sí. I per acabar, creus que allò que se fa amb intel·ligència artificial hauria de haver una llei que digués que s'ha fet amb intel·ligència artificial?
1: Estic 100% convençut que sí. I, a més... crec que les lleis que ja els haurien de fer complir més del que els estem fent.
2: No puc estar més d'acord amb ell.
3: Ho deixem així, m'ha après moltes coses. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tots dos.
3: Miquel.
2: Moltes gràcies.
3: I bon estiu, eh? Sé que s'heu de fer un pot d'investigació ara que no teniu alumnes, però també fareu un pot de vacances.
1: Farem un pot d'això a la mà del d'agost, això de camp, encara ho celebrarem. És que té origen xinavé, això molt va bé.
3: Miquel, t'esperem al concurs, eh?
1: No el dubteu.
3: Ara tornem.
5: TV3 Ràdio és entreteniment.
6: TV3 Ràdio.
3: Gràcies, amb aquí ja hem arribat.
6: Com anem, com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
3: És el moment de posar els punts sobre les is.
7: De fluència.
6: El paraigo en sabates.
3: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
6: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
7: Idò, què fem? Recomanam.
8: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Això ho ha fet un professional.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor TAP+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
9: Turistes de Morro Fi. En Jaume Bernat Adrover.

0: Són les 5 i 35 minuts, hem de continuar molt engrescats amb aquesta conversa sobre la intel·ligència artificial. Ara, un home d'arxiu que poses cap dins els arxius com el nostre Jaume Bernat, com estàs?
1: Va bé, ben
0: Jaume
1: ben...
0: Bernat, a Drové.
1: Artigues, nom llarguet, llarguet, però bé.
0: Clar, tu, la intel·ligència artificial no és molt... no la consultes massa.
1: No, més t'he de dir que quan vaig presentar la tesi te fan passar per un detector de plagi.
0: Sí, però no passava gent de pena, tu.
1: No, però saps què passa? Que me va passar que potser citava qualque article que havia escrit jo i com que potser estava pillat a internet m'ho tratava com a plagi de jo mateix, no?
0: Ah, que t'havies autoplagiat.
1: Sí, curiosíssim.
2: Vaja.
1: Però sí que
2: bé,
1: vos diré... Sí.
2: No,
1: però sí que vos diré que per curiositat, per jugar, a vegades li he de fer qualque pregunta sobre qualque viatger que ho sé i que sé que potser no hi ha llibre publicat a internet
0: o digitalitzat.
1: Li dic, aquest viatger, jo què sé, se va casar mai o... I en algun cas m'ha dit, te convé consultar un arxiu, però també altres vegades que s'ho inventa totalment. I després li comenta, li diu, això t'ho has inventat. I diu, ai, perdona.
0: Sí, però ja t'ho has inventat.
2: Demà disculpes, clar. Però... Perquè això anava a dir, a nivell domèstic, descobrirem personatges que a vegades fins ara ho havies de demanar a un historiador, o havies d'anar a un arxiu.
1: Sí,
0: clar.
1: Sí, són no? personatges...
0: Aquí som.
1: Que us has de trobar una biblioteca.
0: Sí. Però bé, en Jaume Bernat sí que avui ha anat a un arxiu per parlar del tema d'avui, una dona fascinant que també va passar per les nostres contrades.
1: Nina Larry,
0: la
1: una
0: Nina...
1: senyora que ja me'n consta que a tu t'agrada
0: sí,
1: molt, que
0: Nina
1: molt fan d'ella.
0: Jo tot aquesta època m'entusiasma.
1: Me'n recordo
0: el terreno anys 20 ens agrada.
1: Una visita comentada que sí. vares venir i sé que t'agradava molt la senyora Larry. Té una vida molt curiosa. Ella va néixer l'11 d'agost de 1874 a Massachusetts. Ella era americana de Boston, però era d'una nissaga bastant poderosa d'empresaris i va tenir oportunitat d'estudiar a Bèlgica. Va tenir sort perquè son pare era un home lletraferit, era empresari, en Franklin Weber Smith, que va viure entre 1826 i 1911, i va ser una persona molt vinculada al tema de l'art perquè va ser l'introductor en els Estats Units de l'arquitectura revival. Això li va venir un poc perquè li agradava molt viatjar, anava molt per Europa, per Àfrica, per l'Atlàntic, Orient Mitjà, era el que passava a gust, un poc com el que després li va inculcar a sa filla, però li va marcar molt en aquest senyor un viatge que va fer per Espanya, concretament va visitar l'Ambra de Granada, i això li va portar en aquest món de revival.
0: De revival,
1: que el va introduir...
0: Ara ho mirava, que és això, inspiració europea, arquitectura, no?
1: Sí, és tipus, jo que sé, ara, per exemple, em veien escapar que se xerra tant de modernisme, hi havia una tendència del modernisme que era com a tornar a recrear el que havia estat gòtic. O sigui, són estils que ja han passat. És com ara quan diu, vaig a una festa revival, que són músics que te posen música dels anys 80, i doncs com a tornar a un estil arquitectònic despassat, dut en el present, perquè això és mòdes que tot torna, no? I deuen dir això com això, ara, que són tant els estils, sí, festa revival, però dut a l'arquitectura.
0: I son pare de Nina va anar a Granada i va quedar
1: fascinat
0: per l'Ambra.
1: I va començar a copiar aquest estil moresc revival, que mora revival, i va començar a imitar aquest estil de construcció i va introduint als Estats Units i va començar a fer hotels amb noms curiosos, com Casa Mónica Hotel o Ponce de León Hotel, és a dir, noms molt de per aquí, que per exemple aquí hi ha convenes les Caputxines, que ho va fundar una Ponce de León, vull dir que era d'un d'aquestes famílies que van anar a descobrir Amèrica i tot això. Però bé, amb tot això que vos vull dir és que aquest senyor que va tenir aquesta visió tan curiosa de l'arquitectura va ser pare de Nina, i a vegades també sobre un poc els seus antecedents familiars, sí, per saber com eren.
0: I sobretot que eren dones amb poder adquisitiu, per això podien fer aquests viatges.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: No mos han d'enganar.
1: No. A principi del segle XX no tothom podia viatjar, però també els que ho feien era perquè tenien un cert gust, perquè Nina hagués pogut quedar que seva...
0: Eren de
1: morro fi, hagués pogut quedar que seva llegint novel·les de fulletó, i no, se'n van, va viatjar i va arribar a Mallorca, a Nòrvera. I un altre personatge que hem d'entendre perquè va arribar a Mallorca, na Nina i a França, és en Chester Duryea, que és el seu exhomo, que la va maltratar. I ella, per fugir una mica d'aquest personatge i protegir el seu fill, se'n va anar cap a Europa. Va fer bé perquè va morir en unes estranyes circumstàncies. Aquest home el van trobar en una via d'un tren de per Long Island, que o sigui, no sabia com és que va acabar així. I això la va dur cap a Europa com a per fugir una mica d'aquell entorn hostil. Però que arriba l'any 1914 i se troba sense guerra, la Primera Guerra Mundial, se torna a trobar un altre berenar i ell, en vez de sostar-se o de dir m'entorn als Estats Units, decideix crear una, com ho diríem, una associació, una organització per ajudar en aquests primers refugiats que arribaven de Bèlgica i crear aquesta primera, una de les primeres organitzacions humanitàries que varen existir. De fet, els diaris de l'època, Margalida, se'n varen fer ressò.
0: Clar, diu, deien, imagineu-vos que un diari de l'època, aquesta dona no és rica, però dedica tot el temps a fer conferències de propaganda francesa. Envia milers de caixes a França amb afectes per infants, les dones dels mobilitzats i els soldats. Això és una conferència que du a terme per finançar d'Orella World Relief.
1: Que és l'associació aquesta que tenia i organització que va crear ella per poder ajudar en aquests refugiats. Bé, de fet, en els diaris de l'any 1916 fins a 1919 diuen que va ajudar unes 53.000 persones i ja cap al final de la guerra uns 130.000 refugiats. Vull dir que va ser gros el que va fer aquesta senyora abans de venir a Mallorca.
0: Amb aquesta associació,
1: amb
0: no?
1: Aquesta, sí, amb aquesta organització, aquesta ONG, podríem dir, pionera, no? I, de fet, tenia tot un sistema molt ben muntat, com comptes New York Times, que funcionava partint dels Estats Units, diguéssim, allà organitzava aquestes conferències on servien per reclutar persones que s'adherissin a la seva causa i també que donessin roba, dobbers, per fer arribar fins a França. Després va haver de demanar un permís per obrir una oficina a França mateix per rebre aquest material humanitari, i distribuir-ho amb els refugiats.
0: I de fet, hem trobat retalls també de diari que parlen de les gestes d'aquesta organització que va crear Nina Larry, que avui ens ocupa.
1: És així.
0: I que encara no ha arribat a Mallorca.
1: Encara no ha arribat, encara no hi som. És que, clar, jo crec que l'hem de posar un poc amb antecedents.
0: Clar, en context,
1: perquè,
0: sí, totalment.
1: Perquè si dèiem un senyor que vivia en el terreno, però no l'hem dit, un senyor que vivia en el terreno, que un senyor que havia salvat 53.000
0: persones.
1: Clar,
0: que venia de
1: curar la guerra, de curar, d'ajudar.
0: Gent de la Primera Guerra Mundial.
1: I que jo crec que això precisament va ser el que va fer voler-se allunyar de tot aquest entorn hostil i anar-se'n a una illa un poc paradís, no? Una illa que fos com a el que entenien com un paradís mediterrani. De fet,
0: sí, per tot aquell desastres que havia viscut, no?
1: Sí, el que va ser reconegut en vida, això sí que és vera, li van donar medalles, una vegada va passar la guerra, va obtenir medalles a França, Anglaterra, Bèlgica, Montenegro, Estats Units, vull dir que va ser una dona molt condecorada. I també, no sé si ho saps, que això és molt curiós, també va ser inventora.
0: Ah, sí? I que va inventar?
1: Sí. Mira, he trobat poc detall sobre això, però és curiós. Va inventar un teixit protector pastorats i un altre teixit anomenat Sona. És a dir, que va provar tot. Van de venir a Mallorca i escriure aquesta obra meravellosa, Margalida, Mallorca, de Magnificent.
0: De Magnificent. Està publicada aquesta obra, se pot trobar?
1: Se pot trobar. A sí. Més, te diré que jo em sorprèn molt, però pàgines de queixes de llibres descatalogats que ara no faran propaganda i no diran noms, el pot trobar molt barat.
0: Sí? Ah,
1: molt
0: mira barat.
2: De l'any 27.
1: De l'any 27.
0: Perquè m'interessa, que m'agradaria tenir-lo en aquell llibre.
1: I el pot trobar molt barat.
0: Però hauria de ser una llibreria de vell.
1: Una llibreria de vell.
0: Perquè publicacions noves no...
1: Hi ha una edició que se va fer en els anys 30, una reedició.
0: 30, imagina't.
1: Però sí. No s'ha traduït.
0: Bé. En els anys 30, diu. Clar, imagineu els arxius que remena en Jaume.
1: Però ben que dic, és una llàstima, perquè a més és una obra molt il·lustrada, amb fotografies, per exemple, imatges de D.A., d'Espí de sa Pedrissa.
0: És a dir, fem una crida en els editors de Balears.
1: En els editors de Balears, perquè reeditin Mallorca de Magnificent.
0: De Nina Larry.
1: De sa magnífica Nina Larry.
2: Que s'hi pot veure en aquest llibre.
1: I mira, una de les coses que sorprèn en aquestes fotografies que acompanya en aquest llibre és que no, moltes vegades això passava en el llibre de viatge, que un personatge escrivia i l'altre, un fotògraf o un il·lustrador, els il·lustrava. I hi va un senyor molt curiós, que ara ens n'ha tornat a parlar recentment, va ser notícia, aquest senyor Arthur Vine, era un senyor que va viure aquí a Mallorca, un historiador, que va escriure un llibre molt famós que parlava sobre els jardins i les cases senyorials de Mallorca, i va entrar i els va retratar molt. Però aquest senyor era molt polissó i realment el que va fer va ser emplear-ho com a catàleg per vendre-ho als grans col·leccionistes d'Estats Units. I ara no sé si vos sona, la notícia que va sortir que havien trobat una escala mallorquina de Can Anyamant i tot això.
0: Totalment.
1: Idò, aquest senyor Arthur Vine va ser un dels que va possibilitar que aquesta escala...
0: S'espoli.
1: Aquesta espoli, aquesta escala, se n'anés, vull dir, se va vendre, però sí...
0: Als Estats Units.
2: Gràcies a ell.
1: Va ser un d'aquests. Aquest senyor, que era americà, clar, n'hi ha també americana, li va facilitar algunes fotografies per aquesta Mallorca de Magnificent. Que mos relata l'arribada a Palma de Nina Larris, escritora mos conta la seva arribada a Palma, la seva estada en el terreno, i ho sabem que va arribar l'any 25 perquè trobam un estrat de notícia, que no sé si mos pot fer una pinzellada
0: sí,
1: tu tant. Ara, Margalida.
0: Que vols que ho llegeixi?
1: Sí, si vols, sí.
0: Aquí, a la pintoresca illa de Mallorca, sí, ni nada, eh? A la pintoresca illa de Mallorca, a les Illes Balears, s'ha originat una colònia d'hivern americana. La senyora Nina Larry, qui fou presidenta de Dureya World Relief fa alguns anys, està passant l'hivern allà amb el seu fill, que és naturalista i entusiasta de les illes.

0: que se ve.
1: Això ha surt publicat una nota de premsa de Chicago Tribune and Daily News.
2: Això mateix, això mateix.
1: I ella va venir, diu, amb el seu fill, no? El terreno. Clar, terreno. Abans de neger tot Stein, perquè ara estic revisant èpoques, sí. I ella va saber primer que neger tot Stein, no?
2: I també és molt curiós, perquè clar, va ser un moment... de que van venir moltes personalitats estrangeres, que gent se movia molt, uh-huh. I també van coincidir, per exemple, en Natasha Rambova, no sé si te sona.
1: Ah, sí, sí, sí. És un documental sobre ella.
2: És un documental ella. Molt sí. Interessant, que el van fer ja fa uns anys.
1: Sí, la perifèrica.
2: Que jo m'ha fet molta gràcia perquè comentaven en el documental aquest que la gent la coneixia com carinyosament, en Natasha Rambova, com a Natasha. No, perquè Natasha, que Natasha, quan se referien...
1: No, ha vengut Natasha, comprar un pa.
2: Sí. Exacte.
3: Aquells anys 20 en el terreno, no? que teníem molta vida.
1: Parlant dels anys 20, sí. I Natasha era ballarina, era artista també,
2: era
1: actriu.
2: Era artista,
1: sí.
2: Després se'n va anar, se va fer egiptòloga, un personatge interessantíssim. I en el terreno també te diré que na Nina va quedar fascinada i va, supos que per tota aquesta vinculació que tenia amb l'arquitectura en son pare parla d'un absurd arquitectònic amb façanes de colors, amb torres, amb pèrgoles, amb cúpules, vistes a la mà. Una cosa que li agradava molt també era que, com que feia aquests turons, deia que una casa no tapava l'altra, per tant, totes veien la mà. I també, una altra cosa que jo m'ho imagino, amb aquella flaire, amb aquelles olors, parla de jardins aromàtics, amb tarongers, amb llimoneres, amb gallines, amb moixos, que això encara a qualque poble ho veiem. Jo he anat a qualque bar de poble on tens les gallines que corren per baix de la taula. Vull dir, no direm noms, però sí.
1: Encara en queda qualcun.
2: En queda qualcun. Sí. I després un altre tema que també li va fascinar, que jo sé que en Margalida es fan, perquè qualque vegada ho ha comentat, és el tema de les persianes.
1: Ah, sí.
2: Això de les persianes, que la gent que en mallorquín tenien les persianes sempre tancades, que jo encara us hi tenc. Ara amb aquestes calorades.
3: Sí. Mare... Jo avui, per exemple, estan tancades.
1: Tancadíssimes. Sí. Quan se m'ocorre obrir una persiana en l'estiu, tanca.
3: Clar.
1: Tot d'una, tanca.
3: Tot tancat.
1: Que entres a calor.
2: És que amb aquest baf que per ell que dona un secador.
3: Sí.
2: I clar, una cosa que ja li xocava una mica, és que clar, això també genera molta d'humitat i tal. Va voler posar una estufa, però quan a Jorsan, que també va intentar
1: també.
2: Posar una estufa de cartoixa.
3: No va anar bé.
2: No li deixaven. Clar, perquè no volien que fes forats per la casa, per les parets, sí. Que també era normal. I els mobles, diu, de la seva casa del terreno, en Nina Larry conta que eren de vimet i de fusta d'olivera, que ara és una cosa, la fusta d'olivera, que torna a estar com en bauge, se tornen a posar com a de moda, les tendes de souvenir d'olivera, de cuarot, de tal, que era una cosa que havia caigut com un poc en desús, i ara, per les fires, en tornes a veure, i tot, està bé que se recuperi, no?
1: Clar, tot allò la va sorprendre molt, totes aquestes coses, que també que totes les cases tenien cisterna.
2: Sí, exacte.
1: Persianes.
2: Sí, no, jo, de fet, jo, la cisterna, jo em recordo encara quan era petit anar a casa del meu padrí i tenia com una gerreta de test i en l'estiu treure aigua d'allà i veure aquella aigua fresca tan bona. Vull
1: sí,
2: dir que,
1: sí, sí.
2: Encara això apareix així, la prehistòria, no?
1: No,
2: encara...
3: Avui en dia encara se fa, que nostre i tot.
1: Sí, encara se fa.
2: Encara és. I una altra cosa que també li va agradar molt a Nina, és que Nina Larry, no Nina d'Operació Triunfo.
1: No, avui parlant de Nina Larry, una viatgera que va venir a Mallorca al terreno a principi de segle.
3: Ja en xerraran de Nina d'Hotel, també, per entrar i arribar. Sí.
1: També és una viatgera actual.
2: Sí.
1: Bé, no, perquè ara ja viu aquí, crec.
2: Exacte, sí, això m'han dit, m'han dit.
3: Però per entrar i arribar, no se confongui.
2: Idò, no. Nina Larry, una cosa que també li agradava molt, era que el servei domèstic era molt barat, clar.
1: Era molt barat.
2: I l'Amèrica, que tot era molt cap per allà.
1: Però no en parlàvem massa bé.
3: Ah, no?
2: No.
1: D'ella.
2: Ella, per exemple, la Nina era de servei domèstic, diu, eren amistosos, eren nets i ignorants. Diu que eren ignorants. Sí, mos han de també poder contestar en els anys 20.
3: Era un poc despectiva.
2: Sí, en aquest sentit, a mi me sorprèn.
1: Poc activa, no?
2: A mi me sorprèn, perquè vull dir, era una dona molt instruïda i m'estrany que fes aquest tipus de comentaris, però bé, també
1: no... Per això ho has trobat escrit.
2: Sí, sí, ho posa a Mallorca de Magnificent, vull dir, no m'ho invent. Però m'agrada perquè tampoc no us hem de blanquejar en aquest personatge, hem de contar lo bo i també allò que el millor pot resultar més incòmode és d'una perspectiva actual. De fet, ella conta, malament digués això, que tenia sa casa fet una patena, que la tenia netíssima. Fixa't tu que conta, ja no només de servei domèstic més proper, sinó que diu que tota sa gent que la servia sempre feien ses feines cantant. No sé si tu, Margalida, has de fer ses feines cantant de que teva.
1: M'agrada, però és una cosa que m'ho ve de xegar, d'herbatre, vull dir que és normal que canta.
3: De fer feines.
2: Tu Celestí també...
3: Jo sol posar un disc, música, sí, i cant damunt. No és que... Bé, Pantura Vegat sí que de cant també fora música.
2: I David suposa el que diu na Nina. Diu, sa cuinera sempre canta sobre el seu petits fots que surten de minúsculs forats rodons per crear menjars elaborats mitjançant mètodes misteriosos. Sa criada canta mentre embolica matalassos de llar.
1: Ai, sí.
2: El jardiner canta mentre poda. Sa bugadera canta el jardí darrere entre les roses.

0: Que divertit, clar. Cantàvem per fer les feines també perquè passassin més bé, que això també han romantitzat molt la de cantar, però realment cantàvem perquè la feina retés més. Bé, ja per anar acabant, un aspecte que li agradava molt era anar al mercat, a Nina. Per què?
1: Li agradava molt anar al mercat i també enviar-hi la seva criada, el seu servei domèstic, perquè li agradava molt el spa. Spa Moreno li agradava. Ah. Spa Moreno, més que blanc. Diu que els pastissos eren molt semblants en els de París.
0: Uau, i, això sí que era una elogi.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, d'haver provat Sant Honoré, perquè ja dic en quin pastís d'haver tastat, no? Perquè li semblés, li recordés a París. Clar. Però Spa Negre li va fascinar. I diu una cosa que li agrada molt tot aquest ambient rural d'aquella època, però no, ella està en contra de la modernització de seguir. Diu, no vaig de música jazz, de cafès concert, de còctels. Ah. Ella el que volia era servei domèstic cantant, copeos, aquest món un poc rural que venien a cercar per fugir de la guerra i de tot això que sabem arrel de tots aquests talls de premsa. També hem de dir que era moderna perquè fa referència a personatges il·lustres de Mallorca, altres dones, com per exemple na Pilar Montaner, la pintora Pilar Montaner de la Vall de Mossa, que s'hi referia com a Vansureda, parla d'ella i diu que és una artista molt reconeguda. Per tant, jo crec...
0: Se van conèixer.
1: No diu que se coneguessin personalment, no ho sé, però la reconeix. El fet que una americana venguda de Boston mos parli de na Pilar Montaner i la posi en badona al món, crec que ho hem de subratllar una mica.
0: I tant que sí, i tant. I d'avui, Nina Larry, haurem de fer un segon capítol.
1: Jo crec que sí.
0: Va estar molt d'anys, na Nina, aquí.
1: Bastant d'anys. Sí. El que va morir als Estats Units.
0: I va venir diverses vegades.
1: Sí, i de fet, fins i tot, va fer una novel·la que s'ha de The Pride of Maura, que fa un poc de referència al nom d'Antoni Maura, no? No xerra d'ell, però va agafar nom d'aquí, no? Vull dir que va entrar com un pot dins aquest món mallorquí, fins i tot hi ha una ressenya, si me permeteu, que sé que anem malament de temps, que conta que li agradava molt anar a unes festes a Mallorca i que tenia l'única gofrera que hi havia a Mallorca i quedaven i feien festes de gofres. Margalida,
0: uau, quina pareix? Fantasia.
1: N'hem de fer una.
2: Sí. O sigui que el gofre ja havia arribat a Mallorca.
0: Sí, sembla que sí.
1: O sigui, els anys 20 ja se feien festes de gofres en el terreny. Ah, no.
0: Avui,
2: però, clar,
0: la viatgera Nina Larry, feim una pausa i tornem tot d'una que en Miquel ens posarà música per acabar.
3: I de tres ràdios, humor. El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de la Qualcada. Vos esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb la retransmissió en directe del primer toc de Fabiol.
4: Un Sant Joan de dalt de tot, amb Vivetres Ràdio.
5: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
6: Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
7: I que fèieu amb les tortugues?
6: Menjar tortuga.
7: Estava bona, la tortuga?
6: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
4: Aire, amb Joan Cabot i Vetres Ràdio.
0: Doncs continuem i ho fem amb un poquet de música. Miquel, què mos dus avui?
8: Avui dedicam aquesta píndola musical a en Manu Chao.
9: Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido.
8: Ja, sí, avui li dedicam aquesta píndola musical a en Manu Chao, perquè aquest cap de setmana, just ahir, era el seu aniversari, ja ha fet 65 anys.
0: 65 anys.
8: Sí, sí, jo, creio que no, però sí. I és una bona excusa.
0: Que també és un viatger de Balears, en Manu Chao.
8: Ben viatger i del món, també. És una bona excusa per escoltar un poquet la seva música. Però si hem de repassar un pal de seva trajectòria musical, primer de tot hauríem de parlar de Mano Negra, tot i que va tenir altres bandes abans. Aquesta és una banda multiètnica formada el 1987, un combo de gèneres i de músiques de diferents parts del món, liderada per ell mateix, per en Manu Chao, i varen fer cançons com aquesta, Out of Time Man.

varen dissoldre, i en Manu Chao va començar una carrera en solitari. El primer disc que va publicar sota el seu propi nom va ser Clandestino, del 1998, un àlbum enregistrat en el seu estudi portàtil entre diferents països que visitava. Solo.

0: En solitari, Manu Chao ha publicat un total de 7 àlbums. El darrer, just fa 2 anys, ha guanyat un Goya, el 2007, per la cançó Me Llaman Calle, de la banda sonora de Princeses. I les seves cançons han estat utilitzades en nombrosos moviments i protestes socials i polítiques. En Manu Chao ha voltat per gairebé tot el món a la seva música i encara continua en actiu, així que qui sap si d'aquí poc tindrem més música nova seva. Mi vida va prohibida,
1: dice l'autoridad. I d'aquesta és la píndola musical amb la qual acabam avui, amb Manu Chao. T'agrada Manu Chao? Tu, que tu ets més clàssic.
2: Bueno, han d'escoltar un pot de tot. Són molt eclèctics. Són molt eclèctics.
1: L'estudiós també. Escolta, que també ha estat molt per parlar amb Manu Chao i ha fet

0: Molt de concerts. Celestí Oliver, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Miquel, moltes gràcies. Jaume Bernat de Robé, fins la setmana que ve, amb una nova viatgera,
2: viatger. Ja ho veurem.
0: Com us toca. I hem tingut en Toni Cardell, el control tècnic. Tornem demà a una ferrada. Hear me when

Com estàu? Començant la setmana celebrant un disc nou i parlant de fotografies que amaguen un relat, un posicionament, una mirada, fins i tot política. Comença la Cultura i B3. Benvinguts.

0: Per començar, presentem el nou disc del saxofonista argentí resident a Mallorca, Florencio Cruz. El disc se diu The Construction of a Brave Heart. És un títol que avança un contingut contundent i, a més, enregistrat en directe a Noruega. Aquest divendres el presenta en directe al Castell de Bellver, a Palma. Després parlarem de fotografia i d'un taller molt interessant que aquest dies podreu seguir també a Llucmajor. I, per acabar, descobrirem novetats musicals de grups locals.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Nosaltres, Ràdio és patrimoni.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
0: Comença el dia amb la informació més completa.
5: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
5: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
5: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
5: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: L'Aviador, IB3 Ràdio.
6: Deu i 35 minuts, continuem el programa. La segona edició del curs de fotollibres en construcció ha tingut lloc aquest cap de setmana a la Fundació Toni Catany. Del projecte en procés al posicionament de l'autor era el lema, la concepció del llibre més enllà de l'objecte, considerant-lo espai de pensament contemporani.

0: Artista, fotògraf, ha investigat la relació entre cos, política, imatge, ha realitzat projectes sobre infraestructures digitals, adolescència o violències reproductives. Per exemple, el MACBA o l'EMNAC acullen algunes de les seves obres. Tanit Plana, com va?
1: Hola, com estem?
0: Amb una hora baixa, hem de dir que amb cap vespre hora baixa accidentat. Advertim a l'oient que en qualsevol moment se pot tallar la comunicació. Hi ha problemes de telefonia, imagina, a Barcelona, que és on estan a Tanit, i per tant estàu avisats. Al marge d'això, tot bé, no?
1: Tot perfecte.
0: Tanit, més enllà de l'artefacte, parla'ns una mica del procés, de les diferents etapes que travessa la creació del fotollibre, per aquell que no estigui per ventura familiaritzat.
1: A veure, la primera cosa que jo ja li vaig dir a l'Antonina quan ella em va convidar a participar és que, per exemple, jo no tinc cap fotollibre editat.
0: Correcte.
1: El que sigui, vull que això que vagi per endavant, que si no seré la gran impostora de la tarda i no faria falta.
0: Impostura, però visca la impostura, per favor.
1: Aleshores, amb tots els projectes fotogràfics, és a dir, qualsevol viatge per comunicar alguna qüestió o per narrar algun concepte, jo diguem que sóc com especialista en aquesta primera etapa o en aquest en aquesta primera part del procés, que és trobar unes coordenades des d'on la nostra veu com a autores tingui un sentit i una rellevància i potser no està mai garantit, però potser una capacitat transformadora. Això què vol dir? Doncs vol dir que allò que ens preocupa, que ens molesta, que ens intriga com a autores, sigui de l'estat que sigui, és a dir, qüestions de la intimitat, qüestions de la feminitat, qüestions com a mares, qüestions com a ciutadanes, qüestions més polítiques, és a dir, des d'allà on sigui, com articular i com aconseguir que aquesta llavor d'un projecte, que és una primera sensació, una primera intuïció, com dotar aquesta llavor de tot un ecosistema, de totes unes condicions en les que pugui créixer i donar fruit. No? És a dir, que llavors vindria a ser el desenvolupament del projecte. Però moltes vegades, quan tenim una idea, ja volem fer unes fotos, i és com si li demanéssim llimones a una llavor. No? És a dir, necessita tot un procés de treball, aquesta llavor necessita unes condicions per poder donar fruits. I diguem que aquesta és la part en la que jo sóc especialista. No? És a dir, quines imatges hem de mirar, quines altres autores hem de revisar, exactament què és el que volem explicar, no? Quina és la història d'aquest concepte. Una mica aquesta seria la qüestió d'aquesta primera etapa.
0: T'entenc perfectament i ara tornarem al procés, però ja que has dit la paraula transformació, la transformació depèn primer de tot de la voluntat de l'artista, és a dir, aquesta voluntat d'efectivament canviar qualque cosa, però sobretot a nit de la percepció de l'espectador posterior, de la mirada, no?, que aconsegueixes. I clar, i això no ho controles, que és vell, però que també genera incertesa.
1: I la pregunta quina és?
0: La pregunta és com gestiones això. La pregunta és com gestiones aquesta incertesa.
1: Jo crec que és una aventura, i és a dir, la creació, jo crec, almenys tal i com jo me l'aprenc, és una aventura, és un viatge ple de riscos meravellosos i és una forma també de jugar. I jo crec que hi ha diverses coses que són fonamentals. Com a autora, el 2026, em sembla que és molt important que siguem conscients de en quin lloc i en forma de què actua la imatge avui en dia. És a dir, quina és la naturalesa i quin és el poder que tenen les imatges avui en dia, que ens arriben per tot arreu i que ens travessen i que produeixen les nostres veritats, no? I a partir d'aquí, de poder fer com equacions en les que aquestes formes d'imatge puguin estar com interrompudes per imatges del passat, per idees de futur, intentar com generar equacions. I què vol dir una equació? Perquè estic parlant superabstracte, ja me n'adono. Doncs d'alguna manera fer combinacions de factors que donguin resultats diferents al que hem vist fins ara, no? És a dir, un concepte il·lustrat d'una manera que potser no te l'esperaries, per ser molt simple, O utilitzar una càmera que no és la que se suposa que has de fer servir per fer un tipus de retrat específic, no? Aleshores, a la que comencem a canviar i alterar els factors amb sentit, no? I amb una certa voluntat de joc, aquí comencen a passar coses que són les produccions d'imatges arriscades, no?
0: Clar.
1: Les posicions com a autores que són diferents, que surten de les zones de confort, que trenquen els límits i que no tenen por d'estar equivocades, sinó que prefereixen el risc de potser generar alguna cosa diferent. I és veritat que la mirada de l'espectadora no sabem què li passarà, no? Però en tot cas, com a autores, sí que la nostra responsabilitat seria aquesta: dir tot el que pensem, no tenir por d'equivocar-nos, que segur que ens equivocarem, però assumir-ho com a part del procés, tots aquests factors, no? Com un joc.
0: Va, m'estàs parlant de coses hiperinteressants. Més enllà de l'artefacte, m'estàs parlant, evidentment, del procés, hem parlat abans, de la relació de fotografia, el context, la intenció... Tot això està transitant per l'entrevista, Tanit. I clar, i aquí entra la política, no? Aquesta mirada política, que jo te demano si en el procés ja hi és molt present.
1: Sí.
0: I ha de ser molt present.
1: I ha de ser completament. Per exemple, aquest cap de setmana, amb tots els assistents que han participat en el taller, ha passat una cosa molt bonica, que és que de cop i volta... O sigui, jo ja plantejava que en el punt de partida ja havíem de tenir consideracions polítiques,
0: clar,
1: no? I no, això, tenir en compte la política no vol dir tenir un posicionament polític, perquè per mi la política no és una posició estanca, sinó que és la capacitat de dialogar amb allò que és diferent. I d'alguna manera, en la que, o sigui, quan tu tens un inici d'un projecte i algú t'està demanant que tinguis en compte la dimensió política d'aquell factor, aquí passen ja moltes coses, no? És a dir, els projectes o les idees, de cop i volta, prenen un volum que transcendeix la pròpia autora i poden començar a parlar i poden començar a ressonar amb qüestions més socials, no? Per exemple, hi havia una noia que venia pensant que faria un projecte que tenia una dimensió molt, molt íntima de revisió d'un arxiu personal, i de cop i volta va pensar que podia explicar un context sociopolític, no? De la seva època, del passat vinculat amb el present, per pensar sobre el futur. I això és molt bonic,
0: wow,
1: no?, quan passa,
0: sí.
1: Perquè, clar, ja comences a veure, de dir, ah, vale, és que aquest és el poder que tenen les imatges, no?
0: Clar, però des del moment que tu fas una proposta, que poses damunt la taula un tema, ara parlarem dels temes, també, si és que això existeix, no?, a partir d'un tema,
1: vale.
0: Perquè hi ha creadors o creadores que directament abominen d'això com que un tema. Ara te demanaré, però clar, des del moment que tu estableixes o, diguem, la relació amb una idea que vols desenvolupar, i després parlarem també de disfuncionàries, per exemple, ja estàs fent política. O sigui, posar damunt d'unes teles i dur en un museu la feina de les funcionàries i tot allò que està tan lluny o tan a prop de l'art, això ja és una mirada política.
1: Això és un dispositiu purament polític.
0: Clar.
1: Clar, diguem que això és la meva manera, de treballar. N'hi hauran milions d'altres, no? Però sí que és veritat que jo sento, i crec que sento des de que vaig ser mare per primera vegada, que tot allò íntim era polític,
0: clar,
1: no? És a dir, que i a partir d'aquí, des de que tu tens aquesta, no, aquest POV, aquest que diuen els joves, aquest punt de vista, aleshores ja no pots tornar a crear sense la dimensió política de qualsevol cosa que et preocupi o que et molesti. Aleshores, totes... Passa que no ho veiem. És a dir, jo entenc que tu dius sí, però si això és evident, no?, que qualsevol cosa és política. Sí, però quan estàs en un procés creatiu i moltes vegades ho estàs cuinant, no?, des del teu silenci, des de la teva intimitat, no? No cuines amb comunitat els projectes que vols treballar, veure la dimensió política no és tan evident.
0: Clar,
1: no? És un
0: clar.
1: Clic que no és tan evident. I això, per exemple, és una de les coses que ha passat aquest cap de setmana, no?, a la Fundació Toni Catany. És a dir, com de les idees que anava portant les persones, les obríem, no?, i les fèiem créixer sense deixar de ser molt personals, que també tinguessin aquesta altra dimensió.
0: Clar. I contesta'm allò dels temes. Com te relaciones amb els temes? Te cau un tema, te proposen un tema, per exemple, i tu què fas amb això? o el tema ve després i, per tant, no cal
1: No,
0: aquest...
1: jo crec, no, jo crec que sí que es parteix sempre d'alguna cosa molt específica. De fet, quan les creadores ens posem massa genèriques al principi, no? I vull parlar d'una cosa com massa genèrica, la meva pregunta moltes vegades és què té a veure això amb tu? I, per tant, en haver de respondre aquesta qüestió de què té a veure això amb tu, en realitat el que t'estic preguntant és baixa-ho a la cosa més específica possible, no? A la més detallada possible, a quasi gairebé una anècdota. I des d'aquesta anècdota ja farem créixer el tema, no?
2: Sí, sí.
1: Però sí, sí, a mi no em fa por, que siguin molt específiques o que siguin molt...
0: Que siguin específiques, que després tu ja te faràs el que, ja faràs el que vulguis, no? Un poquet.
1: També. Ah, bueno, sí, clar, això també és una altra de les especialitats de les artistes, clar.
0: Me deixes saludar a la mare de la criatura, perquè hem parlat de la segona edició del curs Fotollibres.
1: Sisplau.
0: I n'Antonina Obrador ja ens escolta, crec que des de l'inici de l'entrevista. Antonina, com estàs?
3: Hola, què tal? Molt bé.
0: Quin bon gust que vares tenir a l'hora de tenir, no? Supos que som d'aquests noms que també fan lluir, no? I donen prestigi a allò que heu generat.
3: Sí, jo crec que també el fet d'estar, de que aquest taller i aquest curs se faci dins la Fundació Toni Catany te permet, no?, contactar amb aquests grans noms de la fotografia actual, que per jo és això, no?, és la gràcia.
0: Quin objectiu te vares plantejar quan vares idear el curs? I, clar, de tota manera, si s'estan complint, imagina que sí, que me parlis també dels perfils de la gent que hi participa.
3: L'objectiu inicial, que ja va ser en la primera edició, va ser el de crear com un laboratori, no? De realment de... I també, quan dic laboratori, vull dir que poden sortir projectes d'aquí, però alhora també el que diu Natanit, no? Generar debat, generar xerrar sobre això, no? Sobre el fotollibre, evidentment, però jo crec que en aquesta segona edició li hem volgut donar una volta i que també s'ha reflexionat sobre l'autor-autora, no? Donar aquest plus de la fotografia, que a vegades pareix que mos costa una mica encara aquí a Balears.
0: Clar, jo sentint-vos parlar m'imagino que un poc és la idea de tot el que estàu parlant. Tenit, per exemple, és que les fotos, allò que conten és important, òbviament, el relat, la història que amaguen, però més important encara allò que et conviden a pensar, no? Més enllà de la imatge.
1: Completament. O sigui, una de les coses que més hem repetit aquest parell de dies a la Fundació Toni Catany ha sigut... què activa això. No? És a dir, a mi no, bueno, a mi personalment, quan sóc espectadora, no m'agrada i em sembla, bueno, m'avorreix literalment quan algú m'explica una cosa tancada, no? amb un resultat ja donat. I en canvi m'estimula moltíssim quan un artista proposa alguna disposició en sala o un fotollibre que em genera preguntes i que m'està com plantejant incògnites o que inclús m'ensenya coses que no comprenc perquè m'atrapen i em fan i m'empenyen com a resoldre, no?, aquestes qüestions.
0: Clar. Tonina, què ens espera en el curs? Perquè Tanit ha estat una pota, però encara hi ha més, no?
3: Sí, encara hi ha més. Per setembre, finals de setembre, darrer cap de setmana, ven Israel Ariño, que també gran fotògraf i editor de Ediciones Anómalas. I després, a final d'any, tenim Nelai Abril, que també és un nom molt potent, la veritat.
1: Final de traca, diria jo.
3: Final de traca.
1: Sí, sí. Final de traca.
3: Sí. Bueno, seguirem una mica fent feina amb això, amb aquesta idea de... Com a d'obrir la manera de mirar i d'obrir la manera d'explicar i de contar, no? I jo crec que també és això, trobar un lloc on realment hi pugui haver un debat, no?, obert, i d'allà sortint coses que poden ser híbrides, no tenen per què ser fotografia, no?
0: Totalment, m'he sentit
1: a
0: que estava...
1: A mi una de les coses... Jo volia com també agrair a l'Antonina que el plantejament és molt valent, el plantejament que fa. Perquè jo sóc una persona que en els tallers i en aquest tipus de workshops on el que fem és com buscar el punt de vista o la veu autoral, A mi no em fa gens de por ser molt conceptual i crec que no ens ha de fer por anar endavant en aquest sentit i trepitjar terrenys i portar a la gent que potser no està vivint de ser artista cap a zones en les que se la convida a pensar i entenem què podem pensar. És a dir, que no rebaixem, no? Com el desig intel·lectual, i crec que això és molt valent també i molt desitjable.
0: Deixeu-me parlar una mica de disfuncionàries, perquè és veritat que jo, llegint el tema, perdona, llegint un poquet la sinopsi, diguem, la història que hi ha darrere, que, així com se presenta l'exposició, és veritat que me sembla excepcionalment original. O sigui, les disfuncionàries, o podien dir, el maravilloso mundo de la clasificación de las cosas, aparentemente tan alejado del arte. I tu t'hi has posat, amb això.
1: Sí, a veure, a mi em criden l'atenció, o sigui, he anat repetint en aquesta entrevista, no?, les coses que em molesten o les coses que em preocupen, i aleshores, de cop i volta, per diferents, bueno, treballant a la presó, no?, desenvolupant altres projectes artístics o treballant amb centres educatius, amb tot el funcionariat que té a veure amb l'escola pública, he anat com entrant en contacte amb unes estructures de personals, amb unes estructures laborals a l'estat espanyol que dintre seu estan com arrelades moltes violències. No té res a veure un funcionari de presons amb un docent, evidentment, però és un sistema que té implícita molta violència, no? Uh-huh. I aleshores em semblava que era molt interessant tots aquests dispositius i totes aquestes grans infraestructures que són invisibles. Em sembla que són grans llocs d'on podem treure matèria per poder parlar, per poder-nos aproximar a com són les formes de vida, no? Aleshores, la idea d'allò que funciona, no? La idea d'allò que és la classificació perfecta. A més, en l'era de la intel·ligència artificial, de l'era de la codificació, del llenguatge codificat, dels robots, on el llenguatge s'ha tornat numèric, és a dir, la metàfora i la poesia pràcticament no tenen espai, no? Sinó que la vocació seria ordenar i controlar tot allò possible des de l'Estat, no? Que vol ordenar els seus territoris i les seves jerarquies de gent, les tipologies de treball, els sous, no? Els comportaments, les idees. Em semblava que era superinteressant forçar o jugar amb aquest imaginari. I bàsicament això és disfuncionàries, no? Va des d'una cosa molt específica d'una crítica al funcionariat, si tu vols, però es pot també interpretar com una cosa molt més lliure de l'amor per l'artefacte i l'amor per allò que no es deixa reduir, no?
0: I que, per cert, estarà ja se va inaugurar l'11 de juny, estarà el 25 d'octubre al Museu Ferralbo, que no ho hem dit, de Madrid. Això està, perquè vos fos una idea, entre Pla d'Espanya i Temple de Nebot, sí. Per allà, Calle Ferraz, per allà està el Museu Ferralbo. Sí. Per si vos deixeu caure per Madrid, per favor, no us perdeu. I després girarà l'Expo, de nit?
1: Aquesta ja ve de la Fundació Brossa de Barcelona. Mm-hmm. És una variant de la que hi va haver a Barcelona, i en principi a mi el que m'agradaria és finalment fer un llibre.
0: Que bé. Pues mira.
1: I sí que és veritat, això que comentaves abans, que jo estic ara en un moment en el que em sembla que també la imatge ja no pot estar en dues dimensions d'un paper penjat en una paret. Mm-hmm. I, per exemple, aquestes instal·lacions estan fetes en base a impressions amb teles gegants que estan arrugades a la sala, no? Que té com un dispositiu molt escultòric, molt juganer.
0: Molt bé.
1: Noves formes.
0: Idò, tenit plana, moltíssimes gràcies per atendre l'aviador. Ja sabem que les dificultats han posat un poquet en perill l'entrevista, però mira que bé que ha sortit al final.
1: Que bé.
0: I Antonina, enhorabona, autora intel·lectual d'aquest curs de fotollibres. I recordeu, ens espera encara en Israel Ariño i en Laia Abril, sou com a la Santíssima Trinitat, no?, de la fotografia, que esteu allà, que passareu per la Catanya en un moment o l'altre. Moltes gràcies a les dues.
3: Gràcies.
1: Moltíssimes
3: a vosaltres.
1: I
3: seguim.
0: I seguim, clar que sí, no fluixis. Una ferrada.
3: Una ferrada, adéu.
0: Adéu. 6:55, continuem.
2: IB3 Ràdio és història.
4: Primera pregunta que faim sempre. Si a tu t'he dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel,
6: si a tu te dic mare,
7: si a tu te dic pinta,
8: mur, portada,
9: si a tu te dic gra,
10: que te venes cap primer de tot.
11: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
12: Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb Vívetres. Des de Ciutadella, edicions especials de El dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb Vívetres Ràdio els nervis i les ganes de bulla dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
13: Em doneu-vos permís per començar el replec?
14: Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
13: Així ho faré.
12: Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb IB3 Ràdio.
0: I els darrers minutets del programa d'avui, Mònica, els dedicant també a la música.
15: I sentirem ara tot d'una en Aaron Mayoral, que és Musgo One. Aquest és el seu nom artístic quan mos presenta el darrer tema que acaba de publicar. A més, podeu cercar també el videoclip d'aquest Staying Alive, però primer l'escoltam a ell.
16: Bones, família de Saviador. Moltíssimes gràcies per donar-li atenció en aquest primer adelant del meu disco Musgo and Friends. El tema se diu Staying Alive i és una col·laboració amb el meu amic Pau Walters, que fa rap i R&B de tot en molts d'idiomes, i en aquest cas li vaig demanar que per favor fes un rap en portuguès per al meu tema. És el tema que finalitza, que tanca el meu disco, que és un disco tot de col·laboracions amb amics meus i gent que he conegut en el món del rap, i que estic segur que a tothom li agradarà i que serà una cosa molt xula. Moltíssimes gràcies per mostrar interès i espero que vos agradi.
0: Idò, amb Musgo acabem per avui.
15: Sí, amb aquesta col·laboració també podeu veure el vídeo, que és molt simpàtic, pujant a un terrat, que ja ens agradaria aquest terrat a nosaltres.
0: Ah, sí? Vinga, vale, Rafael. Miraré el vídeo. Sí, sí. Vinga, moltes gràcies.
15: Gràcies, adéu.
0: A tots per escoltar-nos. Ja sabeu que a les 7 arriben les notícies i que l'aviador torna demà a les 6.

0: a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts, i de la frase que ara vos diré, haguéssiu de triar.

T'estim, t'estiu. Quin joc de paraules més hermós per començar el programa. Reconec que enyora aquells estius eterns de quan anàvem a escola o a la universitat, de quan el temps no era el del rellotge i el comparties amb els amics. Estius d'aigua salada, de berenars i migdiades, estius de devorar llibres, de pell morena, de peus descalços i de reflexos de llum en els cabells. Ai, en l'estiu.

0: dolent. Entre avui i demà ens agrada molt mirar el cel nocturn i l'estiu és un bon moment per sortir a la fresca i observar. Ara que acabam d'entrar en el solstici d'estiu, hem demanat que ens guiïn l'estiu astronòmic Carlos Oliver, que és astrofotògraf i monitor de Starlight. Carlos, benvingut, com estàs?
1: Hola, doncs molt bé.
0: Que bé tenir-te, que ja t'he dit, mos agrada molt mirar el cel. I per als qui mirau el cel durant tot l'any, quins diries que són els principals canvis que experimenta la cúpula celeste aquests mesos, que té el cel d'estiu, que no trobam a l'hivern?
1: Bé, bona pregunta. Doncs mira, dins el que és la cúpula nocturna, tenim una part del cel que és visible tot l'any, no? Que no té variació. Però hi ha una altra part que sí que va canviant. I això ens permet doncs, observar estrelles i altres objectes que en una altra època de l'any doncs, no es pot.
0: Val. I si ara avui vespre traïm el cap per la finestra que nostra, que veuríem fàcilment?
1: Bé, el que ens dona l'estiu que no tenim bé o tan bé en altres èpoques és principalment el que és la Via Làctia, el que és el centre, el nucli de la Via Làctia, per estar visible, i també el que és molt espectacular és el que s'anomena el triangle d'estiu. És com un asterisme, és una figura de triangle format en les estrelles de Net, Vega i Altair, que són molt visibles.
0: I xerraves ara de la Via Làctia. No sé cap on sol apuntar el teu objectiu els mesos d'estiu com a fotògraf i què és el que més t'agrada fotografiar en aquesta època. Pot ser la Via Làctia, no sé.
1: Sí, correcte. La Via Làctia en realitat és visible tot l'any, però no tot és la no mateixa part. El que tenim ara visible és el que és el nucli galàctic, o sigui, el centre de la nostra galàxia, que allà és on es concentra la major part d'estrelles i d'altres objectes. Per tant, les fotografies queden realment és més espectacular.
0: Espectacular.
1: Sí, Via Làctia és el que s'ha de fotografiar.
0: Te deu costar quina triar, no?, de fotografia en el final.
1: Bé, n'acabes fent moltes, evidentment. Hi ha, sobretot si ens dedicam a el que és la fotografia d'astropaisatge, o sigui, no només fotografiar el cel, sinó incorporar dins la fotografia part del paisatge, doncs té aquesta licència d'anar cercant diferents llocs on poder fer aquest tipus de fotografies. Mm. Al final, el que t'agrada és l'experiència de fer la fotografia i si més a més en treus una de guapa, doncs millor.
0: Millor. I sabem tots que un dels obstacles d'observar el cel

0: i de fotografiar-lo és la contaminació lumínica, per això ja fa anys que s'ha impulsat el segell Starlight, que acredita espais excel·lents per observar el cel. De fet, te presentàvem així també com a monitor de Starlight a Mallorca. Quins diries que són els racons veritables de fosques a les nostres illes, Carlos?
1: Bé, hem de fugir de tot el que sigui els nuclis urbans, això està clar, i el que són les illes, i ja que mencionant estem a Starlight, per exemple, Menorca té tota una zona certificada com a reserva, que és una zona, diguem, que està molt, molt bona per la seva observació. Les Pitiuses també, Formentera, té certificat el que és tota l'illa com a destí turístic, que vol dir que també tenen bon cel. I aquí a Mallorca doncs, tenim certificació com un parc Starlight Llucmajor, i també anomenar que des de l'any passat el Parc Nacional de Cabrera també va aconseguir la certificació de reserva Starlight. Tots aquells llocs saben que tenim un bon cel. D'aquells llocs, tot el que sigui allunyar-se de nuclis urbans és l'ideal.
0: Sí, sí. I ara quasi Cabrera, crec que dels cels més hermosos que també he vist així a simple vista és des de la mà a Cabrera totalment. I xerrant de l'estiu, xerrant d'aquest cel d'estiu, sempre cada any tenim aquestes llàgrimes de Sant Llorenç, aquestes perseides. Enguany gaudirem d'una bona pluja de meteors?
1: Bé, doncs els perseids enguany precisament són molt favorables, ja que comptarem amb un factor a favor nostre, que és que la lluna està nova, o sigui, tenim lluna nova. El mateix és la nit que té el seu màxim, que és quan més estels es poden veure, tenim lluna nova. Així que, en principi, és favorable per poder-la observar.

0: Déu-n'hi-do, serà un bon any aquest, astronòmicament parlant, perquè, a més, l'estiu de 2026 passarà a la història per ser l'estiu de l'eclipsi solar. Crec que una de les teves missions Starlight, Carlos, és també divulgar la millor manera de veure l'eclipsi, no?
1: Correcte, o sigui, la Fundació ja ens va fer uns quants monitors una formació específica d'eclipsis, no d'ara, estem xerrant de l'any 2022, o sigui, ja fa 4 anys que estem incorporant a les nostres activitats la preparació per observar l'eclipsi de forma segura. Uh-huh. Això vol dir com utilitzar correctament les ulleres, aquestes de l'eclipsi, distingir les que són correctament homologades de les que no, i, en fi, intentar que se disfruti del que és aquest espectacle que tindrem el 12 d'agost.
0: I què hem d'esperar que passi aquest dia? Que passarà dia 12 d'agost?
1: Ai, doncs, en principi, res dolent. Perquè històricament s'han vist aquests eclipsis com a presagis de desgràcies i de coses dolentes.
0: Sí, sí, sí.
1: Produïdes desconeixement del que realment eren. Avui, gràcies a la ciència, doncs, coneixem exactament què són i què passarà. I això converteix aquestes coses que pareixien dolentes en un dels majors espectacles naturals que podem observar. Concretament, si vol que te contesti, el que realment és interessant de veure és la corona solar.
0: Sí.
1: I quan el disc lunar, la lluna, tapi completament el sol,
0: sí,
1: que té una durada d'un minut i mig aproximadament, segons la zona que estiguem, doncs podrem veure el que és la corona solar, l'atmosfera externa del sol, que només es pot veure durant aquest moment.
0: Uh-huh. Vale, això és molt diferent, per exemple, te demana, de veure el sol uh-huh. quan se posa, que veus aquesta esfera, la veus, no? És diferent, és una altra visió, és una altra imatge.
1: Sí, sí, el que veiem quan hi ha un eclipsi, diguem, és la superfície del sol, la fotosfera, la part que emet la llum.
0: Uh-huh.
1: Quan la lluna mos tapa aquesta part, el que tu veuries normalment en una posta de sol, el que veiem és la part externa, com una lluentor que té al voltant.
0: Clar, és a Sant Revés. Clar, sí, sí, sí. Sí. Val, i de tothom està esperant aquest dia, ja sabem que també són molts, no només els que vos dedicau a l'astronomia, sinó també molts operatius de seguretat, turístics, etcètera, etcètera, de transports, etcètera, que s'estan mobilitzant perquè tot vagi bé, perquè tothom ho pugui gaudir de la millor manera. M'imagino que tu te deuen demanar molt. A veure, Carlos, tu d'on el veuràs? Tu te prepares, m'imagino, per fotografiar-lo,
1: sí.
0: No?
1: Sí, evidentment. El problema que tindrem amb aquest eclipsi és que passarà quan està molt baix a l'horitzó, just abans de la posta de sol.
0: Mm.
1: Això val a dir que hem de cercar un lloc que tinguem l'oest el més net possible, el més despejat. Jo on el veuré? Bé, jo estic organitzant diferents activitats, diferents, a diferents llocs, i intentaré anar on pugui, sincerament, ara mateix no te puc precisar on el veuré encara.
0: Mm.
1: Però ja t'ho dic, el que heu de cercar és això, una zona que tinguem l'oest despejat,
0: uh-huh.
1: el més possible, i si pot ser no desplaçar-se massa, si podeu estar el més de prop de que vostre possible també.
0: Millor.
1: Per evitar els passaments.
0: Sí, sí, efectivament, molt important també aquest dia que tots col·laborem. Quan te poden seguir, Carlos?
1: Bé, jo tinc el que és Instagram de Stars Mallorca, allà on vaig publicant aquestes activitats i quan tingui aquesta que dic ja concretada, doncs també la publicarem allà i l'anunciarem.
0: Perfecte. I de nosaltres avui volíem mirar el cel, aquest cel d'estiu, estiu és la paraula que han triat per avui, i en Carlos Oliver, que és astrofotògraf, monitor Starlight, mos ha fet de guia. Carlos, moltíssimes gràcies i bon estiu.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: L'estiu són càpticos a la mà i alguna solellada.
2: El que m'agrada és tornar-me al sol.
1: Torna Sol Solet, un recorregut pels racons més estiuants de les illes. Platges, piscines, places i carrers, plens d'històries.
3: No hauran contractat aquesta minivan.
1: El cap de setmana aposta per un gènere amb més seguidors que mai, el true crime. L'esport base també té la seva finestra aquest estiu. Clubs esportistes i competicions tenen una cita a Futur en Joc. Maria de la Pau Gené acosta més vides de rondalla amb llegendes com aquesta.
4: La princesa Bella.
1: Per no perdre's cap gran esdeveniment de l'estiu, IB3 ofereix un seguiment especial de les celebracions més emblemàtiques. IB3 és aquest estiu refugi climàtic per gaudir de tot allò que passa a les nostres illes.
5: L'estiu més refrescant amb IB3.
6: Ja sabeu, aire condicionat, ventilador, persianes tancades i corrent d'aire natural, si teniu la sort de que refresqui que vostra, i IB3 Televisió, IB3 Ràdio també, que sempre vos acompanya a totes hores.

0: fa oloreta d'estiu i el cos ho sap, i ho saben també el camp i els animals. Estiuar, com estiuejar, és passar l'estiu en un indret determinant. I si parlem d'estiuar, ens referim especialment al bestiar. I això ens ha fet pensar en la transhumància, aquest sistema de pastoreig que consisteix en desplaçar guardes d'ovelles d'un lloc a l'altre, segons l'època de l'any. Un sistema, per cert, declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO per la seva importància socioeconòmica i cultural. Manuel Baillo Martín es el secretario de la Fundación Transhumancia y Naturaleza. Bienvenido a IB3 Radio, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias por estar hoy con nosotros. Seguís con la tradición, por cierto, reivindicativa de llenar las calles de Madrid en octubre con miles de ovejas.
1: Sí, además este año, como es el Año Internacional de los Pastizales y Pastores, va a tener una especial significación para todos. Este es la 33 veces que ocupamos la Cañada Real, que llaman la Castellana, con un rebaño de 1000 ovejas.
0: Es una imagen muy, muy potente. ¿Por qué era y por qué sigue siendo necesaria esta puesta en valor de la transhumancia, Manuel?
1: Bueno, en realidad es una reivindicación del mundo rural en general, concretamente de la transhumancia, pero es una reivindicación del mundo rural, que seguimos vivos y que seguimos aquí dando de comer a todo el mundo, y concretamente de la transhumancia porque es un sistema que es común a todos los pueblos del mundo y que no está suficientemente valorada su importancia ecológica.
0: Uh-huh. Para los ciudadanos de Baleares que no estamos tan familiarizados con este sistema, ¿no?, de pastoreo, cuéntanos qué son las cañadas, ¿por qué la Castellana fue en su día una cañada de paso?
1: Bueno, en España, pero bueno, en todo el mundo existen caminos ganaderos donde siempre se ha trasladado el ganado andando, ¿no? En España tuvimos la suerte que había unas juntas de ganaderos hace ya más de 1000 años, que luego se juntaron en la Mesta, en el caso de Castilla, o en el Consejo de Ganaderos en Aragón y Cataluña, que estos daban una serie de prebendas a los ganaderos para poder pasar y que no se ocuparan todos los campos con cultivos.
0: Uh-huh. Vale, entonces de ahí sale esta tradición, ¿no?
1: En España concretamente tenemos 125.000 kilómetros de vías pecuarias, más luego todos los terrenos asociados que se supone que son, bueno, que se tienen contabilizadas unas 400.000 hectáreas de terrenos de pastizales comunales, descansaderos, zonas de pasto asociadas a la transhumancia. Esto es un patrimonio único en el mundo. No hay, aunque hay transhumancia en el resto del mundo, no existe una protección sobre el papel tan, tan importante e histórica como tenemos en España.
0: Ya. ¿Y en qué comunidades está más viva esta transhumancia?
1: Bueno, pues curiosamente donde más viva está es en Andalucía, con la transhumancia de los segureños, que suben casi 70.000 ovejas al Parque Natural de Cazorla, a Hernán Perea. Es como si fueras a Mongolia, son unos llanos a 2.000 metros impresionantes. El que no lo conozca merece la pena ir a verlo porque son increíbles. Y luego en la zona de Aragón, todo el Valle del Ebro, que sube a los Pirineos. Esas son las zonas más vivas. Y también la zona de la Sierra de Andalucía, que se comunica a través de la Cañada Conquense, que se llama, con las sierras de Cuenca y Albarracín. Uh-huh. Esas son las más vivas. Pero curiosamente la que más llama la atención, la más destacada y la que más sale en los medios, es la extremeña, que sube hasta la cordillera Cantábrica, justo hasta el límite con Cantabria y León, que solamente la hacen este año, la han hecho una familia, José Manuel Sánchez, que ha hecho 42 días de transhumancia con toda su familia y sus 1.700 ovejas.
0: Buah, y esto se hace para aprovechar los pastos, sigue teniendo todo el sentido, ¿no?, hoy en día, en este siglo
1: XXI,
0: ¿no?
1: Y en un contexto de cambio climático cada vez tiene más sentido, porque al adelantarse la llegada de los calores, que se agostan, se estían todos los pastos, pues tienes que mover tu ganado bien en altitud, como hacen muchos, que subirles en una zona relativamente cercana con una trashumancia de 2, 3, 4 días, que subes el ganado desde una parte baja hasta otra parte con mucha más altitud, o en latitud, como hacen otros, que es subirlo por esas cañadas hasta las sierras más norteñas.
0: Por tanto, vemos clara su importancia, de ahí que también fuera declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y como dices tú hoy, medioambientalmente tiene mucho sentido.
1: Sí, medioambientalmente, o la ganadería se hace extensiva con un producto de altísima calidad, que solamente come pasto. O los costes, los insumos, que tienes que estar comprando, el personal de tener que estar dándolas de comer, pues va a hacer que la carne se encarezca aún más. La gran ventaja ecológica de la transhumancia es que deja descansar el terreno de invierno, donde se seca, el terreno mediterráneo que se seca, le deja descansar todo el año, se le deja descansar 8 meses. Y se traslada a la parte de montaña donde están otros 4 meses, y en esa zona lo que hacen es comer mucho matorral, desmatorralizan, limpian, entonces se produce un efecto de limpieza y extraen combustible, extraen matorral, que es el combustible y en lo que se basa en los grandes incendios. Entonces, o la administración comienza a pagar a los pastores trashumantes, o va a tener que aumentar muchísimos, muchísimos más millones en desbrozadoras, brigadas y el coste asociado de los grandes incendios.
0: Un buen ejemplo de aquello de que es mejor prevenir, ¿no?, que curar, y vosotros estáis poniendo en valor desde hace muchos años esta trashumancia en contacto directo con la naturaleza y con el sector. ¿Cómo explicarías vuestra misión, la misión de la Fundación Trashumancia y Naturaleza, Manuel?
1: Bueno, la primera es reivindicar, que eso creo que en todas las ONGs tenemos que tener un objetivo, en el nuestro es reivindicar la importancia ecológica y cultural de la transhumancia. Y la segunda es ayudar a aquellos transhumantes que podemos, en casos concretos, en casos puntuales, para que puedan seguir realizando su actividad. Este año, por ejemplo, hemos ido 7 voluntarios a una zona donde las cañadas están ocupadas por trigales. Para que no se comieran los trigales y se murieran las ovejas, pues 7 voluntarios hemos ido durante una semana a ayudar a José Manuel Sánchez, al ganadero, a pasar esa zona tan dura y tan complicada.
0: Muy interesante. Pues ahora desde aquí también, cuando en octubre veamos esas imágenes del ganado llegando a Madrid por la Cañada Real, por el Paseo de la Castellana, conoceremos y sabremos un poco más de vuestro trabajo y de la importancia de esta manera de pastoreo, de esta forma de pastoreo. Manuel Baillo Martín, secretario de la Fundación Trashumancia y Naturaleza, muchísimas gracias por haber estado hoy con los oyentes de IB3 Radio.
1: Muchas gracias a vosotros por difundir.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
3: IB3 Ràdio és memòria.
4: El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de Sa Qualcada. Us esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb la retransmissió en directe del primer toc de Fabiol.
3: Un Sant Joan de dalt de tot, amb IB3 Ràdio.
5: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
6: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
7: I què fèieu amb les tortugues?
6: Menjar tortuga.
7: Estava bona, la tortuga.
6: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
2: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
0: Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
8: Molt bé. Anava a dir d'estiuets, però no, perquè fent feina en l'estiu, o sigui que seria un estiuetge laboral.
0: I d'avui tenim una paraula calorosa, que és estiu calorosa, però també molt potent, molt vibrant, on poden passar moltes coses.
8: Moltes coses passen l'estiu.
0: És l'excusa per parlar de cinema, també.
8: Sí, sí, és l'excusa per parlar de cinema, i a més avui m'he proposat no dur ni una pel·lícula nord-americana. Jugarem a casa, jugarem a Europa i jugarem a Àsia.
0: Vinga, idò, va, per quina començam?
8: Jo crec que hem de començar per una que mos doni aquest punt estiuenc, divertit, simpàtic, que ha tingut de gelat, però també aquí on poden passar les situacions més surrealistes i més tendres que segurament no imagines, de fet.
9: Necesito una lista.
10: ¿Una lista?
9: De las mentiras que contaremos.
11: ¿Y cómo os va?
10: Muy bien, bien muy bien,
12: estupendo,
10: muy bien.
12: Estupendo, súper bien.
10: A veces una mamá y un papá cometen errores.
11: La verdad es que todo ser humano es ridículo a su manera.
10: ¡Mirad cómo zigzaguea!
8: Aquesta és una d'aquestes pel·lícules d'aspecte menor i un interior enorme que destila tan bon rotllo que és molt difícil que no t'encanti i que la veuries cada estiu. Això és Nuestro último verano en Escocia. Una història d'un matrimoni anglès amb tres fills que en ple procés de separació, això que se van insultant a mesura que van passant els minuts, van a Escòcia a que son pare d'ell, que compleix anys, que és un personatge bastant peculiar, diguéssim. I el que ha de ser una reconciliació i un dies de família amb un toc s'acosta a Pequeña Miss Sunshine, s'acaba convertint en una comèdia surrealista, d'humor negre, de moments mítics i de situacions que és molt difícil que els oblidis. A més, ja que dic que si posam el nom dels personatges o dels actors i les actrius que surten, posam a Rosamund Pike, a David Tennant i a Bill Connolly i a dos nins que se mengen la pantalla cada vegada que surten, t'enamores d'aquesta pel·lícula. És una genialitat britànica aquí on tot funciona. És magnífic per veure una hora baixa amb un gelat.
0: Ho és.
8: Nuestro último verano en Escocia.
9: Mamá y papá sueltan tacos todo el tiempo.
11: Está bien, pero...
9: Dile a ese asqueroso, maldito abogado de M que se vaya a tomar por el C.
8: És molt divertida, molt divertida. T'ho passes molt bé.
0: Pues, idò, aquesta és la nostra primera proposta. Mos hi sumàvem amb un aplaudiment. I la segona?
8: La segona és estranya, perquè el seu director, que és un tipus anomenat Takeshi Kitano, és un tipus molt peculiar. El van conèixer com a cap del castell d'humor amarillo.
0: Ah, sí.
8: O sigui, el chino cudeiro era Takeshi Kitano. Humor amarillo és una traducció lliure de Takeshi's Castle, que és el títol original de la sèrie. Val? Després va arribar amb una espècie de recreació del padrino en el món Yakuza amb una pel·lícula anomenada Brother, que aquí bonificava Buster Keaton. I la tercera, amb importància, va ser una pel·lícula titulada El verano de Kikuhiro.
12: Masao, estás de vacaciones, ¿por qué no te vas fuera? A la playa o a algún sitio así.
9: ¿Y dónde está mamá?
8: L'història és de Masao, que és un nen de 9 anys que ha de passar l'estiu en els seus predins i s'avorreix moltíssim perquè tots els seus amics han anat a la platja i ell està allà tot sol, en la pilota, enmig d'un sembrat, enmig d'un camp, un rostoll i allà, i no pot jugar ni pot fer res, està avorridíssim. Aleshores, decideix tramar un pla i el seu pla és anar a trobar sa mare, que no la coneix. Aleshores, amb una foto que té molt antiga, una suposada adreça allà on viu i quatre duros que té estalviats, recordem que té 9 anys, decideix anar a cercar sa mare. Clar, sa predina li diu, va ser que no. Aleshores, una amiga de sa predina, que té un home que té modals de Hulk, bàsicament perquè era Yakuza, li diu, bé, jo t'acompanyaré. Aquest que l'acompanya és Kikuhiro, que és el títol de sa pel·lícula, a pesar que el protagonista és Masao, que és el nin.
13: Entonces, ese hombre no es tu padre.
9: Pues...
13: No conoces a tu madre.
8: La pel·lícula, un moment donat, la van definir com la història de Marco, vestida de road movie però amb autostop, ¿vale? Protagonitzada per un nen que bé podria ser el Piranha en la seva versió japonesa i acompanyada per un tio en els modals d'en Hulk, que dèiem abans, no? Cara de, amb aquesta cara seriosa que té en Takeshi Kitano. Mira, en això li afegeixes un planos eterns, un genial humor de cinema mut. Bueno, ja ho veiem, humor amarillo, és aquest tipus d'humor de bufetada, no? De... Pam! I li afegeixes la banda sonora de Joe Itachi, que és el que composa les pel·lícules en Miyazaki, les pel·lis d'animació de Miyazaki. Tens aquesta història que és tan estranya com entranyable. Va estar nominada a la Palma d'Or en el Festival de Cannes l'any 1999, quan se va presentar, i va guanyar els premis en el millor actor i el premi de jurat en el Semici, la Setmana de Cinema de Valladolid. Okay. És fantàstica. Si no l'heu vista, en sèrio, és com menjar-te un dorillaki molt a poc.
0: Apuntadíssima. Jo aquesta no l'he vista, El verano de Kikujiro. Estiu és la nostra paraula i en Toni mos està fent la seva llista.
8: Sí, i si l'estiu fos el darrer lloc on verdaderament vas ser feliç?
14: Tens algun desig?
15: Donaria el que fos per aconseguir-la.
16: Suposo que sabreu que només podeu córrer si sou cinc, no?
8: Això és Herois, història d'un jove publicista amb un gran èxit professional i una vida personal total i absolutament buida que condueix ràpidament cap a una reunió de feina. Pel camí se troba un autostopista que li farà recordar aquell darrer estiu en el seu grup d'amics en el poble, a la vora la mà.
0: Ja, els millors estius.
8: Aquells millors estius, no? Herois és una pel·lícula bona enlota. O sigui, però bona enlota de ser bones, no? D'aquestes que dius, oh, que guai, tothom és super bon enlot. O sigui, n'hi ha de dolents, evidentment, perquè si no, no funcionaria, però... A pesar de que és un tema clàssic, superclàssic de cinema, no? Recordàvem quan eren nins i eren superfeliços i corríem aventures, vull dir, hem vist Goonies, hem vist Stand By Me, hem vist mil de pel·lícules d'aquestes, i té qualques moments de tendresa excessivament videoclipera, perquè és veritat que Paul Freixas, que és el seu director, li encanta posar banda sonora a segon quines escenes, i clar, Forever Young, posar Forever Young a una escena així com molt emotiva és excessivament videoclip. Però bé, és una pel·lícula perfectament disfrutable, sobretot en família i en nins i en adolescents. Tracta l'aventura, tracta la pèrdua, els primers amors, els amics que se perden, els amics que se retroben. És cinema calculadament clàssic amb unes interpretacions entranyables que se resisteix a caure en les seves pròpies debilitats i acaba per emocionar-te. A mi me va encantar i a més veure a Àlex Brandemühl i a Eva Santolària, a Emma Suárez i a Lluís Omà. Mira, hi ha pel·lícules que no saps ben bé per què, però t'amolen. I després mires el que els hi ha passat quan t'han passat per festivals i te'n dones compte de que el públic ha pensat el mateix que tu. Quan tenen el premi del públic, una pel·lícula, un festival, ja està. Saps que a la gent que ha anat a veure-la és la pel·lícula que més li ha agradat.
0: I que li ha arribat. Sí,
8: i que
0: sí.
8: Més li ha arribat. I aquesta va guanyar el premi públic en el Festival de Màlaga.
0: Molt bé. I és molt guai. Herois, 2010, apuntadíssima, i se que ve ara ten... Estiu en estítol, no?
8: Clar, sí, sí, estiu en estítol. Acabàvem en l'estiu de 1993, un estiu que és el lloc aquí on tota la vida canvia i el món comença a girar d'una altra manera.
17: Ai, és la nena de la germana de l'Esteve?
18: Sí,
17: pobreta.
18: És la meva germana.
19: Saps per què m'han regalat tant?
18: Per què?
19: Doncs perquè m'estimen molt a mi.
8: Una nina de 6 anys, anomenada Frida, que ja el seu nom ja diu bastantes coses, afronta el seu primer estiu en sa nova família adoptiva, en el camp, en fora de tot el seu entorn proper i, sobretot, després de sa mort de sa mare. Carla Simons, la seva directora, va construir una història sobre diverses històries, no? com és en realitat la vida quotidiana, perquè la vida és així, a la realitat no passa com a les pel·lícules nord-americanes, aquí on se planteja un conflicte que en realitat no és un conflicte i se soluciona amb una musiqueta i amb un no lo haremos más, no, te quiero mucho, yo també, i ja està. No, la vida no és així. A la realitat, els fets s'entremesclen, converteixen la vida en un succeït de fets que no podem definir amb una sola paraula, a pesar de que en aquest programa intentem definir les coses amb una sola paraula i totes les seves polisèmies. És una pel·lícula molt complexa, però és bellíssima, és enorme, és deslumbrant i a pesar de ser una proposta diminuta, aquí on pareix que no passa res, està plena de trames i subtrames i personatges amb moltes més línies de diàleg de les que realment diuen els actors. És una preciositat que, a més, li va valer a Goya en el millor actor secundari per David Verdaguer, a la millor actriu revelació per Bruna Cossí i a la millor direcció Nobel. I, a més, va aconseguir una cosa que no havia aconseguit mai ningú, que va ser guanyar el Sos d'Or a Berlín a la millor òpera prima. Que no havia aconseguit res ningú, mai espanyol.
0: Espanya, sí, sí.
8: Espanya,
0: sí,
8: barbares,
0: sí.
8: No, evidentment. Sí, sí, sí. Els premis sí que l'havien donat abans.
0: Estiu 1993. Jo he de reconèixer que me va costar molt.
8: Bé, a mi me va flipar molt.
0: Sí, sí, no, no. I de tots els premis que du, i a vegades les has de veure en un moment que toca i l'enganxes, i a vegades ho veus quan no toca i no t'enganxes.
8: Exacte, hi ha pel·lícules que no, que se veuen quan no toca, i és mal també, no?
0: Sí, sí. Escolta, Bolla Extra amb un clàssic.
8: Sí, Bolla Extra amb un clàssic. I he dit que no duria pel·lícules nord-americanes, però és que, o sigui, si hi ha un estiu que va canviar la manera de veure una ciutat com Roma, va ser aquesta.
13: La boca de la verdad. Según la leyenda, si un embustero mete ahí la mano, la boca se la morderá.
20: Oh, ¡qué terrorífico!
13: Atrévase a hacerlo.
8: Vacaciones en Roma, por favor, no, una película de estiu. Es que Audrey Hepburn en Vespa amb en Gregory Peck, por favor, per Roma. Vos no recordàveu d'aquesta escena, la escena de sa mà, de la boca de la verdad, no? Que ell li fa creure que li ha mossegat sa mà. Man, per aquells que encara estigueu despistadíssims, Vacaciones en Roma, any 1953. Durant sa visita a sa capital italiana, una jove princesa d'un país petit centroeuropeu s'escapa del palau aquí on s'hospeda perquè està avorridíssima per visitar sa ciutat d'incògnit. A sa seva visita, un moment donat coneixerà a Joe, un periodista nord-americà que cerca una exclusiva i que fingeix que no la coneix, que no sap qui és, per aconseguir aquestes fotos i anar passant a poc per tota la ciutat. Bàsicament el que fan és un postal sobre la ciutat, sí, sí, sí. Van visitant els grans monuments de la ciutat, se van passejant, menjant gelat, van a ballar, menjant pizza. Ja està, vull dir, no hi ha res més. És Gregory Peck i Audrey Hepburn, la seva primera pel·lícula. I han de dir res més? Bueno, sí, que el guió és de Dalton Trumbo i la direcció de William Wyler. I ja està, vull dir, és una preciositat de pel·lícula. Si no l'heu vist, per favor... Per favor.
0: Impossible no haver-la vista.
8: Bueno, hi ha molta gent que no l'ha vista.
0: Sí, sí. I la vaig veure fa no massa, també, perquè no sé quina cadena la donava.
8: A TCM, segurament. Segurament.
0: I te quedes a veure-la.
8: Clar, és que...
0: Que siguin necessàries.
8: És que és brutal, però són pel·lícules que no tenen el ritme en els quals estem basats, les pel·lícules d'ara. Jo recordo quan la vaig veure en els nins, que clar, els vaig posant clàssics de tant en tant i, bueno, els anava posant clàssics, ara ja no m'ho fan ni cas, però quan els hi posava clar, me quedava mirant com qui dir, no passa res, no està passant res. Clar, duim 25 minuts de pel·lícula i els personatges no s'han trobat encara no hi ha trama. Encara és la introducció a la trama. I els nusos realment són molt curts a les pel·lícules clàssiques, no? Tenen unes introduccions llargues. I ara no, ara si en els 5 primers minuts no han passat 486 coses i han aconseguit 26 tresors, no... no funcionen.
0: Res, idò, jo me'n vaig pensant que qualque dia seré com una princesa, com Audrey Hepburn, i me passejarà un periodista com en Gregory Peck.
8: Bueno.
0: En Vespa.
8: Bueno, jo puc dur sa Vespa. No som com en Gregory Peck, però sé manar sa Vespa. Tu també, tu també, ojo.
0: Sí, sí, però anava a dir... De bon rotllo, en Gregory Peck deuria treure, no sé, un parell de pams.
8: A mi me treu un pam o dos.
0: I jo guany d'un parell de pams en Audrey Hepburn també, però d'extensió.
8: No, no, no, no, no, no.
0: Vinga, Toni Camps.
8: Salut i cinema. Oh.

0: entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
4: Ja som aquí, ja hem arribat.
5: Com anem, com esteu?
6: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
4: És el moment de posar els punts sobre les is.
7: De fluència.
6: El paraigo en sabates.
4: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
6: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
7: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Això ho ha fet un professional.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: Abraça't fort a mi quan t'ofegui la nit.

0: som aquí, ja hem arribat.
1: Hola, com anem?
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Se preveu una setmana intensa.
1: Clar que sí, i visca Sant Joan.
0: I visca la calor que fa, també, no?
1: Home, havíem d'inaugurar l'estiu quan toca, que és en calor.
0: Sí, no sé si aquesta calor és que toca, però bé.
1: Però a veure, mos passant en tot aquest programa tenint una conversació de, una conversa d'ascensor... Oh, no tenim més idees per avui.
0: A veure, també te puc explicar, Jordi, que s'ha notat que els infants ja no van a escola avui. Avui de matí he anat a un conegut supermercat i allò per

0: surt en llaüt, si tens una mica en llaüt, o si pots pagar un xàrter amb patró, gel, altaveu i una experiència autèntica mediterrània.
1: No se sap ben divertir sense queixes llerbetes.
0: Perquè sí, el que és bàsic és essencial, sobretot si et pots permetre el que és bàsic.
2: En quin temps vivim?
0: Aquest estiu no venguis fum a Instagram. Viu-lo com puguis, perquè no, no vivim en una pantalla. Campanya no oficial per a tots els que estimem l'estiu, però jo no ens creiem l'anunci.
3: Ah, sí, queda inaugurat l'estiu. Ara sí, vinga, Jordi.
4: Ole.
3: Ole, clar que sí.
4: Ole. Perdó. Sant Joan, dius ole.
3: Ai, històric moment, Jordi.
5: Ole. Ole per nosaltres.
3: No podem dir res més. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: És bona, Jordi, aquesta cançó.
1: És que fa desmai decepciona.
0: És que és un temacle, aquesta que sentiu a la manera de celebrar Sant Joan del grup Fades, clar que sí. Un altre al meu cap, no sóc un sant, ni tampoc en Joan. Traca amb les fades, triqui-traca-tra, traca amb el triqui-triqui-traca-tra. No vull parlar-te com un fucking expat, però tu you ever feel like a plastic. Molt bona, per cert, aquesta cançó l'han feta en l'artista català Triquell, eh? És bo. Bueno,
1: sí.
0: La ballaràs aquest Sant Joan, Jordi?
1: La ballarem aquest Sant Joan i passat Sant Joan, també. Jo
0: la cançó, que... Una candidata a la cançó de l'estiu?
1: Una bona candidata.
0: Ferran Pi, bon vespre.
2: Bon vespre, com està? Hola.
0: Molt bé, en Ferran és una de les tres fades, amb en Vicenç que la feien, Àngel Etzojo, i heu fet ara aquesta cançó amb en Triquell, Ferran, un temacle.
2: Sí, total. Nosaltres necessitàvem un hit d'estiu.
0: Sí,
2: estàvem fent un disc i quan el teníem acabat vàrem dir mos falten un parell de hits d'estiu i en vàrem fer dos. I aquest és un d'ells, per tant, espero que el gaudiu molt.
0: I tant. Escolta, que faran ses fades per Sant Joan?
2: Idò, tocam a Catalunya, tenim un concert i bé, ho celebrarem, especialment amb en Triquell, tocarem la cançó, l'estrenarem i després mos quedarem de festa perquè nosaltres ja ho sabeu, que som un poc trullosos.
0: Molt bé.
1: No anireu a la platja després del concert?
2: A les 3 de matí, me suposo que sí, quan acabem anirem a la platja, a mullar els peus, clar, no?
0: Soleu celebrar Sant Joan normalment, Ferran, vosaltres?
2: Sí, molt, jo sempre ho he celebrat. Jo que m'he criat per Serenal, per la zona de Serenal, a Palma, sempre ho he celebrat amb els amics i això, per tant, sí, molt.
0: Que bé. Celebrar Sant Joan, ja ho sabeu, hi ha moltes maneres, fent fogueres, cremant papers amb allò que volen treure de les nostres vides, o la forma més tradicional, per exemple, la de Sant Joan de Ciutadella, i altres pobles que el celebra. Ferran, tu en quina forma te quedes? De quina manera te quedes per celebrar Sant Joan?
2: Jo he de dir que no he estat mai d'aquests mallorquins que han anat a Menorca. No hi he estat mai per Sant Joan a Menorca.
0: Ah, no?
2: Jo era de quedar a Serenal, això, a fer el típic dels desitjos, fer una foguera...
0: I tant, mira, deu ser l'excepció que confirma la regla.
2: Sí.
0: Que bona. No és la primera col·laboració que fan les fades, ja ho sabeu, tenen cançons en Maria Jaume, en Samantha Hudson, en tenen moltes altres de col·laboracions. Aquesta vegada en l'artista català Triquell. Ferran, què ve abans, la cançó o la col·laboració? És a dir, perquè aquesta cançó de Sant Joan va ser amb ell perquè volíeu fer una col·laboració amb ell, o vareu primer fer la cançó i vareu dir, mira, en Triquell, com va això?
2: Mira, això va anar diferent, perquè en Maria Jaume sí que va ser un molt juntarem i farem una cançó posta, no? Però aquí sí que va ser que teníem la cançó i mos feia falta un rapero, no? Nosaltres volíem un rapero allà enmig, i no hi ha millor rapero aquí a Catalunya que en Triquell. És molt bon rapero, va sortir del programa d'Eufòria, i bé, és que té una manera, unes cadències que és increïble, jo deia, vinga, l'hem de convèncer, i al final s'hi va pujar, i mira, és que ha quedat espectacular, ha quedat molt bé, és molt bo.
0: Que bé.
1: Ja vos coneixíeu d'abans?
2: Sí, mos coneixíem d'abans de festa, de per aquí per Barcelona, sí, uh-huh. Ja el coneixíem.
0: És que ja sabeu que les fades triomfen a Catalunya, estàveu en el vostre pic, Ferran.
2: Sí.
0: Enhorabona.
2: Estarà molt... Jo, mira, que sempre he volgut reivindicar que era Mallorca i ser professor de català a Mallorca, però Barcelona m'ha cridat i...

0: Que els tirem bé. Aquí, els tirem per aquí uns anys ara.
1: Ja sabeu que ses fades se varen conèixer sent estudiants de filologia catalana a la UIBA, que sí, Ferran, tots tres.
0: Sí, sí, sí, sí. I allà a la Facultat de Lletres.
1: Que bé. Escolta, i ara estàveu molt ocupats, idò, a Catalunya, vos telefona molt, bé, estàveu a tope, de...
0: Sí.
1: A ràdio, a televisió, a photoshoots, videoclips i molta música.
0: Sí, molt. Nosaltres també perquè tenim aquesta filosofia que hem de reinvertir tot el que guanyem. I l'any passat vàrem fer més de 50 concerts, i enguany farem una gira de més de 30, també per aquí, per Catalunya. I reinvertim a tope. I fer molt de videoclips, i molta foto, i moltes cançons. Per tant, traurem un disc a finals d'any i el presentarem a Mallorca, òbviament. Òbviament el presentarem.
1: Que bé, que bé. Sí.
2: Quan, heu dit que fareu un nou disc, quantes cançons tindreu, més o manco?
0: Sí, jo crec que 12, 13... 12 a 13. Encara les hem d'acabar. Gravarem instruments i tot, i depèn de quantes, depèn de com aniguem de temps, en sortiran més o manco. Però I, sí, 12 a 13.
1: I tindrem més cançons noves de Fada aquest estiu?
0: Pot ser, sí. Ara n'hem tret tres seguides. Hem tret aquesta de M'agrada i Like It, que és aquesta que sona.
1: A veure,
0: M'agrada i Like It ja d'hora.
1: Toni, posa-lo. M'agrada, I Like It, J'adore. Un temacle, sí. També, Ferran.
0: Amb dos músics mallorquins, amb Naina Mateu, que toca sa viola, i en Marc Pericàs, que toca en Xanguito, també, i mos va fer ses trompetes. Per tant, músics mallorquins, per molt que estiguem a Barcelona, estem aquí
1: molt bé.
0: Encara donant suport a músics de ses illes.
1: Molt bé. Tindreu temps per gaudir de s'estiu?
0: Sí, sí, mos han demanat dues setmanetes sense concerts per poder tornar a Mallorca, per estar tranquil·lets.
1: Aquesta és el F-Boys Tour 2026. Com explicau el concepte de F-Boys, per qui no el conegui?
0: Sí, idò, mira, mos hem creat com un alter ego, no? Perquè sempre se queixaven de que nosaltres per xarxes rebem molt d'odi. I sempre se queixaven d'una mancança de testosterona, no? D'aquesta... d'haver d'exagerar la nostra ploma o de ser massa maricons, no? Com sempre ens diuen. I justament volíem evidenciar que justament és una performance, és una actuació, és fet de ser molt masculí també, no? I vàrem dir, crearem uns alter egos que facin la típica cançó de boy band dels anys 90, no? Cap a una lota. I passa quan vàrem crear aquest alter ego que se diuen F-Boys, no? I varen fer aquesta cançó de Bikini, que també se podria considerar una cançó estiuenca. I res. Això mos dona molt de motiu pels directes. Si mos veus en concert, apareixen en algun moment.
1: Això t'anava a dir, que quan surten els F-Boys, aquest alter ego molt mesclat, per dir-ho així.
0: Sí, són a cada concert mos concert. Interrompen.
1: Ai,
0: cada
1: justament.
0: Concert mos interrompen. Són un pesat, aquests mesclats.
1: Ho són. I concerts a les illes en teniu previstos, Ferran?
0: Sí, de cara a la tardor. No se poden encara dir perquè no depenen de promotors i coses, però sí, de cara a la tardor vendrem a presentar el disc.
1: D'acord.
2: I ara que ho dic, que us heu agafat dues setmanes per tornar, què feis? Que aprofiteu per fer dues setmanetes per aquí?
0: Jo, anar a la platja, no faré res més que això, perquè aquí a Barcelona, per molt que estiguis a davant la mà, no hi vas. I en canvi a Mallorca, tot el dia fas caficos. I jo aprofitaré per estar allà, amb la família, amb el meu lot i estar tranquil·lats.
1: Que bé. Idò, Ferran, molt bon estiu, a Fades. Ara, si vols, mira, mos acomiadarem. Han estrenat aquesta cançó en Triquei, que és Sant Joan, però m'ha fet ganes posar M'agrada i Like It, J'adore, que és l'altre tema de l'estiu. Toni Cardell, en el control d'ànim, mos el posarà. Així podeu triar, si Sant Joan o cançó de l'estiu genèrica, que és fantàstica, també. Ferran, moltes gràcies, molt bon estiu a Fades, vos esperam aquí a l'estudi.
0: Molt bé, molt bon estiu a vosaltres també, gràcies.
1: Bon Sant Joan, adéu.

0: fades a Cucorba.
1: La situació, Cucorba, patrimoni cultural i urbanístic.
2: Crec que no havíem estat tan bé mai.
0: L'Ajuntament de Moró dedicarà una plaça a Cucorba, el grup d'animació infantil Moré, nascut l'any 1977.
1: El reconeixement arriba després que la formació anunciés la seva retirada dels escenaris prevista per al gener de 2027. La nova plaça estarà ubicada a la zona escolar de Moró, al costat de l'Escoleta, l'Escola i l'Institut. La proposta ha estat aprovada per unanimitat com a reconeixement de la tasca cultural i educativa que el grup ha desenvolupat gairebé 50 anys.
0: Abans del comiat definitiu, Cucorba es troba fent una darrera gira, ja ho sabeu, per diferents pobles de les Balears. Al llarg de la seva trajectòria han publicat 14 discos, més de 200 cançons i han ofert més de 3.000 actuacions en directe.
2: Crec que no havíem estat tan bé mai. Allà va.

0: Ivetres Ràdios, Dial. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, Ivetres Ràdio. Serveis informatius. Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb Ivetres. Des de Ciutadella, edicions especials de El Dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb Ivetres Ràdio els nervis i les ganes de bulla dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
2: Em doneu-vos permís per començar el replec?
3: Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
2: Així ho faré.
0: Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb Ivetres Ràdio.
4: Xiu, xiu!
5: Bones! A mi m'agradaria dedicar una cançó a na Susan, na Ana Mari, na Tina, Nima, na Loreto i na Miriam de Bunyola, que varen ballar amb una servidora, na Maco, varen ballar el Baby One More Time, vestides de col·legiales, a l'espectacle dels nostres fills i filles, espectacle Pro Viatge d'Estudis, aquí en el Teatre Municipal de Bunyola. Va per elles, Baby One More Time, de Britney Spears.

0: programa Xiu Xiu, per cert, mos encanten aquestes mares tan divertides de Bunyola, que se van posar a ballar a Britney Spears en el playback per recaptar dobbes per viatge d'estudis.
1: Jo donaria dobbes per veure això.
0: Només passa a Bunyola, això. Som un gran poble. Continuem a Xiu Xiu, hem de dir. Per cert, fins ara hem xerrat de la nit de Sant Joan, però Jordi encara no hem explicat què farem tu i jo.
2: Xiu Xiu.
1: Jo vaig dir, ja ho he dit això, que Sant Joan és Cerverí.
0: Sí, sí, sí, Sant Joan és Cerverí. A veure, Jordi, d'acord, molt bé, una altra excusa.
1: De sa matinada que te'n vas anar a vull fondre.
0: Molt bé, una excusa més per posar negats. Me l'has colada una altra vegada.
1: Sempre va bé.
0: No només et Cerverí, Jordi, me sap greu informar-te. Ho sap tot Balears. Sant Joan no només et Cerverí, molts altres pobles celebren Sant Joan. Aquí tothom hi té cabuda, petits, joves i grans. Saps que, Jordi, que per demostrar-ho, ara saludaré a una gent molt important, que és en Pedro Solort. Bon vespre, Pedro, com estàs?
3: Bon vespre, molt bé, beníssim.
0: Que bé.
3: A punt per començar les festes, ja.
0: Això t'anava a dir. En Pedro és president de l'Associació de Gent Gran i Pensionistes de Ciutadella i, Pedro, te cridàvem bàsicament per donar-te molt d'anys i desitjar-te bon Sant Joan.
3: Moltes gràcies.
0: Ha estat un cap de...
3: Estic molt content que m'hagueu trobat.
0: Que bé. Ha estat un cap de setmana intens, ja? Com ara viure el diumenge d'esbè.
3: Exacte. El diumenge d'esbè va començar molt de matí. A les 8 ja havíem anat a puesto per començar a fer el primer toc de Fabiol. I bueno, i a partir de llavors, a partir de les 9 del matí, la festa es va esclatar i pambant.
0: Clar, nosaltres estem avasats a veure la bulla pels carrers i per la televisió. I la gent gran, clar, sempre veiem molt de joves per mig, això sí, sempre. La gent gran de Ciutadella, com viu les festes de Sant Joan de Ciutadella, Pedro?
3: Mira, ahir van tenir a les plaies de Ciutadella el gust i el plaer de poder tenir el bec i va venir a visitar-nos. I damunt les 7:30 va arribar a Esbé i hi havia unes 90 persones que l'esperaven. I bueno, i la gent ho viu amb molta emoció i amb molta alegria, perquè és una festa que avui en dia quasi podríem dir que ja no és nostra, és més de tota Espanya que quasi nostra, perquè ve de gent de tota Espanya i part de l'estranger.
0: Per això t'ho demanava. Ja dic, volíem molt, saber molt com també viu aquesta festa, que és de Ciutadella, la gent gran de Ciutadella. I dius que ahir varen passar per l'esplai, que és la residència de persones grans de Ciutadella. Jo no sé si des de l'associació teniu alguna tradició en concret o cada una fa les seves.
3: Bueno, mira, les tradicions nosaltres les tenim molt arrelades. Divendres de la setmana, d'aquesta setmana passada, vam fer el xocolat i menciamada, que és el preludi del dia d'esbè. I van tenir també prop de 100 persones que van venir a fer xocolata invenciamada i els hi vam obsequiar amb una luda plena de ballanes plenes. Ara avui cap vespre se fan els fogarons, es fan els focs. I a tots els carrers de Ciutadella hi ha un munter de veïnats que han tret la taula al carrer i posen un poc de bereneta, diguéssim, i gent en llimonada, evidentment, això no pot faltar.
0: Que bé. No?
3: La gent col·labora molt en la festa aquesta.
1: Clar, jo no sé si des de l'associació ja setmanes abans se nota l'ambient, ja començau a preparar, com són aquests moments?
3: Aquests moments, doncs mira, aquests moments de molt de preparatiu, perquè abans de començar la festa, nosaltres tenim molta feina de preparació, perquè s'han de preparar les escudelles, s'han de preparar les aludes, perquè enguany hem fet unes aludes molt, molt especials. Aquestes aludes molt fetes l'Associació del Càncer d'aquí de Ciutadella, en col·laboració de la gent major. I bueno, i per això vaig dir que la preparació que es fa abans és molt laboriosa, mm-hmm, perquè mos du molta feina.
1: Mm-hmm. Entenc que molta feina, però també vos dona molta vida, no?
3: És clar, és que mos la dona tota, vull dir que l'alegria, la pell de gallina, perquè se mos posa la pell de gallina, només sentís primer toc de Fabiol, que hi ha qualque lot qui ve allà en el club i toca la primera sonada del toc de Fabiol, allò és una emoció indescriptible.
0: Que bé. És que demà és a les dues, no?, el primer toc.
3: Sí, demà a les dues, sí. Uh-huh. Demà comença a les dues, donarà el primer toc i demanarà permís en el caixer senyor per poder començar a ser replegada.
0: I tu d'on ho veuràs, Pedro?
3: Bueno, jo estic convidat allà a la casa del caixer senyor, el que passa que, la veritat, en la calor aquesta que fa, no sé si ho aguantarem.
0: Ja, perquè, és que clar, em fa molta.
3: En els puestos aquests és anar un poquet d'etiqueta, no, ben arreglat.
0: Sí.
3: No hi pots anar en calçons curts, és anar un poquet arregladet.
0: Clar, no, i en la calor que fa i tanta gent que hi ha, igual amb, no sé, Jocs d'Esplars, Dia de Sant Joan, el Caragol de Santa Clara, sortiu a veure-ho, o quedau a que vostre fresquets i en les portes obertes que la gent passi en la televisió encesa.
3: No. Tothom surt al carrer i anem a aquests amics, anem a veure la gent, perquè, clar, la gent aquí tenim el costum de convidar a la gent que passa. Més o manco, mos coneixem quasi tots, i llavors anem a la casa d'un, després anem a fer la volta i fem la casa d'un altre, i així successivament vas fent tot el matí, diguéssim, vist que arriba l'hora de poder esclatar la festa, i després ja cadascú ja va per seu compte. Però normalment la gent d'aquí de Ciutadella mos visitam d'uns amb els altres.
0: Que bé, això és fantàstic, Pedro, quin ambient. Jo no sé si tens qualque tradició en la família també d'estar amb la família aquests dies.
3: Sí. Nosaltres, normalment, com que, mira, mo ara era Joana, en Pau descansi ja no hi és, mesquineta, mo pare era Pere, i normalment per Sant Joan celebràvem Sant Joan i Sant Pere junts, i feien la caldereta de llagosta, que això és molt típic d'aquí de Ciutadella. I ara, doncs, mos reunim el fill meu, amb sa germana, els nets i nebots, i bueno, i mos reunim i feim ben igual, com que hi fossin ells, feim la caldereta també dia 24, que és el dia de Sant Joan, per celebrar Sant Joan i Sant Pere, ho celebrem tot junt.
0: Que bé, quina emoció.
1: Clar, jo, després d'aquests dies tan intensos, no sé si teniu un pot de nostàlgia anticipada, que se diu, no? O sigui, ja enyorau el moment abans que hagi passat.
3: Sí. Ho pots ben creure. Estem expectants que arribi el moment per esclatar d'alegria i de la il·lusió que duim de dintre guardada, que arriba el moment... i és com un explot, com una bomba que m'ho surt.
0: És que, Pedro, ara avui en dia els joves diuen que després d'haver viscut moments intensos se té ressaca emocional. Ho has sentit
3: emocional.
0: A dir, això?
3: Sí. Sí que és bo, és molt bo, això.
0: Confirmes que tindràs ressaca emocional després de les festes.
3: Sí, pots estar segura que sí, que la tindré, la ressaca emocional, sí. I esperam que quan tantes passi l'any de nou per tornar-la a tenir damunt.
0: Exacte, que bé.
1: Exacte, perquè ara ja fa calor, però ja Sant Joan, però quan passi Sant Joan només quedarà la calor, és estiu.
3: Sí, clar. Sí.
0: I qualque alegria més, Jordi, per favor.
1: Bé, clar, però pot de drama, no passa res.
0: Molt bé. Pere Salort, moltes gràcies per atendre'ns i una ferrada a tota la gent gran de Ciutadella. Molt d'anys.
3: Moltes gràcies a vosaltres per haver tingut aquest plaer de tenir-vos en l'audiència d'avui.
0: Que bé.
3: Moltes gràcies i que digueu també un poquet de la festa nostra.
0: Gràcies. Moltes gràcies, Pere.
3: Forta.
0: Adéu, bon any,
3: gràcies,
0: salut.
3: Gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu.

0: Ai, quina emoció, per favor.
1: Quina emoció.
0: Que bé.
1: És que ho viuen amb una intensitat.
0: Ho vivim, Jordi.
1: Bé, però sobretot la gent de Ciutadella.
0: No, bé, sí, sí, nosaltres. Bé, però nosaltres amb ells.
1: Nosaltres amb ells, clar.
0: Bé, idò, tu què?
1: Jo me n'he d'anar.
0: Com que te'n vas?
1: Jo me'n vaig.
0: Jordi, bé, ja ho sabia, no me faré sa botja.
1: Deixiu per una hora i mitja.
0: Realment, en Jordi ara mateix se'n va, mos deixa.
1: Me'n vaig, és vera, me'n vaig.
0: Per què mos deixes, on vas, explica-ho.
1: Per el millor motiu que hi podria haver és que me'n vaig en el camp de gais del poble de Sant Cervera a cobrir-ho per IB3 Ràdio.
2: No, els espectacles són ells, i nosaltres per evitar que les entrenen. Hi ha gent que les entrena, més o no abans.
0: Jo, Pep, tinc tantes preguntes.
1: L'objectiu dels concurses és que canti més vegades en una hora.
2: Durant una hora. I és que fa quiquiriquí, és una cantada. I així n'hi ha un que va fer... aquí de qua. Un en va fer 170 i pico. Ja te pots veure el desastre que era. Jo faig despique, a vegades engany, dic, número 12, en paleta, amb un gais d'altres pobles, amb un gais inglesos, i si vol de compte una anècdota molt bona, va ser un pic, que jo ho sabia, però la gent no, van endur un gai dissecat.
0: Ai.
2: Era un gai dissecat i s'acaba, i clar, molta gent deia, no se mou gaire aquest gai, i no, deu tenir son.
0: En Pep Prieto, que mos explicava en què consisteix aquest cant de galls que se'n va ara mateix en Jordi, ara mateix en Pep Prieto, Jordi, deu estar nerviós. Nerviosíssim.
1: Eufòric, organitzador, speaker...
0: Me'l va dir que avui vespre cantaran més de 30 gais, més de 20, segur,
1: a Son Cervera. 30 i algo, sí. Damunt un escenari.
0: La cosa és, Jordi, a les 10 donen el xus i a les 11 exacte. Tanquen. I exacte. Qui hagi cantat, qui hagi fet més, qui quiriqui, guanya.
1: Exacte, qui hagi cantat més vegades és el guanyador del cant de gais.
0: Tu amb qui vas? Jo vaig amb en...
1: Ja ho veurem.
0: Amb en Bustamante. Me va dir en Pep que n'hi havia un que no havia en Bustamante davant.
1: Bé, però canvien moltes cada any. Ja sí. Ho veurem. Demà vos faré l'alineació completa.
0: D'acord, sí, sí.
1: A veure què
0: trobam.
1: Jordi,
0: res, passeu bé.
1: Res.
0: Mare, excusa, t'has cercat per partir.
1: Sí, bé, un bon viatge
0: també. En el teu poble, sí. Ves alerta. Ara mos escoltaràs cap allà, o no?
1: Home, sempre.
0: Vinga.
1: Sempre hi ve tres ràdio posat.
0: Cant de gais de Son Cervera. Demà en Jordi mos du la crònica. Ara se'n va cap allà. Adéu, Jordi.
1: Adéu.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: Si a tu te dic gra,
5: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: I de continuar amb Xiu Xiu, Maria Antònia Miró, bon vespre.
1: Bon vespre, però fa un sol que xapa roques. No sé per Mallorca si tenim tanta calor com aquí o què.
0: Calor
1: com
0: o claror?
1: Calor i claror, les dues coses.
0: Claror encara fa, en fa, i calor tenim per mi que sí. Nosaltres que estem aquí, que preso un búnquer i ve la ràdio, tu pensa que jo he entrat a les 3 de sobre baixa, i jo ja no ho sé, jo es pot caure el món, que si cau, jo ho sé pels companys d'informatius, no ho sé perquè vegi cap tipus de llum sola.
1: Per de llum natural. És veritat, té aquest efecte de búnquer atemporal, eh?
0: Sí.
1: És així, és així.
0: Estàvem aquí confinats.
1: Sí, Inés, t'he de dir que a la pregunta de que com estic, sempre es pregunta de Ricó, i sempre dic molt bé, molt... No estic molt bé, no estic gaire bé, perquè he tingut una petita crisi, perquè una relació que havia començat s'ha acabat.
0: Maria Antònia, me sap greu. Estar bé, però.
1: Sí. Sí, la veritat és que estic molt bé, perquè tinc moltes coses a la meva vida, entre altres aquesta col·laboració setmanal que me fa molt feliç. Així que millor.
0: Nosaltres també t'estimam, Maria Antònia. No necessites segon qui, mos tens a nosaltres.
1: Exacte, a vosaltres i a tots els oients que ara mateix, potser si estàs passant per una ruptura, aquí també s'està patint. A més, saps què pens, Inés? Que quan passi més temps vos podré contar qualque anècdota, no? Quan ja sabeu que moltes històries que tinc són de desamors, ja, per tant, deixarem que passi temps una mica i ja us ho contaré.
0: Segur
1: però
0: que
1: vos
0: sí.
1: Puc dir, exacte, vos puc dir així com a tret general, és que no tenia una voluntat de tenir una relació. I clar, això m'ha fet demanar. Què fa que jo sí la tingui? És a dir, què fa que les persones vulguin el que volen? I clar, també m'ha fa pensar... Jo vull una relació amb unes exigències concretes perquè crec que és la millor manera de tenir-te. Però, clar, què determina quina és la millor manera, no? Amb el canvi de temps, depenent de la persona, mil maneres de relacionar-se. Com dir, per exemple, parelles que no viuen juntes o que esperen a casar-se per consumar. Clar, a vegades, les decisions que prenem van més enllà de l'altre i de del que sentim. També passa per el que creiem. Clar, què fa que jo vulgui una relació així i no així? I que fa que la gent cregui el que creu. Perquè avui vos vull xerrar de creences.

0: És una cosa molt personal, en què creus i que no, i tu ho fas així perquè jo me penso que és així, perquè hi crec amb aquests valors, amb aquesta forma de ser i de fer. Molt, molt íntim, tot plegat.
1: És vera, i saps el que és molt curiós de les creences? Que són un poc paradoxals, perquè és vera que són molt íntimes a la vegada que col·lectives. És a dir, el fet de pensar d'un mateix és propi. És a dir, en moltes revolucions, per exemple, s'ha dit que no te poden mai treure la llibertat de lo que penses. O una frase que se li treueix, per exemple, a Aurora Picornelles, amb quines bales matareu les idees. Uah, increïble, perquè clar...
0: Pels apunta.
1: Fals de punta, i això és vera, però el cert és que també és molt difícil mantenir un pensament si estàs aïllat precisament en aquesta creença. És encara menys comú pensar diferent en el teu entorn i, sobretot, molt sovint les persones realment cercant d'envoltar-nos de persones que pensen com nosaltres, perquè si no és una agonia. Clar, jo te vull demanar, Inés, en quin espai de la teva vida creus que convius més amb persones que pensen diferents?
0: Uf, molt bona pregunta, Maria Antònia. Diria que ara mateix intento evitar persones que pensen diferent a mi.
1: Clar.
0: Hauria de dir sa feina, però realment és que... Sí, sa feina, diré. Sí.
1: Sí, jo també ho estava pensant, i clar, per exemple, jo crec que en l'àmbit educatiu, és veritat que ara penso, el màster no tant, però la universitat sí.
0: Sí, i jo quan anava a la universitat me va costar molt encaixar amb la gent, ideològicament. I pel que fa a la política, no tant, sinó és una escala de valors al final, no?
1: Exacte, aquestes creences, aquestes coses que donem per fent, no? I en el final jo també penso que, per exemple, és molt important realment es feix com l'educació, per exemple, pública, exacte, que moltes persones diferents s'amasquin, perquè és que ja tenim aquesta inèrcia natural d'anar amb els que pensen com nosaltres i de, mira, que hi hagi sistemes i institucions que facin que ens mostrem una miqueta, no?
0: Sí, però bé, hi ha molta gent que decideix que no, que no, que no importa.
1: Que no s'hi paga la pena.
0: Exacte.
1: Exacte.
0: Bé, doncs, quina definició podríem fer d'una creença? Perquè ara no parlem de religió.
1: Clar, una creença és una idea, proposició o una informació que qualcú accepta sense verificar. És veure, en aquest sentit estricte, a vegades se xerra de creences també com opinions religioses i, clar, creença també pot ser sinònim de fe. Però també les conviccions o els prejudicis són altres formes de creença. Sí, el que hem d'entendre és que creure i sabre no són el mateix.
0: Exacte, hi ha una expressió que ho diu molt bé. Creure no et sabre, quan te demanen qualque
1: creure
0: cosa.
1: No
0: crec que sí, no, idò, crec que sí, no. Creure no et sabre. Però, Maria Antònia, jo sé que avui no tens un bon dia, ja mos has confessat, gràcies per obrir-te d'aquesta manera amb nosaltres i amb els oients. No, Maria Antònia, ha acabat una relació? Avui ho ha dit.
1: Exacte, exacte, exacte.
0: Però jo vull que mos contis qualque cosa divertida, que si no, no series tu.
1: Exacte, i ara vos contaré una anècdota que no està relacionada amb res així de creença espiritual. Va començar a ser místic, però en el final no ho va ser gaire.
0: No estan parlant d'una experiència de fe, llavors?
1: No, però sí que té a veure amb el que creem una mica. A veure, he de dir que aquesta història no és de fa tant, just en el moment que havia acabat la universitat, estava vivint a Mallorca, fa feina a la ràdio i pensava, què he de fer la meva vida? Crisis! Clar, era el cap de setmana d'una trobada de creadors de contingut en català i jo hi vaig assistir per curiositat, per conèixer, i de fet el darrer dia d'aquestes jornades nosaltres hi fem un directe que podeu recuperar a la carta, programa especial.
0: La Ferrada, no? Era la Ferrada.
1: La Ferrada. Sí, he pensat, ho puc dir, no? Sí, era la Ferrada. Te'n recordes, Inés? Era un xiu-xiu.
0: Sí.
1: Que clar, no hi havia en Jordi, no? Aquell moment, no?
0: I què te va passant?
1: No, si és que no ho havíeu notat ja, sóc una persona molt sensible. Clar, aquell dia jo fa 4 hores que sentia a gent xerrada, posicionament de marca, corporacions, transaccionalitat amb els usuaris, producte... Bàsicament, de quina manera la gent que fa vídeos a internet pot connectar-se amb empreses per fer anuncis, vendre coses i guanyar dobbers. I clar, es queden coses com... Sigues únic, creatiu, troba la teva essència per després vendre-la. Clar, és que jo me vaig...
0: Tu te vas agobiar. Tu vas dir, ai, me'n vaig.
1: Me'n vaig aquí i vaig pensar, estic boig, són com monotes amb dos bes, clar. I alguns dels ponents eren persones del món del màrqueting que jo pens...
0: Què penses? Què penses?
1: Que pens, que xiu-xiu no se farà responsable de les meves declaracions.
0: Ah, espera, espera, que llençam sa capella. Espera, indicatiu.
2: Xiu-xiu no es fa responsable de les impertinències dels seus col·laboradors.
0: Ara ja te pot ficar en qui vulguis.
1: He de pens que la gent del màrqueting fa que el món vagi tan malament.
0: Hala!
1: Que el món vagi així.
0: El món els, que, els que fan màrqueting són els culpables de que tot vagi tan malament?
1: No, un dels molts, segons el meu criteri, completament subjectiu. Una creença que tinc. Clar, pot ser que algú més compost hauria escoltat tota aquesta xerrada i si no estava d'acord amb el que don, li hagués entrat per una hora i li hagués sortit per l'altra. Però clar, jo necessitava sortir d'allà. Vaig passejar pel centre històric de Palma, que això m'ha donat molta pau, i vaig arribar a l'església de Santa Magdalena. I vaig entrar, fa aquesta fresca d'església, olor com humitat, que era com familiar i agradable, no? I vaig dir, és aquest lloc per pensar. Mai seure un banc, mai posar a plorar, i vinc a plorar.
0: Ai, ai, ai, pobre.
1: I clar, pensava, que ets l'ofici, que ets la vocació, quina ets la meva, com tries la feina que fas, a què contribueixes. Clar, evidentment sí que són preguntes que te fas amb un cert privilegi de poder-te-les fer, però estava jo ja asseguda, fent veure que resava, sospesant totes les vides possibles que podria tenir, i amb això, que una monja me somriu. I no record com, me va començar a xerrar. I jo no creo, però mis padres sí, no, mis hermanos tampoco. I me va dir la monja, tu eres hermana pequeña, no? I jo, uau, aquesta monja té poders! I clar, i vaig dir, men, xerrarem amb ella, aquella vocació la té. I vaig començar a xerrar amb ella, com va tenir vocació, d'on era. Resultava que era de Filipines, ella també tenia molt de germans. I me va començar a dir que eren els miracles i els èxtasis de moltes santes que me va començar a explicar. Wow. Clar, és veure, el que havia començat com una cosa molt mística i profunda, de cop no ho va ser tant. No sé qui li havia vengut i aquí hi havien resat i havia curat una malaltia de pell que tenia la seva dona, i ella intentant-me descriure com era aquella malaltia de pell amb un castellà macarrònic. I a vegades me xerrava en anglès quan no li sortien les paraules, jo he pensat, ai, però per què me xerra d'aquesta malaltia d'aquesta dona que no estic entenent res?
0: Ella te xerrava de germana petita, germana petita. Maria Antònia, se va sentir identificada en tu.
1: Ja, estava xerrant un codi que jo de cop vaig desconnectar perquè he dit, com ets, quin... Clar, jo, clar, és que si no creus en els miracles desconnectes una mica en el minut com a dos. Però clar, és veritat que li costava molt expressar-se, per això també hi havia una barrera lingüística important. I li vaig dir, men, quant de temps fa que estava aquí? I me va dir que 8 anys. I vaig dir, uf, bé, és igual. Per acabar, o sigui, per acabar-ho de donar en aquest clima, jo que intentava trobar qualque transcendència en aquest món contemporani, me diuen al final, tenemos una tienda con dulces y cosas, y si quieres, después de rezar, puedes ir a comprar algo.
0: Ah!
1: I jo penso, no m'ho puc creure, tio, me'n vaig a una església a tenir pau i fins i tot la monja aquell dia m'intenta vendre qualque cosa.
0: Home, el món se mou per dos bes, Maria Antònia. Això ho hem de tenir clar. Molt desafortunada aquesta mongeta, per favor, no, Rosalia, no ha fet un disc per això?
1: Sí, és que jo ho trobo. Bé, aquesta dona no sabia l'oportunitat que tenia de captar-me, perquè jo estava molt vulnerable, però bueno...
0: I li vas comprar qualque cosa o no?
1: No,
0: que t'oferia,
1: clar que no.
0: Què t'oferia? De... Pastissos?
1: Sí, no sé, és que era...
0: Magdalenes.
1: Sí, sí, m'ha dit pastissos i dulces, i vaig dir no gràcies. I me vaig posar a riure i vaig pensar que la vida realment és molt absurda i se me va curar tot. Molt vaig bé. Pensar que si de que la vida era absurda, ja està, no tenia tant de mal pels caps.
0: No importava anar a missa per arribar a aquesta conclusió, Maria Antònia.
1: Sí, no, no era
0: bé,
1: missa. Missa era,
0: clar, sí, però no era missa, perdona.
1: Era una església, anar a un lloc
0: tu vas anar allà a contemplar.
1: Exacte, vida contemplativa, i ni amb aquestes. Bé, en tot cas, és curiós això de creure, perquè quan tu tens unes creences molt concretes, jo crec que fins i tot, a vegades, pots arribar a viure dues vides paral·leles.

0: Per què ho dius, les vides paral·leles?
1: Eva, mira, és que una de les meves millors amigues de la universitat és molt religiosa. De fet, ella se casa aquest octubre, té 20 i pocs anys, i m'ha dit que una vegada se casi, que venguin tant de fills com Déu vulgui, clar. I jo ara, per exemple, me trobo un grup de WhatsApp amb bellotes d'aquesta mateixa edat, totes amb fotos de perfil de les seves noces i bebès, mirant menys si llogam una lanxa a Sitges o si feim un tas de cafè per escomiat de Fredina. I pens, on puc tenir ficat? I qui és tota aquesta gent que jo no coneixia? I què és això?
0: Quines experiències, Maria Antònia, la veritat.
1: Clar, hi hauré d'anar per contar-vos, ho suposo.
0: Per favor, bueno, per favor.
1: Per favor.
0: No, vés i tu recull apunts i després mos ho dius tot. Que si tas de cafè o lanxa per Sitges, però sobretot ser noces. Vull saber com són aquestes noces.
1: Clar, i jo penso en ella i dic, clar, aquesta lota no és que tingui contradiccions, és que ha de conviure amb aquesta tradició que té caseo i tot un context i sa vida, el que seria com més quotidiana amb persones que no, clar. Uh-huh. I penso que es fer-li el retret de que té contradiccions és com molt fàcil de fer, no? Perquè dic, realment, per contradir-te, en primer lloc has de pensar qualque cosa. I en aquest món hi ha gent que no pensa res directament. I llavors, clar, ella, podríem dir que està en contacte amb el meu món i amb molt de temps i amistat, a poc, ella també ha anat obrint el seu cap a mi. Perquè diu que no se sent jutjada, perquè som amigues... I pot ser això, no?, el que és amistat, entendre't-se.
0: I tant.
1: Però una pregunta, Inés, pregunta de referent. Què faig quan les nostres converses despuntin cap a innegociables? És a dir, què faig amb les persones que el que creuen incideix en la llibertat dels altres? És a dir, què faig amb tots aquests pensaments? O sigui, puc estar jo a una festa amb persones que pensen que les persones homosexuals no haurien de tenir dret a adoptar?
0: Molt bona pregunta. No sé si com a referent te puc contestar bé en aquesta pregunta, Maria Antònia.
1: Clar, a veure, jo he cercat a Google, li dic que feim amb tota tolerància, i m'ha sigut la típica frase d'en Karl Popper, que va escriure el 45, que això és important, perquè clar, era just contet Segona Guerra Mundial, que deia que havien de ser intolerants en ser intolerància. Uh-huh. Clar, molt bé, aquesta frase sempre s'ha dit, però i el que sent aquesta amiga, o que hi ha dit que anaves a l'institut, o el teu concu? O sigui, és com una frase molt abstracta, no? I al final, quan tractes amb aquestes persones, dius, com l'estai de la meva vida o com els hi faig canviar de creences? És una cosa que dius, clar, al final tothom de les seves circumstàncies.
0: Però jo crec que tu has posat un exemple molt radical, eh? És a dir, puc estar de festa amb persones que pensen que les persones homosexuals no haurien de tenir dret a adoptar? De por de pots, però no tens per què compartir aquesta...
1: Aquest espai.
0: Aquest pensament que tant de bo ningú hagués de tenir, aquest pensament.
1: Exacte. I jo, una part jo pensa, i si jo estant allà, no ho sé, com fer de missionera a l'inversa, no? Com i si jo estant allà puc, no ho sé.
0: Intentes convèncer qualcú?
1: Exacte.
0: Bé, ma, tu intenta-ho. Nosaltres t'enviarem un grup de suport.
1: Espero que no me treguin de ses noces. Però bé, ara podem passar cap a un àmbit molt individual i el que és segur és que el que no hem de tolerar, i de fet ara hi ha moltes eines que van cap a aquesta direcció, són ses creences limitants.
0: I què són ses creences limitants? Com les identificam?
1: Però mira, ho podem entendre amb una història.
0: Una altra història de Dona Maria Antònia Miró.
1: Mira, les creences limitants es podien entendre amb aquesta història. Això era i no era, hi havia un circ i que tenien entrenat un elefantó ben petit a un pal perquè no se pogués escapar. Clar, no obstant això, aquest elefantó va intentar moltes vegades engativar i estirar la corda per fugir. Però clar, per molt que ho intentava, no tenia suficient força. I clar, aquest elefantó pensava, no puc i no podré mai. Clar, l'elefant va anar creixent fins que se va convertir en un gran elefant. Clar, aquest elefant continuava fermat en el pal. Tenia el record d'intentar-ho i no poder. I clar, aquest pensament és el que va fer que continués allà. I tot i va crescut i ha de tenir la força necessària per escapar, no va arribar mai ni a rompre la creença, per tant, tampoc rompre aquella cadena.
0: Un bon exemple per explicar, una bona metàfora per explicar les creences limitants.
1: Clar, a veure, jo no estic dient que vulguis poder, perquè hi ha coses que són molt complicades, però també és interessant tenir aquesta òptica, no? Com de quina manera els pensaments després medien la nostra realitat i com avaluam situacions, persones... Clar, a vegades sentim una cosa una vegada i una altra i mos pensant que és vera. No sé si quines tu tens identificat qualque pensament limitant teu.
0: Uf, no ho sé, a veure, men, si... ara mateix no me'n ve cap en el cap, la veritat.
1: Eva, mira, jo te'n puc dir una, que soni la cançó.

0: Maria Antònia, intrigada amb aquesta cançó. Me tens intrigada amb aquesta cançó.
1: Clar, jo decidí posar aquesta cançó perquè jo tenia un pensament, una creença limitant, de fet bastant ferma, que aquesta cançó era vulgar. I que jo mai podria trobar consol de desamor en un merengue tropical. I no, estava equivocada.
0: Has descobert que sí, que trobes consol en aquest merengue tropical.
1: Sí, de fet, el capritxo de l'algoritme de Spotify, com m'agrada dir-li, me la va posar i la vaig ballar. I clar, jo crec que per acabar ja avui podem dir que la màgia de pensar i creure és que si t'ho permets i a vegades les circumstàncies t'hi empenyen, pots canviar-ho. I crec que sempre, sempre és positiu permetre-se gaudir, conèixer i entendre a l'altre, com aquest merengue.
0: I com tu ets la teva amiga que se casarà jove i té família limitant.
1: Exacte. I entendre que l'amistat és això.
0: És això. Molt bé, Maria Antònia.
1: I no podem canviar cap de les dues.
0: Escolta, vols que t'ho dediquem, perquè avui has tingut un dia així regular, ho has dit en el principi, t'ho dediquem a aquest Suavemente, que acabes d'incorporar a la teva vida.
1: Exacte. I que dic, que fort que està dient exactament com me sent.
0: Molt bé, Maria Antònia. Idò, per tu, aquest Suavemente, t'estimam.
1: Jo vosaltres.
0: Adéu.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia, és de nit encara, tot i que comença a claretjar en aquest dimarts dissabte de Sant Joan, que arranca ben calorós, amb mínimes de 23 graus a les Illes. Però, en tot cas, primer dia gran avui a Ciutadella de les festes de Sant Joan. A partir de les dues comença de manera oficial la celebració amb el primer toc de Fobiol, a Cas Caixer Senyor, serà a la plaça de la Catedral, per davant molts d'actes en una agenda que avui estarà plena fins a la matinada i que arriba després d'una nit de festers que serveixen per encalentir motors. I en aquesta celebració de Sant Joan a Ciutadella hi ha moments de grans aglomeracions. Miquel Moll és el responsable de formació del Pla Director de Sant Joan.
2: Ens ajuntem a Lucas Policia i els equips de Creu Roja i Protecció Civil per fer els equips interdisciplinars que són els encarregats d'estar dins la festa, a els llocs de socors i fer les intervencions quan siguin necessàries d'evacuar una persona ferida o una acció de seguretat ciutadana, evacuar una persona que està alterant l'ordre públic.
1: Els cossos de seguretat ben a punt a Ciutadella, com van enverir d'estar també l'Institut Balear de Natura, els bombers de Mallorca, que varen actuar fins al capvespre ahir per controlar i per tancar el perímetre un incendi forestal a Muro, a la zona de Camp Milet, un dia el d'ahir en què 5 incendis van cremar les Illes, 3 a Mallorca, 2 a les Pitiuses. Tot això amb una alerta màxima de risc d'incendi que segueix avui a bona part de Mallorca i a Menorca. El conseller de Medi Ambient, Joan Simonet, va assegurar que l'incendi, amb el focus a un pinar, aquest de Muro, va ser molt virulent.
3: Hi ha molt mogut, perquè en total haurem tingut 5 incendis de tots els Balears, una a Formentera, una a Eivissa, avui de matí una a Palma, a la zona d'Esparvet, i després aquí a la zona entre Muro i Llubí pues n'hi ha hagut dos. Un que s'ha pogut controlar de forma ràpidament i aquest per les condicions de vent i de la zona on ha cremat en aquest moment encara no està controlat, si bé pareix que l'incendi ja ha fet tot el que havia de fer.
1: I en estatal, dia avui també de reaccions per a la sentència del cas

0: estigui aquí a les Illes Balears amb una profunda crisi.
1: El Suprem, això sí, eximeix de la pena de 4 anys i mig a Víctor de Aldama, el comissionista, per la seva col·laboració en la justícia.
2: Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
1: Tant el PSOE com Suma qüestionen aquesta suspensió de la pena. El comissionista Víctor de Aldama també consideren que les sentències d'Avalos i Coldos demostra que qui comet delictes els acaba pagant davant la justícia. Aina Vidal, portaveu de Suma.
3: Es inaudito que un pijo mafioso, sin escrúpulos, a día de hoy se vaya de rositas a la calle. Aplaudimos la contundencia con la que se trata tanto a Ábalos como a Coldo. ¿Qué pasa en este país que no se investiga a aquellos que incitan a corromper?
1: I en matèria d'educació, el 94% dels infants de 3 anys han aconseguit plaça al centre que havien triat com a primera opció al curs. El 265 infants se'ls ha assignat la seva segona opció, mentre que a 125 famílies no se'ls n'ha assignat cap. En tot de moment, arribem així a les 6:04. Més informació ja a partir de les 7 a l'informatiu matí, amb Maria Antònia Suau.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: començat en segona hora de Xiu Xiu en Andrea Sánchez en el control tècnic i, com cada inici de setmana, és el moment de tastar...
1: Coent, coent.
0: I avui, a Coent, coent, requisit per enamorar-me, C2 de català.

0: Una usuària a xarxes escriu: el meu prototip d'home ideal, que li agradi viatjar, que no fumi ni drogui, que adori Mallorca, que sigui bon pare, poc pelut i d'ulls clars, que sigui cultureta, que li agradi la natura, que li agradi la mà i que xerri català. Assumpció Gené, bon vespre.
1: Bon vespre, com estàs?
0: Bé, i tu? Molt ets la nostra col·laboradora setmanal estrella, sí. La col·laboradora de la setmana, diria jo.
1: Superestrella!
0: És que quin to de veu, és perfecte. Torneu a fer, torneu a fer.
1: Una superestrella.
0: Assumpció és músic i perfecte. Va, bàsicament.
1: Bueno. Perfecte, com els homes que tenen el català, oh?
0: Això t'anava a dir, que no opines d'aquesta llista que acabes de recitar?
1: A més, menys lo dels ulls clars, que és una cosa que, bé, no passa res si no els té. Tot l'altre estic molt d'acord.
0: Sí.
1: I trobo que xerrar el mateix idioma, la mateixa llengua, és important.
0: Avui parlarem d'això. És a dir, però primer te vull demanar a favor o en contra de tenir una llista amb els requisits que volem per una parella mentrestant la cercàvem?
1: En contra. Tenir una llista tan tancada, en contra.
0: Jo conec gent que té llista.
1: Bé, està bé tenir les coses clares, però...
0: Però tenir una llista física no és un palleig.
1: Sí.
0: Tu has tingut llista?
1: No. I si la descobrís que la té la meva parella, uf, ho passaria fatal. Eh?
0: Això surt a un capítol de Friends. Crec que en Ross, a l'hora de decidir-se si una Rachel o una altra, no me'n record quina era, fa una llista de pros i contres i la troben a Rachel.
1: Psicòleg.
0: Sí, exacte. Per tant, quin d'aquests imprescindibles serien per tu, d'aquests que hem anomenat?
1: Que
0: imprescindible,
1: imprescindible.
0: Requisit.
1: Men, torna'ls a dir...
0: Que li agrada viatjar,
1: sí.
0: Que no fumi ni se drogui, que adori Mallorca, que
1: sí.
0: És imprescindible per tu això?
1: No és imprescindible.
0: I si coneixes, jo que sé, qualcú, ja sigui d'aquí o de fora, que diguis

0: que no m'agrada Mallorca.
1: No, això no. Ha de voler viure a Mallorca. Això
0: ah,
1: sí.
0: Idò, idò.
1: Per això és imprescindible viure aquí.
0: D'acord.
1: Ara, a lo millor no l'adore, en certes èpoques li és, de l'any...
0: A lo millor li és igual.
1: Sí, oh, li és igual.
0: I ja està.
1: No, no passa res si no l'adore.
0: Poc pelut i d'ulls clars.
1: Mem, això m'és igual.
0: Sí, no?
1: Sí, amb el físic m'és igual un poquet.
0: Ai, que mona. Que, si, que sigui cultureta. Això no sé exactament què vol dir.
1: Que no sigui ignorant, no?
0: D'acord.
1: És important per jo que no sigui ignorant.
0: Que, hi, no que llegeixi un llibre mínim a l'any.
1: Això, ui, això és tema Maria Pombo.
0: Ah, sí? Això és bueno. Bé, que sàpiga que és un museu, no ho sé.
1: Sí, exacte, que tingui un pot de cultura general, un pot de calle, li diria jo també.
0: Un pot de calle. Que li agradi la natura.
1: També és important, jo crec.
0: Mm-hmm. Sí. Que li agradi la mà.
1: Per jo és molt important que li agradi la mà.
0: Molt, eh? Molt. Ho has destacat.
1: Per jo sí, i per tu?
0: Per jo no tant. Mm-hmm. Però bé, si li agrada, beníssim.
1: No, sí,
0: i si
1: sí.
0: No, la veritat també.
1: Bé, no, per jo sí que sí, molt important.
0: Molt bé. I que xerri català.
1: Això és un tema, oh?
0: Mm.
1: És un tema.
0: Sí, perquè aquesta mateixa usuària escriu: el més eròtic que te poden dir avui a cau d'orella és una frase que contengui mínim tres paraules del diccionari català-valencià-balear. Assumpció, és per tu compartir llengua, idioma, imprescindible a l'hora de trobar parella?
1: Sí, sí que ho és. Sí que ho és perquè... Jo no me sé expressar tan bé en castellà i necessit... Uh-huh. A
0: castellà o un altre idioma.
1: O un altre idioma, evidentment, però ja només en la llengua cooficial d'aquí ja m'acosta una mica més.
0: Imagina't.
1: Sí.
0: Anem a veure què diu aquesta usuària. Laia Cardona, bon vespre.
2: Bon vespre, què tal, com va?
0: Molt bé, molt bé. Laia, t'han trobat per Instagram. Jo vaig veure aquestes publicacions i vaig dir, han de xerrar amb la Laia.
2: Sí, ja me vas contactar quasi un dia o dos més tard de publicar-ho, que me va fer molta gràcia.
0: És que no puc aturar de cercar contingut a xarxes, Laia. Per tant, per tu, és un requisit el català a l'hora de trobar parella? És una pregunta.
2: La veritat és que sí, perquè fa anys, vull dir, jo vaig sortir amb una parella que no xerrava català, però he de dir que va ser una persona que vaig estimar molt, i que estava encantat d'aprendre el català de Mallorca, però no va anar bé i vam acabar tallant. I me'n vaig donar compte de que algo m'havia faltat durant aquella relació. Sí, que jo, els meus gustos, és que necessitava algú que entengués totes les meves parts, de la meva cultura i la meva identitat. Uh-huh. I era conscient de que segurament la següent persona que m'enamorés seria algú que xerrés la meva llengua. Uh-huh. O sigui que sé que hi ha gent que no és un requisit, però en el meu cas sí que ho és, perquè me fa sentir que puc ser jo mateixa en totes les meves facetes, saps? Uh-huh. Vull dir que puc compartir bromes en castellà, en mallorquí, i entenc tota la meva identitat. Uh-huh. Jo sóc una persona que sí que ho necessit, uh-huh. I per jo és com un requisit.
0: És un requisit,
2: i de tots... De tota la llista de requisits que has fet, jo només vull aclarir una cosa. La llista era humor i ets la descripció del meu home, en qui d'un 20 anys.
0: Oh,
2: o sigui, que en realitat la d'ulls clars és simplement perquè ella els té. Ara, jo no he sigut mai de dir el vull ros, alt, baix.
0: D'acord.
2: Simplement que era humor del descric ell i dic, i a baix de la descripció, ah, però ja el tinc.
1: Que guapo. No, sí. Però és cert, el que dius, jo també estic d'acord amb tu, és que per jo el mallorquí és que nostre. I,
2: sí.
1: I en la parella amb qui vull estar, vull que sàpiga ben bé el que sóc jo i que nostre forma part de la meva vida, bé, no sé. Uh-huh. També la meva família, com, no sé, que hagin pogut conèixer els meus padrins i l'hagin entès, o coses
2: sí.
1: Així, són especials per jo.
2: Total. Clar, la descripció de més aquesta que heu llegit és perquè la meva parella és catalana i jo de normal visc a Barcelona. I clar, és fet que ell estimi Mallorca, li encanti, i a vegades sap més de cultura ell que jo, és una cosa que m'encanta. I llavors, és clar, passam tot l'estiu a Mallorca perquè tenim la sort de teletreballar i podem estar allà tots els mesos a Mallorca, en el meu poble, i és com dir, ostres, m'encanta que sàpi... O sigui, a part de que xerrem... i mos entenguem perfectament, de què ja ha anat aprenent coses, i de la identitat, la cultura, M'encanta, per això de lo de que estimi Mallorca, saps?
0: I doncs, mireu, parlant de gent que estima Mallorca, vos hem de donar una darreríssima hora que vam de conèixer que Luis García serà el nou entrenador del Reial Mallorca. El club ha passat per diverses crisis, ja ho sabeu, gràcies als companys de serveis d'informatius d'esports. Aquí també n'en parlam moltíssim del Reial Mallorca i ara mateix vos volien donar aquesta notícia de darrera hora. Luis García firmarà fins a juny de 2027. Luis García se converteix, per tant, en el nou entrenador del Reial Mallorca. És una notícia que acabam de conèixer i que segurament els companys d'informatius vos ampliaran en el butlletí informatiu de les 10. I doncs, continuem aquí a xiu-xiuetjant, però a vegades hem de fer aquestes notícies de darrera hora que per nosaltres ja sabeu que informar-vos, tenir-vos informats és important. Parlàvem ara amb Laia Cardona, xiu-xiuetjàvem una mica d'aquesta qüestió en el Coent-Coent avui, de quins requisits han de tenir les nostres parelles i en qüestió de l'idioma, aquí pràcticament veiem que les nostres tertulianes estan d'acord.
1: Tu hi estàs d'acord, Inés?
0: Jo estic... No he tingut mai una parella que no parli català, la veritat. Crec que no seria... Clar que seria capaç, perquè no. Però sí que és veritat que t'expreses diferent, no? Per exemple, tu, Laia, la teva anterior parella, quin idioma parlàveu entre vosaltres?
2: Parlàvem en castellà.
0: D'acord.
2: I tot perfecte, però és això. És com aquí diu, una part de jo... Que estava com apagada, però simplement perquè ell no havia crescut amb sa tarannà, pues no sé, mallorquí, amb sa cultura, amb sa idioma, i era com sentir que una part de jo estava apagada. Hi ha gent que això no li importa, però per jo me'n vaig donar compte que era important, saps? I jo moltes vegades m'esforçava, jo què sé, jo soc una fan d'Antònia Font des del principi, me'n record que el feia escoltar Antònia Font, però a saco, i clar... Era com dir, ostres, mai ho entendrà com jo, saps? I per això sempre me va quedar aquell neguit de dir, ostres, realment és una cosa que necessit i no era conscient, saps?
0: I, per exemple, és hora de fer bromes o d'expressar sentiments més intensos. Clar, no sé si va millor en sa llengua materna.
2: Sí, clar, se t'escapen frases i després com que li dius, mira, vol dir això, saps?
0: I quan t'enfadaves? Quan t'enfadaves?
2: Sí, lo mateix, però bueno, també he de dir que jo, la meva abuela era murciana i me xerrava en castellà, vull dir que jo me sent còmode en castellà, però sí, és vera que tota la meva resta de família és tota mallorquina, o eivissenca per part de mon pare, i clar... És això, me faltava un algo. I clar, ja vaig dir, no és que ho vaig pensar racionalment, però la racionalitat no entra dins l'amor. Però jo vaig pensar, hòstia, si la meva següent parella és que tenc clar que inconscientment me traurà algú que me pugui sentir jo mateixa plena. I és el que dic, és jo, com sóc jo, perquè cada persona és un món. Oh, i hi ha gent que no li és un requisit.
0: Això, mos podeu telefonar, si mos voleu contar la vostra experiència. Heu tingut parelles que amb les quals parleu amb un altre idioma, ja sigui castellà, anglès, francès... No ho sé, tu... 13-99-00, telefoneu-mos, serà divertit, vai, comentarem aquesta experiència. A veure,
1: hi ha certs moments on jo necessito expressar-me molt ràpidament, per exemple, quan estàs molt ansiós, quan estàs enfadat, quan estàs molt trist, quan estàs en plena crisi d'alguna cosa, i jo sincerament allà m'he d'expressar en mallorquí, perquè és que si encara el meu cap ha de traduir-ho, ja m'entens, traduir-ho, jo ho puc traduir molt ràpid, però m'he de sentir còmode en aquests moments que són moments dèbils, no?, d'una persona.
0: I tant.
1: Necessito que la meva parella me pugui escoltar i ajudar en aquell moment. Per això, és molt important. No sabria si dir imprescindible, però molt important.
0: Que a tu t'ha passat que hagis tingut algun embull, Assumpció, confessa?
1: Algun embull? Ah, sí, en anglès molts, vull. Feina tot el dia en anglès i és molt diferent. Quan he d'anar a fer feina amb, bé, amb gent que xerra en anglès o amb gent que xerra en castellà, ho not molt.
0: A l'hora d'explicar-te, per exemple, sí, com a dir, ha d'anar a qualque cosa.
1: Sincerament, soc molt més maja i més divertida en castellà o en català. Quan m'he d'expressar amb anglès, però és que en Yoda...
0: Clar. Coneixeu parelles que xerrin diferent idioma, que no sigui cap dels dos? És a dir, que hagin de triar un idioma de bandera blanca. És a dir, l'anglès.
2: Sí, mireu, jo... Sí, mira, el germà del meu home... que és hipercatalano parlant i castellà li costa una mica expressar-se, se va enamorar i ara se casa en dues setmanes amb una lota d'Uzbekistan que va venir aquí, wow, a estudiar a Barcelona, i se xerren en anglès, i ella, el seu idioma matern és rus, perquè Uzbekistan va ser part de la Unió Europea, de la Unió Soviètica, uh-huh, i xerra rus, i clar, jo a vegades penso, quan els veig xerrar en anglès, ostres, encara que xerri molt bé l'anglès, ella sempre trobarà a faltar coses i ell també, que no acaben de poder expressar en anglès, saps?
0: Sí, exacte.
2: A lo millor ells no li donen importància i no ho és d'important, però jo des de fora penso, ostres, hi deu haver coses que no són capaces d'expressar, que per ells en el seu idioma original és fluid, i en canvi en anglès se perd aquell significat. Mm-hmm. I ho visc properament i és curiós, perquè dius...
0: També se poden viure situacions molt curioses, eh? No sé si vos ha passat... O divertides, més que res, perquè nosaltres, com a bilingües, també mos passa a vegades que traduïm malament, sí, o molt mal entenem. No sé si recordeu alguna anècdota.
1: Jo entenc. Jo he estudiat a Madrid i la meva professora sempre m'ho deia, com se nota que no ets castellano parlant, se nota molt que no és la teva llengua materna. I a una exposició me'n record que xerrava de menjar peix i vaig dir, para comer pez.
0: Ah, clar, sí, pez i pescado, és molt clàssic.
1: Sí. I la gent, clar, se va quedar com a pez i jo, bé, allà me'n vaig adonar compte.
0: Jo segur que els nostres oients entenen d'aquestes anècdotes. 971-13-99-00, ara me ven al cap un concu meu que deia, que li deia, tenemos una buena merienda... quan si tenim un bon berenar.
1: Sí.
0: I aquell senyor que diu...
1: Me sabe grave, sí. Això jo ho deia molt, me sabe grave.
0: Exacte. Tu, Laia, coneixes qualque...
2: Sí, jo me passa sempre quan he de letrejar una cosa que en castellà que dic ve alta, ve baja.
0: Ah, sí?
2: I els castellano parlants això no ho diuen. I me diuen, tu ets catalano parlant? I me diuen, sí, diuen, perquè això en castellà no ho deim, la de ve alta, ve baja.
0: Sí, sí, sí. 971-13-99-00, si mos voleu explicar alguna d'aquestes anècdotes, que segur que sí. Jo, ma mare xerra castellà i, bé, m'entén, perquè naturalment m'entén, però és que... Si fos algú que no visqués aquí no m'entendria de cap de ser maneres, perquè em faig cada una. Però bé, és això, és molt divertit. Avui xerram això, de si considereu que és imprescindible que una parella xerri el vostre idioma amb el que penseu, no? Amb el que pensam, sí, i amb el que sentim.
1: De fet, després mos podríem ficar en si xerra el mateix dialecte, que justament na Laia, ah, sí, és mallorquí amb català estàndard, uh-huh, o mallorquí amb un valencià. Aquí també pot haver qualcuna, no ho sé.
0: Uh-huh. Entre municipis, fins i tot, Laia, tu te passa, no?
2: Sí, sí que me passa. Per exemple... Una de les anècdotes divertides, que això us ho sentim mil vegades, és la d'aquí, jo, pilotes, o sigui, pilotes a Mallorca són bolles de camp, saps? I aquí vas i dius unes pilotes i dius, què m'estàs contant, saps? Coses així. I sempre, però això ho dic així, bueno, no, ara amb s'infant jo li xerro mallorquí, que tenim un fill de 2 anys, i ell en català estàndard, i és una baralla de, no, nígul, no, núvol, no, ca, no, gos, moix, i els nin dius, bueno,
0: això és molt divertit, i també passa entre pobles, imagina't. Imagina't. Uf, escolta, sí. Laia, mos han arribat oients que mos envien consultes sobre l'amor. Quedes amb nosaltres i et donarem consells plegades?
2: Val, sí, sí.
0: Vinga, no pengis, si no pengis.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de Sa Qualcada. Us esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb sa retransmissió en directe del primer toc de Fabiol.
2: Un Sant Joan de dalt de tot, amb IB3 Ràdio.
3: Calor?
4: Moscars?
3: Gelats que se desfan massa ràpid?
5: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
6: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, a ses en revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
7: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
8: Jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
9: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
10: Al Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: I amb aquesta sintonia ens atam conxiutori. Ja sabeu com us podeu enviar les vostres consultes sobre l'amor a @xiuxiu.ib3 a Instagram. Soc aquí, en Assumpció Janés, la nostra col·laboradora estrella. Uh-huh. Assumpció. Avui la cosa va d'idiomes.
1: Sí.
0: Idiomes querida, que deia aquella, per internet. I na Laia Cardona, Laia, que mos has explicat una mica... que sí, que tu estàs d'acord en que una parella ha de parlar el teu mateix idioma, no és vera, Laia?
2: Sí, totalment d'acord.
0: I doncs, mireu, mos arriba aquesta consulta. Diu així, hola, xiu, xiu. Som una lata ciutadellenca i fa molt poc que estic sortint amb un mallorquí. Uepa. La veritat és que la cosa va bé i encara estem en aquella fase de conèixer-nos i veure com encaixam. El problema és que ell s'ha entusiasmat molt en Sant Joan i enguany diu que vol venir per viure-ho com un menorquí de veres. Fins i tot ja s'ha comprat la camiseta de les festes. Clar, com a bon mallorquí. Jo ho entenc i me fa il·lusió que vulgui conèixer la festa, però també me fa una mica de respecte perquè jo, Sant Joan, el visc amb els meus amics, amb el meu, en el meu ritme i no m'agradaria passar-me totes les festes pendent d'ell. Com li puc dir que preferesc viure Sant Joan al meu aire i que m'estim més que de moment no vengui? Bum! Que complicat.
1: Que complicat, Déu meu.
0: Laia, tu, que ets mare, mos pots ajudar amb això?
2: Bueno, clar, és que jo crec que depèn de l'edat en què ho visquis, ho veus diferent. Jo el que li diria és que es comuniqui i li digui clarament, però donar-li a entendre que per res vol dir que no estiguin enamorats, sinó que potser ella necessita aquest espai i viure-ho com a ella li agrada. O sempre poden arribar a una cosa intermita, un acord de vinga, vine uns dies i la resta estic amb els meus amics. Però el que intentaria és que l'altra persona pues, entengui que allò per res és un rebuig cap a ell, diguem.
1: Totalment d'acord. És molt important dir les coses amb assertivitat, sempre. Sempre, i comunicar-se. Encara que estigui una cosa incòmoda, ho has de comunicar, no t'has de quedar de dins. I arribar a un acord.
0: Ara no sé si és de temps, aquesta oient, perquè te queda poquet. Has d'actuar ja. Escolta les nostres conselleres, Laia, que na Laia ho ha explicat molt bé. Vinga, la següent consulta diu així, mem. Hola, xiu-xiu, tenc una parella amb la qual xerram normalment en català, però hi ha un problema que me posa desnervis. Cada vegada que discutim, ell canvia automàticament en el castellà. No és una cosa puntual, és com un botó que se li activa i canvia la llengua. A mi això me descol·loca molt perquè m'acosta seguir el fil, me fa sentir que la conversa és menys propera i encara m'empipa més. He intentat dir-li que me molesta i que me dificulta la discussió, però ell diu que li surt tot sol i que així s'explica millor. Teniu qualque solució en aquest problema? Perquè jo començo a ho veure negre, mare meva. Laia, no sé com ho veus, tu que abans has estat molt encertada. No sé si ara...
2: Jo aquí és que ho veig un poc difícil, perquè ella té una molèstia, que ho entenc, però a la mateixa vegada ell deu fer-ho perquè potser és l'idioma en el qual s'expressa millor enfadat.
0: Exacte.
2: Llavors, és clar, si ella li diu canvia, li estàs canviant una cosa d'ell que és algo molt intrínsec. Clar, jo aquí el que faria, de nou, han de xerrar i potser ella el que ha de fer... et ser un poc més oberta i tolerant, de que ell allò ho necessita expressar en aquell idioma.
0: És que aquí sempre arribem a la mateixa conclusió, que és comunicació.
1: Sí, ser empàtic. Si a tu t'agrada discutir en català i a la teva parella en castellà ho has d'acceptar.
0: Sí, escolta, vos podeu entendre, també t'ho dic, no?
1: Sí, clar que sí.
0: Jo crec. Vinga, fent-se darrere, a veure, mem. Tenim aquesta que diu, hola, xiu-xiu, fa uns mesos que surt amb una lota francesa i normalment xerram en castellà perquè ella ja el domina bastant i així mos entenem sense problemes. Tot anava molt bé fins que un dia va decidir que volia aprendre català i és una cosa que vaig valorar molt, molt bé. El problema és que ara ha començat a dir-me que seria bonic que jo també aprengués francès. La cosa és que a mi no me surt gens de dins, no en tinc ganes. I no m'interessa. I sincerament, si he d'aprendre un idioma, m'estic més esforçant-me amb un anglès que t'obri més portes. Com li puc dir tot això sense que s'enfadi? Bé, amb anglès, no amb un anglès. O sigui, no val aprendre francès, però sí anglès. No ho sé, a veure, mem, aquí... Hi ha poc amor, no?, per part d'aquest oient. No sé, Laia, com ho veus?
2: Jo, és que aquí, clar, afredament opin com el que tu has dit, o assertivament, seria la paraula correcta, però és que allò me va passar una cosa semblant. És que a casa meva som mig franceses, també, perquè el meu padrastre és francès i els meus germans són franceses. I ell me volia ensenyar francès i jo amb 8 anys me vaig negar en rodó. O sigui que, clar, te pots negar perquè algo instintiu te fa peresa, però... Si ja ets adult i hi ha un amor per mi, jo crec que has de fer un poc d'esforç.
0: Clar que sí, faig esforç. És a dir, a més, anglès ja en deu saber un poquet, segurament. Bé, no ho sé, però sí. Francès, aquesta llengua, a més. A lo millor l'estudia i reviva la flama de l'amor, perquè és una llengua sensual.
1: I és una llengua, com era, romànica, pot ser? Que, és a dir, sí, sí. S'apareix molt en el català, castellà, és una mescla. Sí. És fàcil.
0: El manco, res, descarrega't el Duolingo, que és aquesta aplicació d'aprendre idiomes, i així ja veurà que fas qualque cosa, o no?
1: Exacte.
0: Laia Cardona, moltes gràcies per atendre'ns avui. Ha estat un gust xerrar amb tu.
2: Igualment, m'he passat molt bé i gràcies per convidar-me.
0: I de segur que tornau a xerrar, si t'animes. Gràcies.
2: Segur. Adéu.

0: IB3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
3: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
4: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
0: La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2: Xiu, xiu. El programa on parar l'orella amb Inés Mateu.

0: Ja l'heu sentida, ja l'heu sentida. És aquí la col·laboradora d'èxit de la temporada en Assumpció Gené.
1: Hola, què tal?
0: Estimada, molt bé, molt bé. Què mos dus avui?
1: Home, fa dues setmanes que vos duia clichés, generalitzacions de músic d'orquestra i mos en reiem una mica de tots, inclús de jo mateixa. Però com que avui estem totes soles, he decidit dur un altre tipus de secció.
0: Avui manam nosaltres. Bé, sempre manam nosaltres, sí. La veritat. Però avui és una qüestió més íntima, entre tu, sí. Jo i els oients.
1: I els oients, exacte. Jo vull que avui els oients facin la mateixa feina que he fet jo, que és una feina molt guapa, una feina íntima, històrica.
0: Quin és aquest experiment d'avui?
1: Vinga, avui xerrarem de la història musical de vida de cada persona, de forma científica. La història musical d'una vida no és només les cançons que t'agraden, és l'estudi de la identitat sonora d'un individu, és a dir, l'entorn en què neix, l'època històrica, els canvis geogràfics, el context familiar, el panorama tecnològic...
0: M'encanta.
1: És a dir, tu on neixes, on creixes i de què fas feina defineix completament la teva biografia a través dels sons, de la música.
0: És que vos heu plantejat mai quina és la vostra biografia sonora? No les cançons que t'han marcat, no.
1: El so. El so també forma part d'aquesta música.
0: I de tot el que t'han revoltat mentre tu t'anaves formant com a
1: Exacte.
0: Persona.
1: Exacte. Segurament, jo només per haver nascut a Sant Jordi, ja tenc un so, Sant Jordi està de vora a l'aeroport, que defineix molt la meva infància. I tu per haver nascut a...
0: Bunyola.
1: A Bunyola en tindràs un altre.
0: I tant.
1: No sentiràs els avions. Però bé, la qüestió és que el que he preparat avui és una història musical de tres generacions diferents, per comparar-les. En el meu cas, com que ja no tenc padrins, el que he fet ha estat agafar un padrí proper, que és el padrí de la meva parella.
0: Molt bé.
1: Així que les tres persones de les que xerrarem som jo mateixa, que vaig néixer l'any 98 a Sant Jordi, i actualment visc a Sant Ferriol. Per tant, he canviat de barri i també de sons. Mon pare, que va néixer l'any 63, i és un cas que no és igual que el meu. Ell ha viscut tota sa vida a sa mateixa casa, a Sant Jordi. I finalment, el padrí de sa meva parella, en Pedro, que va néixer l'any 37. I ell té una mobilitat geogràfica brutal. De petit va viure en el Fortí, a Palma. Durant sa adolescència va viatjar moltíssim pels diferents països d'Europa. I més endavant va viure per la zona de Pere Grau i actualment viu a Inca.
0: Molt bé, és un mapa sonor boníssim per veure com canvia també a Mallorca, en aquest cas, a través dels anys. No?
1: A través dels anys, a través dels pobles, canvia moltíssim. I també a través de les etapes de sa vida. Per això xerrarem de quatre etapes. Primer, de sa infantesa, de 0 en els 12 anys. Després de sa joventut, dels 13 en els 25 anys. Passarem a l'edat adulta, des 26 en el 65, i finalment xerrarem de les persones que en tenen 63 cap amunt, que només són mon pare i el padrí Pedro, no?
0: Bueno. No, anava a dir, n'hi haurà més que mos escoltin, però sí, ja mos hem entès.
1: Sí,
0: exacte. De nostres protagonistes d'avui.
1: Bé, i després de cada aquesta etapa xerrarem de quins sons, renous, marcaven que teva. Què te recorda en aquella època de que teva? Després parlarem del context de a l'escola o a la feina. Clar, ja només en la feina, tu i jo tenim sons molt diferents.
0: I tant.
1: Tu de ràdio, jo de conservatori. Són sons que mos
0: completament
1: marquen.
0: Completament diferents.
1: Completament diferents. Imagina'm un pare picapedrer, un altre so completament diferent.
0: Imagina't, entre tu i ton pare, quina diferència.
1: Exacte.
0: De Bé. Sons a la feina.
1: Després he volgut fer la música a les festes, a les verbenes, que escoltaven cada un a les nostres festes. I finalment parlaré de la cançó preferida de cada un a cada època, perquè me feia ganes.
0: Vinga, Ira, jo estic preparadíssima.
1: Vinga, començam. Primer, anem a la infantesa i anirem a la meva, per tant, de l'any 98 fins al 2010. Què és el que me recorda a que nostre, a Sant Jordi? Me recorda el cant dels gris, no? Els grillos. Això me recorda molta sort quan pujàvem allà dalt i quedàvem a dormir i escoltàvem això tal qual. I crec que aquest renou és un renou que molts oients se deuen identificar amb ell, no?
0: I fa estiu també, no?
1: Fa estiu, fa Mallorca.
0: Sí.
1: No trobes?
0: Sí, fa que nostre.
1: Fa que nostre, bé, no sé, és un És un renou que em recorda molt a la infantesa. Uh-huh. I després el so del televisor i sintonies de programes que escoltava quan jo era perquè nostres, es Bricomania, a Chichan, en Doraemon, els Teletubbies...
0: Els Teletubbies, que són els que sonen ara.
1: Hola. Efectivament, els Teletubbies.
0: L'han parlat en castellà, però els bons eren en català, que sí.
1: Sí, exacte, en català. I Chichan també i en Doraemon també.
0: Exacte.
1: Bueno, després, a men, 15 li vaig demanar... Bé,
0: Assumpció, tu i jo, més o manco, tindrem els mateixos
1: sons. Sí, no? Sons. Tu també miraves aquestes sèries.
0: Sí.
1: Chinchan,
0: per
1: Doraemon.
0: Generació mos toca.
1: Sí. Bé, després li vaig demanar a mon pare, papa, a men, quins són els renous que te recorden a que teva? Clar, la seva infantesa va ser entre el 63 i l'any 75. Uh-huh. M'ha dit una cosa molt curiosa, que era la cisterna, quan treien aigua, aquest renou de treure l'aigua amb el poal, quan la cadena fa el renou.
0: La uh-huh. corriola.
1: I, uh-huh. i dic, ostres, idò, sí, jo aquest renou uh-huh. no me recorda gens de la meva infantesa, però a tu sí, te recorden això? És uh-huh. curiós. També me xerrava de la cotxeria que feia molt de renou quan s'obria la porta.
0: Sí, era vera, renou de cotxeria.
1: Sí, d'aquestes portes que s'enrotllen, sí. tan antigues.
0: A més, hi ha moltes coses que portes, que les sents i ja saps quina porta és.
1: Exacte, exacte. I a Sant Jordi, en aquell moment, encara hi havia molt de cavalls que anaven en carro i me va dir que de vora que nostra mm-hmm. hi havia una persona que era un ferreter. Per tant, passava molt de cavalls, molt renou de ferro, dels cascos del cavall. I bueno, i li vaig dir, i en quant a la televisió, que recordes d'aquella època? I m'ha dit, es vamos a la cama. I dic, ai, jo aquesta me la sé també.
0: Et vamos a la cama, que hay que descansar. No? Era així,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte. Que aquesta versió després, a nosaltres, quan érem més petites, ho varen fer els lunis, que deien, sí. buenas noches, hasta mañana. Exacte. Curiós. I finalment li vaig demanar el mateix a el padrí Pedro, que la seva infància va ser del 37 en el 49. Clar, ell vivia en el centre de Palma, ja no vivia un poble com Sant Jordi. Uh-huh. I va recordar una anècdota. Se'n recorda del so d'una dona que l'assustava per la finestra en Amador Catalina, que cada pic que passava ell quan era nint feia i ella diu que aquell renou li recorda molt a la seva infància. I després, una altra cosa que m'ha dit que li recordaven això, és el fet d'anar a la ràdio, a Ràdio Mallorca, tu hi anaves i pagaves una pesseta uh-huh. i dedicaves cançons.
0: Ah, mira, com nosaltres.
1: Exacte.
0: Nosaltres també fem que la gent dediqui cançons, però gratuïtament.
1: I clar, ell, el so de la ràdio, me deia que tothom escoltava la ràdio per veure menys si li havien dedicat clar. Una cançoneta. I ell hi va anar i va dedicar una cançó a sa mare. I, com
0: quina
1: no,
0: li va dedicar?
1: Una d'en Antonio Molina. No se'n recordava quina, però sí que era d'en Antonio Molina. Soy minero. Per exemple. Y templé mi corazón con pico
0: y barrena. Soy minero. Que fort. Esperem que també estiguem fent el mapa sonor de qualcú que m'ho senti.
1: Sí, jo espero. Oients, vosaltres també heu de pensar en la infantesa. Sí. Quin renou sentiu? Els mateixos sí. que nosaltres? En qui vos sentiu identificat? Mm. En quina generació? Bueno, en el context escolar. Nosaltres dues, en Joan Petit, quan balla, sí. el 25 de desembre, mm-hmm. tot això.
0: Fum, fum, fum.
1: Ara sí, clar, a la generació de mon pare i del padrí, generació del 63 al 75 o del 37 al 49, és cert que l'escola estava marcada pel franquisme.
0: Era un altre ambient,
1: eh? Era un altre
0: no
1: ambient.
0: No sonava en Joan Petit quan balla.
1: No sonava això, de fet els feien cantar certes cançons en castellà, obligatòries, uh-huh. i mon pare recorda com un professor seu, en Gabriel Gené Manila, de fet familiar nostre també, del Gaida, era professor seu i els ensenyava d'amagat el mallorquí. Uh-huh. I els va ensenyar la balanguera. Per tant,
0: quin privilegi tenir sí. en Gabriel Gené Manila sí, de mestre.
1: Sí. Això en quant a el context escolar. I ara sí, el que m'agrada a mi, la música de les verbenes i les festes.
0: Assa, veurem.
1: A veure, quan jo era petita, mon pare i ma mare me duien a una festa de Sant Jordi molt coneguda que és Los Martínez. Uh-huh. Los Martínez són la família Martínez de Sant Jordi que cada any fan festes ambientades en els anys 80 uh-huh. i la música era dels anys 80, així que justament la música de la meva infantesa és marcada per aquest tipus de música d'època. Per exemple, Boney M és un grup que escoltava molt I després mon pare me feia escoltar Paraules d'amor d'en Joan Manel Serrat.

0: Aquesta peça, aquesta cançó, quan jo era petita, deia, uf, quina peresa, però avui en dia dono gràcies a mon pare de conèixer-la, de saber-me-la de memòria, perquè teníem 15 anys.
1: Sí.
0: Teníem 15 anys. Que preciós, que preciós. Bueno, què escoltava mon pare quan anava de festa del 63-75? I de Fórmula Quinta, Marisol, què se m'entén a Marisol? Se detengo el corazón
1: contento, corazón, no ho sé.
0: Ai, ara, tómbola, se tómbola, sí.
1: La vida és una tómbola,
0: tómbola. Sí, exacte. I després, del Padrí Pedro mos contava que son pare el duien al Teatre Líric, a la costa de la Pols, a Palma, i recorda haver escoltat sarsueles en directe com Doña Francisquita o El Manojo de Rosas. I també a les verbenes posaven Antonio Molina, Antonio Amaya, coses així.
1: I quines han triat tots? O sigui, cançó preferida de s'infantes, de cada un de vosaltres.
0: Cançó preferida, jo, en Doraemon. Tant de bo el somnis. Espero que estigui en català.
1: Clar que sí, Assumpció, per favor. Escolta, escolta. Ara, flashback.
2: Doraemon. El gat còsmic.
0: Perfecte. En realitat, bé, bueno, mon pare no anava d'això. Mon pare, no. La seva cançó preferida era d'aquella etapa era Cuéntame, de Fórmula Quinta. Cuéntame cómo ha caído, si has
1: conocido la felicidad. I estic intrigada per saber quina haurà triat el Padrí Pedro.
0: El Padrí Pedro ha triat Angelitos Negros, una cançó que també li encantava a la meva padrina.
1: Oh,
0: que guapo.
1: I d'òmina, per tots ells.

0: Que preciós. I de, ara passam a una altra etapa, no?
1: Passam a la joventut.
0: A la joventut.
1: A la joventut dels 13 als 25 anys. Primer, en jo mateixa. Per tant, 2011-2023.
0: Farres, quins són aquests renous? Per favor.
1: Sí, farres. Quins són els renous que jo recordo d'aquesta joventut? I de, el renou dels avions de Sant Jordi. Sí, i cada pic em passen més.
0: No, sí, sí, això...
1: Bé, també un altre renou que me recorda en aquesta etapa, que està en propera, sincerament, és la botella de submarinisme de Baixaigua. És un renou molt característic i com que n'he fet, m'hi recorda.
0: Mira.
1: Mon pare del 76 en el 88, quina època, li recorda el renou de ses motos. Això,
0: se ve espino, eh?
1: Quan me contava...
0: Sa mobilet.
1: Me deia que tenia una Montesa Enduro de 74 centímetres quadrats. I que sa gent que no tenia dobles la tenia de 40... Tenia una 49.
0: Oh, mira.
1: Cosetes. I també el motor d'una barca, li recorden aquesta època quan anava pescant son pare per Cala Blava. Oients, vosaltres també, quina sa joventut, quin renou vos transporta sa joventut dels 13 als 25 anys?
0: Ho hauríem de pensar en això.
1: I
0: Espedipedro?
1: Espedipedro, ell sa joventut la visqué durant els anys 50 i 62. Què passa ja? Que ell feia la mili. Per tant, renous de sa corneta, de sa militar, etc. I com un pare també, un renou de moto.
0: D'acord. Molt bé. Després ja se posen a fer feina, no?
1: Mos posam a fer feina, jo encara vaig a l'escola, a mi només me'n recordo quan feia música a l'escola i vàrem tocar el Paradise i vaig dur sarpa. Ah, mira.
0: Aquesta, no?
1: Sí, això, vàrem fer un concert escolar, vaig dur sarpa, tothom, que guapo, bé.
0: Ja tocava sarpa.
1: Ja tocava sarpa aquí, entonces. Ja tocava sarpa. Perfecte. Després, mon pare, del 76 al 88, també va haver de fer la mili, però curiosament ell, per no haver de fer instrucció i pràctiques, se va apuntar a sa banda militar per tocar sa corneta.
0: Ostres, que bona! Com aquesta que sona.
1: Com això, exacte. Me deia que en vez d'anar a pegar quatre tirs, s'anaven a la Garriga a bufar un pot de trompeta i ja està. Molt millor. Molt millor. I el padrí Pedro, el mateix, va fer servei militar. Per tant, els homes, tal vegada els nostres oients, tinguin una joventut molt parescuda a la de mon pare.
0: Per generació, segurament, sí.
1: Sí. I ara xerrarem de lo que m'agrada a mi, la festa.
0: Vinga, va.
1: Vinga.
0: Joventut
1: ara sí,
0: teva.
1: La meva joventut, espero que sigui la mateixa que la teva.
0: Home,
1: reggaeton,
0: jo crec que sí.
1: Reggaeton antic.
0: Desclàssic.
1: Daddy Yankee.

0: Sube. Bueno, mon pare...
1: De macla.
0: Del 76 al 88, òbviament, música dels anys 80. Queen, Scorpions, Pink, Floyd, Madonna, Tino Casal, Mecano, Olé Olé...
1: Tots aquests.
0: Tots aquests.
1: Clàssics. I és Pedro, Pedro, jo sóc fan Pedro. Ja d'aquest senyor.
0: Aquest, ell m'ha dit que quan sortia de festa no escoltava música, que ell anava a lligar.
1: Epa!
0: Però igualment vaig insistir a men que escoltava el Pedro, Pedro i me va dir, bé, escoltàvem els Mustangs, els Beatles, l'orquestra Pérez Prado, en Guardiola i en Bonet de Sant Pedro, per exemple. Mm-hmm.
1: I aquesta cançó que se diu Se va el caiman.

0: M'hagués agradat sortir de festa aquella època, també t'ho dic.
1: Ell me deia que sempre anava de, bueno, super ben vestit.
0: De punta en blanc.
1: Sí, sí. I ara xerrarem de les cançons preferides. Jo vaig tenir la meva època de reggaeton, però també vaig tenir una època de rap, no sé, i la meva preferida de Magnetismo, d'en Keisio.
0: I aquesta és una altra, aquesta que sona ara, és Bugalú.
1: No, és la mateixa, és la mateixa.
0: Ah, no? És aquesta.
1: Està bé, està bé.
2: Que nada se resiste a mi seducción. Sexy es hoy mi exhibición.
0: Assumpció...
1: Como Paul Desmond.
0: No te feia això de rap,
1: o? Ja, mira, en una època, en la joventut, la joventut. Mon pare, aquesta anèdota és molt guapa i jo crec que alguns oients et sentiran també... Hotel California, l'estic sentint ja, de The Eagles. Per què li agradava aquesta peça? Resulta que quan tu anaves en els bars o cafeteries i ficaves una passeta a la màquina dels discos, sonava una cançó. I clar, si la cançó durava 2 minuts, la passeta t'havia servit per 2 minuts. En canvi, aquesta cançó durava 5 minuts.
0: De fet, dura 6:28.
1: 6:28, clar, mon pare no era tonto. Ell ficava la passeta i estigui 6 minuts escoltant música.
0: Que bona.
1: I aquesta era la peça que sempre triava.

0: Molt bon gust musical, ton pare. Sí. A lo millor també d'ell, no ho sé.
1: Bueno, ja sí, sí, ja t'he dit jo que sí. I finalment, el Pedrí Pedro, quin era el seu grup preferit? Me va dir, els Beatles o los Mustangs?
0: Molt bon gust també, és Pedrí Pedro, sí. Amb els Beatles.
1: Bueno, ara passant ja a l'edat adulta. Uh-huh. En el meu cas, l'edat adulta fa 2 anys. Des del 2024 fins ara he posat.
0: Arpa.
1: Arpa, sí. Fent feina, no? Ja som més adulta. Però què ha canviat en jo? Que ara ja no visc a Sant Jordi.
0: Oh.
1: Ja no sent avions. Per tant...
0: Què sents?
1: Que sent els meus moixos, perquè ara tenen 2 moixos. Sent això. No sent avions. No sent ciclistes.
0: I te sents estranya...
1: No, me sent molt bé, sincerament.
0: En Xavi, que és de Caragamba,
1: sí,
0: diu, diu que si no sent avions se sent estrany.
1: Se sent estrany.
0: Sap que no és a casa seva.
1: A menys, jo quan els sent ja no me'n dono compte. Segurament si tu venguessis a casa nostra els sentiries constantment, però per jo ja és un renou interioritzat.
0: Clar, clar, clar.
1: Però ara ja no hi és. I he demanat a mon pare, i tu papa, a l'edat adulta, del 89 fins ara mateix... I m'ha dit que se'n recorda d'un motor del cotxe que tenia un cotxe així especial per ell. Mm. I després també, quan escolta música de casament, li recorda en el seu dia quan se va casar. Per tant, són renous que li recorden a l'edat adulta. I li demanaren també en el Pedrí Pedro que ell, l'edat adulta, li va caure del 63 en el 2002. En aquest cas, ell tenia una cafeteria a Serenal que se deia La Pèrgola. I qualcuna de renous que li fan recordar en aquella època era el renou dels tocadiscos, també.
0: Que guapo.
1: De fet, coincideix amb mon pare, veus? Uh-huh. Que per èpoques els renous són els mateixos. Molt bé, ara anem a la feina. Per fi, jo ja faig feina, ja no estic a l'escola. Quin és un renou o una música que sé molt de la feina?
0: Home, tu, envoltada d'instruments, tot
1: això,
0: estens,
1: exactament.
0: No?
1: Què sentiu? Estic sentint la nota La.
0: Ah, sí? Tu aquest... saps en això de més
1: sí,
0: escoltar?
1: Només ho sé. Aquesta nota serveix per afinar tota l'orquestra. Soboe. Soboe toca un La i tota l'orquestra toca amb la nota La i estem tots allà. Per
0: sí,
1: tant,
0: és que xiu-xiu educa i apren.
1: Sí, aquest renou ja vos dic jo que tots els músics el tenim dins el capot i que més cant és l'escala de Do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do... per exemple. Uh-huh. Bueno, mon pare del 89 fins actualment ha estat picapedrer, per tant, renou d'obra.
0: Clarament.
1: Exacte.
0: Renové, fan les obres.
1: Renové. Mm. Però m'ha dit que ell a l'obra cantava molt, perquè ell és molt, també és molt músic. I una cançó que li agradava molt era Tengo una caseta Jun Major, de Sifà, o sa que escoltam ara, que és...
0: Aquesta és Mi Sargento, de Sifà, que també li devia fer molta gràcia.
1: Sí.
0: Molt graciosa, no?
1: Molt graciós,
0: per
1: sí.
0: Tota una generació.
1: Sí. I res, després el Pedrí Pedro és que viatja molt. Ell va tenir una etapa adulta molt viatgera, per tant, la música no va ser un component clau.
0: Com és que viatjava tant, el Pedrí Pedro?
1: Moltes històries. L'hauríem de convidar
0: ja
1: un dia. Sí,
0: vine amb ell un dia.
1: Bé, i ara xerrarem de la festa. Que escoltam a les festes ara? Jo, sincerament, ja he canviat de panorama. Festil. Ja no vaig a discoteques, ara vaig a verbenes.
0: I a concerts.
1: I a concerts.
0: Clar que sí.
1: Però a les verbenes, ja a verbenes on canten més música catalana, per exemple, o que es grasses.
2: Uh-huh. El nostre amor té tant valor que no té preu. Brindem per les persones...
0: I ton pare i el Pedrí Pedro hi van de festa o no?
1: Sí, sí que hi anàvem. Mon pare m'ha xerrat d'un superpersonatge que coneix tothom a Mallorca, el DJ Joan Campos.
0: Home, qui no ha anat... amic del programa.
1: Exacte, ja ho sabia jo. Qui
0: sí,
1: no ha anat mai a una festa seva.
0: L'altre dia.
1: I doncs sí, ell m'ha xerrat del DJ Joan Campos i després de discoteques que sortia per Kiss, per Zorbas, per Joy, per Riu Palas... discoteques que crec que nosaltres ja no
0: han tocat, però els oients segur que te reconeixen.
1: Nosaltres hem anat a altres, a Patxà,
0: a Titos, a Bratxas...
1: Exacte.
0: Aquestes coses.
1: S'acabaren destruir fa poc en el passeig marítim, que no me'n record com se deia.
0: Sí, ara jo no me'n record tampoc.
1: Bé,
0: et social.
1: Et social, també. Bueno, i finalment, el Pedrí Pedro, que escoltava de festa? Pues s'escoltava molt Boniem.
0: Clàssic.
1: Daddy, daddy, daddy cool, per exemple.
0: Ara després la posarem. Perquè per ton pare va dedicada aquesta.
1: Amà. Oh, sí, és la seva cançó preferida. Exacte.
0: I després es predir Pedro seria Daddy Cool, que també mos agrada molt aquí. Molt bé, Assumpció, idò, som a l'etapa adulta dels nostres tres protagonistes, tu, ton pare i Espedi Pedro.
1: Sí, etapa, jo li he posat veosa, etapa actual.
0: Jubilació.
1: Jubilació, sí. Per, jo en aquesta etapa ja no hi entro. Però mon pare que m'ha dit...
0: Qui sap quina serà la teva?
1: Qui sap on seré? És que depèn tant de quina feina faci, tot depèn tant. Bé, és que la història musical de cada un és una història.
0: Bé, també depèn de jo que estigui de moda en el moment.
1: També, també. Mm-hmm. Bé, mon pare, com que encara viu a Sant Jordi, escolta els avions, passen molt de quads per davant que nostre per fer excursions.
0: Això no mos agrada.
1: Passen molt de ciclistes. Uh-huh. És com el renou que li recorda ara mateix. I el padrí Pedro, que ara ja està més a casa seva perquè està major, quin és un renou típic dels padrins? La tele escoltant pel·lícules de l'oeste. Oh no!
0: Sí.
1: El meu padrí també sempre tenia la tele a tope en les pel·lícules de l'oeste. Uh-huh. I després ja només xerraran de les cançons preferides perquè ja estan jubilats, ja no surten de festa. Mon pare segueix amb Bohemian Rhapsody de Queen. Uh-huh. I amb aquesta cançó, bé, acaba aquí aquesta secció.
0: Molt bé. I tal, Assumpció, jo crec que vols acabar amb Bohemian Rhapsody
1: jo,
0: i li dedicam
1: sí,
0: a ton pare.
1: Li dedicam a mon pare, que
0: t'ha ajudat
1: molt. Que gràcies a ell tinc aquesta cultura musical, ja estic super agraïda. Que troc que és una culturaza musical la que m'ha impartit ell. Gràcies.
0: Que bé. A tu, Assumpció, per aquest regal que m'ho has fet avui. Gràcies. Molt veiem aviat.
1: Sí,
0: molt sentim
1: que
0: aviat.
1: Ve.
0: Molt bé. Perquè m'ha arribat en el xiu-xiu número 413. A vosaltres, com sempre, gràcies per ser-hi.
3: Mare, quin temps vivim?

0: Són les 7.
1: IDTRES Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia, comença aquest 23 de juny, marcat encara per la forta calor a les illes, l'avís vermell al màxim per risc d'incendi a Mallorca i part de Menorca i l'inici de les festes de Sant Joan a Ciutadella. Un dimarts, però, que encara es notícia per les reaccions a la sentència del cas Mascaretes. El Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys i 3 mesos a l'exministre José Luis Ábalos. És la pena de presó més alta a un exministre en democràcia. També imposa de 9 anys al seu exassessor Coldo García i 4 anys i mig. A l'empresari Víctor de Aldama, però, li suspenen la pena perquè va confessar el pagament de comissions. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, demana al president Pedro Sánchez que dimiteixi i convoqui eleccions.
2: La pregunta és molt senzilla. A què espera? A què esperen? A que haya 3 sentències? A que haya 5? A que haya 10? A que muchos más acaben en la cárcel? Miren, és indecente que siga un minuto más en la presidència del govern.
0: Mentre que el PSOE qüestiona la suspensió de la pena, el comissionista Víctor de Aldama, això era el que deia ahir el ministre Óscar Puente.
3: Desproporcionada la condena.
4: Com a cualquiera que tenga ojos en la cara, com a cualquiera.
0: Recordem que la investigació va començar aquí a les Balears, malgrat el Tribunal Suprem no s'hi pronuncia en les més de 200 pàgines de la sentència. Ara, l'alt tribunal deixa via lliure a la peça separada que investiga l'Audiència Nacional. És dimarts, dia 23 de juny. I ja és tot a punt per a l'inici oficial de les festes de Sant Joan a Ciutadella. A les 2 del migdia hi haurà el primer toc de flabiol.
5: Els actes més multitudinaris arribaran a partir del capvespre amb el primer caragol a les 6 a la plaça d'Esborn. Després serà el torn de les avellanes, les corregudes a sa plaça, entre ses voltes i la catedral. I ja de nit arribarà el caragol de Santa Clara. És un dels actes més íntims i estimats de la festa, amb el cavall entrant als darrers estrets d'un nucli que obre portes i finestres per viure Sant Joan de ben a prop.
0: A les 8:30 del matí parlarem dels darrers preparatius per la festa amb la batllessa de Ciutadella, Maria Jesús Begur, en un dia de revetlla de Sant Joan que també se celebra a altres indrets de les illes, a Mallorca, Felanitx, a Sant Joan i a Sant Llorenç i a Eivissa, a Sant Joan de Labritja i a Vila. Comencen, per tant, unes festes de Sant Joan que enguany estan marcades per la calor. Margalida Ribas, bon dia. Continuaran les altes temperatures per avui?
6: Bon dia. Sí, de fet, avui s'espera una nova jornada marcada per aquest domini del sol a tot l'arxipèlag, amb alguns intervals de núvols prims que podrien ser més presents a Menorca durant les hores centrals del dia. La temperatura màxima sí que es veu que podria baixar lleugerament al nord-est de Mallorca i Menorca, però es mantindran elevades en valors entre els 30 i 36, tant a les Pitiuses com Menorca.

0: vegetació agrícola i forestal.
1: I el govern dedicarà part de l'impost de turisme sostenible a mesures urgents contra l'emergència residencial a les Illes.
0: Ho ha anunciat la presidenta del govern després de la reunió de la mesa per al diàleg social per fer el seguiment del pacte de la sostenibilitat, una petició que havien fet els sindicats i que la patronal no aprova. Marga Provenç també ha anunciat la posada en marxa d'un pla pilot de reserva prèvia del TIP a fi de garantir la mobilitat dels residents amb targeta única o intermodal a la Serra de Tramuntana.
1: I de la política, Rosario Sánchez confirma que es presentarà a les primàries del PSPSOE per ser la candidata socialista a presidir el govern de les Illes a les pròximes eleccions autonòmiques del 2027.
0: Un anunci que arriba després que dissabte Francina Armengol fes una passa enrere i renunciés a postular-se. Recordem que Sánchez és l'actual secretària d'Estat de Turisme.
1: I en els esports, Luis García Fernández és el nou entrenador del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
2: Bon dia. L'asturià de 45 anys va ser jugador del Mallorca la temporada 2004-2005 i arriba després de conduir en Les Palmes al play-off d'ascens on va ser eliminat per l'ascendit Màlaga i signarà per una temporada amb opció a una segona. Tres hores abans d'anunciar el fitxatge del tècnic, el Mallorca va donar a conèixer que el Leipzig havia pagat la clàusula de rescissió de Martín de Michel.
1: Són ara les 7:05 del matí amb Víquer Hernández al control tècnic i Antoni Escanelles, Caterina Bany i Toni Sastre. Comencem.
3: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I ho fem amb la llau de reaccions a la sentència del cas Mascaretes, una investigació que va començar aquí a les Balears, malgrat que el Tribunal Suprem no s'hi pronuncia en les més de 200 pàgines de sentència. Ara, l'alt tribunal deixa via lliure a la peça separada que investiga l'Audiència Nacional. Tampoc no fa esment de la declaració de Francina Armengol en el judici que ha acabat en condemnes de 24 anys i 3 mesos de presó per a l'exministre Avalós i de 9 anys per al seu exassessor, per a Koldo García. La presidenta del govern, Marga Proens, ha tornat a assenyalar l'anterior executiu socialista.
4: Perquè aquí a les Illes Balears se va obrir la porta a persones que els han condemnades a 24 anys de presó. Varen ser la primera administració que els va obrir la porta. I una administració que va fer uns informes que va permetre operar amb altres administracions. Per tant, m'apareix gravíssim i no m'estranya que el Partit Socialista estigui aquí a les Illes Balears amb una profunda crisi.
1: En tot cas, les penes elevades, el que va ser número 2 de Pedro Sánchez, encenen l'exigència de PP i Vox d'eleccions avançades i de dimissió al president espanyol un dia abans que comparegui al Congrés dels Diputats pels casos de suposada corrupció. Alberto Núñez Feijóo és el líder del PP.
5: La pregunta és molt senzilla. A què espera? A què esperen? A que haya 3 sentencias, a que haya 5, a que haya 10, a que muchos más acaben en la cárcel. Miren, es indecente que siga un minuto más en la presidencia del gobierno.
1: I a la mateixa línia que Feijóo s'ha posicionat el portaveu de Vox al Congrés, José Antonio Fuster.
6: ¿Pero qué más tiene que pasar para que Sánchez dimita? De que Pedro Sánchez está dispuesto a cualquier cosa con tal de resistir en el poder.
1: El tribunal els considera culpables dels delictes d'organització criminal, de suborn, de malversació i tràfic d'influències.
0: Justifica haver imposat les penes més altes possibles per unanimitat perquè considera que aquest cas ha causat un greu deteriorament de la confiança dels ciutadans en el sistema polític. En canvi, per a l'empresari Víctor de Aldama, que va confessar haver pagat les comissions, han acordat 4 anys i mig de presó, una pena mínima que, a més, no haurà de cumplir.
7: Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: El tribunal considera aprovat que es varen adjudicar de manera irregular 13 milions de mascaretes per part de Ports de l'Estat i de la DIF. Tant el PSOE com Sumar qüestionen la suspensió de la pena. El comissionista Víctor de Aldama també consideren que amb les sentències d'Avalos i Koldo es demostra que qui comet delictes els acaba pagant davant la justícia. Aina Vidal, portaveu de Sumar.
8: Es inaudito que un pijo mafioso, sin escrúpulos, a día de hoy se vaya de rositas a la calle. Aplaudimos la contundencia con la que se trata tanto a Ábalos como a Koldo. ¿Qué pasa en este país que no se investiga a aquellos que incitan a corromper?
0: Des de Ferraz acaten la sentència, diuen que s'ha de complir. Ara bé, la portaveu de la formació Montse Mínguez ha expressat a través de la xarxa social X que la sentència d'Aldama queda molt enfora de la d'Avalos i de Koldo. El ministre de Transports, Òscar Puente, per la seva banda, diu que la sentència és alliçonadora perquè si es cometen delictes es pot esquivar la presó col·laborant amb la justícia. El tribunal considera aprovat que es van adjudicar de manera irregular 13 milions de mascaretes per part de Ports i d'Adif, confirma el pagament de 10.000 euros mensuals per part de l'empresari Aldama als càrrecs socialistes durant gairebé 3 anys. El tribunal veu especialment greu que tot això es fa aprofitant la necessitat de mascaretes generada durant la pandèmia de la Covid el 2020.
1: La sentència del cas Mascaretes l'hem coneguda.

0: mateix dia que el Consell General del Poder Judicial ha ordenat finalment obrir expedient al jutge Peinado per estudiar si va cometre una falta greu en assegurar que els escoltes de Begoña Gómez, policies nacionals, la podrien ajudar a fugir.
1: Una decisió que ha pres la comissió permanent d'aquest organisme de manera molt dividida. De fet, ha estat el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló el que ha decantat la balança a favor d'obrir aquest expedient. Els quatre vocals d'ala conservadora del Consell han subscrit un vot particular, argumentaven que la resolució en la qual Peinado va fer aquelles al·lusions ha de revisar-se per la via ordinària de recursos davant l'Audiència Provincial. En canvi, els tres progressistes i la presidenta també, que té el vot de qualitat, han donat el vistiplau perquè el promotor de l'acció disciplinària de l'estudi estudiï si Peinado pot haver comès una falta greu de consideració i un excés en abús d'autoritat. Igualment, el jutge Peinado ha continuat fent camí, ha citat Begoña Gómez perquè entregui el seu passaport dimecres coincidint amb la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés.
0: Aquesta decisió judicial ha estat valorada per la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i també portaveu del govern, Elma Saiz, de visita ahir a Mallorca.
2: Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anómalo y que nadie comprende. Ante una campaña de desgaste que parece no tener fin con la señora Begoña Gómez, quiero trasladar mi solidaridad y mi empatía. Es un ejemplo ella de dignidad y de entereza. Y la pregunta es, ¿quién repara el daño causado? No solamente a la señora Gómez, sinó el daño causado a la justicia.
0: Tempesta judicial que constreny el Partit Socialista el mateix dia que el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, comença amb la vintena d'interrogatoris d'un altre cas, del cas Leire.
1: I entre els testimonis hi ha la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que ha estat citada pel 10 de juliol. Avui comença la tanda de compareixences amb el general de la Prefectura de la Guàrdia Civil i el comandant de la DAO de la Guàrdia Civil, Juan Manuel Barco, estan citats com a testimonis arran de la informació reservada que el DAO de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, va ordenar obrir a l'UCO per presumptes filtracions en el cas Coldo. En concret, uns missatges de WhatsApp entre el president del govern central i l'exministre condemnat Ábalos, qui va acabar admetent que va ser ell qui ho va filtrar.
0: Set i 11 minuts del matí. Avui és el primer dia gran a Ciutadella de les festes de Sant Joan. A partir de les 2 del migdia comença de manera oficial la celebració amb el primer toc de flabiol a Cascaixer Senyor a la plaça de la Catedral. Per davant, molts actes en una agenda que avui estarà plena fins la matinada i que arriba després d'una nit de festers que serveixen per encalentir motors. Repassem els actes d'aquest dissabte de Sant Joan amb Gemma Carrasco.
3: Després de mesos d'espera, avui Ciutadella viu el dissabte de Sant Joan. El primer toc donarà inici a la festa i el replec de la qualcada amb el fabioler recorrent als carrers del centre històric per arreplegar caixers i cavallers fins a completar la comitiva. Els actes més multitudinaris arribaran a partir del capvespre. A les 6, la plaça d'Esborn acollirà el primer gran caragol de les festes amb l'entrada del caixer senyor. Més tard, la qualcada es dirigirà cap a Sant Joan de Missa per participar en el rest de vespres. Mentrestant, a Ciutadella serà temps de ballanes. Ja de nit, els caixers i cavallers tornaran a la ciutat amb les canyes verdes i participaran en les corregudes a sa plaça entre ses voltes i la catedral. Després arribarà el caragol de Santa Clara, un dels actes més íntims i estimats de la festa, amb els cavalls entrant als carrers estrets d'un nucli que obre portes i finestres per viure Sant Joan ben a prop. Comença així el dia més llarg i intens de les festes, que farà bategar Sant Joan fins ben entrada la nit.
0: I en aquesta celebració de Sant Joan a Ciutadella hi ha moments de grans aglomeracions, per això els serveis d'emergència posen a prova la seva capacitat de resposta. La Creu Roja, Protecció Civil i la policia local han participat aquest dilluns en un simulacre amb algunes de les situacions situacions més habituals per Sant Joan. L'ha seguit Carles Marques.
4: Una baralla, una persona beguda o l'evacuació d'un ferit als Jocs d'Esplà. Són algunes de les situacions que s'han recreat aquest dilluns a Savinyeta en el simulacre de seguretat en què participen cada any Creu Roja, Policia Local i Protecció Civil a tocar de la festa. Miquel Molla és el responsable de formació del Pla Director de Sant Joan. El sentim.
5: Ens ajuntem a Lucas Policia i els equips de Creu Roja i Protecció Civil per fer els equips interdisciplinars que són els encarregats d'estar dins la festa, a les llocs de socors i fer les intervencions quan siguin necessàries d'evacuar una persona ferida o una acció de seguretat ciutadana, evacuar una persona que està alterant l'ordre públic.
4: Abans de la prova s'imparteix una mica de formació al centenar de voluntaris de la Creu Roja que han arribat a Ciutadella en resposta a la convocatòria nacional de l'entitat. De voluntaris n'hi ha de llocs com Terol, Sevilla i altres racons de l'Estat. Sentim Òscar Patxón, voluntari de Sevilla, i tot seguit Blanca Argilés, coordinadora referent de voluntaris de socors i emergències de la Creu Roja de Menorca.
6: Muchas personas dentro de lo que son las calles, los recorridos de los caballos, pero después te explican el significado, cómo lo viven las personas de Ciudadela y demás, y es precioso.
7: Si hi hagués un accident, un ferit al mig de la multitud, com s'entra amb la camilla, com els de Protecció Civil ens fan el passadís.
4: Els voluntaris de Protecció Civil aporten al simulacre una trentena d'efectius arribats de diferents pobles de Mallorca que s'afegeixen al centenar de voluntaris de Creu Roja i a la cinquantena de policies que s'han desplaçat des de diferents racons de Mallorca. Joan de la Cruz és cap de secció de la Direcció General d'Emergències i coordinador del voluntariat de Protecció Civil.
8: Ells reben formació específica en concentracions de persones i com actuar en situacions on se treballa amb aquest context.
4: Un entrenament que permet acabar d'ajustar un dispositiu clau per garantir la seguretat durant les festes.
0: Les festes de Sant Joan, tot i que a Ciutadella són les més sonades, se celebren arreu de les illes, Rebel·les, dia 23 de juny, avui concerts el mateix dia de Sant Joan i al llevant de Mallorca dos rituals festius importants com són el de Sant Joan Palós de Falanits i el de Sant Llorenç i el Sol que balla al municipi de Sant Joan.
1: També hi haurà festes a la majoria de municipis que tenen costa a causa d'aquests rituals populars que proposen cremar papers amb propòsits, fer fum als problemes, menjar de vora el foc o fer banys a la matinada amb la sortida del sol. Rebel·les també a Palma, Deià, Muro, Son Cervera, Mancor de la Vall i Porreres a Mallorca. També és festa patronal a Sant Joan de Labritja, a Eivissa, i festa a Vila també, sobretot a les platges de Talamanca i Ses Figueretes. I a Formentera, al Pilar de la Mola, és també festa patronal.
0: Arribem ara a les 7 i 16 minuts. Fem una pausa.
9: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
10: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana, una pinzellada a la memòria. 15 anys, Patrimoni Mundial UNESCO, Consell de Mallorca.
0: La ministra d'Inclusió, de Seguretat Social i Migracions, Alma Sáiz, s'ha reunit amb les associacions col·laboradores en el procés de regularització extraordinària. La trobada ha estat a Palma, amb la desena d'entitats que col·laboren amb la iniciativa Un Procés, diu Sáiz, que es desenvolupa tal com estava previst, malgrat les traves que assegura i ha posat el govern balear.
2: En otras comunidades autónomas, como la que me encuentro, no solamente se recurrió y se intentó que se paralizara el procedimiento, afortunadamente el Tribunal Supremo dio un espaldarazo al procedimiento, sino que incluso en algunos de los territorios se han puesto trabas para hacer los informes de vulnerabilidad o para acceder a documentos administrativos.
0: Falta una setmana perquè acabi el procés de regularització i encara no hi ha dades oficials.
1: En tot cas, la ministra, que també ha visitat el dispositiu d'acollida per a persones en trànsit al Port de Palma, ha agraït la tasca feta per les associacions implicades en la regularització, una iniciativa que ha situat, a parer seu, l'Estat espanyol com a far mundial en un context complicat.
0: I precisament el govern ha denunciat la manca de lleialtat institucional del govern d'Espanya per no avisar de la visita a Palma de la ministra pel procés de regularització de migrants. L'executiu autonòmic ha assegurat en un comunicat que se n'ha assabentat d'aquesta trobada a través dels mitjans de comunicació. La presidenta Marga Proens ha lamentat les formes de l'executiu estatal.
11: Treballar aquí, ja no només que no se reunisquin jo, sinó que no se reuneix en els ajuntaments, que són els que diuen que no tenen recursos per fer front en aquest decret de regularització massiva, jo crec que demostra el talent. I no els ajuntaments del meu partit. La setmana passada varen sortir els ajuntaments socialistes reclamant que no hi havia recursos. Reclamant en el govern d'Espanya, imagina, que és el que ha aprovat aquest decret i que és el que hagi aprovat aquests recursos.
0: I encara de la política, Rosario Sánchez confirma que es presentarà a les primàries del PSI-PSOE per ser la candidata socialista a presidir el govern de les Illes a les pròximes eleccions autonòmiques del 2027. És un anunci que arriba després que dissabte Francina Armengol fes un pas enrere i renunciés a postular-se.
1: Sánchez és actual secretari d'Estat de Turisme, ho ha anunciat en un vídeo publicat a les xarxes socials on fa una crida a l'esperança davant problemes com la desigualtat i la manca de servei públic i d'habitatge.
12: Vull ser la propera presidenta del govern de les Illes Balears i per això em presentaré a les primàries del PSIC. Sé que és una responsabilitat enorme, però em fa moltíssima il·lusió canviar les coses.
1: Aquesta mateixa setmana comença el procés d'elecció. Dissabte el Comitè Federal fixarà el calendari. Sánchez ha anunciat que en els pròxims dies explicarà els detalls del seu projecte.
0: I a Mallorca els partits de l'oposició al Consell, PSIP, Més per Mallorca i Coalició per Mallorca han registrat conjuntament la sol·licitud de convocatòria d'un ple extraordinari per abordar el cas Bastard arran de la polèmica generada per l'ús particular de tres vehicles oficials adscrits al Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports.
1: La proposta inclou el cessament immediat de Bastard, la petició d'informes de la Sindicatura de Comptes, del Tribunal de Comptes sobre una possible malversació de fons públics, també la sol·licitud d'un informe a l'advocacia del Consell per determinar si hi ha indicis de delicte penal, l'adopció de mesures de transparència en l'ús de vehicles oficials i l'aplicació del Codi Ètic i de Bon Govern d'aquesta institució. Catalina Inés Perelló és la portaveu de Més per Mallorca, Catalina Cladera del PSIP.
13: No poden normalitzar que el president Galmés pretengui tancar aquest escàndol amb una simple instrucció interna i la ciutadania mereix moltes més explicacions.
14: Sobretot perquè no donen per tancat aquest cas, que no hi està. Hi ha una clara malversació de fons, hi ha un incompliment de codi ètic, per això volem que el senyor Galmés doni sa cara, mos doni explicacions.
0: I qui també ha parlat és la nova directora general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Georgina Brunet, després que Fernando Fernández dimitís divendres passat per motius personals. Brunet diu que seguirà una línia continuista en els projectes que estan en marxa. Els projectes prioritaris ara mateix són, diu, la negociació de noves polítiques agrícoles comunes per la incertesa que ve amb l'any 2027 i desenvolupar polítiques d'interès amb el sector.
15: Treballarem principalment en dos àmbits. Un és la negociació de la nova PAC. La política agrària comuna sabeu que viu un moment d'incertesa després del 2027 i és una política fonamental pel manteniment de l'agricultura i la ramaderia a les Illes Balears. I per l'altra, doncs, desenvolupar totes les polítiques internes de la comunitat autònoma amb els sectors.
0: Brunet ha estat els darrers 7 anys directora gerenta de l'Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera de les Balears. I ho destacàvem també, els titulars, el govern dedicarà part de l'impost de turisme sostenible a mesures urgents, com l'emergència residencial a les Illes. Ho ha anunciat la presidenta del govern després de la reunió de la mesa de diàleg social per fer seguiment del pacte per la sostenibilitat, una petició que havien fet els sindicats i que la patronal no aprova. Marga Proens també ha anunciat la posada en marxa d'un pla pilot de reserva prèvia al TIP per garantir la mobilitat dels residents amb targeta única o intermodal a la Serra de Tramuntana. Ens ho explica Laura Marcos.
16: UGT i Comissions Obreres han presentat un seguit de mesures de xoc per pal·liar la crisi de l'habitatge, com utilitzar el fons de l'impost de turisme sostenible per arribar a acords amb grans tenidors i fons voltor i rehabilitar habitatges buits i introduir-los al mercat amb lloguers protegits. A més, han demanat augmentar aquest impost durant els mesos de juliol i agost per reduir la saturació i recaptar més recursos. Una proposta que ha estat ben rebuda pel govern i que la presidenta Marga Proens ha qualificat de necessària i excepcional.
11: Escoltam aquestes demandes sindicals i entenem que no és una política estructural, que no és que ara CTS s'hagi de destinar a política d'habitatge, però sí se pugui destinar part d'aquest ITS per mesures excepcionals d'habitatge.
16: Els sindicats asseguren que la reunió d'aquest dilluns ha estat molt productiva i celebren que s'hagin establit accions concretes. Són el portaveu de Comissions Obreres, José Luis García, i el d'UGT, Pedro Ma.
17: I ha estat molt productiva perquè ha aprovat un marc de feina estructurat en 6 eixos, amb objectius concrets i amb un pressupost també concret.
18: És vera que no se va pensar, que no era la seva punt de partida però que el govern balear ha tingut el dinamisme i la capacitat d'adaptació als nous requeriments socials i sobretot a l'emergència habitacional.
16: La patronal, en canvi, rebutja la mesura i afirma que l'ITS no s'hauria de dedicar a polítiques d'habitatge perquè no és el seu objectiu. La presidenta de la CAEB és Carmen Planes.
19: Utilizar el ITS para políticas de vivienda, movilidad u otras infraestructuras es una medida absolutamente contraria a la finalidad de este impuesto.
16: Els sindicats també han fet peticions per millorar el transport públic en línia amb la posada en marxa del pla pilot de reserva prèvia al TIP per als residents a la Serra de Tramuntana anunciada per la presidenta del govern. La línia Port de Solla, Deià, Vall de Mossa Palma serà la primera a aplicar el sistema dins un conjunt de millores que inclou 14 nous autobusos, més freqüències i reforços a les línies amb més demanda.
0: 7:24 minuts, anem ara en directe fins a Muro. És que coincidint amb l'episodi de temperatures elevades, hi ha hagut 6 incendis forestals a les Balears en només 2 dies. El que més extensió de terreny ha cremat ha estat el que es va declarar a Llora Baixa, Can Milec, a Muro, amb 12,5 hectàrees afectades de vegetació agrícola i forestal. Durant una hora va ser catalogat de gravetat potencial 1. Durant la nit, els bombers han continuat sobre el terreny fent tasques de vigilància. Precisament per saber en quin estat es troba aquest incendi, connectam amb Muro, amb el nostre company Toni Sastre. Bon dia, Toni.
20: Bon dia, Ida. En aquesta hora l'incendi es troba estabilitzat i perimetrat. De fet, poden veure fum en suspensió per tota la zona afectada per les flames. Just fa un minutet hem pogut parlar amb el director tècnic de l'incendi que ha passat tota la nit aquí. Ell és en Ricardo Franco i ens ha explicat que encara no l'han donat per estabilitzat i que han de veure com evoluciona l'interior de l'incendi.
21: Bueno, pues ahora mismo ya estamos esperando lo que son los relevos después de haber pasado toda la noche vigilando el incendio, que queda mucha parte sucia por el interior y muchos tocones ardiendo, y es lo que hemos estado vigilando toda la noche.
20: I és que fins a 5 mitjans aèris i 57 efectius varen actuar a un dels focs més importants que es va produir ahir aquí a Muro, al costat de la carretera comarcal que enllaça en Sineu. El conseller de Medi Ambient, Joan Simonet, va assegurar o assegura que l'incendi amb el focus a un pinar va ser molt virulent, ja que hi havia molt de rostoll i desnivell. La causa, segons el conseller Simonet, podria ser no natural. L'escoltam.
22: Molt mogut, perquè en total haurem tingut 5 incendis de tots els Balears, una a Formentera, una a Eivissa, avui de matí una a Palma, a la zona d'Espar Vit, i després aquí a la zona entre Muro i Llubí pues n'hi ha hagut dos. Un que s'ha pogut controlar de forma ràpidament, i aquest per les condicions de vent i de la zona on ha cremat, en aquest moment encara no està controlat, si bé pareix que l'incendi ja ha fet tot el que havia de fer.
20: Ara els agents de l'Ibanat esperen el relleu dels seus companys per continuar controlant i perimetrant aquest incendi a la zona de Can Milec a Muro.
0: Gràcies, Toni, per aquesta darrera hora des de Muro. En total, aquest dilluns, hora baixa, es varen originar 5 incendis, 3 a Mallorca, una a Eivissa i un altre a Formentera. Muro, com dèiem, ha estat un dels municipis més afectats amb 2 focs, el de Can Milec, ara en donàvem la darrera hora, i el de la zona de Son Morell, que poc abans de les 6 va quedar extingit. I pràcticament a la mateixa hora, Palma, també va quedar controlat l'incendi que s'havia declarat als voltants del Parc Vit en una finca agrícola on 4,2 hectàrees es varen cremar.
23: Així és, de fet, el foc ha obligat a desallotjar una escoleta propera, així com els treballadors que fan feina als edificis del Parc Vit.
24: En un migdia hem començat a veure fum, fum, fum, i això que dius, no sé si qualcú haurà cridat o crit jo, i bueno, va passant el temps, fins que hi ha hagut un moment que han dit, bueno, anem a cridar els bomberos i veiem què passa.
25: Sí, es que hemos visto, bueno, como una nube de humo, y bueno, de repente se ha empezado a propagar bastante, y ya todo era una nube de humo que no se veía nada.
23: De fet, segons els bombers, l'U2 els hauria avisat pel descontrol d'una crema controlada que va provocar aquest incendi, un fet que, amb alerta del nivell 4 de risc d'incendi, i qualsevol crema estava totalment prohibida en aquest indret.
0: Mentrestant, a Formentera es va extingir l'incendi que va començar en un pal elèctric situat davant l'hotel que a Marí, poc després de rebre l'avís als bombers del Consell de Formentera, varen confirmar que el foc s'havia estès a massa forestal. I a Eivissa, al tram final del torrent del riu de Santa Eulària, un incendi va cremar 400 metres quadrats de canyís a prop del nucli urbà, a poc abans de les 4 de l'hora baixa. Se té gairebé 28 minuts del matí. És el moment de veure ara amb què obren els diaris editats a les Illes, molts, Toni, amb la condemna a José Luis Ábalos com a tema destacat.
1: És així, els editats a Mallorca, per exemple, a última hora parla de condemna exemplar a tota portada, detalla els càrrecs. Diari de Mallorca, per la seva banda, destaca les xifres. 24 anys per l'exministre, de nou pel seu exassessor i res pel comissionista Aldama, que ni entrarà a la presó. Abaix explica també que l'exjugador Luis García serà el nou entrenador del Mallorca. El Digitals, Mallorca Diario, fa una passa més enllà, més filosòfic, explica que la sentència considera provada la corrupció dins el Ministeri de Transports, o que Baleares es penja la medalla d'haver anticipat que Rosario Sánchez seria la candidata del PSI pel govern. Ells ho digueren al mar, segons asseguren, i l'Ara Balears es demana en un reportatge si és just pagar la hipoteca de la parella. Com és lògic, el Menorca obre les festes de Ciutadella, però diu també que Mahó guanya protagonisme com a pol d'atracció de la nàutica de superluxe. Contrasta tot això amb el Diario de Ibiza, que diu que Aena ampliarà l'aeroport i que licitarà les obres per més de 16 milions. Però el periòdico de Ibiza, en aquest cas, torna ja en aquests 24 anys de presó per José Luis Ábalos.
0: I davant tema aquest, el del cas Mascaretes i la sentència del cas Mascaretes, que és a tots els diaris estatals.
1: És així, el País, però, se centra en Aldama. Fotografia d'ell, grossa, a la sortida dels tribunals. Diu que Ábalos, la condemna és de 24 anys, però que el comissionista queda lliure. El Mundo diu que la condemna és unànime i implacable, i diu també que és la corrupció que va arribar amb Pedro Sánchez. Una fotografia treu a la seva portada del president, en aquest cas, no de cap dels implicats. L'ABC, per la seva banda, sempre una passa més enfora que el Mundo, en gros i en majúscules, titula El sanchisme condemnat, i també posa la fotografia del president Sánchez. La Vanguardia, en canvi, torna a la fotografia del protagonista judicial, en aquest cas, d'Ábalos, diu que el Suprem el condemna a 24 anys de corrupció, i a baix en gros, la dimissió de Keir Starmer al Regne Unit.
9: Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
0: I són ara les 7:30, resumim les qüestions més destacades d'aquest dimarts, dia 23 de juny, un dimarts en què encara són notícia les reaccions a la sentència del cas Mascaretes.
1: El Tribunal Suprem condemna 24 anys i 3 mesos l'exministre José Luis Ábalos. És la pena de presó més alta per un exministre en democràcia. També imposa de nou el seu exassessor Coldo García i 4,5 a l'empresari Víctor del Damà, però li suspenen la pena perquè va confessar el pagament de comissions. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, demana al president Pedro Sánchez que dimiteixi i que convoqui eleccions.
3: La pregunta és molt senzilla. A què espera? A què esperen? A que haya 3 sentències? A que haya 5? A que haya 10? A que muchos más acaben en la cárcel? Miren, és indecente que siga un minuto más en la presidència del govern.
1: Tot això mentre el PSOE qüestiona la suspensió de la pena al comissionista Víctor de Aldama. Això és el que deia el ministre Òscar Puente.
4: Desproporcionada la condena.
5: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara. Como a cualquiera.
0: I ja és tot a punt per a l'inici oficial de les festes de Sant Joan a Ciutadella. A les 2 del migdia hi haurà el primer toc de flabiol.
1: Els actes més multitudinaris arribaran, però a partir del capvespre, amb el primer caragol a les 6 a l'hora baixa a la plaça d'Esborn. Després serà el torn de les avellanes, les corregudes de sa plaça entre ses voltes i la catedral, i ja de nit arribarà el caragol de Santa Clara. És un dels actes més íntims i més estimats d'aquesta festa, amb els cavalls entrant als carrers estrets d'un nucli que obre portes i finestres per viure Sant Joan de ben a prop.
0: I per mort de la calor, el govern activa avui l'avís vermell per risc d'incendi a bona part de Mallorca i a Ciutadella, en Es Mercadal i Ferreries, a l'illa de Menorca.
1: En els darrers 2 dies hi ha hagut 6 incendis forestals a les illes. El que més extensió de terreny ha cremat ha estat precisament el declarat aquest dilluns hora baixa a Can Milà, que Muro i a Mestà fa just una estona, amb 12,5 hectàrees afectades de vegetació agrícola i forestal.
0: Un incendi que continua encara actiu, i el govern dedicarà part de l'impost de turisme sostenible a mesures urgents contra l'emergència residencial a les illes.
1: Ho ha anunciat la presidenta del govern després de la reunió de la mesa de diàleg social per fer un seguiment del pacte per la sostenibilitat, una petició que havien fet els sindicats i que la patronal no aprova. Marga Proens també ha anunciat la posada en marxa d'un pla pilot de reserva prèvia del TIP a fi de garantir la mobilitat dels residents amb targeta única o intermodal a la Serra de Tramuntana.
0: I de la política, Rosario Sánchez confirma que es presentarà a les primàries del PSI-PSOE per ser la candidata socialista a presidir el govern de les illes a les pròximes eleccions autonòmiques d'obres del 2027.
1: Un anunci que arriba després que dissabte Francina Armengol fes una passa enrere i renunciés a postular-s'hi. Recordem que Sánchez és l'actual secretari d'Estat de Turisme.
0: I el 94% dels infants de 3 anys han aconseguit plaça al centre triat com a primera opció per al pròxim curs escolar.
1: A 265 se'ls ha assignat la seva segona opció, mentre que a 125 famílies no se'ls ha pogut assignar cap. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha volgut destacar l'èxit del procés, especialment a Palma, després d'implementar la zona única que deixa de dividir la ciutat per zones.
2: Les dades mos avalen, i mos avalen encara millor que l'any passat. El 96,63% dels infants han entrat, han obtingut plaça en el centre triat com a primera opció. Per tant, desmunta tot el relat que hi hauria problemes en l'escolarització.
0: I avui és un dissabte de Sant Joan que vendrà marcat per la calor. Margalida Ribas, bon dia.
6: Bon dia, així és. La situació meteorològica que ara continua marcada per aquesta estabilitat a tot l'arxipèlag, amb una nova jornada dominada pel sol. Pel que fa a la temperatura, sí que es veu que les màximes podrien baixar lleugerament al nord-est de Mallorca i també de Menorca, però la calor continuarà ben present, amb valors que es poden tornar a enfilar fins als 36 graus, tant a les Pitiuses com a Menorca, i fins als 38 en el cas de Mallorca. Els registres més elevats, novament, es tornaran a assolir a les zones de l'interior de cada una de les illes. Avui també destaca la retirada de la pols en suspensió que ens ha acompanyat durant les darreres jornades, amb un vent que bufarà fluix de l'est i del nord-est i una situació marítima més tranquil·la, marcada pel domini del marejol i algunes restes de maror cap al sud de les Pitiuses. Cal recordar que es mantenen actius els avisos grocs per temperatures elevades a la meitat sud de l'arxipèlag, amb valors que podrien quedar entre els 36 i els 38 graus. De fet, hores d'ara ja superen els 20 graus arreu de l'arxipèlag, amb 23 en el cas d'Es Mercadal, 24 a Palma i 20 a Manacor, 21 a Eivissa i 24 a Escamarí, Formentera.
9: Informatiu matí. Esports.
0: 7 i gairebé 35 minuts. Encetam la informació dels esports i ho fem avui destacant un nom propi, és el de Luis García Fernández, que és el nou entrenador del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
7: Bon dia. El Mallorca ha fet oficial l'arribada de Luis García com a nou tècnic mallorquinista per a la pròxima temporada i una segona opcional. El club va anunciar la contractació de l'asturià passades les 9 del vespre, quan 3 hores abans havia fet oficial el comiat de Martín de Michelis, després que el Leipzig hagués fet efectiva la clàusula de rescissió. Luis García, exjugador mallorquinista la temporada 2004-2005, arriba a l'illa després d'una temporada a Les Palmes, on havia conduït l'equip canari al play-off d'ascens i havia estat eliminat a la primera eliminatòria pel Màlaga, equip que finalment ha pujat a primera divisió. Ahir migdia, el president de Les Palmes, Miguel Ramírez, va fer públic el comiat de Luis García.
8: El míster és un entrenador que està en el mercat i que podrà, i ojalà si sea, ser contratado por un equipo, però el míster... Y nosotros concluimos que lo mejor era separar los caminos. Él decidió conjuntamente con nosotros que acabamos la relación y sin más, no pasa nada más.
7: Tot estava a punt, pendent del pagament de la clàusula de rescissió de De Michelis per part del Leipzig, pagament que va ser efectiu l'hora baixa. Així, més de 20 anys després, Luis García, que va fer 11 gols amb el Mallorca, torna a Somos per fer-se càrrec de la banqueta mallorquinista amb un objectiu clar: tornar a primera divisió. El president de la Federació de les Illes Balears de Futbol, Jordi Orrach, ha visitat IB3 Ràdio. Al programa Esports 3, el màxim dirigent del futbol balear ha fet balanç de la temporada 2025-2026. D'una banda, ha fet referència al descens del Mallorca a segona divisió.
10: Afecta realment en el futbol balear, molt, molt, molt, perquè no són conscients de lo que representa, de vegades, tenir un club a primera divisió. Mor dona visibilitat, mor dona que jugadors de la cantera poden debutar amb el primer equip a primera, però ara veure que no és el mateix anar a veure un Mallorca i Madrid que un Mallorca i Ceuta, amb tots els meus respectes. Per tant, crec que l'afició del futbol se resent molt perquè ja estem en una època on a la gent li costa molt anar als camps, de futbol va ser igual, imagina't si davalla el Mallorca.
7: De la resta d'equips balears, en competicions nacionals, Orrach ha destacat l'ascens de la Penya Esportiva i la gran temporada del Poblense, i no considera un fracàs els no ascensos de l'UD Eivissa o l'Atlètic Balears, llevat els descensos, això sí, de l'Andratx, el Porreres i la Societat Esportiva Eivissa.
10: Però tot l'altre crec que ha estat un any excepcional, és a dir, pensa que el Penya Deportiva puja, i el segon equip o la tercera que puja, per damunt de molts altres equips que són molt més potents que el propi grup balear, que el Poblenci ha fet el que ha fet, que el Balears ha fet el que ha fet, que són fracassos, bueno, jo no diria un fracàs en aquests casos.
7: Dels no fracassos, això diu Jordi Orrach.
10: Bueno, jo no diria un fracàs en aquests casos. És a dir, el que sí que és cert és que si de segon rep no mor de balla ningú, arribarà un moment que el grup català i nostre siguin tots mallorquins, per tant, al final són faves comptades, ha de ballar a coco per pujar gent.
7: El president també ha valorat la temporada de l'Illes Balears Palma Futsal.
10: El Palma ha fet ha arribat a semifinals de la Lliga, i ha lluitat fins a la final a totes les competicions. Jo crec que, bueno, que a Xicot li han donat sempre la confiança en el Palma de que han de fer campió de tot, avui li han de donar, que segur que remarà un gran equip, i jo sé qualque fitxatge també, que no vol diré, però crec que seran també fitxatges importants per tornar a estar allà on li toca estar.
7: I com no podria ser d'altra manera, ha parlat d'un dels temes que més li ocupen i preocupen, la violència als camps de futbol.
10: La violència ha de ballar moltíssim, eh? Que un fet que surt un dilluns al mes de novembre no empanya el que no passa durant tot l'any. La violència ha baixat molt, està sancionant molt durament a tothom, i farem una altra campanya al mes de setembre, por supuesto, d'un altre tema. Havíem aconseguit que el govern inhabiliti a gent per entrar dins els camps, ho han aconseguit després de 30 anys, que mordem que no.
7: En futbol de segona federació, l'Atlètic Balears fitxa Martí Palleres, fins ara jugador del Poblense, i afegim un apunt de l'actualitat arbitral, perquè tot apunta que els Balears Quadra Fernández i Lluís Bestard permutaran les seves categories. Quadra la perd i Bestard puja a primera divisió. Quant al Mundial, en partits jugats aquesta matinada, Noruega 3, Senegal 2 i Jordània 1, Algèria 2. Jugats ahir, Argentina 2, Àustria 0 i França 3, Iraq 0. Amb els dos gols de Messi, ahir l'argentí ja és amb 18, el màxim golejador històric dels Mundials. Per avui, Portugal-Uzbekistan a les 7 del vespre i Anglaterra-Gana a les 10. En tenis, el Mallorca Championship de Santa Ponsa, l'alemany Struff ha guanyat l'espanyol Martín Landaluce en 3 sets per 6-3, 1-6 i 7-5. I Adam Walton a Nick Kyrgios per 6-3 i 6-4. Per avui, a partir de les 12, destacam els partits Polsman Dimitrov, Tsitsipas Vius i Darderi Hanfman. I acabam amb un apunt de bàsquet perquè l'escorta estadounidenc Lisander Bracy ha renovat per una temporada més amb el Fitboy Mallorca Bàsquet Palma.
11: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
12: Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
13: Calor?
14: Molts cars.
13: Gelats que s'adarfan massa ràpid?
15: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
14: Com les ganes de passar-ho bé.
13: I les converses que enganxen.
14: Les rialles.
13: La bona companyia.
15: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
12: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
9: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: I són ara, passen 42 minuts de les 7 del matí. Vos parlam del procés d'escolarització. Per al pròxim curs, el 94% dels infants de 3 anys han aconseguit plaça al centre triat com a primera opció per a aquest curs que ve.
1: A 265 infants, de fet, se'ls ha assignat la segona opció, mentre que 125 famílies no se'ls ha assignat finalment cap. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha confirmat que ja tenen una cita concertada per garantir l'escolarització d'aquests infants.
2: Aquestes 125 famílies, ja disposen d'una cita amb el servei d'escolarització per garantir l'assignació d'una plaça.
1: Vera també ha volgut destacar l'èxit del procés, especialment a Palma, després d'implementar la zona única que deixa de dividir la zona, la ciutat, per zones.
2: Les dades mos avalen, i mos avalen encara millor que l'any passat. El 96,63% dels infants han obtingut plaça en el centre triat com a primera opció. Per tant, desmunta tot el relat que hi hauria problemes en l'escolarització.
1: Finalment, també ha mencionat que la implementació de la zona única era un compromís que tenia l'actual equip de govern amb les famílies per donar valor a la lliure elecció del centre realment triat per cada un.
0: I la xarxa d'atenció a persones en entorns de prostitució de Palma va atendre l'any passat més de 1.300 persones, més de la meitat, el 55%, van ser casos nous i la resta casos ja coneguts pels serveis municipals. L'Ajuntament crida l'atenció sobre l'auge de la prostitució en habitatges particulars i en l'àmbit digital en detriment dels clubs que van baixant al carrer. Mentrestant, s'estabilitza.
1: Segons l'informe, 4 de cada 10 dones que exercien la prostitució són víctimes del trasllat geogràfic que pot ser des de Palma a altres països, comunitats autònomes o també localitats de les Balears. Unes activitats que augmenten i molt durant l'estiu, en el cas de les illes, en pobles de costa, on es concentra més encara el turisme. Toni Colom és coordinador del programa d'atenció a les víctimes.
3: Normalmente, en los ámbitos turísticos de todo el mundo, tanto sean ciudades de alto standing como zonas más populares, el hecho turístico hace que haya un incremento de dinero en circulación y esto genere también ofertas como las de prostitución.
1: I en aquest sentit, 9 de cada 10 persones en prostitució són estrangeres, el 83% de les quals llatinoamericanes, sobretot de Colòmbia.
0: I a Eivissa, la Fundació Consciència atén devers 200 infants que han patit o que pateixen abús sexual. Els arriben 3 o 4 casos nous de mitjana cada setmana. La majoria de les agressions tenen lloc en l'entorn familiar, Gemma Huasch.
4: És freqüent que l'agressor sigui el pare, el tiet, el padrastre i darrerament també, amb més freqüència, l'avi. A la Fundació Consciència demanen que quan un menor revela que pateix abusos es posin en marxa mesures de protecció immediatament. Destaquen la importància que es faci en cas de parelles divorciades o separades perquè s'anul·lin les visites amb el pare de manera cautelar. Maricina Marí i Alba Pau són presidenta i membre del patronat de la Fundació.
5: Quan Esboix fa algun tipus de revelació, s'han d'aturar ses visites durant un temps. No dic per tota la vida, però s'ha d'aturar, s'ha de parar, se l'ha de protegir. Llavors investigues, no vol dir que hagis de ficar ningú a sa presó, perquè estàs a presumpció d'innocència.
6: Tant com les dones fa 20 anys, els infants, desprotegits totalment. Una mare, quan un nen o veu que està maltratat per el pare, violat, en aquest cas, el primer que vols fer és agafar el nen i marxar, no? Pues que no te protegeix ningú.
4: És normalment la mare qui denuncia la situació, demanen implicació de tota la societat.
5: I hem d'estar tots en això i també els veïns. A vegades tenim casos que necessitem que els veïns venguin i diguin pues, que estan escoltant crits, que estan escoltant violència, que estan escoltant... Moltes vegades, ui, no, que és mi vecino, jo no quiero problemas... Ja, clar, però és que ets part d'una societat que llavors mos posem tots les mans en el cap.
4: Denuncien també la manca de psicòlegs forenses als jutjats d'Eivissa. Els seus informes són molt importants en els processos judicials.
5: A vegades que sí és un tema limitant, a vegades no, però és crucial. Moltes vegades els jutges no demanen la prova pericial forense perquè si no tardaria molt de temps.
4: Destaquen també que darrerament els infants que hi arriben a la Fundació són més petits, d'entre 3 i 4 anys.
0: I l'associació Benamics té previst denunciar l'Ajuntament de Palma tant per la via judicial com per l'administrativa davant les possibles irregularitats comeses en l'organització de la Revetlla amb motiu del Dia de l'Orgull. Una Revetlla que se celebrarà aquest dissabte a la plaça Major de Ciutat en concerts, actuacions, dracs i espais d'animació. El portaveu de Benamics, Jan Gómez, explica que l'associació posarà una denúncia per falta de transparència en la contractació.
7: queremos denunciar, en primer lugar, que no se haya adjudicado públicamente el contrato. Por todo ello, Benamix presentará un recurso ante la mesa de contratación del Ayuntamiento de Palma y una denuncia ante los juzgados por indicios de posibles irregularidades en el proceso de contratación, así como tráfico de influencias, conflicto de intereses o intervención fraudulenta en la contratación administrativa.
0: La festa organitzada per l'Ajuntament tindrà lloc de les 6 de l'hora baixa fins a la mitjanit. I encara a Palma, els socorristes han convocat vaga avui i demà. El sindicat CGT ha recorregut als serveis mínims fixats per l'Ajuntament.
1: El sindicat considera que la resolució municipal vulnera el dret de vaga perquè obliga, diuen, a mantenir el 100% del personal. CGT recorda que la Generalitat ja va fixar un servei mínim del 50% i per tot això demana la suspensió cautelar de la resolució que considera desvirtua la convocatòria. Julián Delgado, en representació dels treballadors de la Unió de Socorristes de Mallorca, assegura que avui els socorristes de les platges de Palma treballen una hora de manera conjunta a la platja de Can Pere Antoni per visibilitzar la professionalitat del col·lectiu en una jornada de tanta afluència de gent com aquesta.
8: Trabajaremos una hora de forma voluntaria todos juntos en la playa del centro, en la playa de Can Pere Antoni, para visibilizar nuestra vocación y el profesionalismo que tiene este colectivo y la preocupación que tenemos debido a la falta d'extensión de temporada.
0: I el Comitè de Vaga de Gestió Sanitària i Assistencial de les Balears, GESAIP, ha suspès les aturades previstes per demà dimecres i divendres després d'aconseguir in extremis un acostament amb la gerència de l'empresa pública.
1: En qualsevol cas, mantenen la vaga indefinida prevista a partir de dilluns que ve, dia 29 de juny, i la concentració convocada per aquest mateix dia enfront del Consolat de la Mà.
0: I a Menorca, el sistema amb el que el Consell vol controlar l'entrada de vehicles a l'illa ja està en marxa. Es tracta de dues càmeres que reconeixen de manera automàtica les matrícules tant dels vehicles que entren com els que surten del port de Ciutadella.
1: Des de divendres hi ha dues càmeres al dic de Son Blanc de Ciutadella que enregistren l'entrada i també de la sortida de vehicles en la jornada pilot. De fet, les càmeres van detectar ja quasi 800 moviments de vehicles, dels quals més de 250 eren entrades i 540 sortides. D'aquesta manera, el sistema permet consultar en temps real el que passa i elaborar alhora estadístiques sobre el moviment dels vehicles que entren i surten del port de Ciutadella. Completada la implementació tècnica per la limitació de vehicles, quedarà, per tant, pendent la part legislativa. Dolfo Vilafranca és el president del Consell Insular.
9: Les càmeres funcionen ara, és a dir, ja funcionaran, no? Evidentment, fins que no hi hagi l'acord de ple que defineixin, els procediments sancionadors no començaran, però començam a comptar, començam a vigilar i a controlar tots els vehicles que entren i que surten.
0: I de la crònica internacional, les tropes d'Israel mantindran l'exèrcit a la zona de seguretat al sud del Líban. La posició israeliana suposa el principal entrebanc a les negociacions per un acord de final de pau entre l'Iran i els Estats Units. Avui arranca a Washington la cinquena ronda de negociacions entre Israel i el Líban.
10: Els Estats Units aixequen les sancions contra el cru i les petroquímiques iranianes durant dos mesos i el president Donald Trump assegura que l'Iran acceptarà inspeccions nuclears com a part d'aquest acord. Això el mateix dia en què el primer ministre de Pakistan admet l'èxit de la cita a Suïssa.
0: Una delegació del règim talibà obté visats d'un dia per negociar a Brussel·les la deportació d'afganesos.
1: Així són converses amb la Comissió Europea per agilitar la deportació de migrants afganesos arribat de manera irregular a la Unió Europea i considerats una amenaça per a la seguretat.
0: I el Regne Unit, la dimissió de Keir Starmer aplana el camí perquè el diputat del Parlament Britànic, Andy Burnham, sigui primer ministre.
11: To my fantastic wife, Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can.
0: Són les paraules que va pronunciar a les portes de Downing Street. Starmer, un anunci que va fer entre llàgrimes, va mencionar la seva dona, els seus fills, els seus suports, diu, després d'anys de decepció i desesperació.
10: El procés per rellevar-lo al capdavant del 10 de Downing Street començarà el dia 9 de juliol i el seu successor esdevendrà el 7è primer ministre britànic en només una dècada, just quan fa 10 anys precisament del Brexit.
0: I a Colòmbia, Gustavo Petro denuncia manca de transparència i canvis en els actes d'escrutini. escrutini.
1: És la reacció que arriba aquesta mateixa matinada de l'expresident. Ha reiterat la seva postura de no reconèixer els de les eleccions, el resultat de les eleccions de diumenge. Denuncia la modificació de moltes de les actes del jurat de la votació. El candidat de la ultradreta a la presidència, Abelardo de la Estrella, s'ha imposat finalment a la segona volta de les presidencials, però ha estat per una estreta diferència amb el candidat de l'esquerra, l'oficialista Iván Cepeda.
0: Són ara les 7:52, anem amb la cultura.
12: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.

0: Alan Parsons Live Project arriba avui al Velòdrom Illes Balears dins del Mallorca Concert Series. El músic, productor i enginyer de so britànic actuarà aquest vespre a Palma amb el seu projecte en directe, l'Alan Parsons Live Project. El concert forma part de la gira internacional de l'artista i oferirà un recorregut pels grans èxits d'una trajectòria que ha marcat la història del rock progressiu. I entre els temes més esperats hi ha clàssics com In the Sky, Don't Answer Me, Games People Play o aquest Sirius, que sona de fons.
1: El Mallorca Concert Series impulsat pel grup Trui, que aquest mes de juny ha reunit noms destacats com, per exemple, Alejandro Sanz a Son Moix, i es tancarà el proper dia 26 amb Sergio Dalma, també al Velòdrom Illes Balears, com aquest concert d'Alan Parsons. Els organitzadors han apostat enguany per combinar grans figures internacionals amb artistes de primer nivell, com sentim, de l'àmbit estatal, consolidant un cicle que aspira a convertir-se en una de les principals cites musicals a l'estiu a Mallorca. És Miqui Jaume, gerent de Trui.
2: La qualitat que té a nivell de la composició musical, els temes, o sigui, és algo espectacular, no? Les cançons que té i els discos que té. Per tant, és una data també històrica per poder gaudir aquí a la nostra illa, a Mallorca, i poder disfrutar d'un artista d'aquest calibre.
1: Abans de convertir-se en artista conegut, va destacar com a enginyer de so als estudis ni més ni manco que Abbey Road, precisament participant en enregistraments dels Beatles o de Pink Floyd. A mitjan dels anys 70 va fundar aquest grup, Alan Parsons Project, juntament amb Eric Wolfson, una formació que va destacar per aquesta fusió de rock progressiu, però també pop, música sinfònica, que va vendre milions de discos arreu del món. Tot i que el grup original es va dissoldre a final dels anys 80, Parsons ha mantingut viu aquest llegat amb aquesta banda en directe, que continua girant pels principals escenaris internacionals. Amb 11 nominacions al Premis Grammy, per exemple, una carrera de més de 50 anys a la seva esquena, el britànic continua sent una referència per moltes generacions d'aficionats a la música. I tot això fa pensar que potser serà de les darreres vegades que arribi a Mallorca.
2: Es compta en Jones, no? Jo crec que lo de Alan Parsons és... Espero que no, però té tota la pinta que serà l'última vegada, no?, que ho veurem a Mallorca. Coincidirà que pugui venir la gira i que a Mallorca? Bueno, pues molt més difícil serà.
1: I d'aquesta nit, el públic mallorquí de raó que hagi arribat tindrà l'oportunitat de reviure en directe algun dels himnes més emblemàtics, com aquest Sirius, de la seva carrera.
3: Quisiera verte hoy, quisiera que dejemos de estar lejos, encerrados en espejos que reflejan cada paso.
0: I enmig de tot el devessall de propostes culturals musicals d'aquests primers dies d'estiu, ens aturam divendres al Castell de Bellva amb la presentació de The Construction of a Brave Heart, el nou projecte de Florencio Cruz, Electric Ensemble, que és l'obra més personal i madura d'aquest saxofonista i compositor argentí, resident a Mallorca, Sandra Martínez.
4: I del qual aquesta La Ciutat, que escoltam de fons, és un bon exemple. En aquest tema, el músic interactua amb la veu d'Ela Crevani, que divendres també serà el concert en què l'acompanyaran Josep Pou als teclats i al simbath, Vicente López Anaya a la guitarra i Enric Fuster a la bateria. Hi haurà també la participació d'un trio de cordes, tot plegat per reforçar la força de la presentació en aquest treball en què, després d'anys de recerca artística i vital, l'artista explora temes com la vulnerabilitat, la transformació personal, la memòria o la construcció de la identitat pròpia.
5: Serà una noche muy especial donde compartiré mi música, que nace del jazz contemporáneo, pero que también dialoga con la música cinematográfica, la improvisación y la canción. Es un proyecto muy personal que llevo mucho tiempo trabajando y estoy muy, muy emocionado de poder compartirlo en el lugar donde vivo.
4: La presentació de Bellver serà la primera oportunitat per descobrir aquest univers musical abans de la publicació oficial del disc, que està prevista per a finals d'any. Més enllà d'un concert, la proposta vol oferir una experiència immersiva i té també una vessant solidària.
5: Me hace mucha ilusión contarles que el 10% de la recaudación de las entradas será destinada a UNRWA, la organización que brinda ayuda humanitaria al pueblo palestino en medio de la dramática situación que atraviesan con este genocidio.
4: The Construction of a Brave Heart es va enregistrar a uns estudis de Noruega en directe i en format analògic, prioritzant la interacció humana entre els músics i la captació de moments irrepetibles. Les entrades per l'actuació de divendres, prevista a partir de les 9:30, es poden adquirir a través de la web palmacultura.es.

0: I avui arribarem a les 8 amb la música de Reimar, que presenta La gran fúria del Mart Gegant, el seu primer EP. És una obra conceptual formada per 6 cançons i que combina rock psicodèlic i l'experimentació sonora. El treball recupera els singles Còsmic i El castell del rei i afegeix 4 temes nous per construir una història apocalíptica protagonitzada per un Mart Gegant que arrasa Mallorca.
1: El projecte musical mallorquí aposta per atmosferes especials, ja ho sentiu, per sintetitzadors i nòtics, guitarres contundents i una producció immersiva que recorda referents com, per exemple, Tame Impala o King Gizzard and the Lizard Wizard. Més que un disc convencional, l'EP es planteja com una mena de pel·lícula sonora sobre la destrucció, la transformació i la fugida cap a universos paral·lels. Publicat recentment a les plataformes digitals, ja el podeu trobar a les vostres plataformes habituals, La gran fúria del Mar Gegant tindrà també una edició especial en vinil, una edició física, i consolida, per tant, aquest grup, Reimar, com una de les propostes més peculiars de l'escena alternativa mallorquina.

0: TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 23 de juny, un dia marcat per les reaccions a la sentència del cas Mascaretes. El Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys i 3 mesos de presó l'exministre José Luis Ábalos. És la pena de presó més alta a un exministre en democràcia. També imposa de 9 anys per al seu exassessor Koldo García i 4 anys i mig a l'empresari Víctor de Aldama, però li suspenen la pena perquè va confessar el pagament de comissions. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, demana al president Pedro Sánchez que dimiteixi y que convoque elecciones.
2: La pregunta es muy sencilla. ¿A qué espera? ¿A qué esperan? ¿A que haya 3 sentencias? ¿A que haya 5? ¿A que haya 10? ¿A que muchos más acaben en la cárcel? Miren, es indecente que siga un minuto más en la presidencia del gobierno.
1: Mentrestant, el PSOE qüestiona la suspensió de la pena al comissionista Víctor de Aldama. Això era el que deia el ministre Óscar Puente.
3: Es desproporcionada la condena a Ábalos.
4: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara. Como a cualquiera.
1: Recordem que la investigació va començar aquí, a les Balears, malgrat que el Suprem no s'hi pronuncia en les més de 200 pàgines de la sentència. Ara l'alt tribunal deixa via lliure a la peça separada que investiga l'Audiència Nacional. Vos explicam en aquest dimarts en què també la forta calor, l'avís vermell per risc d'incendi a Mallorca i part de Menorca i l'inici de les festes de Sant Joan a Ciutadella són notícia. Totes a punt per aquest inici oficial de les celebracions de Sant Joan a Ciutadella. A les 2 del migdia hi haurà el primer toc de flabiol.
5: Els actes més multitudinaris arribaran a partir del capvespre amb el primer caragol a les 6, a la plaça del Born, a l'hora baixa. Després serà el torn de les avellanes, les corregudes a la plaça entre ses voltes i la catedral, i més tard el caragol de Santa Clara, en un dels actes més íntims i estimats de la festa, amb el cavall entrant als carrers estrets d'un nucli que obre portes i finestres per viure Sant Joan de ben a prop.
1: A les 8 i mitja parlarem dels darrers preparatius per aquesta festa amb la batllessa de Ciutadella, Maria Jesús Begur, en un dia de revetlla de Sant Joan, que també se celebra a altres indrets de les illes, a Mallorca, Felanitx, Sant Joan i Sant Llorenç, i a Eivissa, Sant Joan de Labritja i a Vila. Quina previsió hi ha per aquests actes a la resta de les Balears? Margalida Ribas, bon dia.
6: Bon dia, avui tornarà a dominar el sol, això sí, amb alguns intervals de núvols prims que es preveu que siguin més presents cap al sector nord durant les hores centrals del dia. Avui la notícia també és que la temperatura màxima podria baixar lleugerament al nord-est de Mallorca i també de Menorca, però es mantindrien aquests valors elevats. De fet, es podrien tornar a enfilar fins als 36 graus, tant a les Pitiuses com a Menorca, i fins als 38 en el cas de Mallorca. Els registres més elevats novament es tornaran a registrar cap a punts de l'interior de cada una de les illes. El vent avui bufarà fluix de l'est i del nord-est en conjunt amb una situació marítima també tranquil·la, dominada pel marejol i encara amb alguna resta de maror cap al sud de les Pitiuses. Cal recordar que avui encara es mantenen actius avisos grocs per temperatures elevades a la meitat sud de l'arxipèlag.
1: I per mort de la calor, el govern activa avui l'avís vermell per risc d'incendi a bona part de Mallorca, també a Ciutadelles, Mercadal i Ferreries a l'illa de Menorca.
5: En els darrers 2 dies hi ha hagut 6 incendis forestals a les Balears. El que més extensió de terreny ha cremat ha estat el declarat el dilluns hora baixa a Camp Milec, a Muro, amb 12 hectàrees i mitja afectades de vegetació agrícola i forestal.
1: Un incendi que encara està actiu i anirem tot d'una en directe. I el govern dedicarà part de l'impost

0: Tornarà per una temporada amb opció a una segona. Tres hores abans d'anunciar el fitxatge del tècnic, el Mallorca va donar a conèixer que el Leipzig, alemany, havia pagat la clàusula de rescissió de Martin de Michelis.
1: Són ara les 8 i 5 minuts amb Iker Hernández al control tècnic i Antoni Escanellas, Caterina Bany i Toni Sastre. Continua.
2: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.

0: Allà de reaccions a la sentència del cas Mascaretes, una investigació que va començar aquí a les Balears, malgrat que el Suprem no s'hi pronuncia a les més de 200 pàgines de la sentència. Ara el Tribunal deixa via lliure la peça separada que investiga l'Audiència Nacional. Tampoc no fa esment de la declaració de Francina Armengol en el judici que ha acabat en condemnes de 24 anys i de 3 mesos per a l'exministre Ábalos i de 9 anys per al seu exassessor Koldo García. La presidenta del govern, Marga Proens, ha tornat a assenyalar l'anterior executiu socialista.
1: Perquè aquí a les Illes Balears se va obrir la porta a persones que els han condemnades a 24 anys de presó. Van ser la primera administració que els va obrir la porta. I una administració que va fer uns informes que va permetre operar amb altres administracions. Per tant, m'apareix gravíssim i no m'estranya que el Partit Socialista estigui aquí a les Illes Balears amb una profunda crisi.
0: En tot cas, les penes elevades al cabassa número 2 de Pedro Sánchez encenen l'exigència de PP i Vox d'eleccions avançades i de dimissió al president espanyol un dia abans que comparegui al Congrés pels casos de suposada corrupció. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP.
2: La pregunta és molt senzilla. A què espera? A què esperen? A que haya 3 sentencias, a que haya 5, a que haya 10, a que muchos más acaben en la cárcel. Miren, es indecente que siga un minuto más en la presidencia del gobierno.
0: En la mateixa línia que Feijóo s'ha posicionat, el portavoz de Vox al Congrés, José Antonio Fuster, ha dit això.
3: ¿Pero qué más tiene que pasar para que Sánchez dimita? De que Pedro Sánchez está dispuesto a cualquier cosa con tal de resistir en el poder.
0: El tribunal els considera culpables dels delictes d'organització criminal, de suborn, malversació i de tràfic d'influències.
4: Justifica haver imposat les penes més altes possibles per unanimitat perquè considera que aquest cas ha causat un greu deteriorament de la confiança dels ciutadans en el sistema polític. En canvi, per l'empresari Víctor de Aldama, que va confessar haver pagat les comissions, han acordat 4 anys i mig de presó, una pena mínima que, a més, no haurà de complir.
5: Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
4: El tribunal considera provat que es varen adjudicar de manera irregular 13 milions de mascaretes per part de Ports de l'Estat i d'Adif. Tant el PSOE com Sumar qüestionen la suspensió de la pena al comissionista Víctor de Aldama. També consideren que amb les sentències d'Ábalos i Koldo demostra que qui comet delictes els acaba pagant davant la justícia. Aina Vidal, portaveu de Sumar.
6: Es inaudito que un pijo mafioso, sin escrúpulos, a día de hoy se vaya de rositas a la calle. Aplaudimos la contundencia con la que se trata tanto a Ábalos como a Koldo. ¿Qué pasa en este país que no se investiga a aquellos que incitan a corromper?
4: Des de Ferraz, els socialistes acaten la sentència, diuen que s'ha de complir. Ara bé, la portaveu de la formació, Montse Mínguez, ha expressat a través de la xarxa social X que la sentència d'Aldama queda molt enfora de la d'Ábalos i Koldo. El ministre de Transports, Òscar Puente, diu que la sentència és alliçonadora perquè si es cometen delictes, es pot esquivar la presó col·laborant amb la justícia.
0: Una sentència del cas Mascaretes que hem conegut el mateix dia que el Consell General del Poder Judicial ha ordenat finalment obrir expedient al jutge Peinado per estudiar si va cometre una falta greu en assegurar que els escoltes de Begoña Gómez, policies nacionals, la podrien ajudar a fugir.
4: Una decisió, però, que ha pres la comissió permanent d'aquest organisme de manera molt dividida. De fet, ha estat el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló que ha decantat la balança a favor d'obrir aquest expedient. Igualment, el jutge Peinado ha continuat fent camí, ha citat Begoña Gómez perquè entregui el seu passaport demà dimecres.
0: Aquesta decisió judicial ha estat valorada per la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, també portaveu del govern, Elma Saiz, de visita i a Mallorca.
7: Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anómalo y que nadie comprende. Ante una campaña de desgaste que parece no tener fin con la señora Begoña Gómez, quiero trasladar mi solidaridad y mi empatía. Es un ejemplo ella de dignidad y de entereza. Y la pregunta es, ¿quién repara el daño causado? No solamente a la señora Gómez, sinó el daño causado a la justicia.
0: Tempesta judicial que constrany el Partit Socialista el mateix dia que el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, comença amb la vintena d'interrogatoris del cas Leire.
4: I entre els testimonis hi ha la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que està citada pel dia 10 de juliol. Avui comença la tanda de compareixences amb el general de la Prefectura de la Guàrdia Civil i el comandant del DAO,

0: la Guàrdia Civil, Juan Manuel Barco. Estan citats com a testimonis arran de la informació reservada que el DAO de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, va ordenar obrir a l'UCO per presumptes filtracions en el cas Koldo. En concret, parla d'uns missatges de WhatsApp entre el president del govern central i l'exministre condemnat Ábalos, qui va acabar admetent que va ser ell qui els va filtrar.
1: I primer dia gran avui a Ciutadella de les festes de Sant Joan. A partir de les dues comença de manera oficial la celebració amb el primer toc de flabiol a Escaixer Senyor, que Escaixer Senyor a la plaça de la catedral. Per davant, molts actes en una agenda que avui estarà plena fins a la matinada i que arriba després d'una nit de festers que serveixen per encalentir motors. Repassam els actes d'aquest dissabte de Sant Joan amb Gemma Carrasco.
2: Després de mesos d'espera, avui Ciutadella viu el dissabte de Sant Joan. El primer toc donarà inici a la festa i al replec de la qualcada amb el fabioler recorrent als carrers del centre històric per arreplegar caixers i cavallers fins a completar la comitiva. Els actes més multitudinaris arribaran a partir del capvespre. A les 6, la plaça d'Esborn acollirà el primer gran caragol de les festes amb l'entrada del caixer senyor. Més tard, la qualcada es dirigirà cap a Sant Joan de Missa per participar en el rest de vespres. Mentrestant, a Ciutadella serà temps de ballanes. Ja de nit, els caixers i cavallers tornaran a la ciutat amb les canyes verdes i participaran en les corregudes a la plaça entre les voltes i la catedral. Després arribarà el caragol de Santa Clara, un dels actes més íntims i estimats de la festa, amb els cavalls entrant als carrers estrets d'un nucli que obre portes i finestres per viure Sant Joan ben a prop. Comença així el dia més llarg i intens de les festes, que farà bategar Sant Joan fins ben entrada la nit.
1: I en aquesta celebració de Sant Joan a Ciutadella hi ha moments de grans aglomeracions, per això els serveis d'emergència posen a prova la seva capacitat de resposta. La Creu Roja, Protecció Civil i la policia local han participat aquest dilluns en un simulacre amb algunes de les situacions més habituals per Sant Joan. Carles Marcàs.
3: Una baralla, una persona beguda o l'evacuació d'un ferit als Jocs d'Esplà. Són algunes de les situacions que s'han recreat aquest dilluns a Savinyeta en el simulacre de seguretat en què participen cada any Creu Roja, Policia Local i Protecció Civil a tocar de la festa. Miquel Molla és el responsable de formació del Pla Director de Sant Joan. El sentim.
4: Ens ajuntem a Lucas Policia i els equips de Creu Roja i Protecció Civil per fer els equips interdisciplinars que són els encarregats d'estar dits a festa, a les llocs de socors i fer les intervencions quan siguin necessàries d'evacuar una persona ferida o una acció de seguretat ciutadana, evacuar una persona que està alterant l'ordre públic.
3: Abans de la prova s'imparteix una mica de formació al centenar de voluntaris de la Creu Roja que han arribat a Ciutadella en resposta a la convocatòria nacional de l'entitat. De voluntaris n'hi ha de llocs com Terol, Sevilla i altres racons de l'Estat. Sentim Òscar Patxón, voluntari de Sevilla, i tot seguit Blanca Argilés, coordinadora referent de voluntaris de socors i emergències de la Creu Roja de Menorca.
5: Muchas personas dentro de lo que son las calles, los recorridos de los caballos, pero después te explican el significado, cómo lo viven las personas de Ciutadella y demás, y es precioso.
6: Si hi hagués un accident, un ferit al mig de la multitud, com s'entra amb la camilla, com els de Protecció Civil ens fan el passadís.
3: Els voluntaris de Protecció Civil aporten al simulacre una trentena d'efectius arribats de diferents pobles de Mallorca que s'afegeixen al centenar de voluntaris de Creu Roja i a la cinquantena de policies que s'han desplaçat des de diferents racons de Mallorca. Joan de la Cruz és cap de secció de la Direcció General d'Emergències i coordinador del voluntariat de Protecció Civil.
7: Ells reben formació específica en concentracions de persones i com actuar en situacions on se treballa amb aquest context.
3: Un entrenament que permet acabar d'ajustar un dispositiu clau per garantir la seguretat durant les festes.
1: Les festes de Sant Joan, tot i que a Ciutadella són les més sonades, se celebren arreu de les illes, revelant-les d'aquest dia 23 de juny, concerts el mateix dia de Sant Joan i al Llevant de Mallorca, dos rituals festius importants com el de Sant Joan Palós de Falanits i el de Sant Llorenç i el Sol que Balla del municipi de Sant Joan.
0: Però també hi haurà festes a la majoria dels municipis amb costa, amb aquests rituals populars, menjar de vora el foc, fer banys a la matinada o la sortida del sol. Revelles també a Palma, Deià, Muro, Son Cervera, Mancor de la Vall i Porreres. També és festa patronal Nacional de Sant Joan de Labritja, a Eivissa, i hi ha festa a Vila, també, les platges de Talamanca i Ses Figueretes, i a Formentera, també, el Pilar de la Moda, el de la Mola, és festa patronal.
1: Sigui com sigui, aquestes seran unes festes de Sant Joan marcades per les altes temperatures. L'interior i el sud de Mallorca estan des de les 12 del migdia en avís groc. I coincidint amb aquest episodi de temperatures elevades, hi ha hagut 6 incendis forestals a les Balears en només 2 dies. El que més extensió de terreny ha cremat ha estat declarat aquest dilluns hora baixa a Can Milec, a Muro, amb 12,5 hectàrees afectades de vegetació. Durant la nit, els bombers han continuat sobre el terreny fent tasques de vigilància per saber en quin estat es troba aquest incendi. Connectam amb la zona. Allà hi ha Toni Sastre. Bon dia, Toni.
8: Bon dia, vos parlo des del punt de comandament situat en un dels trossos de vora el Pinar on es va originar aquest incendi. Hem pogut comptar una vintena d'agents forestals, ja que a aquesta hora, de fet, s'ha produït el relleu. Els companys que han vigilat l'incendi durant tota la nit per evitar revifar des de les flames. De fet, els han pogut veure berenar fa just una estona i descansar després d'una nit de feina. Hem pogut parlar amb el director tècnic de l'Ibanat, ell és en Ricardo Franco, i que ens comentava que tot i que l'incendi està controlat i perimetrat, encara queda molt de caliu a tota la zona afectada per les flames i preveu encara molta feina que hi ha per endavant, degut a que a hores d'ara continua havent-hi molta calentor a l'interior de l'incendi. L'escoltam.
9: Está estabilizado solo, no lo hemos podido dar por controlado por eso, porque hay muchas llamas y muchas flamas por dentro. Sí. Hay que esperar ahora que empieza a salir el sol, a ver cómo evoluciona lo que es el interior del incendio, sobre todo es que no se nos encienda ninguno de los otros flancos que ya están controlados.
8: Ara els agents forestals de l'Ibanat que han fet el relleu han rebut les indicacions del cap tècnic per continuar amb les tasques de control i vigilància dels punts calents, aprofitant, com deia Franco, la llum del dia. Han pogut veure com es vestien i preparaven la tanqueta d'aigua per refredar la zona calenta. I que, companys, aquesta és la darrera hora aquí, a la zona de Camp Milec, a Muro, en aquest incendi, que ha cremat 12 hectàrees i mitja de vegetació.
1: Gràcies, Toni. És la darrera hora d'aquest foc a Muro, l'únic dels 5 que es varen declarar ahir i que encara continua actiu. La resta d'incendis es varen produir a Santa Eulària de Riu, a Eivissa, Formentera i dos més a Mallorca, un d'ells a prop del Parc Vit, que va obligar a desallotjar una escoleta propera. Aquests focs es produeixen en plena onada de calor i quan per avui encara hi ha activat l'avís vermell al màxim per risc d'incendi a gairebé tot Mallorca, també a part de Menorca, la zona de Ciutadella, Mercadal i a Ferreries. En parlam ara amb Tomeu Llebrés, que és el gerent de l'Ibanat. Bon dia.
10: Hola, què tal? Bon dia.
1: Per què s'activa aquest avís vermell? Quin és el risc que hi ha?
10: Bueno, degut a les condicions meteorològiques de temperatura, humitat relativa i vent, quan el programa informàtic ens marca que estem amb alerta vermella, amb alerta taronja, s'activa aquest risc, deixant així fora efecte les autoritzacions administratives de foc a més de 500 metres de massa forestal. Si bé han de comptar que a 50 metres hi tinc massa forestal, durant tot l'estiu no se pot fer cremes.
1: Uh-huh. En aquests dos darrers dies, ara ho dèiem, hi ha hagut 6 focs a les Balears. Enguany, el risc d'incendi, podem dir que és més elevat, que és més alt que altres anys?
10: Bueno, no, jo no ho diria així, sinó perquè durant tot l'estiu hi ha onades de calor que el que fan és pujar aquest risc d'incendis. Si bé el diumenge van tenir una agrícola i dos forestals i ahir van tenir 5 incendis també forestals, aquesta onada de calor el dijous ja minva, ja pujarà una mica de humitat relativa i això farà que, en principi, baixi el risc d'incendis i, per tant, la possibilitat d'una nova injecció d'incendi forestal.
1: Senyor Llebrés, quines recomanacions faria la població, sobretot tenint en compte que avui és la Revetlla de Sant Joan i que en alguns punts de les illes els focs d'artifici, petards i foguerons són els protagonistes?
10: Bueno, pues, alerta màxima en tot aquest tema, respectar totalment les normes oportunes, tant les normes locals com les normes posades per el risc d'incendi forestal, i en el cas de que hi pogués haver un punt d'ignició, en el cas de que s'hagués un inici d'incendi forestal, avisar tot d'una de centre d'emergències perquè mos pugui avisar not i començar a fer despatxos oportuns per aturar-ho.
1: I d'haver recomanacions que recollim avui en aquest dia 23 de juny. Tomeu Llebrés, gerent de l'Ibanat, gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
1: 8:09, faim ara una pausa.
11: Informatiu matí, IB3 Ràdio. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
12: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
13: Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
12: Entrada lliure.
13: Obra Cultural Balear.
1: El govern dedicarà part de l'impost de turisme sostenible a mesures urgents contra l'emergència residencial a les Illes. Ho ha anunciat la presidenta del govern després de la reunió de la mesa de diàleg social per fer seguiment del pacte per la sostenibilitat. És una petició que havien fet els sindicats i que la patronal no aprova. Marga Proens també ha anunciat la posada en marxa d'un pla pilot de reserva prèvia al TIP per garantir la mobilitat dels residents amb targeta única o intermodal a la Serra de Tramuntana. Laura Marcos.
14: UGT i Comissions Obreres han presentat un seguit de mesures de xoc per pal·liar la crisi de l'habitatge, com utilitzar el fons de l'import de turisme sostenible per arribar a acords amb grans tenidors i fons voltor i rehabilitar habitatges buits i introduir-los al mercat amb lloguers protegits. A més, han demanat augmentar aquest impost durant els mesos de juliol i agost per reduir la saturació i recaptar més recursos. Una proposta que ha estat ben rebuda pel govern i que la presidenta Marga Proens ha qualificat de necessària i excepcional.
15: Escoltam aquestes demandes sindicals i entenem que no és una política estructural, que no és que ara CTS s'hagi de destinar a política d'habitatge, però sí se pugui destinar part d'aquest ITS per mesures excepcionals d'habitatge.
14: Els sindicats asseguren que la reunió d'aquest dilluns ha estat molt productiva i celebren que s'hagin establit accions concretes. Són el portaveu de Comissions Obreres, José Luis García, i el d'UGT, Pedro Ma.
16: I ha estat molt productiva perquè ha aprovat un marc de feina estructurat en 6 eixos, amb objectius concrets i amb un pressupost també concret.
17: És vera que no se va pensar, que no era la seva punt de partida, però que el govern balear ha tingut el dinamisme i la capacitat d'adaptació als nous requeriments socials i sobretot l'emergència habitacional.
14: La patronal, en canvi, rebutja la mesura i afirma que l'ITS no s'hauria de dedicar a polítiques d'habitatge perquè no és el seu objectiu. La presidenta de la CAEB és Carmen Planes.
18: Utilizar el ITS para políticas de vivienda, movilidad u otras infraestructuras es una medida absolutamente contraria a la finalidad de este impuesto.
14: Els sindicats també han fet peticions per millorar el transport públic en línia amb la posada en marxa del pla pilot de reserva prèvia al TIP per als residents a la Serra de Tramuntana anunciada per la presidenta del govern. La línia Port de Solla, Deià, Vall de Mossa Palma serà la primera a aplicar el sistema dins un conjunt de millores que inclou 14 nous autobusos, més freqüències i reforços a les línies amb més demanda.
1: I de la crònica laboral, els socorristes de Palma han convocat vaga avui i demà. El sindicat CGT ha recorregut contra els serveis mínims fixats per l'Ajuntament.
19: Perquè consideren que la resolució municipal vulnera el dret de vaga perquè obliga a mantenir el 100% del personal. Julián Delgado, que en representació de la Unió de Socorristes de Mallorca, assegura que avui els socorristes de les platges de Palma treballaran una hora de manera conjunta amb la platja de Can Pere Antoni per visibilitzar, diuen, la professionalitat del col·lectiu en una jornada de tanta influència de gent com aquesta.
20: Trabajaremos una hora de forma voluntaria, todos juntos en la playa del centro, en la playa de Can Pere Antoni, para visibilizar nuestra vocación y el profesionalismo que tiene este colectivo y la preocupación que tenemos debido a la falta de extensión de temporada.
1: I el Comitè de Vaga de Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears, el GSAIP, ha suspès les aturades previstes per demà i per divendres després d'aconseguir in extremis un acostament amb la gerència de l'empresa pública.
19: Ara bé, mantenen la vaga indefinida prevista a partir de dilluns, que ve dia 29 de juny, la concentració convocada per aquest mateix dia enfront del Consolat de la Mà.
1: Passen uns segons de les 8 i 24 minuts. Moment ara per la informació dels esports.
21: Informatiu Matí. Esports.
1: I comencem destacant un nom, el de Luis García Fernández, que és el nou entrenador del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
2: Bon dia. El Mallorca ha fet oficial l'arribada de Luis García com a nou tècnic mallorquinista per a la pròxima temporada i una segona opcional. El club va anunciar la contractació de l'Asturià passades les 9 del vespre, quan 3 hores abans havia fet oficial el comiat de Martín de Michelis després que el Leipzig hagués fet efectiva la clàusula de rescissió. Luis García, exjugador mallorquinista la temporada 2004-2005, arriba a l'illa després d'una temporada a Les Palmes, on havia conduït l'equip canari al play-off d'ascens i havia estat eliminat a la primera eliminatòria pel Màlaga, equip que finalment ha pujat a primera divisió. Ahir migdia, el president de Les Palmes, Miguel Ramírez, va fer públic el comiat de Luis García.
4: El míster és un entrenador que està en el mercat i que podrà, i ojalà si sea, ser contratat per un equip, però el míster... Y nosotros concluimos que lo mejor era separar los caminos. Él decidió conjuntamente con nosotros que acabamos la relación y sin más, no pasa nada más.
2: Dit això, tot estava a punt pendent del pagament de la clàusula de rescissió de Michelis per part del Leipzig, pagament que va ser efectiu l'hora baixa. Així, més de 20 anys després, Luis García, que va fer 11 gols amb el Mallorca, torna a Somos per fer-se càrrec de la banqueta mallorquinista amb un objectiu clar: tornar a primera divisió. D'altra banda, el president de la Federació de les Illes Balears de Futbol, Jordi Orrach, ha visitat IB3 Ràdio. Al programa Esports 3, el màxim dirigent del futbol balear ha fet balanç de la temporada 2025-2026. D'una banda, ha fet referència al descens del Mallorca a segona divisió.
22: Afecta realment en el futbol balear, molt, molt, molt, perquè no som conscients de lo que representa de vegades tenir un club a primera divisió. Mor dona visibilitat, mor dona que jugadors de la cantera poden debutar amb el primer equip a primera, però ara veure que no és el mateix anar a veure un Mallorca-Madrid que un Mallorca-Ceuta, amb tots els meus respectes. Per tant, crec que l'afició del futbol se resent molt perquè ja estem en una època on a la gent li costa molt anar als camps, de futbol va ser igual, imagina't si davalla el Mallorca.
2: De la resta d'equips balears en competicions nacionals, Orrach ha destacat l'ascens de la penya esportiva Santa Eulària i la gran temporada del Poblense, i no considera un fracàs els no ascensos de l'Aude Eivissa o l'Atlètic Balears, llevat, això sí, dels ascensos de l'Andratx, el Porreres i la Societat Esportiva Eivissa.
22: Però tot l'altre crec que ha estat un any excepcional, és a dir, pensa que el penya esportiva puja, i el segon equip o la tercera que puja, per damunt de molts altres equips que són molt més potents que el propi grup balear, que el Poblense ha fet el que ha fet, que el Balears ha fet el que ha fet, que són fracassos, bueno, jo no diria un fracàs en aquests casos.
2: Dels no fracassos, això diu Jordi Orrach.
22: Bueno, jo no diria un fracàs en aquests casos. És a dir, el que sí que és cert és que si de segon rep no mor de balla ningú, arribarà un moment que el grup català i nostre siguin tots mallorquins, per tant, al final són faves comptades, ha de ballar a qualcú per pujar gent.
2: A banda del futbol, el president també ha valorat la temporada de l'Illes Balears Palma Futsal.
22: El Palma ha arribat a semifinals de la Lliga i ha lluitat fins a la final a totes les competicions. Jo crec que, bueno, que a Xicot li han donat sempre la confiança en el Palma de que han de fer campió de tot, avui li han de donar, que segur que remarà un gran equip, i jo sé qualque fitxatge també, que no vol diré, però crec que seran també fitxatges importants per tornar a estar allà on li toca estar.
2: I com no podria ser d'altra manera, ha parlat d'un dels temes que més li ocupen i preocupen: la violència als camps de futbol.
22: La violència ha davallat moltíssim, que un fet que surt un dilluns al mes de novembre no empanya el que no passa durant tot l'any. La violència ha baixat molt, està sancionant molt durament a tothom, i farem una altra campanya al mes de setembre, per supuesto, d'un altre tema. Havíem aconseguit que el govern inhabiliti gent per entrar dins els camps, ho han aconseguit després de 30 anys, que mordem que no.
2: En futbol de segona federació, l'Atlètic Balears fitxa Martí Palleres, fins ara jugador del Poblense, i afegim un apunt de l'actualitat arbitral, perquè tot apunta que els balears Quadra Fernández i Lluís Bestart permutaran les seves categories. Quadra la perd i anirà al VAR, i Bestart puja a primera divisió. Quant al Mundial, en partits jugats aquesta matinada, Noruega 3, Senegal 2 i Jordània 1, Algèria 2. Jugats ahir, Argentina 2, Àustria 0 i França 3, Iraq 0. Amb els dos gols de Messi ahir, l'argentí ja és amb debut el màxim golejador històric dels Mundials. Per avui, destacant dos partits, Portugal-Uzbekistan a les 7 del vespre i Anglaterra-Ghana a les 10. En tennis, el Mallorca Championship de Santa Ponsa, l'alemany Struff ha guanyat l'espanyol Martín Landaluce i Adam Walton ha eliminat Nick Kyrgios. Per avui, a partir de les 12, destacam els partits Polmans Dimitrov, Tsitsipas Vius i Darderi Hanfman. I acabam amb un apunt de bàsquet, l'escorta estadounidenc Lisander Bracy ha renovat per una temporada més amb el Fibui Mallorca Bàsquet Palma.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8:30. Vos expliquen quines seran les claus d'aquest dimarts, dia 23 de juny, un dissabte de Sant Joan de forta calor d'avís vermell per risc d'incendi a Mallorca i també per de Menorca i de l'inici de les festes de Ciutadella, que ja esgota les hores perquè comencin aquestes celebracions de Sant Joan. Axel Camarasa, bon dia.
2: Bon dia a tot. Preparat a Ciutadella perquè a les 2 en punt del migdia el primer toc de Fabiol doni el tret de sortida oficial a Sant Joan. Avui Ciutadella viu el seu primer dia gran i es caragol d'esbord com a principal acte amb la participació d'un centenar de caixers i cavallers.
1: Recordeu que aquesta casa farà un seguiment especial d'aquestes festes de Sant Joan a Ciutadella. De 12 a 2 del migdia, IB3 Ràdio emetrà un especial per seguir un dels moments més esperats de la celebració, el primer toc de Flabiol. I avui també són notícia encara les reaccions a la sentència del cas Mascaretes.
3: El Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys i 3 mesos l'exministre José Luis Ábalos. És la pena de presó més alta per un exministre en democràcia. També imposa de 9 anys al seu exassessor Coldo García i 4 i mig a l'empresari Víctor de Aldama per al i suspenen la pena perquè va confessar el pagament de comissions.
1: I el govern dedicarà part de l'impost de turisme sostenible a mesures urgents contra l'emergència residencial a les Illes.
3: Ho ha anunciat la presidenta del govern després de la reunió de la mesa de diàleg social per fer seguiment del pacte de sostenibilitat. Una petició que havien fet sindicats i que la patronal no aprova, Marga Proens també ha anunciat la posada en marxa d'un pla pilot de reserva prèvia del TIP a fi de garantir la mobilitat dels residents en targeta única o intermodal a la Serra de Tramuntana.
1: I quan falten 15 minuts per les 8 connectarem amb els informatius propis de cada illa. Eivissa-Ena ha licitat per 16 milions d'euros la gestió de la remodelació de l'aeroport d'Escòdola. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. La reforma principal serà l'edifici terminal per adaptar les instal·lacions als nous requisits europeus de seguretat i control de fronteres. També millorarà l'operativitat i la qualitat dels serveis, una reforma que, recordem, ha suposat l'oposició de diferents partits polítics i agents socials a Eivissa.
1: I a Mallorca, més de 1.300 persones varen ser ateses per la xarxa d'atenció a persones en situació de prostitució a Palma l'any passat. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia. Més de la meitat, el 55%, van ser casos nous i la resta casos ja coneguts pels serveis municipals. L'Ajuntament crida l'atenció sobre l'auge de la prostitució en habitatges particulars i en l'àmbit digital en detriment dels clubs, que van baixant del carrer mentrestant s'estabilitza.
1: I avui el focus informatiu el posam a Ciutadella, tot d'una parlam amb la seva batlessa. Ciutadella viurà avui el primer dels dos dies grans de la festa de Sant Joan, el primer toc de Flabiol, que serà a les 2 del migdia. Coincidint amb l'inici de la festa, volem conversar ara amb la batlessa de Ciutadella, Maria Jesús Begur. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Com han transcorregut de moment les celebracions prèvies? Hi ha hagut cap incidència destacada?
6: No, la veritat que bé. Bueno, algunes baralles que, bueno, solen ser habituals a la zona d'Esplà i, malauradament, no només els dies aquests de festa, bueno, que lamentam, la veritat, que ocorresquin aquests fets, però, bueno, en general, molt bé.
1: Avui es dona, com dèiem, el sus oficial a les celebracions de Sant Joan, a les festes de Sant Joan amb el primer toc, a les 2 del migdia, tot a punt, perquè la festa transcorri amb total seguretat.
6: Sí, tot a punt. Ara ja esperam aquest tret de sortida.
1: El dispositiu de seguretat arriba enguany a una xifra rècord d'efectius. On s'ha posat especialment el focus enguany?
6: Bueno, la veritat que, bueno, que fa anys ja que hi ha aquest pla director de seguretat, els plans d'autoprotecció, i cada any, bueno, són plans vius que cada any s'intenten millorar. Enguany sí que es ve, que estem a aquest rècord de xifres de dispositius, però, bueno, un exemple, vull dir que hi ha moltes cosetes, no?, que es van retocant, no?, any rere any, però, bueno, érem coneixedors i érem conscients que els darrers accidents que havien passat més greus els darrers anys en el pla eren a la part final, en aquesta part final que la gent pot ser està un poc més despistada, bueno, i hem reforçat aquest espai amb més seguretat, que es passadís es pugui mantenir també fins a part final. Els cavallers també tindran una senyal visual a partir d'un punt on se'ls recomana ja aturar cavalls i que el cavall pugui anar-se frenant a partir d'aquell punt. Bueno, millores any a any i anem aprenent.
1: Recordem altres novetats, senyora Begur, d'enguany.
6: Bueno, no, la veritat que bueno, Sant Joan, a Ciutadella el sap preparar, fa molt d'anys que el prepara, i bueno, estem, de dir que estem preparats per rebre la gent. Bueno, nosaltres encantats que vengui la gent, però que vengui que venguin respecte, amb ganes de fer festa, però bueno, sobretot respectant caixers, cavallers i respectant les nostres tradicions, que vengui aquí, que ho vengui a passar-se bé i fora conflictes.
1: Segons les primeres dades que donaven, apuntaven que enguany hi podria haver una afluència una mica inferior a la d'altres edicions d'anys passats. Què és el que n'espereu des de l'Ajuntament?
6: Bueno, no, és veritat que més gent i més afluència tampoc és possible. Vull dir, hi ha una capacitat de càrrega que es veu que per els nombres que ens han donat Navilieres, enguany hi ha una mica de reducció, molt d'anys depèn també dels dies entre setmana que caigui, enguany és dimarts, dimecres, bueno, no és tan fàcil també venir, i bueno, també es veu que Sant Joan cada vegada no només et celebra Ciutadella, a part de Mallorca també teniu festivitats celebrant foguerons, foc, celebrant aquest Sant Joan, aquest inici d'estiu. I bueno, la veritat que bueno, la qüestió és nosaltres estar preparats a atendre en aquesta quantitat de gent que ve i així hi estem.
1: Bé, d'un inici de Sant Joan que ja s'acosta, serà avui a les dues del migdia aquest inici oficial amb el primer toc de flabiol a les dues del migdia que podreu sentir per aquí, per aquesta casa, per IB3 Ràdio. Maria Jesús Begur, batlessa de Ciutadella, gràcies per haver estat amb nosaltres en aquest dia tan especial i bones festes.
6: Gràcies a vosaltres, bones festes a tothom.
1: Són ara les 8:36, canviant d'assumpte. Parlem ara del procés d'escolarització per al pròxim curs escolar. El 94% dels infants de 3 anys han aconseguit plaça al centre triat com a primera opció.
7: Sí, perquè 265 infants finalment se'ls ha assignat la seva segona opció, mentre que 125 famílies no se'ls ha adjudicat cap. Qualsevol cas, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha confirmat que ja tenen una cita concertada per garantir l'escolarització d'aquests infants.
8: Aquestes 125 famílies ja disposen d'una cita amb el servei d'escolarització per garantir l'assignació d'una plaça.
7: Vera també ha volgut destacar l'èxit del procés, especialment a Palma, després d'implementar la zona única que deixa de dividir la ciutat per àrees.
8: Les dades mos avalen, i mos avalen encara millor que l'any passat. El 96,63% dels infants han entrat, han obtingut plaça en el centre triar com a primera opció. Per tant, desmunta tot el relat que hi hauria problemes en l'escolarització.
7: Finalment, també ha mencionat que la implementació de la zona única era un compromís que tenia l'actual equip de govern amb les famílies per donar valor, diu, a la lliure elecció del centre realment triat per cada una.
1: I de la política, Rosario Sánchez confirma que es presentarà a les primàries del PSOE per ser la candidata socialista a presidir el govern de les Illes a les pròximes eleccions autonòmiques del 2027. Un anunci que arriba després que dissabte Francina Armengol fes un pas enrere i renuncies a presentar-s'hi.
7: L'actual secretari d'Estat de Turisme ho ha anunciat a través d'un vídeo publicat a les xarxes socials en què fa una crida a l'esperança davant problemes com la desigualtat i la manca de serveis públics i d'habitatge.
9: Vull ser la propera presidenta del govern de les Illes Balears i per això em presentaré a les primàries del PSIC. Sé que és una responsabilitat enorme, però em fa moltíssima il·lusió canviar les coses.
7: Aquesta mateixa setmana comença ja el procés d'elecció i dissabte el Comitè Federal fixarà el calendari. Sánchez ha anunciat que en els pròxims dies explicarà els detalls del seu projecte.
1: I la ministra d'Inclusió, de Seguretat Social i de Migracions, Elma Saiz, s'ha reunit amb les associacions col·laboradores en el procés de regularització extraordinària. La trobada ha estat a Palma amb la desena d'entitats que col·laboren amb la iniciativa Un Procés, ha assegurat Saiz, que es desenvolupa tal com estava previst, malgrat les traves que assegura hi ha posat el govern balear.
10: En otras comunidades autónomas, como en la que me encuentro, no solamente se recurrió y se intentó que se paralizara el procedimiento, afortunadamente el Tribunal Supremo dio un espaldarazo al procedimiento, sino que incluso en algunos de los territorios se han puesto trabas para hacer, bueno, pues, los informes de vulnerabilidad o para acceder a documentos administrativos.
1: Falta una setmana perquè acabi el procés de regularització i encara no hi ha dades oficials. En tot cas, la ministra que també ha visitat el dispositiu d'acollida per a persones en trànsit al Port de Palma ha agraït la tasca feta per les associacions implicades en la regularització. Precisament, el govern ha denunciat la manca de lleialtat institucional del govern d'Espanya per no avisar de la visita a Palma de la ministra Almasaiz pel procés de regularització de migrants.
7: L'executiu autonòmic ha assegurat en un comunicat que s'ha assabentat de la trobada a través dels mitjans de comunicació. La presidenta Marga Provenç ha lamentat les formes de l'executiu estatal.
11: Treballar aquí, ja no només que no se reunisquin jo, sinó que no se reuneixen els ajuntaments, que són els que diuen que no tenen recursos per fer front en aquest decret de regularització massiva, jo crec que demostra el talent. I no els ajuntaments del meu partit. La setmana passada varen sortir els ajuntaments socialistes reclamant que no hi havia recursos. Reclamant en el govern d'Espanya, imagina't. Que és qui ha aprovat aquest decret i que és qui hagi aprovat aquests recursos.
1: I qui també ha parlat és la nova directora general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Georgina Brunet, després que Fernando Fernández dimitís divendres passat per motius personals. Brunet assegura que seguirà una línia continuista en els projectes que estan en marxa.
7: Projectes prioritaris que ara mateix diu són la negociació de noves polítiques agrícoles comunes per la incertesa que ve a l'any 2027 i desenvolupar polítiques d'interès pel sector.
12: Treballarem principalment en dos àmbits. Un és la negociació de la nova PAC. La política agrària comuna sabeu que viu un moment d'incertesa després del 2027 i és una política fonamental pel manteniment de l'agricultura i la ramaderia a les Illes Balears. I per l'altra, doncs, desenvolupar totes les polítiques internes de la comunitat autònoma amb els sectors.
7: Brunet ha estat els darrers 7 anys directora gerenta de l'Institut de Recerca i Formació Agrària Pesquera de les Illes Balears.
1: I de la crònica internacional, les tropes d'Israel mantindran l'exèrcit a la zona de seguretat en el sud del Líban. La posició israeliana suposa el principal entrebanc a les negociacions per un acord final de pau entre Iran i els Estats Units. Avui comencen a Washington la cinquena ronda de negociacions entre Israel i el Líban.
7: Tot això mentre els Estats Units aixequen les sancions contra el cru i també les petroquímiques iranianes durant 2 mesos i el president Donald Trump assegura que l'Iran acceptarà inspecció nuclear com a part d'aquest acord de pau. Això el mateix dia que el primer ministre del Pakistan admet l'èxit de la cita a Suïssa.
1: Una delegació del règim talibán obté visats d'un dia per negociar a Brussel·les la deportació d'afganesos.
7: Són converses que arriben amb la Comissió Europea per agilitar justament la deportació de migrants afganesos arribats de manera irregular a la Unió Europea i considerats una amenaça per a la seguretat.
1: I al Regne Unit, la dimissió de Keir Starmer aplana el camí perquè el diputat del Parlament Britànic, Andy Burnham, sigui primer ministre.
13: To my fantastic wife, Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can.
1: Són les paraules que ha pronunciat Starmer a les portes de Downing Street. És un anunci que ha fet entre llàgrimes. Ha mencionat la seva dona, ara ho sentia, amb els seus fills, els seus suports. Ha dit després d'anys de decepció i de desesperació.
7: A partir d'ara, però, el procés per rellevar-lo començarà dia 9 de juliol i el seu successor esdevindrà el 7è primer ministre britànic en només una dècada, just quan fa 10 anys ja del Brexit.
1: I a Colòmbia, Gustavo Petro denuncia falta de transparència i canvis en els actes d'escrutini.
7: És el que diu l'expresidenta i reiterar la seva postura de no reconèixer el de les eleccions de diumenge, que el resultat denuncia la modificació de moltes de les actes del jurat de la votació. El candidat de l'ultradreta a la presidència, Abelardo Espriella, s'ha imposat finalment a la segona volta de les presidencials, està però per una estreta diferència amb la candidata, amb el candidat d'Esquerra, l'oficialista Ivan Cepeda.
1: I encara un apunt més en aquest cas, parlant d'habitatge, els desnonaments efectuats a les Balears entre gener i març d'enguany han caigut un 80% respecte del mateix període de l'any passat, segons les dades del Consell General del Poder Judicial. Durant els 3 primers mesos del 2026 es varen executar 54 llançaments davant dels 272 registrats un any abans.
7: La majoria del desnonament continuen vinculats a l'impagament del lloguer. Just quan hem conegut aquestes dades, també hem sabut que les hipoteques s'han desplomat un 24% durant durant el mes d'abril aquí a les Balears. De fet, l'arxipèlag és la comunitat on més han caigut i han passat de les 1.300 registrades l'any passat a les 1.055 d'enguany mateix.
1: D'aquí uns segons arribarem a les 8:45. Tot d'una podreu escoltar les desconnexions insulars, la informació de cada illa aquí a IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
1: Bon dia, Menorca. Ja ha arribat el dia. És 23 de juny, això vol dir que és dissabte de Sant Joan. A Ciutadella està ja tot preparat per l'esclat de la festa amb el primer toc de Fabiol a partir de les 2 del migdia. Un Sant Joan amb temperatures molt i molt elevades i per això també es demana seny i precaució. Tot d'una, en donar més detalls.
0: L'actualitat de Menorca a l'informatiu matí.
2: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. A Silme cercam dos tècnics de sistemes i un assessor o assessora jurídic. Si tens ganes de créixer en una empresa informàtica consolidada, volem conèixer-te. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 30 de juny de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme.
0: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
1: Avui Ciutadella viu un dels seus grans dies. Comencen les festes de Sant Joan i la ciutat s'omple de gent, de cavalls i de moltes ganes de celebració. El tret de sortida oficial serà a les 2 en punt del migdia amb el primer toc de Fabiol a Cas Caixer Senyor, ubicat enguany a la plaça de la Catedral. A partir d'aleshores, els caixers i cavallers guiats pel so del Fabiol ompliran els carrers de la ciutat. Una colcada que avui que vespre comptarà amb 95 cavalls. Per davant, molts actes i moltes hores del cavall en una agenda atapeïda que s'allarga fins ben entrada la matinada. Repassam tot el que ens espera el dia d'avui amb Gemma Carrasco.
3: Després de mesos d'espera, avui Ciutadella viu el dissabte de Sant Joan. El primer toc donarà inici a la festa i al replec de la qualcada amb el fabioler recorrent als carrers del centre històric per arreplegar caixers i cavallers fins a completar la comitiva. Els actes més multitudinaris arribaran a partir del capvespre. A les 6, la plaça d'Esborn acollirà el primer gran caragol de les festes amb l'entrada del caixer senyor. Més tard, la qualcada es dirigirà cap a Sant Joan de Missa per participar en el rest de vespres. Mentrestant, a Ciutadella serà temps de ballanes. Ja de nit, els caixers i cavallers tornaran a la ciutat amb les canyes verdes i participaran en les corregudes a la plaça entre les voltes i la catedral. Després arribarà el caragol de Santa Clara, un dels actes més íntims i estimats de la festa, amb els cavalls entrant als carrers estrets d'un nucli que obre portes i finestres per viure Sant Joan ben a prop. Comença així el dia més llarg i intens de les festes, que farà bategar Sant Joan fins ben entrada la nit.
1: Gràcies, Gemma. Unes festes en què hi ha moments també de grans aglomeracions, per això s'habiliten filtres d'accés en els actes més massius. Avui destaques Caragol d'Esborn, previst per a les 6 del capvespre. Allà es poden arribar a congregar un màxim de 27.600 persones. I per garantir la seguretat de tothom, és important també tenir en compte aquests consells.
4: Respectau els cavalls i els cavallers. No toqueu les brides ni cap element dels cavalls mentre corren. Cal actuar amb seny i prudència. Empreu calçat adequat. Eviteu les xancletes perquè no permeten reaccionar ràpidament si s'ha d'esquivar un cavall. festa de les avellanes. Cal tirar-les amb suavitat, mai amb la intenció de fer mal. Obriu passadís. Als Jocs d'Esplà col·laborau per obrir un passadís perquè els cavalls i els cavallers puguin córrer amb seguretat i espectacularitat. Alerta amb els cotxets. És perillós circular per les zones de gran aglomeració amb cotxets. Cal evitar aquests elements perquè posen en perill els mateixos infants i també el desenvolupament normal de la festa. Seny i prudència. En cas de no conèixer la festa i els cavalls, és millor actuar amb prudència. Eviteu els excessos. Sant Joan és una festa amb cavalls i grans aglomeracions i, per tant, s'ha d'estar en perfectes condicions per reaccionar. Un consum excessiu d'alcohol pot generar situacions de risc. Bòtils i llaunes. Llançar fems al terra pot suposar un perill per als cavalls perquè lleneguen. La majoria de les caigudes són provocades per aquests elements.
1: I per garantir la seguretat i prevenir situacions de risc es desplegaran un total de 450 efectius. Aquest dilluns, de fet, han fet un simulacre per practicar la coordinació entre tots ells i també posar a prova la capacitat de resposta dels serveis d'emergència, sobretot davant grans aglomeracions. Creu Roja, Protecció Civil i Policia Local han participat aquest dilluns en un simulacre amb algunes de les situacions més habituals que es donen durant la celebració de les festes de Sant Joan. L'ha seguit Carles Marquès.
5: Una baralla, una persona beguda o l'evacuació d'un ferit als Jocs d'Esplà. Són algunes de les situacions que s'han recreat aquest dilluns a Savinyeta en el simulacre de seguretat en què participen cada any Creu Roja, Policia Local i Protecció Civil a tocar de la festa. Miquel Molla és el responsable de formació del Pla Director de Sant Joan. El sentim.
6: Ens ajuntem amb Lucas Policia i els equips de Creu Roja i Protecció Civil per fer els equips interdisciplinars que són els encarregats d'estar dins la festa, a les llocs de socors i fer les intervencions quan siguin necessàries d'evacuar una persona ferida o una acció de seguretat ciutadana, evacuar una persona que està alterant l'ordre públic.
5: Abans de la prova s'imparteix una mica de formació al centenar de voluntaris de la Creu Roja que han arribat a Ciutadella en resposta a la convocatòria nacional de l'entitat. De voluntaris n'hi ha de llocs com Terol, Sevilla i altres racons de l'Estat. Sentim Òscar Patxón, voluntari de Sevilla, i tot seguit Blanca Argilés, coordinadora referent de voluntaris de socors i emergències de la Creu Roja de Menorca.
7: Muchas personas dentro de lo que son las calles, los recorridos de los caballos, pero después te explican el significado, cómo lo viven las personas de Ciutadella y demás, y es precioso.
8: Si hi hagués un accident, un ferit al mig de la multitud, com s'entra amb la camilla, com els de Protecció Civil ens fan el passadís.
5: Els voluntaris de Protecció Civil aporten al simulacre una trentena d'efectius arribats de diferents pobles de Mallorca que s'afegeixen al centenar de voluntaris de Creu Roja i a la cinquantena de policies que s'han desplaçat des de diferents racons de Mallorca. Joan de la Cruz és cap de secció de la Direcció General d'Emergències i coordinador del voluntariat de Protecció Civil.
9: Ells reben formació específica en concentracions de persones i com actuar en situacions on se troba en aquest context.
5: Un entrenament que permet acabar d'ajustar un dispositiu clau per garantir la seguretat durant les festes.
1: Gràcies a Carles. Mentrestant, ahir la nit, per escalfar motors ja de cara a Sant Joan, els carrers es van omplir de foc i música. Es van fer un total de 13 festers. La majoria han estat acompanyats, a més, d'actuacions musicals. També es van fer dues ballades populars, una organitzada per Arrels de Sant Joan a Ses Voltes i una altra a la Plaça Nova, organitzada en aquest cas pel grup folklòric Tramuntana. Tot plegat per amenitzar les hores prèvies a l'esclat de la festa. I els darrers instants són per parlar d'altres qüestions que marquen l'actualitat del dia més enllà de Sant Joan, i és que el Consell ja ha posat en marxa el sistema per controlar l'entrada de vehicles a l'illa. Es tracta de dues càmeres que reconeixen automàticament les matrícules tant dels vehicles que entren com dels que surten del port de Ciutadella. Des de divendres hi ha dos dispositius instal·lats que graven l'entrada i sortida de cotxes en concret. En la jornada pilot, les càmeres van registrar quasi 800 moviments de vehicles, dels quals més de 250 eren entrades i 540 sortides. D'aquesta forma, el sistema permet consultar en temps real el que passa i elaborar estadístiques sobre el moviment dels vehicles que entren i surten de la ciutat. Encara no s'ha pogut instal·lar aquest sistema, però al port de Maó, una passa que el Consell espera fer el més aviat possible per completar així el seu operatiu de limitació de vehicles a l'illa, que hauria de reduir la saturació que viuen actualment les carreteres de l'illa. Amb aquest punt arribem al punt final. L'actualitat, recordin, continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: Avui, Revetlla de Sant Joan, ja sabeu que són moltes les activitats festives i musicals previstes per aquesta nit tan especial, on també hi trobam una proposta destacada que res resté a veure amb la festa. Alan Parsons, Live Project, se sonarà al Velòdrom Illes Balears dins el Mallorca Concert Series. El concert forma part de la gira internacional de l'artista i oferirà un recorregut pels grans èxits amb d'una trajectòria que ha marcat la història del rock progressiu. Entre els temes més esperats hi ha clàssics com I'm the Sky, Don't Answer Me, Games People Play o aquest Serious que sona ara de fons. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia. Abans de convertir-se en artista, va destacar com a enginyer de so als estudis Abbey Road i va participar, per exemple, en enregistraments històrics dels Beatles o de Pink Floyd. A mitjans dels 70 va fundar The Alan Parsons Project juntament amb Eric Woolfson, una formació puntera en la seva fusió de rock progressiu, pop i música simfònica, i que va vendre milions de discos arreu del món. Tot i que el grup original es va dissoldre a finals dels 80, Parsons ha mantingut viu el llegat amb una banda de directe que continua girant pels principals escenaris internacionals. Amb 11 nominacions als Premis Grammy i una carrera de més de 50 anys, el britànic continua sent una referència per diverses generacions d'aficionats a la música. Tot això fa pensar que potser aquesta serà una de les darreres vegades que vengui a Mallorca. És Miqui Jaume, gerent de Trull.
2: Es compta en Jones, no? Jo crec que lo de Alan Parsons, espero que no, però té tota la pinta que serà l'última vegada, no?, que ho veurem a Mallorca. Coincidirà que pugui venir la gira i que a Mallorca, bueno, pues molt més difícil serà.
1: El cicle ha reunit aquest mes de juny alguns dels noms més destacats de l'escena musical. Es va inaugurar amb Alejandro Sanz, a Son Moix, es tancarà dia 26 amb Sergio Dalma, també al Velòdrom Illes Balears.
3: Quisiera verte hoy, quisiera que dejemos de estar lejos, encerrados en espejos que reflejan cada pas.
0: I quan passi Sant Joan divendres, vos proposam una aturada al Castell de Bellva, on es presentarà The Construction of a Brave Heart, que és el nou projecte de Florencio Cruz Electric Ensemble. És l'obra més personal i madura d'aquest saxofonista i compositor argentí, resident a Mallorca.
1: I del qual aquest La ciutat que escoltam de fons és un bon exemple. En aquest tema, el músic interactua amb la veu de la Crevani, que divendres també serà el concert en què l'acompanyaran Josep Pou als teclats i el synth bath, Vicente López Anaya a la guitarra i Enric Fuster a la bateria. Hi haurà també la participació d'un trio de cordes, tot plegat per reforçar la força d'aquesta presentació del treball en què, després d'anys de recerca artística i vital, l'artista explora temes com la vulnerabilitat, la transformació personal, la memòria i la construcció de la identitat pròpia.
4: Será una noche muy especial donde compartiré mi música, que nace del jazz contemporáneo, pero que también dialoga con la música cinematográfica, la improvisación y la canción. Es un proyecto muy personal que llevo mucho tiempo trabajando y estoy muy, muy emocionado de poder compartirlo en el lugar donde vivo.
1: La presentació de Bellver serà la primera oportunitat per descobrir aquest univers musical abans de la publicació oficial del disc, que està prevista per finals d'any. Més enllà d'un concert, la proposta vol oferir una experiència immersiva i té també una vessant solitària. Solidària.
4: Me hace mucha ilusión contarles que el 10% de la recaudación de las entradas será destinada a UNRWA, la organización que brinda ayuda humanitaria al pueblo palestino en medio de la dramática situación que atraviesan con este genocidio.

0: I són ara les 9, resumim les notícies més destacades d'aquest matí de dimarts. La forta calor, avís vermell per risc d'incendi a Mallorca i part de Menorca, continua actiu l'incendi que des d'ahir crema a Muro. 20 agents de l'Ibanat controlen els punts calents d'aquest foc que ha calcinat 12,5 hectàrees de vegetació agrícola i forestal a la zona de Can Milec. Toni Sastre, és en aquesta zona. Quina és la darrera hora, Toni? Bon dia.
1: Bon dia. Fa uns minuts ja hem pogut parlar amb Oriol Carré, que és el director tècnic d'extinció de l'Ibanat. Ens ha explicat que han replantejat l'estratègia d'actuació per no destinar tots els agents en aquest punt, en aquesta zona de Muro, vist que s'espera un dia amb risc elevat d'incendi a tot Mallorca.
2: Pues hem racionalitzat un poquet els mitjans. Aleshores, estem organitzant per dependre el mínim i no absorbir màxims recursos per si després sortís un altre incendi, poder també atendre'l amb màximes garanties. Aleshores, bueno, estan treballant perimetrant l'incendi i apagant també punts calents que hi ha dins de l'incendi.
1: Segons Carré, aquest director tècnic d'extinció d'incendis, els preocupa els punts calents quan s'incrementin les temperatures, quan pugi el sol i faci vent, i que, per tant, es pugui revifar aquest incendi aquí a Muro.
0: I precisament a una entrevista fa uns minuts a l'informatiu matí, el gerent de l'Ibanat ha demanat molta precaució amb l'ús de la pirotècnia i de foguerons avui vespre, arrabal la de Sant Joan, i és que ens trobam en plena alerta taronja meteorològica i vermella pel que fa a risc d'incendis.
3: Aquesta és una setmana crítica. S'han de maximitzar els esforços a fi d'evitar en surts, ho ha explicat quan deia en Tomeu Llebrés, a recordar precisament que avui a Mallorca estem en alerta i això, afegit a la baixa humitat, converteix el terreny forestal en un polvori.
4: Degut a les condicions meteorològiques de temperatura, humitat relativa i vent, quan el programa informàtic ens marca que estem en alerta vermella, en alerta taronja, s'activa aquest risc, deixant així fora efecte les autoritzacions administratives de foc a més de 500 metres de massa forestal. Si bé, hem de comptar que a 50 metres i dins massa forestal durant tot l'estiu no se pot fer cremes.
0: I encara parlant de Sant Joan, Ciutadella reforçarà enguany el dispositiu de seguretat per evitar incidents.
3: Ho ha explicat també l'informatiu matí, la batllessa de la ciutat, Maria Jesús Begur. El reforç es farà especialment a la zona d'Esplà, on el darrer any s'han registrat els incidents més greus. Begur explica que els jocs es produeixen amb la festa més avançada i això fa que els participants estiguin més despistats, diu, incrementant així el risc.
5: Hem reforçat aquest espai amb més seguretat, que els passadís es pugui mantenir també fins a part final. Els cavallers també tindran una senyal visual a partir d'un punt on se'ls recomana ja aturar cavalls i que els cavalls puguin anar-se frenant a partir d'aquell punt. Bueno, millores any a any i anem aprenent.
0: I han estat greu una dona de 45 anys que ha tingut un accident amb la motocicleta que conduïa a Mancor de la Vall, a Mallorca.
3: És així, la motorista ha xocat contra un fanal al carrer Salvador Gralla Bertran. Ha estat aproximadament a les 6 del dematí i ha hagut de ser traslladada a l'Hospital de Son Espases.
0: I de la crònica estatal avui estaran pendents del Consell de Ministres perquè a la sortida s'espera escoltar la reacció del govern central a la sentència del cas Mascaretes. La investigació va començar aquí a les Balears, malgrat el Suprem no s'hi pronuncien les més de 200 pàgines de la sentència. Tampoc no fa esment a la declaració de Francina Armengol en el judici que ha acabat en condemnes de 24 anys i de 3 mesos per l'exministre Ábalos i de 9 anys pel seu assessor, exassessor Koldo García. Amb aquest apunt arribem a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa al dia.
6: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: alguns indrets de l'arxipèlag. El risc d'incendis encara alt. De fet, ahir va ser una jornada intensa. Es va calar a foc una zona de Canyís a l'entrada de Santa Eulària, que va deixar sense llum i aigua alguns residents. També ahir a Hora Baixa es va declarar un petit foc o un punt de Camaria a Formentera, que tot d'una va quedar controlat. Aquest foc hauria originat o s'hauria originat per una espurna produïda en el cablejat elèctric. Les flames es van estendre a una massa forestal pròxima, però d'haver dues hores després, com dèiem, els bombers van aconseguir sufocar-lo. I encara poden parlar d'un tercer incendi, també a Hora Baixa, en aquest cas a Muro. Es va cremar un terç d'hectàrea de vegetació i ullastre i poc després es va activar un segon foc a la mateixa zona, la zona de Can Milac. Per sort, cap dels dos va suposar un risc per a la població. L'actualitat, però, avui focalitza l'atenció en el cas Mascaretes. Xisco, bon dia.
1: Molt bon dia, Marta, com estàs? Avui el Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, a 24 anys i 3 mesos de presó. El seu exassessor, també Coldo García, a 19 anys i 8 mesos, i l'empresari Víctor de Aldama, a 4 anys i mig, per irregularitats en la compra de mascaretes durant la pandèmia. Aquest darrer, finalment, no entrarà a la presó per ser considerat una peça clau per mort de la seva col·laboració en la justícia. Una resolució que va provocar diferents reaccions, entre elles la de la presidenta del govern, Marga Proens, que va valorar la sentència del cas i va considerar que aquest va obrir la porta de l'administració a una trama corrupta. Ho escolta.
2: Perquè aquí a les Illes Balears, i ho dic amb dolor, perquè jo, en Carles, som la presidenta de tots els ciutadans de les Illes Balears, se va obrir la porta a persones que els han condemnades a 24 anys de presó. Es va ser la primera administració que els va obrir la porta. I una administració que va fer uns informes que va permetre operar amb altres administracions. Per tant, m'apareix gravíssim i no m'estranya que el Partit Socialista estigui aquí a les Illes Balears amb una profunda crisi.
0: Sense deixar de banda la política, Rosario Sánchez, la secretària d'Estat de Turisme, fa el pas i confirma de manera oficial que presentarà la seva candidatura a les primàries per competir amb Marga Proens per la presidència del govern a les eleccions de l'any que ve. Ha dit que vol ser la pròxima presidenta del govern i que li fa molta il·lusió canviar les coses. També ho abordarem a la nostra tertúlia. Però avui dedicarem gran part del matí a la programació de les festes de Sant Joan.
3: Dia gran a Ciutadella de les Festes de Sant Joan. A partir de les dues comença de manera oficial la celebració amb el primer toc de flabiol a Cas Caixer Senyor a la plaça de la Catedral. Tenim una agenda molt completa amb molts actes que es perllongaran fins a la matinada. Com veus, la bandera de les Festes de Sant Joan ja oneja al balcó del caixer casat. Com mana la tradició, ha estat la seva dona, Úrsula Siena, qui l'ha penjada amb la sortida del sol i qui l'entrarà quan el sol s'amagui. Avui comptarem amb protagonistes com la batllessa de Ciutadella, Maria Jesús Bagur, la regidora de festes, Esther Mascaró, i connectarem en directe amb la nostra companya del Dia Menorca, Clara Imamí, per conèixer minut a minut el que està passant a Ciutadella.
0: També tenim temps per la reflexió, perquè sempre convé aturar una mica dins el que suposa, no?, l'actualitat i el minut rere minut, per abordar la nostra frase del dia.
1: Avui la frase és del lògic i matemàtic Alan Turing, que va néixer tal dia com avui, de 1912. El desxifrador del codi Enigma va dir que poden saber pot del futur, però prou per adonar-nos que queda molt per fer.

0: Ara just estàvem comentant les bones combinacions, no? Qui hagués dit que en una mateixa línia Isabel Pantoja combinàs espai o compartís espai amb Alan Turing.
1: Dos genis.
0: La màgia de la ràdio.
1: Cadascú dins el seu àmbit, exacte.
0: De què parla tothom, Cisco Nadal?
1: I d'avui tothom parla de Leo Messi, perquè l'argentí ja és el màxim golejador de la història dels Mundials en 18 gols.

Leo Messi continua engrandint la seva llegenda. L'argentí s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials després de marcar un doblet contra Àustria. Amb aquests dos gols ja suma de 8 dianes en fases finals mundialistes i supera el 16 que tenia l'alemany Miroslav Klose, que fins ara ocupava el primer lloc de la classificació històrica. El rècord arriba, molt probablement, en el que és el darrer Mundial de Messi.

0: A punt de fer 39 anys, el capità argentí continua sent determinant i, de fet, ha marcat els 5 gols que ha fet l'Argentina en els dos primers partits d'aquest torneig. La seva trajectòria als Mundials, han de recordar que va començar el 2006 i s'ha allargat durant 6 edicions. Des d'aleshores ha anat acumulant gols fins a arribar a una xifra que semblava inabastable. Després de conquerir el títol a Qatar 2022, Messi torna a escriure una pàgina més de la història del futbol. Per darrere seu, ara queden noms il·lustres com Klose, que ho comentàvem, Ronaldo Nazario o Gerd Müller. I encara podria ampliar aquest registre perquè l'Argentina ja té encarrilat el pas a la ronda següent del Mundial. Per tant, podria marcar més gols encara. Marta, Maria Antònia. Un nou rècord per un futbolista que gairebé 20 anys després del seu primer gol a una Copa del Món continua demostrant que la seva història amb el futbol encara no s'ha acabat. I mentrestant, Cristiano Ronaldo està qüestionat pel seu paper al partit de Portugal contra el Congo i té tothom pendent del paper que farà la selecció lusitana contra l'Uzbekistan. No sé com valorau aquesta notícia. En Cristiano Ronaldo, per una banda, lluita en Portugal per ser ell que marqui qualque gol i mirar de guanyar aquest Mundial, que seria un dels títols que li falten, mentre que Messi s'ha convertit ara ja amb el golejador màxim a un Mundial i encara té oportunitat de marcar-ne més. Per tant, Ronaldo té complicat. Què en penses, Maria Antònia?
1: Jo crec que amb dos tenen nom, o sigui, tots dos els reconeix gent, i més que per la selecció a la que juguen, és per la persona. Per tant, si en Messi és el millor golejador del món, guanyi aquest Mundial, no el guanyi, tindrà els seus mateixos fans, que ho faci o no, i en Cristiano, si ara de moment encara no està destacant en el Mundial, ho ha fet els altres anys, ja siguin seleccions, equip en què jugaven aquella temporada, i també seguirà tenint aquells fans que tenia abans. Per tant, és un titular que no me sorprèn, són dos jugadors molt bons, tot s'ha de dir.
0: Sí, però el cas de Cristiano Ronaldo, mira que a mi el futbol ja saps que m'agrada relativament, però és cert que la selecció lusitana està fent mans i mànigues perquè ell pugui marcar un gol. De fet, està sent molt criticat perquè evidentment ja no està en el nivell que té la seva selecció. En canvi, Messi el tenen allà, és el capità i continua marcant gols, com s'ha pogut veure en aquest Mundial. Només volia posar en perspectiva les dues figures del
1: Mundial. Tot s'ha de dir que és el darrer que jugarà, segurament, en Cristiano. Ja tenen una edat que per ventura la gent...
0: D'aquest edatisme?
1: No, me refereixo a una edat per un esport tan esclau com el futbol. Tot igual que els ciclistes se retiren molt abans perquè és molt esclau. Per tant, per ventura, la selecció ja té jugadors més joves i també aquí hi ha un poc de diferència.
0: No, i sobretot com el segle XX i el segle XXI, a través del futbol, ha creat grans figures i grans referents. Recordem, l'única persona que li ha fet una mica d'ombra a Maradona a Argentina ha estat Lionel Messi. De fet, en Maradona li van crear fins i tot una religió, cosa que també li han creat en Cristiano Ronaldo, les coses com són. Jo aquestes coses me flipen una mica. Marta, tu com a futbolera que ets i que vares modificar l'horari de Toy Story 5 per poder veure el partit d'Espanya contra l'Aràbia Saudita,
2: mira,
0: què en penses?
2: No sóc futbolera, com ja saps, no? És veritat, tot i que la veritat, que me perdonin els experts i la gent que realment gaudeix, no, d'aquest món. He treballat a diversos programes esportius de ràdio, però no sóc una persona futbolera ni molt manco. Els esports m'han cercat a jo, però jo mai he anat a cercar els esports. I ara faré un comentari més poc professional, si cal, que és, me cau molt més bé Messi que Ronaldo. O sigui, la figura de
0: Messi... Lo que ha dit na Marta Garau a les 9 i 14 minuts exactes ara aquí a Ivetra Ràdio.
2: M'encanta, ja al marge d'equips i d'afició, però crec que és un jugador que m'agrada molt la seva trajectòria. Abans comentàvem quan va començar, no?, i aquell famós anunci, no?, de la marca esportiva Nike, no?, que explicava com eren els seus començaments, la seva trajectòria, els problemes de salut que va tenir quan només era un infant, la seva relació amb la família. No sé, és un jugador que crec
0: que
2: té molt de
0: també,
2: carisma.
0: Ho dic perquè a vegades creant mites...
2: Sí, Cristiano Ronaldo també ha donat molt de suport a la seva família.
0: No, va dir això, sinó
2: també
0: que
2: la part creant, fosca.
0: Creant mites per sobre les nostres possibilitats, tots dos han tingut problemes amb Hisenda.
2: Exactament,
0: perquè,
2: ho està apuntant de Yolanda.
0: Molt mita, molt sí. Mita, però a l'hora de pagar impostos potser no estan tan a favor de ser tan humils.
2: Se volia marcar un Shakira, no?
0: Exactament.
2: En aquest
0: sí, no.
2: Cas.
0: Ho dic perquè a vegades tenim tendència a crear molt de... una mitologia, i és veritat que com a jugadors tots dos han estat molt bons, però llavors també han tingut aquesta cara bé, que han creat una mica d'enginyeria financera.
2: No, és, està clar, no? I aquí podíem encetar un altre debat de com el poder acaba corrompent les persones, no? O què passa si se transformen realment quan tenen grans quantitats de dobbers, com és el cas de molts de futbolistes. Així que, al marge de la part personal, tinc molt poc a dir sobre la seva trajectòria.
0: No, però està bé que se vagin renovant aquests mites i, sobretot, que en Messi ho tindrà molt bé, serà una mica com en Rafael Nadal, cadascun dins el seu camp, que tindrà molt complicat que l'igualin perquè ell encara té un bon nombre de partits per endavant. Per tant, tots els gols que marqui a partir d'aquí, que ja ha arribat a ser el màxim golejador, tu imagina que marca 5 més durant aquest Mundial. Serà complicadíssim que qualcú pugui disputar tant de Mundials i pugui marcar tant de gols. Per tant, allò que ha aconseguit aquest jove, 39 anys, que encara és jove, és posar el seu nom a l'Olimp del futbol.
2: I no oblidem l'edat que tenen, no? No per una qüestió d'edatisme ni molt manco, com apuntàvem abans, sinó que realment ara se pot arribar amb una major qualitat de vida, amb un millor estat físic, malament tinguis 40 anys, no? Com s'està guanyant la batalla al temps. Això és molt interessant.
0: Com nosaltres, que dia a dia la guanyem aquesta batalla al temps, Marta Guerau.
2: 39 anys, 39 anys, sí, exactament. Sí. O sigui que demà és el seu aniversari, m'estan xivant.
0: Més o manco que nosaltres. Exacte. No en tenim 39 exactes, però fa i no faig.
2: En tot cas, sí, com el bon vi, el mateix ens passa a nosaltres i també al nostre equip, amb la bona companyia de Romina West, els comandaments tècnics, Robert Mercè, Àlex Portesa, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz, la producció, encetam el dimarts.

0: 9:17 comença la nostra tertúlia. Avui m'acompanyen els periodistes Edu Colom, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Àngel Galvín, bon dia.
2: Bon dia.
0: Pep Maria Aguiló, bon dia.
3: Bon dia.
0: Com no pot ser d'una altra manera, avui l'actualitat passa per el cas Mascaretes. De fet, focalitzarem gran part de l'actualitat en aquest tema. Recordam, ho varen avançar ahir pràcticament tots els mitjans de comunicació. El Tribunal Suprem condena l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, a 24 anys i 3 mesos de presó. El seu exassessor, Koldo García, a 19 anys i l'empresari Víctor Daldama, a 4 anys i mig per irregularitats en la compra de mascaretes a la pandèmia. Aquest darrer, recordam, finalment no entrarà a la presó per ser considerat una peça clau a la col·laboració amb la justícia. És una resolució que va provocar diferents reaccions entre totes elles. Destacam, l'hem escoltat abans, un petit fragment de la presidenta del govern, Marga Proens, qui valorava la sentència del cas, considerant que aquest cas va suposar la porta d'entrada de l'administració a una trama corrupta. És el primer tema que abordam, aquesta resolució i la valoració de les diferents condemnes. Comença per tu, Edu, crida l'atenció, sobretot el que més crida l'atenció, que el Dama finalment no entrarà a la presó. Molt de mitjans, molt de comentaris, molt de tertulians a primera hora destacaven, per exemple, la desproporcionalitat, no?, entre les penes.
1: Bueno, yo, si me lo permites, voy a empezar por lo realmente importante, que es la sentencia condenatoria a un no solo ex ministro de España, sino ex secretario general del Partido Socialista, una de las personas con más poder del núcleo duro de Pedro Sánchez y además la persona que se subió a la tribuna del Congreso para defender en aquella famosa moción de censura que él y sus compañeros de gobierno llegaban para erradicar la corrupción, ni más ni menos, ¿no? Y digo que esto es lo importante porque lo demás, y me disculparás, me parece un señuelo con otros intereses. Luego podemos hablar de Aldama y además en Baleares sabemos mucho de pactos entre acusados y la fiscalía y podemos hablar de ello sin lugar a dudas, pero creo e insisto que lo nuclear de esto no es solo que teníamos una banda criminal incrustada en el Ministerio de Transportes durante la pandemia, mientras todos estábamos encerrados en casa y nuestro futuro pues era más que incierto, sino que además, desde mi punto de vista, cierra un ciclo que se inició con aquel famoso discurso de Ábalos, uno de los más aplaudidos por parte de la bancada socialista en el Congreso, y que lo que es la vida acaba en una condena por corrupción tan grave. Por tanto, creo que es una sentencia, sí, histórica, es una sentencia además bien armada, demoledora, y las penas son altas porque son muchos los delitos. O sea, no es un único delito por el que se condena a Ábalos y a Koldo, sino que son muchos. Y hago un breve paréntesis y ya cedo la palabra a mis compañeros, para hablar del tema de Aldama. Vamos a ver, a uno le puede parecer justo o injusto que la colaboración con la justicia se premie con esta condena que al final resulta impune, ¿no? Resulta inane. Pero no es algo novedoso. Es decir, en Baleares, por ejemplo, la mayoría de casos de corrupción se dilucidaron gracias a confesiones de acusados e imputados que finalmente o no cumplieron con la cárcel o cumplieron mínimamente. Bueno, quiero recordar, por ejemplo, el mayor soborno probado, demostrado de la historia judicial de Baleares, el del caso Candomenge, pues fue gracias a la confesión, entre ellos, del que pagó el soborno, el dueño de la promotora Sacresa, ¿no? Y nadie se escandalizó. Yo me pregunto por qué señores como Óscar Puente, personas del entorno del gobierno y del Partido Socialista, se escandalizan por este asunto y no están hoy celebrando que la justicia haya dictado una sentencia de corrupción cuando ellos van diciendo que son los grandes adalides ahora de la transparencia y de la reacción ante la corrupción. Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Yo creo que se trata de sembrar un señuelo para que la gente hable de eso y no hable de lo realmente importante, que es la condena por un grave caso de corrupción y que me temo que no va a ser la primera.
0: És un anàlisi molt interessant, no?, el que fa Edu, i a partir d'aquí mos podrien sorgir diferents preguntes, no?, com, per exemple, com condicionarà l'evolució de la legislatura, com afectarà Pedro Sánchez, com interpretau tot el que ha ocorregut?
2: Jo crec que sí que el que hem de posar el focus és en el ministre, en l'exministre de Transports, perquè al cap i a la fi era la persona que tenia el càrrec públic, i Aldama no hauria pogut existir sense Koldo i evidentment sense Ábalos, no? Per tant, ens podem indignar i podem xerrar, i evidentment ho hem de fer sobre el cas Aldama, perquè si bé és cert que aquesta col·laboració amb la justícia de vegades s'eximeix a anar a la presó, també és cert que hi ha casos, per exemple, a Tramagulter, de gent que va col·laborar amb la justícia i tot i així va estar condemnada i va entrar en presó. Vull dir, podem trobar casos de gent que ha estat exonerada, però també de gent que ha hagut de complir aquesta pena de presó, tot i haver col·laborat amb sa justícia. També podem reflexionar fins a quin punt Adama ha col·laborat amb sa justícia, perquè també Adama ha dit mentides i també ha dit afirmacions que no han pogut estar aprovades i va començar a col·laborar amb sa justícia quan ja estava el judici engegat i quan la UCO ja tenia moltes proves en contra dels acusats. Però jo crec que això és com que t'assenyalin sa lluna i tu miris has dit. Vull dir, que podem reflexionar sobre el tema del Dama, ho hem de fer, evidentment, perquè al cap i a la fi són diners públics, no els haurà de tornar, li ha sortit bé sa jugada, vull dir, ha guanyat 3 i pico milions d'euros que no ha de tornar.
0: Home, i també el missatge que hi ha al darrere, no? Si col·labores amb la justícia, no te passarà. Això és important, també.
2: Igual no te passa res. Pantura no te passa res, i sobretot això és un, diguem-ne, aviso a navegantes, perquè...
0: Podria interpretar-se com a tal.
2: Evidentment, clar, perquè les declaracions que va fer tot just quan va sortir del Tribunal Suprem va dir, bueno, espero que esto sirva, més o manco va dir, espero que esto sirva a los que tienen que venir detrás de mí. I en escapa tothom segurament van pensar en Leire Díez i van pensar en Juli Martínez, el presumpte de Saferro i amic de José Luis Rodríguez Zapatero. Per tant, sí, s'ha de col·laborar amb sa justícia, però no sé si sa condemna a l'AMA ha estat la més justa. I no només ho dic jo, també ho diuen altres juristes.
0: Quina és la valoració de Pep Maria Aguiló al respecte?
3: Per aquestes coses de la justícia poètica, del periodisme poètic, com sabeu, ahir el primer ministre britànic va anunciar, laborista, per cert, que d'aquí un temps deixarà el lideratge i el càrrec per corrupció. No hi ha cap cas de corrupció en el partit laborista, perquè s'ha cansat, tampoc. Simplement, com sabeu, perquè hi ha unes eleccions locals, Escòcia i Gales, el resultat no van ser bons, i com ha passat a molts de països normals d'Europa, hi ha relleus a mitjan legislatura, quan hi ha, no perquè hi hagi corrupció, no perquè, sinó simplement perquè un partit X, pot ser demòcrata cristià, laborista, o socialdemòcrata, veuen que el temps s'està acabant o que el partit està en retrocés. Això no passarà mai a Espanya, és a dir, era secretari d'organització del president, el va posar ell, com ha recordat molt ben Edu, des del faristol va dir que s'havia acabat la corrupció a Espanya, el senyor Ábalos. Com a mínim, se pensi el que se pensi del president del govern, bo o dolent, jo crec que ell hauria d'haver sortit i dir qualque cosa, perquè si no pareix que...
0: Home, avui demà... el Consell de Ministres sí que s'espera que el Manco en acabar se puguin fer algunes declaracions, demà... tenir valoracions...
2: Demà hi ha la compareixença de Pedro Sánchez davant del Congrés dels Diputats, si no me falla sa memòria, en teoria per xerrar dels casos de corrupció, tot i que és coneguda la manca de transparència per part del president del govern amb els casos de corrupció. Sembla que només vol xerrar davant del Congrés, però després amb els periodistes no en diu res.
1: Bueno, por lo pronto ayer hizo un vídeo de TikTok el señor Sánchez recomendándonos qué debíamos hacer ante la ola de calor. Esa fue la reacción hasta el momento. Alguien me dice que no es lo suficientemente grave como para que reaccione al momento. Yo creo que Pep María está señalando lo que realmente es el asunto, y es la falta de moral, la falta de principios políticos en la que nos hemos visto sumidos en los últimos años. Es sonrojante compararnos con otros países como Reino Unido, donde el primer ministro dimite por verse cuestionado dentro de su partido por resultados electorales. Es sonrojante. En España, la ventana de Overton, la capacidad, las tragaderas que tenemos los ciudadanos son cada vez mayores. Venimos de años de corrupción, no solo en esta legislatura, en otras anteriores, pero esta, desde luego, desde mi punto de vista, está alcanzando unas cotas muy preocupantes. Y aquí no pasa nada. Obviamente, la condena de ayer es suficientemente grave como para que el presidente del gobierno no solo comparezca y dé explicaciones, sino que asuma responsabilidades y que, desde luego, desde mi punto de vista, convoque elecciones. Porque el proyecto político que él lidera, que no tiene presupuestos, es incapaz de sacarlos adelante, que obviamente no gobierna, sino que desgobierna, ese proyecto político, desde el momento en el que hay una sentencia condenatoria a su hombre fundacional, el señor Ábalos, tiene que decaer. Es decir, si él llegó para luchar contra la corrupción y eligió al señor Ábalos para defender esa lucha contra la corrupción en el Congreso, que es la sede de la soberanía nacional, creo que ayer debería En cualquier país normal y sensato debería haber una disolución, una convocatoria de elecciones. Esto es mi criterio y, como señala el compañero Aguiló, es sonrojante ver cómo en otros países todavía existe cierto sentido del decoro y de la moral, y en España no.
0: Recordem que dimecres, a més, coincideix en el dia en què Begoña Sánchez ha d'entregar el passaport. Valorarem també aquesta qüestió just després de la publicitat, recordant també que el Consell General del Poder Judicial obre expedient al jutge Juan Carlos Peinado després de tot el que ha corregut les darreres hores i després de les darreres declaracions, unes de les més polèmiques, on se va poder intuir que afirmava que la mateixa escolta, no, de Begoña Gómez podria contribuir o ajudar a que pogués partir d'Espanya, un fet que va ser molt analitzat per als jutges. Ho abordem tot d'una després d'una petita pausa per publicitat i després d'escoltar el bisturí de Javier Alarcón a la part de ràdio del nostre programa. Tornem tot d'una.

0: 9 i 31 minuts. Avui no deixem de banda l'actualitat política, sobretot perquè encara hi ha molts temes a abordar a la nostra tertúlia. Fins a les 10 parlam de tot el que està passant les darreres hores i que tenen a veure amb el Consell General del Poder Judicial. Recordem, ha obert un expedient al jutge Juan Carlos Peinado després que dissabte afirmés a la interlocutoria que els policies que escorten Begoña Gómez, la dona del president, podien contribuir o podrien ajudar a que ella pogués partir del país. El mateix jutge que ha citat Begoña Gómez i la seva assessora, Cristina Álvarez, perquè puguin comparèixer demà, dimecres, i entreguin el passaport. Avui estem pendents de tot el que se pugui dir al Consell de Ministres, de les reaccions que se poden produir després de la compareixença de Pedro Sánchez demà i de tot el que està passant i de quina manera pot condicionar. Heu parlat vosaltres abans de la primera ronda de convocar eleccions. Una de les possibles hipòtesis. Jo no sé si això és un escenari, començaré per tu, Angie, és un escenari probable o no?
1: Jo crec que no. Els socis de govern el que fan és fer declaracions molt contundents, però després no fan cap tipus d'acció i al Partit Popular no li donen els números per presentar una moció de censura i en Feijó el que no vol és anar al Congrés als diputats sense tenir els vots perquè no vol fracassar. O sigui, no vol donar-li a Sánchez aquesta imatge de fracàs perquè realment és cert que el Partit Popular no té el suport de la càmera, i però Sánchez sí que el té, i això és una realitat palpable. Jo no crec que hi hagi eleccions, haurem d'esperar l'any vinent, i jo crec que el govern el que juga és esperar que la gent s'oblidi o es calmi o es tranquil·litzi amb els casos de corrupció i intentar aguantar. Sí que és cert que crec que va ser ahir que en Rufián va publicar un tuit en què va comentar que governar sin legislar, que pa què? Bàsicament, no? Va dir, no té cap tipus de sentit si no tenim cap tipus de polítiques, no aprovem lleis en el Congrés, no tenim pressupostos i demés. Però més enllà de les declaracions, jo crec que els socis no volen fer res perquè crec que no volen ser assenyalats com els que varen fer caure el Partit Socialista i varen propiciar un govern del Partit Popular condicionat per Vox. Per tant, no volen tenir aquest San Benito, diguem-ne, i per això esperaran que hi hagi eleccions i que el Partit Socialista caigui pel seu propi pes en les pròximes eleccions generals.
0: I preveu aquest escenari? Preveix aquest escenari, Pep Maria?
2: Sí, jo estic d'acord amb un és sí. Abandonar tota esperança, no hi haurà eleccions fins d'aquí un any, perquè tornant un poc a qualsevol altre país democràtic, 100%. Tots els partits que donessin suport, per exemple, a un partit socialdemòcrata, demòcrata i cristià, en tot el que va passar ahir i en el que podria passar endavant, deixarien caure el govern. El deixarien caure i diria president o presidenta convoqui eleccions i no passa res. Aquí no passarà. Aquí esperen que no, però si segueixen a judici, si se'ls condena, aquí nunca passa nada. Per tant, la legislatura acabarà. I també, quan anem allà fora de micro, jo crec que tots estem d'acord que, entre moltes cometes, si roben los míos, ara, si roben los otros, és impresentable. I això, per això està molt arrelat la consciència dels votants, perquè no és que diguis, ostres, érem un exemple democràtic i de netedat, i lo d'anar a valor mos ha sorprès a tots. És que ja enduint tantes i de tots els colors, jo no sé què més ha de passar, però aquest govern no caurà.
3: Abandonar toda esperanza, dice Ben María, que es una cita, como el gran lector, es una cita de la Divina Comedia. Me parece más elocuente la figura literaria, dado que estamos en los círculos infernales de Dante, cada uno es peor que el anterior, ¿no? Al menos en el vía crucis judicial que vive el Partido Socialista y el entorno de Sánchez. Yo, por contestar la pregunta, yo creo, coincido con mis contertulios, no creo que vayamos a elecciones, dado que estamos cerca ya de la fecha prevista, ¿no? Que es el año que viene. Y yo creo que no vamos a ir, entre otras cosas, obviamente, porque a Pedro Sánchez no le interesa en este escenario. No creo que tenga, aquí sí que discrepo con Año, no creo que tenga el apoyo de la Cámara, ni siquiera eso. Es decir, él se niega, obviamente, a presentar una cuestión de confianza porque sabe que quizá la perdería. Por tanto, él tiene el apoyo, bueno, eventual y obviamente interesado de algunos grupos que también juegan a cálculos electorales. Pero, Pero en fin, no sé hasta qué punto tendría en estos momentos el apoyo de la Cámara si presentara, como digo, pues por ejemplo una cuestión de confianza, que son instrumentos constitucionales que no sé, que están previstos, que forman parte de los contrapesos del poder y que los españoles pues ni siquiera por asomo vemos que se puedan aplicar.
0: Mentrestant, aquí i focalitzant en l'actualitat política de les Illes Balears, Rosario Sánchez, la secretària d'Estat de Turisme, fa el pas, confirma de manera oficial que presentarà la seva candidatura a les primàries per a competir amb la presidenta del govern, Marga Proens. Ha dit que vol ser, compartia en un vídeo a través de la seva xarxa social d'Instagram, ha dit que volia ser la pròxima presidenta del govern i que per aquesta raó se presenta a les eleccions per poder canviar les coses. Vos demanen també opinió sobre aquesta qüestió en concret, sobre la decisió de la secretària d'Estat de Turisme.
1: Bueno, jo crec que era una notícia que tothom sabia, no? Coneixia, vull dir, feia molt de mesos que xerrava sobre això. Jo vaig estar amb ella a un esdeveniment que van fer del Liero.es fa dos mesos a Madrid amb el seu equip i era una cosa que es coneixia. Xerràvem abans fora càmera, la importància dels software records, no, Edu? Mm-hmm.
0: Per als periodistes, sens dubte.
1: És fonamental i per molt que molta gent ho sàpiga, no ho pots dir, no es pot publicar, no? Si encara no és oficial. És una situació complicada, no? Perquè bueno, era evident que Armengol no repetiria, no crec que ella estigui del tot còmoda a Madrid, jo crec que li agradaria més estar per aquí, però què faràs? Deixaràs la presidència del Congrés dels Diputats per venir aquí i probablement ser la líder de l'oposició, quan realment tu ja vares marxar en el seu moment perquè te van oferir el puesto, no, en el Congrés dels Diputats i no vares quedar aquí com a líder de l'oposició. També és molt difícil fer oposició des de Madrid quan ets una figura institucional i quan estàs desconnectada de la realitat de les Balears, molt que sí que és evident que ja ha fet molts viatges aquí de forma regular, però estem tots d'acord en que no és el mateix. Per tant, Ana Rosario Sánchez té un paper complicat, no? És molt difícil, els sondejos ja ho comenten, jo crec que el PP el que farà l'any que ve és intentar fer una campanya estil Juanma Moreno Andalusia, no? Intentar no dependre de Vox, no? Intentar que tot el vot vagi cap al Partit Popular i veure més si li surt bé sa jugada. Per tant, sí, bueno, és una plaça complicada i men com li va.
0: Sobre la candidatura de Rosario Sánchez, Pep Maria, Edu...
2: Jo record com a consellera tinc molt bona impressió d'ella, sincerament. Crec que és una persona intel·ligent, amb bastant de seny, però dirien que la persona adequada en el moment més poc adequat. És a dir, es ben bufa com bufa i jo crec que té poques opcions o cap. Ni tan sols tenir un bon resultat, però no per ella, que serà una bona candidata, sinó per com està tot. I després de Francina Mangol, ho vaig dir un dia, jo crec que quan més temps passa, el seu llegat l'està, en la meva opinió, espanyant més. És a dir, jo crec que la seva trajectòria en el Consell i en el govern, amb coses bones i dolentes, no estava malament, però des del Congrés, no sé jo, i hagués estat un bon moment, bé, jo no som ningú per dir res, però hauria estat un bon moment per dir... Hi ha un relleu, i no només això, sinó que jo duc molts anys en política, moltíssims, i tal vegada és el moment no tan sol que hi ha un altre candidat, sinó que jo me retiri. Perquè si no és presentar-se a unes eleccions, a un partit que ara mateix no fan ganes de presentar-se per molt socialista.
3: Bueno, yo creo que el Partido Socialista Baleares se está despertando tarde a la realidad. Yo creo que la soberbia es muy mala compañera de viaje, en política también, y es muy común. Yo considero que Armengol hace tiempo que debería haber dado un paso al lado. Escribí el otro día Nekane Don Blas, que es colaboradora de este programa, un paso al lado, que es lo que ha dado, no un paso atrás, porque el armengolismo y su figura seguirá como un manto protector de quien venga, ¿no? En estos momentos. Y yo creo que el Partido Socialista Baleares en eso se equivoca, porque debería haber asumido los resultados que ya fueron muy malos en las pasadas elecciones y hacer una renovación de verdad, preparar un liderazgo de verdad para intentar también desmarcarse del sanchismo, ¿no? Lo que ya se conoce ampliamente como el sanchismo, cosa que no ha hecho. Entre otras cosas por la vinculación de la señora Armengol con Pedro Sánchez, ¿no? A la que le debe el cargo institucional que ostenta. Por tanto, yo creo que el Partido Socialista de Baleares se equivoca en esta estrategia, tiene poco tiempo para fabricar un liderazgo y creo que Rosario, si bien coincido con Pep María, que es una persona técnicamente solvente, creo que no es el perfil para dar la batalla a Proens, ni mucho menos. Y creo y sospecho que el PSIP, aunque no lo admita, no pretende eso, ¿no? Y se marcará objetivos para las futuras elecciones. Pero creo que la reacción llega tarde y llega mal, des del meu punt de vista.
0: Són les 9 i 41 minuts. Abans d'anar a publicitat, permeteu-me que actualitzi la crònica de successos destacant un accident. Una dona de 45 anys ha resultat ferida greu en un accident de moto. Ha ocorregut avui de matí a les 6 del matí a Mancor de la Vall. Segons la informació facilitada per al 061, l'accident, com vos deia, ha ocorregut a primera hora del matí. Sembla que la motocicleta s'ha estampat contra un fanal del carrer Salvador Gralla Beltrán d'aquesta localitat i quan han arribat els efectius sanitaris s'han trobat a la pacient inconscient, també amb múltiples fractures, ha estat traslladada a l'Hospital Universitari Son Espases en estat greu. És la darrera hora el que sabem d'aquest accident de moto corregut avui de matí a les 6 a Mancor de la Vall. Són les 9:41, una petita pausa per publicitat, tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys, el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
3: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el albaricoque bandeja de 500 gramos a 1,99 euros la bandeja. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. La chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: Ja som aquí, ja hem arribat.
5: Com anem, com esteu?
6: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
4: És el moment de posar els punts sobre les is.
7: De fluència.
5: El paraigo en sabates.
4: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
5: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
7: Idò, què feim? Recomanam.
8: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Això ho ha fet un professional.
8: El dia amb Marta Grau i Betres Ràdio.

0: 9:44 minuts, ahir, en temps de tertúlia, gràcies al nostre company Necané Don Blas, ja avançàvem sobretot les reaccions que tenia el govern autonòmic sobre la visita de la ministra Elma Saiz. El govern finalment ho va denunciar públicament, va considerar una mostra de deslleialtat institucional per part del govern d'Espanya després d'haver conegut a través dels mitjans de comunicació la visita de la ministra d'Inclusió, Seguretat Socials i Migracions que va realitzar ahir a Mallorca. L'objectiu era interessar-se per l'estat del procés de regularització extraordinària. Va dir que tot seguia al seu ordre, recordant que finalitza el proper dia 30. No és la primera vegada que el govern autonòmic denuncia una manca de comunicació amb el govern central respecte a aquest tipus de decisions. Ahir se plantejava també en aquesta tertúlia per què no anar de la mà en temes, no?, que ens afecten a tots, com és la migració. En aquest cas sí que es veu que el procés de regularització de migrants també ha dividit govern autonòmic i govern central. Però la conclusió de les tertulians ahir, quan ens varen assabentar d'aquesta notícia, Edu, era precisament aquesta, no?, que sap greu que no se vagi de la mà en temes que...
1: Sí, y yo creo que en ese sentido los periodistas somos correo de transmisión de los ciudadanos, que no lo entienden. Yo creo que la ciudadanía no entiende que en estos asuntos gobierno de España, gobierno balear, no vayan de la mano, aunque discrepen. Es decir, cuando decimos de ir de mano es al menos reunirse, sentarse,
0: una visita institucional habría de ser una visita institucional plegadas.
1: Correcto, plegadas. Así lo pienso yo y creo que así lo dice el sentido común. No solo en este asunto, hemos visto visitas de representantes del gobierno de España a Formentera, territorio, si se me permite, el frente, territorio caliente o zona cero de las pateras de la migración, y no ha ido de representantes del gobierno balear y viceversa. Yo creo que son asuntos suficientemente importantes como para que las dos administraciones vayan de la mano, se sienten, discrepen en lo que tengan que discrepar, que en este asunto de la regularización de inmigrantes la discrepancia es obvia, es evidente y es legítima. Las dos partes tienen derecho a aplicar las políticas que ellos consideren, pero que al menos se avise, hay una lealtad institucional y se sienten, creo que es lo que exige la ciudadanía, me parece de sentido común y a mí, desde luego, creo que a mí me escama que esto ocurra, pero bueno, creo que está también conectado con lo que antes hablábamos, ¿no? De estos son los míos, estos no son los míos, y esta política tribal en la que nos encontramos, ¿no?
2: Bueno, Pontura, hauríem de conèixer també la versió del govern central, que jo particularment la desconec. Vull dir, és que no sé si els fets s'han produït d'aquesta manera. És a dir, si va
0: haver notificació, no s'ha enviat.
2: Aquesta notificació oficial o no. Després, segona qüestió, si realment tu veus que ve la ministra i no es comunica, que evidentment s'ha de comunicar, vull dir, és que em sembla de primer de protocol, per què no sol·licites una reunió? Vull dir que evidentment no ha de ser la teva obligació, sinó que s'hauria d'haver notificat prèviament, però si és un tema d'interès comú, vull dir, crec que aquestes pataletes, per dir-ho d'alguna manera, no ajuden. Vull dir, el que s'ha de fer és, si no s'ha comunicat, és en evidència la ministra per no haver-ho comunicat i dir, bueno, aquesta reunió s'ha produït efectivament perquè el govern de les Illes Balears, tot i que s'ha assabentat a través dels mitjans de comunicació, ho ha demanat. Vull dir que crec que més enllà de fer comunicats, el que han de fer és, els polítics, és fer la seva feina. Jo soc la primera que critica quan hi ha conferències de presidents o conferències sectorials de diferents àmbits i els presidents autonòmics decideixen deixar plantat al govern central perquè no hi ha bona relació. Vull dir, és que és la vostra feina. Jo tinc jefes que no m'acaben bé i quan vaig a reunir, pues vaig amb ell i faig la reunió perquè per això és la meva feina, perquè m'apaguen, entre d'altres coses, per reunir-me. No? Per tant, em sembla una manca de protocol, de respecte i sobretot que una falta respecte cap als ciutadans. Clar, això s'explica també en el que comentava l'Edu, a les discrepàncies pel que fa al repartiment de menors migrants, que Balears ha anunciat que volia recórrer davant el Tribunal Suprem el decret llei de repartiment de menors migrants, no que també, sinó de procés de regularització de persones migrants. Per tant, hi ha una mala relació, però aquesta mala relació no ha d'afectar els ciutadans.
0: Pep Maria, sobre aquestes divergències que es van generar ahir amb la visita de la ministra.
3: Jo recomento un poc aquests arguments. Jo crec que és un element més de la degradació ja gairebé extrema on estem caient. Era impensable fa 10-20 anys que coses així passessin i hi havia discrepàncies molt fortes en certs temes. Però jo m'imagino un ministre o una ministra que ha de passar pel seu capet per dir aniré a tal territori i no diré res, que se fastidien. O un president o una presidenta autonòmica que quan el president del govern diu bueno, hi ha una reunió de presidents, tampoc no hi va. És a dir, ells sempre ho diuen, som servidors públics, nosaltres escoltar massa gent. Jo crec que és tot el contrari. Per jo és això, és un escaló més d'aquesta degradació, que ja no només corrupció o manca de diàleg, confrontament constant, sinó un mínim d'educació, un mínim que tenim totes les persones, fins i tot els que no mos cau malament, te'l trobes per un passillo i dius, hola, bon dia, com estàs? Sí. Ells ni això fan, me preocupa.
0: Una puntualització més i té a veure amb l'impost sostenible, que en aquest cas serà destinat una part de l'impost sostenible a les mesures que vos explicam tot d'una. El govern dedicarà una part d'aquesta ITS a mesures urgents contra l'emergència residencial a les Illes. Ho va anunciar la presidenta del govern després de la reunió celebrada ahir, la reunió de diàleg social per a fer seguiment d'aquest pacte per la sostenibilitat. També ha anunciat la posada en marxa d'un pla pilot de reserva prèvia al TIP per poder garantir mobilitat dels residents amb targeta única o intermodal a zones com, per exemple, la Serra de Tramuntana. Què vos sembla que una part d'aquest impost de turisme sostenible se pugui dedicar a mesures, sobretot aquestes primeres, no? Les dedicades a l'emergència residencial, que no hi ha setmana que no abordem aquest tema aquí a les tertúlies, Edu?
1: A mi me parece bien, aunque sea un poco cogido con alfileres, porque...
0: ¿Per què? ¿A què te refereixes?
1: Bueno, porque al final se supone que la ecotasa, por llamarla y que nos entienda todo el mundo, el impuesto de turismo sostenible, tiene que ser para acciones, digamos, relacionadas con el impacto que genera el turismo. Y yo creo que sí que la vivienda, obviamente, el turismo en los últimos tiempos tiene impacto sobre la vivienda, sobre todo a través del alquiler vacacional, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que encajaría ahí, aunque sea de una forma... como digo, un poco, un tanto forzada, pero sí que es cierto que desde mi punto de vista la ecotasa debería replantearse abiertamente y debería destinarse ese dinero a lo que el gobierno considere que tiene efecto para la comunidad local, efecto beneficioso. Por tanto, a mí no me parece en principio mal. Tampoco creo que vaya a ser una solución que para el problema de la vivienda. Siempre digo que es un problema que necesita cambios estructurales y en medio largo plazo. Esto es una evidencia, pero es así y por tanto puede sonar más a eslogan que a efecto real. Y hago una parte para el asunto de la prioridad local en los temas del transporte público, la prioridad en el sistema de reservas, que creo que es de lo que estamos hablando, ¿no? Y me llama la atención porque esto, que en otras partes de España genera un enconado debate sobre el identitarismo y la prioridad nacional y tal, en Baleares es algo que Marga Provenç va asumiendo en su discurso poco a poco, ¿no? La prioridad de los residentes por encima de los que no lo son, ¿no? Y esto es algo que a los mallorquines, al menos en Mallorca, en Baleares, no chirría como ha chirriado en otras partes de España.
2: Bé, quan dius se supone que la ecotasa serviria per al medi ambient, se supone, ¿no? Jo és que, clar, vull dir, és que la ecotasa es va originar amb una perspectiva de Balears efectes nocius de turisme, es pensava que era només pel que fa al medi ambient. Després te mires a llei i tampoc és que quedi recollit a llei que l'objectiu hagi de ser únicament al medi ambient. I clar, evidentment, en una comunitat tan turística com les Balears, l'impacte del turisme és tot. Vull dir, nosaltres quatre som impacte del turisme. Vull dir, rebem l'impacte del turisme. Vull dir, és que, clar, evidentment, es podria justificar qualsevol tipus de mesura. A mi em sembla també bé, crec que està també una mica cogido por los pelos, no? com diu l'Edu, no sé exactament quines són les mesures, perquè crec que es va fer com un anunci general, vull dir, no sé exactament com es repercutirà aquest gravamen pel que fa al tema de l'habitatge, però mira, millor fer-lo servir per tema de l'habitatge que per altres aspectes que s'han fet servir durant diferents legislatures, no només aquesta, que realment la seva vinculació amb l'impacte de turisme era bastant petit.
0: De fet, hi ha algun tema que preocupa més ara mateix que l'habitatge?
2: No,
0: jo crec que en això sí que hi ha una unanimitat total i absoluta.
1: No, incluso a nivell nacional les encuestes dicen que la corrupció, pese a tots els escàndols actuals, està per detrás del problema de la vivienda en preocupació.
0: Lògic.
3: Sí, és un poc això. Jo crec que qualsevol mesura, i ja aquí n'hem comentat molt, és poc a poc, ara en el cas de ecotaxa, tot s'ajuda. Jo sempre faig broma que si hagués un gran congrés i poguessin ressuscitar tots els filòsofs, en Platón, Aristòtil, Hannah Arendt i tal, arreglin el problema de la vivienda, no ho arreglarien. Estem en aquest nivell, per tant, aquest govern...
0: No sé si consola això,
2: no.
0: O no, o del contrari.
1: Jo no sé si Aristòteles era una persona de grandes solucions pràctiques.
3: Això també és veritat, perquè, clar, ho dic, quan se vol estudiar filosofia, o sigui, que tampoc no et poden donar, però bé, està molt complicat.
0: Està molt complicat. El que és complicat és sobreviure aquests dies amb la forta calor que tenim, perquè avui és el segon dia d'aquesta onada de calor. És veritat que les temperatures al Manco ens donen una petita treva si les comparam amb la jornada d'ahir. Ja varen saber sobre la nit de Sant Joan, la AEMET es va pronunciar i va explicar que sí que faria calor. Estem parlant de temperatures entre 33 i 36 graus. María José Guerrero, portaveu de la AEMET, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Oficialment, ens trobam, ja podem donar per inaugurada aquesta primera onada de calor de l'any. Tenim la sensació que s'ha avançat respecte a anys anteriors o no? Ha arribat quan toca?
4: Bueno, este año ha sido diferente porque hemos empezado lo que es el verano astronómico con una ola de calor que empezó casi al final, bueno, de antes, el día último de la primavera y se prolongó, bueno, podemos decir hasta el lunes. Lo que es en la Agencia Estatal de Meteorología, las estaciones que disponemos, estamos registrando, identificando que lo que es verano, como tal, de temperaturas altas, podemos decir que a final de mayo ya empezaron a registrarse temperaturas, sobre todo las diurnas, anormalmente altas, y podemos decir que el verano ya se adelantó, digamos, a la fecha astronómica, lo que es el verano meteorológico. Entonces, pues como ya empezamos pronto el verano meteorológico, pues la primera ola de calor pues también llega pronto. Entonces, otras veces, ¿cómo ha sido otros años? Pues nosotros tenemos identificados, lo que llevamos de siglo, tres olas de calor que se han dado en junio. La más tempranera fue en 2022, que empezó el 15 de junio y se prolongó hasta el 18. Otras también ha habido, de duración 4 días, en algunas pues se ha superado los 40 grados, por ejemplo en 2019 se llegó a 40,7 en Montuiri, y luego en otras pues también en 2003 también 40 grados en Solle. Es decir, que otros años pues ha habido olas de calor en junio y este año también la tenemos, sí, identificada. Podemos dar por finalizada hoy porque, digamos, la masa de aire cálido, la radiación solar, la estabilidad atmosférica, pues no va a afectar a todo el territorio. No obstante, vamos a continuar con los avisos por altas temperaturas en algunas zonas. Por ejemplo, en Mallorca, la zona del interior y a veces el sur se puede prolongar prácticamente durante toda la semana. Estaremos hablando entonces de un episodio de altas temperaturas alejado de la ola de calor porque no afecta a todo el archipiélago.
0: Claro.
4: Hoy todavía también tenemos aviso en Ibiza, hasta 36 grados, en Mallorca y sur interior, es decir, son zonas más reducidas. Pero bueno, que estamos en verano y como anunciábamos cuando dimos la rueda de prensa estacional para ver cómo se presentaba el próximo verano, pues ya veíamos con los mapas que teníamos delante, se podía deducir que estábamos a las puertas de días muy cálidos o cálidos o de ola de calor.
0: María José, también, en sí, menos, manco d'un minutet que ens queda. Com serà la rebetlla, sí, de Sant Joan? Aquesta nit de Sant Joan, que és el que la gent també vol saber, segur que les platges estiran a vessar avui vespre, conta'ns.
4: Pues el tiempo va a favorecer bastante porque no se esperan precipitaciones. Los vientos tampoco se espera que sean fuertes, la temperatura pues a empezar a la noche podríamos estar en unos 28 grados, luego bajando a lo largo de la madrugada, sobre todo en la zona de costa, que es donde se forman las hogueras, ¿no? Y entonces pues nada, una noche estupenda. Además el mar a 25 grados, o sea que si la persona que quiera disfrutar de un baño así de San Juan, que luego dicen que es bueno para no sé cuál.
0: Exactament.
4: Para algo es bueno.
0: Per els rituals, no? Per cremar a través de les espelmes, alguns desitjos, no? Tota aquesta sèrie, sí, de rituals màgics d'aquesta nit, que també
4: pues
0: és màgica.
4: Pues para todo lo que sea bueno, esta noche se puede aprovechar.
0: Moltíssimes gràcies, María José Guerrero, per aquesta informació. Gràcies per atendre'ns.
4: Gracias a vosotros, buenos días.
0: Igualment. No sé si sou de celebrar Sant Joan, si anireu a la platja, avui vespre poder gaudir, no, d'aquesta nit màgica.
2: Jo sí, he quedat amb unes amigues a Ses Illetes o a la zona de Can Pastilla.
0: Pep Maria, celebra Sant Joan?
3: Jo hi vaig de tant en tant, però m'ha encantat tot el que ha dit. Me retrato de mi mismo, això d'abandonar tota esperança, jo ho matisaria després de lo que ha dit. Jo ho matisaria.
0: Sí, perquè ha dit, és una nit perfecta.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Home, les temperatures de l'aigua prou altes, o sigui que no hi ha excuses que se vulgui banyar. Avui sap, Edu, que se pot pegar un bon cafí, com a sí, sigui de vespre, perquè fantàstico, el temps s'acompanyarà.
1: Fantàstic, el que lo pueda disfrutar, que lo disfrute. Jo no suelo ir a la playa en la noche de Sant Joan, però vamos.
0: Tot és començar.
1: Sí que és verdad que me llama la atención lo que decía el señor
0: María
1: Guerrero,
0: José, ¿sí?
1: que ellos habían anunciado esto y lo anunciaron cuando veníamos de una primavera y un invierno fríos, y la gente, los escépticos decían, no,
0: y do, mira, pues, ha arribat, primero,
1: hay que
0: hacer
1: caso
0: calor,
1: a los científicos, del estiu. Hay que hacerles caso.
0: I tant que sí. Edu, Pep Maria, Angie, moltíssimes gràcies, que tingueu una bona nit de Sant Joan
3: igual,
0: i una bona setmana també.
3: Igual.
0: Notícies a la part de ràdio del nostre programa, petita pausa per publicitat a la televisió, tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon dia. L'Estat reforçarà el sistema de dependència amb una injecció extra de més de 2.200 milions d'euros fins a arribar a superar els 7.000 en dos anys. Es tracta d'una reforma estructural que amplia les quanties que l'Estat transfereix als governs autonòmics per cada persona que té un grau de dependència reconegut i que implica duplicar aquestes ajudes a les persones que requereixen més suport.
1: Així, les quanties per al grau 2 de gran dependència pugen un 128% i passen de 290 euros a més de 660 euros al mes. Les de grau 2, dependència severa, pugen un 100% i passen de 130 euros al mes a 260 euros al mes. I les de grau 1, dependència moderada, pugen un 18%. Et deixen de 76 euros al mes a 90 euros al mes. El president Pedro Sánchez ha fet l'anunci fa uns minuts.
2: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí y lo que hoy vamos a aprobar en el Consejo de Ministros y Ministras.
1: A partir del 1 de juliol, les comunitats rebran una dotació econòmica més gran per continuar avançant en diversos objectius que ha resumit Sánchez. Continuar reduint llistes d'espera, contractar més personal, millorar les seves condicions, oferir més serveis i ampliar-ne d'altres, com les cures a domicili.
0: I més qüestions. Mallorca i Parc de Menorca es troben avui en alerta vermella, la més alta per risc d'incendis. Això tot i que l'avís per altes temperatures ha baixat en el cas de Mallorca de taronja a groc avui. Una situació davant la qual s'han d'extremar totes les precaucions, tal com ha demanat a IB3 Ràdio el gerent de l'Ivanat.
1: Sobretot avui, la revetlla de Sant Joan, en què proliferen els foguerons i l'ús de pirotècnia. Toni Llebrer recorda que ara mateix les zones forestals són un polvorí i qualsevol espurna suposa un risc que cal evitar.
3: Degut a les condicions meteorològiques de temperatura, humitat relativa i vent, quan el programa informàtic ens marca que estem amb alerta vermella, amb alerta taronja, s'activa aquest risc, deixant així fora efecte les autoritzacions administratives de foc a més de 500 metres de massa forestal. Si bé, hem de comptar que a 50 metres i dins massa forestal, durant tot l'estiu, no se pot fer cremes.
0: I precisament aquesta hora continua actiu i estabilitzat l'incendi que des d'ahir va cremar més de 12 hectàrees a Muro. El cap d'extinció d'aquest incendi a l'Ivanat, Oriol Carrer, ha explicat a IB3 Ràdio quina és la darrera hora d'aquest foc.
4: Pues hem racionalitzat un poquet els mitjans. Aleshores, estem organitzant per dependre el mínim i no absorbir màxims recursos per si després sortís un altre incendi, poder també atendre'l amb màximes garanties. Aleshores, bueno, estan treballant perimetrant l'incendi i apagant també punts calents que hi ha dins de l'incendi.
0: I també avui molt pendents de Sant Joan de les Festes a Ciutadella, un ajuntament que reforçarà enguany el dispositiu de seguretat per evitar incidents.
1: Ho ha explicat a l'informatiu matí la batllessa de la ciutat, Maria Jesús Begur. El reforç es farà especialment a la zona d'Esplà, on els darrers anys s'han registrat els incidents més greus.
0: I dependents també d'aquestes festes de Ciutadella que us anirem explicant en sintonia d'IB3 Ràdio, arribem a les 10 i 4 minuts, més notícies a les 11.
5: Més informació a ib3noticies.com.

0: entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
1: Són les 10 i 5 minuts, continuem amb molta calor, així ens ho explicava Maria José Guerrero per part de la AM fa uns minuts en aquest programa, parlàvem d'aquestes altes temperatures, de l'onada de calor, de com avui...

0: d'aquesta calor perquè no hi ha avisos per altres temperatures. No vol dir que no faci calor, però segur que serà una nit de Sant Joan molt més bona de dur que a la resta de l'arxipèlag. I quan som en aquesta hora, 10 i 6 minuts, és quan aprofitem per obrir finestra a l'exterior, quan a ta mare, precisament en Menorca, en Cala Morell, i podem veure, com deim sempre, ara ja sí, una postal d'estiu. Una imatge preciosa, la mà en calma, veiem allà darrere una barca que no hi ha molt de moviment, la mà no pega contra les ones, per tant, res de vent en aquest moment, a Cala Morell i un sol per anar a fer una volteta i anar a estirar-se just allà damunt les roques.
1: La veritat és que és una estampa estiuenca la que se pot gaudir en aquest indret. La calor ha arribat, l'estiu també, i és perfecte per poder apropar-se i pegar un cafico, sinó que li diguin no a tots aquests peixos que se refresquen dia rere dia, els més afortunats en aquesta càmera subaquàtica que compartim amb els oients i espectadors ubicada al Toro, on sempre ens ajuda, no?, a poder anar comentant què és el que està passant de baix de l'aigua. Avui molta calma, avui moltíssima tranquil·litat.
0: Així et sembla que els peixos no han mirat el rellotge i no han vist que ja és hora de connectar amb IB3 Televisió en directe, com d'ahir sempre recomanem a la joia en IB3 Ràdio que entrin dins el web d'IB3 i podran veure aquesta càmera submarina, que avui està en calma. Avui no hi ha peixos, no hi ha nedadors, no hi ha bussejadors, però tot i així, només veure com el sol entra dins l'aigua i fa aquesta espècie com a de serpentina aquàtica és una meravella.
1: Sí que és veritat que ens té fascinada aquesta càmera i prova d'això és que els nostres oients i espectadors més fidels ho saben, perquè la posam cada dia que puguem. Qui necessita relaxar-se, sens dubte, és una bona teràpia. Mirar les càmeres subaquàtiques d'IB3 Televisió. 10 i 8 minuts, si me permeteu, abans d'endinsar-nos dins les festes de Sant Joan, dins tot el trull que suposen aquests dies, un apunt respecte als incendis. Havíem comentat que avui era un dia també amb un risc d'incendis alt. De fet, les darreres 24 hores han estat molt actives. Tenim una jornada intensa, sobretot perquè ahir es va calar foc a una zona de Canyís, a l'entrada de Santa Eulària, que va deixar sense llum i aigua alguns residents. També ahir a hora baixa es va declarar un petit foc a un punt arbrat de Can Marí, a Formentera, que tot d'una va quedar controlat. Respecte a aquest darrer, el de Muro, estic compartint aquestes imatges, mitjans de l'Institut Balear de la Natura de l'Ivanat continuen fent feina a la zona de l'incendi declarat a Can Milec, a la zona de Muro. Segons la informació, segueixen a la zona 3 autobombes, 27 bombers forestals i 2 agents de medi ambient. El foc de gravetat 0 ha estat estabilitzat i de moment està controlat, com explicàvem en aquesta darrera hora. Segueix estable. 12,8 hectàrees de vegetació agrícola i forestal han estat afectades per aquest incendi. Com deien, darreres hores marcades per el foc aquí a les Illes Balears i no podem davallar la guàrdia ni molt manco perquè el risc d'incendi continua molt alt. Tot i així, seguirem pendents de la meteorologia, de la calor i de moltes coses que passen avui. Una d'elles, inevitable, la que menys ens agrada contar des d'aquests micròfons. Les festes de Sant Joan tornen a convertir Ciutadella en el centre de Balears. La festa és tradició, emoció, però també suposa una gran afluència de persones, la qual cosa obliga l'Ajuntament a desplegar un important dispositiu de seguretat i de mobilitat parlant de festes.

0: Com cada any les festes arriben en un context de gran afluència de visitants i amb un important dispositiu de seguretat i organització per preservar l'essència precisament d'aquesta celebració. Per parlar-ne, saludam la batllessa de Ciutadella, Maria Jesús Bagur. Maria Jesús, molt bon dia, com estàu?
1: Hola, bon dia.
0: Encantat
2: de estem a punt.
0: Anava a dir, senyora Batllessa, encantat de saludar-vos i vos donant les gràcies, que ja sé que avui és un dia de molta feina. Gràcies per atendre els micròfons d'Iveta Ràdio, que de fet viviu per primera vegada aquestes festes com a Batllessa. Vos volia demanar per aquest fet concret i personal que com ets a viu, na Maria Jesús Bagur, ja no només com a menorquina, sinó també com a Batllessa de tots els ciutadallencs i ciutadallenques.
2: Bueno, la veritat és que les paraules són emoció i responsabilitat. És a dir, qualsevol persona que assumeix l'alcaldia de Ciutadella sap el que passarà en els dies aquests de juny i, per tant, la responsabilitat que tenim.

0: bueno, aquesta festa que mos estimen tant i per tant assumim aquest càrrec i aquesta responsabilitat amb honor, amb honor.
1: Clar, una entrevista que he llegit avui de matí mentre es preparava precisament aquesta trobada, he sabut que sa convidada es passava l'est de Ciutadella sa part com a més important, més especial. I jo volia saber per què.
0: Bueno, és el moment aquest de protagonisme, no? De tanta gent que te mira, t'escoltes, que aquest senyor que te ve a convidar a participar a tota la corporació en els Jocs d'Esplà, bueno, és un moment emotiu i bueno, que pots expressar tots aquests sentiments que sentim per les festes.
2: Estic compartint algunes imatges, no, del diumenge de Sabé. Ja vàrem poder veure i viure en directe el sus a les festes. Què creu que desperta la ciutadania aquesta jornada que marca realment l'inici de les festes, ara que compartim aquestes imatges amb els espectadors?
0: Bueno, és una part de la festa que encara gaudim molt els ciutadellencs i les ciutadellenques, aquest bé que vagi a visites a cases particulars. Bueno, comença el primer toc, després ve a visitar la corporació municipal, també va cal bisbe, va al geriàtric municipal i després va a totes aquestes visites casa per casa, no? I tenir aquesta junta de caixers i es ve a casa teua i, bueno, jo crec que encara és aquesta part de la festa que encara vivim molt nosaltres.
1: Clar, com a Vallès, el primer toc de Fluviol el va poder viure tranquil·la o va estar pendent que tot el dispositiu de seguretat funcionés a la perfecció? Ho dic perquè, clar, aquí s'ajunten com a dues coses. Una menorquina il·lustre, com a Vallès, que ho viu a nivell personal, però també ho viu com a institució, que és allò que comentàvem ara, Vallès. El dia del primer toc de Fluviol, estàveu pendent del primer toc o de que tot estigués perfecte? Perquè són dues coses que han de funcionar a la perfecció.
0: Sí, bueno, la veritat que el primer toc del dia d'esbè és més light, com dir-ho, vull dir, no és igual que el primer toc d'avui a les dues, ni per la gentada, ni, bueno, per les hores, per tant, és un primer toc que serveix com de preludi, no? De veure abans si tot funciona bé. El que passa que nosaltres, com que és la primera visita just fa el primer toc, era el primer toc i en 2 minuts eren a la porta de Can Saura, on els arrabem l'Ajuntament. Per tant, estàvem atents a les dues coses, però era la part protocolària que en aquell moment guanyava. El que passa que jo estic totalment tranquil·la perquè el dispositiu de seguretat, el cap de policia, el sotsinspector, tota la gent que forma part del pla local de seguretat estan més que preparats. Fa molts anys que Ciutadella prepara la festa, que sap preparar la festa i tothom sap la feina que ha de fer en cada moment. I, per tant, tot i ser jo la màxima responsable, me genera una tranquil·litat perquè sé que les coses s'han fet bé i et saben fer.
2: Que complicat a vegades, Cisco, combinar, no? L'afluència de públic amb la tradició, amb que es visqui la festa. Un apunt, perquè estàvem compartint just abans les imatges que descrivim pels espectadors de la campanya Sant Joan es viu així. Què pretén aquesta campanya, no? Que parla un poc del que acabem de descriure.
0: No, que ho has dit molt bé, aquestes dues coses, és a dir, a nosaltres, ciutadans i ciutadanes, la festa la vivim molt intensament, la duim dins, cadascú té els seus records, cadascú té els seus moments de la festa, a cadascú li agrada gaudir d'allò que viu en família, que viu amb amics, però també és de bo que, bueno, Ciutadella és una ciutat oberta, una ciutat que rebem molts de visitants, i, bueno, i a vegades hem de perdre també una mica del nostre moment perquè pugui ser una festa col·lectiva que surti bé. I totes les mesures de seguretat i tot el que es fa és perquè aquesta festa pugui perdurar.
1: Clar, les festes tenen arrels medievals i mantenen estructures que han perdurat durant segles. Vallès, quin valor té avui conservar aquests elements a una societat que canvia tan ràpidament? És a dir, el món evoluciona, però Sant Joan és aquella pedra, no? La celebració de Sant Joan de Ciutadella són aquelles tradicions que continuen com toca. És una manera de tocar mar, en certa manera, perquè el món canviarà, però Sant Joan continua allà.
0: Bueno, la veritat que crec que mos fa arrelar, no? És a dir, com dius tu, tot evoluciona tan ràpid i tot canvia tant que és superimportant poder tornar als orígens de tot, no? I això té un valor. El que passa que Sant Joan ha evolucionat i evolucionarà. Sant Joan d'ara no és el Sant Joan ni del 1800, ni del 1900, ni el Sant Joan dels 2000. Vull dir que Sant Joan és una festa viva, una festa que té futur, i com s'ha anat adaptant també al llarg de la història, s'anirà adaptant i evolucionant també, amb la realitat sempre, pues, mantenint aquesta essència que és el que són les nostres arrels.
1: Deia, s'ha anat adaptant, sobretot per l'èxit que ha tingut la feina, que ha tingut la festa durant tant d'anys, Vallesa, i el control de gent, ho deia a Marta amb aquesta campanya, Sant Joan es viu així, és fer pedagogia, que és allò que feis des de l'Ajuntament de Ciutadella cada any, fer pedagogia de que les festes s'han de viure d'una manera responsable, perquè no hi ha d'haver disgustos. De fet, enguany, allò que s'ha cabuda per el joc d'esplà s'ha ampliat perquè més gent ho pugui veure de manera segura.
0: No, és a dir, es combinarà tot, és a dir, la seguretat ha de ser i la gent que ens visiten, també destacar que fa molt d'anys que s'hi fa feina, és a dir, fa molt d'anys que els policies tutors, que Ciutadella van ser pioners en policies tutors, es desplaçaven a Mallorca, ara ja amb el programa de festes segures, bona part dels policies tutors mallorquins ja coneixen la festa, es fa molta feina en els instituts de Mallorca i això ha donat fruit i això ha donat resultat. Ara hem detectat que molta afluència de joves que potser desconeixen més la festa venen de la part de Catalunya. I bueno, enguany ja han posat una petita llavor. Hem de pensar que la dificultat a Catalunya és molt més grossa, no formant part de la mateixa comunitat autònoma, la dimensió de Catalunya, no la dimensió de Mallorca. Però bueno, aquest fruit s'ha començat a sembrar i donat que tota l'experiència en Mallorca ha estat positiva, crec que és així. Bueno, i enguany hi ha hagut revisió i redacció d'aquest pla, ara es diu pla d'acció local, i el pla d'autoprotecció d'esborn i esplaja, que superen les 20.000 persones, i bueno, els càlculs, l'aforament és quasi idèntic que els dels altres anys, i aquests aforaments es calculen no només per la dimensió de l'espai, sinó sempre es calculen per la disponibilitat o les vies d'evacuació. Tot això es calcula per les possibilitats que tens d'evacuació. I els nombres, per tant, són més o menys igual que els altres anys.
2: Vallesa, i a banda, ara mateix, d'atendre la gran quantitat de peticions de mitjans de comunicació, quina és la següent passa dins la seva agenda? Just ara a les 10:18, cap a on partirà?
0: Bueno, jo a les 12 anem a inaugurar, diríem, a FECOPAL, que és el centre de control que de totes les coses i forces de seguretat, d'emergències, tot això es controla a FECOPAL, que és aquest centre que està ubicat a la prefectura de policia. I bueno, allà serem amb altres autoritats de Menorca i responsables i donarem com inaugurada aquest punt de control a les 12. Posteriorment he d'anar a veure na Clara i mami a l'una menys quart el dia a Menorca.
2: També s'hi aniran
0: ja altres. Cap a, sí, m'aniré cap a casa que el senyor, que bueno, estic convidada en aquest primer toc i allà seré amb moltes ganes.
2: Vallesa, Maria Jesús Bagur, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que pugui gaudir d'un bon Sant Joan. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Continuem la nostra agenda a través dels diferents protagonistes, les persones que estan més implicades en poder gaudir d'aquesta festa i també gaudir amb seguretat, Cisco.
1: I ara que parlant de seguretat enguany, ho dèiem, s'ha reeditat la campanya Sant Joan es viu així, destinada a promoure unes festes basades en el respecte, el sentiment i la tradició. I a més, s'han autoritzat els plans d'autoprotecció i s'han reforçat els mecanismes de control de l'afluència als actes més multitudinaris. Per parlar de tot plegat, saludam ara Esther Mascaró, ella és regidora de festes de Ciutat d'ell. Esther, molt bon dia, com estàu?
3: Molt bon dia, molt bé, i vosaltres?
1: Encantat de saludar-vos, i el mateix que he dit a la Vallesa, moltes gràcies, perquè sé que avui és un dia d'una feinada incommensurable, i gràcies per haver atès els micròfons d'Iberta Ràdio, i quan falten poques hores ja per aquests actes centrals de Sant Joan, quin balanç feis de la preparació d'unes festes que cada any mobilitzen desenes de milers de persones?
3: La veritat és que el que ha dit la Vallesa, a Ciutadella sabem organitzar Sant Joan, i en sabem perquè, no per cap misteri ni per màgia, sinó perquè ho hem anat fet durant molts anys i cada any s'aprèn. És increïble com els dispositius cada any milloren, cada any s'estudien. Penseu que un cop ha passat Sant Joan dia 26 de juny a Ciutadella, ja pensam en el Sant Joan de l'any que ve i en com millorar els dispositius que fa tants anys que estem millorant. Hi ha un equip humà increïble darrere, de policia, de brigada, de tècnics municipals, de voluntaris, que viuen mig any intensament l'organització de cada Sant Joan. Per tant, és molt difícil que surti malament, realment. El cap de policia, en Diego Pastrana, sempre diu «Fem feina en la prevenció, però hi ha accidents que són imprevisibles. També fem feina en actuar el més ràpidament possible quan passa un d'aquests accidents».
1: Clar, sovint es parla de la màgia i de la tradició de Sant Joan, que això és un fet, però darrere, ara ho comentàveu, regidora, hi ha una gran estructura organitzativa. Perquè la gent se'n faci una idea, ara que estigui escoltant la ràdio o estigui mirant la televisió, quins són els principals reptes que planteja avui una festa d'aquestes dimensions? Perquè ho parlàvem amb la Vel·lesa, Sant Joan s'ha hagut d'anar adaptant, ha hagut d'anar mutant, ha hagut d'anar canviant perquè de cada vegada ve més gent. I clar, la gent allò que té és que necessita ordre i control per evitar disgustos.
3: Sí, el repte és la gran gent. Jo no vull ratllar de massificació perquè és un terme negatiu i jo crec que hem d'estar contents de que tanta gent vulgui venir a veure les nostres festes. En els ciutadellencs també ens encanta anar a veure les festes d'altres llocs. Per tant, crec que Ciutadella és una ciutat acollidora i hem d'acollir tothom. El que passa és que hem de cuidar perquè l'experiència de Sant Joan sigui bona per tothom, sigui segura per tothom i la gent la visqui en respecte. Per això totes aquestes campanyes de conscienciació, tot el dispositiu que està organitzat per dos punts principals. Un és prevenir i conscienciar i l'altre és actuar quan t'ha passat alguna cosa. No? Llavors, el tema és que tothom tingui una bona experiència, que tothom ho pugui disfrutar. Això implica una quantitat de gent fent feina, una quantitat de previsió de contractes menors, de contractes majors, de gent, de voluntaris que han de fer coses, però des de pintar o posar dalles o organitzar les camisetes pels voluntaris en el pla, fer grans coses com trànsit, aparcaments, contractes majors, per exemple, d'assistència extrahospitalària, que és un contracte que s'enduï Creu Roja per 70.000 euros i que implica un dispositiu increïble d'ambulàncies, de tota casta, de metges, de voluntaris, d'infermers. Vigilants privats. Hi ha una empresa, Travelisa, que posa 100 persones per vigilància privada, per esplar, per als dispositius que tanquen esborn. Hi ha una sèrie de feina que realment aquests dies que han fet conferències i xerrades amb el cap de policia, la gent mos deia, no m'hauria imaginat mai que hi hagués tot això darrere Sant Joan.
2: És veritat, i si m'ha permet, senyora Mascola, estem compartint les imatges d'aquest dispositiu de seguretat. Alguns periodistes han estat privilegiats alguns anys i han pogut accedir a aquest centre, i és veritat que la coordinació és absoluta. També les noves tecnologies, la instal·lació de noves càmeres, en aquest cas també va fer referència a les ubicades al Port de Mo, no tan sols en aquest centre operatiu. Cada vegada tenim més mitjans per poder tenir un control absolut de la festa.
3: Sí, s'ha de tenir, perquè penseu que poden passar moltes coses a molts de punts diferents de Ciutadella. I Ciutadella no s'atura, les urbanitzacions estan plenes de gent, els hotels estan plens de gent, les platges estan plenes de gent. Per tant, el dispositiu que se necessita no és només per la festa, sinó que és per tot el terme municipal. Però a Ciutadella, que és on tenim aquesta quantitat de gent i els cavalls enmig del carrer, necessitem un dispositiu que funciona com un rellotge. I crec que l'any passat es va veure que era així, amb el desgraciat accident que va tenir lloc en el final dels Jocs d'Esplà, i amb una capacitat de resposta de segons i de minuts que van salvar la vida d'una persona.
1: Una de les dades que més ha cridat l'atenció és l'increment de la cabuda de Joc d'Esplà fins a prop de 30.000 persones. Regidora, com s'ha arribat en aquesta nova xifra i, sobretot, com ho fareu o com s'ha arribat en aquesta xifra per garantir allò que és la seguretat en aquests jocs?
3: Bé, aquesta xifra no és correcta. Hi va haver, m'imagino que un malentès en Esplà, on es va xerrar de so, una persona va dir les 29.000 persones, però no és cert, segurament d'Esplà són 25.261 persones, pràcticament igual que l'any passat. Segurament d'Esborn són 27.600 persones. Aquestes dues xifres pràcticament no varien de les dels darrers anys. El que s'ha fet ara amb Esplà Director, amb Esplà d'Acció Local Nou, és visibilitzar millor els punts d'evacuació i sortida, com deia l'alcaldessa, o els punts d'esponjament, per exemple, dins els hortals. Hi ha hortals que són grans, bueno, doncs te donarien l'oportunitat, si passés una cosa molt greu enmig d'Esplà, de que hi hagués 1.000 persones o 2.000 persones que n'haguessin entrant dins hortals per treure gent d'enmig. En totes les bases, dispositiu d'aforament, no només en la capacitat. Però ja t'ho dic, les xifres no són correctes. Es va dir que aquesta xifra, s'anar repetint aquesta xifra en els mitjans de comunicació, a l'Ajuntament la vam desmentir, però veient que no, el desmentint no ha triomfat.
1: I no, per favor, i Vetret, servei públic, si heu de desmentir qualque cosa més, regidora, ara és el moment.
3: Sí. És que és important, perquè, clar, és bastanta gent més. Mira, és exactament 25.261 persones en Esplà i 27.600 en Esborn.
1: Molt bé, queda apuntat. M'ho gravaré a foc per properes entrevistes, que no hi torni a aquest ball de xifres.
2: I sobretot, no, no parlar, com deia la regidora, de festes de massificació, perquè és un terme que més fa molt de mal a les festes.
1: Sí. Home, hòstia, les festes de Ciutadella tenen molt de fans.
2: Exactament, clar. Cada vegada més, també.
3: És mira, lògic. A més, és que nosaltres, els ciutadellans, que sempre ens queixem, ai, quanta gent, no sé què, no hi ha cap casa de Ciutadella que no hi hagi amics de fills, amics de sa filla, amics de son pare, família que ve de fora. Dic que nosaltres som els primers que volem compartir Sant Joan amb la gent que estimam i que coneixem. Per tant, tothom és benvingut, tothom que vengui en respecte i anar coneguent la festa a poc, perquè és la manera d'estimar-la. El que deia Sabatlles abans, en Mallorca ha estat un èxit assegurat. Penseu que hi ha 3 anys que no hi ha ni cap coma etílic de cap jove mallorquí, per exemple. Això està clar que la conscienciació ha funcionat. I també ja penso que són els lots que tal vegada van venir de petit amb un pare i sa mare, i que ja coneixen sa festa, que no venen només a beure i a fer botellot, no? com se diu a vegades. Venen a Sant Joan perquè els agrada Sant Joan. I crec que això també li hem de donar valor.
2: Estirem ben pendents de tots els actes. Ens ha explicat la Batlassa, no?, que tenien aquesta reunió just ara a les 12. A partir de les 2 també comencen els actes, així que des d'aquí, a través de la ràdio, a través de la televisió, estirem ben pendents de traslladar la festa a oients i a espectadors. Esther Mascaró, regidora de Festes de Ciutadella, moltíssimes gràcies per participar al dia.
3: A vosaltres, moltes gràcies i molt bon Sant Joan, que ja hi som.
2: Igualment, igualment per vostè. Ara partiríem cap allà, Xisco Nadal, eh? A poder gaudir la festa, però en directe, in situ.
1: I aniríem, però tenim una responsabilitat. I hem de ser aquí informant i contant les coses des d'aquest estudi d'Iveta Ràdio, que malauradament en aquestes dates és a Palma. Imagina que l'estudi d'Iveta Ràdio fos a Ciutadella. Només haurien d'obrir la porta, ja ens ho trobaríem tot allà en directe, seria meravellós.
2: I sobretot el que podem oferir, no?, a tota la gent que no se pot traslladar, persones majors, persones amb mobilitat reduïda, persones que no han anat mai a la festa, persones que la viuen des de l'estranger. És que és una...
1: Moltes vegades destacant, Marta, la funció pública, el servei públic.
2: Exacte.
1: Que fa,
2: això,
1: que fa aquesta casa,
2: sí.
1: I precisament per moments com les festes de Sant Joan o les festes de Sant Antoni, entre d'altres, gent que pot ser té mobilitat reduïda, que no pot sortir de casa, que no li agraden les massificacions. Idò, i vetres, entra fins al bell mig de la festa per contar-ho tot, com ha fet cada any.
2: I, de fet, aprofitant per anunciar que demà, a partir de les 10, tindrem senyal en directe amb els assajos, els jocs del Pla, amb diferents protagonistes que ja estan també gaudint de la festa i podran retransmetre en directe tot el que està passant a Ciutadella. Ara, però, 10:28, uns consells i tornem tot d'una.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Te les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestro.
6: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
7: El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de sa Qualcada. Us esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb sa retransmissió en directe del primer toc de Fabiol.
1: Un Sant Joan de dalt de tot, amb IB3 Ràdio.
0: El dia, amb Marta Grau.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és servei públic.
0: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raül Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Tu vals a les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raül Valls.
1: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la QRP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Primera pregunta que fem sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
4: si a tu te dic pinta,
5: mur,
4: portada,
5: si a tu te dic gra,
4: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: 10 i 47 minuts, les festes de Sant Joan són emoció, tradició, cavalls, música, sentiments... Però hi ha moments que van molt més enllà de la festa i que connecten directament amb l'ànima de Menorca.
1: Un d'aquests instants és, sens dubte, la missa de Queixers, una celebració solemne i carregada de simbolisme que cada any reuneix centenars de persones a la catedral de Menorca, al bell mig del cor de Ciutadella.
0: I si hi ha una veu que acompanya i engrandeix aquest moment tan especial és la dels puericantores de la catedral de Menorca, una escolania amb projecció internacional i una trajectòria que l'ha convertida en una de les grans referències musicals de l'illa. Els escoltam.

0: Al capdavant hi trobam Cristina Álvarez, directora i fundadora dels Pueri Cantores, amb qui volem parlar avui sobre la importància de la música dins les festes de Sant Joan i sobre les emocions que es viuen des de dins a una cita tan assenyalada. Ja la podem saludar, Cristina, molt bon dia, com estàs?
1: Bon dia, com va?
0: Encantat de saludar-te. Ho comentàvem, la Missa de Caixers és un dels actes més emblemàtics de Sant Joan. Què representa per als Pueri Cantores poder participar-hi?
1: Bueno, els Pueri Cantores estem extremadament emocionats perquè, com dius, és un moment molt íntim de les festes, de la pregària, Sant Joan, de la bendició. I bueno, per nosaltres una gran responsabilitat, un gran repte, però sobretot una gran il·lusió. Ens sentim molt privilegiats i molt afortunats d'aquesta oportunitat.
2: I a veure, ens encantaria saber com es prepara una celebració tan especial i quins aspectes musicals es cuiden especialment perquè tot surti a l'alçada del moment.
1: Sí, mira, nosaltres vam començar els assajos ja fa mesos, juntament amb l'assessorament del nostre conciliari, en Joan Camps, que enguany és la capellana, amb qui tinc també una amistat molt, molt polida i molt sòlida, i amb ell ja fa mesos vam decidir quin repertori seria adequat, pensant en cada moment en què deia la lletra del que cantàvem. Està clar que també dins l'ordinari de la missa, no? I, bueno, amb molta il·lusió, molta cura i molt de detall, tots aquests mesos preparant aquesta missa.
2: Darrere, què creus que aporta la música coral a la conservació i transmissió de les tradicions com són les festes de Sant Joan a Menorca?
1: Bueno, jo crec que aporta sobretot unió poble, perquè si tens un grup com el nostre, no, els Pueri Cantores, que són quasi bé una cinquantena de fiets i fietes de Ciutadella que comparteixen aquest moment, imagina't, no, la tradició és poder viure aquesta missa tan polida, tan especial i tan única que tenim una vegada en l'any a Ciutadella, per ells és una vivència única.
3: Cristina, tot d'una tornam amb tu perquè ens expliquis com s'estan vivint aquests moments tan especials, el repertori, el contingut de la missa, el que suposa, però si me deixes un momentet, he de pegar un bot cap al vell mig de la festa perquè se troba la nostra companya Clara i Mamí amb protagonistes a peu de terreny. Escoltam ja, de fet, l'ambient que es viu a Ciutadella. Clara, bon dia.
4: Bon dia des del vell mig de Ciutadella. Des del Mercat del Peix, que aquí hi ha un ambientàs, com podeu escoltar, hi ha taules i taules de ciutadellencs que, mira, mira, escoltau els càntics, avam! Vinga, vinga! Càntics, càntics, a cantar! Som collonuts! Som de Ciutadella! Som collonuts! Aquest és l'ambient que es viu en directe. Bé, més clar, no ho poden dir, o no? Idò, és l'ambient que hi ha en aquests moments aquí en el Mercat del Peix. Hi ha gent, hi ha un poc de tot, t'he de dir. Hi ha taules que mengen xocolata amb ensaïmada. En la taula que tenen aquí, per exemple, berenant. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Un poc de xocolata i un poc d'ensaïmada.
5: Per agafar forces. Per...
4: El berenar típic d'avui, dissabte de Sant Joan.
5: Sempre.
4: Sempre, però aquí al costat ja van a un poc més forts, eh?
5: Hi arribarem.
4: Hi arribareu. Bé està, ja ho veus. Gràcies, m'estan convidant. Hi ha taules que tenen s'ensaïmada amb xocolata i la taula del costat, que bé, ja comencen amb el gin amb llimonada. I aquí hi ha n'Esteve i na Tere, com esteu?
6: Hola, bon dia a tothom.
4: Bon dia, Tere.
7: Bon dia a tothom.
4: Bueno, valtros ben prest es matí. N'Esteve ja ha sortit amb na Tere, acompanyats. Fent què? Vam, conta'ls-hi als nostres oients.
6: Doncs pues mira, el dissabte Sant Joan de matí, per entretenir la gent mentre no surti la somereta i el fabioler oficial, perquè jo som un fabioler aficionat, nosaltres fem un pot de bulla i esperam els cavalls, perquè un temps en el molí venien cavalls, avui en dia ja no, però veiem ballar sol també, i, bueno, i anem fent un pot de bulla entre tota la gent de Ciutadella i els forasters que també ens acompanyen. I sobretot, els qui no saben prou la festa, que la respectin perquè entre tots feim Sant Joan.
4: Avui de matí, dia dissabte de Sant Joan, els noctàmbuls, perquè aquesta nit hi ha hagut els festers, 13 festers, amb tots els grups de cantaires que van passejant per els diferents festers de Ciutadella, i els més noctàmbuls aquest matí s'han trobat amb aquesta tradició de veure sortir i ballar el sol, que és en aquest punt que justament és on es trobaven els cavalls fa uns quants anys.
6: Això mateix, s'acostumava el dissabte a Sant Joan de matí, anar a veure ballat sol. Avui en dia s'ha perdut un poc, perquè en aquell temps, anys enrere, els festers no se feien. I quan se van recuperar els festers de Sant Joan, ja la gent, com que surt els dies dels festers, ja hi ha un poc més de vessa per xicar-se. Però així tot, encara hi ha gent qui conserva la tradició i ens trobam per es molí, i ens trobam, per exemple, el 17 de gener, en aquell temps anàvem a veure ballat sol i al mateix temps venien cavalls, com us he dit. I a més, també venia un senyor, l'amo de Juaver, i quan aquest home va deixar ja per circumstàncies de sa vida, ho va deixar, jo vaig pensar, bueno, aquí, això, la tradició aquesta de Juaver l'ha agafat el poble i se l'ha fet seu. No es pot perdre, perquè una festa, quan es viva, és quan el poble la reconeix i la viu. I el tros de Juaver la viu i la vivia amb en sa bestiar, el cel sigui. I vaig agafar l'assumpte i ara d'un Juaver i el nam repartiguem per tot el poble, un signe de bona salut, un signe de molt bona sort.
4: Això va començar fa uns quants anys amb en Sebastià Unhortalà, que un 23 de juny va passar casualment per la plaça de les Palmeres amb la seva motorita, no?
6: Així és.
4: I amb la moto podua una capsa carregada de juabert. El jovent, que en aquell moment ja feia bulla a aquesta hora del dia, dissabte de Sant Joan, en lloc d'enfadar-se van prendre el costum cada any de passar amb la moto i el juabert per la plaça. I, bueno, i així es va fer com poc aquesta tradició. Els joves que l'esperaven, ell que dues juabert i va passejar a regalar un trosset de juabert, com avui està fent na Tere. Com està, na Tere? Va.
5: Molt bé, molt bé. Jo he fet una substituta perquè la jove que he vist anar amb ell no puguem venir. I com que jo sóc una amiga de la seva dona, doncs m'he posat jo.
6: Però també tinc que dir, i li tinc que donar la bona, perquè també ho fa molt bé.
4: Bueno, jo ja m'ha donat un trosset de juabert i vas ben carregada des de primera hora.
5: Sí, dues bosses ja han tirat.
4: Dues bosses, eh?
5: Sí. Però bueno, encara se'n quedarà un poquet més per tirar.
4: Encara em deu fer un poc de lloc.
5: Sí.
4: On
5: sí.
4: Aneu ara?
5: Ara, no sé, acabem de fer la volta per aquí.
6: Després d'aquí acabarem de fer la volta a la plaça i anarem per la Quanta Murada, si hi ha qualque de so, a la placeta del Truig, i després baixarem a Baixa Mar. I una cosa vull dir, també vull fer un record a tota la gent que no pot viure a Sant Joan com nosaltres, a tota la gent malalta que no pot sortir de casa seva, també li vull fer un record i donar-li les bones festes.
4: Bones festes, i crec que sonar el Fabiol és el que toca per acomiadar-nos, Esteve. Bones festes.
6: Gràcies.
4: Bones festes, Tere.
5: I igualment per vosaltres també.
6: I fins l'any que ve, si Déu vol.
4: Idò, aquí, tambor i Fabiol en directe.
3: Per favor, quina energia.

0: Moltíssimes gràcies, companya, per traslladar-nos aquest ambient de la festa Tambor i Flabiol en directe i tota la gent que ens havien de demanar que berenen aquesta gent, no? Avui que parlàvem del tradicional berenar, perquè és veritat que són les 11 i tothom està gaudint de la festa amb energia. Recuperam la connexió. Estàvem parlant just abans amb Cristina Álvarez, directora i fundadora dels Puericantores. Recordem que és molt especial aquesta missa de caixers que faran a la Catedral de Menorca. Amb quin repertori, Cristina?
1: Bon dia de nou. A veure, el repertori que hem triat està pensat amb tres motius, no? Per una banda, amb el que significa la solemnitat d'aquesta missa, havia de ser un repertori que soni solemne, que soni a dia de festa, no? Justament el dia de Sant Joan. Després, per una altra banda, també un repertori pensat en la frase més emblemàtica que deia Sant Joan, que era... Heus aquí l'anyell de Déu, no? I una de les peces que més cura he posat en triar precisament en el moment de l'anyell de Déu, de Sant Just Déu. I després, també, tot el repertori inspirat en una qüestió que tant en Joan Camps com jo crec molt important ara mateix en el món, que és la pau, no? Un repertori que constantment demana la pau al món. Bueno, un poquet així, està muntat el repertori per la missa de caixers.
2: I el nin, som molt petits, som molt joves, els estem veient a les imatges, el bé que canten i, de més, no ens agradaria saber com ho viuen, perquè ha de ser una pressió, no?, aquesta missa per unes festes tan populars com les vostres.
1: Sí, bueno, ja hi tenim, per exemple, el meu fill, que té 10 anys, i ell ja fa dies que està nerviós. Mamà, tenint les túniques planxades, la carpeta preparada, perquè, clar, es tenir un protagonisme molt polit, no?, aquesta oportunitat que ens ha donat en Joan Camps, que li vull donar les gràcies a ell també per aquesta confiança tan polida que ens ha tingut en els Puericantores d'oferir-nos aquesta oportunitat de cantar a la missa de caixers.
0: I per tu, com a directora i fundadora, m'imagino que responsabilitat afegida, ja per acabar, sí, en aquest darrer minut que ens queda.
1: Sí, clar, per jo una responsabilitat i una il·lusió plena d'amor, però sobretot això, que tots els cants estiguin a puesto. I una de les coses que més èmfasi he posat a jo mateixa, no?, que més m'he exigit, és transmetre aquesta il·lusió i aquesta responsabilitat des de l'amor, no?, que els fiets visquin aquesta missa amb la mateixa il·lusió que jo. Saps? Que la cantin
0: no tenim
1: dubte, amb aquest tambor.
0: Cristina, jutjar per les teves paraules i l'emoció que transmets a l'hora d'explicar-lo, que ells també ho estan vivint en la mateixa emoció. Moltíssimes gràcies,
1: sí,
0: per ser-hi amb nosaltres, de veres, de tot cor. Gràcies
1: a vosaltres.
0: I bon Sant Joan. Són les 11 ja. Fem una petita aturada per publicitat a la part de tele del nostre programa. Continuem només a través de la ràdio. Moltes propostes que tenen a veure amb tots els temes que centren la jornada d'aquest dimarts. Aquí, el dia, tornant-te'n d'una.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, algú em presenta la segona convocatòria de l'anomenat xec cangur, subvencions econòmiques que volen facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar mitjançant la contractació legal de la persona de la llar per a la cura de menors de 14 anys o de menors de 21, en cas de tenir una discapacitat.
2: Són unes ajudes amb una dotació econòmica d'1,25 milions d'euros que pretenen cobrir tres programes diferents de conciliació. El primer serà per a les famílies que tinguin una persona contractada a la llar, el segon per a les que necessitin serveis de conciliació durant el període lectiu, com ara escola matinera o menjador, i finalment les persones que necessitin contractar serveis de conciliació en període no lectiu, com ara escoletes d'estiu o campaments. Ho explica Margalida Darder, directora general de Conciliació i Igualtat.
3: 250.000 van destinats en el programa 1 i 500.000 respectivament al programa 2 i 3. I pel que fa als imports màxims, el programa 1 permet obtenir fins a 4.000 euros per unitat familiar i els programes 2 i 3 fins a 1.000 euros per infant, amb un límit conjunt entre els dos programes.
2: Tota la informació de com demanar aquestes ajudes està al web del govern i es poden demanar tant a les oficines de l'administració com a la seu electrònica.
1: I no deixem la plana del benestar social perquè el Consell de Ministres també ha anunciat que aprova avui la major inversió en dependència, fins a arribar a superar els 7.200 milions d'euros l'any que ve. Ho ha anunciat avui el president Pedro Sánchez, ho ha fet en una declaració institucional a la qual ha explicat que aquest increment permetrà que l'Estat aporti a les comunitats la meitat de la despesa total que gasten en dependència.
2: El decret llei que s'aprovarà avui blinda per llei l'augment del finançament que l'Estat transfereix a les autonomies i que permetrà també incrementar les ajudes que s'atorguen a les persones en graus de dependència reconeguts. En total, l'aportació de l'Estat superarà els 5.500 milions d'euros enguany i els 7.200 l'any que ve.
4: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor.
2: A partir del 1 de juliol, les comunitats rebran aquesta major dotació econòmica amb l'objectiu, ha explicat Sánchez, de reduir les llistes d'espera, contractar més personal, millorar les seves condicions, oferir més serveis i ampliar-ne d'altres com les cures a domicili. Així, per exemple, les ajudes que reben les persones amb un major grau de dependència passaran dels 290 euros mensuals als 660.
1: I precisament Pedro Sánchez compareix demà al Congrés, ho fa per valorar l'actual situació de l'executiu, també la manca de suports partidaris tirant endavant polítiques pels casos de corrupció que es queixen al PSOE. És una cita que arriba també l'endemà de conèixer la condemna a qui va ser el seu ministre de Transports, José Luis Ábalos, 24 anys de presó, que és la pena més elevada per corrupció mai a un ministre espanyol. I d'aquesta pena n'ha parlat fa uns minuts la portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán.
5: Aquí lo que han hecho los jueces ha sido aplicar el derecho. Y si alguien tiene alguna discrepancia con la sentencia, la forma de corregirla es a través de los recursos. Lo que no se puede hacer es lo que está haciendo el Gobierno y sus socios, que es utilizar los estrados públicos, utilizar las instituciones para señalar públicamente a los jueces y poner en marcha toda la maquinaria del Estado para arremeter con la labor independiente que tienen que llevar a cabo.
1: Les 11 i 4 minuts, més notícies a les 12.
0: Més informació a ib3noticies.com.

11 i 5 minuts en 73a i darrera hora de programa i volen comentar-vos que Lionel Messi ja és el màxim golejador de la història dels Mundials, amb 18 gols.

Leo Messi continua engrandint la seva llegenda. L'argentí s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials després de marcar un doblet contra Àustria. Amb aquests dos gols ja en suma 18 de dianes en fases finals mundials.

0: primer gol a una Copa del Món, continua demostrant que la seva història amb el futbol encara no s'ha acabat. I ha parlat amb seus companys d'esports, completament amb en Gavi Fortesa, i m'ha dit que en aquest Mundial hi podria haver un sorpasso, perquè Mbappé du 16 gols. I tot i que si Argentina arribarà a la final, encara li queden 6 partits per disputar a Lionel Messi, França també podria arribar a la final, i si Mbappé començàs a marcar gols a les totes, podria ser que un mateix Mundial en Messi quedàs descavalcat d'aquest títol. No així allò que li va passar a Miroslav Klose, que si no vaig errat, el darrer Mundial al qual va participar va ser el de Corea, i ha tingut 3 Mundials al mig per poder seguir mantenint aquest títol. Però en aquest Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, podria ser que durant un parell de setmanes fos Lionel Messi i que canviés, i que fos Kylian Mbappé de la selecció francesa, i recordem, parella d'Esther Espósito. Dues dades que pens que gairebé s'haurien de posar, s'haurien d'equiparar. Qui no se menjarà un torrat petitó serà, ho dèiem a primera hora a les 9, Cristiano Ronaldo, perquè pobre nin està fent un paper una mica magre, diuen, en la selecció portuguesa, que li estan donant com a moltes oportunitats, però no hi ha manera de que marqui gol, que és allò que ell voldria, ni fer passar de ronda la selecció portuguesa, que això jugui a tot avui contra Uzbekistan. Contra el Congo varen fer un paper una mica magre, veurem si l'Uzbekistan, gran selecció per cert, tenen més sort, i Cristiano se pot lluir una mica i dona una mica d'alegria a la nostra companya Yolanda Ruiz, que petitona d'un dol.
1: Acaba de dir que els darrers gols de Cristiano només són de penalti. Ho té totalment l'anàlisi en el cap ara mateix. I ho té assumit, clar.
0: I també deia, podem parlar de llegendes, que és cert, allò que està Lionel Messi al món del futbol, però tant ell com Cristiano Ronaldo varen haver de passar per jutjats per evasió d'impostos. Que de vegades ho deia, els herois també tenen els peus de fang.
1: I tenen una part fosca, per descomptat. De totes maneres, de la vida personal de Messi tampoc saben tantes coses. No. Sí que l'ha duit d'una manera molt més discreta que altres jugadors.
0: I jo estic per dir-te que si ens coneguéssim a les distàncies curtes, potser mos cauria millor en Cristiano Ronaldo que en Messi. No ho descartem. Crec que el personatge de Ronaldo l'ha fagocitat, en canvi Messi, com que sempre ha estat en hermètic i xerra tan poquet...
1: Podries tenir raó. Mira el que
0: xerra tan poc
1: que,
0: evidentment, pots ficar pot sa pota si no xerres mai.
2: També vos dic, si enguany ha de ser en Mbappé que tingui més reconeixement en quant a nombre de gols, jo estic contenta. No per posicionar-me en cap equip, sinó perquè Messi i Cristiano Ronaldo són dos noms que hem escoltat moltíssim. Mbappé, és vera que s'ha començat a reconèixer.
0: Mira ella, que moderna.
2: És vera, però si li donen un reconeixement a algú diferent, millor que millor, així hi ha premis per tots.
0: Amem. I ara te compraria aquest discurs si la persona que sorgís fos, jo que sé, esporter de Senegal.
2: Però es manco conegut que Cristiano i Messi, el recorregut que duen, tenen més anys.
0: Ells tenen més anys, però de coneguts, estic per dir-te que més o manco, Mbappé, Cristiano, Messi, tothom que agrada el futbol controla perfectíssimament aquests noms.
2: Sí, però també ha guanyat més nom per qui està, i sobretot per part dels madridistes. Gent que no és del Madrid coneix més en Cristiano que no en Mbappé.
1: Bueno, ha quedat clar en aquest punt que hi ha certes divergències al respecte, que cau millor fins i tot Cristiano Ronaldo Messi.
0: Jo no he dit això.
1: Bé,
0: he dit que si
1: has dit que si a les distàncies curtes te podria caure millor.
0: He dit que si ens aconeguéssim, potser un mos cau millor que l'altre, però el problema és que en Cristiano Ronaldo té un ego tan gran que tapa tot l'altre. A lo millor, com diria mo mare, és una bellíssima persona.
1: Qualificació d'una experta en futbol, com és la Yolanda Ruiz. Ha dit que Messi és dels que llança la pedra i després amaga la mà. Ella el té calat, segons sembla.
0: També,
1: de totes maneres...
0: També t'he dit una cosa, jo no, Yolanda Ruiz, la respecte en tots els aspectes vitals.
1: I a Cristiano se li ve venir.
0: Excepte en el tema de futbol, perquè ella és madridista i això la té cegada. I tot allò que fa el seu equip serà del Corpus. I això és un problema, perquè ella no és una seguidora del futbol.
1: Els arbres no li deixen veure el bosc.
0: No, ella és una acòlita. Ella ha entrat en aquesta secta i ella professa la religió que li toca. Però una mica d'autocrítica no hi seria de més.
2: No, Yolanda, arribes de matins i comença un poc més, estàs aquí, eh?
1: L'anàlisi esportiu que té a veure amb la notícia aquesta que ens ha cridat l'atenció,
0: que
1: Leo Messi continua engrandint la seva llegenda.
0: Analitzam la notícia a la nostra manera.
1: Te puc contar que he trobat a través de la intel·ligència artificial curiositat sobre Messi, i no heu de fer cas a la intel·ligència artificial, perquè el seu cribratge és, la veritat, molt, molt curiós. Diu que tot i tenir accés als millors xefs

0: del món. La seva, el seu plat preferit continuen sent les milaneses a la napolitana preparades amb la salsa secreta de la seva mare.
1: Què t'ha semblat? És menjar casolà, està molt bé. I ara que parlant d'això, Cristiano Ronaldo i Lionel Messi són l'exemple clar de que no és que siguis lleig, és que ets pobre.
0: A veure, has d'aclarir aquest punt en concret. Per què? Perquè compares les fotos amb anys enrere compares i les dades no tenen res a veure.
1: Compares les fotos. Quan
0: per les dents, en concret.
1: No, no té res a veure amb les dents. En general, compares les fotos de quan varen començar a ara i tu te'n dones compte com l'aureola d'estrella i els euros invertits en moda, en tatuatges...
0: Però has de tenir una bona base.
1: Joies. Sabés que veus, joies i de tot, milloren moltíssim una persona.
0: Has de tenir una bona base.
1: Ho dic sempre, de na Joana Maroto i de mi mateix. És a dir, no xerpa ningú pus. Nosaltres no som lletjos, nosaltres som pobres. Si nosaltres poguéssim invertir els duros que inverteix aquesta gent... que varien desfilant per Louis Vuitton.
0: Prova d'això és que una de les germanes Kardashian sí que es veu que va tenir problemes perquè no li van reconèixer la fotografia del passaport o un control de seguretat i res té a veure la seva imatge, la feia només 5 anys. És veritat, hi ha gent que té molt d'euros i decideix invertir-los en la seva imatge. De moment, no és el nostre cas. Temps al temps. negaré haver-ho dit. Són les 10 i 11 ja i 13 minuts parlant de calor. Quant de graus tenim de temperatura en aquest moment, per favor? Perquè hem començat el programa amb 27 graus, que és veritat que per les 9 del matí era una hora que no tocava tenir aquestes temperatures, però és que ara estem arribant als 31. Recordant, primera onada de calor de l'estiu, nit de Sant Joan per davant, parlant del tema central a totes les converses d'ascensor, a totes les converses de les darreres hores, la calor.

0: també i les altres temperatures. De fet, avui s'esperen encara valors superiors als 36 graus. Quan el termòmetre puja, cadascú, vulguis o no, busca la seva manera de refrescar-se i fer més suportables aquests dies de calor. De fet, jo passeig pel carrer i la gent el que fa és cercar l'ombra, anar a la platja o fins i tot a la piscina, i fins i tot, si no tens piscina o no tens temps per anar a la platja, fan trucs casolans, begudes fresques o canviar les rutines del dia a dia. De fet, hem pogut parlar amb alguns dels oients i espectadors per conèixer els seus trucs.
1: Pues jo, per combatre la calor, faig lo típic, crec que fa tothom, que és aire condicionat a tope i ventilador i estar en entorns frescos, perquè de fora és asfixiant, és a dir, a la platja i a la piscina o a primera hora o a darrera hora del dia, perquè si no, t'agobies.
2: Primer de tot, beure molta aigua per no deshidratar-te. També faig ús de ventiladors, ventalls i quan ja no puc més, poso aire condicionat.
3: Tots tenim remeis a casa per intentar dur millor la calor, però també és veritat que a vegades el primer que ens passa és per el cap, és anar a refrescar-nos, fer un cafico, a la piscina, a la platja, el que sigui.
4: Però, Marta, hi ha hores que són perilloses. Han d'evitar les hores puntes de sol per evitar un cop de calor, per molt que estiguem en remull. I, sobretot, hidratar-se molt les persones que fan feina al sol. Cal molta hidratació. Però seguim escoltant altres remeis que, per ventura, no són tan típics.
5: Pues lo primero de todo, estoy cada 2x3 dándome duchas y si no estoy en la piscina, estoy en la playa y si no, estoy con el aire puesto. Intento salir poco a la calle porque la verdad y con este calor no se puede.
6: Jo a l'estiu sempre procuro roba ampla i fresca, més que per combatre la calor, per combatre les possibles taques de suor. I després intentar donar moltíssim de granissats i begudes refrescants quan estic a un lloc on no pugui nedar.
0: Jo no sé si heu tingut en compte el fet de la roba ampla. Jo no m'hi havia...
3: I teixits que no siguin ni licres, ni teixits ajustats, perquè també te passen factura, eh?
4: Ni cotó d'aquests que quan se banya te faci
3: la roba.
4: Clar.
0: És que crec que no hi ha pitjor sensació que tenir sentir que vas banyada i aferradís sense calor, però això és veure que és bona idea, com ha dit un dels nostres oients, dur roba ampla, i a més, no sé vosaltres, companys, però a mi amb la calor els cabells se m'embruten el doble i també d'estar dins la dutxa cada dia, com ha dit el nostre oient. Vosaltres, ho notau, a diferència de l'hivern?
3: Home, i tant, s'aferra per tot, no només en els cabells, la pell, la roba, dormir, que és un infern, a vegades, no?
4: Jo és que duc els cabells curts i no noto molta diferència.
0: Té molta enveja.
4: Estiu, hivern. Les coses com són, ara volta, supos que sí.
0: Sí, una tant.
4: No hi ha res pitjor que suar de cap i llavors que el cabell te quedi mostós.
0: Sobretot, la part de darrere. Na Marta és que té els cabells curtets, però jo té molta calor pel coll.
3: Idò, cabells recoïts i més consells. Què ens diuen els oients? Perquè n'hi ha també de respostes curioses.
0: Sí, mireu, atenció, perquè aquesta resposta m'ha cridat molt l'atenció i segur que tots heu vist alguna vegada aquest objecte pel carrer.
7: Pues mira, yo para combatir la calor, sobre todo fuera de casa, porque al final en casa es más fácil con el aire y demás, yo siempre llevo encima mi mini ventiladorcito, que lo puedes comprar en cualquier bazar por nada y menos, y un mini abanico también, que a mí me lo regalaron de recuerdo en una boda y la verdad que es que lo llevo siempre encima, me cabe casi en el bolsillo.
3: M'ha encantat, mini ventilador i mini sí. Ventall, per què no, les
4: també
3: dues coses,
4: també hi ha com una espècie
3: eh?
4: De collars ventiladors.
3: Són un poc estrafalaris, no?
0: I fan un renouer.
3: Sí.
0: Vos ho prometo.
3: Sí, no és per passar desapercebut si te fiques el collar al coll.
4: Ja.
3: Però sí que el mini ventilador, sí, em sembla una bona idea. Sou de ventalls, també? De
0: sí, però m'arriba a cansar sa mà. Sempre me l'he de canviar. És com fer exercici i sumar més. No té molt de sentit això dels ventalls.
4: Estimada, m'agradaria saber amb quina potència t'aventes i sobretot quina calrada te deu pegar perquè t'hagués de donar en so ventall a les totes.
0: Sisko, jo tens la menopausia anticipada. Amb això és estiró i dir-me entre les mateixes calors que una persona amb menopausia.
3: I és veritat, perquè són calrades fortes.
0: Sí, són efectes secundaris.
3: Algun truc per la nit de Sant Joan avui? Anireu a la platja a gaudir-la?
4: Jo és que trucs, no, jo aniré a fer qualque ritual.
3: No, truc per combatre la calor. Dic.
4: Jo és que aniré a la platja a fer qualque ritual màgic, perquè recordem que avui és la nit més curta de l'any. Avui és el dia d'aquells que creuen en les energies i connectar-se amb allò espiritual. És una bona jornada avui vespre.
0: Jo també aniré a la platja, però evidentment a hores assequibles, que ja no fas tanta calor. Si vaig un poc abans, ventall en mà, una gelereta, perquè el menjar que dugui es veure estigui fresquet. I sempre que pugui estaré en remull més que de Montserrat a les roques.
4: Jo hi aniré a sopar, però no faré tanta estesa com la Maria Antònia.
3: Que puguin gaudir els nostres oients d'aquesta nit màgica. De totes maneres, sense deixar de banda la platja, han de parlar que coincidint precisament amb aquestes festes de Sant Joan, els socorristes de Palma han convocat vaga pels dies 23 i 24. El sindicat CGT ha recorregut els serveis mínims fixats per l'Ajuntament i considera que la resolució municipal vulnera el dret de vaga perquè obliga a mantenir el 100% del personal.
4: La CGT recorda que es van fixar un servei mínims del 50% i per això demana la suspensió cautelar d'aquesta resolució que considera desvirtua la convocatòria. Julián Delgado, en representació de la Unió de Socorristes de Mallorca, assegura que avui els socorristes de les platges de ciutat treballaran una hora de manera conjunta a la platja de Can Pere Antoni per visibilitzar la professionalitat del col·lectiu a un dia de tanta afluència de gent com serà aquesta nit.
0: I atenció, informació important també avui per als usuaris. El mateix sindicat argumenta que el servei de socorristes no opera durant tots els temps de les platges, sinó entre les 10 i les 19 hores i que existeixen sistemes de senyalització com les banderes per informar els usuaris sobre la cobertura disponible i les condicions de seguretat a cada moment.
3: De fet, acaben d'emetre un comunicat que diu que en l'inici de les dues jornades de vaga consecutives per als dies 23 i 24, la Unió de Socorristes expressa el seu malestar després de comprovar la imposició de mínims del 100% en una clara vulneració, diuen, per part de l'Ajuntament, el dret fonamental dels treballadors a la vaga. L'Ajuntament no només precaritza, diuen, els treballadors, sinó que perd obvés de la ciutadania per la seva incapacitat per gestionar els serveis públics. I afegeixen que per aquesta raó els socorristes faran una jornada d'excepció i de manera, o com a protesta, treballaran vigilant la platja de Can Pere Antoni des de les 7, moment del tancament del servei, fins a les 8 i mitja de l'hora baixa, perquè l'objectiu dels socorristes, diuen, és millorar el servei a la ciutadania, del que també ells formen part. És un comunicat que acaben d'enviar als socorristes just ara, que traslladam d'aquesta manera a oients per poder conèixer la darrera hora d'aquesta qüestió. Seguim parlant de platges i, en certa manera, de tot el que suposa la part més dura de l'estiu, els accidents, els casos d'ofegament, perquè aquest cap de setmana, malauradament, han tornat a conèixer diversos casos a diferents punts de l'estat, amb algunes víctimes menors d'edat, i hem de parlar també de víctimes aquí, a les nostres illes, Maria Antònia.
0: Sí, així és, Marta, les dades són preocupants. Escoltau bé, els ofegaments continuen sent una de les principals causes de mort accidental en espais aquàtics i els experts alerten que molts d'aquests accidents es podrien evitar amb més prevenció, educació i fins i tot prudència.
4: Segons les dades de la Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme, les platges són l'espai on es registren més víctimes i una part important dels incidents es produeixen en zones sense vigilància activa. Per parlar-ne, volem connectar amb en Carlos d'Espanya García, vicepresident de la Federació de Salvament i Socorrisme de les Illes Balears i docent acreditat en salvament, socorrisme i primers auxilis. Carlos, molt bon dia, com estàs?
8: Hola, molt bon dia. Què tal, com esteu?
4: Encantat de saludar-te. Quan llegim titulars en diverses víctimes en un mateix cap de setmana, què ens expliquen realment aquestes dades sobre la cultura de la seguretat aquàtica que tenim a l'estat espanyol?
8: Bé, jo crec que la primera impressió que ens donen aquest tipus de notícies és que encara falta moltíssima més educació i moltíssima més consciència, i no només a la gent que viu aquí a la illa, sinó a la gent que practica turisme a Mallorca perquè no se n'adonen, perquè pentura venen de països que no tenen aquestes facilitats per entrar dins la mà i no són tan conscients, no, de lo que és estar dins la mà com a tal.
4: Clar, això sovint associem els ofegaments en els infants, però les estadístiques mostren, diríem, un perfil molt diferent. Quin és el perfil més habitual de víctima i per què?
8: Normalment, bé, mai has de deixar de banda un perfil perquè te pot donar la sorpresa a qualsevol persona, no? Però normalment s'associa més a gent que ja tingui factors de risc en la salut, que no tingui per què estar relacionat amb el que és un ofegament simple, com un nedador que s'ha cansat, o unes zones que te tiren dins la mà, sinó més estat de salut, gent cardiòpata o gent amb problemes pulmonars, que els hi pot donar qualsevol problema de salut just en el moment que estan dins la mà, no?
4: Carlos, i quins errors observau amb més freqüència a les platges i piscines durant els primers dies de calor? No sé si quan arranca l'estiu encara sobreestimam les nostres capacitats i a mesura que la calor ja ha arribat a les nostres vides d'aimer, potser no té tanta força com me pensava. No sé si van per aquí les coses.
8: Sí, bé, el primer de tot és que la mà se li ha de tenir molt de respecte i és molt traicionera, perquè encara que paregui que la mà està plana, en qualsevol moment les corrents per dins la mà, que no són les zones, estan per de dins, les forces te poden entrar cap endedins, cap alta mà, i en qualsevol moment ja te trobes enmig de no res, no? I pensant, i com puc fer jo ara si ja estic cansat o no tinc una persona de vora que la pugui avisar? Sinó també moltes vegades com que amb aquesta calor la gent com que se torna loca i comença a tirar-se fora, ser conscient de lo que és anar-se'n de fora de lo que és l'orilla, i clar, després venen els sustos aquests.
0: Clar, i molta gent pensa que un ofegament és un succés molt visible i sorollós, tal com ho expliquen a les pel·lícules, però com és realment?
8: És una altra pel·lícula, jo crec. Normalment, és vera que són molt visibles els quatre rescats que se fan a l'any, de rescat heroic d'un socorrista o d'un banyista que veu just a temps quan s'estava ofegant, però normalment, i la cruda realitat és que ens trobem gent que ja està ofegada, que està flotant, inconscient, que no respiren, perquè, clar, normalment estan tots sols i ja quan ens adonem, ja moltes vegades ja és massa tard.
0: I si detectem una persona amb dificultats dins l'aigua, nosaltres que per ventura no tenim molta educació o molta formació en aquest sentit, quina hauria de ser la seqüència correcta d'actuació per a no complicar les coses i ajudar aquesta persona?
8: Bé, lo primer de tot, sempre coneixes els teus límits. Sempre nosaltres seguim una seqüència que se diu PAS, que és protegir, alertar i socórrer, i que... Si tu no ets conscient dels teus límits i no saps fins on pots arribar, moltes vegades, i jo sempre ho dic en els cursos que és dur de dir, però és millor que hi hagi un ofegat que no dos. Entonces, sempre que se pugui avisar, de fora de la mà sempre avisarem, sempre pegarem un crit, sempre demanarem ajuda en el socorrista o fins i tot en el 112, que és el número de referència aquí a Balears.
3: De totes maneres, sembla que tenim interioritzada la teoria, que tothom la sap, que tothom coneix les pautes per la prevenció, però malauradament sempre hi ha casos que mos deixen el cot totalment estret, no? I me refereixo al darrer, al nin que va morir ofegat fa un dia només a Mallorca, després de patir una jornada ja en coma. Tot va ocórrer en aquesta piscina de Can Picafort. A vegades, simplement, no? Estar mirant un altre lloc, un descuit pot provocar la mort, com en aquest cas va ser. Cal recordar sempre les mesures, el tancament de les piscines, evitar els riscos, posar sempre la mirada en els infants, en els petits, no deixar-los de banda ni un segon. Cal recordar-ho, tot i així.
8: Sempre, sempre, sempre. Sempre, perquè normalment pecam d'augmentar aquestes mesures de prevenció quan ja ha passat la tragèdia, no? Clar. Que és totalment el contrari a el que hauria de fer un socorrista o la cultura que volem implementar a la societat, que és la prevenció primària, que és protegir-ho tot abans de que passi res i no haguem de fer una prevenció secundària o unes mesures ja sabent el que ha passat.
4: Clar, les banderes. Som en conversa amb Carlos d'Espanya Garcilles, vicepresident de la Federació de Salvament i Socorrisme de les Illes Balears, parlant precisament de la prevenció en temes de platja, piscines. Aquí no tenim rius, per tant, seria platja-piscina el cas que volen comentar amb en Carlos. I les banderes de les platges continuen sent una de les eines preventives més senzilles, perquè encara hi ha tanta de gent que les ignora.
8: Per lo que anàvem xerrant, crec que la gent, encara que tu pots veure una bandera groga, no? Que és nau alerta, precaució, però clar, fora conèixer les limitacions de les altres persones que estan dient la mà, que potser poden ser nedadors i se troben més segurs que tu, diuen, ah, bueno, però estan nedant, encara que estigui groga, no veig cap problema, aparentment, entonces jo crec que puc fer el mateix que està fent l'altra persona, no? I ja és quan comencen les desgràcies. I crec que no... encara som massa permissius i tots. Moltes vegades jo, quan estava socorrista, posava una bandera vermella, perquè quan arribaven unes corrents o unes zones o un temporal, ja pensaven que no era bona idea entrar, i molta gent te recriminava i te demanava que per què no pot entrar. Com, no... Crec que no ho estàs entenguent.
0: I a més, si a vegades per ventura no fan cas en aquestes banderes de perill, quan no hi ha ones, quan la mà està tranquil·la, manca prevenció duen a terme. No sé quins perills amaguen aquests dies que aparentment semblen tan tranquils.
8: Sempre ja depèn un poc de les platges, no?, i de les seves profunditats, però sempre ens poden trobar en corrents, i les més perilloses se diuen les corrents de ressaca, que són aquestes que te duen cap a la profunditat, no? cap a alta mà, diguéssim, i no te n'adones, i si entres o creues una d'aquestes corrents, tu estàs jugant, tu estàs nedant, tu estàs flotant, fent el que sigui, i fora de donar-te compte, en 5 minuts ja estàs, en lloc de a 20 metres de l'orilla, ja estàs a 150, no? O a 100. És com, ostres, què ha passat? També els grumers poden ser un perill, poden donar al·lèrgia, i a partir d'aquí no es domet la picada, és el que te crea aquesta reacció al·lèrgica.
3: Sou un pilar fonamental durant l'estiu, la veritat, Carlos, sou un suport, tothom vos té com a referent a les platges, sempre on arriba, on se troba el socorrista. No m'agradaria acabar aquesta conversa sense demanar-te per la vaga. Hem fet referència abans a la vaga de socorristes, el comunicat que just acabaven de fer. Com denuncien la precarització del sector? Què podries afegir al respecte?
8: Jo crec que en el final és molt fàcil complir per normativa uns números que te demana les lleis, però el més important és escoltar a la gent que està a peu de batalla, que són els socorristes d'ara mateix, i els han d'escoltar un poc més les seves condicions, perquè mos pensant que demanant per capritxo, no? Però no és fàcil estar 37 hores i mitja, 40 hores setmanals en la calor que estan tenint ara, 7, 8, 9 hores de torn. I crec que pareix que moltes vegades el que volem és tenir cobertes les platges amb els mínims, amb les torres que toca i amb el personal que toca, perquè no hi hagi queixes i perquè no ens puguin denunciar. Però moltes vegades hem de cuidar més en aquesta gent que cuida de nosaltres també, perquè si no cuidem de qui ens cuida, després com ho faran, no? Quan tinguem una tragèdia dins la mà.
3: Tu has dit, a més, és una feina dura, moltíssimes hores al sol, sotmesos a altíssimes temperatures i vetlant per la seguretat de totes les persones. Carlos d'Espanya García, vicepresident de la Federació de Salvament i Socorrisme de les Illes Balears i, a més, docent acreditat en salvament, socorrisme i primers auxilis. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui.
8: A vosaltres per convidar-me. Que vagi molt bé. Bon
3: Igualment dia. Per tu. 11 i 31 minuts, fem una petita aturada per publicitat per aquells que estiguin preparant vacances, que siguin dels primers a marxar, a partir, per aquells que sempre tinguin dubtes de com fem les maletes. Sou dels qui ordenen la maleta, la tenen preparada dies d'abans, sou dels qui la feis en el darrer moment. Com vos organitzeu? Ens ho explica tot d'una de la nostra ordre amiga, Araceli, que ja ha arribat als nostres estudis.
9: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
10: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
11: Tèntol!
12: Tèntol!
10: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
9: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
13: El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de sa Qualcada. Us esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb sa retransmissió en directe del primer toc de Fabiol.
14: Un Sant Joan de dalt de tot. Amb IB3 Ràdio.
9: El dia, amb Marta Grau.

Ai, aquells que estan fent les maletes ara mateix, perquè tal vegada se poden escapar uns dies, poden anar a gaudir, per exemple, de Sant Joan a Ciutadella, d'una escapadeta prèvia a les vacances, d'un cap de setmana llarg. Quan arriben les vacances hi ha una cosa que sempre ens acompanya abans de partir, que és la maleta. Aquell moment de pensar què ens farà falta, què sobra i com aconseguir dur tot el necessari sense acabar carregant massa.

0: Llavors hi ha un altre element que moltes vegades oblidem preparar, el nostre equip de vacances. Petites coses que ens poden salvar el viatge d'estiu i evitar per aventura problemes quan ja som fora de casa.
1: Des de protecció solar, una formació a la bàsica, carregadors o adaptadors, fins a documentació important, higiene personal o elements, segons el tipus de viatge que han de fer, per saber que no pot faltar mai una maleta, com endreçar-la millor i quins errors cometem més sovint quan preparam un viatge. Ja tenim aquí nosaltres en Araceli Álvarez Campana, la nostra ordena amiga. Araceli, molt bon dia, com estàs?
2: Hola, buenos días.
1: Clar, quan preparam una maleta per anar de vacances, per on hauríem de començar? Lo que demanen sempre, quina és la primera passa?
2: Bueno, pues como siempre decimos, hay que planificar. Entonces, lo primero que tienes que ver es dónde vas a ir, qué tiempo va a hacer y qué actividades vas a hacer. En función de eso, harás una maleta u otra.
3: Sempre s'obren coses a la maleta. O sigui, ja hem de partir d'aquesta base, perquè si ara fem un estudi de camp, una petita enquesta, i vos deman, companys, quan heu anat de viatge, Xisco, has utilitzat tot el que tens a la maleta?
1: Els dos darrers viatges, sí, perquè me n'he anat fora maleta.
3: Sí, que s'ha fet maleta.
1: I només me n'he anat, en sa motxilla, i com que eren dos dies, duia dos calçons blancs, dos calcetins, dues camisetes, un calçons extra per si m'atacava, però ja que era, me'n vaig canviar i ja està.
3: Crec que t'hauries d'anar amb les ordres amigues a fer precisament aquest tipus de consells, perquè jo no havia conegut a ningú que...
1: Jo, i a més, ja ho hauria demanat a Araceli, però jo ja guardo el necessari de viatge, ja el tens sempre dins aquella maleta, les sabatilles que m'enduc, que són planes, que no pesen res, i ja no ho tret dins la motxilla, perquè així sempre que t'has d'anar de viatge no te fa peresa, perquè ja ho tens tot.
3: Val, tu ets tot un
2: expert.
3: Com ho va aprenent? Maria Antònia, en el teu cas, tot el contrari, te sobra.
0: Sempre, i si després surt un vespre i no vull repetir el que he duit i després tinc un problema molt
1: no
0: gran.
1: Surts.
0: No
1: surts.
0: Sí,
1: quan
0: sí,
1: vas
0: sí,
1: de viatge, jo. Arribes rebentat
0: no,
1: i no surts.
0: No és el meu cas, de moment.
1: Clar, m'ho separen una sèrie d'anys, també és vera.
0: Però us he de dir que el que més ràbia m'ho fa d'això és que després tinc la maleta que sols la petiteta i arribo a que nostre i dic ai, que està brut, que està neta, ho he mesclat tot i ho acabo parat dins la
3: rentadora
0: i mo mare s'enfada en jo.
3: Un ordre, amiga, la teva
2: sí,
3: vida.
2: Exacte.
3: Araceli, en base a les conclusions dels meus companys.
2: Sí, pues nada, nosotros utilizamos siempre un sistema de viaje. En el caso de que sea una semana de viaje, utilizamos el sistema 5-4-3-2-1, que creo que alguna vez lo hemos comentado, que son 5 prendas de arriba, 4 prendas de abajo, 3 zapatos, 2 vestidos y una chaqueta o algo así. Con esa estructura está fenomenal porque siempre llevas todo lo que necesitas, nunca te sobra nada, nunca te falta nada. Y el truco está en saber combinar esas piezas. Es decir, cuanto más de color liso sean y más combinables, más combinaciones puedes hacer entre las partes de arriba y de abajo.
1: Clar, si optes per endur-te en ses parts de dalt i ses de baix totes florejades o de ratxes... la combinació se farà complicada també, ja no és només seleccionar els elements, sinó també tenir clar que combinin entre ells per poder fer el que... Bé, tu ets de la meva generació, quan hi havia aquell disseny a la moda, que era com una roda que anaves passant i llavors podies crear en la mateixa rodeta una falda, i doncs el mateix, però aplicat en el món de ses... De ser maletas.
2: Está claro, sí, sí, eso es. Si es que con esa estructura y además con un poco de planificación, te llevas siempre en la maleta todo lo que necesitas, nunca te falta nada y sobre todo vas muy tranquila, porque una de las cosas que a mí me ocurre cuando voy de viaje es ir angustiada de ahora tenemos la fiesta de por la noche, a ver, y el vestido que llevo, ¿llevo el vestido? No. Y esas angustias ya no las llevo. O sea, es como, no, esta noche me voy a poner este vestido con este collar, con estos zapatos, ya está, esto es lo que.
0: D'acord, ara sabem el que hem de dur, el que no, que sobrarà, ho deixem a que nostre. Però tothom mos veiem amb el problema de com ficam. Per aventura, per una setmana, no vols gastar molt de diners i el que fas és dur una motxilla petita. Hi ha alguna tècnica per col·locar-ho tot i que no apareixi la maleta que fa 10 centímetres de llarg i, sobretot, que no mos posin pegues a les companyies
3: aèries? No, aquesta passada de pena, quan has de ficar la maleta en aquest departament no, de les companyies de baix cost, i cap on hi cap.
1: Però és que potser també mos hauríem de plantejar que si volem viatjar en tant d'outfits, no queda més remei que comprar una, que pagar una maleta i ja està.
2: A ver, para poder maximizar el espacio en la maleta, tienes que enrollar la ropa y hacerlo de manera vertical. Se ha comprobado que ocupa menos espacio, además se te arruga mucho menos, y lo bueno que tienes con el doblado vertical es que ves toda la ropa. Y además que si colocas todas las camisas en la parte de arriba, luego todos los pantalones, luego el resto, entonces sí que estás viendo toda toda la ropa que es homogénea, es decir, todos los pantalones, todas las camisas, todo lo estás viendo, ¿no? Y luego también han salido una serie de bolsitas, que son bolsitas de viaje, que son muy útiles para meter, por ejemplo, toda la ropa interior. Entonces, lo bueno es que no deshaces la maleta, sino que con esta bolsita de la ropa interior ya tienes toda tu ropa interior y está bastante bien. Y luego el neceser. El neceser hay que siempre darle una vuelta al neceser, sobre todo las chicas. Tenemos que darle siempre una vuelta a ese neceser, ¿no? De llevarte lo imprescindible, lo que siempre utilizas para maquillarte y para desmaquillarte y no llevar más cosas.
1: I sobretot un poc petit,
2: sí,
1: perquè si no, no passen
0: els controls. No factures.
1: I també tenim un problema a Balears. Tu a l'aeroport de Palma pots passar el que vulguis perquè ja no te fan desmuntar la maleta, no has de treure líquids, no has de treure electrònica, res, perquè l'escàner és molt bo, però després a l'aeroport de destinació, quan t'has de tornar, has de fer el mateix sistema antic d'anar controlant. Jo es darrer pim vaig comprar com uns passacara, però no m'endurmen sempre la netejadora i tot el rotllo, vaig comprar com unes pólvores que et abanyes i fan sabó. I va molt bé passacara perquè te fas com un peeling mínim.
3: Però això tu ho fas cada dia, aquest ritual de bellesa?
1: Jo no m'he fet una passacara quan m'he fet dins la dutxa. Això és un sabonet que te poses una mica de quantitat a sa mà, fa una mica d'espuma i així evites d'un líquid. Perquè el tema dels líquids és que només pots dur, seguint se pensa que si són pots petits, te'n pots endur tot que teva. I és fins un litre.
2: Sí.
1: Ho has d'anar com a repartint. I també, no sé si anar a fer-hi estar d'acord amb jo, un tema d'edat és que tampoc és cap drama comprar res
2: no,
1: a un
2: exacte,
1: viatge.
2: Exacte,
1: ho dic perquè jo, quan tenia 20 anys, era com si me n'anés, no ho sé, a Ciudad Esmeralda,
2: sí,
1: que tot m'havia de costar un ronyo. I ara que ja ha passat els 40... Dius, escolta, si resulta que no...
2: m'han
1: confiscat el desodorant, em comprarem un, que no, un potet de laca, que resulta que té fred. Jo què sé, vaig a una botiguella, però fi, per comprar-me una jiqueta, i tampoc és cap drama, perquè a vegades pensam fins al detall mínim, sí, i a lo millor necessitaré un escuradents. I dius, escolta,
2: sí, lo
1: si no te'n vas un viatge al mig de l'Amazonia, no, dic jo que trobaràs qualque botigueta, sí, on poder comprar qualque cosa.
2: Sí, efectivament. Efectivamente, o sea, eso siempre has de tenerlo en cuenta, que en cualquier sitio que vayas ahora mismo, pues hay tiendas por todos sitios, además abiertas 24 horas, con lo cual no era un poco como en nuestra época, que el domingo estaba cerrado, que no había nada, ahora ya hay tiendas abiertas durante toda la
1: semana. Però
2: el que
1: sí que has de donar a fer-li, que això tu sempre ho recomanes, és una farmaciola.
2: Sí.
1: No hi ha res pitjor que sa, que m'hi va passar, que m'ho van atropellar a Itàlia, tu vés a demanar crema pascul a Itàlia, vaig dir. O caduto così.
3: Però un moment, jo
1: male,
3: encara estic intentant lligar atropellament en crema pascul.
1: Perquè vaig caure en terra i necessitava una crema per posar-me un...
2: Volia
1: trombocit.
2: Sí, perquè, com clar, para los morados.
3: Que estava pensant en un emoal. Com
1: no,
3: has dit, crema pascul.
1: Ha quedat malament, perquè clar, com que vaig caure en terra, jo anava a posar-me crema a les anques perquè...
2: Para los morados en general.
1: Exactament, trombocit, ratitxa. Faré enrere. Per quan caus. Tu imagina't, va d'explicar a Itàlia
2: bueno,
1: que volies trombocit.
2: Bueno, bueno.
1: Clar, va ser un poc complicat tot plegat. I si tu ja saps que necessites, jo què sé...
2: que te van atropellar, que te van atropellar.
1: Per exemple, sí, ibuprofè, les teves pastilles per la migranya.
2: Hombre,
1: tot
2: sí,
1: això com ve dur un estotxa, tampoc hi ha per què t'han dut allà una farmaciola de metro.
3: Sobretot si viatges amb nens,
1: sí,
3: perquè mai se sap el que pot passar.
2: Bueno, y además que siempre te pasa, siempre que vas con niños,
3: sí,
2: alguno se constipa, alguno le empieza a entrar algo de mal de tripa, a alguno siempre le pasa algo. Entonces sí, lo que tú dices, tener un botiquín indispensable, llevar tiritas, por ejemplo, también para cuando sales. Son como pequeñas cosas, pero nosotros lo que hacemos mucha gente que tiene familia, es que le decimos que haga una lista para esos viajes y esa lista que la guarde, porque prácticamente siempre es la misma lista. Entonces, no cada vez que vas a salir de viaje tienes que hacerte una lista de las cosas que vas a dar, del botiquín, de las cosas de emergencia, sino ya es como una lista.
3: Araceli, tú eres partidari de llistes de fet per tot, anar
2: sí,
3: a la compra...
1: Llistes o deixar-ho guardar dins la motxilla. Jo, per exemple, la farmaciola ja la tinc des de la primera vegada que la vaig fer. I cada vegada que me vaig de viatge...
3: L'actualitzes, veus si ha caducat algun medicament...
1: Cada 3-4 mesos mira més si m'ha caducat res i ho reposes i no t'has de complicar tant la llista de la primera vegada. O, a mesura que vas fent viatges i te falten coses, ja et vas apuntant i ja caus amb allò que no has pogut dur. Per cert, una salutació a la nostra companya Raquel Agüeros, que m'ha enviat un missatge ara en el mòbil i m'ha dit: vull saber quins són aquestes pòlvores facials teves que fan espuma per quan vas de viatge. Després li passaré que no estigui aquí jo per fer propaganda.
2: Sí, también, aparte de eso, están como unos redondelitos chiquitititos que los tienen los japoneses, que seguro que lo habéis visto en los restaurantes japoneses. Pues porque vosotros aquests que s'inflen. Sí, que le echas una gotita de agua, entonces se inflan. Y estos van muy bien también cuando vas al monte, al campo o algo así, para llevarte poco equipaje y que en un momento dado necesitas una toallita para limpiarte.
3: Araceli, com te seguim per Instagram per poder conèixer, no?, aquests conceptes, consells, sobretot si hem de partir de viatge, que sé que a través dels diferents vídeos. L'altre dia, per cert, varen buidar un armari que us va quedar de cinema, l'abans i el després, podies comparar les fotografies i, mare meva, quina feinada que va fer la nostra ordenamiga. Hi havia mà de metge, allà.
2: Hi havia mucho trabajo, mucho. Pues nada, por ordenamigas, la verdad que es muy sencillo, tanto en Instagram como en Facebook, como en TikTok, nos siguen por ordenamigas.
3: Vos donarà moltíssimes idees i segur que vos donarà ganes també de reconfigurar tot que vostre. Araceli, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Són les 11:45. Mira, és que just abans que tu parlaves d'aquests rituals de bellesa, del que fas, de com t'anava a dir desmaquilles, no, te rentes
1: sa cara,
3: just ara mateix parlaran de la importància de rentar-se bé, perquè jo el que no sabia és que si ho fas malament accelera l'envelliment. No sé si tenies constància d'això.
1: Sí, perquè jo...
0: Però això sabeu tan bé, perquè se renta la cara
1: no,
0: cada vespre.
1: No, és que de veres, sou com els dofins de Marineland. Vos mostren el peixet i tot d'un el gafau com si això fos un espectacle. Jo, dia sí, dia també coincides que amb una gran professional, que crec que l'entrevistarem
3: just ara,
1: que ella me dona consells de com tenir la pell més o manco en bon estat de
3: revista. Com que en Maria Antoni i jo no mos podem perdre aquests consells, l'hem convidada també per escoltar-lo i tenia aquests consells de primera mà, tot d'una.

0: El dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
3: Ja som aquí, ja hem arribat.
4: Com anem, com esteu?
5: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
3: És el moment de posar els punts sobre les is.
6: De fluència.
4: El paraigua en sabates.
3: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
4: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
6: Idò, què fem? Recomanam.
2: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Això ho ha fet un professional.
7: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
8: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
7: Si a tu te dic pinta, mur, portada.
8: I si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia. Amb Marta Grau.
9: Onze i 48 minuts, continuem amb Joan Jiménez als comandaments tècnics, aquesta tercera i darrera hora de programa, parlant de rituals, en aquest cas no de Sant Joan, tot i que aquest ritual sí que se podia fer, eh? Després d'una nit de Sant Joan, després d'una nit de festa, cada nit abans d'anar a dormir hi ha un ritual de bellesa que moltes persones fan gairebé de manera automàtica, que és llevar-se el maquillatge i netejar la cara. Però la pregunta és, ho estem fent realment bé?

0: Segons els experts i especialistes, en la qüestió diuen que un desmaquillat eficaç implica dedicar uns minuts addicionals, triar productes adequats per al tipus de pell i realitzar moviments suaus però ferms que assegurin l'eliminació total dels residus.
1: Perquè un gest tan habitual com desmaquillar-nos pot tindre més importància del que pensam. Fer-ho amb presses, no retirar bé els productes o fins i tot utilitzar una tècnica incorrecta pot afectar la salut de la pell i afavorir problemes com irritacions o una aparença més apagada.
2: Per això volen saber quins errors cometem sense donar-nos compte, quina és la millor manera de desmaquillar-nos, quins passos s'haurien de seguir per cuidar la nostra pell abans d'anar a dormir. Parlam amb Carla Rebell, maquilladora, experta al capdavant a IB3 Televisió de totes les persones que passen dia rere dia per les seves mans. Carla, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Ai, que ara mos estaven adonant que feien tantes coses sí. Malament que per això t'han de cridar. Això com a Rupert per als cabells i do Carla per la pell. Quin és l'error més habitual, companya, que cometem quan mos desmaquillam, abans d'anar a dormir, no? Quin seria el ritual sí. Que hauríem de fer i els errors més comuns?
3: Jo crec que l'error més habitual, sobretot, jo diria que fer-ho amb presses. Perquè molta gent pensa que fent una passada, per exemple, o només aplicar-nos aigua és suficient. I realment no és així. Hem de dedicar-nos uns minuts i fer-ho amb tranquil·litat, amb diferents passos.
0: Clar, i Carla, tu què recomanes, però? Fer servir d'aquest discos de cotonet, passar-nos primer una llet d'aquesta netejadora, llavors tònic, i llavors ja qui se posi hidratant que se la posi, o amb aigua i sabó també podríem fer la mateixa feina?
3: A veure, jo, el tema de les tovalloletes o l'aigua i sabó, com molta gent diuen, jo les tovalloletes, que és una de les coses que sempre em pregunta la gent, que es desmaquilla amb tovalloletes, per una emergència t'ho compro, però millor això és que res, no? Però realment no seria aquest el pas indicat. Per fer-ho correctament, jo sempre dic que al vespre seria fer-ho amb una doble neteja. Què vol dir una doble neteja? Perquè la gent de vegades diu, què m'haig d'aplicar? El mateix producte dues vegades? No, el que seria fer una doble neteja seria, primer, un producte oleós, tipus bàlsam, que és el que ens ajudaria a retirar el que és el maquillatge, o fins i tot, si no ens maquillem, perquè també és important fer una doble neteja, encara que no ens maquillem, perquè al matí se suposa que ens hem posat un protector solar, doncs seria important utilitzar un producte oleós. Aplicar-nos aigua per retirar aquest producte i després el segon pas seria un sabó adaptat al teu tipus de pell. I ja després, doncs, la teva crema hidratant o, si vols, un contor d'ulls. Això seria l'ideal per
2: I
3: mi.
2: I això, Carla, en temps, de quant de temps estem parlant? Mínim.
3: A veure, ens hem de dedicar un rato, però al final, quan ho fas com algo habitual, no tardes tant. Potser al començament tardes un poquet. Jo, la veritat, és que no calculo el temps que m'hi dedico. Però uns minuts sempre hi són, està clar.
1: Un altre dels errors habituals és fregar massa la pell o fer-ho d'una manera que no és del tot correcta. Com hauríem de fer el moviment exactament?
3: Això és el que diem, no? De que com anem amb presses, jo crec que el problema és aquest i el que fem és fregar. I fregar-ho amb forces el que pot fer és irritar la pell. Llavors, és important fer-ho moviments suaus i jo diria que pot ser circulars perquè tinguis una rutina i una forma de fer-ho més fàcil. Aquest seria el pas senzill i els moviments correctes per mi per retirar bé el que és el maquillatge o el protector solar.
0: Clar, jo a vegades parlam d'aquestes rutines de skin care, que s'altre dia llegir un llibre que passat el recoman moltíssim, que ha publicat Anagrama, que se diu Dame veneno que quiero morir, que parla precisament de l'obsessió que tenim per la cultura de ser skin care. I quantes passes recomanes tu? Perquè ara parlant de desmaquillar o de netejar la pell, per tu un skin care bàsic, sense caure en el que seria obsessions ni altres herbes, quantes passes hauria de tenir?
3: A veure, per la gent que li costa, jo recomanaria lo bàsic, que lo bàsic és una bona neteja i que es protegeixi del sol. Això seria el matí, perquè si no et vols gastar en productes o no pots gastar-te en productes, jo sempre dic que el producte antiedat ideal és el que et protegeixis del sol, o sigui, que un protector solar. Llavors, lo bàsic seria això, una bona neteja i un protector solar. Jo després, si vols aplicar algun altre producte, tipus antioxidant, perquè ja portes temps i vols donar-li més qualitat a la teva pell, doncs perfecte. Però jo sempre dic que pel matí seria un netejador i un protector solar. I pel vespre, doncs seria la doble neteja, com hem parlat, i una crema hidratant. Que si el que diem, vols dedicar-t'hi més, doncs jo al vespre recomanaria un producte que portés retinol. Que el retinol, bueno, és un altre tema, però el retinol és un producte que ens ajuda bastant amb tot. És com que serveix quasi per tot, per taques, per controlar la grassa, per l'estimulació de col·làgen, però per mi el bàsic seria un netejador i una crema hidratant. Això seria el bàsic que hauríem de fer tots.
0: I sempre consultar un especialista perquè ens hauria d'explicar una micona com és el nostre tipus de pell. Perquè
3: exacte,
0: no és el mateix tenir una pell seca, com si fossis bacallà dessalat, que tenir la pell greixosa o tenir una pell normal. Cada pell demana un tipus de cura.
3: Sí, pensa que hi ha diferències amb el tipus de pells. També és interessant saber i escoltar la nostra pell, no? Jo sempre dic, com vols saber si realment quin tipus de pells tens? El que tu has dit és primordial. Primer, anar a un especialista que t'ho expliqui. Però igualment tu mateix ho has de reconèixer un poc, no? Si tu, per exemple, notes que durant tot el dia veus que la pell t'estira, que necessita aigua, doncs probablement tinguis una pell seca. Si, per exemple, notes que de seguida se t'irrita, doncs tindràs una pell sensible. Llavors, si tens una pell seca, jo et recomanaria doncs, productes més hidratants, que portin llum, perquè normalment són pells apagades.
2: I ara que sabem tot el que hem de fer, bé, si ho han fet malament durant...
0: Tota sa vida? Si tota sa vida hem anat errats...
3: No passa res.
2: No, te volia demanar si la pell és agraïda, perquè igual que diuen que hi ha alguns òrgans molt agraïts no, del nostre cos, si ara comences amb aquesta rutina, la pell de sobte desperta o ja hi ha coses que dius, mira, total, no ho arreglaré.
3: No, a veure, la pell té memòria i això és una cosa que se sap i que el que no has fet durant un temps, per exemple, si no t'has posat protecció solar quan eres jove, probablement pot ser ara notis que et comencin a sortir taques, però... sempre és important començar i la pell ho agrairà. És que jo penso que si la gent que no ho ha fet mai ara comencés, amb un parell de setmanes ja notaria un canvi a la pell, segur.
2: Què dius d'aquesta gent que no s'ha posat res mai, que diuen que només utilitzen la coneguda crema de blava, aquesta de tota la vida, que és molt greixosa, però que diuen que el seu truc és dormir bé i dormir molt?
3: Sí, a veure, jo sempre poso dos exemples quan de vegades faig formacions. Una és, si jo us digués que només em rento les dents, per exemple, un cop al dia, o que només me les rento amb aigua, què pensaríeu? No? Doncs és que sempre poso un exemple, no? És algo habitual rentar-nos ja les dents, no? Doncs amb la pell passa exactament igual. Amb aigua no basta. I després un altre exemple que poso jo sempre és de que a casa... Ah, que ningú utilitza el mateix producte per rentar els plats, per exemple, com per rentar el terra o el bany.
2: No.
3: Però és curiós, no?, que la casa, que la pell, que la portem els 365 dies a l'any, a vegades no li posem tanta atenció com el que hauríem de donar-li. Llavors, és com una reflexió que jo sempre faig, no?, de dir, per què? Per què no podem estar uns minuts cuidant-la, no?, que realment ho agrairà.
2: Estic segura que avui vespre... No, avui vespre no sé, després de la nit de Sant Joan, molta gent...
1: Ja aniré directament.
2: Però sí que el missatge ha arribat, i de forma molt clara. Dedicar-se a temps és important,
3: exacte,
2: perquè després veurem els resultats i, a més, contribueix moltíssim, no?, a una pell més sana, més tersa. Carla Rebell, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
2: Són les 11:57, temps d'esports.

0: Repassen l'actualitat esportiva. Miqui Tous, bon dia.
1: Bon dia. I de moviments en el Mallorca, ja era hora perquè el Mallorca ja té nou entrenadors, Luis García Fernández, el tècnic asturià que arriba procedent de Las Palmas, ha deixat el club, ha entrenat a la segona divisió la passada temporada, va fer una bona campanya, va classificar Las Palmas pel play-off d'ascens, però va perdre la primera eliminatòria contra el Màlaga, que és l'equip que ha pujat a primera divisió. Per tant, Luis García és el nou tècnic del Mallorca. Ahir se va precipitar tot. El Mallorca va anunciar la sortida ja oficial de Martín de Michelis al Leipzig, el club alemany que va pagar la clàusula de rescisió, i Luis García al vespre va ser anunciat com a nou tècnic vermell. Per tant, veurem com li va en el tècnic asturià, que va vestir la camiseta del Mallorca la temporada 2004-2005. El Mallorca ja té entrenador i ara falta que arribin els fitxatges.
0: Idò, és l'actualitat esportiva, la darrera hora, de la mà de Miqui Tous. Moltíssimes gràcies,
1: Venga,
0: company.
1: Adeu.
0: Arribam d'aquesta manera a les 12. Avui mos acomiadam amb el rei del rock, perquè no, amb Elvis Presley, que tal dia com avui va gravar aquest tema, If I Can Dream.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Palma acaba de donar a conèixer el concurs d'idees per a la rehabilitació de l'edifici de Gesa i també dels 30.000 metres quadrats de façana marítima al seu voltant.
2: El projecte preveu la creació d'un nou edifici unit al de Gesa per una pèrgola vegetal i també la creació d'un nou aparcament subterrani. Tot plegat fa que aquesta iniciativa, ha dit el Batlle, sigui un projecte referencial per la ciutat.
3: És un dia important per Palma, perquè feim aquesta passa decisiva que els hi comentava d'un dels projectes de transformació urbana més rellevants del passat, del present i del futur de la nostra ciutat. Un projecte que suposa moltíssim més que la recuperació d'aquest edifici.
2: L'avantprojecte guanyador està realitzat per Cruz i Ortiz Arquitectos. Els terminis d'execució serien de 25 mesos. El pressupost de 75 milions d'euros i es calcula que es podria començar a executar el segon semestre de l'any que ve.
1: I més qüestions. S'incrementa un 2% el nombre de persones treballant al sector turístic aquí a les Balears al mes de maig. Ja representen el 27% del total dels que hi ha. Concretament, el cinquè mes de l'any hi havia a les Illes més de 177.000 empleats en el món turístic.
2: Són dades que ha publicat avui Tour Espanya i que apunten a un major dinamisme laboral dins d'aquest sector. La gran majoria de treballadors, 161.000, eren assalariats, mentre que 14.000 eren autònoms. De fet, tots aquests empleats del sector turístic de les Illes suposen més del 8% del total estatal. Això quan la població a l'arxipèlag no arriba al 2,5% de tota la xifra espanyola.
1: I més qüestions al portaveu del govern respecte la designació de Rosario Sánchez com a possible candidata socialista a les properes eleccions autonòmiques de l'any que ve, de l'any 2027. Antoni Costa no ha entrat a valorar el perfil de Sánchez, que la passada legislatura ocupava el càrrec de consellera d'Hisenda, que ara ocupa ell. Sí que assegura, però, que el govern manté el seu full de ruta independentment dels candidats que designin la resta de partits.
4: Nosaltres, per descomptat, respectar absolutament els camins que vagin fent els altres, però el govern de les Illes Balears té el full de ruta molt marcat. Ens queda un any per seguir intentant resoldre els problemes, els principals problemes que tenen els ciutadans de les Illes Balears.
1: Paraules de Costa en la presentació de la segona enquesta d'estudis d'opinió de les Illes Balears, una enquesta que apunta que més de la meitat dels ciutadans creuen que la mesura que més ajudaria a simplificar els tràmits administratius són uns formularis més senzills.
2: El manco així es desprèn de l'enquesta sobre simplificació administrativa elaborada per estudis d'opinió de les Illes Balears, que també valora altres propostes per simplificar les gestions, com per exemple més claredat en les instruccions dels tràmits, atenció més personalitzada i també reduir la documentació requerida. A més, l'administració electrònica es consolida com a majoritària. 7 de cada 10 ciutadans empren internet o la seu electrònica per dur a terme aquest tràmit.
1: I més per Mallorca, assegura que el trasllat de FEMS des d'Eivissa cap a Mallorca, que començarà com a prova pilot ja de manera imminent, suposa un fracàs de la gestió de residus.
2: La formació denuncia que el trasllat començarà sense conveni firmat en les taxes de residus de 2025 i 2026, encara sense aprovar, i enmig de l'opacitat, diuen, en la gestió del vicepresident Pedro Bestard. Catalina Inés Perelló n'és la portaveu.
5: El Partit Popular va prometre que importar el FEMS d'Eivissa serviria per baixar la taxa de residus en mallorquins i mallorquines. Avui sabem que això era una mentida. No hi ha cap rebaixa, ni tan sols s'han aprovat les taxes. I, en canvi, sí que tindrem més camions, més incineració i més impacte ambiental.
1: I d'així arribem a les 12:04. Els serveis informatius tornem a la 1. Arriba a Ràdio, seguiu amb tota la programació especial per aquesta revetlla de Sant Joan.
0: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: A IB3 Ràdio, especial Sant Joan des de Ciutadella. Sant Joan ja és aquí.
1: Amb Clara Imamí i Pere Gibert.

Les festes de Sant Joan ja les tenim ben a prop i el que més ho anuncia és Estambor i Esfabiol. Sa somareta sumisa va recorregent els carrers i els al·lots qui l'acompanyen fan molta bulla a tots ells. És escargol d'esborn que molt prest és ple de gent per esperar s'arribada dels cavalls i cavallers. Quan entres, caixer senyor, és un moment d'emoció amb sa música que sona i ell qui saluda per tot. Quan s'acaba escargol, tot se'n va a Sant Joan, a on canten ses completes, que és cosa de cada any. Quan arriben quasi fos, fan entra a sa contramurada, que molta gent els espera i és on es tiren més avellanes. Després corren per ses voltes, després van a Santa Clara, i on es van, escargol, i molta bulla no falta.

Sí, de fet, nosaltres Sant Joan des del 9 de juliol ja el preparam. És tot un any de molta feina, però bueno, estem contents sense feina feta fins ara i bueno, esperant encara que aquests dies tinguem aquest puntet de sort que ens acompanya.

Bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al programa especial de Sant Joan a la sintonia d'Ivetra Ràdio. Avui és dimarts 23 de juny. Comença la festa, comença Sant Joan. Tots pendents de Ciutat.

0: Això és el so de la música de Fein Poble, que van ser un dels nostres protagonistes justament aquest dilluns en un altre dels programes, el segon dels programes especials de les festes de Sant Joan. Això passava ahir, aquí mateix, a Ciutadella, i també passava ahir fosquet en aquests 13 festers que van cremar per places i carrers de Ciutadella. Avui esperem la visita, bé, l'esperem, no? És que ja el tenim aquí, es caixer capellà desbieni, en Joan Camps. Com estàs, Joan?
1: Bon dia, com esteu?
0: Molt bé, i tu?
1: Bon dia, o bones tardes, ja.
0: Bon dia, bones tardes. Bueno, tu ja no deus saber a quina hora estàs.
1: Ja no és dia de dinar, tampoc, ja tothom és al mig del carrer. Bé, molt bé, tranquil, de moment.
0: Bueno, sí que mires s'hora ben mirada perquè les dues són el primer toc.
1: I el veurem, el veurem,
0: i el veurem.
1: Per IB3.
0: Per IB3, molt bé, molt bé, perquè tu estaràs aclarint tot.
1: Ara, quan acabi d'aquí, em vaig cap a casa, una dutxa ben fresqueta i esperar a que venguin a avisar també a l'hora de replec.
0: Fantàstic. I doncs conversarem amb tu d'aquí uns minutets, però també volem anar a veure com es prepara a casa seva el Fabioler de Sant Joan, en Sebastià Salor, que justament allà hi tenim el nostre company, en Pere Gibert. Bon dia, Pere, com va?
2: Bon dia, en aquests moments som al carrer Comte Cifuentes, nombre 20, a la cotxeria d'Estavioler de Sant Joan, en Sebastià Salort, on s'està preparant per anar a demanar permís als caixers senyor de les festes de Sant Joan, quan el rellotge marqui les dues, i ni fet expressament clara perquè la somereta acaba d'arribar just ara aquí a la cotxeria del carrer Cifuentes. I saludam en Sebastià Salort. Sebastià, que està saludant totes les persones que han arribat acompanyant la somereta, una vintena de persones que ara es reuneixen aquí a la cotxeria. Sebastià, bon dia, com va?
3: Hola, molt bon dia, com esteu?
2: Bé, ha arribat la somereta, han arribat els nervis també.
3: Ara mateix, ho has vist, no? Bueno, nervis, no? Hi ha molta tensió, emoció, molt d'interès que vagi bé, moltes ganes i tot això que es veu. Si vols dir com a nervis per englobar-ho tot, pot ser nervis, però nervis sants...
2: Diem-ne il·lusió, sants, il·lusió.
3: Il·lusió, il·lusió.
2: La mateixa del primer dia, després de 35 anys de Fabioler.
3: I tant que sí, o sigui, així ha de ser com el primer dia, com la primera vegada, com que no ho hagis fet mai, no? Perquè enguany no ho he fet mai, enguany serà 2026, la primera vegada dins l'any 2026, d'aquest Sant Joan, evidentment.
2: Us presenta la somereta en Xisco.
3: Xisco, la somereta és de nom Xisco, aquí la teniu, i ja ho veus, no? És un ase de 14 anys, molt bé, ja ha fet altres anys el primer toc també, que anirem a fer ara a les dues, d'aquí quasi dues hores, i bueno, molt bé, molt contents amb ell.
2: I aquí ven a prop de l'indumentària, que li posareu ara?
3: Aquí no ho veus, però és de ràdio, però sí que vos ho explic. Hi ha la sella de muntar, sí, que és el meu company, en Bià, que està aquí també al meu costat, en Bià Altavull, i en Bià Latxúric, que són els dos de la meva mà dreta, o les dues mans en dreta i esquerra meva, si no fos amb ells no ho podria fer. Hi ha la sella de muntar, en la voldrafa, que va de part darrere, damunt les anques de l'asa, la somereta, i després la brilla també enramada en sis clavellines dels mateixos colors que duen el tambor. També està penjada aquí, a punt de posar-li també, quan ells creguin oportú per posar-li.
2: Qui seran els manadors que duran la somereta a Palau, a Casa Olivar?
3: Casa Olivar, els manadors seran dos germans, José i Jaume Marquès, d'aquí de Ciutadella, molt il·lusionats també, amb moltes ganes, molts esportistes, per tant aguantaran beníssim un dissabte de Sant Joan com avui, amb aquest gran ambient, amb aquesta gran il·lusió i amb aquesta gran calor que fa, que ha de fer per Sant Joan. Per això vos desitjo a tots els oients d'IB3, i Vidra Ràdio, no?
2: Sí, sí.
3: Programa El Dia.
2: El Dia Menorca.
3: El Dia Menorca, correcte, encara me'n record, no? I do, molt de bon Sant Joan.
2: Per tot Balears avui, eh?
3: Ah, per tot Balears, sí. Mira que bé, do, tots els mallorquins, eivissons, formenterencs i tots els de Menorca, evidentment, que m'ho senten, els hi desig des d'aquí, des de la cotxeria del Fabioler, com de Cifuentes nombre 20, en tot l'equip que m'ajuda, que ja els veig. Que
2: estàs ben acompanyat, Sebastià.
3: Ja et sentiu que són molts, no et veig, perquè ara no es veu, però sí que et sent, per tant, l'important és sentir, tenir sentiment. Pues en tots ells, i jo mateix, vos desitjam molt bon Sant Joan 2026 per tothom.
2: A punt de vestir-te, Sebastià, eh?
3: També, també.

0: O sigui, d'aquí 3/4 d'hora estaré vestit, a la una més o menys estaré vestit.
1: I quin és el recorregut que faràs un poc?
0: Sortint d'aquí ja anarem cap al centre de Ciutadella per agafar el que és el carrer del Seminari, voltes, carrer de Sant Sebastià i encaràs Palau Olivà de pel carrer de Cal Bisbe, per anar-hi sempre per la dreta, per anar-hi sempre per la dreta. Que et serà recorregut i a partir d'aquí anar a avisar els cinc caixers, perquè el caixer senyor ja serà que seu, que no l'avisam, és qui em donarà permís, supos que sí, no? Anar a avisar els altres cinc caixers, per sort que hi aniré a Cercalós a partir de les 3 primer, caixer Fedric, caixer Casac, caixer Pagès Més Jove, caixer Pagès Major, fer replec per ses places tots els cavallers, anar a cercar el cavaller més vell que té sonora dissabte a Sant Joan, de que el vas a recuir des de casa seua, no? Serà sobre les 5 15 i després ja anar a demanar permís per sa bandera, anar a buscar a cercar sa bandera, cas caixer Casat, just aquí baix que mateix carrer, anar a cercar el caixer senyor, tornar aquí a Sant Rafael, en aquest mateix carrer Conde Cifuentes, un carrer de molta festa castanya que viene, a recuir el caixer capellà i ja anar a passar per l'hospital per a les 6 en punt, que el senyor pugui fer l'entrada triomfal, l'entrada esplèndida i preciosa en el Caragol d'Esbor.
1: Perfecte, Sebastià, que sigui un gran dia. Deixem que puguis estar per la Somereta, per tot aquest equip que tens aquesta cotxeria, que tot just acaba d'arribar i amb prou feines has pogut saludar. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies i molt bon Sant Joan per tothom. Gràcies.
1: Una abraçada. Que vagi bé.
2: I de qui l'espera també és la junta que esperen en Sebastià, és la junta de caixers, bé, com tot Ciutadella, perquè jo fa una estona he passat per davant que no li va i ja hi havia gent que estava esperant que arribi en Sebastià, com és habitual també a primera hora, ben prest, la gent espera, sobretot els més joves, perquè amb aquesta calor no ho aguanta tothom això. Aquesta hora del dia, darrers preparatius a les cases dels 190 cavallers que formen part avui de la Cavalcada i dels membres de la junta que conformen aquest nou bieni. Un cop es fa violer de demani permís en el caixer senyor, començarà el replec. Primer, com ella ens ha explicat, recull el caixer Fedrí, després en el caixer Casat, després el caixer Jesús Pagès, el més jove, després el de més edat, i el darrer en incorporar-se a la Cavalcada és la capellana. Enguany el càrrec de caixer capellà recau en el rector de la parròquia de Sant Rafel, responsable de l'ermita de Sant Joan de Missa Esprevera, Joan Camp Serra. Com està, Joan?
3: Molt bé. Jo bueno, ara sentia en Sebastià i sa pell... es comença, i pell i emocions, perquè, no sé, tinc la sensació que és un Sant Joan molt emotiu enguany.
2: Enguany és un Sant Joan molt emotiu, però cada any és un Sant Joan molt emotiu, el que passa que, clar, cada any es viu diferent, cada any és nou, és el que deia en Sebastià, no? Fa 35 anys que ell és fabioler, però el 2026 no ha sonat mai el tamboi és fabiol. No. I aquest posar el rellotge, el comptador a zero i començar les festes de nou, per tots és diferent i cada any amb diferent emoció, evidentment per tu enguany, com a caixer capellà, emoció doble. Ja havies estat en una ocasió formant part de la junta Ciutadella?
3: Fa 10 anys, just ara fa 10 anys, el 2016, vaig sortir per primera vegada, vaig fer els bienis 16-17 i ara em toca el bieni 26-27. No sé si és que anem de 10 anys en 10 anys, el que sí també direm per desgràcia, perquè per desgràcia de companys meus que els hi ha tocat representar aquest càrrec i no han pogut sortir, he sortit jo en algun moment també el 22, el 23 i el 24, 3 anys més, però sense estar jo dins el que és la junta de caixers.
2: Quin és el significat de Sant Joan per al conjunt del poble?
3: Bueno, jo crec que Sant Joan ho és tot, ho és tot i més, no? Jo també he passat ara per Can Olivà, de fet he tingut la sort de poder-hi entrar a Can Olivà i poder saludar personalment en Ignasi Saura, es queixés senyor, per desitjar-li sort i donar-li també sa benedicció perquè, bueno, que tot vagi de dalt de tot. I hi havia molt de... El moviment que has vist de fora és dins a casa també, de periodistes companys vostres, de tot el personal de seguretat, del servei de la casa, sa família d'en Nasi també, vull dir que hi ha ambient per tot i passar pels carrers ja denota que sa gent té ganes de festa.
2: Una junta de caixers que tots sou molt joves.
3: Entre 30 i 38 anys.
2: Imagina't, mira.
3: En 8 anys hi cabem tots. I després, que no és de la junta, però que també ens acompanya sempre, en Sebastià, que ja en té uns quants més. Però bueno, el que és la junta som molt joves, sí.
2: En Sebastià Salor, avui que ens escolten de per totes les illes, perquè coneguin també un poquet, no? La junta de caixers, cada bieni es canvia, però en Sebastià Salor es fa violer, treballador de l'Ajuntament de Ciutadella, ell és el mateix des de fa 35 anys, no és el mateix amb la junta de caixers, que cada any es canvia, cada 2 anys, enguany estrenam nou bieni, com veus en el caixer senyor Ignasi Saura Sánchez?
3: Bueno, jo l'he vist tranquil, De fet, mira, ara el troc el veig per aquí també, Ara, però el veig,
2: les imatges d'IV3 Televisió.
3: Sí. El veig tranquil, el veig amb ganes, amb il·lusió, amb solemnitat, també, de, que saben que aquest senyor també que posarà aquesta solemnitat a l'acte de les nostres festes, no? I el veig bé, el veig bé.
2: En una festa que ha crescut molt en el pas dels temps, et sentit cristià continua sent-hi, tot i que a vegades quedi un poc invisible en l'esdevenir de sa festa, però són potser els moments més íntims fora de sa renou i moments de més quietud i de més calma i potser d'estar com un poc més connectats amb aquest esperit religiós també que té sa festa?
3: Bueno, sa religiositat m'ho han demanat bastant aquestes darreres setmanes, ahir és. Primer perquè quan t'anomenem Sant Joan ja estem anomenant a un sant que és el nostre no patró, però sí els qui dediquen les nostres festes patronals. Després hi ha la figura d'un capellà representada dins la qualcada. Després hi ha les vespres, que en farem avui que vespre Sant Joan de missa. Hi ha la missa de caixers, molt participada. I després hi ha signes molt, també petits, tots aquells cavallers que quan passen per davant les capelletes per les esglésies es descobreixen en senyal de respecte, molt de pagesos i cavallers que dins la vida mares, àvies, dones, els hi posen l'estampeta de Maria Auxiliadora, d'algun del Sant Crist, que hi ha devoció aquí a Ciutadella. Vull dir que aquestes petites coses hi són, eh?
2: Ets el darrer en incorporar-se a la qualcada, el primer que van a deixar es representant de l'estament religiós i, per tant, qui presideix les completes a l'ermita de Sant Joan de Missa i la missa de caixers a la catedral.
3: Exacte, així és.
2: Sonaran els goigs de Sant Joan Baptista?
3: En principi, enguany no.
2: Enguany no.
3: Enguany retomam l'himne que havien tingut aquests darrers anys, però bueno, totes les vespres estan dedicades, com no podia ser d'altra manera, a Sant Joan Baptista.
2: Com t'has preparat per viure aquest bienni, Joan?
3: Poso molta il·lusió i amb ganes. No recordava que fossin tantes preparatius. Com que aquests darrers anys he sortit així quasi com aquell que diu, a mi la darrera vegada va ser a mitja hora de ser de Montescavall i partir quan el meu company en Josep va caure.
2: En Josep Manguant, que se va ser fa dos anys.
3: I em van avisar i m'han dit, prepara que surts, no tens temps de pensar, no? I ara que sí que han tingut temps de pensar, de preparar, d'acompanyar els voluntaris, han estat molts preparatius i ho han preparat amb molta il·lusió i amb moltes ganes.
2: Clar, perquè això són les coses que potser no veiem, no? I la gent no sap, sempre hi ha, en el cas d'esqueixer capellà, s'ha de ser capellà per ocupar aquest càrrec i, a més, si qualque cosa passés, hi hauria d'haver-hi un substitut que estigui avisat per qualsevol cosa.
3: Estan avisats.
2: I que no passi res, però...
3: Esperem que no.
2: Com està sent la relació amb la Junta de Caixers, aquesta Junta tan jove d'entre 30 i 38 anys, amb totes les feines, perquè això es prepara amb temps, amb un any vista.
3: Bueno, doncs si ens van nomenar dia 9 de juliol, dia 9 de juliol mateix, ja van tenir el nostre primer contacte, van sortir després a prendre alguna cosa, i des de llavors s'ha a preparar, a pensar, a decidir, a acompanyar aquest senyor en totes les decisions, i la veritat és que s'envien dins la Junta és molt bo. I hi ha companyerisme, i troc que bueno, farem entre els tres que van davant i esquinem darrere, farem pinya. Tres no, quatre davant i dos darrere, acumularem tota aquesta qualcada aquí i esperem que bueno, la durem a port.
2: Bueno, un guany, el carrer Conte Cifuentes és un punt
3: interessant. Deia que Conde Cifuentes comanda en guany, no? Conde Cifuentes 20, Conde Cifuentes 46 i Conde Cifuentes 50.
2: Oh,
3: en aquest tros de carrer hi tenim el Fabioler, en el principi del carrer, i cap al final ven porta per porta, i som jo primer, i després ja es queixa quedat en José Enric, i aquest dia s'ha notat. No? De fet, hi ha una cosa que jo no he vist mai encara que avui la veuré, que és, es sent com a queixer capellà, veure entregar sa bandera. Vull dir, guaitaré a sa finestra o sa porta i veuré com sa dona d'esqueixer casat pot entregar sa bandera en esqueixer fadrí, cosa que quan qual no me toca veureu mai, perquè sempre, però com que estem tan junts, possibilitarà això també.
2: Mira, cada any i cada Sant Joan sempre hi ha aquelles cosetes que les festes, els protocols són els de sempre, la història, la tradició, l'essència, l'emoció, però sempre hi ha aquelles petites coses del diferent recorregut, depèn d'on cau la casa d'esqueixer senyor, depèn d'on és la parròquia d'escapellà, que fa que tingui aquella essència, aquell moment únic d'enguany, d'aquest any o d'aquest bienni.
3: És el bo que té, no? Que les sis posades aquestes varien cada dos anys i per tant, donen molt de joc a la festa, no? Perquè possibilita que la festa s'estengui a diferents carrers.
2: Quins cavalls trauràs, Joan?
3: En tinc tres de preparats i en principi ser idees entre els nostres tres, no? En Chiquilín.
2: En Chiquilín.
3: Aquest ja és un... És un i ja, ja l'hem pres sempre, vull dir...
2: Aquest té experiència, no, en Chiquilín?
3: Només jo...
2: Només tu?
3: Només jo l'he tret ja unes 32 vegades i els altres companys meus l'han tret infinitament i altra gent també, vull dir, és un cavall que ha fet, de festes de poble n'ha fet un centenar segures.
2: Imagina't.
3: Que... I després en Nobel, demà matí, un cavallet de 5 anys, i és que a vespre en principi un únic, un cavall també bastant fort i gros de... que està a Binissabani. No?
2: Mm-hmm. Són de Binissabani, eh? Llavors has estat entrenant allà a Binissabani.
3: Sí. I des d'aquí vull agrair a en Cisco, en Esperança, en Cisco i na Carina, bueno, i Nana també, els tres fills, que sense ells nosaltres no seríem res, eh? Vull dir, la paciència que tenen, no m'ho sentiran ara, no crec que m'ho estiguin sentint, però la paciència que tenen en nosaltres, l'interès que hi posen també, fan que nosaltres siguem el que som, no? I els hi vull agrair a tots ells. Eh?
2: Joan, és necessari continuar prenent mesures que ajudin a cuidar la festa, preservar-la i garantir que es pugui viure amb respecte i seguretat, preservant sempre aquesta essència que sabeu transmetre tan bé tots els ciutadallencs i ciutadallenques?
3: Jo crec que sí. No, la resposta és sí. Vull dir, ho hem dit aquests dies, jo que tinc oportunitat de compartir en diferents juntes de caixers, estem repetint el mateix, fa 10 anys i ara, la festa, perquè pugui mantenir sent el que és, l'hem de cuidar. I cuidar-la vol dir mos hem d'anar adaptant i hem de fer que la festa sigui el que és. Vull dir, qualsevol mínim detall que mos pugi un poc de ses mans vol dir que la festa la farem canviar i no ha de passar. Vull dir, hem d'intentar entre tots que la festa mantingui així com està, no?
2: Joan Camp, sort i ventura, gràcies per compartir una estona de ràdio en directe amb IB3 en aquests moments previs que tens tantes coses a fer, així que supos que cap a casa, no?
3: Aclarir... Ara, cap a Conde Cifuentes.
2: Cap a Conde Cifuentes, nombre 40... Nombre 6, 46. Tots el 46, 50 has casat. Mira, ho he apuntat bé, ara ja ho deia a l'inrevés.
3: 46, i allà ara una dutxa fresca, que no sé, tant si mateix...
2: No sé si servirà de gaire, però...
3: Però sí, una dutxa fresqueta i preparar-me per... Encara tinc de temps de xubacar un poquet, eh?
2: Festa, mira.
3: Encara quan venen a dir a tal hora estiguis a punt, m'agrada estirar-me una estoneta perquè després el vespre és molt llarg.
2: A quina hora has d'estar a punt? A quina hora t'han dit? Més o manco?
3: Passaràs Fabiola a avisar, però en principi sols a les 5 i quart, una cosa així. Vull dir que... I ja per entrar cap a Esborn, aquí en aquesta plaça que veiem ara, és que estem aquí i rodar aquest caragol.
2: Aquí t'esperem.
3: Molt bé.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Sort i ventura.
3: Bones festes.

0: IB3 Radios, Dial. A Silmes cercam dos tècnics de sistemes i un assessor o assessora jurídic. Si tens ganes de créixer en una empresa informàtica consolidada, volem conèixer-te. Consulta les bases a l'apartat ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 30 de juny de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
2: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
3: Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
2: Entrada lliure.
3: Obra Cultural Balear.
4: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel,
6: si a tu te dic mare.
7: Si a tu te dic pinta,
8: mur, portada.
9: Si a tu te dic gra,
10: que te venes cap primer de tot.
11: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
12: Sí, sí, sí. Sant Joan es diu així a IB3 Ràdio. Amb Clara Imamí i Pere Givert.

0: Idò cap a cercar sa bandera, que anam també des del Dia Menorca, perquè allà hi tenim en Pere Gibert. Un dels moments més emotius és el moment en què es penja a sa façana de Cas Caixer casat sa bandera de Sant Joan. Allà uneix a aquesta hora del dia, roman a l'espera que es caixer padrí la vagi a cercar un cop comenci es replec. Pere Gibert, matí de preparació, compta si cuentes nombre 50, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou. Sí, som uns pocs nombres més avall, al carrer Cifuentes número 50, nombre 50, a Cas Caixer, casat José Enric, ben a prop del balcó on uneix la bandera de Sant Joan i un dels escenaris més simbòlics de la festa, la seva dona Úrsula Sierra, a qui amb nosaltres també ha estat l'encarregada de custodiar la bandera fins avui, qui l'ha entrada dins de casa a la posta de sol, qui la tornarà a treure a l'alba i qui la lliurarà a Es Caixer Fadrí per formar la colcada de les festes. Bon dia, José, bon dia, Úrsula.
2: Bon dia, Pere.
3: Bon dia.
1: I aquí l'ambient encara clar és tranquil. Estem no tots sols, perquè hi ha en Luca que dorm, per tant no podem cridar gaire, eh?
2: No, de moment encara s'agraeix un poc aquesta pau.
1: Quants anys té en Luca?
2: Quasi dos.
1: I en teniu un altre?
2: Sí, tenim un altre, un major, que té quasi quatre.
1: En Álvaro. Sí. Que és Sant Joan, eh, en Álvaro?
2: Sí, en Álvaro és molt santjoaner, moltes ganes de festa i molt feliç.
1: José, com estàs?
3: Un poquet nerviós.
1: Un poquet. Tot és molt nou.
3: Sí, és primer any dels dos i, bueno, molt emocionat i amb moltes ganes de que arribi ja.
1: Com heu viscut tots aquests dies aquí a casa? Molta feina, molta il·lusió i molt ben acompanyats.
2: Sí, per sort han tingut molta gent al costat, qui ens ha ajudat també a pal·liar un poc els nervis, molt de preparatius que fins a ara no podíem avançar, però superagraïts de la gent que tenim i amb moltes ganes de que arribi el moment.
1: Úrsula, com has viscut aquests moments de treure sa bandera, de llevar sa bandera avui matí, per exemple, a les 6:15, com ho has viscut, quin ambient hi havia?
2: Bueno, la veritat que avui de matí ha estat molt emotiu perquè també hi havia la gent més íntima i és una gran responsabilitat, superpolit, molt emotiu, la veritat.
1: I amb aquella llum tan especial de primera hora del matí, de l'alba.
2: Sí, això va ser el que més me va impressionar, clar, a diferència del primer dia de l'1 d'esbé. Uau, es veu molt diferent quan hi ha molta llum.
1: Indumentària a punt, tenim aquí ben a la vora esfuet amb el pom de plata, s'espasí, algun detall en particular que hi hagueu fet amb tot l'efecte, amb tota la intenció?
2: Sí, bueno, tant s'espasí com esfuet l'han volgut personalitzar un poquet, amb ses inicials, anys, que també així que tenim un record preciós de per vida.
1: Per tant, podeu mostrar ses inicials... Tenim aquí s'espasí...
2: Sí, aquí tenim ses inicials, estan marcades aquí ses creuetes amb els anys, s'espasí, que de fet ses dues coses han estat un regal de família molt íntima. Bueno, tot a punt, esperant el moment.
1: José, quin moment penses o esperes viure amb més il·lusió avui?
3: La sortida, quan me vengui a cercar en Sebastià amb es Caixer Fadrí, és el moment més especial avui. Després vull veure quan Úrsula li entrega la bandera a en Sebastià, que també segur que serà preciós.
1: Quin cavall trauràs?
3: Avui sortiré amb Narret, que és un cavall que tret del Club Hípic de Creueta.
1: Perfecte. Idò, tot a punt, en Luca dorm, futur Sant Joaner. Sí. Ja li expliqueu tot?
2: Sí, li haurem d'explicar tot perquè no crec que se'n recordi gaire, ell, pobret. Amb molt de vídeos i fotos ho recordarà.
1: Perfecte, José, a punt de vestir-te ja? Quan t'hi queda?
3: No, encara té que venir en Sebastià a donar-me l'avís. Quan me diguis hora que vindrà a cercar-me, allà a partir d'allà me podré començar a vestir.
1: Sebastià, que el tens aquí mateix?
3: Sí, el tinc, es carrer un poc més amunt. I bueno, estàvem pensant en si anàvem a veure com sortia en Sasa, perquè és un moment molt polit també. Hi ha molta gent que cada any a més qui va voler sortir, a les 2:50, i és un moment molt polit també.
1: Acaba d'arribar fa res, un quart d'hora, 20 minuts, en Xisco, es diu.
3: Sí, l'hem vist passar per aquí, a la somera, hem fet una foto de dalt perquè ens coneixem els qui li duen, i sí, deu fer mitja hora de tres quarts que l'han duit, ara la deuen dutxar i deuen fer un pot de xou ja.
1: D'acord, Úrsula. José, moltíssimes gràcies. Aquí tinc, els tinc tots dos il·lusionats, nerviosos, i aquesta bandera coneix de fons. Moltes gràcies, que tingueu un gran dia.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: A vosaltres, gràcies.

0: Ciutadella espera i mires el rellotge. S'atraca a sort en què esclatarà sa festa a les 2 en punt quan es fa violer demani permís en es queixer senyor Ignasi Saura per iniciar es replec aquest moment en què tots els ciutadallencs esperen amb il·lusió. Cada any ens acompanya s'historiador, una de ses figures més destacades en l'àmbit de recerca històrica i arxivística de Menorca. Què et sembla, Marc Pellicer, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: S'arxiver municipal i Sant Joaner, de dalt de tot, o no?
1: Ho fem el que podem.
0: Feis el que podem, Acabem de veure que han obert ja ses portes de que no li vam.
1: Sí, jo allà no hi vaig. No
0: allà no hi vas, Molta calor allà dins.
1: Massa calor.
0: Massa calor, però bueno, sí que m'han dit que estàs enmig del passadís, avui que vespre en Esborn, o bueno, vas. Explica'm un poquet com viu un historiador i s'arxiver municipal les festes de Sant Joan.
1: Bueno, per Sant Joan jo ni historiador ni arxiver, som un ciutadell en més i faig la bulla a la meva manera i cada la fa a la seva manera i tots junts fem una festassa.
0: On eres? On avui matí? Què és el que fas a aquesta hora del dia, un matí, el matí de dissabte de Sant Joan?
1: Bueno, ara ja ens hem trobat el previ que es dic, que es diu, els amics mos trobam, feim el primer ginet i anem a el primer toc i després dinerot d'amics, que això és el moment més bo del dia. I després tots junts entrem al caragol d'Esborn i després ja cada us troba un poc en sa dona i ja mos calmam un poc, perquè és com bé.
0: Ets l'arxiver municipal, el Museu de Ciutadella, Can Saura guarda tresors històrics de sa festa de Sant Joan, és
1: sí,
0: així?
1: Sí, sí, sí. A veure, mira, la història de Saura no es pot entendre sense una figura clau, que és en Guerau Saura Gomila. Guerau Saura Gomila era el senyor del lloc de Vinigafull. Perquè sàpies on és, es neguem cap a la vall, antes de girar Cala Morell a la dreta. Tot que té un altre nom avui en dia aquell lloc. Es casa allò era propietat de la família Saura.
0: Saura.
1: Els Saura no eren nobles. Hi havia 4 estaments principals de Ciutadella, hi havia els nobles, els ciutadans, també coneguts com mossens. Mossens mos sona a capellà. Un mossèn és un que es guanya sa vida sense emprar ses mans. Val, és una paraula que mos ha quedat. Després hi ha els pagesos i els menestrals. Val, però, en Guerau Saura era dels mossens, dels ciutadans, propietari del lloc de Vinigafull. I el 1603 es va allistar l'exèrcit, va anar a Milán, i se va unir en els terços de Llombardia, baix les ordres del mariscal de camp Íñigo de Borja. Bé, en principi res, i va anar com a arcabusser. Ell era de, com es diu, d'una esquadra volante, que es diu. Perquè m'entenguis, anava tot l'exèrcit en ses piques, i hi havia 300 homes que anaven al redor de ses piques amb arcabussos, protegits per ses piques i tenien mobilitat durant la batalla. Bé, ell era això. Va anar des de Milán a Flandes i va fer els famosos terços, va participar en el setge d'Ostende, a la lliberació de Grum i així altres batalles. I bueno, hi va tornar a Ciutadella com un heroi ja el 1616. I se li va concedir real cèdula de cavallerat. D'aquí ve la noblesa de Saura, per un heroi de guerra de les guerres de Flandes. Però, bueno, que te donin un títol no vol dir que siguis ben bé noble, perquè per poder exercir de noble necessites doblers.
0: Clar.
1: I ell no tenia ni casat, ni tenia dona. Però això es va casar amb una pobilla rica, filla d'una família noble mallorquina, na Valentina Morell Martí. Bé, i ara ja tenia doblers, i ja vindria la descendència, que va ser, a la boda es va produir el 1663 i després l'any 1000 va tenir un fill, en Gabriel, i després en Joan. En Gabriel es va casar l'any 1675 amb una fieta de 12 anys, que era...
0: Aquestes coses que passaven antes, una fieta de 12 anys.
1: Sí, sí.
0: Però estem ratllant de 1675.
1: Era molt rica, molt, molt rica, també dels mossens, de la burgesia. Era Eulàlia Gomila Gomila. Es cases que ara ja tenien més doblessos i més títol, i se'ls començava a anar bé, i és quan es va ratificar cap a la seva descendència el títol de cavaller.
0: De cavaller.
1: És quan en Guerau va donar un pas enrere i es va fer capellà. Va fer capellà, després va ser prevere i oficial de la Santa Inquisició. És una història molt... Guerau és un personatge.
0: Això són els antecedents de l'actual caixer senyor, d'Esbienin, Ignasi Saura.
1: En Guerau és el primer, Sánchez, que va ser soldat als terços de Flandes, a l'Ola Triste, es va fer noble, després es va fer capellà, prevere i oficial de la Santa Inquisició. Bé, ho era desfí i, clar, necessitàvem un casat. I el 1697 construeix el casat senyorial que hi ha en el carrer Santíssim, que és allà on ara es troba l'Ajuntament de Ciutadella, perquè està amb obres del consistori. Allò és la casa original de Saura com a
0: noble. La casa senyorial, de la família Saura,
1: sí.
0: Que no surt allà el caixer senyor,
1: no.
0: Perquè ara és una dependència municipal.
1: Sí, sí. Aquella casa és del primer que va néixer noble, que és en Gabriel Saura Morell, fill d'en Guerau Saura, que havia nascut com a mossèn pagès de Benigafull, o senyor de Benigafull, i na Valentina Morell. Bé, ja tenim casat. De fet, la riquesa de Saura va arribar a 70, que fins i tot es va formar una altra rama
0: de Saures.
1: Sí, el seu germà, en Joan Miquel Saura Morell, durant la Guerra de Successió Espanyola va ser líder del moviment austracista i quan van entrar els britànics a Menorca el 1713 li van construir un casat senyorial que també és de l'Ajuntament avui, que era en el carrer Nou, actual carrer del Seminari, que és el Palau Saura Morell. Bon palau, no, casat senyorial Saura Morell. I es va formar com una segona branca. Després, més tard, se'n va formar en el segle XVIII una tercera, que és el racó del Palau, que és ben davant del Roser. Però, bueno, la casa originària, que és la de l'actual, que, bueno, que ja no ho són, seu, és del carrer Santíssim.
0: I, bueno, que és el Museu Can Saura.
1: El Museu Can Saura.
0: Correcte, aquesta és la casa.
1: Sí, sí, sí.
0: Exacte.
1: Resum de tot. El més important i l'héroe de tot va ser en Guerau Saura Gomila, soldat de...
0: Clar, gràcies a ell, avui és llinatge Saura i, per tant, Ignasi és família noble, llinatge de família noble. El seu avi va ser caixer senyor, el seu pare no ho va poder ser, però ara ell surt com a caixer senyor d'aquest bienni,
1: del
0: bienni 2026-2027. Idò, mira, ben interessant, aquest arbre genealògic, si anem en el Museu de Can Saura, el trobam?
1: Sí,
0: que sí, que el
1: vaig fer jo.
0: El vas fer tu, ho sé, per això.
1: Per això som aquí.
0: Per això ets aquí.
1: Vull dir que...
0: Idò, aquesta és la importància de la família noble a la societat menorquina d'avui en dia i hem fet un poquet una oada a la família noble en el llinatge Saura, la societat menorquina d'aquella època. De cap allà, començant, mira, cap al 1603,
1: que va partir la guerra.
0: Que va partir la guerra. I es va allistar l'exèrcit en Guerau Saura Gomila. Bueno, moltes gràcies, Marc, per fer aquesta estoneta d'història.
1: Contem una història més.
0: I tant que sí, avui dissabte de Sant Joan, cap on vas ara? Fer un poc de bulla?
1: Ara, fer quatre ginets.
0: Ah, quatre ginets, bé està. Tens en Ricardo per aquí.
1: En Ricardo
0: Bosch, que l'hem vist aquests dies a foc i fum.
1: En Bartomeu de Santica.
0: En Bartomeu de Santica, que t'espera per anar a fer un ginet.
1: Sí, som inseparables.
0: Oh, mira, sí que és molt bé, ja està.
1: Els altres vindran o no, però ells sempre és en jo.
0: Sempre és. I de bones festes i moltes gràcies per estar avui amb nosaltres, Marc.
1: A vosaltres, salut. Somiant-se pel cada
2: amb cavalls i cavallers. Des de Ciutadella, Sant Joan a IB3 Ràdio.

0: En directe seguim aquí al vell mig d'Esborn, en Marc Pellicer, que se'n va en aquests dies de Sant Joan. Tot canvia a Ciutadella, la seva fisonomia, la seva rutina. Els carrers s'omplen d'arena, els cavalls es tornen els protagonistes. Les autoritats de l'Ajuntament del Consistori Ciutadellenc ho viuen amb la mateixa il·lusió que tot el poble, s'esdevenir de la festa. Hi ha un moment, però, que per la Corporació Municipal és més especial, la convidada. És el moment en què la qualcada en veu des que aquest senyor convida a sa Vallesa i a sa resta de sa corporació baixant esplà per gaudir dels Jocs d'Esplà el dia de Sant Joan. Enguany ho viurà com a Vallesa na Maria Jesús Begú, Vallesa de Ciutadella. Com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: El que aquest senyor es dirigirà en aquell moment, bueno, com ho viuràs això?
1: Ai, amb molta emoció. Jo som una persona que m'emoció molt fàcilment, vull dir que no sé què passarà, no sé què passarà.
0: Perquè enguany com a Vallesa.
1: Sí. Ho he vist, tal, jo, clar, jo som regidora des del 2019 i, per tant, he vist unes quantes convidades. Bueno, per mala sort, el Covid mos en va prendre dues, però, bueno, n'he viscut unes quantes i bueno, ho he vist d'altres bales, però, bueno, quan és tu, doncs, bueno, l'emoció és important.
0: Bueno, una emoció enguany encara més per ser el cop que la primera vegada, no?, que serà la Vallesa de Ciutadella, el que aquest senyor es dirigirà a la Vallesa en aquest moment. Ja tens el discurs de la convidada escrit?
1: Sí, ara ja sí. Ja està imprès, ja sé que està imprès en gros perquè hi hagi lletra grossa i ho pugui llegir bé.
0: Important això, que no mos fallis en presora, que no hi hagi cap de...
1: Jo ho vaig veure, està imprès.
0: Està imprès, bé està. Bueno, tot a punt, queda cosa per fer o ja
1: no,
0: està?
1: No, ara ja està. Seria preocupant que ara mos quedés cosa per fer. Hi ha hagut molta feina. Jo sempre dic Sant Joan a Ciutadella acaba dia 25 de juny, però torna a començar dia 26 de juny per aquest Ajuntament. Lògicament, les energies i les forces es concentren els darrers mesos, però el que representa Sant Joan per l'Ajuntament és feina de tot l'any. Però, bueno, des d'aquí, donar les gràcies a tot l'equip de professionals que hi fan feina, saben preparar Sant Joan, Ciutadella està preparat i té els professionals que ho coneixen molt bé i, bueno, per això som referent a Balears en organitzar esdeveniments d'aquesta magnitud.
0: Com és viure a Vallesa la festa des de la preparació fins a dia d'avui?
1: Bueno, la veritat, es balla, participa a les reunions, es balla té decisions a prendre, però com que fa tant d'anys que ho preparen i hi ha tanta gent, tothom sap el que ha de fer, bueno, lògicament la bellesa d'estar informada, la bellesa d'estar el coneixement de tot, però bueno, la feina és dia a dia i es picar pedra ho fan els professionals que munten tot això.
0: Com van anar els festers a la nit d'ahir?
1: Molt bé, van fer l'estoneta també amb amics i família, perquè tinc una família també. Perquè són moltes hores, el dia a dia d'una vellesa són moltes hores i bueno, les festes també suposen molta dedicació, així que per les poques estones que tenim a la família, bueno, el meu amo també ha d'existir qualque estona.
0: Bueno, evidentment aquests dies els preparatius de la festa és el que més l'ocupa com a vellesa, però com dèiem, hi ha molts altres temes, no? Damunt de la taula del despatx, imagino que també ple de temes i a més la família, com compaginar-ho tot?
1: No, bueno, això passa, perquè a Ciutadella els dies que és de Sant Joan, bé, ja ho sabeu vosaltres, a Ciutadella hi ha un abans, aquí els anys no passen d'1 de gener a 1 de gener, aquí els anys a Ciutadella és de 23 de juny a 23 de juny. I clar, i sembla que Ciutadella s'atura perquè hi ha Sant Joan, i això no és de bo. I clar, hi ha tot el de Sant Joan més el que passa a Ciutadella. Tenim unes urbanitzacions amb turisme, poden passar accidents de trànsit, poden passar moltes coses, no és tot així. I, bueno, i de manera personal, pues, bueno, la veritat, lògicament, donar les gràcies a la meva família. Nosaltres, jo visc en el nucli antic, en un carrer molt cèntric del nucli antic, i fa molts anys que obrim ca meua, obrim ca nostra, i bueno, jo ja fa una setmana que no tenc ni sofà, ni tenc tele, no hi ha portes ni finestres, ca meua està tot forrat de tableros, càmeres frigorífiques, compra feta, però bueno, enguany el meu fill va arribar d'estudiar i son pare ja l'esperava pas de desmuntar casa, han de fer mescla, han d'omplir neveres. I, bueno, jo dic que a part de l'enguany, aquest especial que som Vallesa, però bueno, que la meva i la meva família vivim molt intensament a les festes per això, perquè obrim cases, cavalls entren i bueno, és una festa que mos agrada molt i mos agrada molt obrir a nostra.
0: important adelantar-se al màxim, tot allò que es pugui fer antes, retirar sofà, d'imprimir els texts de sa convidada, tot el que es pugui fer
1: en previsió,
0: perquè els imprevistos hi poden ser, per tant, tot allò que se sap que ha de passar s'ha de fer el més pres possible.
1: Tot controlat, sí.
0: Maria Jesús, entre el dia 20 i el 26 de juny hi ha previstes 63 escales en esport de Ciutadella. El dia 20 van ser 9, 21, 11, ahir 9, avui 9. Com preservar la festa en aquests anys de massificació que anem ratllant any rere any, però que la festa es va adaptant i cada any funciona tot bé? Hi ha qualque moment que haurem de començar a ratllar de límits per Sant Joan o no?
1: Bueno, jo crec que és top, diríem, és dalt de tot, s'hi ha arribat. No sé si va ser l'any passat, va ser d'abans o serà enguany. Jo crec que enguany, pels nombres que mos diuen, sembla que vindrà manco gent. També és de que a vegades sempre depèn els dies en què coincideix qui la festa, no deixa de ser avui de dimarts, dimecres, dijous. També una altra realitat que s'ha notat, i és una realitat, és que a Mallorca, últimament, per celebrar Sant Joan també es fan moltes celebracions. Ara l'altre dia amb en Cor de la Vall, amb cavalls també enmig del carrer, a la platja de Palma també fan els focs i altres municipis. I Sant Joan també es comença a celebrar a moltes altres bandes i bueno, crec que la gent també es va repartint. Lògicament, Sant Joan a Ciutadella és el que és, però bueno, els límits és el que és, però a Ciutadellencs també ens agrada anar per tot i ens agrada anar a les altres festes i a cada ciutadellenc li agrada que li diguin tu aquí no pots entrar. I per tant crec que som una ciutat oberta, una ciutat que acull i que per això estem preparats per poder gestionar festes d'aquest nivell i d'aquesta quantitat de gent.
0: I per això tota la feina que es fa antes, sobretot de conscienciar i d'explicar la festa, la història, les tradicions, perquè tots els que són avui a Ciutadella, de fora de Ciutadella, d'altres pobles, de fora de Silla, de les Balears o també de la península Catalunya, sàpiguen la tradició de les festes de Sant Joan i d'on ve tota la història tan arrelada en el poble de Ciutadella.
1: Sí, jo l'únic que demano és aquest, vull dir, és això, no. No, és molt difícil limitar la gent i a més és que és molt complicat trobar una normativa, una norma o una llei que te permeti posar barreres. No hi ha on posar barreres, no? Però sí que deman públicament que les persones que venguin respectin la tradició, respectin els cavalls i respectin els ciutadans que disfrutem, que puguem disfrutar del nostre moment. Però no, com han dit també altres protagonistes de la festa, i també ho he sentit en el Caixer Senyor, i és a dir, que tots, per la globalitat, i això no només és per Sant Joan, jo crec que aquest és un missatge de poble i de ciutat, de dir, hem de deixar de mirar-nos el llombrígol cada un de nosaltres per obrir la ment i que el bé comú ho guanyi tot. I per tant, potser podrem deixar de fer alguna cosa, però que si el bé comú i la ciutat en guanya, crec que tots seran positius.
0: Qualcun moment que esperi viure amb més ganes la Vallesa de Ciutadella?
1: Bueno, crec que la convidada, ja m'he estrat el tema de la convidada, no puc negar que la convidada.
0: I per acabar, Maria Jesús, va algun missatge per ciutadellencs i santjoaners, santjoaneres que mos estiguin escoltant a aquesta hora del dia?
1: Bueno, molta força i energia a tots els caixers i cavallers, que són realment ells l'essència de la festa, que sé que també fan un feinar per poder sortir. A ells molta sort, molta aventura i que tothom vengui a gaudir, passar-ho bé, que crec que com a ciutat també mos mereixem aquests dies de festa.
0: Seny i respecte, bones festes de Sant Joan, Vallesa.
1: A vosaltres.
0: Gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Adéu, adéu.
2: Des de Ciutadella. Sant Joan a Ivetres Ràdio.

0: IB3 Radio As, informació.
1: A Selme cercam dos tècnics de sistemes i un assessor o assessora jurídic. Si tens ganes de créixer en una empresa informàtica consolidada, volem conèixer-te. Consulta les bases a l'apartat ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 30 de juny de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Selme. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Sí, sí, sí. Sant Joan es diu així a IB3 Ràdio, amb Clara Imamí i Pere Givert.

0: I si ratllem de bones persones, en Nico Gomila i en Josep Sales ho són. Bones persones, com esteu?
1: Bé, sí, molt bé. Ho som.
0: Ho sou o no?
1: Som de fiar, sí.
0: Sou de fiar?
1: Som de fiar.
0: Sí, bueno, Vini Gausbans són tots de fiar. Tant de fiar que l'Ajuntament de Ciutadella vos ha convidat a sonar per Sant Joanet. Ja ho sabíeu, això, o no?
1: Un gran honor.
0: Un gran honor.
1: Sí, sí, realment... És una satisfacció enorme per venir a Ciutadella.
0: Bueno, ja vos agrada, eh? Qui és el ciutadellenc aquest de sa cançó A Ciutadellenc de Vini Gausbans?
1: Això és un ciutadellenc.
0: Un.
1: Això és un ciutadellenc.
0: Això és un ciutadellenc, però sí. No me diràs el nom.
1: Això no...
2: Això no.
0: Això no procedeix, avui.
1: No, això no ho puc dir.
0: Però, bueno, vosaltres ho sou un poc de ciutadellencs, també, o no? Tot i que sou desmitjorn, gran.
1: Mira, ell està a punt de casar-se amb una ciutadellenca.
2: Exacte.
0: Què me dius?
2: Exacte. Visc a Ciutadella, desmitjorn, he vingut a Ciutadella a viure.
0: Quan te cases?
2: Al setembre.
0: Al mes de setembre.
2: Estàs tots convidats.
0: Home, gràcies.
2: Se'l lota, me mata.
1: Te sortirà a casa,
2: sí.
1: Els canapès, els canapès.
2: Els canapès, me sortirà en casa.
0: Tothom convidat, escolta'm, jo ja vinc, eh?
2: Ei, tot, encantats.
0: En Nico també està convidat. Però sonaran Vini Gausbans al casament o no?
1: Una broma farem.
2: Una broma. Poca
0: broma, perquè vosaltres de la broma també en sou un poc, eh?
2: Una mica, sí.
0: Un poquet, aquells que no us coneixen, a Formentera, vos coneixen?
1: A Formentera, tal vegada sí.
0: Jo
1: no conec cap de Formentera.
2: A qualque puesto remot, a lo millor sí, allà.
0: Sí, Formentera, Eivissa, Mallorca, avui vos senten de pertot, així que...
1: Ah, sí, avui, això a nivell balear...
0: Això és a nivell balear, des de Ciutadella per totes les illes, què et sembla?
1: Això és cosa.
0: Vini Gausbans, els responsables de Sant Joanet, que teniu preparat? Una nit de què?
1: Una nit de foc.
0: Una nit de foc.
2: I d'il·lusió.
0: I d'il·lusió.
1: I de passió.
0: I passió.
1: Amor.
0: Més.
1: Satisfacció, sorpresa.

0: Escolteu, ara hem de donar pas en els companys dels serveis informatius perquè ja sabeu que puntuals a la una hem de donar ses
1: notícies.
0: Faltaria
1: més.
0: Esteu al dia de tota l'actualitat?
1: Perquè ara mos hi posarem.
0: Ara us hi posam.
2: Ens hi posam tots.
0: Quedà una estoneta més perquè siguem xerrant després. Sí, idò.
2: Clar que sí.
0: Anem amb els companys dels serveis informatius a la una, que mos posin al dia, i aquí especial Sant Joan seguim perquè avui donarem el primer toc de Fabiola en directe aquí a la ràdio.
1: Això és cosa.
0: Això és cosa. No marxeu, que tornem després del butlletí.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia, comença el compte enrere. Falta una hora perquè es doni el sus a les festes de Sant Joan amb el primer toc de flabiol. Enguany serà a Can Olivar, just davant la catedral de Ciutadella. I d'allà tenim Cristina Bausà. Cristina, bon dia, ja ho teniu tot a punt?
2: Bon dia, sí, tot a punt aquí a l'exterior del Palau i vos puc dir que aquesta plaça de la catedral som de cada vegada més. Ara a les escales de davant d'aquesta catedral són plenes de vessar també les ombres de la plaça, que avui fa molta calor, fa molt de sol, com ja bé sabeu, però també el que està ple és l'interior d'aquest palau, allà on hi han accedit les persones que han estat més matineres, que han estat més previsores, per dir-ho d'alguna manera, i han vengut aquí ja a les 11 del matí. Així ens ho han explicat fa uns minuts.
3: Sí, han vingut 11 i mitja, quasi, eren. Bueno, perquè saben que cada any la gent ve més prest i, bueno, i volem estar davant de totes les festes i ser els primers.
4: És la primera vegada que venim a veure-ho de prop i volíem ser els primers i veure-ho bé, si podem, encara.
5: Sí, però bueno, és un moment emotiu, al final, i es passa bé. Al final, amb amics passa ràpid, això.
2: I d'això, quan encara queda una hora, molta gent davant del Palau on hi haurà aquest primer toc de flabiol, molta gent, molta alegria, molt d'ambient, i serà un primer toc que podreu seguir per IB3 Ràdio.
1: Així és, gràcies, Cristina Bausà, en directe des de davant aquesta catedral de Ciutadella, on està ja tot previst perquè d'aquí ja menys d'una hora soni aquest primer toc de flabiol que, com sempre, podeu sentir i seguir en directe per IB3 Ràdio. Ara, però, vos parlem d'altres qüestions perquè s'ha confirmat un altre incendi agrícola a Mallorca. En aquest cas afecta a una finca de Montuïri, la de Son Company, i és de gravetat potencial zero, és a dir, en principi, ara mateix no suposa risc ni per les persones ni per les construccions de la zona.
6: En aquest moment es fan feina a la zona 4 mitjans aeris, una autobomba, 10 bombers forestals i també 2 agents de medi ambient. Recordem que Mallorca i part de Menorca es troben avui en risc extrem d'incendi per les altes temperatures i el vent que bufa la zona i la baixa humitat. Per això el govern demana extremar avui la precaució, sobretot davant la celebració d'aquesta revetlla de Sant Joan amb foguerons i també amb bus de material pirotècnic.
1: I Palma selecciona el projecte amb el qual es rehabilitarà l'edifici de Gesa i el seu entorn. És un projecte amb un pressupost de 75 milions d'euros. Segons ha informat el Batle, les obres durarien més de 2 anys i l'objectiu és que puguin començar ja el segon semestre de l'any que ve, és a dir, ja després de les eleccions de 2027.
6: El projecte preveu la construcció d'un nou edifici unit al de Gesa per una pèrgola vegetal, també la creació d'un nou aparcament subterrani. Tot plegat fa d'aquesta iniciativa, ha assegurat avui el batle Jaime Martínez, un projecte de referència, ha dit, per la ciutat.
7: És un dia important per Palma, perquè fèiem aquesta passa decisiva que els hi comentava d'un dels projectes de transformació urbana més rellevants del passat, del present i del futur de la nostra ciutat. Un projecte que suposa moltíssim més que la recuperació d'aquest edifici.
1: I els socorristes de Palma han presentat un recurs contenciós administratiu contra els serveis mínims que l'Ajuntament precisament de Palma ha imposat en la vaga convocada per avui i per demà.
6: El personal que vigila les platges considera que es vulnera el seu dret a vaga perquè s'imposen 41 places de serveis mínims, és a dir, de la totalitat de la plantilla. A més, consideren que s'ha d'invertir en la contractació de personal per evitar una infradotació.
1: I d'on aquest punt arribem a la 1:04, els avanços informatius, tornem a partir de les 2, just després d'aquest toc de flabiol, amb tota l'actualitat a l'informatiu migdia. Ara però us quedeu amb aquesta programació especial que estem emetent a IB3 perquè podeu seguir, podeu sentir les festes de Ciutadella.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: A IB3 Ràdio, especial Sant Joan des de Ciutadella. Sant Joan ja és aquí.
1: Amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
2: Especial Sant Joan des d'Esborn, al vell mig de Ciutadella, en aquest programa especial per ses festes de Sant Joan, a manco d'una hora pel primer toc de Fabiol, quan a les dues en punt arribi es fabioler de Sant Joan, en Sebastià Salor, a Cas Caixer Senyor, a sa casa Olivar. Ja està tot s'ambient, tothom esperant aquest moment amb una calorada que deuen passar tots els santjoaners, que des de primera hora són davant sa porta per ser els primers. Això és s'ambient, aquesta hora del dia, a casa, a sa casa Olivar. I nosaltres des d'Esborn, aquí estem un poquet més tranquils, hi ha un poc d'oratge, però una bona calor, com és habitual també a Sant Joan, per això m'ho refrescam amb un poc de sa música de Vinnie Gauss Band.

0: Bueno, no és la música de Vinigaus Van, eh? Però som a Ciutadella, bona terra. No sé si l'heu versionat mai, aquesta, o altres. És un poc ciutadellenca, eh? Però sí, estem aquí amb en Nico Gomila, amb en Josep Sales, el cantant de Vinigaus Van, es bateria de Vinigaus Van. Avui la bateria i el saxo no l'heu duit, eh?
1: Exacte.
0: No, avui no.
1: Avui descansen.
0: Avui descansau, però avui què fareu avui? Perquè Ciutadella, que veureu, que aneu en el primer toc?
2: Ja veurem, ja veurem.
1: Sí, sobre la marxa ho decidirem.
0: Molta gentada, no?
2: Hi ha molta gent.
0: Hi ha molta gent. Com viviu vosaltres les festes de Sant Joan?
2: Jo els he vist de manera d'en fora un poc, d'en fora i de prop, perquè sempre sóc a venir a fer la passadeta, jo m'agrada venir a Sant Joan. I vaig descobrir el dia de Sant Joan, el dematí, que vaig considerar que seria el meu preferit, el més que els ciutadans que te deixen entrar a qualque casa. Aquesta part jo no la coneixia i francament vaig quedar bastant enamorat. Me va agradar molt.
0: Vinigaus Van, la banda de rock d'esmitjorn gran, que és l'encarregada d'animar la revella de Sant Joanet, el tradicional concert a la plaça d'Esborn, aquí mateix.
1: Aquí mateix.
0: Demà passat.

0: poc de swing, un poc de rumba, un poc d'humor, un poc de personalitat pròpia d'en Nico i la resta de la banda, que faran que damunt de l'escenari hi hagi et so Vinigaus.
1: Et so Vinigaus.
2: Correcte.
0: I de bones festes de Ciutadella.
2: Molt bones festes a tots.
0: Gràcies a tots dos per venir. I bueno, això és Sant Joanet, que és demà passat, a les 9, concert familiar de Toc i Pam, i a les 10, Vinigaus Band, i després espectacle de làsers. Ho sabíeu, això, que tindreu uns làsers?
1: Això m'ho han dit, sí. Això m'ho han dit.
0: Sabeu cosa ja d'això dels làsers?
1: Saben cosa, però tampoc no ho podem dir.
0: Tampoc ho podeu dir.
1: No ho podem dir res.
2: No podem dir res.
0: Ja ho aclarirem i serem
1: aquí. Però que hem vingut a la ràdio si no podem dir
0: això dic jo.
2: Ni una exclusiva.
0: Una dona... bueno, m'heu dit que es casa en Josep amb una
2: ciutadella. Ah, que per cert, li desig molt d'ànims perquè no pots aquí, està competint, i que tingueu el bon Sant Joan de Pamplona.
1: Hola, Eva. T'enviam un besito molt gros.
2: Un beso.
0: Queda dit, moltes gràcies, un besito molt fort també per en Josep, per en Nico, i que us van.
1: Moltes gràcies.
2: Bones festes a tots.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
2: Merci.
0: I ara...

0: I a aquesta hora del dia entram dins Caix Caixer Senyor, a sa casa, a Ca No Li Va, perquè allà hi ha en Pere Gibert acompanyat des Caixer Senyor de ses festes de Sant Joan 2026, n'Ignasi Saura Sánchez. Pere, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou des d'aquí, des de casa Olivà, ben a la vora de l'Ignasi Saura Caixer Senyor. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Hem vist arribar la presidenta del Govern Balear, Marga Provens, el president del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, la batlessa de Ciutadella, Maria Jesús Begú, l'exbatlle, Llorenç Ferrer, un ambient solemne, un ambient d'emoció que es mescla amb tots aquests crits d'eufòria, aquests càntics santjoaners a través de l'escala.
2: Sí, és veritat que és un moment indescriptible. L'afrontam amb moltíssima il·lusió i amb ganes ja de que passi aquesta darrera horeta, no?, i puguem començar.
1: Tot és molt nou, estrenes Vianney. Totes aquestes emocions encara estan ben bé per explorar, eh?
2: Sí, totalment, però estem tranquils. Des del 9 de juliol que es van anomenar, estem tranquils trobant que hem fet la feina que hem de fer fins ara. Evidentment, cercam aquest puntet de sort que ens ha d'acompanyar aquests dies, però a partir d'aquí esperam que tot vagi bé.
1: No tot comença avui, n'has viscut molts de moments ja fins ara.
2: Sí, diumenges i desvè va ser un dia preciós. Tota la rebuda, totes les cases, il·lusió de cada casa durant tot el dia, són moments preciosos.
1: Amb quin cavall faràs entrada avui al galop Esborn, avui cap vespre ja?
2: Sortirem amb en Janto. Janto és un cavall de 8 anyets, de Nasarai. És un cavall que vaig conèixer des novembre. No pensava en treure-lo un guany, però és veritat que ens enduïm molt bé tots dos, ens entenem molt bé i té molta força i crec que és la millor opció per entrar en Esborn.
1: Enguany hi ha més cavalls inscrits, com es distribuiran per tandes?
2: Bueno, com he xerrat, en Janto farà avui, tenim en Kikat, un cavallàs també, veureu, amb molta xispa que treurem demà matí, i acabarem amb en Kiwi el dia cap vespre, que també veureu el molt que disfrutam.
1: Quins consells ha rebut el Caixer Senyor d'enguany d'altres caixers senyors, d'altres biennis, d'altres anys?
2: Molts de consells, de fet, durant tot l'any també ens anem reunint, ens donen un poc la seva experiència, sobretot veure un poquet l'evolució, no?, de caixers senyors que igual han pogut fer fa 20 anys, de fa 10, o caixers senyors que ens han fet els darrers biennis, i entre tots, pues, bueno, fem aquesta passa per poder fer aquest Sant Joan.
1: Ignasi, per acabar, què diríeu a totes les persones que ens estan escoltant en aquests moments, que es preparen per viure dos dies intensos de la festa de Sant Joan?
2: Que tothom ho disfruti amb moltíssima il·lusió i molt intensament, però també ho fem amb generositat i respecte, perquè sabem que la festa va evolucionant i entre tots l'hem de mantenir viva.
1: Gràcies per dedicar-nos uns minuts i us desitgem unes fantàstiques festes de Sant Joan. Sort i ventura, senyor Caixer.
2: Gràcies. Bon
1: sant. Ara què? Quin és
3: el següent pas? Des de Ciutadella, especial Sant Joan.
4: I ara mateix jo desig a tothom bon Sant Joan.

0: des de Ciutadella. Especial Sant Joan.
1: I ara mateix jo desig a tothom bon Sant Joan.
2: IB3 Ràdio és esport.
3: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
5: Diumenge 28 de juny a les 8 del vespre a la Seu.
4: Entrada lliure.
5: Obra Cultural Balear.
6: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
7: Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
8: I que fèieu amb les tortugues?
7: Menjar tortuga.
8: Estava bona, la tortuga.
7: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
2: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
9: Sí, sí, sí. Sant Joan es diu així a IB3 Ràdio, amb Clara Imamí i Pere Givert.

0: Les festes de Sant Joan així es viuen a Ciutadella i bé, són la 1:15. Aquí ja comencen a haver-hi nervis a casa d'Escaixer Senyor, aquesta casa centenària, casa pairal de la família Olives, que acull aquest primer toc de Fabiol enguany, aquest 2026. Una de les novetats literàries d'aquest Sant Joan 2026 és el segon volum d'una col·lecció de llibres de difusió de les festes de Ciutadella. Es va iniciar l'any passat amb el llibre L'origen de les festes i enguany s'acaba de presentar la vestimenta de les festes de Sant Joan. Es tracta d'un llibre editat pel Museu Can Saures, Museu de Ciutadella, adreçat als més petits perquè cal conservar la tradició, no oblidar les arrels i la història de tot plegat. Ens acompanya la directora del Museu de Ciutadella, Majo León. Bon dia i bones festes.
1: Hola, bon dia, bones festes.
0: Com va?
1: Molt bé, molt contentes des d'aquí.
0: Nosaltres també molt contentes de saludar-vos, acompanyada de na Gemma Contreras, la il·lustradora d'Escompte. Com està, Gemma? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Molt bé. Expliqueu-nos un poquet aquest llibre que arriba al segon volum del primer. Tornam a tenir na Buida?
2: Sí.
0: Sí o no? Què me dius ara? La retrobam, eh?
2: Sí, sí, la retrobam.
1: Sí, exacte. Na Buida és la protagonista, no? Com us fa un poc...
2: De guia. De guia del llibre, bueno, que va explicant, no? Que és com el que va explicant Diana Majo, que és una avellana buida que s'ha d'anar omplint de coneixements de les festes de Sant Joan. I en aquest cas enguany és sobre la vestimenta de caixers, cavallers i també dels animals que ens acompanyen a les festes.
0: Com és la vestimenta de cada caixer, Majo?
1: Sí, pues, nosaltres el que hem fet és un poc un joc, hem explicat també els orígens de quan van començar a vestir-se com a cavallers, amb aquest vestit negre que duen, i després el que fèiem és anar passant caixer per caixer, no? A veure quin és el vestit que duen, i el que hem fet és un joc amb la Gemma, en vez d'anar vestint cada vegada una persona, el que fèiem és que vestim...
2: Peça a peça. Sí, anàvem explicant el que és peça a peça, tant de caixers com de cavallers, un poc també els elements comuns que defineixen en els cavallers en general, i després a cada un d'ells anàvem explicant les diferències que hi ha entre cada caixer i les peculiaritats que té cada un.
0: Clar, perquè hi ha les peculiaritats de cada membre de la junta, i a més tenen també els seus noms, molt important també de preservar els noms de la vestimenta com toca i com marca la tradició.
1: Sí, exacte, nosaltres no només és el que diu una Gemma de posar les peces, sinó també anar posant cada un els noms, i per això mateix al final del llibre el que hem posat és un glosari en tots els noms i explicant un poc millor cada una d'aquestes peces, no? Perquè d'aquesta manera, si amb l'imatge no queda prou clar, després sí que intentant desenvolupar un poc més aquesta peça de roba.
0: Avui mos escolten de per totes les illes i sovint es coneixen, i V3 Televisió retransmet part de les festes de Sant Joan. Quins són aquests elements diferencials, no? Quin és el que Escaixer Senyor du diferent d'Escaixer Casat o d'Escaixer Pagès o d'Escaixer Fadrí?
1: Clar, és molt curiós. Realment, si mos fixam ben la vestimenta de cada un, es poden reconèixer. Vull dir, cada un té unes peces pròpies que mos expliquen, mos xerren de quina és la seva funció dins la qualcada i també quina és la seva posició social, no? Però com a representant d'una categoria social, no? D'una classe social de lo que és l'edat mitjana. Per tant, si cada un du unes coses molt particulars, no? Per exemple, sobretot el que ens podem fixar més, o nosaltres recomanem fixar-se més a l'hora de veure els caixers dalt a la qualcada, és amb el color dels calçons.
2: Sí, el color dels calçons i també, bueno, per exemple, en aquest cas, el caixer Fadrí d'enguany seria el caixer Fadrí de Poble, perquè dues calçons blancs.
0: Sí. Això canvia.
2: Exacte.
0: Sí, és caixer, perquè com funciona? Caixer Fadrí, enguany és de poble.
1: Enguany és de poble, i com a representant dels aprenents d'un ofici artesà...
0: De menestral.
1: Exacte, va vestit com es caixer casat, no? I per això d'enguany durà calçons blancs, en seguint d'ola, no? Que és diferent en el capell de taula, que són els que duen els caixers pagesos, que serà el mateix que duran tots els cavallers. Clar, després hi ha les prendes que cada un el fa més particular, sobretot el que té més diferències és la capellana.
2: Sí,
1: no? Que tu,
2: per exemple, el plastró, que és aquesta, bueno, és plastró clerical, que du aquesta banda així com a, bueno, ve agafada com un arc llarg, costa així d'explicar sense que m'ho vegin, però...
1: Però ho fas bé,
2: sí, és com a mig cos, diguéssim, la part negra, i després li surt una petita franja blanca a dalt.
0: Per... Que és per diferenciar, sí, bueno, que és esprevera, és es queixer cap allà, sí. I és... He començat el programa ratllant amb en Joan Camps i és escaixer capellà, sí. I és capellà, no és una persona que representa un capellà, no, ha de ser sí, condició sí, sí. Indispensable que escaixer senyor vingui de família de nobles, que ja casat sigui i estigui casat, que es fadrí sigui fadrí, exacte. I per tant que es capellà sigui capellà.
1: Capellà.
0: Exacte.
1: Sí. Clar, exacte.
0: I els pagesos.
1: Sí, ja sí, no m'ho poden deixar ningú.
0: No, ja els hem dit tots.
1: Vull dir que, sí, clar, després, clar, cada un d'unes peces més particulars, clar, es queixer senyor du l'espasa llarga, per exemple, no? Es queixer pagesos duen l'espasí més curt, en canvi...
2: De tots fusta.
1: I és de llenya, en canvi tots els que són de poble duen un espasí una mica més llarg, com més semblant a una daga, no? I tots aquests detalls són els que nosaltres hem intentat anar posant en el llibre perquè així la gent se'n pugui donar compte o se'n pugui fixar amb aquests petits
2: exacte.
1: Detalls.
2: Que tal vegada passen les festes i és algo amb el que no te fixes, no? I està bé també conèixer aquests detalls de la festa.
0: Que és important també que ho coneguin els més petits, perquè exacte. Així ja van creixent i els més petits, sí. Que són el futur de les festes, ja van sí. Posant pròpiament els noms com toca a les diferents parts de la vestimenta de les festes.
1: Sí, tal qual. És que realment aquesta col·lecció, que van començar l'any passat en la sí. Gemma i que esperem que pugui seguir, va sorgir de la necessitat que vam veure a través dels tallers que fèiem en el museu. Nosaltres, des que van començar el nou museu aquí a Can Saura, feien tallers el mes de juny dedicats només a Sant Joan perquè venguin totes les escoles i van començar a veure que hi ha moltes coses que la gent dona percebudes que igual fiets i fietes no els hi tenen tant, no? I per això d'aquesta necessitat van intentar, bueno, van pensar en la creació d'aquesta col·lecció perquè no només des del museu s'hi pugui fer feina, sinó que totes les famílies durant tot l'any puguin fer feina amb tots aquests conceptes.
2: Sí, perquè al cap i a la fi també són uns llibres no només dedicats cap als infants, sinó creiem que també són llibres per llegir en família, per conèixer, perquè fins i tot els més adults hi ha molts detalls que es coneixen de les pròpies festes i està bé com ser un llibre que puguis llegir acompanyat de la teva família.
0: Sí. I avui la vestimenta protagonista, la primera és la vestimenta del Fabioler i de la Somereta, sí. Que estem ja, mira, a poc manco de mitja horeta llarga i ja tindrem en Sebastià Salort aquí ben a prop. La vestimenta del Fabioler com és?
1: Clar, la vestimenta del Fabioler, com que és un ofici de poble, no? A més és representant de l'autoritat, en aquest cas de l'Ajuntament, també es du aquests calçons blancs, du la guindola, bueno, i les peces més representatives que són el tambor i el fabiol. No? Sí. Du la jaqueta de frac, el guardapits, que en aquest cas també serà blanc, com es corbatí, i també la camisa blanca. I un detall que també du és aquest espasí, que també du el mateix espasí que durant el caixer casat i també enguany el caixer fadrí. No?
0: I si ratllam de vestimenta, també hem de ratllar de la vestimenta dels cavalls, de la somereta, sí. De les voldrafes, dels flocs, que a més, fetes artesanalment, Esperança Torres enguany ha fet moltes de les voldrafes, si no totes, no? Ses de la junta de caixers, aquests elements també tan polits dels cavalls.
1: Sí, sí, nosaltres també vam voler deixar com un petit apartat, no? Perquè també la vestimenta dels cavalls, d'alguns dels cavalls dels caixers que formen la junta, són també diferents, no? I també, bueno, aprofitar que som aquí per agrair a tota la junta de caixers, sí. En aquest cas, Ignasi
2: Saura també, sí.
1: I en Joan. Hi
2: havia diverses fotos, en Joan...
1: Que sí, teníem sí. Alguns dubtes i...
2: Sí, mos van ajudar.
1: Mos van ajudar molt.
2: Mos van ajudar molt.
1: I mos ha dit, bueno, mos va una cosa molt curiosa, que no sé si ell ho ha explicat, i no sé si mos ho... Bueno, supos que sí que es pot explicar, és que ell tenia una voldrafa de la seva família antiga, que mos sí. Va passar perquè nosaltres poguéssim fer la nostra, i mos va dir que enguany li farien igual, no? Per una cosa que mos va fer sí. Molta il·lusió, que mos enviés aquesta foto sí. D'aquesta voldrafa antiga, que ell mos va dir que eres de la seva família i que li farien iguala per poder-la dur.
2: Sí.
0: Idò, d'aquí una estoneta, d'aquí unes hores, tindrem oportunitat de veure en directe la Voldrafa del caixer senyor Ignasi Saura Sánchez, que ja és dins sa casa, ja ben vestit, ben mudat a punt per rebre en el fabioler de Sant Joan, que li demanarà permís per iniciar ses festes de Ciutadella. Fa una estona ratllàvem també amb en Sebastià Salor com s'estava preparant amb sa somareta. Imaginava que li donarien permís.
1: Ah, és, home, nosaltres pensant que sí, sí o no?
0: Sí, no,
1: esperem,
0: també.
1: Sí. Esperem que sí. També.
2: Seria una novetat.
0: Seria una novetat que no cal viure.
1: No, no, no fa falta.
0: No fa falta. I de moltíssimes gràcies a Namajo León, a Gemma Contreras. Supos que enguany el segon volum, això vol dir que l'any que ve ja n'hi haurà un altre.
2: Esperem que sí.
1: I
0: de coses de Sant Joan i d'història i de tradició n'hi ha per escriure uns quants volums. Sí, moltes gràcies a les dues. Vinga, i bones festes de Sant Joan.
1: Bones festes.

0: I amb aquest fandango de Ciutadella, m'ho anem cap al portal, cap a Sa Porta de Casca, sí senyor, a Can Olivar. Allà hi ha en Pere Gibert amb aquest ambientàs que es viu a aquesta hora del dia, a mitja hora que arribi un poquet manco, perquè clar, en Sebastià arribarà un poc antes de les dues. Pere, l'ambient com està? Suposo que de dalt de tot.
1: Bon dia, Clara, de dalt de tot. Ara sí, estem aquí entre la catedral, i... Escoltau. Càntics de tota mena, envoltats de gent de diferents procedències. Bon dia, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Com et dius?
2: Jo... Superbien, la verdad, es que... Normalmente intentaría entrar, pero como me has dicho, de preguntitas, sí. Pues aquí estoy.
0: Sembla que mos falla sa cobertura amb en Pere Gibert, és habitual, això també, un Sant Joan sense falls de cobertura no seria un Sant Joan, perquè és que hi ha una gentada davant Cas Caixer, senyor, i això es fa difícil perquè són molts de mòbils, molta gent i molta bulla que es viu a aquesta hora del dia, molta calor també. Abans, si ja puc saludar el nostre següent convidat, un moment, perquè això s'ha de fer un alè i dir... Bones festes de Sant Joan, Silve Pons.
3: Bones festes, Ciutadella, Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, Cabrera i, sobretot, Clara i Mami.
0: Ha arribat en Silve Pons, el 7 d'Ivetra Ràdio, aquí a la plaça d'Esborn de Ciutadella, disposat a comptar i a ser els ulls de totes les Balears i més enllà, perquè si posen... És que per internet mos poden escoltar el Japó, tu.
3: Ai, que bé que dius!
0: Què et sembla? Què n'hi xiuà? La tradició, el Sant Joan de Ciutadella, el primer toc en directe.
3: Són molt d'anys.
0: El viurem aquí.
3: Són molt d'anys, Clara i Mami.
0: Fa quants anys que ja fèiem això, no?
3: Són molt d'anys. Primer la tele amb en Pere Begú durant molt d'anys, amb en David Marquès.
0: En Pere Begú està també fent el programa a la retransmissió a IB3 Televisió.
3: Has que estic segur.
0: Així que els nostres oients poden veure amb les imatges a través d'IB3 Televisió aquest moment tan històric de les festes 2026 i també poden seguir amb naltros, que naltros els hi contarem tots els detalls, o no?
3: En tu, Clara, fa, jo no sé si 10, no ho sé, fa molt d'anys, però escolta'm, com sempre, Sant Joan és sempre igual, però sempre és diferent.
0: Sempre.
3: Un any especialíssim, primer any de bienni, el bienni de Nasi Saura Sánchez.
0: Bueno, quin caixer senyor en guany, eh?
3: Bé, vas veure el dia d'esbé, aquell moment d'entrega de bandera, en què sa mare del caixer senyor li dona sa bandera del caixer senyor. No sabem quines paraules li devia dir, segurament un record a son pare, que no va poder ser caixer senyor titular, si els seus concurs, però imagina't aquella dona.
0: Nana Sánchez.
3: Nana Sánchez, imagina't aquesta il·lusió. I després, quan en Nasi, ben seriós, ben en el seu paper, de caixer senyor, li va entregar sa bandera en el caixer fadrí. Aquells moments van ser espectaculars, i gràcies a IB3 ho van poder veure de prop i van sentir, el manco es va transmetre aquesta emoció, i emoció que viurem avui també, Clara.
0: Avui aquest acte que dona inici a dos dies de cavalcada, a les dues en punt, a casa Olivar viurà el moment en què es fa violer de les festes de Sant Joan, en Sebastià Salor, que hem començat el programa ratllant amb ell, estava a punt de començar-se ja a vestir, imaginam que aquesta hora del dia ja està vestit i a punt, jo no sé quina hora si haurà sortit ja de casa seva, de sa cotxeria on t'està. Estàvem en Rebull amb en Xisco.
3: En Xisco, en Xisco.
0: Enguany surt en Xisco.
3: 14 anys en Xisco, escolta.
0: 14 anys en Xisco de sa somareta que acompanya en Sebastià, o en Sebastià que acompanya sa somareta. Escolta, es converteixen en un dos tot, en Sebastià i sa somareta.
3: I no va tot sol, perquè davant hi haurà dos germans, en José i en Jaume Marquès, que són els que agafaran de sa brida en Xisco. I escolta, enguany viurem un moment estèticament, plàsticament, molt xulo. Per què?
0: Va, en Perca.
3: Per què? Per l'arribada del fabioler a Cas Caixer Senyor. Cas Caixer Senyor enguany és un indret, tothom parla de la plaça de la catedral, que hi caben 8.000 persones, que sí, que sí, el que vulgueu. Però, veure aparèixer el fabioler des del carrer Sant Sebastià amb el fons Can Esquella i travessar tot el carrer de Cal Bisbe. Mira, Clara.
0: La pell de gallina.
3: Tot el carrer de Cal Bisbe, un carrer històric a Ciutadella, monumental, amb el Palau Esquella, amb el Palau Episcopal. Veure travessar aquells moments, clar, que seran les dues manco 5, manco 4 minuts, Però, creu-me...
0: Aquella fesonomia de sa ciutadella senyorial, de sa història, de ses cases nobles de ciutadella, es fa violer en Sebastià, a l'or surt de Comte Cifuentes nombre 20, allà té sa cotxeria, anirà pel carrer Seminari, per ses voltes de Sant Sebastià, i d'allà entrarà en el carrer de Cal Bisbe per entrar sempre per la dreta.
3: Per la dreta.
0: Que això també, tot és sempre per la dreta, aquesta tradició santjonera que han d'entrar per la dreta, i per allà entrarà i arribarà en el portal de sa casa Olivar, aquesta casa centenària de sa família Olives, que enguany acull aquest moment, el primer toc de Fabiol, i que acollirà també els actes protocolaris des que ser senyor.
3: Sa família Olivar d'Espujol fa moltíssims anys que... Olivar d'Espujol fa molt d'anys que, durant molt d'anys, ha presidit sa festa, perquè han estat diversos germans i han presidit sa festa. I quan, per temes d'edat, no han pogut presidir en propietat, ha estat un fill o un nebot qui ha presidit sa festa. Són una família molt estimada, ciutadella. A més, hi ha que dir que el que fa, amb el que es tema patrimoni, és un dels pocs palaus que es pot visitar avui en dia a Ciutadella, un palau, a més, habitable, i que qualsevol, durant qualsevol dia de l'any, evidentment, segons els horaris que tinguin, podrà visitar aquest palau. És a dir, qualsevol que avui vengui a passar les festes de Sant Joan aquests dos dies amb nosaltres a Ciutadella, a lo millor veu molt de trull, però qualsevol dia de l'any el Palau Olivar es pot visitar.
0: Avui el Palau Olivar, amb tota sa família, els amics, sa màximes institucions, i també tenim avui na Marga Provenç, la presidenta del Govern Balear, que és a Ciutadella, que està dins cas caixer senyor, perquè també hi ha ses autoritats, tant de Ciutadella com també del Govern Balear, a més de sa família i de tots els amics d'en Ignasi Saura Sánchez, i saps qui hi ha per allà també?
3: Ja m'imagino que una amiga meva de Ferreries, pot ser?
0: Oh, bueno, també, imagino que sí. Que és... Ah, bueno, també hi és, també hi és. No, però també hi tenim en Pere Gibert.
3: Què dius?
0: Sí, també està allà en Pere, que no el trobes a faltar.
3: Home, és que ja sap, he demanat per ell.
0: Ell està amb l'ambient de Sant Joan, que ara escoltarem en directe en Pere Gibert, amb l'ambient de Sant Joan, a pocs minuts de que arribin Sebastià a Salort. Pere!
1: Bon dia, com va? Ambient de dalt de tot, ara mateix, aquí davant de casa Olivar. Hem xerrat amb menorquins, hem xerrat amb mallorquins que van arribar ahir, molts d'ells, i estem rodejats de molt bona gent. Bon dia, com esteu?
4: Bon dia.
5: Bon dia.
4: Què
5: tal?
1: De la Ciutadella.
4: Oh, encantats.
1: Sí? Poder, Poc de calor, eh?
4: No tant, fa un poc de fred, i tot.
1: Poc de fred?
4: Sí. Oh. No, veus aquí tothom que està al sol perquè fa calor. Ai, fa fred.
5: Per les festes no fa calor, no fa calor.
6: Mai.
5: Sempre.
4: S'aguanta tot el que sigui.
1: Sí. Què heu viscut fins ara?
4: Tota sa vida.
1: Tota sa vida, aquí a Ciutadella, aquí a les festes de Sant Joan 2026.
5: Fa tres dies ja que anem. Hi ha hagut festes...
1: Tres dies, eh?
5: I ara venen els dies bons, ara.
1: Quin és el vostre moment preferit, més esperat d'aquestes festes, va?
4: Jo el Carol del Born, diria.
1: Escargol, eh?
5: El primer toc. El primer toc m'agrada molt, sí.
4: Caragol. Sí. Ja som molt d'escargol de les voltes. Sí. Les voltes m'encanten, sí.
1: Moltes gràcies. I ara què? Cap a casa Olivar, sí? Anem-hi? Vinga, va, anem-hi. Els acompanyem fins a casa Olivar. Voleu dir que podreu entrar?
4: No ho creu.
7: Quedarem de fora, no fa falta entrar.
1: Ho provam o no?
4: Uf, ja, avui no.
0: Clara, aquesta hora del dia, si no han entrat, ja no entraran, perquè els més matiners, jo he passat per allà d'avers les 10 del matí i ja hi havia un grupet de ciutadallancs que estaven esperant per entrar ara mateix dins casa. No hi va, ja no hi cap, jo crec que no hi cabria ara mateix més que en Sebastià, que sempre s'obre passadís en el moment que arriba en Sebastià amb sa somareta, enguany amb en Xisco, que té 14 anys, i jo crec que si no, mira, les imatges d'IV3 Televisió, hi ha una gentada.
3: Escolta, mira, hi falta quasi un poc, manco de mitja hora, hi caben, segons el pla local d'acció de Sant Joan, hi caben unes 8.700 o 8.600 i pico persones, i digueu, bueno, hi ha molt de forat, Ciutadella, som així. Esperau els darrers 5 minuts.
0: Que no en quedarà ni mig de forat. No, no. Ara veiem, ara justament hi ha unes imatges aèries a IB3 Televisió que encara es veu un poquet, però clar, això és vist des d'aquí. Si ets en allà, la part més, més a prop d'esportal, allà ja és molt difícil d'accedir-hi.
3: Però escolta,
0: pots allà... Pots estar un poquet més en fora.
3: Heu xerrat de la pantalla?
0: No hem xerrat de la pantalla. Ah. Vinga, explica'ns,
3: Les meves filles ara mateix no són aquí enmig.
0: On
3: són? Estic molt tranquil·let. Són a la plaça Nova, on hi ha una pantalla.
0: Com és habitual, hi ha la pantalla a plaça Nova.
3: I ve retransmet, com cada any, el primer tot de Fabiol, ens els veus d'en Pere Begull, companyets els convidats. I mira, es qui no vulgui passar tanta calor, places, plaça Nova, allà hi trobareu també assegudats, podeu estar bé també. I ja veus que Ciutadella cada any dona recursos perquè tothom tingui accés a aquest tipus d'actes, que és que si no, no hi cabríem.
0: I a més és important també destacar aquestes iniciatives que formen part ja més enllà de donar aquest servei de la gent que no vulgui patir aquesta gernació i estar enmig de tanta gent. Forma part també del pla de seguretat. Aquestes pantalles ajuden també a que no hi hagi tanta gent aglomerada en aquests punts emblemàtics a les hores puntuals d'inici de les festes, com és el primer toc. Per tant, són mesures incloses dins el pla de seguretat per tal també de vetllar per la seguretat de tots els santjuaners i santjuaneres.
3: I si contem un secret intern?
0: Vinga, va, conta'm un secret.
3: Des de que hi ha aquest pla d'acció local, pla de seguretat, com vulgueu dir, que pla de protecció de Sant Joan, es va crear un grup de WhatsApp creat per, precisament, entre dins aquest pla d'acció local, i a Monti formen part tots els mitjans de comunicació de Menorca. Per tant, tots els mitjans de comunicació de Menorca estem en cada moment assabentats de tot el que passa a Sant Joan, gràcies a la iniciativa de la policia local de Ciutadella, de l'Ajuntament de Ciutadella, en tot moment, i això és importantíssim, Clara, perquè així no es difonen bulos, rumors, sinó que en cada moment, des de fa uns anys, tots els periodistes de Menorca sabem exactament com funciona i què passa en cada moment a Sant Joan.
0: I escolta'm, et sembla si fem una aturadeta i tot d'una tornem, perseguim aquesta retransmissió, perquè queden 20 minutets només per aquest moment tan màgic on sonarà el tambor i el fabiol de Sant Joan 2026.
6: Des de Ciutadella. Sant Joan a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és actualitat.
7: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
8: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el albaricoque bandeja de 500 gramos a 1,99 euros la bandeja. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. La chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
9: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
10: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
11: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
12: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular, tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
10: Sí, sí, sí.
9: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
10: Ets ambidestre.
13: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
14: Els vells ens en llimonada, diuen que som... Sí, sí, sí. Sant Joan es diu així
15: a IB3 Ràdio.
14: Amb Clara i Mamí i Pere Givert.

0: Sant Joan a Ciutadella es viu així. Continuem amb el nostre programa especial des de la plaça d'Esborn de Ciutadella, preparats per explicar-vos detalladament aquests moments previs, el moment exacte en què es doni s'inici i comencin les festes amb el primer toc de replac. En aquest moment en especial, els típics càntics a aquesta hora de tots els joves, de tots els ciutadellencs que han aconseguit entrar dins a Casa Olivar, dins de Cas Caixer Senyor, que allà deu fer una calorada a aquesta hora del dia.
1: La darrera vegada que jo vaig entrar un primer tal de replacar que sí senyor, va ser precisament a Can Olivar, on vaig començar a dubtar de si alguna part del meu cos seguiria sent doble en sortir d'allà dins. Me van esclafar el que mai.
0: Te van esclafar tot.
1: Tot.
0: Sí, bueno, en allà sí. No hi ha distància de seguretat. Quantes persones deuen cabre dins Can Olivar? Perquè,
1: no sé,
0: clar, pels nostres oients són les cases on s'acull aquest moment i on estan les cases dels caixers, senyor. Sempre hi ha la part de baix, perquè sempre hi ha unes escales principals, la part de dalt de l'escalinata és on hi ha la gent convidada en aquests actes tan especials, és la família del caixer, senyor, i també els convidats especials avui. Per exemple, hi ha la presidenta del govern balear, Marga Provens, convidada d'honor de la família Saura Sánchez, hi ha tots els amics, hem vist també ja la germana que enguany ha pintat les carotes, la Júlia Saura, i just aquí a l'entrada és on hi ha les carotes de Sant Joan, on es poden veure les carotes els dies previs, i ara en aquests moments és on hi ha tots aquests santjoaners que volen estar a primera fila i veure com Sebastià, el fabioler de Sant Joan, entra dins Can Olivar, deixa la somereta aquí de fora, ell entra a peu i després puja a les escales. A les escales ja no hi ha gent, està només en Sebastià.
1: Antigament sí.
0: Antigament
1: no hi havia tant de trull, antigament sí que deixaven pujar la gent a peu d'escala. I és, com tu ho has definit, Clara, està molt bé, perquè totes les cases nobiliàries o palaus o semipalaus, la part de baix sempre ha estat la part de servei, on hi ha les cavallerisses, les quadres, on hi ha tot el que és el servei, i llavors l'escala, que sempre diu l'escala noble, puja en el primer pis, que és el pis noble, la part noble, on hi habitaven o habiten encara els senyors i propietaris. I sí, i a més és molt xulo perquè a Mallorca tenen una paraula que diuen escabrum. Tots aquests d'aquí baix són nosaltres, som la gent del poble, som escabrum, els que no podem pujar dalt però que fan la festa des de baix, tenint en compte que Sant Joan no seria festa, sempre amb els cavallers vells és molt bo de fer. Quan tothom els demana els cavallers vells que trobeu que hi ha massa gent, que trobeu que hi ha massificació, te miren i diuen, sense els de baix no faríem festes de dalt.
0: No hi ha festa, idò, és important. I hi ha una gernació, molta gent en aquests moments a Can Olivar esperant que arribi. Mira, i cada vegada n'hi ha més de gent. Llavors, clar, capells, indispensable, tothom, perquè aquest sol... Bueno, hem passat la primera onada de calor enguany, que ja li hem dit adéu, però bueno, diguem-ne que seguim amb una calorada.
1: Els dies va passar un poquet d'airet, però bueno.
0: Un poc d'oratge. Allà enmig no es nota, l'oratge.
1: Que va, és que ventalls i capells, Sant Joan són ventalls i capells.
0: Capells, i a més la gent ja té les seves tècniques, també, que hi ha els bòtils d'aigua, que la gent du preparats també perquè es pugui anar refrescant tothom en aquests moments. Veiem també, dins Cas Caixer Senyor, clar, ratllant en Ignasi Saura Sánchez, el caixer senyor, és un empresari, és enginyer informàtic i conegut en el poble perquè ell i dos socis més van fundar una empresa, Cototo Wifi, perquè ells, com a joves emprenedors, perquè tota la junta de caixers també és molt jove, i tots ells feien feina des de cases, un poc van fora del poble, i un dia van dir, escolta'm tu, que no mos arriba bé s'internet aquí a ca nostra, que no podem fer feina, i de què feim? I de muntar una empresa que sigui, que mos faciliti les connexions a internet, i justament és això, és Cototo Wifi. I a més, després, ja que són tan emprenedors, ell i n'Enrique i l'altre, el tercer, bueno, són tres socis fundadors que a més van també donar-li una nova vida en els cinemes Moix Negre de Ciutadella. Imaginem que els amics i socis n'Enrique són també dins Cas Caixer Senyor.
1: Es veien tots, però aquest moment va ser molt emocional, el que hem parlat abans de Nana Sánchez, i després també de tots els amics i empresaris que hi érem, i són moments xulíssims. I cal destacar el que deies tu, Clara, una junta tan jove, que ja també vos contaré un off the records, que ja m'agrada contar. Saltes i li vaig demanant Sebastià Salor, Begun, Sebastià Espavioler. Dic, Sebastià, escolta'm, t'has d'anar a compte que ets el més vell de tota la qualca, bueno, la qualca no, però de lo que és la comitiva d'esbès. I ell diu, mira, Silvia, diu, ja que no m'ha pogut llevar anys, he perdut un quart de quilos, així que ho entenaré millor. Amb el sentit de l'humor característic d'en Sebastià.
0: La junta de caixers enguany tenen entre 30 i 38 anys. Què et sembla? Tota la junta, caixers pagesos, es casat, es fadrí, es caixer senyor, en Joan Camps també, la capellana, tots entre 30 i 38 anys. Per tant, una junta de caixers molt jove tots.
1: Que ponen xerrant d'en Joan Camps, que ponen xerrant nosaltres, ell
0: ha xerrat. Ha vingut avui al principi del programa.
1: I ell ha xerrat prou, i realment el 16 i el 17, és a dir, fa 10 anys va ser capellà.
0: Sí, just fa 10 anys.
1: 10 anys va ser capellana titular. Sí, amb en Llorenç de Salor, no en record. I l'altre dia també xerrant amb ell, ho recordàvem. Clar, ell després ha qualcat en substitució, en representació d'altres caixers capellans, però ell realment, el seu bieni va ser el 16-17, i el seu segon bieni és aquest. Però bueno, du camí de ser com en Bosco Faner, que és que ha qualcat més bienis per Sant Joan. A més, ell du un gust per el que és el cavall, per el que és hípica i se munta, que bueno, que és d'agrair també.
0: Idò, el caixer capellà, que l'hem tingut avui per aquí, que imaginem que està ja també a punt. M'ho ha dit que fins i tot tindria temps de fer un xubaquet, abans que l'anessin a cercar, perquè, clar, ell és el darrer que van a recuir. Antes ha anat a saludar en Ignasi Saura, el caixer senyor. Després ha vingut a saludar els oients d'Ivetra Ràdio i després s'han anat a casa seva a descansar per tal d'esperar que arribi el moment que Espavioler el vingui a avisar primer i després a cercar. Dins cas que sí, senyor, també hi ha el president del Consell Insular de Menorca, n'Adolfo Vilafranca, que també està com a convidat d'honor entre els convidats de la família Saura Sánchez en aquest moment, en aquest acte protocolari del primer toc de replec. I manquen 10 minutets,
1: I falta molt, molt poquet perquè en Sebastià, en Xisco i els seus manadors arribin davant la porta de Can Olivar, que a Ciutadella el coneixem com Can Olivar de davant l'Iglésia.
0: De davant l'Iglésia.
1: Cal recordar que la porta principal d'aquest Palau Olivar està encarat precisament en la porta principal de l'Iglésia de la catedral. No la porta de la llum que dona la plaça de la catedral, sinó la porta que dona en el carrer de Cal Bisbe, diguem, la porta principal realment de la catedral. Per tant, és un privilegi poder tenir aquesta visió de la festa des d'aquestes balconades i finestrals. Com hem dit abans, és una casa que està restaurada, que està en molta condició i que qualsevol dia, Clara, tu i jo podem agafar amb en Pere, fins i tot en Tomeu i en Jordi, anar a berenar a la Ciutadella i llavors fem una visita sense empentes, sense gens, sense aquests senyors, i anem a fer un matinet de visita que ens expliquin tots els detalls d'aquestes cases, que saps la història que tenen,
0: Què en sabem d'aquesta casa?
1: Bueno, d'entrada, el caixer senyor...
0: Bueno, ara estem veient per les imatges d'IV3 Televisió que en Ignasi Saura està davallant les escales nobles i està saludant a tots els santjoaners i santjoaneres. Això tampoc és habitual, no?, que baixin o sí? A vegades sí que ho fan.
1: A vegades surten a guaitar.
0: Surten a guaitar, però clar, en Ignasi Saura, el caixer senyor acaba de baixar totes les escales.
1: Molt sorprèn, molt.
0: M'ho sorprèn.
1: Aquest senyor m'ho sorprendrà molt. El darrer caixer senyor i els d'abans, en Borja Saura, te'n recordes? Era des que arribava fins baix de tot, aixecava els braços i animava la gent. El tarannà, el posat més seriós i més tímid d'en Nasi Saura, mira't el ben composadet ell, ha fet cada ballat fins baix, no ha fet aquells aldarulls, va molt en la personalitat de cada un, però estic convençut que en Nasi Saura, que ara mateix està rodejat de la junta de caixers senyors, molt d'ex-caixers senyors que l'acompanyen.
0: Clar, també són allà dins, no? La junta de caixers senyors d'altres anys.
1: Estic segur que m'ho sorprendrà molt. Clara, mira, tinc bona vibra que en Nasi del cavall m'ho sorprendrà. Mira què et dic.
0: Supos que tens moltes ganes de veure el dalt d'escavall. Tenim moltes ganes de veure també sa Voldrafa, perquè sabem que ses Voldrafes les ha fet l'Esperança Torres, ses Voldrafes de sa Junta de Caixers, aquests teixits a mà que duen i que llueixen els cavalls per ses festes de Sant Joan, i que a més sa seva Voldrafa té molta història, perquè crec que està inspirada, bueno, ja ho veurem, perquè clar, encara no l'hem vista, no, tot és sorpresa. Tot és sorpresa, però en Ignasi Saura tenia una Voldrafa antiga, de sa família.
1: I ja t'ho conta, ara ja tamateix t'ho puc contar.
0: I no, conta. En Silve Pons sempre m'ho té. Cosetes que només sap ell, com a bon ciutadallenc i com a bon santjoaner.
1: Vaig a veure en Esperança Torres.
0: Ai, i què t'ha dit l'Esperança?
1: Que no me podia mostrar la Voldrafa nova, evidentment no me la va mostrar, però sí que vaig veure, perquè sabeu que ja tinc cuis per tots, dins una bossa.
0: Vas veure cosa.
1: L'antiga Voldrafa de la família Saura Miret. Una Voldrafa que va sortir per darrera vegada el bienni 78-79. En què va qualcar, va ser caixer senyor titular en Tomàs Esquella, i el van representar cinc cosins de la família Saura, entre ells els germans Saura Miret i els germans Saura Mercadal, i van treure la seva pròpia Voldrafa. Va ser l'any de cinc caixers senyors, bienni 1978-1979. Des de llavors, cap Voldrafa de la família Saura Miret ha sortit al carrer fins avui.
0: Fins a dia d'avui. Aquesta família de l'antiga noblesa de Ciutadella, a la que pertany Ignasi Saura, és fill de Carlos Saura Miret i de Nana Sánchez. Nana Sánchez és com ara de Menorca, i en Carlos Saura Miret té una carota dedicada, perquè ja no hi és. El seu avi, Ignasi Saura de Cintes, va presidir les festes de Ciutadella el bienni 1948-1949. També van ser caixers senyors els concos de Ignasi, en Gabriel i Ignasi Saura Miret, els biennis 1966-67 i els biennis 1976-1977. El seu avi va sortir com a caixer senyor, el seu pare no va poder sortir. Sí que serà ben present a sa memòria, evidentment, de tota sa família. Ina Júlia, sa seva germana, s'autora, artista de ses carotes, li ha dedicat una de ses carotes que ja m'ho va dir Ignasi, i ella mateixa en el programa dir que serà una de ses carotes
1: indultades.
0: Que serà indultada, tant que sí. Sentim sa renou en directe de Cas Caixer Senyor davant en el portal, en el carrer, a dins el portal, perquè imaginam que ben prest veurem ja com arriba en Sebastià Salor, perquè hi manquen 5-6 minutets perquè arribi amb sa somereta en Xisco, amb els seus dos manadors, els seus dos germans que ajuden a manar sa somereta, i per tant imaginam que prest el veurem arribar, que arribarà d'un moment o altre.
1: Sí, jo crec que hores d'ara, són 55, ja deu estar davant Can Esquella, ja deu aparegut allà baix, no es pot veure, però allà en el carrer de Cal Bisbe, en José i en Jaume Marquès al capdavant de la somereta. Des d'aquí no ho visualitzam, però sí, en el fons hi ha el palau de Can Esquella, i des d'allà arribarà. Me sembla que ja estan obrint un pot de camí.
0: Mira,
1: ja
0: en aquests moments es comencen a alçar els telèfons mòbils. Avui en dia això és senyal de que qualque cosa passa i de que ja està arribant en Sebastià.
1: Se traca.
0: Perquè quan veiem la gent que alça els telèfons mòbils és perquè hi ha una bona imatge que agafar, i per tant això vol dir que s'atraca en Sebastià Salor, 35 anys. M'ha agradat molt, perquè avui quan ratllava amb ell deia bueno, sí, jo fa 35 anys que som es fabioler de ses festes, però per jo també és la primera vegada, perquè durant l'any 2026 jo no ho he fet això encara, de fet, s'ho he sonat espavial. Per tant, també és primera vegada aquest 2026, i és aquesta emoció de ses festes, que tot i que es protocol...
1: Aquí arriba,
0: ja el tenim aquí.
1: Ja és davant la casa Olivà, davant l'Iglésia. Mira-te'l, en Sebastià, amb els dos manadors. Mira-te'l, quin somriure, amb ses ulleres posades. I un quart de quilos menys que l'any passat.
0: Escolta'm, aquest és l'ambient quan acaba d'arribar davant casa senyor en Sebastià Salor, fabioler titular de ses festes de Sant Joan.

0: moments nervis, en Sebastià Salort ja ha davallat de sa somereta, d'en Xisco s'està obrint passadís perquè pugui accedir dins cas que sé senyor en aquest, sa part de baix, no? Ses cavallerisses antigues, no?
1: Sí, s'entrada, el que en castellà es diu zaguán, que és s'entrada, i recordem que sempre davalla per l'esquerra, arriba per la dreta, però han de davallar dels aguins sempre per l'esquerra, perquè sabem que la part que controla el cervell dels aguins és l'esquerra.
0: Acaba d'entrar, acaba d'entrar dins a casa, està entrant, s'està fent aquest passadís perquè es dirigeix ja cap a ses escales per tal de demanar permís en escasser senyor. També hi ha sa batllessa de Ciutadella, Anna Maria Jesús Begú, gaudint d'aquest moment. Ara mateix li posen des de l'organització de ses festes el micròfon perquè puguem sentir tots ses paraules. Es fa silenci, el moment s'atraca. Mira, rellotge, sempre ben puntual, saluda amb el cap en el que sé senyor i a tots els convidats de sa família. Continua pujant ses escales, ja s'ha llevat seguint d'ola.
1: Estan al darrer replà, just abans d'arribar dalt, on el que sé senyor tot sol l'està esperant.
0: Hi ha sis escales,
1: sis escalons.
0: Escalons que els separen en aquests moments. Mira, amb sora, queden res, un minutet i mig. Mira, sora, es fa violer. Es va fent tot silenci. Quins moments de nervis en aquests moments d'esperar puntual que el rellotge marqui les dues. Ignasi Saura, que se'l veu respirar. Aquests silencis de nervis, o no?
1: Clara, no puc.
0: Tothom està en silenci, perquè mira, ja queda...
1: Són segons.
0: 58.
1: Són segons.
0: Queden segons.
1: Sant Joan 2026.
0: Sant Joan 2026.
1: Primer toc de replec.
0: Que s'iniciarà i després sa festa esclatarà a Ciutadella. En Silvia Pons ja el tinc ben emocionat. Veiem sa germana també al costat d'en Ignasi Saura. Es miren, es queixer senyor.
1: Dos metres separen.
0: Dos metres separen i uns segons.
1: Despaviolet.
0: Mira el rellotge, en Sebastià Salort. Queden segons, es va preparant.
1: Dos metres m'ho separen de sa festa, Clara.
0: I en aquests moments...
1: Dos metres separen Ciutadella de Sant Joan.
0: Baixa el cap, respira, es miren, es preparen. I ara sí.
2: Senyor caixer, estimat Ignasi Saura Sánchez, em donau-vos permís per començar el replec?
3: Bones tardes, Sebastià. Amb molt de gust podeu començar el replec.
2: Així ho faré.

0: Sí, sí, sí, Sant Joan es viu així. Bones festes, Ciutadella. Així ha sonat el primer toc de replac de les festes de Sant Joan de Ciutadella 2026. Senyors, senyores, la festa ha començat. Els caixers i cavallers, sort i ventura. Els santjoaners i santjoaneres, seny i bones festes de Sant Joan.
1: I pels carrers i places us trobarem ciutadellancs, ciutadellanques i tots els altres benvinguts a Sant Joan 2026.
0: Bones festes, Ciutadella, un plaer un any més retransmetre sent valtros i gaudir de ses festes del primer toc de Sant Joan.
2: Són les 2:02. Avui és la revetlla de Sant Joan.
3: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
2: Bon dia, ho acabam d'escoltar. La festa ha esclatat a Ciutadella amb el primer toc amb què el fabioler Sebastià Salort ha demanat permís al caixer senyor Ignasi Saura per començar el replec. Ha començat el bienni 2026-2027. Tot d'una, connectem amb Ciutadella per conèixer quin ambient hi ha als voltants de Can Oliva, on s'ha desfermat tota l'emoció després d'hores d'espera festiva abans d'aquest primer toc. Ara els cavalls a poc arribaran a Ciutadella per unir-se a la colcada, vestiran els tradicionals flocs i l'estel del front, i així es preparen per més de 10 hores de baixa. Una festa marcada enguany per la intensa calor que manté en el màxim el risc d'incendi a la comunitat. De fet, en aquesta hora estem pendents de 2 focs a Mallorca, un de Forestal a Muro, ja controlat, després de calcinar 2,5 hectàrees, i un altre, aquesta agrícola, a Montuïri, on mitjans aeris i terrestres estan actuant encara després de donar-lo també per controlat. En uns moments ampliem aquestes informacions destacades avui dimarts 23 de juny. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Aina Morales. Bon dia.
4: Bon dia.
2: Que passen pel xec cangur. S'amplia l'ajuda a activitat d'estiu fins als 1.000 euros pel nen.
4: La segona edició d'aquesta iniciativa, que cerca facilitar la conciliació de les famílies treballadores, està dotada amb 1,25 milions d'euros, volíem dir, i manté la subvenció per a la contractació d'un treballador per la cura de menors de fins a 4.000 euros.
2: L'Ajuntament de Palma invertirà 76 milions d'euros per rehabilitar l'antic edifici de Gesa. Guillermo Orteo, bon dia.
5: Bon dia. La Junta de Govern d'Acord ha donat a conèixer avui el projecte guanyador del concurs d'idees. El termini d'execució seria de 25 mesos i es calcula que es podria començar el segon semestre de l'any que ve.
2: A Eivissa, la Policia Nacional investiga la mort d'un agent a casa seva, a Sa Penya. De moment descarta l'acció de terceres persones. Carmen Cires, bon dia.
6: Bon dia. Els fets succeïren ahir dilluns. Segons apunta la Policia Nacional, es va produir un incident amb la seva parella. L'agent estava alienat i la seva companya va abandonar el domicili mentre demanava ajuda. Va fugir per una finestra, fet que li va provocar talls en una cama. Diversos vecins varen picar la porta, però ningú va obrir. Finalment, una patrulla de la Policia Nacional va accedir al domicili i varen trobar el cos del seu company sense vida. L'agent hauria consumit medicaments i altres substàncies trobades al domicili i pendents d'analitzar què li haurien provocat la mort.
2: Una nova app ajudarà a triar un punt de la geografia balear per observar millor l'eclipsi de l'agost.
4: Horitzó Eclipsi és una eina desenvolupada pel Govern i l'Associació Astronòmica de Mallorca. És de franc i en diversos idiomes. Permet introduir una ubicació i comprovar si dia 12 d'agost, el dia de l'eclipsi, es podrà observar aquest fenomen en el punt màxim.
2: Tot això en una jornada en què la sentència del cas Mascaretes continua al centre del debat polític i pressiona encara més Pedro Sánchez, qui avui ha insistit a continuar al capdavant del govern espanyol. En parlarem en els propers minuts. Abans, però, volem saber el més destacat de la crònica esportiva. Luis García Fernández és ja el nou entrenador del Mallorca. Marta Sampas, bon dia.
7: Bon dia. El Mallorca ha fet oficial l'arribada de Luis García com a nou tècnic mallorquinista fins al juny de 2027 i amb opció a ampliar una temporada més. El club va anunciar la contractació de l'asturià ahir passades les 9 del vespre. 3 hores abans havia fet oficial el comiat de Martín de Michelis, després que el Leipzig hagués fet efectiva la clàusula de rescisió. A més, avui també hem conegut com serà la pretemporada del Mallorca. Dia 6 i 7 de juliol es faran les proves mèdiques mèdiques i el dimecres dia 8 arrencaran els entrenaments a Son Bibiloni. L'equip farà una estada a Marbella del 24 al 30 de juliol. A més, al llarg de la pretemporada disputarà 5 partits amistosos. El més destacat, el trofeu Ciutat de Palma dia 5 d'agost a Son Moix, i el cap de setmana del 15 d'agost ja començarà la Lliga.
2: I en un dia com avui, rebent la de Sant Joan, estem molt pendents també del temps. Coneguem-ne la previsió amb Margalida Ribas. Bon dia.
8: Bon dia. La situació meteorològica continua marcada per l'estabilitat a tot l'arxipèlag, amb una nova jornada dominada pel sol i alguns intervals de núvols prims que es preveu que afectin l'illa de Mallorca. Pel que fa a la temperatura, les màximes poden baixar lleugerament al nord-est de Mallorca i també de Menorca, però la calor continuarà sent ben present, amb valors que es poden enfilar fins als 36 graus a les Pitiuses i Menorca i fins als 38 en el cas de Mallorca. Aquells valors més elevats es tornen a esperar cap a punts de l'interior de cadascuna de les illes. Avui també destaca la retirada de la pols en suspensió que ens ha acompanyat durant les darreres jornades, en conjunt amb un vent que bufarà fluix de gregal i llevant i una situació marítima més tranquil·la marcada pel predomini del marejol i encara amb algunes restes de maror cap al sud de les Pitiuses. Cal recordar que es mantenen actius els avisos grocs per temperatures elevades a la meitat sud de l'arxipèlag, amb valors que quedaran entre els 36 i els 38 graus, i aquest es mantindrà actiu fins a la jornada de dijous.
3: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
9: Bones tardes, Sebastià. Amb molt de gust podeu començar a replec.
10: Així ho faré.

Ja el sentiu i segur que el reconeixeu, és el primer toc de Fabiol. Ha sonat fa uns minuts i ha fet esclatar l'eufòria a Ciutadella, on ja han començat de manera oficial les festes de

0: feta, sentir el primer toc de flabiol.
1: Sant Joan és un sentiment, Sant Joan és una sensació, és molt més que una festa i se prova que venguin milers de persones aquí cada any, és sense que són els més grans del que és.
2: Però no són els únics de ciutadans que ho han viscut amb emoció, també ho ha fet aquest home, qui ens deia això abans del primer toc.
3: Això se viu molt bé, això és una cosa històrica que tothom espera aquest moment.
2: Ens deia que ha vengut des del primer... M'estic quedant sense bateria. En ser un acte tan multitudinari per poder accedir a l'interior del Palau a Can Oliva han fet codes de ben prest al matí, així ho han explicat.
4: Si no ho feim així, pues no podem entrar o estar sempre darrere. I clar, és la festa nostra i volem estar a primera fila.
5: Sí, però bueno, és un moment emotiu, al final, i es passa bé. Al final, amb amics passa ràpid, això.
6: Nosaltres ens sentim representats per això, perquè ho hem viscut com a de tota la vida, inclús amb en Qualcat, com a caixer fadrí.
7: Aquest és l'ambient que se sent ara mateix a Ciutadella. Com podeu comprovar, hi ha certs problemes de cobertura també. El cert és que la seguretat en aquestes festes és una de les derivades clau per poder viure-les al màxim. Avui migdia s'ha posat en marxa el Centre de Coordinació de la Policia Local, el FECOPAL, des d'on s'ha de guiar la feina de les forces sanitàries d'emergències i de seguretat al llarg de les pròximes 48 hores. Axel Camarasa.
8: El dispositiu inclou 25 càmeres fixes que ofereixen imatges en directe dels punts amb més aglomeracions, com la plaça d'Esborn, Ses Voltes o la Catedral. Una de les novetats és l'ús de més drons. N'hi haurà 3, tal com detalla el cap de la policia local de Ciutadella, Diego Pastrana.
9: I després tenim imatge de dron, no? Imatge de dron, un dron professional que ens donarà tot el que és el seguiment des de tant en els Jocs d'Esplàs, Cargol d'Esborn, el recorregut cap a Sant Joan de Missa, i per tant, la veritat és que tenim tecnologia punta en tots els dispositius de seguretat.
8: Els agents de reforç arribats de fora de Menorca faran que aquests dos dies hi hagi fins a 180 policies locals de servei. Enguany s'hi han introduït altres millores, com la instal·lació d'un segon semàfor al final d'Esplà per informar els caixers i cavallers que han de reduir la velocitat. Es vol evitar desgràcies, com el darrer accident mortal que es va produir precisament en aquest tram, quan moltes persones es confien que els cavalls aniran més a poc.
7: El primer toc que s'ha produït puntual a les dues només és el punt de partida d'aquesta rebel·la de Sant Joan. Cristina, què més hi ha per avui?
2: Així és, en aquest moment ja han fet el primer toc i ha començat el replec, que seria, han començat la ruta per anar a cercar tots els caixers i cavallers que participen al Cargol d'Esborn avui, que en seran un total de 89. El darrer que passaran a cercar és el caixer senyor Ignasi Saura, qui està previst que entri al galop a les 6 de l'hora baixa per protagonitzar aquest Cargol d'Esborn. Com a curiositat, explicar-vos que hi ha gent que guarda lloc per veure-ho des de primera fila, des de ben prest. Així ens ho han explicat.
10: Ai, no, el Cargol d'Esborn, però aquí, com que tenim els nens, bueno, els fills, que ells són petits, els altres són més grossos, un s'ha romput un genoll i vol vindre, i la meva filla, i la meva nora, i aquí jo venc cada any, fa 52 anys amb avui.
2: I en acabar el Caragol van cap a Sant Joan de Missa i mentrestant fan aquest itinerari al poble Ciutadella, estens de ballanes, ja quan sigui de nit els caixers i cavallers tornaran al poble Ciutadella per fer corregudes a la plaça i faran el Caragol de Ses Voltes i Santa Clara. Això serà per avui i ja fins demà a primera hora amb el primer toc del dia de Sant Joan.
7: Gràcies, Cristina Bausà, en directe des de Ciutadella. Tornarem a connectar amb tu al tram final de l'informatiu per veure com evoluciona i sentir com evoluciona aquesta festa que es produeix en un pic de calor, us ho contem fa dies. El mapa pel risc d'incendi és en aquest moment pràcticament vermell. En parlem tot d'una. És vermell per segon dia consecutiu i aquest risc d'incendi obliga els bombers a intervenir. Avui els efectius han sufocat un foc declarat a la finca Son Company, a Montuïri, que ja s'ha donat per controlat. Fins allà s'han traslladat 10 bombers forestals, 2 agents de medi ambient i un camió autobomba. Mentrestant, a Muro es dona per estabilitzat l'incendi declarat ahir a Can Milec. Segons la darrera actualització, s'han cremat més de 16 hectàrees de vegetació agrícola i forestal, Aina.
11: En aquests moments només hi treballen brigades terrestres després que ahir es retirassin els mitjans aeris. Romandran a la zona afectada fins que l'alerta per incendi baixa. De moment, avui torna a estar

0: en vermell, refrescant els punts calents i evitant que les flames revifin. Els serveis d'emergència demanen prudència a la població, sobretot en zones de garriga molt seca i que suposa un elevat risc d'incendi, precisament per l'avís vermell que continua en vigor avui. No s'han enviat a Muro tots els efectius disponibles per si de cas s'origina un foc a un altre indret de Mallorca. Ho ha explicat el director tècnic d'Extinció de l'Ivanat, Oriol Carrer.
1: Pues hem racionalitzat un poquet els mitjans. Aleshores, estem organitzant per dependre el mínim i no absorbir màxims recursos per si després sortís un altre incendi poder també atendre'l amb màximes garanties. Aleshores, bueno, estan treballant perimetrant l'incendi i apagant també punts calents que hi ha dins de l'incendi.
0: L'incendi de Can Milà, que es va declarar ahir a les 4 de l'hora baixa i va passar a nivell 1 al cap d'unes hores per la proximitat en zones habitades, tot i que més tard va tornar a l'índex de gravetat 0. Els serveis d'emergència es demanen, com deien, prudència a la població. Ahir es van declarar 4 incendis més a banda d'aquest de Muro per la calor extrema. Una a Sant Morell, un altre al Parvit de Palma, un a Cas Marí, a Formentera i un darrer a Santa Eulària.
2: Aquesta és una setmana crítica i s'han de maximitzar els esforços per evitar ensurts. El gerent de l'Ivanat, Tomeu Llebrés, recorda que avui Mallorca una part està en alerta i això, afegit a la baixa humitat, converteix tot el terreny forestal en un polvorí.
3: Degut a les condicions meteorològiques de temperatura, humitat relativa i vent, quan el programa informàtic ens marca que estem en alerta vermella, en alerta taronja, s'activa aquest risc, deixant així fora efecte les autoritzacions administratives de foc a més de 500 metres de massa forestal. Si bé han de comptar que a 50 metres i dins massa forestal durant tot l'estiu no se pot fer cremes.
2: El gerent de l'Ivanat, també la Direcció General d'Emergències, demanen molta precaució amb l'ús de pirotècnia i foguerons avui vespre, revetlla de Sant Joan. Pablo Garrido, el director general d'Emergències i Interiors, recorda que les obligacions que s'han de tenir en compte quan a l'ús de foc i que segueixen vigents aquesta nit, comenta també que crear focs a zones on no estigui habilitades ja és per si una situació de risc.
4: Tenemos una situación que es bastante más particular, que es el uso del fuego en las playas. Para hacer fuegos como evento como tal hay que pedir la autorización correspondiente al ayuntamiento. Hacer fuego en los sitios donde no está habilitado para hacer fuego ya es una situación de riesgo.
2: Són declaracions de Garrit en la presentació d'una nova aplicació mòbil desenvolupada per l'Associació Astronòmica de Mallorca, juntament amb el govern. Horitzó Eclipsi calcula la posició del sol durant l'eclipsi previst pel dia 12 d'agost i també l'horitzó real del terreny per determinar si el sol quedarà visible o tapat pel relleu.
0: Es tracta d'una eina que assegurarà si el fenomen es pot veure o no des d'un punt en concret. Garrit ha explicat que la gent podrà triar el lloc des d'on veure l'eclipsi i així evitaran mobilitzacions massives a punts en concret.
4: Esta herramienta lo que nos permite es comprobar si en el momento de máxima ocultación será visible desde el lugar que elijamos, para que nuestra población de forma consciente y responsable pueda identificar otros puntos que pueden ser incluso su propio domicilio o en el punto en el que está residiendo para que pueda ver el eclipse con garanties.
0: D'altra banda, Tomeu Mas, portaveu d'Astro Mallorca, ha comentat que la creació d'aquesta aplicació va començar com a una eina científica, però que ha acabat donant resposta a allò que demana la població.
5: I això era un poc aquesta eina que hem volgut tal vegada compartir, evidentment, perquè trobam que pot ser bastant útil per respondre a aquesta pregunta que fa tothom, de bon podré veure aquesta eclipsi.
0: Horitzó Eclipsi ja es pot descarregar a tots els dispositius mòbils i es recomana emprar-la per poder fer una anticipació i planificació prèvia el 12 d'agost.
2: Més coses. L'aparcament de Cala d'Hort continua tancat amb els perjudicis que això suposa per als negocis de platja. A Eivissa, l'Ajuntament de Sant Josep ha arribat a un acord amb la propietat de dos terrenys on s'ubicaran nous aparcaments que poden estar disponibles en devers 15 dies. Ens ho conta Gemma Guasc.
6: Mentre l'aparcament continua tancat, els que s'atraquen a Cala d'Hort deixen el cotxe allà on poden.
7: Perquè m'ho aparcar ahí donde no molestem a nadie, però con dudas de si podem aparcar o no.
8: No queríamos ir hasta abajo y no tener, entonces bueno, aquí no sabía si podemos o no, pero bueno.
9: Pensamos que estaba abierto, porque si no la gente cada vez tiene que ir aparcando más lejos. y cuesta mucho aparcar y podemos estropear los coches. Y ahora la bajadita, nos toca bajar.
6: L'Ajuntament de Sant Josep ja disposa de l'autorització de la propietat de dos terrenys per habilitar nous estacionaments que podran estar operatius d'aquí a uns 10 o 15 dies. El consistori els llogarà per uns 14.000 euros. Vicent Roig és l'alcalde de l'Ajuntament de Sant Josep.
10: He firmat ja el que és autorització per poder fer aquests dos aparcaments. Un que estarà a l'encreuament de la carretera de Caladort cap a Calavadella i l'altre que estarà en el costat. És a dir, que al final tindrem un aparcament amb un cost semblant a el que teníem l'any passat.
6: Reitera que no pot asseure's a negociar amb la propietat, que ha tancat el pàrquing que es feia servir l'any passat perquè ho ha fet com a mesura de pressió per aconseguir cobrar per aparcar, una activitat que ara per ara no es pot fer. Els nous aparcaments que ha aconseguit l'Ajuntament seran gratuïts amb la neteja i manteniment a càrrec de les arques municipals.
2: No deixem les qüestions de mobilitat perquè ja a partir d'aquest divendres els usuaris de la línia de bus 203 que connecta el port de Sóller amb Palma podran començar a reservar un lloc per la freqüència de les 3 del capvespre. El govern manté la data del 1 de juliol per arrencar aquest projecte pilot que vol garantir que els residents, la majoria treballadors del sector turístic, puguin pujar al comboi d'hora punta ple de turistes.
0: La prova es mantindrà fins al mes d'octubre. Consistirà en el fet que les persones amb targeta de transport puguin reservar un lloc en la freqüència del tip de les 3 que surt del port de Sóller cap a Palma, la que més col·lapsa pateix cada estiu quan s'ajunten, per una banda, treballadors que tornen a casa, amb turistes que baixen també cap a ciutat. Es tracta d'un experiment que el govern posa en marxa per intentar garantir als residents l'accés als busos de les línies més demandades. Si bé no es tracta d'ampliar la iniciativa, no es descarta ampliar la iniciativa a altres rutes. Lluïsa Serra és gerent del Consorci de Transports de Mallorca.
11: Anem a provar experimentalment amb aquesta línia, anem a veure com se comporta i què podem fer, si funciona, si no funciona, el que puguem oferir a l'usuari.
0: A banda de la prova pilot, la ruta 203 del TIP també s'ha reforçat amb 5 freqüències més d'anada i tornada. La previsió és que aquest divendres els residents, com dèiem, puguin començar a reservar plaça per la línia 203 a la pàgina web del TIP. Hi haurà una pestanya a l'apartat d'horaris i freqüències on els interessats hauran d'emplenar un formulari. Després rebran un correu electrònic de registre de la petició i un altre que els confirmarà aquesta plaça.
12: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
13: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.

0: Amant titulars, el govern augmenta en quasi 1 milió d'euros la segona convocatòria de l'anomenat xec cangur. Es tracta d'unes subvencions econòmiques que pretenen facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar per a les persones que tinguin a càrrec menors de 14 anys o menors de 21 si tenen una discapacitat.
1: La dotació econòmica d'enguany és de 1,25 milions d'euros, mentre que la de l'any passat era de 320.000. La novetat també d'aquesta convocatòria és que la despesa de campaments i altres activitats d'estiu també es podrà cobrir. Aquesta nova línia de les ajudes té com a objectiu contribuir a la conciliació a la temporada en què més famílies fan feina. Així ho explica Catalina Cabré, consellera de Treball.
2: És una ajuda pensada per les persones treballadores de les Illes Balears a un moment a l'estiu on totes les famílies de Balears és una comunitat autònoma on se fa feina, molta feina durant els mesos d'estiu.
1: Aquesta línia seria el programa 3 de les ajudes. El primer va destinat a les famílies que tinguin una persona contractada a la llar, el segon a aquelles que necessitin servei de conciliació durant el període lectiu. Tota la informació sobre aquestes ajudes està al web del govern i es poden demanar tant a les oficines de l'administració com a la seu electrònica.
0: I el govern ha activat el pla per externalitzar part de l'administració i simplificar tràmits. Ho ha anunciat avui el vicepresident Antoni Costa, qui afirma que ha enviat una instrucció als consellers perquè apliquin de manera massiva la declaració responsable.
3: Por tanto, que puedan ser pues entidades intermediarios los que puedan tramitar estas ayudas en el futuro. Y no tenga que ser el ciudadano el que tenga que estar tramitando. Puede ser que entidades habilitadas hagan estos trámites.
0: Les passes del govern es veuen refermades pel resultat de la segona enquesta d'opinió elaborada per l'executiu, que revela que 2 de cada 3 ciutadans creu que l'administració pública fa esperar massa per als tràmits i que la paperassa és excessiva.
1: És una de les conclusions del sondeig fet a prop de 1.700 persones entre abril i maig d'enguany. Entre les dificultats més freqüents que troba la ciutadania hi ha l'accés de documents que sol·liciten, un 45%, la complexitat dels formularis, el 44%, la falta d'informació clara i les dificultats d'aconseguir cita prèvia. A més, un 37% destaca els llargs temps d'espera per obtenir una resposta. El conseller d'Economia, Antoni Costa, remarca que la ciutadania no té obligació de presentar la documentació de manera repetida a l'administració.
3: Els ciutadans estan cansats de portar documentació i moltes vegades de portar la mateixa documentació a diferents administracions públiques i fins i tot dins la mateixa administració pública a portar la mateixa documentació a tramitacions o procediments diferents. Per tant, és molt necessari que les administracions públiques ens posem les piles en aquest sentit.
1: Més de la meitat dels residents opinen que la resposta administrativa dels ajuntaments és més àgil.
0: Pedro Sánchez insisteix que no avançarà eleccions i que continuarà en el poder perquè això, afirma, li permet millorar la vida dels ciutadans. Ho ha assegurat avui en una declaració institucional en la qual ha anunciat el decret que permetrà la inversió més alta en dependència de la democràcia i que s'ha aprovat avui al Consell de Ministres.
4: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor.
0: És l'única referència avalada que ha fet Sánchez de l'actual situació que travessen el seu govern i el seu partit. En tot cas, el president espanyol compareixerà demà de manera voluntària al Congrés dels Diputats per oferir explicacions sobre la situació política. Serà a partir de les 9 del dematí. També ha parlat de la sentència del cas Mascaretes. La portaveu de l'executiu estatal, Elma Said, ha mostrat el seu rebuig a la corrupció.
5: El gobierno condena sin matices comportamientos que se alejan de los valores que lleva a gala este gobierno, de integridad, de transparencia, de mérito. Y esos son los valores que sustentan la acción política del gobierno. Y vamos a trabajar con el compromiso firme por parte del gobierno de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda.
0: La sentència del cas Mascaretes i de l'actual situació del govern espanyol ha continuat generant de nou un matí intens de valoracions.
1: Entre les més sarcàstiques, la del portaveu parlamentària del Partit Popular, Esther Muñoz.
6: Me sorprende que el Partido Socialista no se alegre de esta sentencia. Desde que hemos conocido la sentencia hemos visto distintas versiones llevadas a cabo por distintos ministros, por distintos portavoces del Partido Socialista, pero ninguno de ellos se alegraban de esta sentencia. Y me sorprende porque era el gobierno que venía a combatir la corrupción.
1: També molt crítica amb el PSOE s'ha mostrat des de Podem la diputada Ione Belarra.
7: Creo que todos pensábamos, o por lo menos yo lo he dicho muchas veces porque lo pensaba de verdad, que había cosas que el PSOE había aprendido después del 15M y que era consciente de que la gente ya no lo tolera más en este país, que hay corrupciones que a lo mejor se han hecho siempre, que a lo mejor forman parte, sí, de la forma de gobierno del bipartidismo, pero que la gente ya no aguanta más. Y veo que no han aprendido nada.
1: El portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, es mostra de cada vegada més escèptic davant la conveniència de mantenir la legislatura i demana a Pedro Sánchez que li doni contingut.
8: Que de explicaciones y que sobre todo le dé contenido a la legislatura. Al final le han metido 24 años de cárcel al número de su partido, al superministro de su gobierno. Bueno, decir que no sabía nada y que tiene muy mala suerte y que Feijó es peor, pues ya lo sabemos.
0: José Luis Rodríguez Zapatero apunta a una possible nul·litat del seu cas si no s'acredita quina resolució judicial va autoritzar l'anàlisi de les converses intervingudes a l'accionista de l'aerolínia Plus Ultra i que varen motivar la seva imputació.
1: La defensa de l'expresident ha remès un escrit al jutge instructor, José Luis Calama, en el qual adverteix que si no existeix aquesta autorització, les converses en les quals se parla d'ell com a mitjancer de les ajudes haurien de ser excloses del procés. Es tracta d'unes converses extretes del telèfon mòbil del principal accionista de l'aerolínia Plus Ultra, que va ser requisat per les autoritats nord-americanes. El misset de Rodríguez Zapatero manté que l'única autorització dels Estats Units per fer servir el contingut d'aquest telèfon no és suficient perquè la justícia espanyola les pugui incloure a la causa.
0: I novetats pel que fa al cas Leire, la UCO situa ara el PNB en la trama que hauria maniobrat per influir en processos judicials i ajudes públiques.
1: Així consta en un informe policial que revela l'interès de qui aleshores era president de la formació, Andoni Ortúzar, per l'ajuda a Tubos Reunidos, una empresa històrica industrial basca que va rebre un préstec de més de 100.000 milions d'euros.
0: Amb aquest apunt arribarem a les 2:30. Ja ho sabeu, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caib.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears. A Silmes cercam dos tècnics de sistemes i un assessor o assessora jurídic. Si tens ganes de créixer en una empresa informàtica consolidada, volem conèixer-te. Consulta les bases a l'apartat ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 30 de juny de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme.
0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
2: Bon dia, Menorca. Ciutadella està de festa. Fa tot just uns minuts, a les dues, en punt del migdia, es fa violer. Sebastià Salort ha entonat el primer toc de fabiol per iniciar oficialment els actes de les festes de Sant Joan.
3: Senyor Caixer, estimat Ignasi Saura Sánchez, en donau-vos permís per començar el plec?
4: Bones tardes, Sebastià. Amb molt de gust podeu començar el plec.
3: Així ho faré.

0: Esclat de festa després de sentir aquest so. Centenars de persones, milers més ben dit de persones, s'han aplegat per viure en directe el primer toc des de Can Olivà, que aquest bienni és la seu del Caixer Senyor, ben davant de la Catedral de Menorca. I allà hi ha estat Cristina Bauzà, seguint en directe aquest primer toc. Bon dia, Cristina, com s'ha viscut?
1: Bon dia, Ido. S'ha viscut amb molta d'alegria. La plaça ha esclatat en eufòria just en el moment en què ha sonat la primera nota del Fabiol, que d'una manera o una altra dona aquest sus oficial a les festes de Sant Joan de Ciutadella. Ha estat un moment molt emotiu. De fet, aquestes són les sensacions que ens han explicat que tenen la gent que també ha viscut aquest moment des de davant de la casa del Caixer Senyor, de davant de Can Olivà.
2: No, per la meva part, és el moment més emocionant de la festa, sentir el primer toc de Fabiol.
3: Sant Joan és un sentiment, Sant Joan és una sensació, és molt més que una festa i s'aprova que venguin milers de persones aquí cada any, et sense que són més gros de lo que és.
4: Aquest moment és inolvidable. Tota Ciutadella, el poble, esperen moltes ànsies aquest moment i se mos posa tots a pell de gallina.
5: Bueno, nosaltres fa molts anys que ho coneixem, fa molts anys que som aquí, hem viscut sempre a Ciutadella, som ciutadellencs i és una festa que mos estimam i que la duim dins.
1: Els ciutadellencs són els que més ho senten i així ho expliquen.
6: Això se viu molt bé, això és una cosa històrica que tothom espera aquest moment. Sí, hem vingut prest, de ben les 9 ja érem aquí. El que passa és que hem fet un pell de ginets i hem voltat un poc per Menorca.
7: Ja, està boníssim, està superbien, superbien, super.
8: Molt guai, bueno, sí, m'agrada. M'agrada molta joventut, m'agrada molt.
1: I els ciutadans, com bé dèiem, són els que millor ho senten, els que més ho senten, també ho fa la gent que ha protagonitzat part de, que ha estat protagonista en algun moment durant aquests darrers anys, com és el cas d'aquest home que sentirem ara, que ha estat Caixer Fadrí.
9: Nosaltres ens sentim representats per això, perquè ho hem viscut com a de tota la vida, inclús amb un qualcat com a Caixer Fadrí.
1: I poc abans de protagonitzar aquest primer toc, el fabioler Sebastià Salort explicava a Ivetra Ràdio les seves sensacions després de 35 anys sortint per Sant Joan.
10: Nervis, no hi ha molta tensió, emoció, molt d'interès que vagi bé, moltes ganes i tot això que es veu. Si ho vols dir com a nervis per englobar-ho tot, pot ser nervis, però nervis sants.
1: I abans d'aquest moment, el qui estava concentrat i confiat és el Caixer Senyor Ignasi Saura, minuts abans de l'inici de les festes i ha experimentat sensacions noves, així relatava com se sentia.
11: Sí, totalment, però estem tranquils. Des del 9 de juliol que es van anomenar, estem tranquils trobant que hem fet la feina que hem de fer fins ara. Evidentment, cercam aquest puntet de sort que ens ha d'acompanyar aquests dies, però a partir d'aquí esperam que tot vagi bé.
1: I amb el primer toc, ara fa 35 minuts, s'ha iniciat el primer replec de les festes que avui capvespre compta amb la participació de 89 cavalls.
0: Gràcies, Cristina Bauzà, en directe des de Cas Caixer Senyor, des d'on ha presenciat i ha explicat aquest primer toc de Fabiol, que dona el tret de sortida oficial a les festes de Sant Joan. Per tant, el replec que ja està en marxa i a l'espera del plat fort del dia. Escaragol d'Esborn, a partir de les 6 d'escavespre, una vegada estigui completa ja tota la colcada, el Caixer Senyor Ignasi Saura i també sa capellana Joan Camps entraran al galop a la plaça d'Esborn. Un moment de màxima eufòria que el Caixer Senyor del Bienni, Ignasi Saura, compartirà amb en Janto.
11: Janto és un cavall de 8 anyets, de Nassarai. És un cavall que vaig conèixer des novembre. No pensava en treure-lo en guany, però és veritat que ens enduïm molt bé tots dos, ens entenem molt bé i té molta força i crec que és la millor opció per entrar en Esborn.
0: Una vegada finalitzi Escaragol d'Esborn, la colcada es dirigirà cap a Sant Joan de Missa, aquesta ermita fora poble, per participar en el res dels vespres. I mentrestant, a poble serà temps de ballanes. Ja de nit, caixers i cavallers tornaran de nou a la ciutat amb les canyes verdes per participar en les corregudes a sa plaça, entre ses voltes i la catedral. I després arribarà el Caragol de Santa Clara, és un dels actes més íntims, també més estimats d'aquestes festes de Sant Joan, amb els cavalls entrant als carrers estrets d'un nucli que obre portes i finestres per viure Sant Joan de ben a prop. Com dèiem, el primer gran acte del dia és el Caragol d'Esborn. Enguany té un aforament màxim de 27.600 persones. És l'acte més massiu de tot Sant Joan. Per garantir la seguretat s'habiliten controls d'accés. No està permès, recordin, accedir a la plaça sense sabata tancada, ni amb begudes alcohòliques, ni tampoc amb cotxets de bebè. També es limita l'aforament a ses voltes, a 11.500 persones, 8.700 a la catedral i 7.600 al barri de Santa Clara. Demà, a Esplà de Sant Joan, l'aforament és de poc més de 25.000 persones per presenciar en directe els Jocs d'Esplà. Degut a les aglomeracions i les altes temperatures, recordin que cal seguir també algunes recomanacions per mirar de garantir la seguretat de tothom.
12: Respectau els cavalls i els cavallers. No toqueu les brides ni cap element dels cavalls mentre corren. Cal actuar amb seny i prudència. Empreu calçat adequat, eviteu les xancletes perquè no permeten reaccionar ràpidament si s'ha d'esquivar un cavall. Festa de les avellanes. Cal tirar-les amb suavitat, mai amb la intenció de fer mal. Obriu passadís. Als Jocs d'Esplà col·laborau per obrir un passadís perquè els cavalls i els cavallers puguin córrer amb seguretat i espectacularitat. Alerta amb els cotxets. És perillós circular per les zones de gran aglomeració amb cotxets. Cal evitar aquests elements perquè posen en perill els mateixos infants i també el desenvolupament normal de la festa. Seny i prudència. En cas de no conèixer la festa i els cavalls, és millor actuar amb prudència. Eviteu els excessos. Sant Joan és una festa amb cavalls i grans aglomeracions i, per tant, s'ha d'estar en perfectes condicions per reaccionar. Un consum excessiu d'alcohol pot generar situacions de risc. Bòtils i llaunes. Llançar fems al terra pot suposar un perill per als cavalls perquè lleneguen. La majoria de les caigudes són provocades per aquests elements.
0: A més d'aquestes recomanacions, també s'han introduït millores per reforçar la seguretat. Una de les mesures és la instal·lació d'un segon semàfor al final d'Esplà per informar caixers i cavallers que han de reduir la velocitat. El darrer accident mortal, recordem, es va produir precisament en aquest tram quan moltes persones es confien que els cavalls aniran més a poc. Sentim la batlessa de Ciutadella, Maria Jesús Begú.
13: Els cavallers també tindran una senyal visual a partir d'un punt on se'ls recomana ja aturar cavalls i que els cavalls puguin anar-se frenant a partir d'aquell punt. Bueno, millores any a any i anem aprenent.
0: De fet, avui migdia s'ha posat en marxa el Centre de Coordinació de la Policia Local, el CECOPAL, des d'on es guiarà la feina de les forces sanitàries, d'emergències i de seguretat al llarg de les pròximes 48 hores. El dispositiu inclou 25 càmeres fixes que ofereixen imatges en directe dels punts amb més aglomeracions, com la plaça d'Esborn, Ses Voltes o la catedral. Una de les novetats és l'ús de més drons. N'hi haurà un total de 3, tal com detalla el cap de la Policia Local, Diego Pastrana.
14: I després tenim imatge de dron, no? Si imatge de dron, un dron professional que ens donarà tot el que és el seguiment des de tant en els Jocs d'Esplà, Caragol d'Esborn, el recorregut cap a Sant Joan de Missa, i per tant, la veritat és que tenim tecnologia punta en tots els dispositius de seguretat.
0: Els agents de reforç arribats de fora de Menorca faran que aquests dos dies hi hagi fins a 180 policies locals de servei.
15: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
0: Seguim parlant de les festes de Sant Joan, concretament de 18 cavalls dels 190 que sortiran durant aquests dos dies. Tots ells coincideix que són de Binissabani. Entre ells, a més, hi ha els cavalls que muntaran es Caixer Senyor i també Sa Capellana. Dos exemplars experimentats que ja tenen ganes de fer bots. Sentim Cisco Marquès, de l'Escola Equestre Menorquina.
16: Els cavalls veteranos, quan se tenen un tomboy fobiol, s'animen, o sigui que se'ls recorden de la festa. Els més joves, no tant.
0: En aquest picador familiar han iniciat a primera hora els preparatius que comencen amb una dutxa ben refrescant per als animals. Carina Marquès, de l'escola.
17: Fregar, que estiguin el més net possible i que brillin, que ben eixuguin i després bueno, acabar de posar un pot de brillantador, ben renclins, ben nets, ben pentinats, que surtin ben polits.
0: L'equip de cuidadors farà un seguiment dels cavalls en diversos punts de la festa per assegurar el seu benestar. El dissabte de Sant Joan és, de totes, la tanda més llarga i feixuga.
17: Bueno, força de fregar, que estiguin el més net possible i que brillin, que ben eixuguin i després bueno, acabar de posar un pot de brillantador, ben renclins, ben nets, ben pentinats, que surtin ben polits.
0: Tot i que el límit de participants en la colcada està fixat en 130, enguany són 89 els cavallers apuntats per Escaragol d'Esborn. Ciutadella els espera des de fa un any sencer.
15: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
18: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen en descoll.
19: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
20: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
18: Sí, sí, sí.
15: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
18: Ets ambidestro. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.

0: Darrer minut per recordar que Sant Joan ja ha començat, que la festa ja va i que per davant hi queden dos dies de celebracions, de retrobaments i de moments compartits. També de moltes aglomeracions i altes temperatures, motiu pel qual, insistim, cal seguir les normes i evitar posar-nos en risc a nosaltres i també a la resta de persones que participen de la festa, especialment els cavalls i cavallers. També són dies, però, de gaudir i xalar. Aquest és el missatge del caixer senyor Ignasi Saura.
1: Tothom ho disfruti amb moltíssima il·lusió i molt intensament, pel que m'ho fa amb generositat i respecte, perquè sabem que la festa va evolucionant i entre tots l'hem de mantenir viva.
0: I amb aquestes paraules arribem al punt final. L'actualitat, recordin, continua aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
1: Tèntol!
2: Tèntol!
3: Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: Informatiu migdia. Esports.

0: Marta Sampas, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: El protagonisme avui ve per Luis García Fernández, nou entrenador del Mallorca.
1: El Mallorca ha fet oficial l'arribada de Luis García com a nou tècnic mallorquinista fins al juny de 2027 i amb opció d'ampliar una temporada més. El club va anunciar ahir la contractació de l'asturià passades les 9 del vespre. Tres hores abans havia fet oficial el comiat de Martín de Michelis, després que el Leipzig va fer efectiva la clàusula de rescissió. El tècnic argentí, ja nou entrenador del conjunt alemany, va fer un comunicat a les seves xarxes socials agraint al Mallorca el temps viscut i assegurant que no ha estat una decisió fàcil de prendre davant un repte professional que diu no podia deixar passar. De Michelis també deia que entén les diferents opinions que ha despertat la seva situació, però que en tot moment ha estat respectuós amb el Mallorca. A més, avui també hem conegut com serà la pretemporada. Dia 6 i 7 de juliol es faran les proves mèdiques i el dimecres dia 8 arrencaran els entrenaments a Son Bibiloni. L'equip farà una estada a Marbella, serà del 24 al 30 de juliol i, a més, al llarg de la pretemporada disputarà 5 partits amistosos. El més destacat, el trofeu Ciutat de Palma, dia 5 d'agost, a Son Moix. I ja el cap de setmana del 15 d'agost començarà la Lliga. Així arrencarà l'era Luis García, que va ser jugador mallorquinista en la temporada 2004-2005. Ara arriba a l'illa després d'una temporada dirigint a Las Palmas, on havia conduït l'equip canari el play-off d'ascens i havia estat eliminat a la primera eliminatòria pel Màlaga. García tenia una oferta de renovació amb Las Palmas, s'aconseguís o no l'objectiu, però finalment no va ser així. Sentim el que deia el nou tècnic del Mallorca just fa un mes.
2: Tengo una oferta de renovación de la Unión Deportiva Las Palmas para ser el entrenador del año que viene, independientemente de que el equipo no suba a primera división, porque como lo sabéis, lo tengo en el contrato. En caso de que el equipo esté en segunda división, tengo una oferta de renovación para ser el entrenador el año que viene. Entonces, más respaldo que ese no puedo tener.
1: I de finalment és el nou entrenador del Mallorca, serà ja el desentrenador dels 10 anys que duen els actuals propietaris del club. Luis García, als 45 anys, es converteix en entrenador dels vermells després que fa més de 20 jugàs una temporada, quan va fer 11 gols amb la camiseta del Mallorca. Ara torna a Son Moix per fer-se càrrec de la banqueta amb un objectiu clar, tornar a primera divisió. Just fa un any parlava així de l'objectiu que tenia precisament amb Las Palmas, equip al qual arribava en las mismas condiciones, acabad de descender.
3: Cuando inicia la temporada o en pretemporada, hay 16 equipos que su objetivo es conseguir ascenso o meterse en playoff. Humildad tiene que ser máxima desde el primer día, sabiendo que tenemos un reto muy importante que no es otro que ilusionar a nuestra gente. Nuestra gente se ve ilusionada a través del proceso, de ver jugar al equipo, de ver mejorar a los jugadores y de conseguir resultados, no cabe duda.
1: Veurem quin serà el discurs de Luis García quan sigui presentat oficialment. A terra, a un club que ja coneix, com dèiem, va jugar al Mallorca una temporada i va coincidir la plantilla amb jugadors com Arango, Ramis, Ballesteros, Tuni, Moyà, Campano, Cortés o Poli. I va tenir aquella temporada 2004-2005 tres entrenadors, Benito Floro, Tomeu Llompart i Héctor Cooper. Aquell any, el Mallorca es va salvar la darrera jornada amb un empat a Son Moix contra el Betis i després ja no va perdre cap dels darrers 7 partits. Va descendir en lluita directa al Llevant. El Mallorca va acabar amb 39 punts i el Llevant amb 37. Luis García va jugar 37 dels 38 partits de la temporada i, com dèiem, va fer 11 gols.
0: I sí que participarà a la primera divisió és un àrbitre balear.
1: El col·legiat mallorquí Lluís Bestart ascendeix i arbitrarà la màxima categoria del futbol espanyol. Fins ara, Bestart arbitrava la segona divisió, però el Comitè Nacional d'Àrbitres l'ha seleccionat com un dels col·legiats que puja de categoria. D'aquesta manera, seran dos els àrbitres mallorquins a primera, Mateu Busquets i Bestart. D'altra banda, Cuadra Fernández, madrileny, escrit al Col·legi Balear, descendeix a la segona divisió després de 8 temporades i 149 partits a la màxima categoria.
0: Pel que fa al Mundial, els partits d'ahir deixen dos noms protagonistes, els de Leo Messi i Kylian Mbappé.
1: Dues de les estrelles de la cita mundialista varen tornar a brillar ahir en les seves victòries de l'Argentina i de França. Els dos, a més, mantenen la seva particular lluita per ser els màxims golejadors històrics dels Mundials. De moment guanya Messi, que va marcar els dos gols del 2-0 del combinat argentí contra Àustria i es converteix així en el màxim golejador històric amb 18 dianes. El sentim.
4: Té molta felicitat per sobre todo por el triunfo, un triunfo muy, muy duro. La verdad que sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajar lo más mínimo porque ello era muy intenso y bueno, feliz por el resultado, por la clasificación. Era importante para nosotros sumar de 6 para, para tener una semana más tranquila.
1: De molt a prop el segueix Mbappé, que tot just després del partit de l'Argentina també marcava dos gols en la victòria per 3-0 de França contra l'Iraq. El jugador francès ja porta 16 gols. A més, també ahir es va jugar el Noruega 3, Senegal 2, el Jordània 1, Algèria 2, i la victòria de l'Argentina deixava un altre nom propi, el de Julián Álvarez, que en declaracions postpartit deixava clar que vol sortir de l'Atlètic de Madrid i complir el seu somni de jugar al Barça.
5: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro, la verdad trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y...
6: Si sea algo bueno, te vas.
7: ¿Qué crees que pasa, Julio?
5: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: I per avui el Mundial Portugal-Uzbekistan, quan sigui les 7 del capvespre, i Anglaterra-Ghana, això a les 10 del vespre. Ja a la matinada, a la 1, Panamà-Croàcia i a les 4, Colòmbia-Congo.
0: La segona federació, Marta, demà sabrà com s'integraran els 5 grups de la competició.
1: I entre ells, 4 equips balears, Atlètic Balears, Poblense, Mallorca B i el recent ascendit, la Penya Esportiva. Precisament, la presidenta del club eivissenc, Anna Maria Mateu, fa balanç després d'aconseguir aquest ascens a segona federació. Víctor Sancho, bon dia.
8: Bon dia. La presidenta de la Penya diu que la victòria contra l'Arenas d'Armilla després d'una primera meitat complicada i 3 gols en 4 minuts en la segona i el gran ambient al municipal de Santa Eulària és ja un dia marcat en la història del club.
9: El nostre propòsit aquesta temporada era pujar, fer lo possible per pujar. Crec que dissabte va ser un partit que se recordarà de per vida. Tant els gols que vam fer en 4 minuts, com l'afició, com se va volcar en els jugadors, en el club, mai havíem vist una grada tant de blanc, que és el que volien, que el poble pujàs, i va ser un dia, crec que increïble, crec que la tardarà molt en oblidar aquest dia. Jo crec que nosaltres segones on tenim que estar.
8: Per a la pròxima temporada no tindran un gran pressupost, però volen ser competitius. La seva carta, Ramiro González.
9: Sí, és una persona que primer que té molt de sentiments, estima molt la penya deportiva i és una persona que ho viu, sofreix, va plorar antes de començar el partit, el va veure plorant en el césped, és una persona que ho vivia. Ja sabien que l'any que ve hi seguia i nosaltres li van dir que ja havia fet molt bona temporada, vull dir, són els 3 mesos que ha fet els equips, ha vist el canvi, com ha lluitat i tot, i nosaltres ja estàvem contents. Tenim que moure-nos ràpid, sabem que tenim fins al 30 d'agost per fer les fitxes, fins al 30 d'agost, i ara el que tenim que fer és contrarreloj.
8: La penya es prepara ja a contrarrellotge pel seu nou desafiu a segona federació.
1: Gràcies, Víctor. I a la mateixa categoria, el Poblense ha anunciat avui una nova incorporació, la de Marc Ramon, migcampista de 19 anys, format a clubs com el Constància, l'Atlètic Balears, la Salle o Binissalem.
0: I en tenis, al Mallorca Championship de Santa Ponça, avui s'acabaran de definir els vuitens de final.
1: Ahir l'espanyol Martín Landaluce va quedar a les portes d'aquests vuitens, perdent el seu partit contra l'alemany Struff en 3 sets. Adam Walton va eliminar Nick Kyrgios per 6-3 i 6-4 i s'enfrontarà a vuitens de final a l'espanyol Alejandro Davidovic. Avui, hora baixa, debutarà Stefano Tsitsipas i dos tenistes cercaran ja bitllet pels quarts de final. A les 5:30, Luciano Darderi s'enfrontarà a l'alemany Yannick Hafman en el primer partit dels vuitens. I ahir, el mallorquí Jaume Monà va perdre a la primera ronda de l'ATP 250 d'Eastbourne. El Regne Unit va perdre contra el tenista belga Sissou Bergs.
0: I acabem amb bàsquet.
1: L'escorta estatunidenc Lisander Brassi ha renovat per una temporada més amb el Fibui Mallorca i, d'altra banda, el València Bàsquet està a una victòria de proclamar-se campió de l'ACB. L'equip de Pedro Martínez va guanyar ahir el Palau Blaugrana el tercer partit de la final contra el Barça i només un triomf el separa del títol. Demà es disputarà el quart enfrontament també a Barcelona.
0: Gràcies, Marta. Després dels esports, ja ho sabeu, una petita pausa i tornem a Ciutadella.
10: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
11: Chico, al lío, pide un crédito.
12: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
11: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
10: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Fa una hora que han començat de manera oficial les festes de Sant Joan de Ciutadella i ho han fet així. Ha estat ben puntual a les 2:00 PM i amb la primera nota ha esclatat l'eufòria a l'exterior de Can Olivar. Ho ha seguit, ens ho ha explicat en directe, na Cristina Bausà. Cristina, bon dia de nou, com està la cosa ara mateix?
7: Bon dia, Ido. Quan fa gairebé una hora del primer toc de Fabiol al centre de Ciutadella ha quedat gairebé buit. Només podem veure alguns grups d'amics que es cerquen les ombres per poder dinar i després seguir la festa ja a l'hora baixa i gent, això sí, gent que està fent feina. La resta han anat a casa a dinar, a descansar i mentrestant, en paral·lel, ha començat també el primer replec per recollir tots els caixers i cavallers que participen al cargol de Born, que serà a les 6 de l'hora baixa i que avui aplega a 89 caixers i cavallers. Abans d'això, però, com bé heu pogut sentir i com bé podeu sentir encara de fons, hi ha hagut el primer toc de Fabiol. Enguany ha estat a Can Olivar, que aquest bienni és la seu del caixer senyor i que està ubicat ben davant de la catedral, i així ho han viscut els milers de persones que s'han concentrat des de primera hora del matí allà davant.
13: Aquest moment és inolvidable. Tota Ciutadella, el poble, espera amb moltes ànsies aquest moment i se mos posa tot la pell de gallina.
14: Bueno, nosaltres fa molts anys que ho coneixem, fa molts anys que som aquí, hem viscut sempre a Ciutadella, som ciutadellencs i és una festa que mos estimam i que la duim dins.
15: No, és el, per mi, per la meva part, és el moment més emocionant de la festa, sentir el primer toc de Fabiol.
16: Sant Joan és un sentiment, Sant Joan és una sensació, és molt més que una festa i se prova que venguin milers de persones aquí cada any, és sense que són més grans de lo que és.
17: Això se viu molt bé, això és una cosa històrica que tothom espera aquest moment. Sí, hem vingut prest, de ben les 9 ja érem aquí. El que passa que hem fet un peix de ginets i hem voltat un poc per Menorca.
7: Ha estat un acte multitudinari que es calcula que hi han assistit entre unes 5.000 i 5.700 persones.
0: Gràcies, Cristina Bausà, en directe des de Ciutadella. Les festes de Sant Joan, tot i que aquestes són les més sonades, les de Ciutadella se celebren arreu de les illes, revetlles el dia 23 de juny, concerts el mateix dia de Sant Joan i el llevant de Mallorca. Dos rituals festius molt importants, com són el Sant Joan Pelós de Falanitx i el de Sant Llorenç i el Sol que balla al municipi de Sant Joan. Sandra Martínez, bon dia.
18: Bon dia, però també hi haurà festes a la majoria dels municipis amb costa a causa dels rituals populars que proposen cremar papers amb propòsits, fer fum als problemes, menjar de vora el foc i fer banys a la matinada o també amb la sortida del sol. Revetlles a Palma, Deià, Muro, Son Cervera, Mancó de la Vall, Porreres i a més també és de festa patronal de Sant Joan de Llebrit i a Festa Vila, també les platges de Talamanca i ses Figueretes, i a Formentera, el Pilar de la Mola, és també festa patronal.
0: Però no tot és Sant Joan. Javier Bardem, Victoria Luengo i Rodrigo Sorogoyen presentaran El Ser Querido a la gala de clausura de la 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Així ho acaba d'anunciar l'organització del festival. Serà dia 2 d'agost al Pati de la Misericòrdia.
18: És una gala que acostuma a tenir a més la presència de la reina Letícia i on l'actuació musical d'enguany serà a càrrec de Leonor Wadling. A banda de Bardem i de Luengo, també es comptarà amb la presència dels altres protagonistes d'aquesta pel·lícula, Raúl Arévalo i Melina Matthews, així com la guionista Isabel Peña i els productors del film. L'estrena del Ser Querido, 24 dies abans que arribi a sales, posarà el punt final a una nova edició del festival que l'any passat, en aquesta mateixa gala, va reconèixer la trajectòria de Sorogoyen.

0: Són les 3, moment d'actualitzar la informació d'aquest 23 de juny. Revetlla de Sant Joan amb Ciutadella ja de festa ha començat el replec de cavallers després del primer toc de Fabiol a les 2, que heu pogut sentir en directe a IB3 Ràdio. Més de 5.000 persones han omplert la plaça de la catedral per presenciar aquest replec que condueix la Colcada fins al Born. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia, just ara, moment d'agafar forces de dinar, de preparar-se també pel cargol d'Esbor, que comença a les 6 i que posteriorment donarà pas a un dels moments preferits pels ciutadellencs, el cargol de Santa Clara, ja quan sigui de vespre. Als carrers de Ciutadella, avui, com cada any, molta emoció.
2: No. Per mi, per la meva part, és el moment més emocionant de la festa, sentir el primer toc de Fabiol.
3: Sant Joan és un sentiment, Sant Joan és una sensació, és molt més que una festa i s'aprova que venguin milers de persones aquí cada any, és sense que són els més grans del que és.
4: Això se viu molt bé, això és una cosa històrica que tothom espera aquest moment.
0: Tot això enmig d'unes fortes temperatures que eleven al màxim el risc d'incendi.
1: I de nou, un dia intens pels serveis d'extinció. Avui els efectius han sufocat un foc declarat a una finca de Son Company a Montuïri, que ja s'ha donat per controlat. Mentrestant, a Muro s'ha estabilitzat l'incendi declarat ahir a Can Milec. Segons la darrera actualització, s'han cremat més de 16 hectàrees de vegetació agrícola i forestal.
0: A Eivissa, la Policia Nacional investiga la mort d'un agent a casa seva, a Sapeny. De moment, descarta l'acció de terceres persones.
1: Segons apunta el cos, ahir dilluns es va produir un incident amb aquesta persona i la seva parella. La gent estava alienat i la seva companya va abandonar el domicili mentre demanava ajuda. Va fugir per una finestra i això li va provocar fins i tot talls en una cama. Diversos veïns varen picar la porta, però ningú no va obrir. Finalment, una patrulla de la Policia Nacional va accedir al domicili, van trobar el cos del seu company ja sense vida. La gent, segons els primers indicis, hauria consumit medicaments i altres substàncies trobades al domicili pendents d'analitzar i això li podria haver provocat la mort.
0: El govern activa el pla per externalitzar part de l'administració i simplificar tràmits.
1: Ho ha anunciat avui el vicepresident Antoni Costa, qui afirma que ha enviat una instrucció als consellers perquè apliquin de manera ja massiva la declaració responsable. Les passes del govern es veuen reafirmades pels resultats de la segona enquesta d'opinió que han encarregat, revela que 2 de cada 3 ciutadans encastats considera excessiva la paperassa.
5: Ciutadans estan cansats de portar documentació i moltes vegades de portar la mateixa documentació a diferents administracions públiques i fins i tot dins la mateixa administració pública a portar la mateixa documentació a tramitacions o procediments diferents.
0: Nou pas en la recuperació de l'edifici de Gesa i els 30.000 metres quadrats de façana marítima que l'envolten.
1: La Junta de Govern de Palma ha donat a conèixer avui el projecte guanyador del concurs d'idees. El termini d'execució seria de 25 mesos, el pressupost supera els 75 milions i es calcula que ja es podria començar a executar el segon semestre de l'any que ve. El projecte preveu la construcció d'un nou edifici unit al de Gesa per una pèrgola vegetal i també la creació d'un nou aparcament soterrani.
0: L'expresident Zapatero apunta a una possible nul·litat del seu cas.
1: Demana que s'acrediti quina resolució judicial va autoritzar l'anàlisi de les converses intervingudes a l'accionista de Plus Ultra i en les quals es basa la seva imputació. El misser de Rodríguez Zapatero manté que l'única autorització dels Estats Units per fer servir el contingut del telèfon mòbil requisats per les autoritats nord-americanes no és suficient perquè la justícia espanyola les pugui incloure ara a la causa.
0: 3 i 4 minuts és tot de moment. Les notícies tornaran al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença Tèntol.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Bon dia, sí, avui és la Revetlla de Sant Joan i és festa manada a diferents poblacions de les Balears. A Alaró, a Calvià, a Deà, a Mancó de la Vall, a Muro, a Palma, a Porreres, Sant Joan, Mallorca, i Son Cervera, com també a Calonja i Calabó, en el cas de Mallorca. A Sant Joan de Labritja, a Eivissa, i, és clar, a Ciutadella, a Menorca. A més, dins del municipi de Santanyí, com vos dèiem, també Calabó i Calonja. Per tant, avui també és la festa del sol que balla. Alguns veuran avui de matinada veure ballar el sol, perquè la d'avui és una nit a la qual la tradició atribueix moltes virtuts i moltes d'elles també són màgiques. De fet, si féssim una llista de costums i tradicions que se fan a les Illes Balears, no mos bastaria tot programa per explicar-les. Però sí que ens agradaria recordar una tradició molt arrelada, un costum que poden resumir amb una dita. Es diu «Les herbes de Sant Joan tenen virtut tot l'any». Una dita que ens explica l'existència de la tradició de recollir les herbes medicinals durant la nit de Sant Joan, abans que surti el sol, amb l'objectiu d'assecar-les i emprar-les tot l'any. Una tradició que té el seu sentit, ja que moltes plantes aromàtiques o medicinals d'aquests dies estan en el moment més òptim perquè és el moment en què concentren més propietats. És el cas, per exemple, de la camamila, les flors de la qual s'utilitzen en infusió amb finalitats estomacals o digestives o també per combatre els cucs. Però avui vespre també es recull herba lluïssa, serva dels ulls, com una a Menorca i a Mallorca per problemes de visió, o la mateixa herba de Sant Joan, que té reconegudes propietats guaridores com antiinflamatòries, cicatritzants i antisèptiques. També trobam l'orenga, el moraduix, la ginesta o moltes d'aquestes herbes que avui toca recollir tenen propietats no només medicinals, sinó també en tenen altres més màgiques. Passa, per exemple, amb soranga, per això se diu que si vols que la mota prenga, dona-li un remet d'oranga. Es diu perquè l'oranga és considerada eficaç per fer enamorar. Així que ja ho sabeu, tot preparat per viure una de les nits més màgiques de l'any, la Revetlla de Sant Joan. Comencem.

0: Raimundo Tentol. Tentol, amb Margalida Mateu.
1: Com estàu? Ben trobats un dia més en aquest programa de Tentol, un programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat,

0: Sol, no ho sé.
1: Fosc i negre.
0: Tenc un assaig, així que ballaré.
1: Cossiers?
0: Sí, per aquí va la cosa. Sí.
1: Bona feina.
0: Que ja que... comença aquí, compte enrere.
1: No només no, se celebra Sant Joan a Balears.
0: No, no, se celebren altres festes també.
1: Però bé, avui vos toca xerrar.
0: És una manera de celebrar també Sant Joan.
1: I tant, de Sant Joan, perquè avui a la Revetlla, ja ho han dit, és festa. Demà serà festiu a moltes localitats de Balears, de cada vegada més, també a Pal, on moltes persones ja hi fan feina, però com sabeu, és festa grossa. A Ciutadella ja s'ha fet el primer tot de Fabiol. La veritat és que mos ha tornat a posar la pell de gallina, com cada any, en Sebastià Salort i el caixer senyor, tan fantàstics, que ja han fet aquest primer toc. Per tant, ja ha començat el replec i ja han començat les festes de Sant Joan a Ciutadella i després les podran seguir per IB3 Televisió, que ho veurem la mar de bé, aquelles persones que no poden ser. Malauradament, a Ciutadella. Però bé, doncs, també una nit màgica pel que fa a les herbes. Està bé això de que ens diu la cultura popular d'anar a recull camamila, herba lluïssa, herbes de Sant Joan, o, per exemple, oranga. No sé si és una tradició que seguiu, però...
2: No.
1: Tota la cultura us recomana molt.
0: I avui en xerrarem.
1: Sí, sí. En xerrarem
0: i avui en xerrarem més tard.
1: Amb experts sobre el tema. Però bé, vinga, repassem més continguts, Celestí.
0: Sí, després d'aquest esclafit de festa de Sant Joan, que la viuen a ple, com cada any amb aquest moment tan esperat, avui jugarem a Tèntol un dia més, repassarem l'actualitat del dia i també parlarem amb la cantant mallorquina Marga Pocovic, que juntament amb en Biel Tous han aconseguit el segon premi a la millor cançó adaptada en aranès en el festival Aranvision, ara precisament, avui fa una setmana.

0: Sí, sí, l'heu reconeguda. Uh-huh. És el Wind of Change dels Scorpions, ara en aquesta versió, en aquesta adaptació en aranès que han fet Vial Tous i Marga Pocoví. El festival Ara en Vision és un concurs per promoure la llengua aranesa que xerren uns 5.000 parlants. És una variant de l'occità que és oficial, recordem, a la Vall d'Aran. Marga Pocoví i Vial Tous han adaptat aquesta cançó que sentiu, d'aquest clàssic d'Scorpions, traduït com Canvi de Vent, no sé si ho he dit bé, perquè no sé
1: aranès,
0: no sabem, encara que el podem entendre.
1: Sí. Eh?
0: A vegades qualque cosa s'escapa. Mm-hmm. Bé, i avui en parlarem
1: però
0: amb ells.
1: Però ara Marga Pocoví i Vial Tous sí que en saben, no?
0: En saben.
1: Llavors parlarem.
0: Com a mínim...
1: Han quedat segons
0: amb aquest segon premi. Saben fer aquesta cançó, la saben cantar i han aconseguit quedar en segona posició.
1: Doncs llavors parlarem amb ells, però sabeu que avui és dimarts i hem de brostejar en la història i en Tomeu Canyelles també adapta l'actualitat en la història.
2: A poques hores de celebrar la nit de Sant Joan, vos oferirem una breu panoràmica a la tradició a partir dels seus símbols intemporals i, per descomptat, aquestes curiositats que la converteixen en una vetllada màgica.
3: El dia ja és aquí. El dia ja s'atraca, el 23 de juny, el dissabte del 20.

0: La festa de Sant Joan a Ciutadella, de 6 de Ponent, se titula així. Sant Joan i un bon sol que fa avui també per Ciutadella. Protegiu-vos, si podeu. Miquel, però també tenim la notícia del dia avui.
1: Sí, i avui la dedicam a la banda Cucorba, que cada setmana han fet el darrer concert al seu poble, a Muro, on, de fet, els hi dedicaran una plaça que durà en nom de Cucorba.
0: Per favor.

0: arriben breaking news des de Ciutadella.
1: No, són un bon grapat, són un bon grapat, sí. Una bona tropa.
0: Una bona tropa,
1: sí.
0: Familiars i...
1: Una bona tropa de mallorquins.
0: I persones d'aquesta
1: sí.
0: casa.
1: Sí, d'aquesta casa, entre ells.
0: Companys nostres.
1: Sí, companys nostres, Antoni Guisquefré. No?
2: Diu bé.
1: N'hi ha més, sí. n'hi ha més.
0: Són molts. Ai. Això no se pot mostrar, eh?
1: No se pot mostrar. Però clar, eh?
0: Una bona pausa.
1: Sí, una bona pausa. Celebració.
0: Més temes, Celestí, si te sembla.
1: Idò, sí, vinga, perquè a tercera hora, a partir de les 5, farem un especial, evidentment, d'aquesta revetlla de Sant Joan, en connexions arreu de totes les illes. Per començar, connectarem, evidentment, en Ciutadella, on ja han fet a migdia, a les dues, aquest primer toc de Fubiol, i a les 6 s'espera l'entrada del caixer senyor ja a la plaça d'Esbon, després d'aquest replec de caixers, i en parlarem amb l'amic de Tèntol i Sant Joaner, en Xec Riudavets.

0: I a més d'anar al Sant Joan de fins a Ciutadella, també avui parlarem de costums i supersticions a Mallorca amb l'expert en cultura popular, Rafael Perelló, i recordarem amb ell la tradició de sort d'Esvimet que des de fa uns anys...
1: No fa massa anys,
0: jo n'he comptat uns 7 o 8, que ja no se'n fa aquella tradició en els infants que havien nascut amb trencadura i que se feia a l'hort del Correu de Manacor. Una finca de Manacor. I també connectarem, anirem fins al poble Sant Joan de Labritja amb Antoni Sandic perquè ens expliqui com es viu la festa en el municipi eivissenc i com la viu ell.
1: Exacte, per tant, repassada per totes les balears com es viu aquesta revetlla de Sant Joan. I a partir de les 5 i mitja vendran també les Marines de Tèntol. Avui na Marina Bannassa i na Marina Huguet parlaran de prohibicions a les xarxes socials.
2: Avui xerrarem de la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys, una mesura que a poc es va instaurant a països tant de fora com dintre de la Unió Europea. Però què significa exactament aquesta prohibició? Com funciona? Quines són les mesures que s'estan duent a terme? I sobretot, què és el que ja tenim fet? Això i molt més, avui a Ja Nedam.

0: 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també, ja ho sabeu, podeu participar en directe a Tèntol a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @TentolIV3, al Facebook de Tèntol.
3: O bé, també al correu electrònic,
4: sorpresa,
3: que nosaltres, que Tèntol@IV3Ràdio.com.
0: I d'allà ho tenim tot preparat per aquest programa. Avui som dimarts 23 de juny, és la Revetlla de Sant Joan. Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estona, Tom. Perquè ara hem de saludar la nostra tècnic, una dona que ha vengut de Pollença, on... No, mira que feix totes les festes a Pollença, però a Sant Joan no massa, tampoc. No se pot fer tot, diu.
3: Però segurament el celebrarà.
0: Cosa
3: no?
0: farà, cosa
3: sí,
0: farà.
3: Vespre.
0: Avui una marga xifra, el control tècnic, les 3 i 20, i ara hem de saber quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: idò, sí, mos toca saber quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
1: Idò, sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar, no de Sant Joan, que ja en parlarem.
0: Ja en parlarem avui,
1: i molt, sí. I ja el vivim intensament. Sinó que avui parlem d'un aniversari, d'una televisió local que no pot ser ni més ni manco que els 40 anys de la televisió poblera.

Idò sí, perquè el passat 16 de febrer d'enguany va fer 40 anys exactes de les primeres imatges ofertes per la cadena local Televisió Poblera a les cases familiars del poble de Sa Pobla. Una corolla de dos joves, en Miquel Pasqual, a la redacció i en Biel Capó a la part tècnica, guió i càmera i amb la col·laboració tècnica de Miquel Nicolau. La primera edició es va emetre des del domicili particular de Gabriel Capó al carrer Beret número 15 i va consistir en la retransmissió de la desfilada de la Rua de Carnaval.

0: I doncs, és per mort d'aquells 40 anys de la primera emissió de Televisió Poblera que l'Ajuntament de Sa Pobla ha impulsat enguany un projecte cultural i educatiu de mas municipal per commemorar aquest mitjà que va documentar la vida social, cultural i festiva de Sa Pobla entre els anys 1986 i 2005, quan va tancar. Una iniciativa coordinada per Marta Fernández, Curly Comas, i també amb la col·laboració de l'Associació Cultural Gavina, combinació que recupera patrimoni, alfabetització mediàtica i participació ciutadana. Aquest arxiu audiovisual consisteix en un patrimoni únic del poble de Sa Pobla, però que encara no està plenament digitalitzat ni és accessible, una tasca que ara s'està duent a terme. L'efemèride dels 40 anys de la Televisió Poblera és d'haver una oportunitat per reconnectar la comunitat amb la seva memòria audiovisual, un procés participatiu que uneix diferents generacions, perquè aquest projecte té com a objectiu generar, impulsar un procés participatiu intergeneracional que recuperi la memòria audiovisual poblera, fomenti el pensament crític i generi un producte audiovisual col·lectiu. Per aconseguir-ho, aquesta iniciativa ha implicat joves i també gent més major i s'ha materialitzat en un documental que en poden sentir un petit fragment.
1: Hola, bon vespre.
2: Vos donant la benvinguda al noticiari local.
1: Enguany és un any especial, perquè s'han complert 40 anys de la primera emissió de Televisió Poblera.
2: I ho volen celebrar amb aquest reportatge que han participat alumnes d'ESO de Son Basco, Sant Francesc d'Assís i Can Peu Blanc.
1: No hem pogut entrevistar tothom que hi va formar part, però confiem que arribi com un petit homenatge a totes les persones que la varen fer possible.
2: Esperem que vos agradi.
0: I de mira aquests joves periodistes poblers que ho fan de bé. Aquest és un fragmentat d'allò que podeu veure d'aquest projecte documental sobre els 40 anys de Televisió Poblera, dirigit per la periodista Margalida, ara ho dèiem, Carly Comas és el seu nom artístic, però ella no, Marta Fernández, perdoneu, que s'ha fet en col·laboració d'alumnes i associacions de la tercera edat i també escolars com alumnes de l'IES Can Peu Blanc, també de Sant Basca i del Col·legi Sant Francesc d'Assís de Sa Pobla. I per reviure aquests 40 anys de la Televisió Poblera, doncs avui les han convidat.
3: Sí, és per tots aquests motius que han decidit que dedicarem el joc d'avui de Tèntol en aquests 40 anys de la Televisió Poblera.
0: Així ho farem, són les 3:27. Tèntol.

Molt bé, tot una avançant, però abans hem de conèixer quina és la pregunta del dia. I avui, relacionada amb Sant Joan, diu així. Ja ho sabeu, avui és la nit de Sant Joan, aquesta nit màgica en què s'atribueixen propietats a determinades herbes, com ara una planta, la planta de la verbena. Sí, no m'ho hem equivocat. La verbena és una planta petitona molt abundant a marges de camins o torrents i que crida l'atenció perquè és una planta que ha donat nom a les rebel·les. Sí, verbena, rebel·les. Des de ben antic, en apropar-se quan s'acostava la nit de Sant Joan, els preparatius per recollir les herbes, en especial la verbena, aquesta planta, eren tan agradables que en castellà la festa va acabar rebent el nom de la planta, verbena, la rebel·la de Sant Joan, la verbena de Sant Joan, té aquest nom per mort d'aquesta planta. Però la pregunta d'avui és, sabeu quines propietats se li atribueixen a la verbena?

0: de pols espiritual.
1: Idò, si hem de davallar la verbena, això és avui vespre.
2: Sí, això avui, d'aquí una estona.
1: La verbena és una planta, però quines propietats se li atribueixen a la verbena?
2: Idò, tens por d'encomanar la bona aventura?
1: Bona cosa.
2: Té un por d'afrodisíac?
1: També és una bona cosa.
2: També és una bona cosa. O tens por de donar fortuna? És a dir,
1: també.
2: Dobrets.
1: Tot és vaire.
2: Sí, tot és bo.
1: La verbena. Sí. Tothom a cercar verbenes, tant si és una com l'altra.
2: Tot és positiu.
1: Tot molt va bé.
2: Alegria.
1: Quines propietats se li atribueixen en aquesta planta a la verbena? Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
2: Ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram de Tento, @TentoLiv3, o a través del 971 139 00, 971 139 00.
1: Ara tornem.

0: Nosaltres, Ràdio és patrimoni.
1: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
2: si a tu te dic pinta,
3: mur,
2: portada,
3: si a tu te dic gra,
2: que te venes cap primer de tot?
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.

0: 3:33 minuts, som aquí en directe a Vetre Ràdio i tenim la pregunta que avui demanàvem: quines propietats se li atribueix a la verbena, una planta que antigament se recuïa a la nit de Sant Joan i que tenia bones propietats, però quines? Celestia,
1: sí, no em dic que faci ballar, que també podria fer ballar. Però, sí. Bé.
0: Home, depèn de com vulguis ballar.
1: Sí, exacte. Bé, té el poder d'encomanar Bonaventura, la verbena, té un poder afrodisíac, o té el poder de donar fortuna?
0: Dobrets.
1: Sí, què diríeu?
0: Doncs aquesta és la pregunta del dia, la verbena, que ha donat nom en aquesta festa, que també es fa als vespres, sobretot abans d'un sant, d'un festiu, a totes les localitats. Molt bé, aquesta és la pregunta del dia, però nosaltres ara hem de conèixer el nostre convidat d'avui.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Arriba el moment de conèixer la nostra primera convidada d'avui, una convidada que farà jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són els 40 anys de la televisió poblera. Però, abans de parlar amb ella, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.

0: he vist. Coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
1: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
2: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
3: Per favor, vostè qui és?
2: Qui?
3: Qui és? Com se diu? Vostè qui és?
4: Qui és? Amb qui parlar?
5: Ah, sóc la Marta Fernández. Perdona, m'havia... Estava mirant en Miquel.
6: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens, exactament? D'on ve?
5: Som de Sa Pobla.
7: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
5: Vaig anar a Cases Monges, sempre ens ha desig de Sa Pobla.
8: És periodista, vostè?
5: Ho vaig estudiar i hi vaig exercir bastant, un parell d'anys. Ara m'ho dic més a salt visual.
2: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
9: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
5: Una càmera, un micro i un ordenador.
10: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
5: Puc dir que disfrut de fer la meva feina.
11: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
5: Tennis. I la darrera cosa és que en els 40 m'he comprat per fer wing foil. He anat 4 vegades i m'espera.
12: Que simpàtic. És meravellós veure't en tan bona forma, saps? Molt de gust de conèixer't. Continuem? On s'alimenta la fantasia? El cor o el cap?
5: En el cor.
12: A quina hora te'n vas al llit? A les 8?
5: Sempre som més de les 12.
13: Un bon numeret. Deu estar esgotada.
14: Ja ha passat tot. I bé està el que bé acaba. Ho he trobat absolutament perfecte. La felicito de debò. És tan encantadora com me l'havien descrit.
15: El seu full de serveis és excel·lent. És competent, disciplinada.
16: És una noia plena de llum.
17: I ets tan llesta.
18: Tenim les gravacions i ben guardades.
19: Espero que tingui una bona estada.
20: Dediquis a prendre el sol una setmana i quedarà com nova. Li dono la meva paraula.

0: I l'encentí de respondre aquest qüestionari electrònic, la Marta B. I ja podem saludar a Marta Fernández. Marta, benvinguda.
1: Moltes gràcies, molt
0: gràcies
1: contenta d'estar en el vostre programa.
0: I nosaltres encara més que hagués vengut. Per parlar de la televisió poblera, 40 anys. Tu sí. Devies néixer quan va començar la televisió poblera?
1: Mo mare fa 28 anys aquell dia i jo no me'n record, però sí, devia tenir 2 anys.
0: Dos anyets, sí.
2: I ja te posaven de petita?
1: Jo tinc el record de seure tots en el sofà i esperar les 10 el dijous per veure-la.
0: Era el dijous a vespre que feien emissió regular?
1: Sí, i el diumenge, per qui no la podia veure el dijous, la repetien a les 2.
0: Ahà, que bo. Clar, era una cosa que mirava tothom del poble, m'imagino, per estar informats, per veure la gent. Jo me recordo també de nina que nosaltres no tenien televisió, però tenien ràdio, i els dissabtes de matí tothom anava a la ràdio a explicar allò que li havia passat a la setmana o a explicar si havia jugat un partit de bàsquet, com havia anat. Era una manera de saber com que hi havia el poble, com funcionava, les notícies.
1: Sí, era una font principal de notícies i molta gent s'anava a fer feina i després durant la setmana no tenia temps a la millor de saber què havia passat i miraves televisió poblera dijous i t'enteraves de tot.
0: I d'allò que ara n'ha fet 40 anys, ara se n'ha fet un documental que l'has fet tu amb persones de diferents edats de la poble.
1: Sí, jo veig, no li diria documental perquè ja són com a paraules majors, però sí que he intentat
0: un petit reportatge.
1: Sí, l'idea ha estat juntar com més gent millor, tant joves com gent gran, i bé, recuperar un poc aquesta història de la televisió poblera, però que no se quedi amb això, sinó que també per ells hagi estat una eina per saber que la televisió poblera té un patrimoni audiovisual de la poble molt important, i després també el que he intentat és que et sabre de bon o com s'informen ells avui en dia, com ha canviat amb aquests 40 anys, i sobretot que siguin conscients de que tot allò que els arriba per xarxes o per missatge instantani, que sàpiguen com verificar-ho.
0: Clar.
1: Si és vera o no.
0: Clar, això també és una de les teves tasques, és la teva feina habitual, no?
1: Bé, amb aquest projecte en concret me fa ganes que també hi hagués aquesta part didàctica.
0: I com els expliques, això?
1: La Leila Dworkin, que per cert la va entrevistar fa poquet, sé que se va encarregar de fer aquest material didàctic, segons el li va explicar un poquet temes de televisió poblera, però també varen fer feina en aquest sentit, que m'ha pres més que important en aquests dies.
0: I que has tingut infants de quines edats?
1: Diria que entre 12 i 16, perquè he tingut grups de primer d'ESO i de quart d'ESO, de Sant Francesc de Sí de Sa Pobla, l'Institut Campeu Blanc i CEIP i Son Basca, que moltes gràcies a les professores que han fet una feinada i professors, perquè és difícil, no?, que implicar tanta gent, i sé que ho he fet quasi final de curs i els ho he d'agrair.
0: Els ha agradat, però hem vist un fragment que estaven allà tot contents.
1: És veritat que sí, he rebut molt bones crítiques i estic molt contenta de motivar gent jove. Nosaltres xerrava amb una mare, perquè clar, a la Pobla, quimant com ens coneixem, i me deia, jo no m'imaginava el meu fill fent una entrevista, i dius, una persona molt tímida, i sí. És veritat que s'han obert moltíssim i ja fan moltes ganes de participar.
0: Que bé. I també hi ha persones majors?
1: Sí. Ha vengut molta gent que va col·laborar en televisió poblera, que varen ser molts. És el que explicàvem en aquest vídeo promocional que hem fet. No tenim intent d'entrevistar tothom, però sí intentar agafar les diferents èpoques de la televisió, que en va tenir 3. Entre el 86 i el 2005.
0: 2005, que és quan va tancar.
1: Sí.
0: Va coincidir quan va obrir Televisió de Mallorca?
1: Sí. Va arribar la llei aquesta estatal de la TDT, Televisió Digital Terrestre, i va obligar les televisions locals o històriques a tancar, a no ser que aconseguissin una llicència, però que pràcticament era impossible per un mitjà local. Se va crear Ràdio Televisió de Mallorca, va durar el que va durar també, i sí que moltes d'aquestes televisions varen poder formar part de Televisió de Mallorca a través de la xarxa que li den.
2: Varen tenir un pes important,
1: molt
2: fort.
1: Important, de corresponsalies, però bé, tot això va desaparèixer.
0: Clar, això ja forma part del nostre passat.
1: Sí. Sí.
2: I deies que va tenir 3 etapes diferenciades. Per què 3 etapes significatives?
1: Bé, perquè hi va haver canvis generacionals, per el que he entès, i això hi va haver un inici, després en el 86 hi va haver com una primera prova, en el 88 van tornar a arrencar, del 99 al 2004 per mi no hi va haver emissions, un poquet així.
0: I com se matia en aquella època? Perquè clar, ara tothom fa vídeos, fotos de tot en son mòbil, és molt fàcil.
2: Bé, Sí, sobretot, clar, jo me genera curiositat des de on? Des d'una portassa, des d'un pis?
1: I va, mira, la primera emissió la va fer en Biel Botilla, gràcies Biel, perquè m'ha ajudat moltíssim amb aquest projecte i també té tota la gent de la Associació Cultural Gavina, que sense que després se va posar el nom de Televisió Poble i fa feina amb això. En Biel és un radioaficionat, de fet ahir vaig estar a casa seva i és impressionant la quantitat d'aparells que té d'electricitat i de ràdio. I des d'allà, des de casa seva, va fer la primera emissió, va agafar una càmera de seguretat, un focus, va posar estoc a discos i un programa de festes de Sant Antoni. I xerrant amb gent, he conegut alumnes seus que me van dir, sí, aquell dia que ho va fer, va remenar en el bar mitjón, va sintonitzar el canal i va dir, mirau, que ara sortirà la carta del just.
0: I va sortir.
1: Així va ser la primera emissió.
0: Clar.
2: Quina màgia.
0: I només se devia veure la Pobla.
1: Bé, se ve a la Pobla, però només un 25% del poble en el principi.
0: Vaja.
1: Perquè, clar, apuntaven totes les antenes cap a Ufabi i tot el que quedava darrere no ho va. De fet, a moments boníssims d'un programa que s'ha de la Càmera al Carrer, que era una idea d'Anna Margalida Socies, que va fer la directora de Ràdio Alcudi, on entrevistaven gent del poble. I és molt graciós perquè li demanaven a la gent que tal, veia Televisió Poblera, i molt de, és que se sent molt embuada, és que, i l'altre de, no, jo la veia beníssim, i l'altre de, no, els de, no, jo és que vivís que Campanet i Campanet no l'agafam. I clar, sí que després que varen ampliar la freqüència i també tot això, varen posar un repetidor buja, i segur que els van des de Menorca, i la gent els telefonava per fitxo, i et deia, que vols vindre de Menorca. I estaven tot emocionats.
0: Era una màgia en
2: aquell moment. Clar, devien ser moments emocionants, sí, d'entusiasme, de fer filigranes.
1: Sí, molts eren electricistes, però hi havia de tot. Hi havia margelers, gent que tenia carnisseries, botigues, qualsevol cosa que te puguis imaginar, participava a Televisió Poblera.
0: Uau, que divertit.
1: Sí.
0: Clar, allà eren els inicis. Quantes televisions hi havia aleshores a Mallorca, ho saps, més o manco?
1: Jo no ho sé, no puc fer una investigació tan profunda, però sí que, jo que sé, Inca, Sencelles, Alaró, no sé, n'hi havia moltíssima a Manacor. Sí, sí, sí, hi havia molt de pobles que tenien
0: televisió.
1: Que tenien. Era un moment que hi havia tres canals, Televisió Espanyola, TV1, TV2, i ja començaven a agafar TV3. Ja està. Això els alumnes... Entre això i veure les cintes obeques i les càmeres flipen.
0: Clar, sí. Clar. Com són les càmeres?
1: No, i ja...
0: Són
1: de les grosses.
0: Sí.
2: Clar,
0: sí,
2: perquè tot això no ho havíem vist, ni VHS.
1: No, i en els tallers que han fet, amb on ells varen venir alumnes i varen venir gent que havia participat de Televisió Poblera. I a la congregació varen muntar un escenari i ells se varen encarregar de gravar, uns fan les preguntes, els altres miraven que el sostre fos correcte, i varen fer aquestes entrevistes i també varen aprofitar per dur aquest material que ells utilitzaven, la taula de mescles, la càmera, les cintes, perquè vessin un reproductor de VHS, perquè vessin com funcionava. I és molt graciós veure com tenen la cinta i no saben ni per on li han de pegar.
0: No saben ni posar dins.
1: No saben ni posar dins.
2: Clar.
0: Fes una altra.
1: Ha estat molt interessant.
0: I tant, clar, jo crec. I s'ha digitalitzat tot l'arxiu de Televisió Poblera?
1: Estan amb això, jo crec que l'Associació Cultural Gavina està fent una feinada en aquest sentit i el que m'agrada més d'ells és que volen que la gent l'utilitzi, que si han de fer una recerca o si volen investigar sobre qualsevol tema, que sàpiguen que ja hi ha un arxiu entre el 86 i no només 2005, perquè enviar el Botilla a seguir gravant.
0: Ah, sí?
1: Sí. Hi ha moltíssima cosa per investigar. Uh-huh. De fet, jo he disfrutat de fer aquest projecte perquè he vist unes imatges que no m'esperava.
0: T'ha sorprès també el material.
1: Sí, sí, sí, m'ha sorprès moltíssim. I m'ha sorprès, per exemple, en Alexandra Ballester, diguent ja en el 88, crec que era 88, diguent, ara que faré un llibre d'història i és que sapigueu que Televisió Poblera farà història, ja ho donen el 88, saps? Just en aquest inici de les emissions.
0: Sí, ha estat una feina preciosa, no?
1: Sí.
0: Aquesta de trascar pels arxius de Televisió Poblera. I una de les anècdotes és que qui ja va participar de Televisió Poblera és el nostre següent convidat.

0: que aquí era un dels càmeres de Televisió Poblera és ni més ni manco que en Toni Ballador. Toni, com estàu?
1: Estic beníssim, i vosaltres també.
2: Càmera, càmera era.
3: No t'esperaves en això,
2: No.
0: Toni, nosaltres que mos pensàvem que ja havies nascut davant una càmera, però també hi vas estar darrere.
1: Sí, tant he estat a davant com a darrere.
2: I què t'agrada més?
1: L'època de Televisió Poblera no se pot ni comptar. De guapa que és, vull dir. Impressionant, perquè hi havia una guarda de gent que sempre estaven disposats a fer les feines que necessitava el poble i que necessitava la Televisió Poblera. Qualsevol hora de dia o de la nit anàvem a gravar. Sempre hi havia gent disposada a fer aquesta feina. I per això ja és l'arxiu que hi ha.
0: Clar. I Toni, tu tenies càmera o te la deixaven? Com vas aprendre a filmar?
1: Tot sol. Això és una altra història que no, la televisió no tenia del pes. I vàrem fer una entrevista, vàrem reunir gent i dir, qui vulgui fer de càmera s'ha de comprar la càmera i ha de fer la feina aquí. I n'hi va haver un quants que van comprar una càmera, una vaig ser jo, aposta per filmar la Televisió Poblera.
0: Uau. I encara la tens?
1: Sí, ja, sí, per estar un racó ja no ho sé. És una càmera molt antiga, una VHS aquesta.
0: Que curiós.
1: I llavors n'hi va haver de Super.
0: De Super 8? Una Super 8?
1: No, Super 8, Super VHS.
3: Era un poc més bona.
0: Era un poc més bona encara.
1: Que va sortir més endavant, és un poc més bona, exacte.
3: Toni, que te vas gastar tu? Perquè en Pere m'ha dit 250.000 pessetes. Va anar a Pere Grau.
2: A Pere Grau.
1: No, jo que no era tant perquè em vaig trobar una dosada i em va anar ben llit.
2: Una de segona mà.
1: Però no me'n record, no me'n record. Era igual, tot bé era igual. Era el que disfrutàvem.
2: Toni, i la traginaves per tot?
1: Sí, bueno. La duia per fer feina, no? Jo anava a fer feina de l'autocista, però la tenia que nostra preparada sempre.
0: I clar, i aquestes càmeres anaven amb una cinta, és a dir, tu gravaves i llavors la cinta s'ingestava perquè la gent un poc...
1: No, un moment.
0: Com anava?
1: Sí. Sempre que anàvem a un lloc a gravar, mos havíem d'acostumar, vàrem aprendre, si volien 5 minuts, gravaven 5 minuts, però sense aturar. Vull dir, sense fer cap classe de muntatges, la cinta la dues allà i la posaven 10 minuts, 2 en les 8, surten això, i això és el que ens interessa sortir. Tal. I no hi havia muntadors.
2: Clar.
1: Hi havia... Ara necessiten muntadors per fer-ho amb la televisió.
0: Sí.
1: Llavors, no.
0: I molts.
1: No, perquè ho fèiem així, tots.
3: Mm-hmm. Ja fan el premuntatge. Pel que m'han explicat, ja sabien... ara d'aquí a aquí fer
0: sabien
3: això.
0: Sabien els minuts
3: sí.
0: Bons.
3: No, ja anaven a filmar el que havia de sortir. No...
2: Havíeu de tenir més ull. Havíeu de ser més sí. Impecables. Sí.
3: De fet, en Pere Amador, no sé si tu, Toni, també, que teníeu una senyal amb l'Alexandre Ballester, que sabíeu quan vos veieu d'aturar.
1: Sí, senyor. Sí, sabíem, més o manco, això... Però és que m'ho sortia beníssim. És espantós, o sigui, és espantós. Avui en dia no aniria bé. Així com tenen les tècniques.
2: No ho sé
1: què passaria.
0: Mm-hmm. Sí. I mira que tu, Toni, ja fa anys que te dediques a això. Bé, ja poden dir que t'hi dediques. I que...
2: Sí.
0: Clar, perquè ara vins néixer, créixer i també morir la Televisió Poblera, però després, d'escat uns anys, ja te vas incorporar i ve tres televisió.
1: Bé, això me va ser un regal. Jo era l'any i és més que me va jubilar, que vaig començar a Ivets. Uh-huh. O sigui, ho veig com anant.
0: Sí.
1: Uh-huh. I bé, jo el que vos pot dir és que així com érem i així com fèiem la feina, hasta mos atrevíem a donar permises de l'Eglésia en directe, les matines, les processons de Setmana Santa... Que això era impressionant. Hi havia per la genteta que estava allí que no podia veure les matines i tot això, tenia l'ocasió i ho veia molt a Televisió Poblera.
0: Que bé.
2: Clar, també era...
1: I m'ordonaven les gràcies sempre seguit, pel carrer, vull dir, Sempre mos alabaven.
0: Sí, allò que té el servei públic, no? Una televisió propera i de proximitat com les televisions locals. I avui parlam de Televisió de Sa Pobla, Televisió Poblera, ha fet 40 anys, i en parlam avui amb Marta Fernández i Antoni Ballador.
4: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Molt bé, ara vos hem preparat un joquet. Començarem per na Marta i tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb aquests 40 anys de Televisió Poblera.
2: Vinga, Marta, tranquil·la, va per tu.
3: Ja li havia dit jo a Miquel que això no m'ho...
2: Sí.
3: No el nom meu.
2: Tens només 30 segons per enumerar noms de programes que va tenir Televisió Poblera. Vinga, tens.
3: La Càmera al Carrer, Patim Patam, Cultura Popular... És que l'altre també eren retransmissions, la primera retransmissió de les festes de Sant Antoni, les matines.
1: Festes de Crestats.
3: Processó.
1: Processons.
3: Toni Morar, ajudar.
2: Ajuda, Toni.
3: Jo els noms concrets.
1: Ple nord de l'Ajuntament.
0: També.
3: Noticiari local. El temps, molt important.
2: El temps.
3: Molt
0: també.
3: Important.
0: També se feia el temps.
3: Les patates, això, era molt important per la Pobla.
0: Que bo. Sí, hi havia una persona que s'encarregava.
3: Hi havia en Tololomà, que era el cap de la policia local, que era el que donava noticiari local i el temps, un d'ells.
0: Que bo. Ens ha encantat repassar els noms dels programes de Televisió Poblera. Ara, Toni, és el teu torn. Amant que te tocarà, tu.
2: Vinga, Toni, posa en carrer que en marxa. 30 segons també per dir noms de presentadors, presentadores, col·laboradors, col·laboradores de Televisió Poblera.
0: El Toni, noms. Temps.
2: Vinga, endavant. Ah, presentadors,
1: Pep
2: presentadores.
1: Pep Pablo, Pep Pons, Margalida Socies, Antol Alomà, Margalida Cuera, que li donen... bé, i una família, una gran família, perquè érem 15 o 16 i sempre hi havia gent disposta a fer feina. Això és el que més va quedar gravat en tota la família que
2: hem deixat
1: tot jo pel bé.
0: Toni, superbé.
3: 15 o 16 és l'època d'Antoni, però crec que són més d'una seixantena que van passar
0: durant
2: càmeres.
0: Durant aquests anys, no?
3: Sí.
0: 40 anys.
2: Sí. Heu fet un dinar?
3: Bé, 20 anys.
2: Un dinar, un sopar?
0: Clar, 20, sí.
2: Heu fet un dinar?
3: No, jo és que no...
2: La intenció d'agrupar tothom.
3: És curiós perquè jo vaig començar fent pràctiques allà, això m'havia oblidat de comentar-ho, varen ser 3 mesos, i no vaig formar part de l'associació. Però jo crec que això sí que, no sé si ara no organitzar qualque cosa per celebrar-ho.
0: Clar, clar, són 20 anys, és a dir, fa 40 anys que se va obrir, però són 20 anys que més o manco va...
3: Se va matre.
0: Sí.
1: Ai, pensàvem en el dinar.
3: Sí, home, home, Antoni, te pot contar una cosa dels dinars? O sopars?
1: Vos he de dir una cosa.
0: Sí.
1: Com que la gent no cobrava res. Cada mes, un dijous, o el darrer dijous de cada mes, a l'una, quan havien acabat el programa, anàvem a fer un arròs brut i me'l menjàvem a les dues i mitja.
0: Ah, veus, això.
3: Bona hora.
0: Això. Bona feina.
1: Ui, amb això sí que he pensat.
0: Qui també va participar de la Televisió Poblera és la Margalida Socies. Margalida, com estàs? Benvinguda.
5: Gràcies.
0: Que bé. Margalida, quin
5: ara l'estava escoltant,
0: quan
5: Antoni Ballador.
0: Sí.
5: Bé, molt de records, però aquest que ha dit era fantàstic. Això se li va ocórrer en Antol Alomà i en Alexandre Ballester quan acabava aquell arròs a les 1:30, a les 2. Feia com bona cuina, quan us recordo que hi havia bona cuina de TV3.
0: Sí.
5: I ell deia unes paraules i estava molt bé. Això era el nostre petit premi.
0: Clar, clar.
5: I sí, érem una gran família. Crec que encara ho som, perquè... xerrau de fer un dinar, estem per fer-lo. No estarà molt en estiques, és que li agrada organitzar i coordinar, està a punt de preparar-lo. Així que ja vos convidarem també a IB3, que vengueu.
2: Molt bé.
0: Vas. Margalida, tu també vas començar allà?
5: Sí, bé, la cara mos coneix moltes, no, Marta, que ja mos ha espigolat tot.
3: Oh? Sí, va ser la primera mestra, no, Margalida?
0: Sí.
3: Sí.
5: I en aquell moment, sí, penses a mitjans de comunicació locals i, naturalment, dies d'anar a la televisió Pont, a través d'en Joan Paeres i a través de l'Alexandra. I així, mira, vam començar com un joc, no?, que després, en el meu cas, s'ha convertit en professió, no? I jo volia destacar Antoni Ballador, que ell estava darrere les càmeres de tècnic i qui ho diria en aquell temps que acabaria davant les càmeres.
0: Exacte.
5: No? Això ho trobo al·lucinant, perquè en el nostre cas, mira, molt dedicats sempre a el meu modus vivendi, no?
2: Clar, els mitjans de locals de proximitat com formen i defineixen, no? En el teu cas, Margalida, en el teu cas, Marta, en el meu cas també, per exemple, com els mitjans...
0: Tu vas començar també
2: a Titoleta de Ràdio. Sí, com els mitjans locals...
3: Són molt importants.
2: Són decisius.
3: Sí. Mm. Te dona aquesta oportunitat de prendre una cosa que encara no has tocat ni has estudiat. Mm. Uh-huh. I el manco sempre si t'agrada.
2: I de jovenet.
3: No? Sí. Sí.
0: Ara has mostrat escoquet a tots aquests alumnes que has tingut.
3: Sí, i el document gràcia me fas que n'hi ha molts que són de ciències, però el dia com és, els ha agradat.
0: Sí, sempre sí.
3: De fet, bé, vos he de dir que Miquel Junc va ser d'un meu.
0: També?
3: Fa uns
2: sabíem.
3: Anys. Sí. I estic molt contenta que estigui aquí amb vosaltres.
0: Doncs també una gran família aquí avui. Margalida Socias fa feina a Ràdio Alcudi. De fet, ella n'és la responsable. Per tant, també t'hi dediques i t'hi has dedicat tota sa vida, Margalida. També te va marcar aquella televisió poblera. Antoni Ballador, que ara també a IB3 Televisió. Toni, una ferrada forta per tu.
1: Gràcies.
0: Te veurem aquest estiu. Has de descansar un poc.
1: Jo descanto un parell de dies, me'n vaig a berenar 3 o 4 dies i llavors vaig a gravar.
2: Ah,
1: divendres he d'anar a fer un reportatge.
0: I de bona feina.
2: Però fora càmera.
1: No, càmera. Una gravació, he d'anar a fer divendres que ve.
0: Sí.
2: Bé, però no carregues càmera, clar, no. Això ja va quedar enrere. No. Sí, no. Davant càmera.
1: No. Ah, sí. Toni. Ara jo els faig renar unes càmeres.
0: Molt d'anys, Toni, no. Una ferrada forta.
1: Moltes gràcies.
0: Margalida Socias, sí?
1: Pensau que feis una feina però excepcional, també, Valtros, no?
0: Gràcies,
2: no, Toni.
1: Que no sigui cap espècie de ningú.
0: No.
1: Que si mollem tot això, me'ls quedarem sense res.
0: Gràcies, Toni. Una besada forta, Margalida. Gràcies també a tu.
5: Una abraçada.
0: I Marta.
2: I molt d'anys.
0: Moltes gràcies. Enhorabona per aquest projecte.
3: Gràcies. Pensau venir. Dia 1 de... O sigui, dimecres que hi ve... A les 7:30 la congregació farà la presentació d'aquest reportatge.
2: Vinga, fet.
3: I també hi haurà un col·loqui on hi participa, bueno, moderarà.
0: Doncs no tenim més temps, però apuntada la data. Gràcies, Marta.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
6: Bon dia. Cort invertirà 76,5 milions d'euros en la rehabilitació de l'edifici de Gesa i el seu entorn.
7: El projecte guanyador del concurs d'idees preveu una biblioteca, espais culturals, un centre d'interpretació de l'energia, zones verdes i nous serveis municipals, a més dels 30.000 metres quadrats de façana marítima que envolten l'edifici. Jaime Martínez, a Salvatlle de Palma.
8: Una zona com en aquestes, a més, on els edificis són dels anys 50, 60, 70, que molt d'ells no tenien aparcaments soterrats, serà una bona notícia per veïnats. I a més, si recorden els problemes que té la ciutat en aquesta entrada, en l'operació Nigul, que arriba el problema davant la catedral, doncs serà una manera també de minvar un poc aquest problema.
6: I el govern activa el pla per externalitzar part de l'administració i simplificar tràmits.
7: Ho ha anunciat avui el vicepresident Antoni Costa, qui afirma que ha enviat una instrucció als consellers perquè apliquin de manera massiva la declaració responsable. Les passes del govern es veuen refermades per resultats de la segona enquesta d'opinió encarregada pel govern, que revela que 2 de cada 3 ciutadans considera excessiva la paperassa.
9: Els ciutadans estan cansats de portar documentació i moltes vegades de portar la mateixa documentació a diferents administracions públiques i fins i tot dins la mateixa administració pública a portar la mateixa documentació a tramitacions o procediments diferents.
6: Però avui, ja ho sabeu, es revela de Sant Joan i el director general d'Emergències Interior, Pablo Garritz, demana molta precaució en quant a l'ús del foc. Les restriccions, recorden, segueixen vigents durant la nit de Sant Joan i la prevenció és essencial.
7: Tot això enmig d'unes fortes temperatures que eleven al màxim el risc d'incendi. Comenta també que crear foc a zones on no estigui habilitat ja és per si mateixa una situació de risc.
10: Tenemos una situación que es bastante más particular, que es el uso del fuego en las playas. Para hacer fuegos como evento como tal hay que pedir la autorización correspondiente al ayuntamiento. Hacer fuego en los sitios donde no está habilitado para hacer fuego ya es una situación de riesgo.
6: Per avui, Ciutadella és protagonista i més de 5.000 persones han omplert la plaça de la catedral per a presenciar el replec de cavallers després del primer toc de flabiol que condueix la cavalcada fins al Born.
7: A les 6 serà el moment pel cargol d'Esborn i posteriorment el de Santa Clara.
6: També a Llevant de Mallorca fan festa grossa en Sant Joan Palós de Felanitx i el Sol Cavall al municipi de Sant Joan.
7: I a Eivissa, a més, és la festa patronal de Sant Joan de Labritja i hi ha festa a Vila. També les platges de Talamanca i ses Figueretes. I a Formentera, el Pilar de la Mola és festa patronal.
6: I encetam la plana estatal amb una darrera hora perquè la Guàrdia Civil ha detingut 6 persones, 4 a la província de Sòria i 2 a Madrid. Això com a resultat dels registres duts a terme a l'Ajuntament sorià.
7: S'investiguen possibles delictes de tràfic d'influència, prevaricació, falsedat documental i blanqueig de capitals i organització criminal.
6: I a la plana política un darrer apunt perquè l'expresident Zapatero ha apuntat una possible nul·litat del seu cas. Demana que s'acrediti quina resolució judicial va autoritzar l'anàlisi de les converses intervingudes a l'accionista de Plus Ultra, en les quals es basa la seva imputació. El vice de Rodríguez Zapatero manté que l'única autorització dels Estats Units per fer servir el contingut del telèfon requisat per les autoritats nord-americanes no és suficient perquè la justícia espanyola les pugui incloure a la causa. Hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a les 5.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que Cucorba tindran una plaça amb el seu nom a Muro.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: moment per encetar la segona hora de temps, la segona hora de programa. Tenim totes les lletres, tenim en Toni Cardell al control tècnic. Toni, què faràs avui vespre? Ui, ui, ui, que no me'l vol contar.
1: No me'l vol dir, no l'has sentit, jo no.
0: No ho diu. No. Té qualque cosa preparada.
2: Però ja ho diuen.
1: El riu.
0: Demà ho sabrem. Demà vendràs, també? Sí. Demà, per cert,
1: demà
0: tenim programa.
1: Demà mos ho contaràs, en diferit.
0: Perquè és festa a bona part de Balears, però no tota. Per tant, serem aquí en directe a les 3 hores de programa. Vos hi esperam. Però, com dèiem, tenim totes les lletres i ara també la notícia del dia.

0: I doncs sí, Miquel Junts de l'Estil, i bé, mos toca saber quina és la notícia del dia. I hem de pegar un bot fins a Muro, avui,
1: sí, sí,
0: perquè parlam de Cucorba.

0: Avui toca dedicar aquest tema del dia als Cucorba, que aquest cap de setmana passat varen fer el darrer concert al seu poble, a Muro. Fa uns mesos ja varen parlar amb ells, varen venir aquí a Tentol, després d'anunciar que, coincidint amb el 50è aniversari de la banda, l'any que ve aturaran de fer concerts.
1: I així, Francesc Aguiló, Jeroni Sardó i Gabriel Gamundí varen fundar Cucorba en el seu poble, Muro, el 1977, i a poc varen començar a fer concerts, sempre vestits de pallassos i cantant un repertori basat en cançons populars en català i temes propis, amb l'objectiu de fer participar i ballar els infants d'arreu de Mallorca.
0: La seva estrena discogràfica no va arribar fins al 1985, quan varen publicar Com un pern de rifa, un àlbum de 12 cançons que contenia temes conegudíssims, com aquest La mosca que sona de fons, Som els cavallers, o L'elefant.

0: I que encara la cantam, els més grans.
1: Gràcies, jo m'ho sé.
0: Gràcies a ells, gràcies a Cucorba.
2: Sí, sí. Els cavallers també, la mosca també, l'elefant.
0: Totes, totes.
2: Joan Petit.
1: Sí. N'hi ha moltíssimes, que no les acabarien de dir.
0: I com vos dèiem, diumenge passat, Cucorba varen fer un dels seus concerts més especials. El darrer que faran a Muro, al municipi que els va veure com deien néixer i els ha vist créixer durant aquests 50 anys de trajectòries. Per això que volen demanar a gent d'aquest poble què han significat per ells.
1: Crec que tots els mallorquins tenim un primer record relacionat amb els Cucorba, i aquests murers que han contactat els han demanat precisament això, quin és el primer record que tenen de Cucorba. Ens contesten Antoni Moragues, na Damiana Cloquei i en Joan Moragues.
3: El meu primer record clar que tinc és quan tenia 4 anys a la comunió de la meva germana que varen venir a actuar. I aquí ja me sabia totes les seves cançons i tot el seu baix. Per tant, molt abans ja les coneixia.
4: I el meu primer record amb el grup Cucorba seria de molt, molt petita. Diria que devia tenir 2 o 3 anys. A un concert de Sant Joan, picant amb sa ma i en sa dit damunt ses rajoles de sa plaça i ballant amb ells en Joan Petit quan balla. Aquest és un dels meus primers records i el tinc gravat a foc dins la memòria.
5: Bueno, jo el primer record que tinc en Cucorba seria un poquet difícil de definir, perquè anava molt de concerts quan era petit. No, si podia no me'n perdia cap. I el que sí que record també és que es demanar activament que me posessin el Cucorba a casa meva. O sigui, que potser no hi havia concert i de vinga, vull ballar el Cucorba. I me posava amb un pare i ma mare, me posava en un disc i jo me posava a ballar amb ells, o ballava tot sol, o també una cosa que feia molt era que

0: Jo estic molt d'acord amb això que explicava ara en Joan. Jo tinc la mateixa edat que ell i també tinc molt de records de quan era petit relacionats amb els Cucarba, d'anar a veure'ls moltes vegades en concert a la Pobla, Can Picafort, que estiuetjava allà, de demanar a casa que me posassin el disc i clar, tenien els infants tan enganxats, va ser molt important per la tasca que ells feien, recuperar les cançons infantils populars. I també mos ho expliquen aquest Morés que han participat en aquest reportatge.
1: A nivell de la música infantil, jo crec que la seva aportació va ser que varen ser pioners. No sé si els primers, però dels primers, en fer música infantil en català i en fer animació en català, i no només donar difusió a les seves cançons, sinó recuperar cançons populars, jocs, rondars, refranys, i fer que els nens els aprenguessin, no? Donar difusió a la cultura popular tradicional de les Illes Balears o de països catalanoparlants. I això crec que és molt important.
2: Hi ha una cosa molt important que a vegades crec que en general s'invisibilitza una mica o passa a segon pla, que és aquesta feina que ha fet a nivell cultural Cucarba, perquè ha aconseguit que moltíssimes generacions de nins i nines aprenguin unes lletres, unes cançons i tinguin uns referents en certa manera tradicionals i que crec que són molt importants i se'ls facin seus. Jo hi ha cançons i hi ha coses i tonades i lletres que no me sabria de cap manera, segurament, i que no hauria arribat a conèixer si no fos perquè els Cucarba les cantaven. I crec que aquesta feina, com que està sobretot destinada a nens petits, una feina per un públic infantil, moltes vegades passa com a segon pla i oblidant la importància que té, perquè tots aquests al·lots i al·lotes que han crescut com jo en les cançons dels Cucarba, de qualque manera els atendrem en nosaltres tota la vida.
3: Crec que ja formen part de la cultura mallorquina. No crec que hi hagi cap nina, cap poble que no sàpiga qui són, ni hagi cantat les seves cançons.

0: Així és, duim Cucorba de dins. Hi ha generació d'infants que varen créixer amb Cucorba i cantant aquestes cançons infantils populars i altres temes propis seus, però a part de la importància d'aquesta tasca de recuperació de cançons populars, na Damiana també ens ha volgut destacar que han suposat culturalment Cucorba per un poble com Muro. La sentim.
1: I pel que fa a Muro, han estat tots abanderats del poble de Muro. Mai han renegat de ser de Muro, al contrari, sempre van dir per tot, i amb la boca ben grossa, i han duit el nom de Muro per tot Mallorca, per totes les Balears, per tots els països catalans i per part de l'estranger. Per tant, jo crec que no podrien demanar més.
2: Durant aquests 50 anys de trajectòria, els Cucorba han fet 15 àlbums, més de 200 cançons i més de 3.500 concerts, que són moltíssims, són moltíssims, quasi res. I abans d'acomiadar-se encara publicaran un altre disc, ja ho varen dir quan varen venir aquí a Tentol, hi haurà més música dels Cucorba, i na Damiana Cloquei ens explica que no s'esperaven mai poder participar en aquest disc.
1: I qui m'hagués dit, quan de petita te'ls mirava boca badats durant les seves actuacions, que llavors de més gran els nostres camins se creuarien i que arribaríem a fer feina plegats amb corolles vàries d'activisme cultural i gestió cultural, com puguin ser obres de teatre, recitals de poesia, sobre cultural balear i altres formats diversos. I que fins i tot ara, per exemple, estic super agraïda i super contenta d'estar treballant en la gràfica del seu nou i darrer disc, no? Super afortunada de formar part de la meva vida.

0: Has de dir que na Damiana farà el la portada
1: disseny,
0: del disc,
1: sí, disseny. Tot el disseny del disc, mira.
0: Que bé.
1: Ha estat casualitat, perquè ahir xerrava amb ella per aquest tema, que m'envies 4 àudios, i m'ha dit, mira, també li faré el disseny del disc, així que ha anat bé. Ha anat
0: doncs
1: bé,
0: sí, tenim... se tanca el cercle i na Damiana, que de petita anava als seus concerts, ara també podrà fer i participar d'aquest darrer disco, que sí que ja serà el darrer de Cucorba.
2: Idò, i per tot això, diumenge, l'Ajuntament de Muro, durant aquesta darrera actuació que dèiem de Cucorba al municipi, els va voler fer un homenatge i els va entregar una placa commemorativa que du el nom de Plaça Cucorba. Serà instal·lada a un espai del poble, prop de les escoles i en l'institut. Miquel Àngel Tortell, regidor de Més per Muro, ens explica per què varen proposar fer aquest homenatge des de l'Ajuntament.
3: Han proposat que se li dediqui una plaça, així serà, un espai educatiu, serà la plaça Cucorba, allà on conflueixen l'escola de 0-3, escola de primari i institut, perquè realment 50 anys d'un grup d'animació infantil han calat molt fondo a la consciència del murès. I, de fet, la darrera actuació que van fer a Muro, que va ser molt emotiva, i els aves que anaven contemplant les campanades de Montes Cadafal, i ves com... Per primera vegada, en Paco Guiló ja se comença a emocionar de veres, que veu que s'acosta, i també el fet de tenir una plaça en el seu nom, això també ho valoren molt, més que d'altres reconeixements, diria, i és que Cucorba han estat un grup de recuperació de cançons populars i d'animació infantil com mai no hi havia hagut a la nostra història recent.

0: I no podem acabar aquesta notícia del dia sense parlar amb un dels membres de Cucorba. Ell és en Francesc Aguiló. Francesc, com estàs? Benvingut.
1: Hola, com estan?
0: Què has trobat d'aquest reportatge? T'ha agradat?
1: M'he emocionat.
2: Que bé.
1: M'he emocionat, ha estat molt guapo, moltes gràcies. I, a més, les persones que han parlat han de més d'haver crescut ells en les cançons de Cucorba, també som amics meus, i en Damián, amb en Joan Moragues, els he dirigit com a actor de teatre per adult, també.
0: Ha estat
1: molt guapo tot plegat, gràcies.
0: Clar, és que és un any, Francesc, que no sé com ho podreu assumir per emocionalment tot.
1: La veritat és que mos comença ja a sobrepassar una mica, perquè les mostres d'afecte han estat tantes, que la veritat és que mos estan tocant el moll d'escor. Sabien que havien fet una tasca i que havien fet una feinada immensa durant aquests anys, però que mos estimassin tant, encara que també sabien que ni ho feien, però també estan recollint moltíssimes mostres de pares i de padrins, que la veritat són emocionants.
2: Clar, Francesc, és que mos heu tocat escor durant aquests 50 anys a tots, ara ho dèiem, és que duim un Cucorba de dins.
1: Sí, molta de gent, un Cucorba de dins, perquè en certa manera hem estat la banda sonora de l'infància de moltíssims nins i nines, i és una banda sonora que te queda de dins. Te queda de dins perquè no sé, és diferent a la música per adult, que també té. Però aquesta època incipient de la vida, que t'arriben les primeres emocions i els primers estímuls, normalment queda a dins la memòria i també dins el cor de la gent.
3: I, Francesc, com va anar aquest darrer concert que vareu fer diumenge a Muro? Perquè segur que va ser molt emocionant.
1: Sí, va ser molt emocionant. Na Gemma sempre me demanava les darreres actuacions, a veure si no teníem aquesta cosa que molt sortia de les entranyes, perquè ella va estar una guarda d'actuacions a punt de caure-li la llagrimeta, i no, també, en Biel i jo estàvem tranquils i relaxats, però a Muro ja aquest tals se va rompre definitivament, perquè va ser una actuació molt especial, molt més llarga de lo normal. Vam estrenar tres cançons del 19, i la culminació de tot plegat va ser l'entrega d'aquesta placa, de la plaça que mos dediquen, que això sí que mos va acabar d'emocionar del tot, perquè bé, normalment això... aquests homenatges, aquests agraïments se solen fer quan les persones ja són mortes, que poca utilitat té pels homenatjats, però que vagin fet ara vagaïm profundament i estem molt, molt contents.
0: I tant que sí, poder-ho viure, i ara un nom de carrer, de plaça en aquest cas, carrer Cucorba, ja serà per sempre el municipi de Muro, que és el vostre poble, però que òbviament és una cosa extensible per tot Balears i sobretot a Mallorca.
3: Podríem fer una a cada poble.
1: No tant, però la veritat és que sí, això quedarà per sempre. I mira per on una paraula en desús, com era Cucorba, que quan nosaltres la vam posar el nom del grup, tenia precisament la simbologia aquesta de voler recuperar la llengua, la nostra llengua, que en aquell moment estava en penúria, i també com a símbol de recuperació de la cultura popular i d'aquesta paraula oblidada que s'hagués perdut, que és quedat tradicional en el coemoll, allà on és, perduda i oblidada, ara quedarà per la posteritat.
0: I tant, i tant que sí. I també s'haurà desvirtuat un poc.
2: Clar, identificada amb altres.
3: Exactament.
2: Que ho has campat.
0: En veure aquest joc aquest.
1: Si em moll, si em moll per viu, hauria d'afegir una nova secció.
2: Exacte, això mateix. Sí,
0: grup de música.
2: No seria rigorós.
0: I tant. I, Francesc Compan, feis un darrer concert, mos ho vareu contar en el Teatre Xafortesa.
3: Jo no he pogut contar quants en tenen aquest estiu, perquè en tenen un munt, un munt.
1: En tenim moltes, i a més coses estranyes, perquè hem de fer, a Inca hem de fer un concert de rock en banda de rockera en directe, que farem, versionarem les cançons més potentes.
2: El Boogie Boogie, segur. El Boogie Boogie ets més rockera.
1: Pets adults, a les 11 de la nit.
3: Millor. En aquest hi haurem d'anar.
0: Sí. Wow.
1: Un concert de rock. Llavors, hem de fer també l'obra cultural Balears està preparant un homenatge que també consistirà en un concert que cantarem amb altres cantants de Mallorca. Encara no arriben nos, primer que no ho confirmin. Però també serà. Llavors,
0: això estarà molt bé.
1: Un concert en la Filharmònica de Porreres.
0: Wow. Sí, com us ho van dir, sí.
1: Que serà un altre tipus d'arranjament i una altra manera de cantar. I tot plegat acabarà en les accions que comentàveu, 2, 3 i 4 de gener, per a la Fortesa, l'actuació darrere de dia 4 coincideix amb el dia que complim els 50 anys, i aquí sí que segur que mos trencarà el bon.
0: Clar que sí.
3: Segur que hi haurà
0: aquí
3: llàgrimes.
0: Aquí caurà la llàgrima a
2: tot. Sí. I el disc, per quant? Quan sortirà aquest disc?
1: Aquest disc estàvem demà i passat demà a tornar a veure els estudis, amb Miquel Brunet, l'estàvem enregistrant, i tenim bastanta cosa ja feta. Jo crec que amb una mica de sort cap a final de juliol el disc estarà llest. Esperem
2: aviat,
1: que sí.
2: Aviat.
1: Molt bé, ha agradat tenir-ho abans, però...
0: Bé, va ser bé.
3: Ja n'hi ha bé.
1: Costa molt.
0: Enhorabona, Francesc. Una ferrada forta. Bon estiu.
1: Moltíssimes gràcies a la gent de Tentol per tot el cas que mos heu fet i l'estimació que mos heu demostrat. Una abraçada forta per
0: igualment,
1: a vosaltres.
0: Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
0: Ara hem de fer una pausa amb Tentol i tornem tot d'una.
4: Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: La drogoaddicció. Aquesta setmana hem triat parlar de la terminologia relacionada amb les drogues, ja que el dia 26 és el Dia Internacional contra l'ús indegut i el tràfic il·lícit de drogues. Un problema mundial que afecta milions de persones i que cal combatre amb tots els mitjans possibles. Avui començarem amb alguns termes genèrics. En l'àmbit de les addiccions, escrit amb dues D's i dues C's, parlam de drogoaddicció, quan una persona no és capaç de viure sense la substància. Per això també se'n diu drogodependència. La persona que pateix drogoaddicció s'anomena drogoaddicte, acabat amb B o amb A, segons si es tracta d'un subjecte masculí o femení. També se'n diu drogodependent. Aquest darrer terme és el més recomanat en contextos socials i institucionals, mentre que la forma toxicòman o toxicòmana es considera desaconsellada en l'ús actual. La droga pot generar una dependència física quan l'organisme necessita la substància per funcionar amb normalitat, i també una dependència psíquica quan la persona sent la necessitat de consumir-la. La manca d'administració de la substància pot provocar la síndrome d'abstinència. Fixeu-vos que és la síndrome i no el síndrome, també coneguda popularment com a mono. El lema d'aquest dia és contundent. L'evidència és clara, hem d'invertir en prevenció. I terme explicat, terme acabat.
1: IB3 Ràdio és diversitat. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
2: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
3: Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
2: Entrada lliure.
3: Obra Cultural Balear.
4: Ja som aquí, ja hem arribat.
5: Com anem, com esteu?
6: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
4: És el moment de posar els punts sobre les is.
7: De fluència.
6: El paraigo en sabates.
4: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el vestidor. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
6: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
7: Idò, què fem? Recomanam.
1: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Això ho ha fet un professional.

0: és el teu moment d'atento.
1: Soc en Ramon, de Consell, i el meu moment d'atento és quan m'aturo a fer una cerveseta en arribar de classe, just abans de dinar.
0: Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
2: Tenim el nostre estimat Tomeu Canyelles, com anam?
3: Molt bé, què tal?
2: Molt bé, i tu?
3: Molt bé, Fas... per aquesta calor, ben sí, de fora.
4: No, però tens sí. cara fresca, fresca, sí.
3: Tanta sort.
2: Ell sí, no? Perquè és un home xelest. Sí.
3: No m'ha pegat massa el sol, ho he dit, per sort.
2: Sí. No, però tu quan entram, quan venim d'esquerrer i entram aquí més qui va.
3: Déu meu, és gran assumpte. Per tant, la gent que ara mateix m'ho estic escoltant, des d'aquests que... cotxos que no duen, o tenen l'aire condicionat espanyat, i tot la meva solidaritat, que estàu sentint ara mateix. Conec aquesta sensació, volants que cremen, aquesta tapisseria, però que està com, a, com si fos caliu.
4: Clar, suposo que qualcú...
2: No t'asseus... Només t'asseus lo just i necessari per no tenir totes coses.
4: No, dir, suposo que qualcú està millor, però, clar, ciutat és ciutat. I és foc, És un infern. Però jo no sé si ho he passat pitjor en la nit.
3: Ui,
4: que clar, que ben tancat, perquè és que no entrava ni un bri d'oratge, no. I a més si entrava era calent,
2: no
4: de dia, perquè de dia suposa que si hi ha sol... Sí,
2: una nit d'aquelles tropicals.
4: No seran fresques.
2: Mm-hmm. I temps, no sé si adequat o no, per la Revetlla de Sant Joan.
3: Mira, podríem parlar...
2: Home, ha de fer calor, perquè si per Sant Joan no fa calor...
3: Alguna cosa estranya estaria passant, jo no m'ho puc imaginar una nit de Sant Joan en sa Rebeca a mà, una giqueta, el que sigui.
2: O que plogui. Difícilment plou per Sant Joan.
3: Difícilment.
2: Sí.
3: Però jo crec que també la gent li vindria de gust un poquet d'aigua ara mateix.
2: Sí,
3: una refrescadeta no estaria malament ara mateix.
2: Però és vera que és una nit màgica, una nit plena de tradicions, que avui repassarem amb en Tomeu, aquesta nit de Sant Joan, molt nostrada, molt arrelada, però al mateix temps una celebració d'abast internacional, no només aquí.
3: És així, no? Perquè no podríem parlar d'una festa que hagi arribat a tots els indrets del món ni d'una tradició que ens pugui oferir un llistat tancat de països, tot i que sí sabem que la nit de Sant Joan et celebra una vintena llarga de països ubicats principalment a Europa i Amèrica, no? I certament el cristianisme i la seva expansió a l'altra banda de l'Atlàntic ha contribuït, podríem dir, a la seva globalització, no? Però també és vera que hi ha factors que ens permeten comprendre que és una tradició amb tants de paral·lismes com diferències molt curioses, no? Fins al punt d'adaptar-se a la idiosincràsia de cada territori sense perdre de vista atributs simbòlics comuns, no? Com per exemple el paper de dos elements vitals com són el foc i l'aigua. No?
2: Sí, això per tant, són elements comuns.
3: En molt d'aspectes, sí. Si comencem a repassar tots aquests països i molt de pobles, sempre fan l'aparició, sigui el foc, sigui l'aigua, o siguin els dos a vegada. No? Uh-huh. En tot cas, més que una festa global, sí que podem dir que és una celebració amb un sentit cultural molt marcat i que s'ha sabut reinventar al llarg de la història sense perdre de vista el seu transfons, com dèiem, molt simbòlic. Mm-hmm.
4: Però, també, quin paper té la tradició precristiana amb aquesta nit de Sant Joan tal com la coneixem?
3: I també, així com dius, no? És important perquè aquesta mateixa data també es celebrava la festa del solstici d'estiu, no? Parlant, per tant, d'una tradició que comptava amb una llarga història abans de ser cristianitzada a partir de la seva associació en Sant Joan Bautista, no? Una reminiscència molt clara d'aquesta herència són, per exemple, les fogueres, no? Però també n'hi ha d'altres que suggereixen que aquesta transició entre la primavera i l'estiu era o és una oportunitat per la purificació. Elements tan atàvids a la humanitat com el foc o l'aigua es convertien en elements que vehiculaven el pensament màgic i així poder demanar la protecció, per exemple, o també potenciar la fertilitat, tant del cos com de les terres, sol·licitar curacions o, en definitiva, obtenir el favor diví per purificar-nos de tot allò dolent que rodeja les nostres vides. No? Per tant, si reparam amb atenció, crida molt la naturalesa d'aquesta festa perquè, tot i estar inserida dins un calendari associat al cristianisme, dona continuïtat continuïtat a creences que ja venen de molt abans del naixement del bon Jesús, no? I per què? Perquè en el final marca com una línia divisòria, no? És a dir, per sobre de credos i supersticions, aquest solstici divideix un cicle natural com és el pas de la primavera a l'estiu, no? Per tant, l'importància que això tenia per les economies agrícoles dona ple sentit a la necessitat de recórrer, com dèiem, en aquest pensament màgic per atreure la bona sort.
2: La bona sort, també. Com dius, Tomeu, bé, el foc és un element altament simbòlic a moltes de les nostres tradicions, però quin paper juga una nit com avui, la nit de Sant Joan, Tomeu?
3: Bé, mem, el foc és un element, com dèiem, simbòlic, estretament associat a la neteja, a la renovació, no? És a dir, el foc crema i escalfa, però també purifica, no? I segons la tradició d'un bon grapat de cultures precristianes, el foc era una forma d'espantar els mals esperits i amb ells la negativitat, no? No pensem que això de botar fogueres durant la nit de Sant Joan o cremar-hi paperets, no? Que és alça com una tradició que molta gent, pues, no ho sé, li ve de gust, o fins i tot cremar objectes, no? És una tradició contemporània, no, que va. Són expressions que ens acompanyen des dels temps més remots, perquè els humans, amb independència de l'etapa històrica que ens ha tocat viure, sempre hem estirat de l'esperança, no? De la necessitat de creure que poden sobreposar-nos a la negativitat i, per contra, fer petites accions que contribueixin a posar la bona sort al nostre costat, no? És per això que el foc perviu com un element imprescindible per comprendre i gaudir d'aquesta tradició. I, curiosament, tot i la versió del cristianisme amb molt d'atributs propis de les cultures paganes, i demà es fa, és curiós, però va continuar allà, no? Reclamant el seu propi espai. I per què? Mem, jo crec que per dues raons, no? En primer lloc, perquè és un element en el que el reflex de la llum... Bueno, pel cristianisme, evidentment, es foc és com el reflex de la llum de l'esperit, no? Però també sinònim d'allò terrenal i ancestral que ens connecta amb els orígens i amb la necessitat humana de celebrar la vida al voltant d'aquesta calor compartida, no?, que té el foc.
2: Sí, tot i que amb bones, perquè...
3: Sí, mem, no fegeu desastres si voltar una nau alerta.
2: A més, amb aquesta onada de calor s'han disparat totes les alarmes de...
3: No tingueu a prop boscos, no tingueu a prop, exacte, feis, si fes foc...
2: Coses molt controlades i molt petites.
3: Exacte.
4: Sí, i per favor, tampoc que no s'deixi ser brutó.
2: Això sí,
4: clar,
2: sí, sí.
4: Ara
2: sí, de fet,
4: aquelles imatges...
2: L'Ajuntament de Palma acaba d'enviar una nota de premsa que diu ja tenim tot l'operatiu preparat per avui vespre i demà per fer tota la platja i tots els entorns públics. Que, per tant, una miqueta de civisme que no costa res agafar allò que has generat.
3: Exacte.
2: Ho agafes i...
3: Coneixement, eh? Teniu coneixement avui vespre.
4: Bé, Tomeu, què em poden dir d'un altre símbol com són les bruixes? Perquè la nit de Sant Joan també ha estat considerada com una nit bruixa.
3: Sí, és curiós, perquè també podríem dir que, a més de ser una d'aquestes reminiscències precristianes, és també com una figura que ve a recordar-nos que la nit de Sant Joan no pot deslligar-se d'una festivitat que també, amem, també ens remunta, ens remet a la tradició pagana, no? La bruixa, és a dir, aquesta figura tan associada en els contes de terror, és també una representació de la dissidència, dels coneixements ocults i d'allò que sobreviu en els marges de l'oficialitat. No podem dir que en el cas de les Balears sigui un símbol gaire present, no? Però sí que ho és a altres territoris, no? Per exemple, és el cas de Galícia, on hi més hi perviuen atributs culturals profundament empaltats a la cultura celta, no? A més, aquest folclore seu intensifica les dimensions màgiques d'una nit com aquesta. I què és el que tenim? I, bé, un bon grapat d'històries, llegendes de bruixes, aquelarres, vols nocturns i danses al·lucinades al voltant d'una foguetera, no? A més que s'han estès de Galícia cap a altres territoris del nord de la península, no? Una cosa curiosa, però, és que abans la bruixa era percebuda com una antagonista carregada de males intencions, no? Però també és vera que el paper simbòlic que dona ara mateix, en el segle XXI, és diferent, no? És un símbol de coneixement que resisteix a morir i a tal efecte a una tradició com podria ser la d'avui, no? Hi ha nombrosos territoris que, de fet, aposten, no?, per la seva reivindicació.
2: Darrera pregunta, Tomeu, avui que parlam d'aquesta revela de Sant Joan, abans de que és una festa que se celebra bon grapat de països de per tot el món, no només per les nostres contrades, cadascuna fidel a la seva pròpia tradició, sí. Però per acabar, com dèiem, quin costum creus que tenen un component més curiós, per dir-ho de qualque manera?
3: Mem, si haguéssim de fer una llista de tradicions curioses, segurament ens quedarien curts de temps, no? Però, mem, és vera que gratant en aquesta tradició hi ha aspectes que criden bastant l'atenció, no? Per exemple, la crema dels Juanillos, no? Un ninots de pedaç a les platges platges d'Algeciras o les sanjuanades de Huesca, que són els banys nocturns que es fan en una nit com aquestes, les aigües de rius i dels llacs, no?
2: Si bé, la crema aquesta també se fa, no ara, però a Menorca també sí. Se fa els bujots.
3: Exacte. Que mira, és un bon paradigma, totalment. Sí. És que és curiós veure com també altres territoris acaben adaptant-les i convertint-les en algo molt seu, no?
2: Una cosa que és com que és pròpia d'aquí també se fa a altres llocs.
3: Efectivament, efectivament.
2: I també dius que neden a les platges sanjuanades a Huesca.
3: Sí, sí, sí, bueno, en els rius, en aquest cas, i els llats, clar.
2: Neden a...
3: Sí, sí, clar, com que no hi ha tampoc... És interior. És interior peninsular i aprofiten aquests punts d'aigua per pegar un cafico, no? Però, bueno, si anem una mica més lluny, podrem veure que alguns pobles de França, per exemple, es fan 9 voltes al voltant d'una foguera per aconseguir, per això, favors maritals, no?, per dir-ho d'alguna forma, no?
2: Aquestes són les més preferides.
3: Sí, bueno, mira, doncs mira, te diré que també és curiós veure com l'amor o el desig d'amor fa la seva aparició a diferents cultures, perquè, per exemple, en el nord de França o també a Irlanda, botar la foguera és una manera d'obtenir certs favors, no?, o fins i tot que els parts, no?, els parts, els nins quan venen, doncs puguin arribar bé, puguin arribar d'alguna forma sans i estalvis, no?
2: Que això, gent, jo conec que gent que ho fa, que fa un petit fogueró i bota, que...
3: Perquè tot vagi bé, que tot surti bé. És com una ofrena. Oh?
2: Total, total.
3: Sí, mira, és curiós, molt curiós.
2: I que també se fa per Sant Antoni, o per Sant, un temps se feia per Sant Matances, que la gent botava els foguerons.
3: Perquè tot anàs bé.
2: Exacte, i d'això fins i tot hi ha paraules pròpies que
3: és meravellós,
2: donen
3: això.
2: Nom en aquest botar, per exemple, la paraula vinerbo vol dir botar un fogueró.
3: Ostres, mira, això no ho sabia. Això no ho sabia. Pensava, de fet, que el vinerbo era una altra cosa. Pensava que era un... Ah, no ho sé. Ara vaig... Turístic en Buent. Hauria de crear aquí en Biel Maal. Perquè
2: sí, perquè en Biel va fer una revista que
3: sí?
2: Se deia Vinerbo.
3: És Vinerbo, sí,
2: però
3: sí.
2: És una foguera de festa
3: que se fa
2: davant les cases per ser matances i que...
3: No ho sabia.
2: Aquest fogueró se deia Vinerbo o Minerbo, depèn de la zona, i també hi havia qui votava.
3: Ah, mira, beníssim. Ja, mira.
2: Com també aquesta cosa...
3: Que no se perdi.
2: Ancestral,
3: efectivament.
2: Humana, com a telúrica i també com a molt...
3: Efectivament.
2: Molt d'un temps, no? I de que això també se fa a altres bandes del món.
3: Sí, mem, és que jo, per exemple, així gratant, una altra cosa que m'ha creat l'atenció és que a certes zones de Xile, per exemple, es conviden com a petits jocs endevinatoris per conèixer quin és destí amorós que pot esperar, doncs, això, uns enamorats, no? A més, la mescla de costums i supersticions, com dèiem, dona moltíssim de joc, no? Sortir i entrar de l'aigua durant la nit de Sant Joan per obtenir la bona sort, caminar descalç sobre la roada des del matí següent per curar certes malalties, rituals d'endevinació que inclouen cera d'una espelma o fins i tot gues, bé, en definitiva, no? Jo, llevat de l'escalfor d'una foguera, no puc dir gaire cosa de tradicions, però tot això demostra la intensitat en la que has viscut una nit com aquesta arreu del món.
2: Arreu del món, sí, el solstici d'estiu.
3: Vamos!
4: I que ha crescut més aquesta celebració, jo diria, en sols anys, perquè...
3: És guapo!
4: Quan érem a Lodz era una celebració més familiar, no? Més...
2: Sí, de fet no se celebrava
4: de petita dimensió, no? I no se celebrava per tot. No hi havia aquestes tensions de platges amb tanta gent.
3: No. Sí,
4: també és una festa que s'ha massificat.
3: No? Sí,
2: sí. Sí, això no era massa tradició. A les platges jo no ho recordo, Nina.
4: Però no és nou d'ara, sinó que ja fa un bon grapat d'anys que hi ha aquestes massificacions.
2: Sí, i que com que hi ha altres indrets que ho fan, també ens arriba aquí, perquè al final les festes s'acaben contagiant.
3: Com una mena de nova globalització, gràcies a internet i altres viatges, sí, sí.
2: Una cosa mos d'una altra i que vam tots de festa, o no? Perquè vosaltres mateixos, avui és la nit de Sant Joan, decidiu que voleu fer, que no. De totes maneres, hi ha un munt d'activitats programades.
3: Per descomptat.
2: Per molt de llocs de Balears, també aquí a Palma, també hi ha un correfoc, hi ha un concert en Espart de la Mà, que en Xanguito me'l va dir que tocava. Sí.
3: No és mal pla, tampoc.
2: No, i que més, és que hi ha tanta... Bé, moltes coses. Abans he enumerat les poblacions que es festa avui, i de cada vegada també n'hi ha més, perquè a Laró, a Calvià, a Deà, Mancó de la Vall, Moró, Palma, Porreres, Sant Joan, Son Cervera, Calonja, Caladó, Sant Joan de la Britja, Ciutadella, òbviament.
3: Escolta, ja...
2: És festa, demà. I avui també. A partir de la... Ara, d'aquí una horeta, ja podreu començar a veure com serà aquesta entrada del Caixer Senyor a la plaça d'Esborn. tu t'agrada la festa de Menorca?
3: No de seguida gaire, la veritat. Jo, per exemple, sí que anava...
4: Has anat a Econja?
3: Jo anava, tampoc, mira, jo anava a les festes del Mercadal, eren les meves.
2: Ah, vos.
3: Les festes més petitones,
4: no,
3: i això,
4: però... Altre mallorquí que no he anat, tampoc.
3: No, jo tanta... Sí. Jo també amb els cavalls no m'ho duc massa bé, la veritat.
2: No?
3: No, no
2: te
3: gaire.
2: Te fan por?
3: Respecte,
2: sí.
3: I si juntam que jo tampoc estem a la Ginebra, no el duc tampoc massa bé, això de gin, doncs pues mira, ja tenim com a...
2: Mira, ja tenim...
4: Però has estat en el Mercadal.
3: Sí, les festes de Mercadal.
4: També altres festes de Menorca.
2: Són precioses, les festes de Mercadal, totes. Antoni Mas mos ha escrit, diu, la doctora Maria Barceló, sempre que el terme Minervo també fet servir a Porreres, on es fa la mateixa festa, ve de Minervo, al seu torn de Minerva, la deessa romana que li feien festa el 13 de juny.
3: Antoni Mas,
2: Toni Mas.
3: Historiador.
2: Sí.
3: Ai, és que no n'hi pot haver d'altre.
2: És ell.
3: Autoritat, sempre.
2: Total.
4: És a dir, que Minervo ve de Minerva.
2: De Minerva, de la deessa. És a dir, que ja sabem d'on ve aquesta paraula.
3: Moltes gràcies, Toni.
2: Sempre. Sí, hem descobert aquesta història gràcies a Antoni Mas, catedràtic de... No sé si és catedràtic, Antoni, però en tot cas...
3: Jo crec que l'ho duc aquí un dia.
2: Sí, l'han convidat molt de pits.
3: Sempre hi ha temes interessantíssims. Sí. I ell està
2: és especialista en l'edat mitjana.
3: Sí, però està fent una molt bona recerca. Jo crec que un dia el podríeu dur aquí ja. Ara te parlaré
2: microtancat.
3: Jo sé que està ara mateix treballant. Un dia el podríeu dur aquí i que vos faci 5 cèntims d'aquesta bona recerca que està duent a terme.
2: Apuntant.
4: Bueno, ho has sentit, és a dir, que aquesta gestió ja està feta, no?
2: Sí, ho has sentit.
3: De representant.
4: Evidentment.
2: Està pendent, perquè mos acaba d'enviar aquest missatge. Tomeu, tu què faràs avui vespre?
3: Descansar un poquet, perquè jo duc un tutet, però que ningú ho sap ara mateix.
2: Sí.
4: Per aquí no és que no estiguem festers, però sí, sembla ser que descansarem.
2: Sí, jo he comanat una coca per fer qualque cosa.
4: Bona, clar.
2: Sí, que manco, menjarem.
4: No, sopar, evidentment soparem. Això sí, això és una festa, sempre.
2: Gràcies. Fins la setmana que ve, Tomeu.
3: A vosaltres, que vagi
4: molt
3: bé.
4: Tomeu.
5: I de tres ràdios, humor.
6: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
7: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
8: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
9: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
10: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veien les campanetes.
8: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxaf i a Coca-Cola, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
2: Continuem i ara vos hem d'explicar que els montuïrers Marga Pocoví, també Biel Tous, han guanyat el segon premi a la millor cançó adaptada a la llengua aranesa amb Canvi d'Advent, una versió del Wind of Change dels Scorpions, que sona així.

0: L'entenem a l'Arenès, però no tot, eh? Segon que encara costa. Sí. Bé, així sona l'adaptació a l'Arenès d'aquest Wind of Change de Scorpions, aquest clàssic d'aquesta banda que han fet Marga Pocoví i Vial Tous i que ha guanyat, com dèiem, el segon premi a la final Aranvision, el concurs que fan a la Vall d'Aran i que promou l'ús de la llengua aranesa a través de la cançó i que se va celebrar la setmana passada, dimarts, dia 16 de juny. Recordem que, a més, Marga Pocoví i Vial Tous l'any passat ja varen guanyar el premi a la millor cançó en un concurs que es fa a Durango amb motiu del Dia de la Dona, el 8M.
1: I de ja podem parlar amb la Marga Pocoví. Enhorabona. Benvinguda.
2: Gràcies, moltes gràcies.
1: Quina il·lusió.
0: De concurs en concurs i de premi en premi. Sí.
2: Nosaltres anem d'il·lusió en il·lusió, de veritat, perquè nosaltres ens presentem en aquests concursos perquè és veritat que d'alguna manera hi ha qualque cosa que mos empeny. Ara l'any passat el 8M en reivindicació del Dia de la Dona, ara per poder d'alguna manera sentir aquest mimetisme, com deia molt bé enviar l'altre dia a l'entrevista que mos feren a Lletres Televisió, aquest mimetisme precisament per aquest voler cuidar de la nostra llengua. Crec que el fet que mos hagi atret la llengua aranesa precisament és per això, perquè per tenir cura d'aquestes llengües un poc, diríem, com a minoritàries, no?
1: Mm. I com ho has fet, Marga, per aprendre aranès i fer-ho tan bé? Sí, qualcú t'ha ensenyat?
0: Ja en sabies?
2: Sí que m'han ensenyat. No ha estat tan fàcil, no. No ha estat gent fàcil, de fet. Bé, quan jo li vaig plantejar en Biel presentar-nos en aquest concurs, el primer que feren va ser posar-nos en contacte amb el Consell d'Aran. I allà ho tenen molt clar, ho tenen claríssim. I és que allà, si tu vols aprendre o millorar l'aranès, tenen a disposició voluntaris. I res, i vaig telefonar i me van assignar una voluntària que fa feina en el Departament de Política Lingüística d'allà del Consell d'Aran. I aquesta voluntària, na Manuela Ané, ha estat en jo, de veres, com aquell que diu dia i nit, perquè jo li enviava àudios, ella me contestava, no, Marga, això ho has de pronunciar, segur és el que m'ha costat més, segur aquesta francesa, això és el que m'ha costat més de tot. Però és veritat que aquesta lota ha estat en jo, però a tope, a full ha estat en jo, i bueno, ja a lo darrer li vaig dir a Manuela, jo no ho sé fer millor, és que jo me presentaré així i que Déu vulgui, i me va dir, no, és que no ho pot fer millor, perquè és que està perfecte ara ja, vull dir, però això és aranesa.
0: Clar, però Marga, després ja vareu seure a taula, hora de sopar, i ja vares poder fer sopar amb aranes, ja...
2: No, és a dir, jo l'entenc, en Biel i jo entenem l'aranès, perquè clar, després d'aquests mesos d'estar en contacte amb aquesta llengua, sí que l'entenem, el que passa que encara el que és xerrar algunes paraules, solta't sí, però mos hem preparat precisament per fer aquesta cançó en el concurs.
1: Clar. I com ha estat anar allà, conèixer la gent, conèixer l'idioma...
0: I aconseguir segon lloc.
1: També.
2: Ha estat meravellós, és que ha estat increïble, perquè, clar, allà hi venien els mallorquins, és a dir, hi anaven els mallorquins, perquè nosaltres ens van dir que l'any passat el que va venir de més enfora era de Lleida, vull dir, nosaltres hi anàvem allà, clar, i venien els de Mallorca, vull dir, és que només feia falta que ens posessin l'estora vermella de contents que estaven de que algú s'hagués fet ressò d'aquest concurs. I la veritat és que mos han tractat bé, no, lo següent. Va ser meravellós. La gent molt amable, la gent molt, molt entregada i no només el jurat que mos va atorgar el segon premi, sinó la gent que estava molt, molt, molt entregada cap a nosaltres. Mm-hmm.
0: I per què aquest clàssic de Scorpions?
2: Bé, aquest clàssic d'Scorpion va ser perquè jo ja tenia la meva pròpia versió, que havia penjat fa alguns mesos a les xarxes socials. I clar, d'alguna manera ja tenia traduïda, ja us dic, en la meva versió i en la meva pròpia llengua. Llavors, d'alguna manera ja tenia una primera passa feta, que no era traduir directament des de l'anglès. Clar, jo li vaig passar la meva pròpia versió a Manuela, li vaig dir, mira, això és la meva versió de Wind of Change. I ella em va dir, bueno, no se pot traduir literal, perquè hi ha moltes coses que canvien. Pensa, quan me van enviar la lletra, en Berenet vaig dir, mare de Déu, a bon m'he ficat, a bon m'he ficat, a bon m'ho hem ficat, Biel. Però vaig dir, bé, hem de ser valents, ara ja estem enmig, ara ja anirem, i vinga, per en banda.
1: Sí. I vos ha quedat fantàstica. I la vareu haver de defensar allà, quan éreu allà, davant el públic aranès?
2: Davant el públic aranès i davant el jurat aranès.
0: Wow.
2: Sí, hi havia...
0: digues, Marga, digues.
2: No, anava a dir que hi havia quatre membres de jurat de diferents àmbits de professió i després una plaça de Viella estava esdivada de gent. És a dir, allà sabeu que des que posaren en marxa aquest concurs s'ho prenen en sèrio. Hauríem de prendre un poc d'exemple d'allà, i allà ho tenen molt clar, que és que volen promocionar, cuidar la seva llengua, que al final aquesta llengua la xerren, no sé si vaig molt malament, però unes 5.000 persones, o més.
1: Sí.
2: I és llengua oficial, vull dir, tenen molt clar que la volen cuidar.
1: I ja se nota amb tots els esforços que estan fent, i que haguis pogut tenir una persona que t'hagi ajudat, que t'hagi seguit tot el procés de creació de la cançó.
2: Sí.
1: Això és magnífic, aquest suport que has tingut, i també l'oportunitat de conèixer aquesta gent, aquesta llengua, aquest lloc, que crec que és preciós. Jo no hi he estat mai, però té molt bona
2: pinta. És preciós, Margalida, perquè és vera que en Biel i jo tampoc hi havíem estat, i era una bona oportunitat, una gran oportunitat, no només per anar a aquest concurs, sinó per conèixer aquest lloc i per conèixer aquesta gent, i la veritat és que no serà la darrera vegada que hi anem, perquè és preciós, uns paisatges impressionants, que és que val molt la pena anar-hi. Jo m'imagino que en hivern, tot nevat, això ha de ser un paradís.
1: I ara quina duis en marxa?
0: Sí, ara ja vos heu animat, l'any que ve quina llengua toca.
2: No sabem molt bé, però sí que és vera que ja mos han demanat per versionar alguna cançó per un altre concurs en una altra llengua, o sigui que, però no ho sé, ara la coralla que duim en marxa no té res que veure en concursos, però sí que és un concert que mos fa molta il·lusió en Biel i jo. És un concert que farem de les nostres pròpies cançons a Itàlia, just a final d'any.
1: Sí, que bé, a bon?
2: un poble que es diu Sant Giovanni Rotondo, que està entre Nàpols i Roma, i allà anirem a fer un concert de les nostres cançons. I mos fa molt il·lusió, molta il·lusió.
1: I tant.
2: Dur la nostra música fora de les nostres fronteres, això és un repte personal i professional important.
1: I ja mos ho contareu quan arribi el moment. Sí. De moment, enhorabona per aquesta cançó, per aquesta versió de El Wind of Change dels Scorpions en llengua aranesa. Marga Pocoví, moltes gràcies. Una ferrada ben forta.
0: I enhorabona.
2: Gràcies
1: a vosaltres. Sí, enhorabona, com sempre. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs aquesta és la versió que han fet en llengua aranesa. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot una.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Quatre mitjans aeris s'han incorporat avui a hora baixa a les feines d'extinció de l'incendi forestal de Camila Camuro. Segons la darrera actualització, s'han cremat més de 16 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. També hi treballen brigades terrestres. Hi ha quatre vehicles autobomba, tres bombers forestals i dos agents de medi ambient per combatre el foc.
2: Romandran a la zona afectada fins que l'alerta per incendi baixi, refrescant els punts calents i evitant que les flames es revifin. L'incendi forestal de Can Milec es va declarar ahir passades les 4 de l'hora baixa. Els serveis d'emergència demanen prudència a la població perquè per l'avís vermell que continua en vigor, ho explica el director tècnic d'extinció de l'Ivanat, Oriol Carrer.
3: Pues hem racionalitzat un poquet els mitjans. Aleshores, estem organitzant per dependre el mínim i no absorbir màxims recursos per si després sortís un altre incendi, poder també atendre'l amb màximes garanties. Aleshores, bueno, estan treballant perimetrant l'incendi i apagant també punts calents que hi ha dins de l'incendi.
1: I en aquesta hora fem una ullada a les carreteres, per això connectam amb la sala de control de la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia. Com es circula per les vies de les Illes?
4: Bon dia. En aquestes hores encara trobant retencions a la via Cintura, començant des de Sontrapinya fins a Sant Fusterat, trobant trànsit bastant lent. D'altra banda, trobant retencions a l'arribada de Palma des de l'autopista d'Andratx, a l'altura de Portals fins a incorporació de la via Cintura. També trobaran retencions a la sortida de Palma, a la carretera de Llumalló, en el trencabades del Molinar fins a l'aeroport. Per això incorporar-ho, molt bon dia.
1: Gràcies per aquesta informació. De fet, seguim amb informació de servei perquè en aquesta hora, com explica José Romero, els embossos encara són puntuals, però s'espera que a mesura que s'acosti el capvespre la situació es complicarà. Per això a Palma s'augmenten les freqüències de transport. Es reforcen les línies 33, 16 i 19 que passaran cada 20 minuts pel concert d'Alan Parson Project i també per la revetlla del Parc de la Mà.
2: També hi haurà més freqüències del Nitbus i dels autobusos que van a les platges per a celebrar la revetlla de Sant Joan. Són les línies 25 i 35 que circularan cada mitja hora fins al matí. A Formentera, el Pilar de la Mola es festa patronal i el Consell de Formentera habilita un servei gratuït d'autobús per pujar a la Mola i evitar problemes d'aparcament.
1: Però tornant a Mallorca i les celebracions a les platges, a Muro, on sabeu que hi es varen produir dos incendis i com us ho acabem d'explicar, encara es fa feina en un d'ells, l'Ajuntament ha publicat un ban que especifica que queda prohibit fer fogueres a la platja, així com emprar barbacoes, bombones de gas o líquids inflamables.
2: Infraccions considerades greus i que se sancionaran amb multes de fins a 1.500 euros. Escoltam una veïnada i el val, la Miquel Porquer.
5: Jo troc que hi ha molt de truï, han d'anar molt alerta, perquè ara avui en dia el foc és molt perillós i pot dur greus conseqüències.
6: Perquè no només és el cas de les fogueres, és que després fan un barbacoa, després fan duen qualque bombona de gas. El que passa és això, bàsicament. Nosaltres estar en contacte directe amb el parc natural, més previsió hem de tenir.
1: Però si avui hi ha un racó protagonista a les Illes, aquesta ciutadella, d'aquí una hora a les 6. Comença el cargol d'Esborn, on hi serem en directe, i ja de vespre el de Santa Clara.
2: Val a dir que ja al migdia més de 5.000 persones han omplert la plaça de la Catedral per a presenciar el replec dels cavallers després del primer toc de flabiol que condueix la cuolcada fins al bord.
1: Arribam així a les 5 i 4 minuts. Ja ho sabeu, tornem a les 6, serem en directe en el cargol d'Esbon de Ciutadella. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que feim el compte enrere per la nit de Sant Joan.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: És l'hora d'obrir aquesta tercera i darrera hora del Tèntol d'avui, en aquesta nit, en aquest cap vespre tan especial com és el vespre de Sant Joan. Avui passaran coses arreu de les illes i nosaltres les volem viure.

0: Per cert, que tenim en Toni Cardell aquí, en nosaltres el control tècnic, que no l'he saludat.
1: Sí.
0: I també el moment de saber com serà aquesta, com es viurà aquesta revetlla de Sant Joan a cada una de les nostres illes.
1: Així és, com es viu i se sent aquest Sant Joan, perquè nit és una de les més esperades, si més no, la més carregada de simbolisme. El vespre de Sant Joan, arreu de les illes, a Ciutadella, ja de migdia, ja ha escaltat de ple aquesta festa que no atura.
0: Ara, quan falti un quart per les 6 i Vetres Televisió, ja començarà la retransmissió d'Escaragol d'Esborn, que és aquest moment tan esperat, que és quan el caixer senyor ja s'ha fet tot el replec, que ara mateix l'estan fent, i quan han replegat tots els caixers i cavallers que formaran part de la colcada d'enguany de Sant Joan a Ciutadella, entrarà aquesta entrada triomfal que fa el caixer senyor a la plaça del Born. Doncs aquest moment el podrem viure en directe per i altres televisió, que se verà tan bé.
1: Exacte. I aquesta bulla, aquest esclat de festa que no atura, que no aturarà en aquestes pròximes hores. Però més enllà de Ciutadella, on ja la viuen de ple i vibren, també volem sentir com se viu la festa en profunditat arreu de totes les illes.
2: En profunditat.

0: I doncs sí, en aquesta hora farem una volta per totes les illes. Començam a Ciutadella per viure l'esclat de la festa. Volem saludar el ciutadellenc amic d'aquest programa, com és en Xec Riudavets. Com està, Xec? Benvingut. Vam si trobam en Xec. Molt bé, en Xec. A ma mare, hola. Clar.
1: Senten un so ell, per a...
0: Ell és a Ciutadella i és molt Sant Joaner, molt Sant Joaner.
1: Senten aquest so, però d'en fora.
0: A veure... Hola, Xec. Xec Riudavets. Molt sents?
2: Bon dia, bones
0: ara.
1: Ara!
0: Com estàs?
2: És que hi ha molta gent i molt desvelat i se sent molt poc, la veritat.
0: Clar, normal. On ets ara?
1: Però te senten bé, ara.
2: Ara mateix acaben de donar la bandera en el Caixer Fadrí. I som aquí a la parròquia de Sant Rafael, ben de vora casc així casat.
0: Uau.
2: I me sap greu, però és que quasi no vull sent.
0: No, bé, tu vés explicant. Xe, com ho has viscut, què has fet avui?
2: Bé, bàsicament, avui matí mos hem trobat amb els amics per anar a fer la volta, a veure com penjaven la bandera i anar a fer la volta un poc pel barri i començar a animar un poc l'ambient. I ara aquí els cavalls van passant davant casc així casat per saludar la gent, i ja van cap a casa que és el senyor, i després la capellana, que és aquí on són jo mateix, aquí, jo estic a 5 metres del cavall de la capellana que està esperant aquí.
0: Està esperant aquest replec. On és enguany la casa capellana?
2: És a la parròquia de Sant Rafel, i és a 20 metres de casc així casat, justament s'ha estrevingut, que estan molt a prop.
0: Ah, mira. I serà on faran els darrers tocs? És a dir, també allà on acabarà demà de matinada
2: les festes. Exacte, demà aquí acabarà la festa, també.
0: Clar que sí. I, Xec, com ho has viscut, hi ha molta gent, clar, t'ho han de demanar, enguany, com cada any, més, manco...
2: Sempre n'hi ha molta de gent, no te sabria dir.
0: No els han comptat, eh?
2: Sempre n'hi ha molta.
0: Moltíssima. Com ho vius tu, Xec? Perquè sé que ho vius amb intensitat, que és una festa que, òbviament, t'estimes i t'agrada molt.
2: Bé, te contestaré, però no sé què m'has demanat, perquè és que no se sent gens.
0: No passis, però tu
2: xerra. Jo ho visc en tota la intensitat que puc. Ara aquí estan passant cavalls, i la gent fa un esbalot, evidentment, perquè això acaba de començar i la gent té moltes ganes de festa.
0: Moltes ganes. Aniràs a la plaça d'Esborn, ara?
2: M'ha sap molt de greu, Margalida, però és que no te sent gens.
0: No passis pena.
2: Hi ha un esbalot, ara, aquí mateix. Hi ha un esbalot impressionant.
0: No te preocupis, Xec. Passa gust i ja te'n tornem a connectar quan estigui un poc més tranquil·la la cosa, d'acord? Una ferrada forta. Bon Sant Joan.
2: No sé què m'acabes de demanar, m'ha sap molt de greu, però és que no se sent gens. T'he dit que els cavalls van botant i van passant i hi ha una explosió d'alegria perquè...

0: Que bé, que aquesta festa que ja ho veus que està en marxa i que va bé de temps, perquè som molt estrictes amb el temps i amb el timing que es diu ara a Ciutadella, les festes
1: Tenen
0: de Sant
1: aquesta
0: Joan, ho tenen tot.
1: precisió
0: Total,
1: anglesa.
0: total, total. És que a les 6 en punt veurem el cavall que entra a la plaça d'Esborn i no falla. No solen fallar, per tant, fan via també fer replec, agafar tots els cavalls i els cavallers i els caixers que formen part d'aquesta colcada. Hem connectat en Ciutadella, és clar, avui hi ha festa grossa, però també ara pegarem un bot a Manacor per parlar amb un especialista en cultura popular que en sap molt de supersticions d'aquesta nit màgica de Sant Joan. Ell és en Rafael Perelló. Rafael, com estàs? Tu més tranquil·la, Rafel?
2: Beníssim. Sí, jo vull per televisor.
0: Exacte.
1: Però celebres Sant Joan? Per vespre, Sant
2: Bé,
1: Joan.
2: me'n recordo els amics perquè m'ho convidin i dit a la forn.
0: Ah, veus, això està bé.
1: Està bé,
0: Sí,
1: bona cosa.
0: això és important. Rafael, per què és una nit màgica, la de Sant Joan? Tu que has entrevistat a tantes persones majors, hi ha molta relació amb la nostra cultura amb aquest vespre?
2: Sí, aquest vespre se duien a terme i el dia de Sant Joan se duien a terme moltes accions de caire màgica, no? La intercessió de Sant Joan ajudava a aconseguir segons quines coses.
0: Ah, sí, que se poden explicar.
1: Sí.
2: Per exemple, una que era molt comuna era que al vespre de Sant Joan les botes fadrines, o que se volien casar, les botes tisadisses, posaven davant del llit, quan s'anaven a jeure, amb els ulls cluts, tres faves. Una de seara, o sigui, s'havia llevat que tens a que fan ses faves, una altra de pelada i una de sencera. L'endemà de matí, quan s'aixecaven, ulls cluts, palpant, palpant, davant del llit, havien d'agafar una de ses tres faves. Si agafaven sa fava pelada, això molt seria pobre.
0: Ai.
2: Si agafaven sa fava a seara, mitjo, mitjo, ni ric ni pobre. I si fa una fava sencera, l'home seria ric. Això era una de les que diuen ordalies de Sant Joan. Rituals adivinatoris, n'hi havia bastant, n'hi havia molts, per saber com seria el futur l'espòs,
0: Uau.
2: l'home, com
0: I
2: seria
0: heu conegut
1: Que en
0: qualcú que
1: serien
0: fes això?
1: d'afortunades.
2: Sí, moltíssima gent,
0: Sí,
2: sí.
0: sí.
2: Sí, gent de ja de molta edat, moltes passos d'anys. Gent que es clavava molt d'anys que ho feia. Sí. Per exemple, també fonien plom i després ho tiraven dins aigua. I deien, Sant Joan pelut, Sant Joan pelat, mostren molt les eines de l'enamorat. I quan aquells ploms estaven en aigua, ja sabien, ja no, ja no se movien ni res, deien, això per un martell, el meu home serà ferrer. Això per una faus, el meu home serà pagès. Això era una altra ordalia de Sant Joan.
0: Aquesta és curiosíssima, no l'havia sentit mai. M'ha encantat. Clar, i
2: N'hi havia més,
0: n'hi havia
1: sí.
0: més, sí,
1: Vinga,
0: mem, que
1: més.
0: més?
2: Per exemple, enrodillaven, per exemple, una dona xerradissa, per això segons que ho feien les dones, enrodillava un paperet en sols pretendents o pretendents, els homes que ella li agradava. Per exemple, escrivia Joan, Andreu, Toni, Josep, o que sigui, i el tiraven dins un ribell amb aigua, al vespre de Sant Joan. El paperet que se desenrotllava més aviat seria Somo, que se casaria amb ella, seria
1: Que
2: el
1: és a
2: nom
1: dir,
2: de Somo. Després, jo he conegut dones amb el cap molt bé, que ho feien, que això era més potent, que a les 12 de mitjanit de vespre de Sant Joan se posaven dins una habitació fosca, o sigui, fora de llum ni res, i encenien una candela a darrere d'ell, i ells asseguts davant d'un mirall i esperaven que passés un ombra. Aquest ombra seria el futur espòs, també.
1: Ui.
2: El que passa és que, clar, això havia de tenir coratge per fer-ho.
0: Sí.
2: Sí.
0: Vaja.
1: Havia de passar un
2: Gent
1: ombra.
2: que ho feia, gent que ho feia.
0: Gent que ho feia. Clar, sí. De moment tenim moltes coses de... Sí. Bé, tot això que m'has explicat són dones que volien un enamorat o que aspiraven a un enamorat.
1: Tot recau damunt dones.
0: Sí, sí, sí. Perquè, clar, era una nit... Sí, sí, suposo que hi ha més coses que ara m'ho explicaràs, però, clar, hi ha

0: aquesta cosa de l'enamorament, no? De vespre de Sant Joan, de que és un vespre com a per aparellar-se.
1: Sí, o sigui, és un vespre on també les bruixes van deformades, també se feien coses de la pagesia, com per exemple, que si sembrava una figuera a les 12 de vespre de Sant Joan, neixeria esponerosa, ufana, vigoria. Després hi havia altres accions com si un infant estava embuixat al vespre de Sant Joan, ho feien mirar un molí que rodàs.
0: Si estava que, perdona?
1: Embruixat.
0: Ah, embruixat. Com ho sabien que un infant estava embruixat?
1: Bé, perquè feia de coses rares. Mm. Clar, igual que el mot tenia qualsevol malaltia, però pensa que quan una persona tenia un atac epilèptic, encara a principis del segle XX, no sabien, bueno, a finals de nou, no sabien què era, no deformaven les portes d'un cementeri, perquè se curés, però per desconeixement. Deien, no, està embruixat. I feien això, i volien anar allà, posava...
2: Això a les 12 d'en Sanit.
1: A les 12 d'en Sanit, sí. I a Manacó hi havia Ardimer...
0: Sí, Ardimer no fa tant d'anys,
1: no,
0: fa... Rafael.
1: No sé què fa.
2: Del 2018 en comptat, o de nou que
1: aquest
2: darrer referència que no se va fer el 2019.
1: I Ardimer també, quan jo anava, i és un element, també es convergeixen, se sortia del sol, per dir de Sant Joan és propi Dimer. I, clar, i el Dimer el que feien era passar els envots afectats de tronxadura per una branca del Dimer, oberta, sense xapar, i quan l'havien passat, a sortir de sol, després el que feien era tancar, o tornar a clau d'aquella branca en ràfia, primer li posaven ràfia fermada, després fang. I si es cap d'un mes aquell tall en aquella branca havia tret sui i s'havia tornat a juntar, era que aquest lot ja seria, havia estat guarit de trenxadura, sent trenxadura, li fugiria.
0: I tu no has vist que els infants se curaven? Sí.
1: Bueno, sí. Bueno, he vist els pares que m'ho contaven que aquest lot s'havia curat, perquè assignaven un nom a un color, a cada branca, per saber...
0: Sí, i li posaven com un floquet.
1: Sí, un floquet, sí, un formall.
0: De color,
1: un...
0: sí.
1: Sí, de color, sí. Per saber cadascú quina és la seva branca, i si la branca no havia clos, suggerien la trinxadura.
2: A més, que és una tradició que fins que se va deixar de fer ara fa un grapat d'anys, tenia famílies que hi creien, és a dir, que fins en el darrer moment...
1: No, hi anava molta gent, sí.
2: Sí, sí.
0: Sí. Jo conec gent que hi ha duit els infants, que no fa tant d'anys, encara que m'ho sembli clar, una tradició totalment ancestral, aquesta de sort d'esvimet. Només hi ha constància d'aquest vimet a Manacor?
1: No.
0: N'hi havia d'altres?
1: No. Sí, si aneu també. I si aneu, jo tinc llavors del vimet de Sineu. Bueno, a Manacor hi havia dos de Vimer, la gent no ho sap, també hi havia el Vimer de Can Prebabó, i aquests ja ho van deixar fer fa moltíssims anys. Després a Sineu també hi havia un Vimer que hi passava gent, i deien una frase que no me'n record, quan sortia el sol, i anunciaven que sortia, una persona anava damunt una taruta, o un turó, bé, una taruta és un turó més petit, una elevació més baixa que un turó, una taruta. Pujava damunt una taruta, havia sortit sol i anunciava que ja sortia, ja posaven en marxa aquest ritual. Sí.
0: I n'hi ha molt. I això funciona qualsevol Vimer? És a dir, tu pots sembrar un Vimer que teva.
1: I jo crec que sí, perquè el Vimer que no era famós, de Jan Prebabó, de Manacor, també hi anava gent. I també ho feien.
0: Però és una planta prou estesa, prou coneguda, o no?
1: No. Crec que no, crec que per aquí no. El Vimer no. El que passa és que sí, que hi ha rituals molt antics, estem de l'antiga Roma, de passar el lot per les branques, de tercer arbre, de purificació... Són coses que venen de molt enrere. El que passa és que passen per sedars de la religió, saps què t'ho vull dir? Transformen la cosa, però vaja, aquestes coses no són coses innocents. Hi ha molt de simbolisme, venen de molt enrere. Per exemple, ara no els deixem jugar, però per posar un exemple, tots sabeu que nosaltres jugàvem en el joc de 5 maquets, que tiràvem per amunt una pedreta, ara una altra, giràvem la mà, que, per exemple, a Bunyol això li diuen mà plom. Però jo pensava que això era un joc de Mallorca. No, i doncs, jo era per Nàpols, va entrar al museu, va veure una cràtera, una ceràmica de 5 dones que jugaven a pentalitos, o sigui, 5 pedres, pentalitos pedres. Clar, i això ha traspassat segles i cultures, i a Mallorca se conserva encara, saps? O sigui, sí, sí, que s'ha de gratar molt en dents.
0: Sí, sí.
1: Per sobre la...
0: I que realment són coses molt antigues, com també ho són les herbes de Sant Joan. Quina referència entén de les herbes de Sant Joan?
1: No, les herbes de Sant Joan se posaven dins oli, n'hi havia que deien que han d'estar 30 o 40 dies a la serena, n'hi ha que diuen més temps, i són per moltíssimes coses, per si te pitjo una paparra, inclús... per si tenen nervis, perquè ara he recordat l'expressió quan un per reactivar una persona, perquè quan un és molt, fa les coses amb molta lentitud, diuen aquí està de mestre les herbes de Sant Joan, és una expressió popular.
0: Sí.
1: O sigui, era per guarir moltíssimes, moltíssimes coses, i hi ha gent que encara en fa d'herbes de Sant Joan.
0: Sí. Tu en fas, Rafael? No, jo no. Però coneixes gent que en fa?
1: Sí.
0: I que agafen camamila, què més?
1: No,
0: quines herbes?
1: No. Aquí també ja fan herbes de Sant Joan.
0: Ah, herba de Sant Joan concretament.
1: Ibericum, Almorca,
0: sí. Sí, que popularment se coneix com herba de Sant Joan.
1: Sí, ja fan herbes de Sant Joan i posa serena. Com vol que feien era moltíssimes herbes posa-les a la serena. Com també i molt d'olis i moltes aigües, com soli de serp, que ja fan una serp en el maig, perquè... La tradició, que és un mit, diu que la serp no tenen perill en el maig, i també posaven aquell oli en la serp de dins, a la serena. Això és molt important, molt important.
0: Ara tindríem feina, perquè n'hi ha moltes de serps.
1: Sí. Sí, però eren de serp de guerrilla, les mallorquines. Les altres no ho sé si van bé, però vaja, si ho proven, s'estinguiran, millor.
2: Però aquestes herbes de Sant Joan guareixen picades.
1: Picades, si te fas un cop, si te fas un tall... tenen moltíssima utilització, amb allò que tens apuntades. Però, sí,
0: bé, no te preocupis,
1: sí.
0: Però que interessant tot això que forma part de la nostra cultura, la cultura popular, i que fa referència en aquest vespre de Sant Joan. Tu, Rafael, seguiràs qualque ritual avui, ja per acabar?
1: No ho sé, miraré la relació... Puc donar un consell a les botes que volen trobar, que volen festejar. Per exemple, si t'interessa, el que feien moltes botes mallorquines, i dissenys monarquies, no ho sé, era que la de matinada, del dia de Sant Joan, quan s'aixecaven, tiraven un pol d'aigua al carrer. I a continuació, el primer home que passava li demanaven el seu nom. Vos qui sou, què vos diuen? I ell, per exemple, deia Toni. I doncs, Toni també seria el nom del seu marit, del seu espòs.
2: Que no seria aquell.
1: Això,
2: no seria aquell, no.
0: No.
1: No seria aquell.
2: Seria el nom.
1: Això és molt bo de fer, no és veritat?
0: Sí, ho poden fer tots.
1: Ah, no, una altra cosa que sí que faré. Au.
0: Amem.
1: El dia de Sant Joan,
2: demà,
1: si vol tenir flors o clavellers de 7 colors, els has de ratllar amb aigua de 7 pous.
0: Uap. I com ho feim, això?
1: Te'n vas a 7 pous, ja fas aigua, aquest feinat en té, aquest altre, dona-me aigua, i ets rei, i deixaran de 7 colors. I si vols que només siguin vermells, els has de ratllar en sang d'animal.
2: Però els has de fer sembrat abans.
1: Eh?
2: Els has de sembrar abans.
1: Sí. Sembrat abans, exacte. Si vols fer un poc més,
0: en
1: sang d'animal. Vas i un xassador que mati una llebre, a un conill, o que sigui, i li tires el sang directament a la terra.
2: I això se feia?
1: I una molt bona de fer, que era el brou de Sant Joan, el suc de Sant Joan.
2: Després de sang, brou.
0: Sí.
1: I aquesta és molt bona de fer.
0: Amen.
1: abans de que rompi el dia, de trencar salva, de que surti de salva, vaja, has de llevar tota aquesta herba que puguis. I et poses dins un ribell. Mm. Clar, allò fa un brou negre que retira. Mm. Bé, idò, te dutxes o t'untes amb un esponja que vulguis d'aquell brou pescós i això cobreix de tenir malalties tot l'any.
0: Això sí que ho poden fer.
1: Això no ho poden fer. Bé, bueno, una altra cosa molt important, perdoneu
2: aquest sermó, que és
1: importantíssim que demà al matí, abans de sortir el sol, han de treure els aïs que van sembrar el dia de la conversió de Sant Pau.
0: Sí, això mon pare ho fa.
1: Perquè són els aïs paus, que són corridors de pap picades i vella i tot.
2: Sí,
0: això hem de pensar.
2: Això de tot el que mos has contat crec que encara se manté.
0: Sí.
2: És del que se fa més.
1: Bueno, això sí, no, adéu. Bueno, i els paus, perdoni, els paus, les persones que van néixer a dia Sant Pau, però no Sant Pau, Sant Joan, de res a veure. Una altra cosa que és per apuntar, una altra cosa que se manté.
0: I tant. Hem de fer un llibre, Rafael, només d'això, perquè...
1: Ho farem.
0: Clar que sí, així m'agrada. Una ferrada forta, com sempre, Rafael.
1: Una abraçada fortíssima i coral. Gràcies.
0: Bona revela de Sant Joan. Gràcies. I d'en Rafael, que s'ha cansat de coses i curiosíssimes. Però també hem de pegar un vot a Eivissa, només faltaria. A Sant Joan de Labritja, on allà hi tenim en Toni Tur, en Toni Sandic. Toni, com estàu? Benvingut.
3: Hola, bones tardes.
0: Què has trobat d'això que m'ho ha contat en Rafael? T'ha sonat qualque cosa?
3: Sí, per exemple, aquella que deia de que si no el lot el volia trobar jove, em tirava una poalada, jo ho sabia amb un ou.
2: Hi ha
3: un ou enmig d'una creuera de camins i sense veure on cau, sense sentir on cau, el primer jove que es troba, doncs aquell seria salut de per vida. S'enamorat.
2: Un poal d'aigua, un ou a Eivissa... Bé.
0: Quines més tenim per Eivissa de superstició, de tradicions?
3: Bueno, el dia de Sant Joan és un dia molt assenyalat també per sembrar figueres, per empeltar, per fer... Bé, hi ha moltes per preparar les herbes dolces, les herbes així per beure, perquè quan més florides estan les plantes aromàtiques i més sabor donen a les herbes. Per fer remeis, per treure remeis per llavor tot l'any, coses així, també s'estilava per aquest dia.
0: També se feia. Toni, tu avui, sí, feis festa avui.
3: Avui, jo som de Sant Eulari, no som de Sant Joan. Però bueno, estem un de les altres, també aquí a Sant Eulari tenim celebracions, no? I aquí hi havia la gent de Somalià, que deia que a la nit de Sant Joan, de Valles Pombell, aquí en el riu, sortia una floreta, que si l'agafaves i la posaves dins una ampolla amb aigua beneita, es transformava en un familiar. El familiar era una espècie de ser màgic, que tenia la virtut de ser molt treballador, de que tenia molta feina, però també quan no tenia feina tenia molta fam. I t'ho menjava tot, si no li manaves feina.
2: Clar, feina o fam.
3: Feina o menjar.
0: Exacte, els familiars sí que s'han anat representant, no?, més modernament.
3: Més modernament s'han intentat, diguem, recuperar i mantenir aquesta llegenda i bé.
2: I que tenien el protagonisme avui vespre, el vespre Sant Joan.
3: Avui vespre, avui en la matinal, uns diuen en la matinal i l'altre a les 12 del migdia. Era el 12 de la nit o el 12 de migdia. És hora que apareixia aquesta punteta que feia una floreta en blanca, que just era un obrit en cada ulls.
0: I tu tens qualque ritual, Toni, que facis cada any?
3: Bueno, el ritual que faig cada any, perquè m'agrada molt, són els macarrons de Sant Joan.
0: Això
2: volen saber. En menjau, que vostre.
3: En menjam i ja els tenim fets i posats a la vida que siguin fresquets, que són més bons. I just els han fet avui de migdia.
2: Aquí no n'hem menjat. Bé, jo no n'he menjat mai.
0: No, jo tampoc, no els he provat mai.
2: Vora, com són sí. Els macarrons de Sant Joan?
3: Bé, els macarrons aquí hi ha dues maneres de preparar-los. Una que tenim amb aigua i l'altra en llet. En llet vendria a ser com una espècie d'arròs en llet, però més d'arròs en pasta. El que passa, els macarrons són una espècie de cinteta una mica arrissada, i amb aigua, que és com el fem a casa, el que fem és posar una olla en el foc amb un raig d'oli, i quan l'oli aquest comença a fregir, tirem pell de llimó i canyella perquè agafi l'essència i el gust, i en seguida hi posam aigua que bulli, i quan bulli hi posam bastant de sucre, perquè sigui dolçat, una miqueta de sal, i així quan torna a arrencar el bull, ja hi posam els macarrons, la pasta de macarrons de Sant Joan, i els deixem bullir 20 minuts, 25 minuts, i llavors ja els escudellàvem i els posàvem amb escudelles. I quan són freds, se n'adera i per menjar.
0: Té molt bona pinta.
3: Un poc més de sucre, allò per dalt i posa sucre, o una miqueta més de canyella amb pols, això ja... Ja. Va al gust de cada casa i cada lloc.
2: És a dir, Toni, han de bullir més que la pasta, que quan feim pasta.
3: Sí, perquè en su... Sí, han de bullir bastant més, jo penso que és per mort de que en su, diguem, el caldo que té per coure el brou, com que té molt de sucre, és més espès i li costa més penetrar dins la pasta.
2: Clar.
3: Per això necessita quasi mitja hora.
2: I que vostre les feis amb aigua, però també es poden fer amb llet.
3: També n'hi ha que es fan en llet, o que fan és mateix posar infusionar la llet amb la canyella i el llimó i el sucre, i llavors hi posen macarrons. N'hi ha que bullen primers macarrons amb aigua i llavors s'afegeixen, i n'hi ha que directament es posen dins la llet.
0: Clar, la pasta pitjor. Són com una... A Mallorca li diuen borbades, sí. Aquesta pasta rissada.
3: Sí, ve a aparèixer una de les burbaes.
0: I on les compreu? O feis servir una marca comercial normal?
3: Bueno, ara, antigament, sí que n'hi havia, diguem, sacs que venien a granel, quan era el lot, me'n record, i anaven a paperines o bolsetes, cada un comprava el que volia, i ara avui en dia són marques comercials, perquè les marques casolanes o tradicionals que hi havia per aquí
0: ja no en fan.
3: Ja han desaparegut, ja no en fan. Clar.
2: I ho mengeu com un dolç, és a dir, anava a dinar...
3: Com un dolç,
0: sí,
3: com
0: unes postres.
3: A dinar, sí. N'hi ha qui posen un poc de gelat, de vanilla, o de nata, o coses d'aquestes, o una mica de fruita. Sí. I fa un bon...
2: Formatge n'hi posau? Perquè havia llegit...
3: No. No.
2: Que qualque
3: recepta... Tu m'has de guardar per fer esplaons en Pasco.
0: Ah, clar. Sí, ja els teniu fets. I menjats.
3: Ja, I menjats.
0: Idò que bé, macarrón de Sant Joan i també la tradició de Sant Joan a Eivissa, que no sé si també té a veure en so foc, o això sí, ja és també. Més modern.
3: No, Toni. Des de sempre havíem fet fogarons, que es deien, feien... Sempre un número en part, 9, 10, 9, 7, 5 fogarons, on que llavors la gent els saltava i feien festa al voltant del foc.
0: Exacte.
3: Així ens ho feien més fogarons, hi havia més llum, com que això es feia a la nit. Era una manera també de tenir més il·luminada la zona i bé, una manera de fer festa. No? I llavors es diu Sant Joan, normalment hi havia bandes que també feien beneint, sobretot bestiar.
0: Beneint el bestiar. Aprofitaven per beneint.
3: Sí. Sobretot això encara es conserva a Sant Carlos, que encara fan... eren més cabres i oers, i ara són sobretot animal de preu, cavalls i mules i coses d'aquestes més. Que encara en queda més que no de l'altre.
0: Idò, Toni Tours, se'n dic gràcies per explicar com és la festa de Sant Joan a Eivissa. Una ferrada forta, gràcies.
3: Igualment.
0: Que vagi molt bé.
2: Gràcies.
0: Bona rebel·la. Doncs aquesta és la repassada que han fet de Ciutadella a Mallorca i també a Eivissa per viure aquesta rebel·la de Sant Joan. Ara fem una pausa i arriben les marines.
4: Tres ràdios, cultura.
5: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
6: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: Ja anirem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
0: I tenim les Marines aquí, com estàu? Benvingudes. Bé, ja no teniu alumnes, ja no estan de vacances. No. Ara ja vas pel carrer, ja infants a tota hora.
8: Ho portin bé a tota hora. Però això massa. És una alegria, la gent que agafaven bossos abans. Ara ja comença l'època en què diuen... Ai, ja no hi ha escoles.
9: Ja se pot circular.
0: Se nota, sí, sobretot determinades zones de ciutat.
9: Entrades, sortides...
0: Se concentren moltes escoles. Però bé, bé... Ara supos que teniu feina administrativa, no?
8: Ara, burocràcia, si no m'he... burocràcia, sí. Tope.
9: Burocràcia, moure mobles, tirar mobles si fa falta, muntar mobles si fa falta. Mm-hmm. Tot aquest moviment físic.
0: Molt bé, no, ànims per aquestes darreres setmanes de feina que tenen les nostres mestres, però avui hem de parlar d'aquest tema que tant ens agrada, que és prohibir les xarxes socials entre els adolescents.
9: Perquè nosaltres som militants. Ah, que sí, Marina, que som militants.
8: Perquè realment en aquest moment tampoc no mos estic trobant en sa nosaltres els que han de posar directament la prohibició a cap adolescent.
0: Clar, perquè no teniu cap adolescent de 16 anys en el vostre
8: voltant. En el nostre càrrec, exactament.
0: O càrrec, clar. Perquè puntura canviaria la cosa.
8: Com diu una Marina, som fermes defensores d'aquesta mesura. D'aquesta i de moltes altres. No ho canviaríem. Mm-hmm. Sabem i som conscients que és una prohibició que és molt feixuga de mantenir i d'imposar, però creiem sincerament que és més que molt necessari. Mm-hmm.
9: Sí, perquè estem agafant cap una deriva d'infants que venen totalment intoxicats de pantalles a escoles. Està més que demostradíssim que genera ansietat i després que hi ha també a les xarxes, que després en xerrarem. I clar, és una cosa que havia de passar, que hem de començar a posar barreres i posar normes, i jo tinc la sensació de que si se fa des de l'administració, des del govern, és una manera també de que la societat prengui consciència de la gravetat de la situació i de lo perillós que pot arribar a ser una xarxa per un menor d'edat.
0: Uh-huh. Sí, i que ja començam a tocar les conseqüències.
9: Sí.
8: Ja fa anys que s'estan tocant aquestes conseqüències. I, de fet, ja podem dir, com ja vàrem anunciar fa mesos, que ja hi ha hagut canvis legislatius que afecten precisament en aquesta regulació de les pantalles. En primer lloc, ho vàrem tenir a les escoles. Hi va haver un canvi en guany a principi de curs amb el nou currículum. Van sortir les noves instruccions que ja a efectes pràctics prohibeixen les pantalles amb els infants de 3 i 4 anys i les limiten moltíssim en casos molt puntuals, sempre amb objectius pedagògics i sempre en gran grup amb els infants de 5 anys. A més, en el cas de l'alumnat de primari, també hi ha una regulació molt estricta del nombre d'hores setmanals que poden tenir accés a dispositius unipersonals.
0: Però parlem d'escola o casa?
8: Ara xerrem d'escola. Això que jo ara estava dient és escola. Però realment és el que deia Marina.
2: Però si anem a casa no hi ha un equilibri.
8: Però realment la percepció de perill o de perjudici fins ara no estava tan estesa. Llavors, si se comença per mesures institucionals, com que se legitima una mica aquesta restricció i esperam, sembra la llavoreta per una regulació més estesa.
9: Ja sabem que com funcionen aquestes coses. Primer hi ha la novetat i després, molt a poc, se va legislant i se van posant normes. Això no és un fet aïllat, sempre ha estat així. Vull dir, sempre costa. La llei va sempre un poc més endarrerida. Però sí que és veritat que en aquest cas jo crec que és molt important posar fil a l'agulla perquè els efectes que s'estan donant a vegades són irreversibles o a vegades són molt mal de fer tornar-los enrere. Uh-huh. I és de descomptat que els responsables s'han de fer càrrec. Uh-huh. Això venia una miqueta perquè no sé si heu vist aquesta notícia que posava, que deia que Dinamarca fa poquet ha regularitzat l'accés a pantalles en els menors de 16 anys, uh-huh. però això és un debat que ve d'enrere. De fet, per la tardor, el Parlament Europeu va posar damunt la taula el fet de prohibir les xarxes socials a menors de 13 anys i que hi és una autorització parental fins en el 16. Que això són unes mesures que s'estan, no, encara no estan en funcionament, però s'estan debatent. Espanya aquesta setmana ha tornat a sortir una miqueta aquest debat, però ja trobam que hi ha diferents països com Austràlia, França i Dinamarca que han apostat per ampliar aquesta limitació i no només demanar això, una limitació, sinó també demanar responsabilitats a les plataformes que promoguin o que no posin aturador a continguts il·legals o a continguts que deixen petjada d'odi, que també és una altra de les grans problemàtiques que ens trobam a les xarxes.
0: Clar, perquè hem parlat molt, però ningú posa focus a les empreses. Sempre posa focus en els nins, en els pares o en els mestres, que són els que ho han
9: Exacte.
0: De requisar.
9: Exacte.
0: Que però, clar, hi ha tota una sèrie d'empreses que...
9: De fet, el debat que hi ha poc ara mateix a Espanya, que s'està posant en funcionament, se pensa en que Ventura podrien començar a moure-se coses a partir de juny-juliol, és clar qui és que té la responsabilitat última, el govern de posar mesures o les empreses, i encara no s'ha arribat a un consens per veure men quin dels dos són els que s'han de fer responsables.
0: Clar, perquè se suposa que aquestes empreses que tu, menor d'edat, no pots crear-te un perfil...
9: Bé, fins ara sí. Fins ara
0: quina edat?
9: És que fins ara no hi havia...
0: Sí que hi havia,
9: Hi havia límits d'edats, però hi havia límits d'edats, però no hi havia una conseqüència i tampoc no hi havia barreres de control molt estrictes.
0: No, per això que t'he dit que normalment un infant de 14 anys obria un compte d'Instagram, però posava quin any van néixer i llavors l'any que va néixer posava...
9: Ets menor d'edat, clica aquí si ets menor d'edat.
8: No
9: ho som.
0: No, que era molt fàcil
2: pots enganar.
0: Votar-se.
2: Sí.
8: Anem també a veure que podem recórrer en aquell etern debat de fetes a llei, fetes a trampa. Mm. I hi haurà sempre qui aconseguirà votar-se. De totes maneres, es tenir la consciència que hi ha una norma que te diu que això no hauries d'estar fent, també ja donen unes eines a les persones que t'ho volen limitar perquè tinguin una autoritat damunt d'això. Escolta, és que ja no són jo que te digui que tu no ho has de tenir. És que hi ha una llei que diu que no pots fer-ho. Perquè, com deies tu ara, els menors actualment poden tenir xarxes, però hi ha molt poca consciència de la quantitat de delictes que s'estan cometent en aquestes xarxes. També se mos oblida moltes vegades que xarxes de missatgeria instantània, que en tenim tothom en el mòbil, compartir segons quines fotografies, encara que siguin teves, quan ets menor d'edat, si es poden considerar de caire sexual, això és delicte. Mm. Encara que la fotografia sigui teva. Perquè se considera promoció de pornografia infantil. Llavors, són temes que realment són molt més delicats de lo que mos pensam quan en xerram així per boc gros.
9: Mm-hmm. Exacte, però és una miqueta el que hem dit antes, que és molt difícil posar-hi turai, perquè el que ha dit Marina, fet la trampa, Austràlia és un bon exemple. Austràlia ja fa uns mesos que es... majors de 16 anys han d'acreditar amb una fotografia del DNI per poder entrar a les xarxes. Uh-huh. Però quin és el problema? Per exemple, que en la intel·ligència artificial se poden falsejar aquestes dades o se poden falsejar les fotos, perquè també hi ha altres xarxes que el que fan és escanejar-te la cara i determinar a quina edat tens. Però clar, nosaltres hem estat el mateix, en la intel·ligència artificial és una cosa que es vol fer manipular. Però el que diu la Marina, començar amb petites passes, almenys prendre consciència, i jo crec que la clau també és que les famílies prenguin consciència del perill, perquè és veritat que els infants se creen les seves pròpies xarxes i entren...
0: I normalment en tenen dues.
9: I en tenen dues, després en xerrarem perquè tenim tant percents i tot. Però també veiem moltes famílies que perquè l'infant estigui entretengut els hi donen mòbil.
0: I això, i això, perquè no molesta.
9: O perquè no molesta. Pues no molesta no haver-lo tengut, també. Perquè els infants, quan si existeixen a qualque moment, te diran qualque cosa. Però és això, vull dir... la típica imatge que veiem tots d'anar a un restaurant o anar a un bar i veiem les famílies menjant i el nen amb una tableta o amb el mòbil
2: arreu.
9: Això també crec que és una manera de crear consciència. A França s'han excusat en amb la idea de que hi ha moltíssimes investigacions que demostren que les xarxes socials són molt nocives per la ment tan jove, per la salut mental dels adolescents, perquè, entre altres coses, crea molta ansietat. I a Espanya estem a poc fent aquestes pessetes. El canvi més gran que hi haurà és elevar des que es tornen als 16 anys l'edat mínima per tenir aquestes xarxes socials. I a més, se vol implicar més també les famílies, encara que això és un tema que, clar, que és sempre difícil de controlar.
0: Mm-hmm. Bé, són passes.
9: Petites passes.
0: Mm-hmm. Què més vos voleu comentar sobre el tema?
8: Quina realitat tenim avui en dia? Com dèiem ara, ja s'ha regulat molt l'entrada de les pantalles a les escoles d'infantil i primari, s'ha prohibit l'ús del telèfon i el rellotge intel·ligent a les aules, també a secundari, en principi. S'ha restringit l'ús de pissarres digitals, que això ja em van xerrar quan va sortir la nova legislació sobre el que s'havia invertit en dispositius electrònics a totes les illes. I
9: ja els podem arrencar de la paret i posar a reciclar.
8: I, com deia la Marina, duim dades.
9: Sí, duim dades oficials, que és el que a nosaltres ens agrada, perquè així no ens estem inventant, hi ha qualsevol lloc que ho diu. Uh-huh. Hi ha informes oficials que apunten que les plataformes com TikTok, Snapchat o Instagram contribueixen a l'augment de ansietats, de depressió i d'altres trastorns amb adolescents. Però és que resulta que hi ha una investigació feta per la Red.es, la Unifed d'Espanya, la Universitat de Santiago de Compostela, el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática, uh-huh, que han fet un estudi que se diu que és el més gran, el més exhaustiu que s'ha fet en el món, perquè han participat gairebé 100.000 infants i adolescents. Wow. A Espanya. Uh-huh. I en aquesta investigació s'ha vist que el 92,5% d'aquests infants estan actius almenys una xarxa social i el 78,8% en 3 o més, que s'inicien a partir dels 10 anys. És que això són pràcticament tots.
8: I aquí no se contempla el que deies tu, Margalida, de tenen una de pública a on tenen familiars i amics de la família,
2: clar,
8: i llavors tenen la privada.
0: Sí. Diu, ai, mira, en Nina ha penjat una foto a Instagram, innocent, i un paisatge.
8: Dertinant la predina.
0: I llavors en tenen una altra, que tu no ho saps.
8: Que ets objectiu de tenir aquesta segona, no vos equivoqueu.
0: Però tu com ho saps si el teu infant té dos comptes? Bueno,
9: però una banda és control parental, que en principi tu has de tenir pots tenir el mòbil, és control parental.
8: Això ja seria realment un altre debat, perquè sí, idealment el control parental, per més que hi hagi eines digitals que te'l permetin, el primer control parental que seria desitjable tenir és que hi hagi suficient confiança com per poder-ho xerrar. Uh-huh. Ara, també, aquí ja entra el moment maduratiu i evolutiu, que és l'adolescència i el que vols, precisament, és fer-te'n fora de l'autoritat que teva.
0: És que no ho diuen.
8: Llavors, és
9: complicat. Clar, és que el control parental és una arma com a doble full, perquè, per una banda, és veure que, com a familiar, pots estar entre còmetes tranquil, perquè saps tot, estàs el que està fent, i fins i tot a bones, però el que deia Marina, també és com tenir una mica la confiança d'aquest menor d'edat, que el que també necessita és distanciar-se una mica i posa, uh-huh, i que tu també confies en ell, però clar, és que és tan complicat. Jo diria que la primera manera de controlar és directament pensar a quina edat li heu de donar un mòbil a l'infant i quin tipus de mòbil, perquè hi ha mòbils, uh-huh, encara d'aquests sense totes aquestes històries.
0: I tant, si tu mòbils que només telefonen.
9: Exacte, si tu el que vols és tenir localitzat, uh-huh, o que te pugui telefonar,
0: o que te pugui cridar,
9: pues un mòbil, uh-huh, i ja està, o quantes hores té el mòbil. Clar, això seria una primera passa, però això ja és una cosa que crec que no podrem legislar, almenys per ara.
8: Uh-huh. Però bueno, aquest informe aquest que comentàvem han recollit que en els 10 anys el 41% dels infants ja tenen el seu propi telèfon mòbil. No tenim xifres de quant d'aquests són telèfons
2: anys
8: intel·ligents, però tenint en compte els costums de consum actuals, poden dir que deuen ser el 41%. I en els 12 ja estem xerrant d'un 76%.
0: 76, clar, els 12 és l'edat aquesta que deixen l'escola i passen a l'institut, que aquí sí que hi ha un moment supercrític, perquè aquí és el moment que tothom diu ara sí que vull el mòbil.
8: Que, de fet, hi ha una iniciativa que s'ha posat en marxa enguany a través de les associacions de famílies de les escoles de Mallorca, on se comprometien aquelles famílies que ho desitjaven, a no proporcionar telèfons intel·ligents en els seus infants fins en els 14 anys com a mínim. Uh-huh. Llavors, aquí s'han donat fenòmens tan meravellosos com que tu tenies retornades, fulles, amb el compromís de famílies que infants que estaven a primari, que tenen com a màxim 12 o 13 anys, ja tenien el telèfon, però la família havia signat aquest compromís de no donar-lo fins en els 14. Uh-huh. Llavors, són mesures que són difícils.
0: Són complicades, sí. I quan t'arribes a escola i dius és que tothom en té manco jo.
8: Clar, aquí entra aquell altre factor, que és que avui en dia socialitzar molt a través de les xarxes. Ja sigui, com dèiem abans, aquestes xarxes de missatgeria instantània o aquestes xarxes que tots tenim com a més present, que ja inclouen fotografies, textos, enllaços i de més.
2: Xats, que gran part de sa vida passa per xarxes, i sobretot a
9: però, Ventura, mos hauríem de plantejar quins són els efectes secundaris de aquestes xarxes, perquè està més que demostrat que genera ansietat, genera dependència, allà pot haver-hi ciberbullying. Després ho veurem, estan, perquè hi ha tant percents, de la possibilitat de que un major d'edat se posi en contacte amb els teus infants i els hi faci ofertes sexuals. És que és molt més perillós de lo que mos pensam. Si la contrapartida és que el teu infant és diferent, bueno, penturem d'analitzar
0: que la diferència és bona.
9: Si la diferència és bona o no és bona i de quina manera ho gestiones. Tota la vida hi ha hagut gent que no seguia la corrent majoritària.
8: I aquí també entra una mica el que dèiem abans d'aquest doble vessant del control parental. Si nosaltres confiem cegament en que per tenir instal·lat un control parental digital ja podem estar tranquils, Ventura, hi haurà moltes coses que ens estaran passant per l'edat sense voler. Llavors, el control parental digital pot ser un estri més, una eina més, però no vol dir que ens puguem despreocupar de quin consum s'està fent i quins hàbits està tenint el nostre infant a dins. Tot és molt virtual.
0: Ja per acabar, darrere dada, què vol dir?
9: Jo crec que està bé que acabem amb una dada que diu que...
8: Depriment,
9: no, però almenys que faci xicar les orelles. El 58,4 dels enquestats parla que ha xerrat amb desconeguts en línia i que un 25% ha rebut missatges de caràcter sexual i gairebé el 9% està pressionat per enviar fotos o vídeos eròtics o sexuals. Això és un tant percent molt elevat i és un motiu més pel qual ens hem de plantejar posar frenador.
0: I doncs, ara que ve l'estiu, és això, un bon moment de treure la pilota,
2: les
0: pales. Ara li diu, no te donarem una pilota, unes pales, i te'n vas a fer castells d'arena.
8: I endavant. I si viviu pobles d'interior, segur que trobareu un serral a qualque lloc.
0: Sí.
2: Però clar, te donen un mòbil i no veus la mà.
0: No.
2: La tens davant i no
8: veus. La tinguis davant. I molt d'adults.
0: Exacte. Moltes gràcies, Marines.
8: A vosaltres.
0: Fins la setmana que ve. Ara posem un pot de música al programa.
10: IB3 Ràdio és participació. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
11: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.

I doncs, sí, avui toca parlar d'Alan Parsons, perquè avui vespre actua a Mallorca, serà a les 10, al Velòdrom Illes Balears de Palma, en la banda Alan Parsons Project.

I toca parlar un poc d'aquest grup, de l'Alan Parsons Project, que va néixer un dia de 1974, després que el líder de la banda, que en aquell moment feia feina als conegudíssims estudis Abbey Road, conegués, mentre dinava en el menjador d'aquesta feina, en Eric Wolfson, un prestigiós pianista, i entre els dos varen tenir la idea de fer una banda incorporant experimentats músics i cantants d'estudi, i varen sortir himnes com aquest que escoltam i aquest que escoltarem ara.

Però de Alan Parsons, a part de la seva música, també hem de destacar tota la seva gran tasca com a productor i enginyer de so, i és que ha participat en la producció d'àlbums molt importants, importantíssims per la història de la música, com són ni menys ni manco que Abbey Road i Let It Be dels Beatles, o The Dark Side of the Moon de Pink Floyd.

0: Idò, sí, Alan Parsons, que avui és a Palma i toca...
1: Tenim sort que venguin artistes
0: el com ells. Sí, sí, però que mos passa sa vida tan aviat que no som a temps d'assumir tot allò que passa aquests dies a les Balears, que són moltes coses. Avui una llegenda com és Alan Parsons actua al Velòdrom Illes Balears, al Palma Arena de Palma, i farà, suposam, els seus grans èxits, que
2: segur
0: molta
2: que sí,
0: gent...
2: Sabeu que celebra 50 anys de debut del seu primer disc. Sí, del seu primer disc.
0: Així que bona celebració i també bona revetlla de Sant Joan. Ara mateix a IB3 Televisió ja poden veure com es queixa senyors a punt d'entrar a la plaça d'Esborn, i hi ha emoció per aquest moment tan esperat i tan important de la festa de Sant Joan a Ciutadella. Però nosaltres també teníem una pregunta i avui demanàvem a mam aquesta herba de Sant Joan, la verbena. Per què servia la verbena?
2: Dèiem que servia per poder, tenia por d'encomanar sa bona aventura. Demanàvem si tenia un poder afrodisíac o si tenies poder de donar fortuna.
0: I quin era?
2: Clar, d'encomanar bona fortuna.
0: Bona fortuna.
2: Ventura.
0: Idò, si
2: bona trobau, aventura.
0: Trobau plantes verbena. Ja sabeu que és auguri de bona fortuna, com també les herbes de Sant Joan. I totes aquestes supersticions que hi ha al voltant d'aquesta nit, diuen la nit més màgica de l'any, que serà avui vespre Sant Joan. Així que bona revetlla, bona festa, Miquel, moltes gràcies.
1: Fins demà.
0: Demà tornem a ser l'estiu.
2: Demà
0: hi serà.
2: Nosaltres
0: no feim festa. I també en Toni Cardell, el control tècnic. Fins demà, una abraçada.
3: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
4: Bon dia, us ho venim anunciant. Anem en directe cap a Ciutadella, protagonista avui. En aquesta hora està previst un dels actes més destacats de les festes de Sant Joan, el Cregol d'Esborn. Cristina Bausà, bon dia. El caixer senyor ja ha entrat al galop a la plaça?
5: Bon dia, sí, just en aquest moment, quan em donàveu pas d'entrat al caixer senyor aquí a la plaça d'Esborn, on guanyes Ignasi Saura, i com bé podeu sentir, la banda ja toca, la gent està animada, està fent aquestes mamballetes per l'entrada del caixer senyor aquí a la plaça d'Esborn per fer aquest caragol d'Esborn, que enguany participa en un total de 89 caixers i cavallers. La gent, com vos dic, està animada, la gent està entregada a la festa, però això sí, hi ha aforament limitat, perquè aquí només hi caben 27.600 persones. Abans de que entrés al galop, el caixer senyor, hem pogut parlar amb els que han estat més previsors i han agafat la primera fila per veure-ho bé, per ser dels que ho vessin de més a prop, i això és el que ens han dit.
6: Perquè ho volem veure, això és únic, jo crec. Jo crec que això és únic i és una vegada a tota la vida.
7: Sí, més que res. Almenys jo, amb el meu personalment, bé, me van operar fa 3 mesos, només ho he pogut veure un any i m'ho feia ganes tornar a veure.
8: Bueno, per veure-ho millor, per estar aquí a primera fila i veure-ho millor, i tant, tant que sí.
5: Este és un dels actes més destacats de la jornada d'avui, de la revetlla de Sant Joan.
4: Ups.
5: Creu Roja ha reportat 4 incidències, en aquest cas han estat 4 lipotímies i cops de calor.
4: Gràcies, Cristina, per aquesta darrera hora en directe des de Ciutadella. Per un moment hem pensat que perdíem la connexió, però hem pogut escoltar aquesta darrera hora també en les incidències. Però Sant Joan es celebra arreu i al Llevant de Mallorca es fan rituals festius, com ara Sant Joan Pelós a Felanitx i el Pelut de Sant Llorenç i el Sol que balla al municipi de Sant Joan.
9: I a Eivissa, a més, és la festa patronal de Sant Joan de Labritja i hi ha festa a Vila. També a les platges de Talamanca i Ses Figueretes i a Formentera, al Pilar de la Mola, és festa patronal.
4: Per cert, que ja hi ha qui ha agafat lloc a la platja de Can Pere Antoni, a Palma, per aquest capvespre allà. Coincidiran amb els socorristes que de 7 a 8 i mitja treballaran fora d'horari en les torres tancades per mostrar el seu malestar pels serveis mínims que l'Ajuntament ha imposat en la vaga.
9: Una vaga que els socorristes havien convocat per avui i demà i denuncien que Cort imposa uns serveis de pràcticament tota la plantilla. Ho explica Cristian Melongno, secretari general d'Unió de Socorristes de Mallorca.
10: Aducen que somos esenciales, pero hoy a las 7 de la tarde, con las playas llenas de gente que viene a festejar la velada de San Juan, van a estar sin socorristas. pero nosotros somos esenciales de 10 a 19. Entonces no podemos ejercer nuestro derecho. Por el consiguiente, la medida de fuerza que nosotros asumiremos el día de hoy será la de ofrecer servicio de vigilancia por sobre el servicio municipal desde las 7, que es cuando termina usualmente el servicio municipal en las playas del municipio de Palma, hasta las 8:30. Nosotros, los socorristas, daremos servicio en la playa de San Antonio de Vigilancia.
4: I us han d'avançar ara una darrera hora a la plana estatal perquè hi ha alarma a Madrid. Hi ha un incendi a la Torre Moeve, el segon gratacel més alt de la capital.
9: Núvols de fum negre surten de l'edifici dissenyat per Norman Foster a la zona de les quatre torres, al nord de la capital. A hores d'ara s'està desallotjant l'edifici. De moment es desconeix l'abast del succés.
4: Us desenvoluparem aquesta informació, l'informatiu vespre de les 7. Hem arribat així a les 6:04.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu, arquitectures, música de cello i llibres perillosos desfilen avui per l'Aviador. Comença la cultura IB3 Ràdio. Benvingut tothom.

0: L'arquitecta Cristina Llorente ens du avui el projecte de l'Escoleta de Muro, un dels guanyadors dels Premis d'Arquitectura de Mallorca 2026, i ho fa a la seva secció setmanal del Paisatge Invisible. Seguirem amb música clàssica, un espai realment especial, al Palau de Can Vivot. Aquest dissabte rep un dels concerts del Fest Music Mallorca d'enguany. El trio The Rest Project interpretarà obres de Bach, Stravinsky o de John Cage, entre d'altres compositors. Després, la llibretera Maria Quanet ens proposa repassar algunes lectures que fan mal per qualque motiu. Avui a Galerada i per acabar entrarem a la Biblioteca d'Inca, que ja ha començat l'horari intensiu d'estiu.
1: I tot plega des d'ara mateix i fins a les 7 amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Betres Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
1: Idò, així com ho comentàvem en el sumari, parlant avui d'un dels Premis d'Arquitectura de Mallorca 2026.

0: Cristina Llorente, com estàs? Avui en connexió telefònica.
1: Bones tardes, molt bé.
0: Què tal? Te m'agafa a prop de la costa per mitigar aquesta calor que vos ha fet a totes i a tots d'una manera tan intensa?
1: La veritat és que sí, apropat, però tampoc no diré on per no fer enveja.
0: Correcte. Si tu estàs bé, tot estem bé. Molt bé, vinga.
1: Bé, de com bé Déu, avui xerrarem d'aquest projecte de l'Escoleta de Muro, que va ser premiat dijous passat, ara sí, va ser premiat dijous passat, sí, no m'ho tornem a
0: pensar. No és finalista, no és
1: premiat. No. En els Premis d'Arquitectura de Mallorca 2026, i aquesta escoleta és obra de l'estudi Bos Arquitectes, format per Miquel Barceló i Margalida Seguí. És un estudi que se va crear l'any 2016, i jo diria que una de les principals característiques de la seva feina és que és una arquitectura molt arrelada en el lloc, no? Que té molt en compte l'entorn on s'emplaça, tant en les formes, en els volums, com en els materials. Bé, i en altres aspectes que ara mos contaran els seus propis integrats. I jo quan vaig veure l'escoleta de Muro, la primera referència que me va venir en el cap va ser un edifici del qual hem xerrat ja en aquesta secció, que és l'escola que va construir a Gando, a Burkina Faso, l'arquitecte Francis Queré. Per una banda, per aquestes senzilles, no?, de formes, d'estructures, per l'altra banda també per la manera d'emplear els materials, com dèiem, molt arrelats a l'entorn i en el lloc. I després una altra referència que també me va venir tot d'una en el cap va ser el Museu d'Art Kimball de Louis Kahn, aquest sí que directament per la forma, pels volums de l'edifici, on se recupera aquesta estructura de voltes, no?, de bòvedes. I bé, ara mos ho explicaran millor en Miquel o en Margalida. Serà una sorpresa, no sé, aquí
0: ja,
1: tenim l'altra banda.
0: Sorpresa per tu encara, jo ja ho sé.
1: Ah, per vosaltres, vale, per jo sí, encara et sorpresa.
0: Miquel Barceló, com estàs? Saludem.
1: Hola, Miquel.
2: Hola, bones tardes.
0: Molt bé.
2: Gràcies per convidar-me.
0: O és que ets de Margalida que saps imitar la veu d'en Miquel? No.
2: No, crec que és molt ronca, no ho crec. No, som jo, som en Miquel.
0: Molt bé, Cristina, i te l'acaba.
1: Bé, de fer amb aquesta introducció, no?, que ells bé expliquen a la seva plana web que la seva feina sempre aplica aquestes estratègies passives, però com ja me va dir en Miquel quan li vaig proposar fer aquesta entrevista, no pot ser només això, no? Les estratègies passives són importantíssimes, però evidentment han d'anar acompanyades de molts altres aspectes d'escara parlarà, no? Bé, primer de tot, Miquel, enhorabona per aquest premi d'arquitectura. No és el primer, m'apareix, no?
2: No és el primer, no. Moltes gràcies.
1: Vale. I bé, començant així amb les preguntes relacionades amb aquest projecte de l'escoleta de Muro, clar, una escola infantil és probablement un dels primers espais públics que habita una persona, no? Quina responsabilitat penseu que té l'arquitectura en aquest primer contacte, no?, amb el món, quasi bé?
2: És la responsabilitat tota, perquè és un refugi on els nadons passaran molt de temps. Són els primers anys de la seva vida i ja estaran en contacte amb materials naturals, percepció espacial, confort climàtic, és a dir, ja és un contacte amb encara que no tinguin consciència d'això, ja tens un contacte amb l'arquitectura. I l'arquitectura ja t'està afectant la teva vida. Ja te rodeja.
1: Afectant i educant, no? Perquè hem xerrat també d'aquest potencial educador que té l'arquitectura. Com ho enfocau vosaltres amb el concepte dels espais d'aquesta escoleta?
2: Exacte, és a dir,

0: Nosaltres ja des d'un principi sabíem que no volíem aquestes relacions, volíem que els vidres havien d'arribar fins a baix, que ells podien, havien de tenir visuals d'una part de l'edifici a una altra, teníem que tenir també llibertat de moviment en l'aula. Les aules han de ser molt flexibles perquè ens proposaven fer una àrea per dormir, però nosaltres dèiem, vale, però que, si no dormen, aquesta àrea per què serveix? Varen visitar moltes escoletes, com ja he dit, i es van donar compte que moltes vegades les escoletes agafaven un aula i l'empleaven de dormitori per tota l'escoleta, perquè no volien... Perquè, és a dir, al final, el mateix espai educatiu, els mateixos educadors van conquerint l'espai i van canviant el que tu has pensat que pot funcionar. Van estar també unes escoletes que els espais per dormir empleaven una habitació de llums, que fa això de llums de colors i de... Bueno, al final, mentre més flexible i no sigui tot tan funcional, sinó que sigui més una, per nosaltres quasi millor. I en la perspectiva era sempre pensar que no sigui funcional, és a dir, no com un objecte, sinó des d'un punt de vista per nens, per educadors, però per disfrutar de l'espai i els materials igual. Els materials havien de ser, s'havien de poder tocar, l'edifici havia d'ensenyar com està construït, sense recobriments, sense, és a dir, i després, evidentment, els morters, els maons, són tot naturals, són de morters de calç, i de fet tot el component de sostenibilitat d'un edifici que no té no, l'empenta que de la seva construcció de producció de CO2 a l'atmosfera és lo mínim. Hem reduït lo mínim la producció i la col·locació de formigons, de ferros, de materials innecessaris. Bueno, hi ha molt de temes, però podríem fer aquí una conferència de moltes hores d'aquest tema, però
1: Clar, i
0: bueno.
1: a més d'això, a més d'aquesta veritat de l'arquitectura, que jo també estic molt d'acord amb això, a més aquí entra un poc el contacte que puguin tenir o no els infants en edats primerenques en tota una sèrie de productes químics que poden ser pintures, que
0: Correcte,
1: poden ser
0: sí. Exacte,
1: tèxtils
0: sí.
1: d'origen artificial. I clar, això també és ben important, no? Perquè en aquestes edats primerenques és quan més els afecten segurament tots aquests, per exemple, disruptors endocrins o bueno, aquests materials que poden arribar a afectar a llarg termini la seva salut. Per tant, això també m'apareix ben interessant, no? I a part de, clar, a part d'adaptar tot el projecte en aquesta visió dels infants, que m'apareix preciós, no? Es pensar primer en qui serà realment l'usuari d'aquell espai i quin tamany tendrà aquesta persona, no? A part,
0: Sí, exacte.
1: heu fet feina amb els equips educatius? Heu tingut qualque tipus de participació per part de l'equip educatiu, també per quines necessitats tenien?
0: Sí, al principi, quan vam iniciar el projecte, vam tenir unes xerrades i vam tenir unes reunions i, bueno, de fet, vam mostrar el segon projecte i ells varen poder, ells, bueno, varen fer una sèrie de propostes que les varen tenir en compte. Una volia anar al menjador diferenciat perquè l'escoleta funciona amb un conjunt d'aules orientades al sud per un tema bioclimàtic, una zona comú, intermitja, una segona franja o banda intermitja, que té un pati bioclimàtic i que també és com un aula exterior protegit del vent i que genera una circulació que és com un espai protegit, però també controlat, perquè els nens són molt petits i no caminen, no? I aquesta banda central, que són espais comuns, pues, també s'ha connectat amb aquest menjador que es varen dir que, bueno, que estaria bé que tinguessin un espai de menjar, perquè aquest espai

0: Ara li diuen, és curiós, li diuen la placeta, que és un altre espai que està en aquest pati, en aquesta banda d'espais comuns, que és comunitaris, que ja ho viuen. Pues aquest pati té també l'aula polivalent, que fan psicomotricitat, etcètera, li diuen la placeta. I és com una... Aquí a Adrià, el que és una plaça, no?, d'una ciutat on se fa el mercat i se fan totes les activitats. Pues és algo parecut, se reprodueix, no?, però en de 0 a 3 anys la vida comunitària, però en activitats educatives i de centre, no?, del centre escolar. I, bueno, i després la part del servei de darrere, pues, aquest espai comunica amb aquest petit espai de menjador, que comunica amb la cuina, comunica amb la sala de professors, que tot això connecta i visualment connecta també amb aquests espais, amb espais comunitaris, perquè realment les escoletes són molt, molt familiars. La gent que està a la cuina, que potser no són educadors, fan el servei de cuina, coneixen els nens, estan de dins de l'escoleta. I xerren amb els nens, es coneixen, a part de saben els seus noms, hi ha un contacte, és molt familiar. I en lloc de fer com hem vist en altres escoletes, un passillo, un corredor que dona la part de serveis, que seria com independent, en aquest cas tothom participa de l'escoleta. Perquè hi ha, estic segur que molta gent coneix escoletes petites que són molt familiars.
1: Clar, però
0: I
1: sí.
0: això ens agradava, aquest aspecte, també.
1: Seria possible projectar una iniciativa per escut, un projecte per escut a mica a gran escala, és a dir, aquesta proximitat se perdria, se diluiria en qualque moment, en el sentit que és més complicat després encaixar totes les peces quan estem parlant d'una
0: Amb
1: altra dimensió.
0: línies. Bueno, ja aquesta escoleta ja té dues línies per cada franja d'edat. Jo no conec cap escoleta que tingui més línies. A lo millor n'hi ha de tres o de quatre. No crec que tampoc... No, jo crec que sí, que
1: Que és
0: se podria
1: possible,
0: conservar.
1: sí.
0: Sí, perquè no... Normalment, jo crec que vull dir, les ràtios són petites, les ràtios en aquestes edats són petites, són de 9 o 12 nens per aula. Les aules se comuniquen. Aquí van tenir també un problema de normatives, perquè per una banda hi havia una voluntat també per la part de l'administració de que les aules s'havien de comunicar, perquè s'ajunten les aules i els nens i les mateixes educadores fan activitats entre mateixes edats. I clar, i després demanaven que les aules havien d'estar separades i acústicament havien de funcionar molt bé, però això és contrari a que
1: Sí.
0: estiguin connectades, i allí també una connexió en la part de l'espai de distribució, que és com una ampliació de l'aula i que també se participa. Jo crec que a vegades les normatives estan més antiquades, per així dir-ho, que
1: Sí,
0: realment
1: cert,
0: com funcionen.
1: cert, cert. I sí, a més tenen bastantes contradiccions de vegades, no? I una de les màximes contradiccions que no passa afortunadament tant en el cas de les escoletes és el tema dels espais exteriors, no? Descrivies aquesta plaça exterior, aquesta aula exterior també, i una de les principals, si no la principal preocupació dels equips educatius són precisament les temperatures a l'espai exterior, no? El tractament d'aquests espais exteriors perquè no hi faci excessiva calor, perquè hi hagi ombres, perquè hi hagi vegetació. Això, com ho heu resolt en el projecte?
0: Bueno, en principi les aules estan orientades al sud. Hi ha uns porxos aquests porxos regulen l'entrada de llum, que a l'hivern, com bé que el sol té un angle d'entrada més favorable perquè calentés les aules, i a l'estiu, com està més vertical, aquests porxos pues, funcionen bé, funcionen més, donen més ombra, i les aules no tenen radiació directa. Després hi ha un pati enmig que permet una ventilació creuada de tot el conjunt, que funciona com una xemeneia, i l'aire calent pues, sempre se pot... És a dir, quan l'edifici té tiro, per així dir-ho, no? D'aire. I després la part nord, que té unes, que és la de serveis, que també té unes finestres altes, més petites, que el que permet és també una ventilació creuada de lo que diríem en secció. És a dir, tens, en planta tens ventilació creuada, però també per evitar l'estratificació de l'aire calent a dalt i a baix, doncs, ventiles en les dimensions verticals, per si dir-ho, és a dir, de baixada, no?
1: Clar, però tema, ja, tema espais exteriors, no? Tema patis, me referia més, perquè sempre es veu que veiem una mancança molt important d'arbrat en els patis, que en el cas de les escoles de primària i dels instituts, directament per normativa, pràcticament prohibeixen, entre cometes, o limiten molt, no? La sembra d'arbres, no? D'aquesta necessitat de pistes esportives, per exemple. Això no passa a les escoletes, no? Vosaltres heu pogut incorporar aquest verd en els patis, aquest arbrat, o aquestes zones més enjardinades, més toves, més permeables?
0: Sí, bueno, nosaltres bueno, teníem previst en el projecte una plantació de vegetació, la qual al final, per temes de pressupost, ha quedat una miqueta reduïda. Vale? Sempre al final, dos vegades, dos vegades, hem aconseguit, havíem de fer una, en el pati central, havíem de fer unes parres, unes vits que havien de donar ombra els mesos més acalorats i deixar passar el sol a l'hivern. Al final hem aconseguit plantar uns tarongers perquè pensam que s'obriran i faran una miqueta de protecció en la part central, i en la part dels patis bueno, hem conservat tot el que hem pogut, unes moreres que hi havia també un ficus en la zona d'entrada, hem conservat sempre, perquè bueno, les constructores tot d'una els arbres li molesten per passar una màquina o el que sigui, i que diuen, no, això l'hem de llevar, no podeu llevar-lo. Tot el temps aquí això ha anat molt bé perquè hem conservat una part molt, molt important de vegetació existent, i després hem plantat bueno, finalment hem plantat unes moreres a la part dels patis de sud, que ara, bueno, ara són més petites, però sí, clar que és molt important. És a dir, se necessita molta, molta d'ombra.
1: Clar. Sí, però quina llàstima, no?, que els afectats per la manca de pressupost acabin sent sempre els arbres, no? Perquè ara m'imaginava aquest pati interior, bueno, que he vist a les fotografies, cobert d'una parra, i m'apareix un espai que guanya moltíssima qualitat, no?, amb aquesta parra que proposàveu. Tant de bo en un moment donat se pugui sembrar, sinó una parra, una lledra, que no sé com se diu en català, que crec que és bastant barato i creix molt ràpid, i que sí que crec que li donaria una qualitat extra en aquest espai que ja la té, no?, la qualitat.
0: Bueno, això que dius és curiós, perquè a nosaltres, els arquitectes, saps que ens agrada que quan l'edifici està acabat ja sigui tot verd i tal, no? I entonces està molt bé tenir les partides, i aquestes partides se facin en el moment de que s'ha fet l'obra. El que passa és que la constructora va aguantant, perquè no vol plantar res, perquè si se mou un arbre, diu que l'haurà de mantenir. Entonces, no te n'has compte, però ja les obres... les bones intencions moltes vegades, les circumstàncies no te permeten... Perquè nosaltres diem, si posem els arbres, si planteu els arbres, a part de que es cobrareu perquè estan en el pressupost, ja tindrem, quan en el moment d'acabar l'edifici, ja tenim unes bones ombres, estarà un vent ben tupit, de fulles tot i tal. Però com la constructora pot decidir quan ha de fer això, doncs no ho feien, perquè deien no, perquè si després se mor de plantar una altra vegada... Les circumstàncies te superen. Finalment, la voluntat de l'Ajuntament, el promotor de l'Ajuntament de Muro, va ser no, bueno, cap problema. Nosaltres ara hem començat, l'edifici s'ha inaugurat al setembre del 2025, però ara anirem, ells tenen pues, les quadrilles i jardiners i tal, i anirem posant, i anirem, ells aniran ells mateixos afegint arbres i tot el que tenen previst. Però també tenen previst una sèrie una manta, de tantes locals i se va quedar en el camí. Però bueno, la voluntat de
1: Molt
0: l'Ajuntament és anar fent-lo a mesura que se va conquistant l'edifici, els espais exteriors. Però la voluntat
1: Perfecte,
0: és bona.
1: tant de bo sigui així i que aquests colors preciosos de terra que té ara l'escoleta i que m'ho recorden molt, no?, a tot aquest paisatge agrícola d'Esplà, no?, que l'enrevolta, tant de bo se comencin a cobrir de verd també ben aviat,
0: Sí.
1: perquè sí que és una demanda molt estesa i molt necessària també en aquest
0: Sí.
1: moment, no?
0: Sí, sí, sí,
1: Miquel,
0: sí.
1: moltíssimes gràcies, moltíssima enhorabona, trasllada-li també, per favor, a la
0: Moltes gràcies.
1: Margalida,
0: Anem a arreglar. Sí.
1: i bé, i que en guanyeu d'altres.
0: Bueno, no, és perquè sí, nosaltres fem el que podem i intentem sempre anar donant moltes voltes a tot i bueno, sí, bueno, lo important és que els edificis quedin bé i se puguin disfrutar.
1: Segur
0: L'altre,
1: que sí.
0: bueno, si ve
1: Sí,
0: bé, si no,
1: exacte,
0: no, no
1: que
0: passa res.
1: sí, perquè els edificis sense gent han dit moltes vegades que no són res.
2: Miquel Barceló, moltes gràcies.
0: Exacte.
2: Vagi molt bé.
0: De res a vosaltres, per comptar-me.
2: Gràcies,
0: Adéu,
2: Cristina. Fins la
0: bona
2: setmana que
0: tarda.
2: ve, més arquitectura, més paisatges.
1: Adéu.
2: Adéu. 6:28, continuem.

0: Dolcello, protagonista en el Fest Music, que dissabte presenta un concert del trio The Rush Project, Mònica, amb seu a Barcelona i actualment a Viena.
1: Exactament, allà és on trobam en Daniel Claret, que com has dit és el cello d'aquest trio, juntament amb Maria Florea, que toca el violí, i Lara Fernández, que toca la viola. És un trio molt particular que debuta a Mallorca, no sé si a les Illes, aquest dissabte, com dèiem en aquesta actuació que tindrà lloc a Som Vivot. Daniel, com estàs? Benvingut.
2: Moltes gràcies. Bé, molt bé, molt bé.
1: Molt
2: tot
1: bé.
2: A punt per Mallorca.
1: Molt bé. A vosaltres, a tu t'agafam a Viena ara, no? Perquè imagino que, clar, que a part d'aquest projecte en teniu d'altres i els heu de compaginar d'alguna forma. Però parlant ara del vostre The Rest Project, realment el silenci juga un paper molt important, no? El vostre concepte.
2: Sí, és una proposta, és la primera proposta que vam idear, diguéssim, quan ens vam formar com a grup, ja fa 3 anys, és una proposta que no hem deixat de fer. Dissabte passat la vam fer, per exemple, aquí a Badalona, a Catalunya. I sí, diguéssim que darrere cada concert sempre hi ha una idea que, o un interrogant que ens volem plantejar, una idea del que volem parlar, en aquest cas era la solitud, i el silenci va molt, molt lligat, i per tant vam construir una proposta amb música i textos d'acord amb aquesta idea.
1: Contem-nos un poc com és això de mesclar la música i d'incorporar també aquests textos, en certa manera, també clàssics, no? I partint també com a gran concepte d'aquest compositor que és en Bach.
2: Sí. Bueno, hem treballat molt amb la influència que tenen els textos sobre la música i fins i tot també el moviment, perquè en aquest cas d'aquesta proposta també en fem, en escena, ens desplacem per l'escenari, i hem comprovat doncs, de quina manera poden integrar-se els diferents elements per poder, sota un paraigües d'una idea o d'un concepte, doncs poder transmetre al públic un estat o una vivència, més que un concert, que també doncs, un viatge, diguéssim, de principi a final, travessant diferents estats que ens donen tant la música com el text i que crec que no es perceben com a cosa separada, sinó com a... Bueno, una mica com si fos una pel·lícula, diguem.
1: En aquest sentit també hi ha paraula, no? Vull dir que...
2: Sí. Sí, nosaltres mateixos recitem, hem estat experimentant també, vam fer una primera tria de textos que després ha acabat sent reduïda, evidentment, perquè no ens hi cabien tots. I són textos que no són nostres, pròpiament, però que sí que hem adaptat un palet, en algun cas. Són textos de Samuel Beckett, d'Alexander Bloch, de Rilke, d'autors clàssics, diguéssim, del segle XX. I d'aquesta manera doncs, hem construït aquesta proposta.
3: En quins criteris vau fer la primera selecció i després la tria definitiva dels textos?
2: Bueno, era, ja que volíem parlar de la solitud i volíem fer servir l'ofrena musical com a obra central, a partir d'aquí tot eren ramificacions tant de música com de text, doncs amb la música evidentment és més abstracta que amb el text, que pot parlar més directament de la solitud o de coses, al final, no tan directament connectades, però sí ramificacions, i amb la música el mateix. O sigui, va ser una qüestió d'anar provant si els textos funcionaven o no amb el context en el que estàvem posats i amb el recorregut que estàvem traçant amb aquesta proposta que el vam anar descobrint entre tots tres i que va ser un procés molt, molt bonic.
1: Que bo, sembla molt interessant. A més, bé, ara si vols parlarem també un poc del repertori que sonarà, que heu preparat juntament amb aquests textos, però realment vosaltres vos vareu conèixer i vos vareu trobar com a fidels i com a amants també de la música de Schubert.
2: Sí, ens vam conèixer tocant justament un concert monogràfic sobre Schubert. No recordo quan va ser, fa 4 anys, devia ser, sí, 4 o 5 anys deu fer, perquè nosaltres com a grup tenim 3 anys, i llavors vam fer un programa sobre Schubert. Jo em coneixia amb alguns d'ells, amb la Maria sí que ens coneixíem una mica, amb la Lara no ens coneixíem gens, ens vam conèixer en aquell projecte i a partir d'allà com que va encaixar tot molt bé, doncs a l'hora de crear aquest projecte ens vam ajuntar.
1: Que bo, que interessant, Daniel. I quin repertori sonarà, com dèiem, aquest dissabte?
2: Doncs l'obra central és, com deia, l'ofrena musical de Bach, que és una obra molt, molt àmplia. És una obra que ens entusiasma i hem fet una selecció. de l'obra perquè no ens hi cabia tota, tampoc no es pot fer tota amb la formació que tenim nosaltres. Per exemple, hi ha obres, hi ha peces que són per 6 veus, si no en tenim 3. Llavors, diguéssim que aquest és l'esquelet i pel camí, pel recorregut del concert, anireu trobant obres de l'ofrena musical. Hi ha un Richard Carr a 3 veus i hi ha diversos cànons que van apareixent, sempre intercalats amb música del segle XX o XXI, de Ligeti, de Kurzak, de Stravinsky, de Penderecki, John Cage i aquesta obra que és amb silenci complet, de 4 minuts i mig, 4 minuts 33, exactament, que també ens interessava molt posar. I em deixo a Anton Webern, Robert Gerhard, o sigui, hi ha compositors, Sofia Guaidolina, també gran compositora del segle XX i XXI.
1: Que bé. Molt interessant el que expliques, com també ho és l'espai que vos acollirà, que és aquest palau antic, pràcticament l'únic que queda tal i com era originalment, i que és a Son Vivot, a Palma. De fet, vosaltres teniu experiència en això, perquè heu actuat també a llocs emblemàtics com el vestíbul d'un palau a Romania, o també a Castells, i a llocs que se pot veure també a les xarxes, no? Els vídeos que teniu enregistrats. Sí. En aquests espais que són realment increïbles. Vos han parlat d'on tocareu aquest dissabte? Vos han dit com serà?
2: Sí, amb la Carme m'ha estat comentant que és un palau que té molta història i a nosaltres ens agrada molt fer aquesta proposta. Aquesta en concret, a més, està pensada específicament i té especial rellevància en espais arquitectònicament rics i rellevants com són aquest, no? Dissabte passat vam tocar en una església mig derruïda allà a Mollet de Badalona i hem fet aquesta proposta en espais molt, molt diferents i, per tant, espais com el de Can Vivó ens interessa molt perquè donen un relleu especial a la proposta perquè ens hi relacionem directament, espaialment, i, per tant, si són espais interessants ens donen un plus que ens interessa. M'interessa molt.
1: Que bé, Daniel, idò, bé, un centenar de cadires de persones que més poden parlar directament amb vosaltres en acabar. Entrada també amb visita guiada en aquest palau de Can Vivot i la música que començarà a partir de les 8 aquest dissabte. Daniel, de Rest Project, moltes gràcies per haver-nos dedicat aquests minuts.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Per
3: gràcies.
1: Adéu. Vinga.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. IB3
1: Ràdio. Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana, una pinzellada a la memòria. 15 anys, Patrimoni Mundial UNESCO, Consell de Mallorca.
2: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio, serveis informatius.
3: L'Aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuenet.
4: I dona Maria Cuenet parlant avui del poder del llibre per fer mal.
5: Ses muntanyes, ses hotels, una campana, ja sé l'olor que fa sa matlle. Ses retxes d'una...

0: Les muntanyes els hotels, una companya...
1: I aquesta és la pregunta, Maria, que has fet tu, per cert. Pot ser nociu llegir massa literatura?
2: Aquesta és la meva pregunta.
1: Però parlant de quantitat o parlant de determinades lectures que te poden assetjar d'una manera...
2: Parlant de quantitat, de passar massa temps llegint...
1: Sí, directament.
2: Sí.
1: Són les 6:40, oients, no han canviat, no han canviat de dial, això és l'aviador, i en teoria aquí estem per...
2: perquè estimem els llibres.
1: Perquè estimem els llibres, sí.
2: Ja, però justament, avui era això, volia posar una cosa damunt la taula.
1: Que provoquis.
2: No, que és perquè moltes vegades, clar, a mi ara se me reconeix com a lectora perquè tenc una llibreria, bla, bla. I això se s'admira, no? En plan, ai, llegeixes. I és una cosa que s'admira. I me sembla bé, eh?
1: Bueno, és un valor,
2: no? Sí, és un valor, i jo el converteix i tal. Però, també, a vegades, llegir massa literatura. I amb això, en realitat, també hi ha veure massa pel·lícules, crec que ho tenim més... més acceptat socialment en veure massa pel·lícules o massa sèries, això. Però per mi és com experimentar massa fantasia, crec que sí que pot arribar a ser nociu per la salut mental, a moments. Sí. No nociu d'una manera...
1: Clar, però això estàs no com que estàs.
2: Exacte. No nociu per la salut mental, així com anant xerrant de ja que hi ha tantes coses nocius. No,
1: no frivolitzem no, aquest
2: frivolitzem,
1: tema,
2: exacte.
1: Però sí, t'entenem.
2: De que a vegades mos podem perdre la nostra pròpia vida si estem llegint massa les vides dels altres. M'explico, és un poc això. O a vegades, per mi, la part crec que més crítica d'això és que és el que sempre se critica a les xarxes socials, que és aquesta comparativa que fas, no? De quan, ai, mira, l'altre està fent això i fent allò. I de val, doncs pots amb els llibres també te passa. Per exemple, jo ara tinc un FOMO increïble de creuar específic en valer, perquè cada llegir un llibre on ho fan, saps? I una cosa és quan tens una edat que ja tens que no ho pots fer tota la teva vida i la que has de triar i això. Però jo recordo en els 20 anys, crec que en part que m'hagi costat decidir que volia fer la vida, i no, és cosa meva, però és cosa d'haver vist massa possibles. I
1: totalment.
2: Crec que aquest possibles, la literatura te'ls adu, i està superbé, és a dir, és una arma de doble fila, vull dir, avui me posen aquesta. Però hi ha tots els possibles de tot el que pots fer i no t'has de quedar estancat en el que ets per naixement, beníssim, però hi ha altres que no ho podràs fer tot. No ho podràs fer tot.
1: Jo amb el cinema passava fins la... T'anava a dir adolescència tardana. Que, clar, és que el meu cap continua allà en l'adolescència, però fins als 20 i pico jo era conscient que vivia la vida com si fos una pel·li. I això, allò que tu dius, sí. Tenia coses bones i tenia coses que al meu voltant no me semblaven tan bones.
2: En el teu voltant, tu t'anava bé.
1: Correcte, sí, jo m'anava bastant bé.
2: Tu no t'enduies decepcions, a veure, que no acabava secciona com a la pel·lícula.
1: Sí, però... No, sí, me les due, me les due. Claro, sí. Però això al final és efecte rebot, no? El que tens davant, doncs, diu, ostres, massa greu, no sé, jo què sé, James Dean.
2: Sí.
1: Perdona per no ser James Dean. O qualsevol personatge de Bette Davis, no? Això me passava. I ara que dius allò de travessar el Pacífic, era?
2: Sí.
1: T'he de confessar que fa com a 10 dies, un poquet més, he començat a estudiar coreà.
2: Ah, mira.
1: Sí. I no t'he dit que fos però el detonant va ser una pel·li, bueno, Trejòtole, de la darrera de Nessel Cuixet, que jo no som gran fan de Nessel Cuixet, però aquesta m'ha agradat molt. I la prota, Annalise Robacher, estudia. I va dir, és que és un senyal. I ja està, vaig començar.
2: Ja està. Sí, no, mem, jo crec que hi ha algo que quan tu llegeixes algo que te toca, t'està xerrant de tu mateix. Per tant, no? Tu ja tens lo de coreà. I doncs, escolta, passen coses que simplement et recorden que tu has d'acabar estudiant coreà.
1: Sí, saps? Sí, no, ja comença.
2: És a dir...
1: Ja no volta enrere, perquè a més són obsessiu.
2: Vale,
1: a part de
2: totes
1: aquestes que estic comentant. No?
2: Claro,
1: i amb els llibres també m'ha passat bastant, sí.
2: Sí, jo crec que és com tot, millor llegir que no llegir, òbviament, que no s'adopti que defens el contrari. Però crec que a vegades això... La gent que pot ser molt s'ha format el cervell molt a partir de lectures i també a partir de narratives, perquè al final ja ho sabem tot, és una narrativa, no? I la literatura és una narrativa en general bastant estructurada. El cine i les sèries també és una narrativa bastant estructurada. I tu després, d'una manera com molt automàtica, inconscient, intentes aplicar aquesta narrativa a la teva vida i la vida és caos. I això també a vegades hi ha una fricció que genera un pot de dolor. Perquè... no només que no se desenvolupin els capítols com tu t'agradaria, sinó que A no du gens de B, de cap manera, no? I és a dir, crec que és més que res aquest programa, és com un recordatori que la literatura és literatura, que el cine és cine, i que la nostra vida està feta d'un altre material.
1: Però hi ha qualque llibre en concret que t'hagi canviat paradigmes, que t'hagi sacsejat tant que finalment hagi estat nociu, veritablement?
2: Pues jo diria, mira, Natura d'anguila, d'Anna Maria de la Pau Gené.
1: Sí?
2: Sí, és un llibre que en el moment en què va arribar me va variar molt la vida. Sí. Mira, que no l'he tornat a llegir, i el vaig llegir fa quasi 10 anys. Però en aquell moment, després jo vaig sentir que havia de deixar de llegir literatura una estona. Perquè el manco aquesta literatura, perquè si no vaig malament, perquè ja fa estona hi ha una passió molt desmesurada. Hi ha una passió molt desmesurada. I jo pues, vaig voler viure aquesta passió desmesurada i pues, bueno, va tenir conseqüències a la meva vida.
1: Bueno, sí. No, Alonso Quijano, no? Que va començar a llegir llibres de cavalleries i va tornar teòricament boig convertir-se en el Quixot.
2: En Quixot. Aquests són, exacte, jo duia avui dos exemples, un és aquest, no? És a dir, perquè aquest tema, pues, perquè ja tenim també dins la literatura exemples de gent que s'ha embogit per llegir massa llibres. Per tant, no és una idea nova.
1: Clar.
2: No? I hi ha això, en Quixot, que després veia el món d'acord amb la seva fantasia, però clar, com que era l'únic, li duia un pot de problemes. I que jo crec... O sigui, hi ha quixots actuals, tu creus que n'hi ha? Hi ha gent que faci...
1: Sí, jo crec que sí, que n'hi ha encara.
2: N'hi ha encara.
1: Home, s'ha projectat o s'ha... Diguem que el concepte s'ha duit cap a ser un quixot ara, o una quixot, és a defensar empreses gairebé impossibles i aquestes coses, però que jo crec que hi ha gent que més o menys convogeix d'una manera que està massa subsumida i ficada en la literatura i en els llibres. Sí, sí, tens gent a prop, no diré noms ara perquè estan escoltant, però tens gent a prop i és gent que me genera moltíssima confiança, no? Això no me molesten gens.
2: Molt bé. No, jo, és a dir, el que me venia al cap eren, saps que es recreen batalles de Star Wars?
1: Ah, bueno, sí.
2: O també... sé que també se recreen sopars tipo Bridgerton o això, o no, també se pot recrear Harry Potter, pots anar a llocs de horror. Pues un poc això, clar, això són activitats que fan, no? I per favor que cada un sigui lliure d'això. Però si comences a veure per tot Jedi i coses així, pues bueno, tens un poc el síndrome d'en Quixot.
1: Molt bé.
2: I un altre personatge que també la literatura no li fa cap bé és na Bovary, que quan ja van xerrar que era la Quixot de la novel·la romàntica, no? Perquè ella com que ha llegit massa moltes novel·les romàntiques on l'amor és d'una intensitat, d'una reciprocitat i és un fi en si mateix, no? I és la salvació, pues ella és el que vol viure la seva vida i en el seu matrimoni això no ho troba, però també com sabem comencen l'adulteri, però igualment tampoc ho troba i acaba llevant-se la vida perquè no ho trobem aquí. I clar, quan una fantasia ens fa llevar molt la vida,
1: ja és
2: passar-se una mica. Però bé, això segueixen sent exemples de la literatura, per tant, els tenim com a arquetips, no? Com a màxim en els que pots arribar. Però de Bovary també n'hi ha pel món.
1: També, clar.
2: Vaja.
1: Sí, sí, sí que n'hi ha. Molt bé. Però t'he demanat i no m'has contestat.
2: I què m'has demanat? Qualque
1: llibre que t'hagi...
2: Natura d'anguila, sí, sí.
1: Però que te va fer, diguem, aturar de llegir una estona. M'ha
2: fet aturar de llegir una estona, sí. Sí, sí.
1: Jo, per la via de la frustració, la primera vegada que vaig llegir l'Ulisses de Joyce, me vaig frustrar i vaig estar molt trist perquè no vaig acabar d'entendre aquest viatge. I després ja la segona vegada un poquet més, però clar que el vaig llegir massa jove, me faltaven referents.
2: Clar, això
1: alguna
2: passa.
1: Novel·la d'en Pynchon, també, que dius, va, tio, en sèrio, has vengut a fotre-me la vida, no?
2: Ja.
1: Thomas Pynchon. I després, quan era adolescent, el Lobo Estepario. Perquè...
2: Però que cap a bé, no?
1: No, perquè jo no... era un atormentat, per a sorpresa de nadie. I llavors, pues, sí, que m'ho acaba d'atormentar.
2: Ja. No, és que és molt important, com tot, el moment, no? Jo crec que llegeix cada natura d'anguila i, bueno, però en aquell moment...
1: I com tens el cap.
2: Claro.
1: Perquè un llibre te pot afectar massa, perquè potser no estàs en el moment, no?
2: Claro, claro.
1: La teva vida, però...
2: I també, igual que a vegades quan has estat mirant moltes sèries i te sents empatxat, quan has llegit molts llibres, també a vegades és com, bueno, aturam, que un poc de realitat. Bueno, però no deixeu de llegir.
1: En realitat, ara, lo que fas cada dimarts, en aquestes hores, és venir i crear un univers en el qual entram tu i jo. Espero que els oients també.
2: Sí.
1: I és difícil sortir.
2: Sí.
1: Com continuo jo el programa ara? Sort que continuem parlant de llibres, però...
2: Sí.
1: Però de vegades no és fàcil.
2: M'agafes piropo.
1: Ha estat una floreta, sí, ha estat una floreta.
2: Sí. Moltes gràcies, Rafael.
1: Gràcies a tu. Fins la setmana que ve o no?
2: No, la setmana que ve no.
1: I això?
2: Perquè me'n vaig.
1: Necessites descansar, necessites descansar de galerada.
2: Sí. No, de tot, de tot. Un pot de vacances, un pot de vacances.
1: D'aquí a dues setmanes.
2: Fins d'aquí dues setmanes. Adéu.

0: TV3 Ràdio és formació. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es. Govern de les Illes Balears.
1: L'Aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
2: I d'avui toca biblioteca o biblioteques perquè volem parlar amb José Manuel Benito, que és el director dels serveis bibliotecaris de l'Ajuntament d'Inca. José Manuel, com estàs?
3: Hola, bona tarda, molt bé.
2: Molt bé. No sé si t'agafam a alguna de les biblioteques d'Inca o on ets ara mateix?
3: No, ara mateix ja les biblioteques, quan comença l'estiu, comencem l'horari d'estiu i tenim un lleuger canvi d'horari i ara estic a casa meva. Sí, només
2: molt bé, que tancau a les 3 o què?
3: A les dues.
2: Molt bé.
3: Però tenim la sala d'estudi, per si voleu anar a estudiar, que sí, encara podeu anar fins a les 8:30.
2: I feis activitats a l'estiu o t'haurà una mica? Jo no sé si clubs de lectura o
3: sí,
2: tallers...
3: Sí, l'estiu és com un moment d'impàs, no? És a dir, s'acaba un cicle, que és el de clubs de lectura, i comença un altre, que són les activitats més d'estiu. Ara el darrer club de lectura el tenim aquest dia 26, que és divendres, i després ja no tindrem cap més fins al setembre. Mm. I bé, i després ja comencen les activitats més d'estiu, que bé, a Inca és molt, molt famós l'Inca Clàssic, no? Sí. I l'Inca Jazz. Ara tot juny tenim l'Inca Clàssic, que ens queden un parell d'activitats, el Magnificat de John Ritter, i després també l'Inca Jazz, per exemple, que comença el dia 5 de juliol amb Mòpia, i bé, l'Inca Jazz també és molt, molt conegut. I tenim allà el mateix claustre de Santo Domingo, que és on està la biblioteca.
2: Sí, això t'anava a dir perquè és veritat que espais, i ha citat un com el claustre, per exemple, que tampoc aturen a l'estiu, fins i tot jo crec que se li treu més profit, no? En aquest tipus d'espais, a l'àrea lliure, presentacions de llibres, qualque recital, qualque funció d'arts escèniques petita, se fa, no?
3: Sí. I més que se podria fer. El que passa és que, clar, també és veritat que l'estiu, històricament, la gent ve menys a la biblioteca. Però també tenim més ganes d'estar a l'aire lliure. A Palma se fa cinema a la fresca, d'on nosaltres fem l'Inca Jazz i l'Inca Clàssic. Això és el juliol. Després, és veritat que l'agost se nota molt com cau la gent i allà sí que descansam una miqueta i tancam no tancam mai, però sí que ha de ballar més nivell. Fins a setembre, que hem d'agafar amb les piles ben carregades i tornar a començar les activitats.
2: Ara te demano a tu com a José Manuel i no com a director dels serveis bibliotecaris d'Inca. Llegeixes més a l'estiu? Aprofites, no sé, el període de vacances que segurament tens, aprofites o llegeixes a la platja, al camp, allà on vagis, o te relaxes tant que també poses el cervell un poquet en modo pausa i...
3: Jo, com a José Manuel, no te sabria dir perquè no m'he fet un seguiment, però jo crec que llegeixo el mateix tot l'any.
2: Molt bé.
3: No faig una davallada o una pujada a l'estiu per tenir més temps o per estar més relaxat. Jo tinc aquesta muntanya que té tothom, de llibres, no? I vaig agafant, I així que no te sabria dir. Jo crec que no hi ha una... que no faig cap diferència.
2: I tens lectures d'estiu? Sempre posant l'exemple d'escoltau, Guerra i Pau se pot llegir perfectament a l'estiu. No passa res per dur-se Tolstoi a la cala en qüestió. No sé si cerques lectures més lleugeres per allò de temperatura.
3: Això, aquí tenim dos punts diferents. Lleugeres que no sigui feixuga i lleugeres que no sigui pesada, perquè un Guerra i Pau és un tom volum molt voluminós i per dur a la platja pot ser la bossa, no.
2: Ara millor estan, tapa blana,
3: ara estan, sí els Kinders, no, i aquestes que estan molt bé per solventar aquests problemes, però que en un principi, és veritat, jo no penso que hi hagi unes lectures especials per l'estiu, no? És com que a l'estiu s'ha de veure Tiburón i aquestes coses, no. Però sí que les editorials treuen novetats interessants per l'estiu, que potser no tenen res a veure en la platja o en la muntanya, però que són interessants. I jo no sé, per posar un exemple ara, no sé, ara no me ve res al cap, però bé, ha sortit l'autobiografia de Margaret Atwood, no?
2: Per exemple, sí.
3: És, sí, sí, que és un llibre molt interessant. Qui no la conegui és l'autora de...
2: El conte de la criada, per exemple,
3: sí,
2: no?
3: Sí, que és la criada, allò que la... I ara Los Testamentos, que també ha sortit ara, també ha fet una sèrie, i això ha sortit fa no res. I clar, és un llibre molt interessant, és feixuc, també és gros, però que no té res a veure amb l'estiu i és una cosa que ha sortit ara. També Comer las flores, de Lucía Soya, el llibre de l'asteroide, també ha sortit ara i té molt bona acollida i no té res a veure amb l'estiu, no? És més de
2: sí, és dura.
3: Maltrata psicològic.
2: Sí, sí,
3: no?
2: És una novel·la dura, sí.
3: Sí, que no, que jo crec que les editorials cada pic miren menys això de lectura lleugera. La lectura lleugera a l'estiu se pot fer també tot l'any.
2: Molt bé, i doncs ja per acabar te deman, José Manuel, una recomanació, un títol que te faci ganes recomanar, perquè jo t'ha sorprès, l'has llegit darrerament, o no, és un clàssic que has revisitat i has dit, ostres, mira.
3: Vale, bé, hi ha molts llibres que són molt bons que se podrien recomanar. Però jo crec que ara... Bé, un que surt molt a la biblioteca és aquest, que és Hamnet.
2: Sí, boníssim.
3: Surt moltíssim, està superbé.
2: De Maggie Farrell, sí.
3: Però jo recomanaria ara, també pel moment, Persepolis, de Mary Jane Satrapi.
2: Més sí, que res, perquè, va deixar fa poquets dies.
3: Sí. I jo crec que és un bon moment per tornar-la a llegir, si no l'he llegida, i si no, posar-la en aquest munt que deia abans de llibres per llegir que tothom té allà a casa seva i posar-lo allà al damunt per donar-li una oportunitat, encara que sigui còmic, està superbé.
2: Molt bé, José Manuel, i si no parlem abans, bon estiu, tornem ja a parlar amb tu al setembre, que llegeixis molt i que descansis.
3: Moltes gràcies, igualment.
2: Vinga, moltes gràcies. I deim que no partim perquè precisament amb una banda inquera els Trimoni acaben per avui, ja sabeu que a les 7 arriben les notícies en tota l'actualitat i que la vida torna demà a 6, vagi bé.

0: Solid set.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb José Luis Galindo.

0: Bon vespre, entrada triomfal a galop d'Ignasi Saura, caixer senyor a la plaça del Born, per donar així al sus al primer cargol, que ha acabat fa gairebé mitja hora. És després del primer toc de Fabiol, un dels moments més esperats de les festes de Sant Joan que s'estan vivint a Ciutadella, i encara queda avui la cerimònia a Sant Joan de Missa i la llançada d'avellanes. Pel que fa a les incidències, dues persones han resultat ferides de consideració, tot d'una. Ahir serem en directe per ampliar aquesta informació i per conèixer l'estat d'aquestes persones. També apuntarem altres indrets de les illes on avui també és un dia de festa. Basta veure com la gent fa hores que ha reservat un lloc a la platja. Avui serà una nit màgica i encara amb una important càrrega de misticisme. Ara bé, seny és el que demanen els serveis d'emergència, que recorden que el risc d'incendi és molt elevat. Però tenim altres notícies que repassam ara en forma de titulars. Mor un obrer de 58 anys a Pollença després de patir una parada cardiorrespiratòria. Clàudia Matlleu, bon vespre.
1: Bon vespre. Ha estat a la zona de la Cala de Sant Vicenç. Segons els testimonis, l'home s'ha assegut, ha caigut i s'ha copejat el cap.
0: Controlat l'incendi de Can Mila Camuro.
1: Ja ha cremat prop de 16 hectàrees de vegetació. Tampoc no està extingit l'incendi agrícola de Montuïri, tot i que igualment s'ha donat per controlat.
0: Cort invertirà 76 milions i mig d'euros en la rehabilitació de l'edifici de Gesa i el seu entorn.
1: El projecte guanyador del concurs d'idees preveu una biblioteca, espais culturals, un centre d'interpretació de l'energia, zones verdes i nous serveis municipals. Les obres començarien l'any que ve i durarien 25 mesos.
0: El govern augmenta el pressupost de l'anomenat xec cangur i es podrà signar fins a 1.000 euros per infant.
1: Així es cobriran activitats d'estiu i de conciliació, com ara l'escola matinera o el menjador.
0: I en clau estatal, la Guàrdia Civil ha registrat dependències de l'Ajuntament de Sòria en el marc d'una investigació judicial per presumptes irregularitats relacionades amb l'àrea de comerç del Consistori.
1: L'operació s'ha saldat de moment amb 6 persones detingudes.
0: En els esports, Luis García Fernández és l'elegit per tornar al Mallorca a primera divisió. Xisco Ribas, bon vespre.
2: Bon vespre. El Mallorca ha fet oficial l'arribada de l'entrenador asturià fins al juny de 2027 i amb opció d'ampliar una temporada més. Luis García, fins ara entrenador de Las Palmas, substituirà Martín de Michelis, que ha marxat al Leipzig després que el club alemany pagàs ahir la seva clàusula de rescissió. El Mallorca començarà els entrenaments dia 8 de juliol i del 24 al 30 farà una estada a Marbella. La pretemporada disputarà un total de 5 amistosos i la Lliga començarà el cap de setmana del 15 d'agost. I en tenis, el Mallorca Championship de Santa Ponça, Tsitsipas ha caigut eliminat al seu debut.
0: Anem ara amb la previsió del temps. Dani, que poc ens espera per a les properes hores. Bon vespre.
3: Bon vespre. Idò, d'entrada, per a nit, confirmar que tindrem un ambient molt càlid a tot l'arxipèlag. Les temperatures nocturnes també seran altes, clarament per damunt dels 20 graus pràcticament arreu, i amb una temperatura de la mà que la trobarem al voltant d'uns 26-27 graus. Per tant, ja la mà bastant càlida en aquesta època de l'any. Demà, molt de sol, tornem a repetir, un dia de cel pràcticament destapat, just poden trobar qualque interval de núvol prim, ben poqueta cosa, i amb unes temperatures molt parescudes a les d'avui. Això vol dir que mos poden tornar a enfilar fins al voltant dels 37, puntualment 38 graus, tant a punts de Mallorca com també cap a Eivissa. En aquestes bandes interior d'Eivissa també es poden superar els 36. El vent bufarà molt fluix demà, per tant podrà entrar l'embat durant les hores centrals del dia i a la mà continuarem amb molta tranquil·litat amb marejol.
0: Gràcies, Dani Capó. Margalí de Cifra és el control tècnic.
4: IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: 7:04 minuts.

0: Ho contàvem a la portada, dues persones han resultat ferides durant les festes de Sant Joan a Ciutadella pel cop d'un cavall. Ha estat durant el cargol d'Esborn, que ha acabat fa uns 20 minuts. Anem en directe fins allà, fins a Ciutadella. Cristina Bouçà, bon vespre, què és el que ha passat?
1: Bon dia. Com dèieu, han lamentat dos ferits durant el caragol d'Esborn. En concret, ha estat al carrer Major d'Esborn quan havien d'entrar el caixer senyor i sa capellana. Un d'aquests ha resultat ferit greu pel cop d'un cavall i ha estat traslladat a l'Hospital Mateu Arfila. En un primer moment havia perdut la consciència, però ara ens confirmen que ja l'ha recuperada. També ens costa un segon ferit, en aquest cas lleu, i l'han duit de manera preventiva a un centre hospitalari que encara s'ha de determinar si és el Canal Salat o a la Clínica Joaneda. Sigui com sigui, estem pendents de com evolucionen aquestes dues persones ferides i si hi ha hagut més incidències durant avui hora baixa en aquest caragol d'Esborn, que a part d'això vos han de dir que la festa ha continuat, la festa no s'ha detingut en cap moment i la plaça d'Esborn de Ciutadella s'ha endinsat de ple en el bullici i l'eufòria ha estat en el moment en què el caixer senyor, que enguany, com ja sabeu, és Ignasi Saura, ha entrat al galop a la plaça per donar el sus al primer caragol d'aquestes festes de Sant Joan. Ho ha fet davant milers de persones que no s'han volgut perdre un dels moments més destacats i emotius. Per això, moltes d'elles ha estat complicat poder-ho veure, ho han hagut de veure des de lluny o no ho han pogut veure directament. Per això hem parlat amb una atleta que ha pujat a Mecoll i sí que ha pogut veure tota la festa i ha volgut descriure el que veia per la gent que no ha tingut la mateixa sort que ella.
2: Mira, el que estic veient és el que sembla un mar de caps que es tiren sota les potes d'un cavall, cosa que jo no faria mai, quina por. Però, mira, sincerament, a la gent la veig superanimada. Em sembla una passada. Jo sóc de fora, no sóc d'aquí, no ho havia vist mai. I, sincerament, és un espectacle digne de veure, és xulíssim.
1: De fet, són molts els que diuen que els hi ha agradat l'ambient, però que els hi hauria agradat veure-ho de més a prop.
3: Molt bé, estem super emocionades, estem a tope tot el dia anant amunt, avall, molt xulo. Aviam si podem entrar més cap allà a veure-ho millor, però molt guai.
4: Ens agrada molt!
5: I està molt guai, a mi m'agrada molt veure-ho. M'hauria agradat més estar allà, però bueno.
6: Increïble, és que està, no sé, m'agrada molt aquest ambient, però el que passa és que fa una mica calor.
7: Hi ha molts moments emotius avui, però un dels principals és aquí, i tant que sí.
1: Per venir a veure el caragol d'Esborn, però han hagut de passar uns filtres i controls, ja que l'aforament a la plaça és limitat, no hi han pogut accedir més de 27.600 persones.
0: Duen en peu des de les dues del migdia, quan el febrer ha fet el primer toc, però Cristina, és que encara els queden hores de festa.
1: Així és, hores de festa, perquè ara han acabat aquest caragol, és a dir, ara fa uns 20 minuts, quan ha acabat, els 89 caixers i cavallers han pres camí cap a l'ermita de Sant Joan de Missa, on es fa precisament una missa, i mentrestant aquí a Ciutadella té lloc la festa de ses avellanes. Després, quan sigui fosc i hagi acabat aquesta missa de Sant Joan de Missa i també la festa de ses avellanes, els cavallers tornaran al poble, faran corregudes a la plaça i al caragol de ses voltes i Santa Clara. Ara bé, els més joves tenen clar que és el que volen avui vespre.
8: Sí, sí, sí, sortim de festa amb tothom, que hi ha molta gent aquí, tothom.
9: Festa! Avui toca festa.
6: Nosaltres crec que anirem de festa després, per allà baix a Ciutadella, al port.
1: I recordem que sigui com sigui, les autoritats i les institucions fan una crida al seny i també aprofitant per recordar que hi ha punts liles repartits arreu per si un cas s'ha de fer ús d'aquest servei.
0: Gràcies, Cristina Bouçà, en directe des de Ciutadella. Tornarem a connectar a les 8, al butlletí de les 8. El dia començava ben prest a Ciutadella per a tots els que participen a la festa. A l'escola equestre menorquina, desenes de persones rentaven i pentinaven una vintena de cavalls, inclosos els del caixer senyor i la capellana.
10: Bueno, força de fregar, que estiguin el més net possible i que brillin, que ben eixuguin i després, bueno, que va de posar un pot de brillantador, ben renclins, ben nets, ben pentinats, que surtin ben polits.
0: també des de primera hora es coordinava la seguretat des del centre de control CECOPAL de la policia local.
4: Cada un dels dos dies de la festa hi haurà actius 450 efectius dels diversos cossos policials, Creu Roja i Protecció Civil. I enguany, a més de les càmeres en directe, els drons ajuden a seguir al minut el pas per places i carrers.
0: Mentrestant, Ciutadella es deixa un dia i es trobaven amics i familiars i amb el pas del matí s'atracaven al moment del so més esperat.
11: Senyor Caixer, estimat, Ignasi, Saura, Sánchez, em donau-vos permís per començar el plec?
12: Bones tardes, Sebastià. Amb molt de gust podeu començar el plec.
11: Així ho faré.

0: Les festes de Sant Joan, tot i que a Ciutadella són les més sonades, se celebren arreu de les illes. Avui és el dia de revetlles, concerts i correfocs. A Palma, el gruix d'activitat seran al Parc de la Mà a partir de les 8 del vespre i al Llevant de Mallorca, dos rituals festius molt importants, com són el Sant Joan Pelós de Felanitx i el de Sant Llorenç i el Sol que Balla al municipi de Sant Joan.
1: Però també hi ha festa a la majoria dels municipis amb costa pels rituals populars que proposen cremar papers amb propòsits, fer fum als problemes, menjar de vora el foc i fer banys a la matinada o amb la sortida del sol. També hi ha revetlles a Deià, Muro, Son Servera, Mancor de la Vall, Porreres... I a Eivissa, a més, és la festa patronal de Sant Joan de Labritja i hi ha festa a Vila, també a les platges de Talamanca i Ses Figueretes. I a Formentera, el Pilar de la Mola és festa patronal.
0: El Consell de Formentera ha habilitat un servei gratuït també d'autobús per pujar a la Mola i evitar problemes d'aparcament. I a Palma s'augmenten les freqüències de transport.
1: Es reforça les línies 33, 16 i 19, que passaran cada 20 minuts pel concert d'Alan Parsons Project i per la revetlla del Parc de la Mà. També hi haurà més freqüències del Nitbus i dels

0: i ambient festiu, on es mesclen molts de banyistes que duen tot l'hora baixa amb familiars i amics que preparen parasols, cadires i tauletes per a la nit de Sant Joan. I en aquesta platja urbana de ciutat, en poc menys d'un quart d'hora, els socorristes de Palma faran més feina en el seu primer dia de vaga. El secretari general de la Unió de Socorristes de Mallorca, Cristian Melogno, ha confirmat que presentaran un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament de Palma per aquests serveis mínims imposats del 100% del personal ordinari perquè, diu, vulneren el seu dret a vaga.
1: Estamos en un conflicto, o por lo menos en una interlocución en la cual planteamos mejorías estructurales, de dotación, etcétera, para el servicio desde hace 4 años y el ayuntamiento no ha comparecido, en ningún momento ha aplicado ningún tipo de mejoría a lo largo de todos estos años. Nos encontramos en un punto crítico y límite porque el año que viene cambia el pliego de condiciones, cambia el contrato tenemos la ferviente necesidad de que sea un contrato acorde a lo que son las necesidades de un servicio de socorrismo de las playas de Palma.
0: Segons l'Ajuntament de Ciutat aposta per concessions a empreses privades, el principal objectiu de les quals és la rendibilitat econòmica en detriment de la qualitat del servei que es presta a la ciutadania.
1: Con la misma cantidad de gente hoy, 24 de junio, que el 28 de marzo, el 28 de abril. Y al mismo tiempo, es una mentira porque a las 7 de la tarde se termina nuestro servicio y las playas están mucho más ocupadas el día de hoy de lo que están durante el horario normal y no va a haber ninguno de nosotros para cubrirlo.
0: I just al costat de la caseta dels socorristes dins l'arena es poden veure algunes pancartes de protesta amb unes tombes simulant l'enterrament de banyistes. Demà també seguirà una altra jornada de vaga pels més de 40 socorristes de Palma i es preveu que el pròxim dijous es concentrin a cor davant l'Ajuntament de Palma.
2: Gràcies, Lluís Hernández, en directe des de Camp Pere Antoni. Són les 7 i 15 minuts, una petita pausa i continuem amb més notícies.
3: Chico, al lío, pide un crédito.
4: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
3: Préstamo Balear, para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate, préstamobalear.com, préstamobalear.com.
5: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
6: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: En clau de successos, un obrer de 58 anys ha mort avui capvespre a Pollença després de patir una parada cardiorrespiratòria.
1: L'home ha mort poc abans de les 5 de l'hora baixa. Els sanitaris dels serveis d'emergències li han practicat maniobres de reanimació cardiopulmonar durant una estona, però no han pogut salvar-li la vida. Ara la Guàrdia Civil ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
0: A Eivissa s'investiga la mort d'un agent de la Policia Nacional al pis on vivia amb la seva parella. La dona va fugir de l'habitatge demanant ajuda després d'haver patit presumptament una agressió masclista.
1: Va passar ahir al barri de Sa Penya. Segons apunta la Policia Nacional, es va produir un incident entre l'agent i la seva parella, que va fugir per una finestra mentre demanava ajuda. Va ser ella qui va donar l'avís i una patrulla va accedir al domicili i va trobar el cos de l'agent sense vida. Segons els primers indicis, l'home hauria consumit medicaments i altres substàncies, tot i que l'autòpsia n'haurà de determinar la causa de la mort. Es descarta la participació de terceres persones.
0: Pel que fa als incendis, que aquest dia s'han cremat a Mallorca, controlat el de Can Milà, que Muro, declarat ahir, després de socarrar prop de 16 hectàrees de vegetació.
1: L'Ivanat ha donat el foc per controlat avui hora baixa, tot i que un operatiu de 33 bombers forestals continua treballant sobre el terreny. Avui es manté l'alerta màxima per risc d'incendi a Mallorca, on també s'ha controlat un altre foc a Montuïri. Emergències demana prudència extrema a la població, ja que ahir es varen declarar 4 incendis més a banda del de Muro, un a Son Morell, un altre al Parc Vit de Palma, un a Escamarí, a Formentera, i un darrer a Santa Eulària.
0: Com dèiem, els serveis d'emergència demanen precaució en aquests dies de tanta calor, sobretot avui, rebel·la de Sant Joan, amb l'ús de pirotècnia.

0: Foguerons.
1: Aquesta és una setmana crítica i s'han de maximitzar els esforços per evitar ensurts. El gerent de l'Ivanat, Tomeu Llebrés, recorda que les altes temperatures i la baixa humitat converteix tot el terreny forestal en un polvorí. L'escoltam juntament amb Pablo Garritz, director general d'Emergències Interior.
2: Degut a les condicions meteorològiques de temperatura, humitat relativa i vent, quan el programa informàtic ens marca que estem amb alerta vermella, amb alerta taronja, s'activa aquest risc, deixant així fora efecte les autoritzacions administratives de foc a més de 500 metres de massa forestal. Si bé han de comptar que a 50 metres i dins massa forestal durant tot l'estiu no se pot fer cremes.
3: Tenemos una situación que es bastante más particular, que es el uso del fuego en las playas. Para hacer fuegos como evento como tal hay que pedir la autorización correspondiente al ayuntamiento. Hacer fuego en los sitios donde no está habilitado para hacer fuego ya es una situación de riesgo.
0: Més coses quan el rellotge marca les 7 i 19 minuts. El Consell de Mallorca demana a les empreses de lloguer de cotxes el nombre de vehicles de les seves flotes per aplicar la llei de regulació. Les patronals del sector valoren de manera positiva la mesura. Després d'una reunió avui migdia amb les dues entitats, el conseller Fernando Rubio ha anunciat que ja han encarregat el nou estudi de càrrega que determinarà el sostre tant dels vehicles que entren pels ports com dels destinats a lloguer. Laura Marcos.
4: El conseller insular de Territori ha dit que la reunió d'aquest dimarts ha estat molt profitosa i que estan contents amb la col·laboració de les patronals, a les quals ha informat que rebran una notificació per declarar el nombre de vehicles de lloguer de les seves flotes. Escolta'm Fernando Rubio.
5: Ara és un moment important, és vera que la llei no està aprovada, però ja ens adelantam per tal de tenir totes les dades i que quan la llei entri en vigor ja se pugui tot d'una per dur a ple aquest acord per tal de ja implementar aquestes limitacions.
4: Una xifra que, juntament amb la del nou estudi de càrrega, determinarà el nombre màxim de vehicles que entren pels ports i també els de lloguer. Les patronals del sector AEVAP i Valeval celebren aquesta passa, tot i que la darrera insisteix que aquesta no és la via per solucionar els problemes de mobilitat a Mallorca i que les dificultats de trànsit no es limiten a la temporada turística. Són Ramon Reus i Cristóbal Herrera.
6: Pues jo crec que podem estar satisfets que s'estigui muntant tot aquest tema i a partir d'aquí s'atura contínuament com ha anat, però bé, serà una prova de fuego que diguem, igual que va passar a Eivissa l'any passat, i crec que es positiu per tots.
7: Una de las cosas que ha sucedido en Eivissa este año, donde ya se establece de manera estricta el cupo, es que han aflorado de repente muchísimas empresas que nadie tenía en el radar. Y entonces creemos muy necesario conocer los datos concretos.
4: La mesura s'emmarca en la proposició de llei de regulació de l'afluència de vehicles aprovada pel Consell de Mallorca el passat 5 de juny i actualment pendent de tramitació en el Parlament. El conseller Rubio espera que la normativa pugui ser aprovada a l'octubre o novembre amb la finalitat d'aplicar-la l'estiu de 2027. La patronal AEVAP estima que a l'illa hi ha uns 15.000 vehicles de lloguer.
0: I l'aparcament de Cala d'Hort continua tancat amb els perjudicis que això suposa per als negocis de platja. L'Ajuntament de Sant Josep ha arribat a un acord amb la propietat de dos terrenys on s'ubicaran nous aparcaments que poden estar disponibles en uns 15 dies. Ens ho conta Gemma Huasc.
8: Mentre l'aparcament continua tancat, els que s'atraquen a Cala d'Hort deixen el cotxe allà on poden.
9: Perquè m'ho aparcava ahí, donde no molestamos a nadie, pero con dudas de si podemos aparcar o no.
10: No queríamos ir hasta abajo y no tener, entonces bueno, aquí no sabía si podemos o no, pero bueno.
11: Pensamos que estaba abierto, porque si no la gente cada vez tiene que ir aparcando más lejos.
12: Y cuesta mucho aparcar y podemos estropear los coches. Y ahora la bajadita, nos toca bajar.
8: L'Ajuntament de Sant Josep ja disposa de l'autorització de la propietat de dos terrenys per habilitar nous estacionaments que podran estar operatius d'aquí a uns 10 o 15 dies. El consistori els llogarà per uns 14.000 euros. Vicent Roig és l'alcalde de l'Ajuntament de Sant Josep.
13: He firmat ja el que és l'autorització per poder fer aquests dos aparcaments. Un que estarà a l'encreuament de la carretera de Cala d'Hort cap a Cala Vedella i l'altre que estarà en el costat. És a dir, que al final tindrem un aparcament amb un cost semblant el que teníem l'any passat.
8: Reitera que no pot asseure's a negociar amb la propietat, que ha tancat el pàrquing que es feia servir l'any passat perquè ho ha fet com a mesura de pressió per aconseguir cobrar per aparcar, una activitat que ara per ara no es pot fer. Els nous aparcaments que ha aconseguit l'Ajuntament seran gratuïts amb la neteja i manteniment a càrrec de les arques municipals.
0: Gràcies, Gemma, i els usuaris de la línia de bus 203 que connecta el port de Sóller amb Palma podran començar a reservar un lloc per a la freqüència de les 3 de l'hora baixa a partir d'aquest divendres. El govern manté la data de l'1 de juliol per arrencar aquest projecte pilot que vol garantir que els residents, la majoria treballadors del sector turístic, puguin pujar al comboi d'hora punta ple de turistes.
1: La prova es mantindrà fins al mes d'octubre. Les persones amb targeta de transport podran reservar un lloc en la freqüència del TIP de les 3 que surt del port de Sóller cap a Palma. La que més col·lapsa pateix cada estiu quan s'ajunta en treballadors que tornen a casa amb turistes que baixen també a ciutat. Es tracta d'un experiment que el govern posa en marxa per intentar garantir als residents l'accés als busos de les línies més demanades. Si va bé, no es descarta ampliar la iniciativa a altres rutes. Lluïsa Serra és gerent del Consorci de Transports de Mallorca.
14: Anem a provar experimentalment amb aquesta línia, anem a veure com se comporta i què podem fer, si funciona o si no funciona, el que puguem oferir a l'usuari.
1: A banda de la prova pilot, la ruta 203 del TIP també s'ha reforçat amb 5 freqüències més d'anada i tornada.
0: Mesures per compensar la gran afluència de turistes que hi ha en temporada alta. Prova d'això, una cosa amb l'altra, és que s'ha incrementat un 2% el nombre de persones que treballen en el sector turístic a les Balears el mes de maig. Ja representen el 27% del total. Concretament, el 5 mes de l'any hi havia a les illes més de 177.000 empleats en el turisme.

0: Darrers apunts, abans d'arribar a les 7:30, el govern augmenta el pressupost de l'anomenat xec cangur en quasi 1 milió d'euros respecte de la partida anterior per cobrir activitats d'estiu i despeses associades als serveis d'atenció en centres educatius. Es podrà aportar fins a 1.000 euros per infant.
1: La dotació econòmica d'aquesta convocatòria és d'1,25 milions d'euros, mentre que l'anterior era de 320.000. La novetat és que subvencionarà activitats de conciliació, com ara l'escola matinera o el menjador, i també activitats d'acampaments, escoles d'estiu o altres serveis d'atenció. Són els programes 2 i 3, tot i que es manté també l'1 per a la contractació d'un treballador de la llar per a la cura de menors. Ho expliquen la consellera de Treball, Catalina Cabré, i la directora general de Conciliació i Igualtat, Margalida Darder.
2: És una ajuda pensada per les persones treballadores de les Illes Balears a un moment a l'estiu, on totes les famílies de Balears és una comunitat autònoma on se fa feina, molta feina durant els mesos d'estiu.
3: 250.000 van destinats en el programa 1 i 500.000 respectivament el programa 2 i 3. I pel que fa als imports màxims, el programa 1 permet obtenir fins a 4.000 euros per unitat familiar i els programes 2 i 3 fins a 1.000 euros per infant.
1: Les ajudes es poden demanar tant a les oficines de l'administració com a la seu electrònica.
0: D'altra banda, el govern activa el pla per externalitzar part de l'administració i simplificar tràmits, així ho ha anunciat el vicepresident Antoni Costa.
4: Por tanto, que pueden ser pues entidades, intermediarios, los que puedan tramitar estas ayudas en el futuro. Y no tenga que ser el ciudadano el que tenga que estar tramitando. Puede ser que entidades habilitadas hagan estos trámites.
0: Aquesta iniciativa es veu refermada pels resultats de la segona enquesta d'opinió elaborada pel govern, que revela que 2 de cada 3 ciutadans creu que l'administració pública fa esperar massa per als tràmits i que la paperassa és excessiva.
1: És una de les conclusions del sondeig fet a prop de 1.700 persones entre abril i maig. Entre les dificultats més freqüents que troben els ciutadans destaquen l'accés de documents que se sol·liciten, la complexitat dels formularis, la falta d'informació clara i les dificultats per aconseguir cita prèvia. També destaquen els llargs temps d'espera per obtenir una resposta. El també conseller d'Economia, Antoni Costa, assegura que el pla simplificarà els tràmits.
4: Els ciutadans estan cansats de portar documentació i moltes vegades de portar la mateixa documentació a diferents administracions públiques i fins i tot dins la mateixa administració pública a portar la mateixa documentació a tramitacions o procediments diferents. Per tant, és molt necessari que les administracions públiques ens posem les piles en aquest sentit.
1: L'informe mostra que la majoria dels ciutadans fan les gestions de manera electrònica, tot i que l'atenció presencial continua tenint un pes important. En qualsevol cas, 4 de cada 10 asseguren estar satisfets amb els tràmits.
0: I ara sí, un darrer apunt: fomentar la digitalització de les empreses del sector de la construcció és l'objectiu de la línia d'ajuts que, per segon any, posa en marxa la Conselleria d'Empresa. Enguany s'hi destinen 500.000 euros i les empreses podran aconseguir una subvenció de fins al 50% de la inversió, amb un màxim, això sí, de 20.000 euros.
1: L'any passat, una quarantena d'empreses van optar als ajuts, entre aquestes la constructora Islabau, que va aconseguir 11.000 euros per finançar 5 programes de digitalització de les seves tasques més freqüents, com ara el control dels materials que s'empren en una obra.
5: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Han tocat les 7:30, repassam ara els principals titulars que passen per Menorca. Continuen les festes de Sant Joan a Ciutadella, ara amb el focus d'atenció posat a Sant Joan de Missa i a la llançada de avellanes.
2: Pel que fa a les incidències, dues persones han resultat ferides, una de gravetat durant els caragols d'Esborn.
1: Mor un home, un obrer de 58 anys, a Pollença, després de patir una parada cardiorrespiratòria.
2: Ha estat a la zona de la Cala de Sant Vicenç. Segons els testimonis, l'home s'ha assegut, ha caigut i s'ha copejat el cap.
1: Controlat l'incendi de Can Milà, a Muro.
2: Ja ha cremat prop de 16 hectàrees de vegetació. Tampoc no està extingit l'incendi agrícola de Montuïri, tot i que igualment s'ha donat per controlat.
1: Cort invertirà 76 milions i mig d'euros en la rehabilitació de l'edifici de Gesa i el seu entorn.
2: El projecte guanyador del concurs d'idees preveu una biblioteca, espais culturals, un centre d'interpretació de l'energia, zones verdes i nous serveis municipals. Les obres començarien l'any que ve i durarien 25 mesos.
1: El govern augmenta el pressupost de l'anomenat xec cangur i es podrà assignar fins a 1.000 euros per infant.
2: Així es cobriran activitats d'estiu i de conciliació, com ara l'escola matinera o el menjador.
1: En clau estatal, la Guàrdia Civil ha registrat dependències de l'Ajuntament de Sòria en el marc d'una investigació judicial per presumptes irregularitats relacionades amb l'àrea de comerç del consistori.
2: L'operació s'ha saldat de moment amb 6 persones detingudes.
1: Són les 7:31 minuts, una petitíssima pausa i tot d'una arriben als esports.
3: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
0: Informatiu vespre. Esports.
1: Luis García Fernández és l'elegit per tornar al Mallorca a primera divisió. Xisco Ribas, bon vespre.
4: Bon vespre. El Mallorca ha fet oficial l'arribada de l'entrenador asturià fins al juny de 2027 i amb opció d'ampliar una temporada més. Per tant, Luis García és el substitut de Martín de Michelis a la banqueta de Somos després que el Leipzig ahir va pagar la clàusula de rescissió del tècnic argentí. De Michelis va fer un comunicat a les seves xarxes socials agraint al Mallorca el temps viscut i assegura que no ha estat una decisió fàcil de prendre davant un repte professional que no podia deixar passar. Una vegada posat el punt final del cas de Michelis, Luis García es converteix en el desentrenador dels 10 anys que duen els actuals propietaris del club. El tècnic arriba procedent de Las Palmas, també de la segona divisió, en qui ha jugat enguany el play-off d'ascens a primera i ha finalitzat 5è en 73 punts a la Lliga regular. A més, Luis ja coneix el Mallorca, on va jugar la temporada 2004-2005, quan disputà 38 partits amb 11 gols i 2 assistències. I avui també hem conegut com serà la pretemporada del Mallorca. Els dies 6 i 7 de juliol es faran les proves mèdiques als jugadors, el dia 8 arrencaran els entrenaments a Son Bibiloni i del 24 al 30 de juliol l'equip farà una estada a Marbella. Al llarg de la pretemporada, el Mallorca disputarà 5 partits amistosos, el més destacat dels quals serà el trofeu Ciutat de Palma dia 5 d'agost a Son Moix, i la Lliga començarà el cap de setmana del 15 d'agost. Un altre punt de segona divisió, perquè el Girona ha anunciat Quique Álvarez, tècnic del filial, com el seu nou entrenador, i la primera divisió tindrà dos col·legials balears la pròxima temporada. A més de Mateu Busquets, el també mallorquí Lluís Bastard ha ascendit i arbitrarà la màxima categoria del futbol nacional. D'altra banda, Quadra Fernández, madrileny adscrit al Col·legi Balear, descendeix a la segona divisió després de 8 temporades. Pel que fa al Mundial, la selecció espanyola ha entrenat avui per continuar preparant el partit contra l'Uruguai, que es disputarà la matinada de dissabte. I en aquests moments, al minut 36, Portugal està guanyant per 2-0 contra Uzbekistan gràcies a les dianes de Cristiano Ronaldo i Nuno Mendes. De fet, el gol de Cristiano el converteix en el primer jugador de la història a anotar en 6 mundials seguits. Per cert, el mallorquinista Samu Costa, que encara no ha debutat en Portugal, es troba a la banqueta. I també per avui, a les 10 del vespre, Anglaterra s'enfrontarà a Ghana i ja a la matinada, a la 1, Panamà contra Croàcia i a les 4, la Colòmbia de Johan Mojica s'enfrontarà a la República Democràtica del Congo. Pel que fa al resultat d'ahir, l'Argentina es va imposar per 2-0 a Àustria en 2 gols de Leo Messi. L'escoltam.
5: Tengo mucha felicidad por, sobre todo por el triunfo, un triunfo muy, muy duro. La verdad que sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajar lo más mínimo porque eso era muy intenso y bueno, feliz por el resultado, por la clasificación. Era importante para nosotros sumar de 6 para tener una semana más tranquila.
4: L'Argentí és ara el màxim golejador històric dels Mundials en 18 dianes, 2 més que Miroslav Klose i Kylian Mbappé. Precisament, França va golejar per 3-0 a l'Iraq amb 2 gols del jugador del Real Madrid i l'altre va ser de Dembélé. Aquesta matinada, Noruega s'ha imposat per 3-2 al Senegal amb un altre doble de Haaland i amb aquestes victòries, l'Argentina, França i Noruega estan classificades als 16ens de final. D'altra banda, Jordània està matemàticament eliminada després de perdre per 1-2 contra Algèria i un apunt perquè l'argentí Julián Álvarez ha dit que vol sortir de l'Atlètic de Madrid i complir el seu somni de jugar al Barça. A la segona federació, demà se sabrà com s'integraran els 5 grups de la competició. Una categoria en què l'Atlètic Balears, Poblense, Mallorca B i el recent ascendit, la Penya Esportiva, seran els 4 representants balears. Precisament, la presidenta de l'equip de Santa Eulària del Riu, Anna Maria Mateu, ha fet balanç després d'aconseguir l'ascens a la segona federació.
6: Jo crec que nosaltres segones és on tenim que estar. El nostre propòsit aquesta temporada era pujar. Dissabte va ser un partit que se recordarà de per vida. Tant els gols que vàrem fer en 4 minuts, com l'afició, com se va volcar en els jugadors, en el club, mai havíem vist una grada tant de blanc, que és el que volien, que el poble pujàs. I va ser un dia, crec que increïble, crec que la tardarà molt en oblidar aquest dia.
4: La presidenta de la Penya Esportiva ha parlat també sobre el tècnic Ramiro González.
6: Sí, és una persona que primer que té molt de sentiment, estima molt la Penya Deportiva i és una persona que ho viu, sofreix, va plorar antes de començar el partit, el va veure plorant en el césped, és una persona que ho vivia, ja sabien que l'any que ve hi seguia, i nosaltres li van dir que ja havia fet molt bona temporada, vull dir, són els 3 mesos que ha fet els equips, ha vist el canvi, com ha lluitat i tot, i nosaltres ja estàvem contents.
4: I a la mateixa categoria, el Poblense s'acomiada de 2 dels seus davanters. Joan Proens, que ha fitxat pel nàstic de Xisco Campos a la primera federació, i Toni Penyafort, que podria fitxar per l'Alcoià. En tennis, el Mallorca Championship de Santa Ponça, Stefanos Tsitsipas ha caigut eliminat al seu debut. El grec, campió del torneig el 2022, ha perdut contra Ignacio Busé per 7-6 i 6-3. D'altra banda, Nuno Borges ha avançat als quarts de final després d'imposar-se Jan-Lennard Struff per 6-4 i 7-5 i Adam Walton, que va eliminar ahir a Nick Kyrgios, s'enfrontarà demà a l'espanyol Alejandro Davidovich als 8ens de final. I a més, a l'ATP 250 d'Esbourne, al Regne Unit, el mallorquí Jaume Munà va quedar eliminat ahir a la primera ronda contra el belga Sisu Bergs per 6-2 i 6-4. I acabam amb apunts de bàsquet. A la primera FEB, Ander Urdiain deixa de ser jugador del Palmer. L'Ale Navarrés ha disputat un total de 66 partits oficials en les dues temporades que ha estat el conjunt turquesa. L'estatunidenc Greg Gant ha renovat amb el Clas Bàsquet Sant Antoni de la segona FEB i el València Bàsquet està a una victòria de proclamar-se campió de la Lliga ACB. El conjunt valencià disputarà demà contra el Barça el quart partit de la sèrie. L'escenari serà el Palau Blaugrana, on el València es va imposar per 80-88 el darrer enfrontament.
0: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.

0: Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb Vívetres. Des de Ciutadella, edicions especials de El dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb Vívetres Ràdio els nervis i les ganes de bulla dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
1: Em doneu-vos permís per començar a replec?
2: Tens el meu permís. Pots començar a replec un any més.
1: Així ho faré.
0: Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb Vívetres Ràdio.

0: 7:41 minuts, seguim en l'informatiu vespre, amb més informacions ara en clau estatal. Pedro Sánchez insisteix que no avançarà eleccions i que continuarà en el poder perquè això, diu, li permet millorar la vida dels ciutadans. Ho ha assegurat en una declaració institucional en la qual ha anunciat el decret que permetrà la inversió més alta en dependència de la democràcia i que s'ha aprovat avui al Consell de Ministres.
1: Precisament la possibilitat de millorar la vida de la gent és el que dona sentit a mantenir el seu full de ruta, tot i el que ha denominat pedres al camí.
2: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor.
1: És l'única referència que ha fet Sánchez a l'actual situació que travessen el seu govern i el seu partit, tot plegat enmig de les noves peticions de dimissió per part de l'oposició després de la sentència del cas Mascaretes que condemna 24 anys de presó a l'exministre José Luis Ábalos. En tot cas, el president espanyol compareixerà demà de manera voluntària al Congrés dels Diputats per oferir explicacions sobre la situació política. Serà a partir de les 9 del matí.
0: Sobre el cas Mascaretes també s'ha pronunciat la portavoz de l'executiu estatal, Emma Saiz, qui ha mostrat el seu rebuig a la corrupció.
3: El gobierno condena sin matices comportamientos que se alejan de los valores que lleva a gala este gobierno, de integridad, de transparencia, de mérito. Y esos son los valores que sustentan la acción política del gobierno. Y vamos a trabajar con el compromiso firme por parte del gobierno de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda.
0: També en la mateixa línia s'ha expressat el ministre de Funció Pública, Òscar López, manté que en casos de corrupció, vengui d'on vengui, qui la fa, la paga.
4: Sabemos que lamentablemente se dan casos de corrupción en política, que la inmensa mayoría de los políticos hacen un trabajo honesto, pero que se dan casos de corrupción. Igual que sabemos que la inmensa mayoría de los jueces hacen un excelente trabajo, pero a veces algunos no lo hacen. Esto es así, lamentablemente. A partir de ahí, lo más importante para quienes seguimos creyendo en esto y creemos de verdad en la honorabilidad y en el buen nombre de la política es tener muy claro que el que la hace, la paga.
0: De fet, la sentència pel cas Ábalos i de l'actual situació del govern espanyol ha generat de nou un matí intens de valoracions.
1: La més sarcàstica ha estat la portaveu parlamentària del PP, Esther Muñoz.
5: Me sorprende que el Partido Socialista no se alegre de esta sentencia. Desde que hemos conocido la sentencia hemos visto distintas versiones llevadas a cabo por distintos ministros, por distintos portavoces del Partido Socialista, pero ninguno de ellos se alegraban de esta sentencia. Y me sorprende porque era el gobierno que venía a combatir la corrupción.
1: També molt crítica amb el PSOE s'ha mostrat des de Podem la diputada Ione Belarra.
6: Creo que todos pensábamos, o por lo menos yo lo he dicho muchas veces porque lo pensaba de verdad, que había cosas que el PSOE había aprendido después del 15M y que era consciente de que la gente ya no lo tolera más en este país, que hay corrupciones que a lo mejor se han hecho siempre, que a lo mejor forman parte, sí, de la forma de gobierno del bipartidismo, pero que la gente ya no aguanta más. Y veo que no han aprendido nada.
1: Pepa Millán, de Vox, ha lamentat les pressions del govern estatal als jutges.
7: Lo que no se puede hacer es lo que está haciendo el gobierno y sus socios, que es utilizar los estrados públicos, utilizar las instituciones para señalar públicamente a los jueces y poner en marcha toda la maquinaria del Estado para arremeter con la labor independiente que tienen que llevar a cabo.
1: Mentrestant, la portaveu de Bildu, Maite Aizpurua, considera que la legislatura ha de continuar, però s'ha d'avançar.
8: En este momento es lo que tenemos entre manos y tal y como está la situación, desde luego y en esta coyuntura, nosotros creemos que la legislatura debe continuar para seguir haciendo avances en el tema plurinacional, en el tema de los derechos sociales y naturalmente también en el tema de la regeneración democrática, que creo que es algo pendiente.
1: I una veu més, la del portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, es mostra cada vegada més escèptic davant la conveniència de mantenir la legislatura i demana a Pedro Sánchez que li doni contingut.
9: Que de explicaciones y que sobre todo le dé contenido a la legislatura. Al final le han metido 24 años de cárcel al número de su partido, al superministro de su gobierno. Bueno, decir que no sabía nada y que tiene muy mala suerte y que Feijóo es peor, pues ya lo sabemos.
1: A les Balears condemna unànime entre les formacions contra la corrupció. Són el portaveu del PSIB, Rubén Castro, i del PP, Sebastià Sagreras.
10: Tolerància zero en la corrupció, ja ho van dir des d'un primer moment.
11: La vergonya ja no només el fan empeguir en els ciutadans, sinó en els que també ens dedicam a la política.
0: I pel que fa a altre cas d'actualitat judicial, el de Plus Ultra, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero ha apuntat una possible nul·litat del seu cas. Qüestiona l'origen d'algunes proves i demana que s'acrediti quina resolució judicial va autoritzar l'anàlisi de les converses intervingudes que varen motivar la seva imputació.
1: La defensa de l'expresident ha enviat un escrit al jutge instructor José Luis Calama, on adverteix que si no existeix aquesta autorització, les converses en les quals es parla de Zapatero com a mitjancer de les ajudes haurien de ser excloses del procés. Són converses extretes del telèfon mòbil del principal accionista de l'aerolínia Plus Ultra, que va ser requisat per les autoritats nord-americanes. L'advocat de Zapatero manté que l'autorització dels Estats Units per fer servir el contingut d'aquest telèfon no és prou perquè la justícia espanyola la pugui incloure en la causa.
0: Novetats també pel que fa al cas Leire Díez. La UCO situa ara el PNB en la trama que hauria maniobrat per influir en processos judicials i ajudes públiques. Així consta en un informe policial que revela l'interès de qui aleshores era president de la formació, Andoni Ortúzar, per l'ajuda a Tubos Reunidos.
1: Es tracta d'una empresa històrica industrial basca que va rebre un préstec de més de 100 milions d'euros. Segons sospita, la Guàrdia Civil els hauria aconseguit gràcies al pagament d'una comissió de 115.000 euros a la trama, que hauria fet diverses accions per facilitar la concessió d'aquest préstec i entre d'elles hi hauria contactes a Ortúzar. El PNB, per la seva banda, ha reconegut que va mantenir reunions sobre la situació de Tubos Reunidos com a empresa estratègica que era al País Basc, però negant qualsevol il·legalitat al respecte.
0: I la Guàrdia Civil ha registrat avui dimarts, dependències de l'Ajuntament de Sòria en el marc d'una investigació judicial per presumptes irregularitats relacionades amb l'àrea de comerç del consistori.
1: L'operació s'ha saldat de moment amb 6 persones detingudes, 4 a la província de Sòria i 2 més a la comunitat de Madrid. Segons les primeres informacions, els investigats podrien haver comès delictes de tràfic d'influències, prevaricació administrativa, negociacions prohibides a funcionaris, falsedat documental, blaqueig de capitals i pertinença a organització criminal.
0: Els agents també han practicat 3 escorcolls, una de dependències municipals i els altres 2 a domicilis particulars vinculats amb la investigació. L'Ajuntament de Sòria ha confirmat l'actuació policial i assegura que està col·laborant amb la justícia facilitant tota la documentació requerida.
1: El consistori governat pel PSOE afirma que no disposa de més informació sobre l'abast de les diligències que continuen sota secret de sumari. La investigació continua oberta i, de moment, no ha transcendit la identitat de les persones detingudes.

0: I més enllà dels presumptes casos de corrupció, l'actualitat nacional encara ens deixa més notícies. Un incendi declarat a Boiero Baixa, la Torre Moebe de Madrid, ha obligat a evacuar les persones que es trobaven a l'interior del gratacel. El foc s'ha originat presumptament després d'una explosió en una planta intermèdia de l'edifici situada al voltant del pis 24. Els serveis d'emergència cerquen 3 persones confinades a l'edifici.
1: Les flames han provocat una intensa columna de fum visible des de diversos punts de la capital espanyola i han mobilitzat un ampli dispositiu d'emergències. Els serveis d'emergència han rebut nombroses telefonades alertant de l'incident. La Torre Moebe, amb 49 plantes i 248 metres d'altura, és el segon edifici més alt d'Espanya. El foc ja està controlat, segons fonts policials. Tot i això, els equips d'emergència continuen revisant l'edifici i cercant 3 persones que a aquesta hora encara no han estat localitzades.
0: I de l'àmbit internacional, destacant que l'administració de Donald Trump ha anunciat noves sancions contra un familiar directe de l'expresident cubà Raúl Castro i 5 empreses relacionades amb les actuals autoritats de l'illa.
1: Entre els sancionats hi ha Annalí Lilian Rueda Cardero, parella d'Alejandro Castro Espín i nora de Raúl Castro. També s'han vist afectades diverses empreses vinculades al conglomerat militar Gaesa, així com una entitat bancària i 2 companyies dels sectors miner i siderúrgic. Segons el Departament del Tresor nord-americà, aquestes mesures formen part de l'estratègia de pressió de Washington contra el règim cubà. Les sancions se sumen a altres adoptades les darreres setmanes contra organismes, empreses i alts càrrecs vinculats al govern de l'illa. Els Estats Units acusen aquestes entitats de contribuir al sosteniment econòmic i financer de les autoritats cubanes.
0: Tornem a les illes. Més coses. L'àrea de gestió de residus d'Escap a Formentera està saturada d'embarcacions procedents del fenomen migratori. Fins a 112 s'hi acumulen ja. La delegació del govern és qui se n'ha d'encarregar de la seva destrucció. Unes feines que ja estan licitades i que es duran a terme pròximament. Regina Mallans.
2: El Consell de Formentera alerta que l'àrea de gestió de residus d'Escap ja acumula 112 barques i es troba al límit de la seva capacitat. Demana a delegació de govern que es faci càrrec de la destrucció d'aquestes embarcacions i que intervingui des del moment que arriben a la costa. Verònica Castelló és la consellera insular de Medi Ambient.
3: Necessitem més ajuda de la delegació de l'Estat perquè en el moment en què arriba una embarcació ens ajudi a retirar-les i no quedin a les nostres costes.
2: En els darrers dies, la institució insular ha retirat 10 de les 13 embarcacions procedents del fenomen migratori que estaven abandonades a diferents punts del litoral de l'illa. 7 d'aquestes s'han retirat a la zona de s'estufador, on també s'han iniciat tasques de neteja de restes de barques fragmentades per l'onatge.
3: Aquesta retirada d'embarcacions l'han feta mitjançant un contracte menor amb una empresa especialitzada de feines subaquàtiques. Es costa aproximat a 7 d'uns 15.000 euros. També hem ajudat l'empresa Precero a fer una neteja de tota la costa, de lo que queda quan arriben les embarcacions, que queden garrafes, queda roba.
2: Delegació de govern ja ha adjudicat les feines de destrucció de les embarcacions que romanen acumulades a l'àrea de gestió de residus i està previst que pròximament comencin aquestes tasques.
0: Nova passa en la recuperació de l'edifici de Gesa i els 30.000 metres quadrats de façana marítima que l'envolten. La Junta de Govern de Cort ha donat a conèixer avui el projecte guanyador del concurs d'idees. El termini d'execució seria de 25 mesos, el pressupost supera els 75 milions i es calcula que es podria començar a executar el segon semestre de l'any que ve.
1: El projecte neix amb la rehabilitació de l'edifici de Farragut com a prioritat, però amb novetats destacables. Així preveu la construcció d'un nou edifici unit al de Gesa per una pèrgola vegetal i també la creació d'un nou aparcament subterrani que, confia el batle de Palma, millori la vida dels veïnats, així com l'entrada a ciutat. És Jaime Martínez.
4: Una zona com en aquestes, a més, on els edificis són dels anys 50, 60, 70, que molts d'ells no tenien aparcaments soterrats, serà una bona notícia per veïnats. I a més, si recorden els problemes que té la ciutat en aquesta entrada, en l'operació Nigul, que arriba el problema davant la catedral, doncs serà una manera també de minvar un poc aquest problema.
1: espais d'atenció al ciutadà, oficines municipals, el Centre d'Interpretació de l'Energia i zones dedicades a l'exposició cultural formen part del projecte que transformarà, assegura el Batle, una zona abandonada durant 15 anys en un espai de referència.
4: És un dia important per Palma, perquè feim aquesta passa decisiva que els hi comentava d'un dels projectes de transformació urbana més rellevants del passat, del present i del futur de la nostra ciutat. Un projecte que suposa moltíssim més que la recuperació d'aquest edifici.
1: L'avantprojecte guanyador ha estat el realitzat per Cruz i Ortiz Arquitectos.
0: I el govern, junt amb l'Associació Astronòmica de Mallorca, ha desenvolupat Horitzó Eclipsi, una aplicació mòbil gratuïta que calcula si el sol serà visible o no en un punt concret el 12 d'agost, dia de l'eclipsi.
1: Es tracta d'una eina que no només calcula la posició del sol durant l'eclipsi, sinó també l'horitzó real del terreny per així determinar si el sol quedarà tapat o no pel relleu. Pablo Garritz, director general d'Emergències Interior, ha explicat que així la gent podrà triar el lloc des d'on veure l'eclipsi. És una manera d'evitar mobilitzacions massives en punts concrets.
5: Esta herramienta lo que nos permite es comprobar si en el momento de máxima ocultación será visible desde el lugar que elijamos, para que nuestra población de forma consciente y responsable pueda identificar otros puntos que pueden ser incluso su propio domicilio o en el punto en el que está residiendo para que pueda ver el eclipse con garantías.
1: Per la seva banda, Tomeu Mas, portaveu d'Astro Mallorca, ha comentat que la creació d'aquesta aplicació va començar com una eina científica, però que ha acabat donant resposta al que demana la població.
6: Això era un pac, aquesta eina que hem volgut tal vegada compartir, evidentment, perquè trobam que pot ser bastant útil per respondre a aquesta pregunta que fa tothom, de bon podré veure aquest eclipsi.
1: Horitzó Eclipsi ja es pot descarregar tots els dispositius mòbils i es recomana emprar-la per poder fer una anticipació i planificació prèvia el 12 d'agost.

0: Javier Bardem, Victoria Luengo i Rodrigo Sorogoyen presentaran El Ser Querido, la gala de clausura de la 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Serà el 2 d'agost al Pati de la Misericòrdia.
1: En una gala que acostuma a tenir la presència de la reina Letizia i on l'actuació musical d'enguany serà càrrec de Leonor Watling. A banda de Bardem i Luengo, també es comptarà amb la presència dels altres protagonistes de la pel·lícula, Raúl Arévalo i Melina Matthews, així com la guionista Isabel Peña i els productors del film. L'estrena del Ser Querido, 24 dies abans que arribi a sales, posarà el punt i final a una nova edició del festival que l'any passat, en aquesta mateixa gala, va reconèixer la trajectòria del seu director, Rodrigo Sorogoyen, amb el guardó Master of Cinema.

0: I Reimart presenta La gran fúria del Mart gegant, el seu primer EP, una obra conceptual formada per 6 cançons que combina rock psicodèlic i l'experimentació sonora.
1: El treball recupera els singles Còsmic i El castell del rei i afegeix 4 temes nous per construir una història apocalíptica protagonitzada per un Mart gegant que arrasa Mallorca, amb influències de bandes com Tame Impala i King Gizzard and the Lizard Wizard. L'EP aposta per paisatges sonors immersius i una estètica espacial que converteix l'escolta en tota una experiència narrativa. Publicat recentment a les plataformes digitals, La gran fúria del mar gegant també tindrà una edició especial en vinil i confirma Reimart com una de les propostes més singulars de l'escena musical alternativa de les Illes.

0: Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts 23 de juny. Revela de Sant Joan que dos joves han resultat ferits durant la celebració del cargol d'Esborn de Ciutadella, en són vestits per un cavall enmig de la multitud. L'incident ha provocat moments de tensió entre els assistents. Diego Pastrana és inspector en cap de la policia local de Ciutadella.
1: Que és ferit aquest estrasllada amb un traumatisme cranioencefàlic amb pronòstic reservat a Mateu Orfila, val, però està conscient. I el segon ferit, que és un traumatisme cranioencefàlic lleu, és traslladat a Canal Salat per una ambulància Creu Roja. El primer en 061, el segon Creu Roja.
0: Però la festa continua en aquests moments, en aquest dissabte de Sant Joan, després del cargol d'Esborn, caixers i cavallers s'han anat cap a l'ermita de Sant Joan de Missa, mentre que la ciutat s'ha celebrat la festa de les Avellanes. Anem fins a la plaça de Ses Palmeres. Cristina Bausà, bon vespre, quin és l'ambient?
2: Bon dia, Idon. En aquest moment l'ambient ha davallat una mica perquè s'ha hagut d'aturar la festa. No sabem quin és el motiu, però sí que han deixat de tirar-se les avellanes ara fa un moment amb la presència de la policia local, que ha fet una rotllana just enmig del carrer. Tot i això, hi ha hagut festa una bona estona, hi han participat gent de totes les edats. És una festa molt simple i així és com l'expliquen els participants.
3: Pues els estic tirant amics i família i pues ho estic passant molt bé i a part els comparteix amb altres persones que no conec, que això també és una cosa molt polida perquè aquí hem de compartir.
4: Tira avellanes.
5: Res, mos tirava avellanes a ferir i si ferim més millor, ja està, i faig cada mes.
6: Quatre quarts de salvatges.
2: Però la festa no... Però la festa no acaba amb aquesta festa de ses avellanes, sinó que quan els cavallers i caixers tornin de Sant Joan de Missa cap a Ciutadella, hi haurà corregudes a la plaça i també el caragol de Cervoltes i el caragol de Santa Clara.
0: Gràcies, Cristina. Molta festa a Ciutadella, com podem escoltar. Mentrestant, els socorristes de Palma protesten ara mateix en el seu primer dia de vaga a la platja de Can Pere Antoni de Ciutat. Tot això envoltats d'un dels ambients més multitudinaris amb la nit de Sant Joan. A la platja urbana de Ciutat es troba el nostre company Lluís Hernández. Lluís, quin és l'ambient ara?
7: Doncs prop d'una trentena de socorristes de Palma protesten per millorar les seves condicions laborals, mentre que milers d'amics i familiars comparteixen una data assenyalada per viure un vespre lúdic i festiu. Alguns d'aquests veïnats de Palma han assegurat que avui, aquesta nit, commemora l'inici de l'estiu.
8: Reunió a la platja tots els anys, mos agrada venir tots els amics. No sempre venim a la mateixa platja, però sí que mos agrada ficar-nos a l'aigua a les 12 i n'hi ha que sí que fan el ritual de cremar o així, però més su compañero nuevo.
9: Pero la noche de San Juan siempre por trabajo no he podido y este año es la primera, fíjate. Y aquí vengo de Jaén, pero ya te digo, allí no hay playa y no se celebra como aquí en la costa.
7: Cal informar també que tot i ser avui la nit de Sant Joan està previst fer foc a pràcticament totes les platges de la Silla. Les multes poden oscil·lar entre els 300 i els 600 euros.
0: Gràcies, Lluís. I en clau de successos ha mort un obrer de 58 anys a Pollença després de patir una parada cardiorrespiratòria. Neus López, també bon vespre.
10: Bon vespre. Ha estat a la zona de la Cala de Sant Vicenç. Segons els testimonis, l'home s'ha assegut, ha caigut i s'ha colpejat el cap.
0: I un turista de 59 anys i nacionalitat russa ha estat traslladat en estat greu a la unitat de vigilància intensiva de l'Hospital Joaner de Miramar.
10: Ha patit una aturada cardiorrespiratòria a la platja de Cala Mesquí del municipi mallorquí de Cap de Pere.
0: Hem arribat així a les 8 i 4 minuts. Comença ara la sintonia d'IV3 Ràdio, el programa de moda xiu-xiu.

0: Ole!
1: Ole!
2: Ole, a Jordi!
1: Ole, Jordi!
2: Ole, Sant Joan, dius ole!
3: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu.

0: ja som aquí, ja hem arribat.
1: Hola, com anem?
0: Molt bona revela de Sant Joan a tothom. Quina emoció per Sant Joaners i Sant Joaneres, especialment els de Ciutadella i tothom que mos estigui escoltant. Que bé, que bé. Teniu plans? Si no teniu plans, no passeu pena. Nosaltres som aquí per fer-vos companyia. En Jordi Suárez, una servidora, i en Josep Alorda. Josep, com estàs?
2: Com està? Va bé.
0: T'anava a dir molt d'anys, però no ets Joan, ets Josep.
2: No. Però bueno, m'ho pot dir, si vols.
0: Tot quadra. Molt d'anys.
2: Gràcies.
1: No, i Vetres, molt bon pla per Sant Joan, eh?
0: Sí,
1: jo
0: home.
1: Tot s'hora baixa enganxat a Vetres Televisió, mirant el caragol d'Esborn. No he pogut fer feina, eh? Pell de gallina tot el dia, jo, Inés. No, avui no tenc res, no he dit res.
0: No? Per, idò, bé. Pell de gallina tot el dia.
1: Pell de gallina, i no perquè la redacció, l'aire condicionat estigui a tope.
0: No, això també. Però la pell de gallina jo crec que era entre un poc l'aire condicionat i l'emoció.
1: Pot ser, és que feia clar, molt de fred avui.
0: Pell de gallina, el primer toc del Fabioler d'en Sebastià Salort, que han viscut avui cap vespre. Bé, avui migdia. Clar, és que en Sebastià Salort, en el Fabioler, sempre li tremolen les mans. Ho veus?
2: Sí, cada any. Sempre està suant i
0: de l'emoció.
2: Un guany li cau una gota i... sempre, sí. Bueno,
0: i el caixer senyor, que és l'Ignasi Saura, de Montescavall, bé, tot allò que hem vist avui, hora baixa en el caragol, la banda de música... Bé, tot és fantàstic, la
1: veritat. Tot és fantàstic. També els mallorquins, en el Born, votant en el ritme d'Escaleo...
3: Això se viu molt bé, això és una cosa històrica que tothom espera aquest moment.
0: En mallorquins dius votant a ritme de jaleo.
1: Exacte.
0: Bé, sí, mallorquins i catalans. Menorquins també.
1: També. Però...
0: de fet, ara que ho dius, ara que dius això dels mallorquins a Sant Joan de Ciutadella, Jordi, mos ha arribat un missatge estrany avui a la redacció.
1: Sí?
0: Sí, ha arribat el descompte d'Instagram Prevacoent. Escolteu bé, perquè nosaltres estem desconcertats.
4: Perdoni.
5: Bueno.
4: Hola, i vostè no és estrangera? Bona és vostè?
5: No, jo som de Menorca.
4: Ah, sí? Que no amb vostè, perdoni.
5: Ni tot el Tavull Quintana.
4: Ara està a punt de començar Sant Joan, així també hi hauria
5: bueno,
4: de sellar, no?
5: No, per això mateix he vingut aquí, perquè és que a Menorca no s'hi pot estar més de mallorquins. Hi ha mallorquins per tot, i jo dic ara que Menorca està plena de mallorquins, me'n vaig cap a Mallorca. A Menorca hauríem de posar una limitació de mallorquins. Sempre mallorquins i mallorquins. Només se vau dir euro i euro i sempre estàvem enfadats. Això que serà per si ve tres?
4: No, prova coent.
5: Ah, bé està. Bé, és que així.
1: Uro.
0: Aquest missatge ha arribat en el compte d'Instagram Prova Coent, no ho sé. Un menorquí exiliat a Menorca. A Mallorca, ai, jo ja m'he embuada. Bé, avui tenim aquí Coca de Sant Joan a l'estudi. Arbona, Josep.
2: No, és que jo venc aquí a desinformar perquè no entenc ni idea de res. No he ni menjat la coca, ni he anat a Sant Joan, ni res de res, però bueno, tot el que sé, ho sé gràcies a IB3, per tant,
0: és que
2: me lo manco.
0: IB3 és cultura. Coca de Sant Joan, gin en llimonada, també tenim per aquí. Josep, no em beguis tant.
2: No, això no.
0: I també tenim Antoni Cardell en el control tècnic.

0: Bé, ahir en Jordi, setmana més pres de l'habitual, sí. A les 9 vares partir. Jordi, me vares abandonar aquí a l'estudi tota sola, perquè en Xavi és de viatges, ja ho sabeu. De viatge no, de vacances. De viatge també, però de vacances
1: no
0: oficialment.
1: No direm on és, per si qualcú exacte. No el segueix ningú, vagi fins allà.
0: Escolta, en Xavi té moltes seguidores, eh?
1: Per això ho dic.
2: Sí. Hi ha una massa social darrere.
0: Ah, que sí? Sí, sí. No poden dir, no poden revelar res de la seva vida íntima.
2: Això en concret se diu doxear. Ho sabíeu, això?
0: Què vol dir això, doxear?
2: Això és un concepte d'internet, com tot el que sé, que bàsicament vol dir... Bueno, realment vol dir revelar per error o trobar on viu qualcú, no? D'internet, tipo una...
0: Per error, però.
2: Bueno, per error no. És a dir, normalment el que fa la gent sense voler és doxear a casa seva, tipo, jo què sé, en Vegeta 777.
0: Què dius? Jo no t'entenc, Josep.
2: Bé,
0: què vol dir això?
2: Sí, bé,
1: que potser sí, que algun influencer obri els mapes fora de l'ordenador i
2: te surt la ubicació i descobreixen... I normalment descobreixen que estàs a Andorra tal, i hi ha polèmica.
0: D'acord. Per exemple, quan un influencer fa una foto i se descobreix on viu.
2: Exacte. Per exemple.
0: I tothom va allà a casa seva, tirar-li pedres...
2: I tothom investiga tal, i doxeant a casa seva.
0: I d'aleshores, sense voler, he dit que en Xavi era de viatge.
1: Sí, però no has doxeat on és de viatge, per tant.
0: Exacte.
1: Tenen molt de món per cercar.
0: En Jordi ahir se'n va anar més prest, de xiu-xiu, però és que se'n va anar a un lloc molt concret. Se'n va anar a cobrir per IB3 Ràdio el cant de galls del poble de Son Cervera, que per cert avui també estan de festa, bé, demà, realment. Com anà la cosa, Jordi? Cant de galls, a veure.
1: Cant de galls completament espectacular, com sempre, com cada any.
0: Home, el teu poble.
1: Son Cervera, això, celebra la nit de cant de galls, un concurs que fa més de 30 anys que ja ho fan i s'ha convertit en el clàssic de les festes.
0: Josep, un cant de galls. Tu ja que te ve en el cap quan sents això?
2: Hombre, jo pues, sobretot penso en els ous de les gallines, perquè a mi és el que més m'agrada de...
0: Sí, directament.
2: Del món,
0: però sí. Tu no t'interessa, no te ve en el cap que és un cant de galls. És a dir...
2: La veritat és que no ho sé.
0: Bé, en Jordi t'ho explicarà ara mateix.
2: Amem.
1: Exacte, jo ho torno a explicar ràpidament per si hi ha qualque despistat que encara no ha descobert aquesta festa.
0: Com en Josep.
1: Com exacte. En Josep. La gent du el gall a la plaça del poble i allà hi ha un escenari amb unes 30 i algo gavis col·locades damunt. Quan el rellotge marca les 10 del vespre, comença el concurs... I el gall que canti més vegades, és a dir, el gall que més vegades faci durant una hora, o sigui, fins a les 11 del vespre, és el guanyador. Ja està.
0: Jo tinc moltes preguntes, ja ho varen dir aquí. Però, d'acord, una pregunta me l'apunt. Quants de quiquiriquits pot arribar a fer un gall?
1: Bueno,
0: quin és el rècord mundial de cant que té un gall?
1: El rècord mundial no el sé, però...
0: Sabrem,

0: Halal.
1: Guidó.
0: Bif.
1: Manlarot.
0: Pep Brau.
1: Bamburi.
0: Fosquet.
1: Malibu.
0: Jack Sparrow.
1: Capitán Garfio.
0: Llum.
1: Màgia.
0: Salmon.
1: I Ricky Martin.
2: Bravo.
1: Mare meva, cada nom que fa gràcia, sí, sí, sí. Ja. La broma.
3: Halal
0: va ser
1: sí. Ja, això m'ha agradat, sí. en Fosquet, que espero que sigui negre.
0: Home, i en Bunyolé.
1: Un gat negre. Bunyolé també, però no era de Bunyola.
0: Però és veritat que ja, dient els noms, en Pep Prieto, que varen xerrar amb ell, organitzador i speaker de l'esdeveniment, ja deixava perletes, ja només amb els noms. Va dir coses com aquesta quan anunciava l'alineació.
4: 28, Capitán García. García, perdó.
1: Capitán García. El speaker un poc confós de tant de gais que hi havia.
0: Exacte,
1: ja, ni passada.
0: Capitán García. Diu, no, García, García.
1: Ah, García, García. Molt bo. I també... Prieto, un mag de la nit de Cant de Gais de Son no, Cervera.
0: No. Només deixava perletes, també quan va acabar de cantar l'alineació, diu això.
4: Menos mal que l'ha hagut en Pum Púnique. Menos mal que l'ha tenim en Pum Púnique, que és molt dolent.
1: En Bupuri, ell no volia en Bupuri, Son Cervera, que era molt dolent, va dir.
3: No, no, anticasita.
0: No li agradava gent, però diu això.
1: Son Cervera, qui vol una casita tenint la plaça de Son Cervera?
3: Això mateix.
0: També t'ho dic, bastant estrany que no hi hagués un Bad Bunny entre els gais.
1: També és vera.
0: Perquè era de manual.
1: Hi havia un Ricky Martin, no sé per què no hi havia.
0: Ho vàrem agrair tots, que no hi hagués un Bugs Bunny per allà. A veure...
1: Una cosa, Bugs Bunny o Bad Bunny, Jordi, no m'embuïs.
0: No, ell volia dir Bad Bunny, però va dir Bugs Bunny. No, pobre. A veure, de primeres, sensacions. Teniu preferit, en quin au, qui creix?
3: Jo en Halal. Halal m'ha agradat.
1: Jo vaig amb el Bunyolé, amb en Fosquet, amb en Tomatito...
0: Vas amb tots.
1: Cada... Amb en Xuriguer.
0: És que en Xuriguer, alerta. Jo n'hi ha que varen deixar perletes, ja en xerrarem. Però jo el primer que vaig fer és atracar-me en el jurat a veure sensacions al jurat.
1: Clar, jo vull saber què em pensa el jurat, perquè jo, exacte, per apostar per qualque gai, per posar emocions, ens hem de conèixer primer.
0: Exacte. Mem, què em pensava el jurat?
5: Sempre m'he demanat, és que en aquest cant de galls, com sabeu quin gall està cantant en cada moment? Perquè això me supera.
6: Bueno, aquí hi ha gent que mos ajuda... I el públic sempre ajuda, i el públic sempre diu qui ha estat o qui no ha estat, a part del jurat.
5: Però el públic pot cridar també qui li convé, que cridi.
6: A vegades ho intenta, però no li va bé.
5: És que és infal·lible o creus que m'ho equivocau bastantes vegades?
6: No, no, m'ho equivocau molt poc.
5: Estàs d'acord, m'ho equivocau poquet?
7: Sí, intentem veure tots els cants, sí.
5: Teniu qualque preferit avui? Sensacions?
6: No ho sé, el guanyador l'any passat. I ara volem que faran guany, però l'any passat va ser molt bo, volem que faran guany.
5: Qui va ser el guanyador?
7: L'any passat guanyant Rampin.
5: Bé, molta gràcia, molta sort, eh?
6: Molt bé, gràcies.
1: Rampin.
0: Rampin.
1: Ja tenim Rampin.
0: Rampin. Ja sortia com a preferit, perquè ja eres guanyador l'any passat, o sigui, repetia.
1: I doncs ja vaig amb en Rampin.
0: Exacte. Ja repetia, ja jugava de local. Però, que ja també que debuten.
1: Ara fem molt bona pregunta, perquè com sap el jurat quin gall canta i qui no? Perquè si han de calcular els quiquiriquits, no sé com ho fan. Bé, jo... s'han de fitxar molt bé.
0: Jo tampoc ho sé, els hi vaig demanar i la seva resposta va ser ho feim, i ho sabem. O sigui que tampoc m'han ajudat molt. Així que...
3: Diu, el públic ajuda, no?
0: El públic ajuda, però no ho haig d'aclarir.
1: És que per això són jurats de cant de gall. Vull dir, jo crec que és un ofici, no?
3: Clar, has de tenir l'oïda ben neta i ben entrenada.
1: Exacte. Taps de cera...
3: No. Aquest dia tothom passa per spa que llevar-se tot el que...
1: Exacte.
0: Jo me vaig atregar també a la gent.
1: A la gent
0: de per allà, mem, si sabien com ho feien. Perquè no...
8: Perdoneu, una pregunta. Vosaltres sabeu com saben quin canta? Perquè no ho cap d'entendre.
9: Jo tampoc en tenc ni idea. Jo ara m'ho fiig, però és molt complicat. No en tenc ni idea.
8: Potser allà davant s'organitzen de qualque manera, no ho sé.
10: Jo crec que el beben el gall que calça el pit per poder cantar. El que passa és que és complicat mirar d'allà davant a veure qui canta o qui no canta.
8: Veig que tu vens aquí intentant adivinar tu, sí, el gall, i així passar més hora, no?
9: Passant hora. És divertidíssim. És molt divertit, sí.
8: No sé si teniu...
9: No n'adivin ni un, però no passa res.
8: No sé si teniu qualque preferència, qualque preferit per avui.
9: N'Anglete. N'Anglete.
10: Perquè si no en faran brou.
8: Bé, per això, saps què passa? Som i metres ràdio i aquestes coses no... No sé si ho poden dir.
10: Si no en faran brou, veig si se pot dir.
1: N'Anglete, esperem, encara no sabem el resultat, però esperem que no sigui brau.
3: Menys mal que fa molta calor per fer.

0: Fa molta calor per fer brau, jo crec.
1: Per tant, tenim dos preferits, n'Anglete i en Rampí.
2: Exacte, són dos. Bé, però n'Anglete era per simple fet de que no fessin brau després.
1: Però escolta, no però Jordi, jo em fa molta gràcia perquè durant l'entrevista et sentim de fons els quiquiriquits.
2: Oh, sí, sí, sí. La banda sonora.
1: Tens qualque tall, no, de dos gais? No.
2: No, el tinc.
1: Però bé, mos pitxam molt, sí, sí, tot el temps.
2: És vera que hi ha molt de trull, però en el principi intenta dir, en Pèpria, el nostre speaker, diu, ara, a aquesta hora, silenci tothom.
1: Ah, no,
2: però
1: se pot xerrar.
2: Se pot xerrar fluix, perquè clar, sí, han de tenir en compte. Però no sol funcionar.
1: Ha d'haver un pat de bulla.
2: Sí, sempre hi ha crits i bé, un pot desastre. Però jo vaig seguir demanant a la gent a veure si entenia ben bé com anava això. A veure què diuen. Quan fa que veniu en el camp?
3: Cada any.
4: No, des de que va començar a Son Cervera, perquè antes la primera vegada se va fer a la millor i a la millor no hi anàrem, però després s'ha fet a Son Cervera i cada any hem vingut.
2: Jo no sé que vos entretén, però de venir aquí a aquesta hora que feia, mirau, intentau endevinar quin ha cantat i qui no.
4: Sí, sabre qui guanya, perquè tenim gent, tenim camins meus que n'hi tenen i tenc curiositat per veure. I a més, són les festes del poble i han de fer festa, no?
2: I és com ho saben, jo no sé, això sempre m'ha...
4: Se vou.
3: Canten, sí.
4: Quan se vou, se canta. Tu se vou que no saps massa de gall.
1: Jordi, tan aplegat.
2: No. Jo
1: tu intent... com bar de gais, Jordi?
2: Jo, està malament. Però jo l'intent demanar com funciona i em diu, se vou? I tu no en saps gaire.
1: Però és que, a veure, quan un gall canta, apa un poquet sa boca. Bé, es bec, perdoneu.
2: No sé, a mi m'han deixat ben clar que jo...
1: Tu no en saps, no, de
2: jo
1: gall?
2: De gall, no.
1: I quan cantes no en fas? Perdona-ho.
2: Bé,
1: poden seguir.
2: Això, el cant de gais aixeca passions. I hi havia un dels equips que més eufòric estava, seguit de l'Anglete.
1: És que jo vos ho he dit, anant a Anglete.
2: Anglete, per cert, gai número 1. O sigui, dels 32 era número 1.
1: Saida. En Josep ha dit en Halal, no sé, perquè li ha fet gràcia el nom.
0: Perquè és molt guai, tio.
2: Idò, l'Anglete i el seu equip anaven amb camisetes personalitzades.
0: Ostres,
2: i tot. O sigui, se van currar.
0: No.
2: Tot és una camiseta i tot.
5: Sí, mos la varen fer fa 2 anys, però de moment en guany no ha cantat cap vegada.
2: Però qual any mos heu apropat?
5: Bé, l'any passat va cantar 30 i pico vegades. Ja, menys manco, està bé, o no?
2: No ho sé, és lo normal, 30 i pico. Està bé.
5: Està mitja taula.
2: Mem, si un guany Anglete no guanya, vos plantejareu canviar de gall?
5: No, 100% que l'any que ve canviant de gall.
2: Necessiteu ja canviar, no un pot d'aires.
5: Sí,
1: fidelitat aquí,
5: canvi un canvi urgent, però urgent.
0: Fin de ciclo, eh?
1: Això és com passar-se del Barça al Madrid, jo crec.
0: Exacte.
1: Que al revés.
0: Bueno, jubilar és confiança cantera, un poc.
2: No? L'Anglete ara serà com en De Michelis.
0: Releva.
2: Ja li queda
0: fora. Sí, se n'anirà a Europa.
1: Se n'anirà a dins olla, home, per mi.
0: Tot de bé, crem.
1: A veure, per salvar n'Anglete, jo estic preocupada per n'Anglete. Podem ajudar n'Anglete l'any que ve, el podem entrenar de qualque forma. Com ho fan perquè cantin més vegades els gais?
2: A veure...
1: Tu com ho serviu, saps, en això? És un secret.
2: Vaig demanar, hi ha un pot de tot. Jo he agafat les que més m'han agradat i les més simpàtiques. Jo he agafat qualcun consell que han donat la gent que ha duit els gais.
1: Per tant, aquest és l'entrenament oficial perquè un gai canti.
2: Exacte, estratègies, petits... Sí. Petites cosetes. Hi ha nervis o no?
6: No, aquí no hi ha nervis. Nosaltres anem confiats amb el nostre gall, número 23.
2: Que nom? No se'n recorda de que nom, eh?
6: No, perquè jo acabo d'arribar.
2: Però ho he planejat d'abans, això.
6: Pep Brou,
2: mem. Teniu qualque estratègia per avui?
6: Cuidat bé, quan canta li donem un poquet de menjar.
1: Ah, molt bé.
6: I bueno, poc a poc.
7: Li hem donat nísperos per menjar, tots els dies.
2: Tens un gall, tu?
8: Sí.
2: Qui és?
8: Número 8, Pinito.
2: I com ho duim de moment?
8: Bé, bastant bé. Ara crec que en du de més 15. I bastant bé, no? Ha superat el rècord.
2: Has guanyat qualque vegada? Sí.
8: No, 5. No.
2: Bueno, de 30 ja sóc.
8: Està bé, però... Sí, no... M'ha arribat en el pòdium, però m'ho faria gant.
2: Hi ha estratègia, aquí?
8: No...
2: Tu el fiques i men que passa, no?
8: Sí, d'entrada... Fico's i que faci la màgia.
2: Hi ha possibilitats encara?
8: No, això s'inici, quan un comença i ha cantat 5 vegades ja està definit.
2: Vol dir que la competició se decideix els 5 primers minuts, aquí no hi ha revulsius, no hi ha res.
8: sí, mal o menos. No, normalment, quan un bous que agafa avantatge, ja se nota que hi cantarà tot el temps.
1: Això és més intens que el Mundial de Futbol, oh? Els primers 5 minuts són definitoris. Sí, sí, sí. Tenc molta confiança en Pep Brou.
2: Exacte. O sigui, aquí consells. Nísperos per menjar. I els 5 primers minuts són clau. Són els
1: això
2: importants.
1: Això m'ho fascina. Tenim en Pep Brou, que anava bé, molta confiança per part dels seus entrenadors, i en Pinito,
2: en Pinto,
1: que ja en duia 15 de cas.
2: Ja en duia 15, però ja sabia que no arribava,
1: no.
2: Perquè és el que deia ella, i tenia ben clar que...
1: Baixarà segona.
2: Però en tots aquests, és que baixarà segona segur, va ser un gai que va fer un total de 0 cantades en una hora.
3: Ostres.
2: No va fer res, simplement se va anar allà, se va seure.
1: Què dius?
2: I fins i tot... Se va dormir.
1: Que no pot ser mai.
2: Se va dormir damunt el escenari.
1: Els gais dormen.
2: Els gais dormen.
1: Però dormen damunt els arbres. Pues, i se va dormir.
2: Aquest va dormir dins la Gavi.
1: I quan dorm... Se va seure.
2: Se va seure i se va girar d'esquenes al públic i va dir au.
1: Què dius? Però no... això és un ridícul estrepitós a la nit de cant de gais a Sant Gervera.
2: Però van tenir la sort de poder xerrar amb el propietari del gall que se va dormir a veure com se va agafar, si se va agafar bé, si va ser una decepció, mem.
6: No s'ha dormit.
2: Com ha estat això? No l'has entrenat?
6: Sí, el que passa és que de matí ha fet molta feina.
2: Què ha fet de matí?
6: M'ho ha despertat a tots.
2: Ah, ja s'ha quedat fora força, no?
6: S'ha quedat fora força. Però bueno, jo crec que també l'aigua que li han donat no anava bé.
2: Però home, queden 20 minutets.
6: Sí, no, esperam almenys una, per alegrar-nos un poc el sopar almenys.
2: És la primera vegada que el dus?
6: Aquest? La primera i la darrera.
1: Home, si s'ha dormit normal, no?
2: Deja...
1: Un moment, jo no ho trobo normal que un gall s'adormi allà al mig, enmig de 30 de la seva casta.
2: Clar, però
1: hi havia un menescal allà, m'ho va dir en Pep Prieto.
2: Sí, sí, sí.
1: Vaig demanar-li en el Google. És normal que un gall s'adormi damunt un escenari?
2: S'aixeca prest, s'aixeca, desperta tothom en
3: claro,
2: socant.
3: És que l'hora és complicada per fer cantar un gai, no? Jo pensava que això seria el matí.
1: Veus? No és normal que un gai s'adormi.
2: Bé, potser va mig dormint, això que tanquen un poc els ulls.
1: Cerquen llocs alts, oscurs i resguardats. Bé, estava dins una gàbia, potser sí. No ho sé,
2: m'ha sorprès. Passa, sí.
3: Ventura és un gai de fira i està acostumat a estar una gàbia i va dir...
1: A més, era un gai dissecat, com és que li van posar
2: no,
1: en Pep Prieto.
3: En si era una gallina i se va confondre aquell home, però aquell home...
2: Un any van ficar una gallina, per fer la broma, de fet. Eren Guidós que se va dormir, per cert. O sigui, ja podeu descartar com a guanyador.
1: En
2: Guidó...
3: No, en Guidó... No tenia nom de...
1: No tenia un nom massa guai.
2: Però bé, després d'una jornada intensa de cant de gais, les campanes de segles hi varen marcar el final.
1: Eren les 11.
2: Les 11.
1: Quantes vegades toquen?
3: 11, en principi.
1: Clar.
2: No l'he deixat
1: totes. D'acord. Anava a dir, cridau-vos l'Ajuntament de la parròquia de Sant Cervera que
3: no
1: tenen el rellotge.
2: I d'així va finalitzar.
1: Molt bé, i ara sí que poden saber els guanyadors. Estic nerviosa, eh?
2: Poden saber els guanyadors perquè tenim...
1: Espera. Anem a fer un repàs de l'alineació.
2: Vinga.
1: La vols llegir tu, Josep, o en Jordi?
3: No, jo faré.
1: D'acord, vinga. L'alineació dels 30 gais de la nit de cant de gais de Son Cervera era...
2: Anglete.
1: Paco.
2: Rambin.
1: D'Artagnan.
2: Valentine.
1: Chopet.
2: Mesclat.
1: Pinto de Pinar.
2: Can Joan.
1: Xuriguer.
2: Roget.
1: Taller.
2: Bunyoler.
1: Fraqui.
2: Tomatito.
1: Cali.
2: Moixó.
1: Panxito.
2: Halal.
1: Guidó, que el descartam.
2: Bif.
1: Metre Lorot.
2: Pep Brou.
1: Bumburi.
2: Fosquet.
1: Malibu.
2: Jack Sparrow.
1: Capitán Garfio.
2: Llum.
1: Màgia.
2: Samon.
1: I Ricky Martin.
3: Bravo.
1: Clar, Anglete és el preferit, guanyador de l'any passat. També tenim en Rampi, en Pep Brou i en Pinito, que són amics de Xiu Xiu.
2: I en Guidó queda completament descartat perquè va fer una cesta. Tenim tot tres, després d'una hora de concurs. Diria que la cosa va anar ajustada, però no. I va un clar guanyador per damunt la resta.
3: Ostres.
2: Però anem amb els tres primers classificats. Tercer lloc, 74 cantades. Tenim en Ricky Martin!
1: Ho sabia! Ricky Martin, el meu preferit. Vamos. Tercer lloc, medalla de bronze.
2: Medalla de bronze per en Ricky Martin, que va cantar a la plaça de Son Cervera.
0: Els titulars aquests,
2: no? Els titulars aquests. Ricky Martin, tercer lloc d'Escant de Galls de Son Cervera. Anem a la següent.
1: Vinga, medalla de plata.
2: Medalla de plata. Amb un total de 96 cantades apassionants. Tenim en D'Artagnan.
1: També un nom potent, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Molt potent.
2: És que D'Artagnan crec que és des que d'un més d'un any, eh? D'aquest que en du 3 o 4.
1: El repetidor.
2: Repetidor, ja, sí, jugava a casa.
1: Se nota, se nota.
0: Curtit.
2: Vol sobre el guanyador?
1: Per favor.
2: I el guanyador amb 110
1: Uau.
2: Cantades en una hora, és a dir, gairebé dues cantades per minut.
1: Mare meva, estàs canyat.
2: Va ser en Bif.
1: En Bif!
2: Ostres!
1: Jo no havia, no ho hagués dit mai, eh, en Bif.
2: Bif.
1: El volem conèixer, que vengui a l'estudi, en Bif.
3: Clar, clar.
1: Qui eres propietari, ho saps?
2: Ho sé, i van xerrar amb ell, però primer vaig tenir l'oportunitat de xerrar amb una de les propietàries d'en D'Artagnan. Segon lloc.
1: Medalla de plata.
2: Medalla de plata, i vos he de dir que Escant de Galls és intergeneracional. Tenim el relleu d'Escant de Galls completament assegurat. Com ha anat això?
9: Bé.
2: Quin gall eres teu?
9: Els dos i els tres.
2: I com ha anat? Mero mango.
9: Bastant bé. Els dos, en el principi, ho ha fet bastant bé, però el darrer quart, pues, s'ha anat per avall.
2: Li haurà entrat la sort, potser?
9: A lo millor, els tres, però els quatre, que també nostre, ha quedat segon. Nostres, cada any, des que el meu papa era més jove, sempre veníem. I quan era més petita, sempre quedàvem primer, segons o tercers.
2: Com ho feis, això? Hi ha qualque truco?
9: No sé, nosaltres el que fèiem és que teníem un parell de gais de nostre i el que fèiem és molt ser un dematí mirant qui canta més i pues ja les duim.
2: I després l'animau molt, també, des d'aquí.
9: Sí, bastant. Avui, ei, nosaltres tots hem animat molt.
1: Que mono, sí. Aquests entrenadors mos encanten. Sí. Relleu generacional asseguradíssim.
0: Ojeadora de gais.
1: Exacte, exacte.
0: M'imagino ja en el saló de casa seva, sí. De veure el sofà així.
1: En el corral s'asseu i va apuntant sí, sí. Qui canta més. I
2: he de dir que D'Artagnan va ser el gall més animat de tots, eh? O sigui, aquesta és l'Ota i els seus amics estaven a segona fila.
1: Home.
2: Cridant.
1: Pancartes, com... D'Artagnan.
2: No. Varen ser els que més van animar. Jo crec que algo va tenir a veure. D'Artagnan se va animar. I quan no
1: tot
2: podia
1: per
2: ser...
1: Públic, tot per al públic, D'Artagnan.
2: I quan no podia ser d'altra manera, van xerrar amb el propietari d'en Bif, guanyador del concurs. Li vaig demanar com ho fa i si hi ha estratègia i un pot de tot van xerrar. M'han dit que des de ben petit tu ja venies aquí.
10: Sí, no,
2: quantes victòries durs?
10: Això és la tercera, no? La tercera. I fa una vintena d'any, 20-21 anys que duim els galls. Vam començar que no cantàvem i a poc les hem anat entrenant i...
2: Heu pujat de divisió.
10: Sí. Ara ja jugam a la Champions, ja.
2: Oh. Amem, quin era el secret?
10: Crec, no n'hi ha de secret. N'ha triat gall, està una estona amb ells i és hora de dur-lo i aquest, i listo.
2: Bé, enhorabona i seguiràs presentant-te.
10: Sí, sempre.
2: Mateix gall o hem de canviar cada any?
10: No ho sé, ja ho veurem. Depèn de lo que com se porti durant l'any.
1: Això vol dir depèn de si no acaba això sí. Jo, no?
0: Depèn de quan llugui.
1: En Bif li han de canviar el nom, ha de ser MVP en vez de
2: MVP.
1: Bif.
2: Tres victòries aquest, en Rigo, en Toni Rigo. Tres victòries.
1: No és presentador de 5 dies?
2: No, un altre.
1: Un altre Toni Rigo. No el veig jo en Toni Rigo nostre a un concurs de cant de gais.
2: Exacte, però tres victòries. Li vaig demanar l'estratègia i diu no n'hi ha, jo crec que m'ho va amagar.
1: Mira, jo crec que aquí l'hem descoberta. Sí. Veterania, que tu ho has dit bé, Josep,
0: sí.
1: I tenir ull a l'hora de triar el teu jugador.
0: Sí. No que el nom se pot millorar perquè Bif és com a menjar, però de vaca, saps? Vull dir, és com a vacuno, el Bif.
2: Però en aquest cas és B-I-F.
0: Ah, vale, B-I-F.
2: B-I-F, sí. Bif.
0: Bif.
2: Aquí no, en català.
1: Que Bif és quan te piques, valgui la redundància. Quan te piques en qualcú, no me tiris Bif.
0: Sí.
1: No ho sé, no sé si vol dir això.
0: Sí, té aquest doble sentit.
1: No ho sé, no
0: de
1: ho
0: carn
1: sé.
0: I de bif. De...
1: Bé, Jordi, m'ha encantat. No, no, l'any que ve hi tornem.
2: L'any que ve hi tornem, a veure què passa.
0: Sí,
2: no,
0: i duim nosaltres un gai. No.
2: En xiu-xiu.
1: És que, de fet, alerta. Tenim un gai que se diu xiu-xiu, que un oient ens hi va posar.
2: Idò,
1: mos ho va enviar una foto. Alerta aquí, que no presentem en xiu-xiu.
0: Hem de presentar candidatura, està clar.

0: La situació, cerquen aigua a la mà.
1: Tothom avui en dia és molt natural i molt ecològic i tot, i quan senten la merda ningú vol ser ecològic.
2: Una empresa de negocis als Estats Units i en la Terra cerca energia al fons de la mà per instal·lar reactors nuclears en plataformes flotants.
0: És la nova proposta d'aquest tipus d'empreses. Diuen que és el negoci del futur, trobar una solució alternativa pel subministre d'electricitat a zones costaneres.
2: Projectes que també tenen en compte la seguretat nuclear, la normativa marítima o l'impacte ambiental. De moment, cap d'aquestes propostes ha arribat a les illes.
3: Tot això, la gent ha vist massa pel·lícules.

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: TV3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. TV3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
0: TV3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Xiu, xiu!
5: Hola a tothom. Doncs jo no vull dedicar la cançó a una persona només, sinó a tota aquella gent que durant l'any recorda que l'estiu és fantàstic, que l'estiu és una meravella, però que quan passem els 30 graus ja no poden suportar. No sé si m'hi he d'incloure o no. Bé, això, que res, bon estiu a tothom, i per això us vull dedicar una cançó sobre la calor del grup Renaldo i Clara, que es diu L'amo fa calor. Una abraçada.

0: Envieu-vos un àudio dedicant-ho... Perdoneu, estic escanyada. És que m'he emocionat amb lo d'escant de gais. Jo també m'ho vull presentar.
1: En Bif avui està un poc així.
0: Això que és bé, que envieu-vos una cançó dedicada pel vostre Joan especial. Va, envieu-vos un àudio en el 646-93-45-01 per donar molt d'anys en el vostre Joan o Joana especial i demà el posarem. 646-93-45-01. Li dedicau una cançó que per sonomàstica és un regal increïble. Josep Alorda, com estàs?
1: Com estem? Va bé, va bé.
0: Duim 39 minuts de programa. Ja has aplegat idees per la teva pròxima pel·lículeta?
1: Sí, sí, sí, en tenc moltíssimes.
0: Home, per fer una pel·lícula d'Escant de Gais, de Son Cervera.
1: Això, sens dubte, és una bona proposta, de que hi ha una escena així...
0: Ah, que sí?
1: Sí, sí, sí, podria ser molt divertit.
0: Escolta, tu has anat mai a Sant Joan de Ciutadella?
1: Jo no he anat mai, no en tenc ni idea.
0: Ets aquest tipus de persona?
1: Sí, l'únic que conec de Sant Joan és el poble. De fet...
0: Es parla de Sant Joan, d'acord? Aquí arribam.
1: Tampoc el conec molt, però és com un dels millors pobles del Pla de Mallorca.
0: I tant. Que, de fet, avui no és festa Sant Joan, poble de Mallorca. Perquè ells fan Sant Joan... ho diré. Sant Joan...
1: Són diferents. Són Sant Joans
0: no
1: diferents.
2: Exacte.
0: És que el varen... No m'arriscaré. Bé, l'altre Sant Joan.
1: Un altre Joan.
0: Sí, que sap per què. És a dir, celebren Sant Joan, era el seu patró, però no ho celebren perquè ara és època de cosetjar en el camp.
1: En el camp.
0: Per tant, varen aplaçar, que diguéssim, la festa per celebrar-la per agost, que és l'altre Sant Joan.
1: Claro, claro. És que aquesta festa de Sant Joan, la que avui celebram com això d'aquest sant que va batiar en Jesús, no? Sant Joan Baptista, realment havia molta... És a dir, no és com un poc moderna, per dir-ho, en un sentit de que va arribar amb el cristianisme, però abans ja se feia tota aquesta festa i el cristianisme va adaptar... No sé per què estic xerrant així, com si fos capellà,
0: com si
1: fossis
0: historiador.
1: Però, exacte, literalment. Però, bueno, que això és la festa que donava inici a l'estiu, uh-huh. No? Una altra etapa, i quan va arribar el cristianisme la va adaptar com a Sant Joan. No?
0: A on sí, avui, bé, demà, és festa, on avui celebren i molt la revela Sant Joan, per exemple, a l'Aró, a Calvià, a Deà, també és el patró, Sant Joan, a Mancor de la Vall, a Muro, a Palma també se celebra, a Porreres, a Son Cervera, que on tenim en Jordi, a Calonge i Caladó de Santanyí, a Sant Joan de la Britja, a Eivissa i en lloc més.
1: Oh!
0: Ciutadella... També.
1: Bueno, se celebra per tot i és molt important.
0: Molt.
1: Perquè això començam, no?, l'estiu i tal. Jo, sincerament, ja vull que acabi. Sincerament, no sé.
0: Ja està. Sí. Per tu ja podem acabar l'estiu,
1: Sí, sí, sí, per favor, que acabi ja. He vingut a peu, quasi m'ho mor. Però bé, com que és una festa molt celebrada, i no només aquí, sinó també arreu del món, he recopilat, perquè sempre venc a dies importants i he de fer com un pot de servei públic i informar un poc de lo poc que sé. I el que faig és desinformar-me gràcies a internet i ho he dit. Per tant,
0: vens a desinformar-nos a nosaltres.
1: Sí, un poc. Però he recopilat tradicions que se fan durant avui, el vespre de... Bé, sí, el vespre de Sant Joan.
0: Tradicions mundials,
1: sí. Ja coneixem, les d'aquí, que són bàsicament botar fogarons, que això està prohibit, perquè hi ha risc d'incendi.
0: Això diuen que és una tradició, però jo no ho he fet mai.
1: Jo tampoc.
0: No sé,
2: jo tampoc ho he vist.
1: Exacte.
2: Ni ho he fet ni ho he vist.
1: Jo ni ho he vist. Per Galícia sí que sé
0: que se fa més, sí, a Catalunya també se fa molt.
1: Però això se suposa que el foc purifica i tu votes, i has de votar 7 vegades, que això també ho he llegit per allà. No sé per què 7, no sé de números, però bueno.
0: Jo tampoc. Bruixeria de Sant Joan.
1: Exacte.
0: Quin sapi, 971-13-99-00. Ja sabeu que les línies nostres sempre estan obertes.
1: Total. S'ha de votar 7 vegades, purifica, no sé què, no sé quant. Després,
0: 7
1: també.
0: 7 vegades.
1: 7 vegades.
0: Damunt la foguera.
1: Sí, perquè això te purifica i dones força en el sol i no sé quines movides. Que ara jo crec que força en el sol no se n'hi ha de donar més. Jo crec que ja està bé, no?
0: Sí, home, sí.
1: Després també tenim lo de banyar-se a mitjanit. Això sí que és més... Crec que jo... Això sí que... Sí, sí, entofar.
0: És vero.
1: I ho he vist.
0: Sí. Això ho he sentit parlar. Ho heu fet mai? Ficar-vos a la mà a mitjanit una revela de Sant Joan? Sense roba?
1: No.
2: No.
0: Que romàntica.
1: Un safreig sí, però a lo millor no era Sant Joan.
0: Clar.
1: Però un safareig i mitjaní.
0: Gràcies per detalls.
2: O sigui...
0: Josep, necessitàvem aquesta imatge.
2: T'han demanat i t'has ficat. Demà, la nit de Sant Joan, i has dit, no, un safareig, qualsevol altra nit.
1: Un safareig.
0: Ella ha volgut dir que ha nedat amb Pol.
1: Sí.
0: No?
1: Sí, i en verdad també, d'això que patina.
0: Uf, han anat amb Pol a un safareig i ella volia dir a la ràdio pública.
1: Ja està, sí. Sí, ja està, check. Bé, això també se fa per aquí, Catalunya, tal, Portugal, Galícia. I això era perquè aquest vespre l'aigua pues, és purificadora també, uh-huh. I és medicinal i no sé què.
0: Bé,
1: és...
0: perdona, ahir eren els festers a Ciutadella, que són els foguerons, entre cometes, que se fan el divendres de Sant Joan, que era ahir. Uh-huh. Que són focs, vull dir que sí que hi ha certa relació, clar
1: ah,
0: que
1: vale,
0: sí.
1: Vale. Bé, també dona fertilitat això de banyar-se dins aigua.
0: Ah, mira.
1: Ah, res, bona sort, tal, no sé què. Després, aquestes sí que m'interessen més, també se suposa que és d'aquí i de Catalunya, però jo no ho he vist mai, que és fer herbes de Sant Joan, que no són herbes per beure, ja segur que jo sóc fan de ses herbes, però en aquest cas és agafar un parell d'herbes tipus romaní, aquesta herba que és coneguda com herba de Sant Joan, de fet, que és cipèric,
0: sí.
1: Fonó i tal, no sé què, i ho poses dins aigua, ho deixes tot el vespre de Sant Joan i el dia següent te fas la cara neta amb aquella aigua i se suposa que ses herbes aquest vespre tal acumulen poders medicinals i tindràs sort i estaràs protegit tot l'any.
0: Sí, és vera. Jo ho prepararé avui vespre.
1: Sí? Però això ho fas tu?
0: No, ara me n'he recordat que ho he de fer.
1: Ah, vale. Jordi, tu ho has sentit, això? Jo és que no ho he sentit mai.
2: No.
0: Avui ho han explicat a Tèntol, avui.
1: Mira. Ah, sí? Mira.
0: Jo ho sé per Tèntol, és el meu mitjà de referència.
1: I de... Pues no estic desinformant tant, vull dir, crec que tal.
0: No, exacte.
1: Després, també, només a Catalunya, això, sou de Sant Joan, que és agafar la clara de sou, tirar-la dins un tassó d'aigua, esperar tot el vespre, i el dia següent, mitjançant les formes, pues la gent llegeix coses.
0: Saps? Això és una bruta.
1: Sí.
2: Sí. M'agraden més totes les flores.
1: Les herbes. I la gent, si veu una torre, per exemple, això significa que tindrà molta, molta bona sort, molta prosperitat. Si veus un vaixell, pues, que t'anirà molt de viatge, coses així. Inventada. Jo això...
0: Bé, no. Vosaltres, què demanareu a nit?
1: Jo res, jo dormiré, jo no hi vaig. Jo
0: no, tu no celebres res. No, cremareu un paperet i direu vull que s'esfumi la mala sort, el mal auguri, vull salut tot l'any.
1: No.
2: És que estic molt bé com estem.
1: Sí, jo... Men, fa molta calor, però jo, no, jo és que no hi vaig a la plaia de normal, no hi aniré de vespre, fa un pot de cor.
0: També, vera.
1: Fa un pot de presa.
0: Molt bé, Josep. Paraula de Josep a l'ordre.
1: Després, ara aquí ja m'ho anem a Europa, i aquesta sí que em fa molta més gràcies. Se fa de... Falguera, vale?
0: Això és la flor.
1: La flor de falguera. Una falguera és el que és una planta supertípica. I de per Polònia, Ucrània, Països Bàltics, tot això, hi ha una llegenda que és que aquest vespre de Sant Joan, que és el vespre, no?, del solstici i tal, de la falguera neix una flor, surt la flor, i només segur aquest vespre.
0: Uau.
1: I el que has de fer és cercar per falguera.
0: Com anar a cercar mapis?
1: Exacte. I si la trobes, seràs ric, trobaràs l'amor, trobaràs tesors...
0: Que bona, m'agrada.
1: Sí, el problema és que les falgueres no fan flor.
0: Apostes són com a mapis.
1: Exacte, per tant, és com a mapis i és com això, és una, cercar una cosa impossible i també, bueno, aquesta m'ha agradat, la veritat, està increïble, no?
0: Està bé, jo hi aniria a cercar falguera, flor.
1: Després també per Polònia i Ucrània fan corones, els corones de flors, això també és molt Midsommar, no sé si heu vist la pel·li, és un poc malrotllera, però és com a de por també de solstici i connecta bastant amb el que l'altre dia comentàvem de Backrooms, perquè és una pel·lícula d'A24, de la mateixa productora. Total, que per allà en fora, Europa de l'Est, fan corones de flors i tal, i els posen dins un riu. I si això sura, és que tindràs prosperitat, trobaràs parella, tal, no sé què, i si s'enfonsa és que...
0: És que mala suerte.
1: Ho tenc cru, vale?
2: Deu ser imatge, deu ser xula.
0: Hombre, sí, deu ser guapo.
1: Deu ser guai i deu ser un poc fulminant, també. Tu vas allà amb amics, cadascú de seu i...
0: Hombre, embruten un poc els rius.
1: També, però bueno, tot és orgànic.
0: Sí, és vera.
1: No? Però a veure que
0: no
1: si
0: és algo... No m'ho han de posar quisquillosos.
1: No, si és algo supermassificat, deu ser un problema.
0: Això a veure, també. Mem, on has dit que era això?
1: Això, a Polònia i Ucrània. I se diu, pues, això, tirar corones en el riu.
2: És... Li diuen així, eh?
1: Sí, és la festa.
2: Apunta't de tirar corones en el riu.
1: Tirada de corones en el riu. que suposo que deuen tenir rius, però ja és perquè...
0: Sí, nosaltres no en tenim.
1: Nosaltres no en
0: tenim. Ah, ja ho veig, és preciosa la imatge. Sí, sí, sí, i són corones molt guapes, amb margalides...
1: Sí, sí,
0: bé,
1: sí.
0: Corones de margalides dins un riu i enmig posen una entorxa.
1: Efectivament. I si això surt...
0: Que guapo.
1: Adelante. I si no surt, te fas compte.
0: Però ha de surar, ha de surar això.
2: Home, t'assegures que suri, no?
0: Sí.
1: Hombre, jo suposo que sí.
2: Una forces.
1: No sé que no
0: mira,
1: que suri.
0: Noche de San Juan, rituales para atraer el amor.
1: Hòstia,
0: això
1: sí.
0: Mos interessa.
1: Sí, sí, sí. És això, és això. No mos interessa, però és això.
0: Perfecte. I doncs sí, sí, sí. L'has clavada? M'agrada,
1: sí, sí, sí,
0: m'agrada aquesta celebració.
1: Faig...
0: No, em pensava que no estaves tan ben informat,
1: no,
0: Josep.
1: No, faig bé la meva feina. Quan me toquen dies importants, jo venc a fer un servei públic. Després també, la darrera, que també era de veure, si no ve malament, la de les roses de foc. Aquesta també és molt divertida, aquí no se podria fer, però per Escòcia, Irlanda i també un poc per Alemanya, clar, ja deben tenir verd encara, a dia d'avui, però el que fan és encendre una roda de fusta, normalment, l'encenen de foc, i la fan rodolar muntanya baix.
0: Això és la pitjor idea del món, bàsicament.
2: Com és que per ser deixant el formatge.
1: Exacte, sí, sí, que enguany el del formatge hi va haver un espanyol que guanyaria, tal, no sé què, i se va fotre una nespla i no...
0: Sí, però ja. Això de serrada de fusta de foc, clar, arraba però... i va anat, vull dir...
1: Sí, la veritat que no té sentit i pot ser molt perillós, però supos que per allà deu ser molt verd i deu estar tot humit i no deu passar res. Però és com...
0: Acabo de recordar quin Sant Joan celebren a Sant Joan. Sant Joan de Goiat.
1: De Goiat?
0: Clar.
1: Ostres.
0: Aquest és Sant Joan Pelut, popularment conegut com Sant Joan Pelut, i el mes d'agost, Sant Joan de Goiat. Clar. Ja està, perdoneu. M'ho havia de llevar de damunt.
2: Sí, és important.
1: És un bon...
0: Informació de servei.
1: Un bon sant.
0: D'acord. I d'Escòcia fan una cosa que nosaltres mai podríem fer.
1: Sí, no se podria fer, i tiren això, i clar, això simbolitza, clar, de vespre, això simbolitza el foc... I
0: home, deu ser una vessada d'ouro.
1: Home, deu ser xulo, i suposo que és el sol, no? I per donar-li força en el sol, i no sé què, i bé, bones collites, prosperitat i tal, tot això. Però bé, això jo crec que està bé, molt guapo, tal, no sé què, però ha quedat desfasat per el canvi climàtic, per la vida moderna, jo crec que... I hem de comprar que vos propòs que serien per fer aquí, per fer Mallorca, Menorca i Eivissa, Formentera.
0: Vale? A veure, men, per exemple. Noves tradicions de Sant Joan.
1: Noves tradicions
0: Vai, Josep Alorda.
1: Que haurien d'implementar. Vale?
0: Vinga.
1: La primera seria, en lloc de botar fogarons, ja que fa molta calor i hi ha risc d'incendi, jo el que faria seria botar guiris que estan en un comet hílic per la platja. I això, si ho fas bé, augura una bona estabilitat emocional, però també augura una temporada turística llarga. Per tant, al millor set no en votaria un, saps? Però bueno, a vegades és inevitable votar-los, perquè n'hi ha molts per allà repartits i tal. Però això seria una tradició.
0: No sé si m'acaba de convèncer.
1: Home, jo crec que està bé, és millor que foc.
0: No ho sé, Josep.
2: Manco perillós.
1: Sí. Després, també, beure dos tassons de llet mallorquina o menorquina. O Eivissenca, si n'hi ha, no ho sé, no sé si hi ha vaques per allà, o Formentera. Seria, és a dir, mitjanit, beure dos tassons de llet.
0: Dos tassons de llet de vaca balear, bàsicament.
1: De vaca balear, exacte, Eivissenca, per donar suport en el sector, després de tot el que ha passat que no
0: aquesta
1: ho
0: m'agrada. Entenc.
1: Has vist?
0: Aquesta m'agrada.
1: I clar, si en tenirà gata i beurà llet i suposo que no li caurà bé.
0: I a més, un tassó de llet fresca en l'estiu, abans d'anar a dormir.
1: Sí, sí, sí.
0: Boníssim, eh? No ser, més refrescant.
1: Però ha de ser d'aquí, per donar suport en el sector,
0: sí, sí.
1: Que segons
0: per descomptat.
1: Exacte. I això te dona prosperitat i sobretot te dona sobirania alimentària. Està guai, no? Perquè clar, si fem càlculs... Sí. Que...
0: I si ets autònom, bona sort.
1: Si ets autònom. Sempre si ets autònom, bona sort. Però si calcules, a lo millor seria... Què serien? Dos milions... Si tothom ho fa...
0: No, sí, sí, és superbona idea.
1: Dos milions de litres de llet, oh?
0: No, avui vespre mateix ho faré.
1: És que juguem ser vaques.
0: Sí.
2: L'any que ve no quedarà llet de Balears en tot el supermercat.
1: Literalment, en un dia. Però que no seria guapo, això.
0: No, seria preciós implantar-ho.
1: Perquè així haurien de produir més, no? Bé, això és la meva idea.
0: I seria una molt bona manera de començar la temporada de l'estiu.
1: Claro.
0: Tot pensat.
1: Sí, sí, sí. I si la gent va un poc gata, li curarà malament i també serà divertit, no?
0: Home. Vinga, més propostes.
1: Més propostes.
0: Noves tradicions de Sant Joan.
1: Després també tenc, en lloc de, bé, si hem de cremar missatges, pues, seria cremar rebuts pendents de la teva habitació de lloguer, vale? Si tu vius de lloguer a una habitació, i doncs seria cremar rebuts pendents que tens, vale?
0: Està bé.
1: Això no t'arregla la vida, però sí que t'allibera un poc.
0: M'agrada.
1: I dona prosperitat, perquè, bueno...
0: Factures, cremar factures. Exacte, has perdut el rebut, vale? Superbona idea.
1: Després també, aquesta m'encanta, seria a mitjanit banyar-te a la platja de Palma, en concret a Ciutat Jardí, vale? I si... el dia següent no tens gastroenteritis, tindràs bona sort, tindràs salut tot l'any, perquè això és que t'has immunitzat.
0: Escolta, Josep, aquí no poden difondre aquest tipus de missatges, eh?
1: Vale, perdona.
0: És segur nedar a Ciutat Jardí.
1: Sí, eh? Jo és que no m'ho he fet mai, però això no ho sé.
0: Idò, mira, jo vaig ser la primera platja que vaig nedar en
1: ja
0: la vida.
1: Jo suposo que també, no, de petit.
0: Ma mare m'hi diu molt a Ciutat Jardí.
1: I com ho dus?
0: Bé, no tens trauma.
1: Està bé, vale. Després també, caminar per qualsevol puesto... I no trobar cap cartell de real estate, augura llibertat, sens dubte.
0: Això seria fantàstic.
1: Això seria increïble. Vale?
0: Però això no ho poden provocar, per desgràcia.
1: No, però bueno, si dius Sant Joan, fas una volta i dius, ostres, no he llegit res d'això...
0: Ah, com a bona sort,
1: tindré
0: no?
1: Tindré bona sort, sí.
2: Rituals.
1: Sí.
0: Vol dir que vas per bon camí a sa vida.
1: Exacte, vol dir que, bueno, que has tingut sort.
0: Molt bé, m'agrada.
1: Després, aquesta també va un poc relacionada, agafar una captura o una foto de sa casa on vol viure... Uh-huh. I l'has de posar davall un tassó d'aigua durant tot el vespre.
0: I així te la podràs comprar.
1: No, que bontat. El dia següent no haurà canviat res. Segurament un estranger haurà comprat aquesta casa, però bueno, tu hauràs acceptat que no pot viure en aquesta casa. Per tant, això és el ritual.
0: No sé si hi ha ritual per això. Yeah.
2: O sigui, és aigua com a mitjà d'acceptació.
1: Sí, és com de superar un dol, no?
0: Ja, ja mos hi podem posar, a fer retalls.
1: Sí, ja, perquè hi ha moltes cases que no
2: però podem fer. Només en cases és vàlid, ho pot fer més coses. Però no sé.
1: No,
0: en tot allò que no te puguis permetre.
2: Exacte.
1: Sí, és vera, en tot allò que no te puguis permetre.
2: O potser una foto d'una lota que t'agrada, però no l'aconseguiràs mai. I te deixes
0: no,
2: allà.
0: Però això no ho saps. Res, ja, amb l'amor res és impossible, sí. Jordi.
2: I deixar una foto de qualcú tot el vespre dins que té...
0: Ara, pel que fa a l'habitatge... Direm que sí, que és molt impossible.
1: Sí, jo crec que és més això d'habitatge. Però bueno, que si hi ha gent faig, saps? Vull dir,
0: clar, no,
1: cultura popular, si hi ha gent que faig el que vulgui.
0: Tot això se va construir a mesura que passen els anys.
1: Efectivament.
0: En Josep ara ha llançat la proposta. I ja a vosaltres aneu fent la tradició
1: sí,
0: boca a boca i d'aquí 10 anys en parlarem com una tradició consolidadíssima
1: total.
0: A la revela de Sant Joan, clar que sí.
1: Sí, total. Després també, ja anem acabant, vale? Entenc tres més, enviar un burofax en aquesta empresa que encara no t'ha pagat, això també per als autònoms anirà mal. Si te contesta aquella empresa, doncs has tingut sort, i si no, doncs no.
0: Això no fa falta seguir el vespre de Sant Joan, Josep,
1: sí,
0: això és
1: sí,
0: tot l'any.
1: És com un recordatori. I si te paguessin, doncs mira, tens un poc més a
0: l'estiu. Si te paguen és perquè ets Sant Joan. D'acord?
2: Exacte, perquè és festiu, estan més animats.
1: Vale. Després també, cada vegada que t'atengui una gelateria gentrificadora d'aquestes noves en català, doncs és un xerrup. Vale, això és una tradició que és per jo, més que res, però estaria bé, dona molta sort.
0: Però això val per qualsevol dia de l'any.
1: També és vera. Però aquest dia especial te pot fer un xerrup, si vols.
0: Mm-hmm, d'acord. No? Està bé.
1: I la darrera, aquesta també és molt bona. Si banyes les claus del cotxe a la mà, a mitjanit, trobaràs pàrquing a Palma.
2: aquesta està molt bé.
1: El que alerta, perquè si banyes les claus te quedaràs fora el cotxe, també, per tant...
0: Bé, és només la part de la
1: sí,
0: clau,
1: ha de ser
0: no?
1: Molt ràpid, com una madalona. Ha de ser, i ja està. Perquè, bé.
0: Està bé, aquesta.
1: Aquesta és graciosa, però si ja tindrà problemes.
0: Jo faré la destassó de llet.
1: Vale.
2: Sí, jo
1: també.
2: Crec que la destassó de llet Venga. Podem lluitar.
0: Quedem així. Ho fem tot tres, així ho aconseguirem.
1: Són dos tassons, vull dir.
0: Dos
1: no és un,
0: tassons de
1: són
0: llet,
1: dos,
0: de llet balear.
1: Sí, de llet balear.
0: Sí. I això voldrà dir...
1: Que sí, que jo en concret...
0: Que la sobirania alimentària la resta
1: sí,
0: de l'any.
1: Sí, que tindrem sobirania alimentària i salvarem el sector.
0: Mira, això podria ser un bon desig de Sant Joan.
1: Total.
0: De dissabte de Sant Joan.
1: Sí.
0: Molt bé, Josep, ara què faràs? Te'n vas cap a casa teva?
1: Ara me'n vaig.
0: Escolta, en es part de la mà, festa, hi ha correfoc, hi ha xanguito...
1: Ui. No.
0: No t'apuntes?
1: No.
0: Bé, i nosaltres fem una aturada per el butlletí informatiu i ja veurem si anem o no, Jordi?
2: Ja ho veurem.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Avui el focus en aquesta revetlla de Sant Joan és a Ciutadella. La jornada deixa molta emoció i festa i també dos ferits. Són dos joves que han estat embestits per un cavall enmig de la multitud durant la celebració del Cargol d'Esborn. Diego Pastrana, inspector en cap de la policia local de Ciutadella, explica quin és el seu estat.
2: Que és ferit aquest, es trasllada amb un traumatisme cranioencefàlic amb pronòstic reservat a Mateu Orfila, val? Però està conscient. I el segon ferit, que és un traumatisme cranioencefàlic lleu, és traslladat a Canal Salat per una ambulància Creu Roja. El primer en 061, el segon Creu Roja.
1: La festa, però, continua a Ciutadella i per acabar l'hora baixa els 89 caixers i cavallers han anat fins a l'ermita de Sant Joan de Missa, on han assistit a una eucaristia.
3: Mentre que al municipi s'ha celebrat ses avellanes, tot en una jornada marcada per l'alegria i l'eufòria, i així s'ha viscut la festa de ses avellanes a la plaça de ses Palmeres fa poc més d'una hora.
4: Pues els estic tirant amics i família i pues ho estic passant molt bé, i a part els comparteixo amb altres persones que no conec, que això també és una cosa molt polida perquè aquí hem de compartir.
5: Res, mos tirem avellanes a ferir i... Si farim més, millor, ja està, i faci cada mes.
6: Quatre quarts de salvatges. Van arreu.
1: I anem ara amb informació de servei, perquè la nit de Sant Joan se celebra arreu de les illes. I val a dir que ara mateix la carretera és només a un tram del camí de Can Pastilla i també un altre tram de l'autopista de Llevant a la mateixa alçada, a Palma. S'han augmentat les freqüències de transport.
3: Es reforça les línies 33, 16 i 19 que passen cada 20 minuts pel concert de l'Alan Parsons Project i per la revetlla del Parc de la Mà.
1: També hi haurà més freqüències del Nitbus i dels autobusos que van a les platges per a celebrar la revetlla de Sant Joan. Són les línies 25 i 35 que circularan cada mitja hora fins al matí. Precisament a la platja de Can Pere Antoni de Ciutat es troba el nostre company Lluís Hernández. Lluís, molta afluència en aquests moments?
7: Doncs a hores d'ara és molta la gent que s'asseu a l'arena en grups compartint el sopar i les begudes. La imatge ara mateix també és com comença a il·luminar-se aquesta platja urbana amb llinternes i veles que la gent decora prop dels redols que formen. Molts d'ells esperen desconnectar de la rutina aquest vespre.
8: Traemos unas carnes, unos pinchos, unas cervezas, unas aguas para los nenes y las neveritas para que estén bien hidratadas las cervezas.
9: Las escadires, las tabalas, bocadillos, nevera, res, trop preparat per passar nit aquesta màgica que hi ha.
7: I la nit de Sant Joan també hi ha programat diverses activitats. En el cas de Palma, ja ha començat fa prop d'una hora la revetlla al Parc de la Mà, organitzada per l'Ajuntament i la Federació d'Associacions de Veïnats de Ciutat, amb foguerons, diversos correfocs i concerts que conclouran al voltant de les 12 del vespre, sent demà festiu a Ciutat.
1: Gràcies, Lluís. I a Formentera, el Pilar de la Mola és festa patronal i el Consell de Formentera ha habilitat un servei gratuït d'autobús per pujar a la Mola i evitar problemes d'aparcament. Però la jornada ens deixa més qüestions. Ha mort un home de 58 anys a Pollença després de patir una aturada cardiorrespiratòria.
3: Ha estat a la zona de la Cala de Sant Vicenç. Segons els testimonis, l'home s'ha assegut, ha caigut i s'ha copejat el cap.
1: I també un turista de 59 anys i nacionalitat russa ha estat traslladat en estat greu a l'UCI de l'Hospital Joaner de Miramar.
3: Ha patit una aturada cardiorrespiratòria a la platja de Cala Mesquida, en el municipi mallorquí de Capdepera.
1: Hem arribat a les 9 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat quan siguin les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Comença tan segona hora de Xiu Xiu amb Andrea Sánchez en el control tècnic i continuem aquí passant-se revela de Sant Joan en tot vosaltres, si mos ho permeteu, qui mos estigui escoltant, en Jordi Suárez i una servidora. Jordi, com estàs tu?
1: Molt bé, molt emocionat.
0: És que, emocionat,
1: sí,
0: paraula.
1: És una nit preciosa.
0: T'agrada?
1: Sí, perquè hi ha molta gent ara fent coses molt diferents a Balears.
0: Sí? El verà.
1: Gent que és a la platja, gent que és a la verbena, gent que és per Menorca...
0: El verà.
1: De tot.
0: Tu has anat mai a Ciutadella de Menorca?
1: Jo no
0: per Sant Joan?
1: No he anat mai.
0: No. Mira, en aquest programa no ha anat ningú, que vos passa, ni en Josep, ni en Xavi, ni tu.
1: Tu sí, tu fas pinta que...
0: Jo sí, jo he anat.
1: Un bon grapat d'anys.
0: Que me perdonin, perquè... Ja sabeu que els mallorquins a Ciutadella, quan anàvem per Sant Joan, generàvem una mica de polèmica,
1: perquè no dir-ho.
0: De fet, Antonio Arrac està que és corresponsal de la plataforma Mel a Ciutadella avui, i mireu quin reportatge que ha fet, escoltau-ho.
2: Som arribat a Ciutadella, Menorca, perquè els mallorquins me diguin el que no han de fer mallorquins per la festa de Sant Joan. Vinga, mam, m'ho hem de comportar. Què és el que no hem de fer en mallorquins a festa de Sant Joan de Ciutadella?
3: Venir.
2: Així m'agrada, venir.
3: No fiques en mig i venen.
4: Però millor si no venen.
2: No fent hores i estar reconeguts.
4: No, jo m'ho estim molt per els mallorquins.
2: Però per què feien hores, com són?
4: Ara es fondo, tots són broma.
2: Molt estimant, m'ho fa molt estimant tots.
5: Sí, no es tracta de venir a un concert xunda. Es tracta d'anar a entendre la festa i disfrutar dels cavalls i de la gent.
2: I la gent.
5: El port no hauríem d'anar, hauria estat tancat el port.
2: A viure la festa com se viu aquí, i a respectar-lo.
5: De dia, quan acabin els cavalls, s'ha acabat la festa.
6: No li ha la parda.
2: No li ha la parda, ja me'n basta.
6: Amb això mos basta.
7: Bueno, poden fer un pot d'això, però en calma, i no han de quedar estorats.
2: No vinc molt de Mallorca empantar-la, per aquí.
7: Uns quants vegades vas així, ai.
2: Surt el portal que teva de matí i has d'esquivar la Mallorca.
7: Dius, ai, que entrepit junt.
8: No. Hem de menjar i hem de fer gasto, no. Perquè després els bars...
2: Un pot de gasto, vinga.
7: És broma, som benvinguts tots. Vinga, fot-te-li. Siu,

0: Clar que sí, home, que som benvinguts. Tothom és benvingut a Sant Joan de Ciutadella. Sempre que sigui en respecte, clar que sí.
1: Sempre.
0: I conèixer la festa. Ja ho ha dit aquell senyor que deia no veniu a un concert xunda-xunda, veniu a una festa tradicional. Això és xunda, molt xunda. Important, sabrero.
1: Exacte, no val anar a l'esport.
0: I tu per què no has anat?
1: Jo,
0: perquè... Molt polida, la festa.
1: Ja, hi hauria de mirar d'anar qualque any.
0: Bé, mireu,
1: no
0: idò, ja...
1: Tampoc
0: ja.
1: No tinc cap menorquí de confiança.
0: Estic segura que qui mos estigui escoltant, ciutadellenc, te voldria acollir a casa.
1: Pot ser, però mai he tingut aquest menorquí de confiança que m'ensenyi. Tu sí, tu l'has tingut?
0: No.
1: No.
0: Jo hi vaig anar quan tenia 18 anys, Jordi. Només t'ho diré, això. Vull dir, vaig fer aquest pecat.
1: Ja.
0: Però també, bé, sí. Està bé. Vaig gaudir molt.
1: Els entenc jo, Sí, sempre mos passa això, quan és lo nostre, i el nostre poble, o la nostra illa,
0: sí que
1: o la nostra comunitat, sí ja que... mos toca si ve gent de fora.
0: Exacte, però complicat. Ja ho diuen, Ciutadella, bona terra.

0: I d'ací, Ciutadella, bona terra, i ara vos seré sincera, estàvem esperant en Joan Rafael Coves, que està aparcant. Jordi, tanca la porta que te l'has deixada oberta. I en Jordi ha anat a cercar en Joan Rafael Coves, perquè, la veritat, li toca a ell, diu que no troba aparcament... Espera, el telèfon era el telèfon... L'altre dia mos va passar el mateix amb la Mònica Borràs. Jo no sé què passa, que els col·laboradors mos arriben tard darrerament. A veure, mem, ara el telèfon. Mem. Joan Rafael, a veure, estàs en directe. On ets?
1: Ja ho sé, jo estic en directe. Som dins el cotxe.
0: Ah, d'acord. Clar, que mos estàs escoltant, no?
1: Sí, clar, clar. Una cosa positiva, si tens aire condicionat... Però no sé, ja ha passat a d'impalma, que tothom està sortint ja per la plaça amb bosses, maletes, geleres i...
0: Clar.
1: Bueno, calcú, amb un sofà i tot,
0: eh? És vera?
1: No sé què fa, tothom. No va passar algo d'impalma, perquè tothom ja mira ja per la plaça desesperadament. No hi ha aparcament per lloc.
0: Jo no sé què deu passar, idò. Escolta, vols fer la secció des de mòbil o no? També és una opció.
1: Fora guió.
0: També és vera. També és vera. Escolta, i dama...
1: També és d'indois, me pots inventar tot.
0: També és vera. Escolta, en Joan Rafael, molt d'anys per demà. Això primer.
1: Gràcies.
0: I ara què fas? Estàs amb el cotxe en marxa?
1: Clar. Mai lliures, així, tot correcte.
0: Perquè no hi ha manera de trobar aparcament i no pots aparcar i venir a l'estudi. Això és fantàstic.
1: Jo, tu saps que sempre venc a aquesta hora, generalment.
0: Tu mai arribes tard.
1: Superentens, a part tot d'una... Clar, avui ja l'havia de cintura, pareixia que...
0: Ui, ara damunt s'ha teat. Ja veu tu. Bé, escoltau, mira, posarem ja t'ho diré, que de moment són els que m'ho salven.

0: sempre.
1: Joan Rafael Coves, continues en directe, xiu xiu. Ja has trobat aparcament?
2: No l'he trobat. Imagina, fins i tot està complet el d'apanyament.
1: Escolta, i el que fem? Vols que vengam a fer aquesta secció aquí de fa... No, dins el cotxe. Fem la secció dins el cotxe, amb un quàntum. Però és que això és molt fort. O sigui, no trobam aparcament...
2: Serà com aquell de... Que seria un conductor, allò que fan a Tetres, que passegen una convidats.
1: Però és que això és molt fort. És a dir, jo era enviat en Jordi a cercar-te amb un micro, però no sé on és. Estem perdent les connexions aquí. I no pots aparcar malament? A part que en escàrrega i descàrrega? Xiu-xiu te paga la multa.
2: Mira, està tot però ple.
1: Mare meva.
2: Gent per damunt la cera, això. I tot això per anar a la plaja sent ja. La cosa més incòmoda del món. Perquè després te'n vas a l'arenatge teva. Això no ho sap la gent, suposo, aquesta gent que va a fer això.
1: Tu no has anat mai a fer aquestes coses a la platja, a la Rabal de Sant Joan?

0: En Joan Rafael Gómez acaba de cercar lloc, ha estat això una odissea, Jordi Suárez, on eres?
1: Jo he anat a cercar en Joan Rafael.
0: Mare meva, mira, li falta l'aire, pobre lot.
1: És un petit desestudi, però on ha aparcat?
0: Però on, fins on has anat?
1: Bé,
0: fins a Can Pere Antoni.
1: No, saps què passa? Que he començat jo a caminar. He començat a caminar i a mitja caminada he dit, i si ve per l'altra banda?
0: Però és que...
1: I ja entra dins l'estudi i jo m'he quedat de fora, perquè a més no mos sentíem. Jo no dic
0: és que és això que no mos sentíem, m'he enviat... Bé, un caos, això és un caos. Quina rebel·la de Sant Joan, vos estàveu passant tan bé que nosaltres.
1: Però n'ha aparcat aquest
0: senyor. Perquè nosaltres sí. Ara no ho sé, ara mos ho explicarà Andrea Sánchez en el control tècnic. Música, dues promocions i en Joan Rafael ja serà aquí.

IB3 Radio és humor. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern

0: de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
2: Vengo tots, duc mitja hora fent voltes per Palma.
3: Molt bé, molt bé.
2: Joan Rafael Coves, que du mitja hora fent voltes per Palma i a la fi ha aconseguit entrar a IB3 Ràdio. Mai mos havia passat, mai en la història d'IB3 Ràdio, un col·laborador...
3: Havia fet tan tard
2: per mor de l'aparcament.
3: He vingut corregent-se'ls, eh?
2: No, és que te falta l'aire. A quina hora has sortit de Pollença?
3: He sortit a les 8:05 de Pollença.
4: Però que has estat?
3: De Sant Vicenç.
2: Has sortit confiat, també t'ho diré, eh?
3: Bé, però no, generalment en 40 minuts som aquí.
4: Sí, a més s'aparca bé per aquí,
3: i normalment. I aviat sempre no hi ha... No, de res. Manuel Sanya.
2: Clar, tu no has pensat...
3: I jo no he anat a pensar...
2: Que avui era...
3: Que hauria aquest èxodo de gent desenfeinada a sopar... Peus de mulet.
2: La gent té molt poques feines.
3: Molt poques. Si hi ha mundial, amb aquesta gelor...
2: Que han d'anar fluint. A més, és el que deia, no sé qui, tu ho deies.
3: Que
2: tu.
3: Ah, no ho sé. No,
2: que,
3: ho sé.
2: No, sí. Que no és còmode sopar a la platja.
3: Està molt mitificat. Igual té fer-hi l'amor i altres coses.
2: Exacte.
3: Cada cosa en el seu lloc.
2: Totalment d'acord.
3: Perquè l'arena és incòmode.
2: No, i les roques, per llocs inimaginables, funcionen.
3: Exacte. I a la ratja no hi van, allets.
2: No.
3: Dic allets si fa l'etso, no hi van.
4: Per tant, la platja només banyar-se o fer-se una foto llegint un llibre que sempre llueix
3: ni
4: molt.
3: Ni tampoc.
2: No, és un cafí contra i surt tu.
3: I no són allà seva, refrescació, ja està. Tot l'altre és incòmode.
2: I després a sopar en el balcó, en el sofà,
3: sí,
2: ja
3: no, mami, si trobes una banda, dius així, una geleta d'aquestes amb roges... Sí.
2: Però ni romàntic, ni còmode, ni res.
3: Jo la tinc totalment desmitificada. Jo només vaig a platges que hi hagi si vius.
2: Ai, no, això, Joan Rafael...
3: Sí, però si vius tampoc... de tota la vida, no? Si vius... No veig clubs, això no és el mateix.
2: Però no ho sé, també, un xiviu.
3: Un xiviu de tota la vida.
2: No és molt còmode.
3: Bé, però, refresca.
2: Fa una calor.
3: Fa una... Però això t'ho t'endurarà la gelareta i se fon tot.
2: També és vera.
3: Val,
2: és que no...
3: Xiviu, si te bota
2: no
3: serveix
2: res la gelareta avui en dia.
3: No.
2: Tu has anat a Sant Joan de Ciutadella? Sí,
3: sí
2: moltes
3: quan,
2: vegades.
3: Sí, quan tu eres jove.
2: D'acord.
3: Ho enyora...
2: Molt d'anys, per
3: li
2: cert, per
3: broma,
2: demà.
3: El meu fill té 15 anys.
2: Sí.
3: I li faig la broma, sempre dic...
2: D'aquí un parell d'anys, ara que te toca.
3: Vull que me demanis per anar a Sant Joan. I jo vendré.
2: No vigilar,
3: però seré
2: però
3: allà.
2: Però amb ell.
3: Tendré l'excusa, però tornaré. Fa molt d'anys que no hi vaig, ho enyora.
2: I doncs, d'aquí un parell d'anys li tocarà, però diuen que han de tenir 18 anys per anar-hi, que és una festa...
3: Han posat...
2: No, però bé, que és una festa... Que vull dir que has de tenir 18.
3: Home, és una festa perillosa.
2: Si no
3: ho fas bé.
2: Però bé. Per tant, avui, Joan Rafael, un turista il·lustre
3: bueno,
2: de les
3: sí.
2: Illes. Tu sempre mors dos il·lustres.
3: Sí.
2: Avui jo d'aquí parlam. Bé, no mos ho dius,
3: no,
2: ho haurem d'endivinar.
3: En aquest ho fem, ho endivinen. No ho deim en un principi, anem fent així.
2: Exacte.
3: Fem aquest joc. Bé, nosaltres, com tu has dit, ja anem cap a la gimnàsia. Jo també, no sé si els agradarà molt aquest personatge.
2: En aquí?
3: En un menor quins. La gimnàsia menor és Menorca.
2: La què?
3: Gimnàsia.
2: Ah, d'acord, sí.
3: És Menorca, i no sé si els agradarà molt. També és per un motiu de que ho he duit.
2: Ah, per...
3: Ho he duit per dos motius. Un, per Tibetre, fa una setmana que xerran de Menorca.
2: I està molt bé. Mm-hmm.
3: I jo he dit, xerraré de Menorca. No fos cosa, se malpensin i pensin que jo tenc alguna cosa en contra d'ells.
2: Que ja saben tothom que no.
3: Que no. I després també perquè quan, avui estan entretenguts. No estaran pendent de l'altre.
2: Escolta molt de menorquins avui a Rebel de Sant Joan.
3: Avui.
2: Fent-nos a prova. 971-13-9900. Hi ha qualque menorquí o menorquina que mos estigui escoltant ara en directe? Telefoneu-mos. Farem-nos a prova.
3: Per favor.
2: 971 13 99 00.
3: Bé, jo estic segura que sí. Quan te crec que no mos escolta molt, i tant, tu eres el personatge avui, així...
2: Escolta,
3: no
2: Menorca, no només et Ciutadella, eh?
3: Ah, ah, no.
2: Ah, ah,
3: no és com
2: ah.
3: Ciutadella...
2: 971-13-99-00.
3: No és Ciutadella de Menorca, tota l'illa. Mm. Com Palma de Mallorca, que és tota l'illa.
4: Escolta, i també, això va a la carta, eh? Bé, hi ha molt de menorquins que a la carta bona. També mos
3: a la carta, sí. Tenen dos bes.
2: Funciona molt bé la carta, xiu-xiu.
3: Bona, la carta, menorquins. Val. A més, jo, perquè t'he dit clar, perquè aquí sempre feim cachondeo, això. Cachondeo no sé com se diu en català.
2: Broma.
3: Cachondeig d'aquest tema. Jo trobo tots els menorquins i menorquines, encantadors, menjant anar a Menorca.
2: Són germans.
3: Jo només menjo formatge bones, decorat, d'aquest que fa mitges, germussa,
2: sí.
3: D'aquest bo. Jo ja de matí, abans de prendre la llet i després de rentar-me les dents, glopeig. En verd de fluor, glopeig, ginebra, això ho hi ha.
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Molt bé.
3: És bo per les dents.
2: Això se diu.
3: Jo ja som capaç de discutir davant qualsevol persona del món que les sabates més còmodes de l'univers són les abarxes, però les abarxes de veres, eh?
2: Això és un debat que un dia hauríem d'encetar.
3: De sola d'auto i res d'això. Per allà fan abarxes per més 40, ho saps?
2: Sí.
3: Per gent com jo, que ja té més de 40 anys, que mos pegin tendinitis, només deixeix en mort d'usofà. Ai!
2: Són com body foods d'aquestes que estan de moda ara.
3: En coixinadeta, llogeres... Però, menys a dir, jo, tu saps que jo som promenorques.
2: A mi me sorprèn ara que de sobte comencis a parlar tan bé dels nostres estimats germans.
3: Ja, ja. També m'ha renyat la meva dona l'altre dia.
2: Per què? Perquè te fiques massa amb el personal.
3: Tornes a xiu-xiu i ja te fiques amb menors.
2: Estic d'acord amb la teva dona.
3: Això llança, diu, això, i quan fas de Lorenzo Llamas, me mates. Això dic, bueno, ho evitaré.
2: Escolta la teva dona.
3: Mos escolta.
2: No, no, que tu l'escoltis a ella.
3: Ah, sí, no, i ella per critiquen molt. Bé, a tu com a altres no, jo. Bàsicament, però bé.
4: No li faltaria.
3: Sí.
2: Sabem que n'Irene mos estima.
3: N'Irene és però xiu-xiu.
2: Home.
3: Però bé, vos faré bé si començant ja el personatge.
2: Ambientam.
3: Posam una música que ambienti bé.
2: Vinga. Menorquina, supos. Ah, no.
3: Ja ho veurem.
2: Vinga.

0: Espera.
1: Caram, de verbena avui.
0: Sí, no, no. Bona, bona cançó, per anar de verbena. No, però ara avui un ambient més acurat.
2: Se mordoni entendre d'on anem.
0: Vinga, va. Ho intentam. Ara sí.
2: Ara. Ara mos hem de portar.
0: Y alfombrarte con claveles la gran vía. Ara estic com assustada, perquè de sobte som a Madrid.
2: Mira, el nostre personatge d'avui, com ja haurem de mirar molta gent en la cançó, és oriundo de Madrid. Pues teniu poca lletra, vull aclarir que això d'oriundo no és un insult. Ho vull aclarir perquè ja veureu que més en banda, quan hi ha l'identitat d'una persona, que segur que a Meredol li ve que els insulten el cap. Però això no és un insult, això vol dir que una persona és originària de...
0: Oriundo.
2: Oriundo. En castellà, en mallorquí deu ser oriund. Sí. Jo vaig llevant lletres quan
0: tu
2: no
0: proveu.
2: Sé.
0: Tu sí, sí, sí.
2: Bé, ell va néixer a Madrid, concretament el 25 de febrer de l'any 1953. Ho fa a una família benestant, formada pel matrimoni entre en Manuel i n'Elvira. Ella, com mana la tradició, mestressa de casa, en paraules del nostre protagonista, era la que mandava en casa. I no, no era mallorquina.
0: La Madonna, ja.
2: No era mallorquina.
0: Bé, la Madonna.
2: La Madonna no era mallorquina, era asturiana.
0: La senyora.
2: La senyora, sí. Era asturiana. I son pare, en canvi, era un reconegut periodista de la ràdio. Primer va ser la SER i després a Ràdio Nacional. Ell també mordeia. Fue uno de los modernizadores de la ràdio espanyola. Sí, que són dues frases, estàtes, vos he dit, d'una entrevista que li va fer el 2017 el prestigiós periodista Bertín Orbonne.
1: Però, a veure...
0: Jo... Ai, ara no sé per què he rigut. No, sí, sí.
2: No pot faltar, no, companys, de
0: professió. Per això, per això. No, per això,
1: sí,
0: disculpeu.
1: No, jo duim dues pàgines de guió, són I-29, no he trobat el pàrquing i no som ni el nom, encara.
2: Ja, és que, bé, si volen mos inventam un nom per anar tirant. Ell és madrileny, per exemple, va estudiar a l'Escuela del Pilar. Per tant, no sé, li poden dir José Mari.
0: José Mari, el nom de madrileny.
2: Vos prohibé. Sí. Vinga, José Mari.
0: Venga.
2: Però mos fixarem en això del Pilar. Hem de dir que en el programa Salvados, un company d'aquesta escola de que entrevistava en Évole, es referia a ell com a Normalito. Era, com ho era? Normalito. No destacaven res, era normal.
0: Normal, una nota que,
2: sí,
0: que passa.
2: Dit en paraules seves, en aquesta entrevista d'en Bertín, ell sí que deia que a la seva època en el Pilar estava una mica disperso, perdia mucho el tiempo, me gustaba mucho los guateches.
0: Era tot, i aquí no?
2: Tot un rebelde, ell. El que li gustava los guateches. A mi me han sacado de classe porque llevaba el pelo largo.
0: Un rebel, sí, sí, sense causa.
2: Sí, sí, sí. El nostre personatge, que tot i que pugui semblar, no és el Lorenzo Llamas, també ho deim, és un dels reconeguts pilaristes. I això no vol dir... Vol dir que és alumne de la prestigiosa escola del Pilar, no que sigui una persona avasada a fer pont per al Pilar. És un d'aquests xistes més.
0: Està bé, està bé.
2: Que no funciona en Jari mai.
0: Jo no coneixia aquesta prestigiositat d'escola.
2: Aquí ja ha estudiat, en Rubalcaba. Aquest personatge nostre, en Rubalcaba, un que va ser president de Telefònica en Villalonga.
0: Ah, d'acord.
2: És una escola d'on han sortit empresaris de prestigi d'Espanya, polítics... Sí.
1: Surten
2: a l'escola
1: en el traje posat.
2: Correcte, correcte, correcte.
0: Idò, ha de ser ben conegut aquest personatge,
2: sí,
0: que
2: sí,
0: mordos,
2: sí.
0: Perquè si ha sortit a Salvados, l'ha entrevistat Don Bertín Osborne.
2: Imagina't.
0: Don, perdó.
2: Don Bertín Osborne. Bé, sí, és molt reconegut. Ell, a més, fa un batxillerat en el Pilar i després se'n va i se'n matricula a la Complutense de Madrid.
0: No se n'ha anat de Madrid.
2: Per fer dret. Hombre, de Madrid també venen aquí.
0: De pura cepa.
2: Venen estiuet ja.
0: També.
2: Al puerto. En tenim molt, nosaltres.
0: A la isla.
2: En el puerto.
0: Nuestra isla.
2: I se beben d'en fora.
0: En el puerto de Pollença.
2: Ho coneixes?
0: Perquè van en camió de màniga llarga.
2: Van en banyador, camí obert fins...
0: Fins a l'ombrígol.
2: I després es perdonyes d'espart, perquè li fa il·lusió el suport, perquè no el podria dir altres.
0: I després, quan fiques els peus a les perdonyes d'espart o se banyen
3: a la suor. Deu fer una pudor.
2: No, li fan aquí el sutget.
3: Sí.
2: Bé, és igual.
3: És que no té cap tipus de sentit.
2: Bé. Jo això de la Complutense sempre m'ha fet gràcia, perquè me penso que estudien amb un plut o algo. No, però, bueno, Complutense
3: aquest
2: fa gràcia.
3: Aquest acudit tampoc ha funcionat.
2: Però Complutense no te fa gràcia, tu.
3: No, mai no. M'havia plantejat que me fes gràcia el nom de Complutense.
2: Ara te farà gràcia quan tu... No.
3: Tu, Jordi?
1: No m'havia aturat mai.
2: Hosti, jo, Complutense m'ho fa gràcia. No sé
3: jo no m'ho fa gent de gràcia. Complutense. Vale,
1: Complutense.
2: Ho trobo estrany.
3: No, no.
2: Nosaltres hi deim UIP.
3: La UIP.
2: UIB. UIB. S'ha de dir UIB.
3: UIB.
1: Sí,
2: no
1: sempre.
2: No se pot dir UIP.
3: UIB.
2: Molt bé, estem fins avui. Bé, Sant José María Nostro es llicencia en dret a l'any 75, però durant el seu temps d'estudiant comença a sorgir-li el cotxet d'allò que acabarà destacant, la política. Milita diversos sindicats estudiantils i a Aliança Popular. Però ell està centrat en el seu futur. I amb 23 anys, es treu les oposicions com a inspector de Hisenda.
3: Jordi, ja fas tard.
1: Jo no tens les coses tan clares, eh?
2: No,
1: jo...
2: però vos he dit una cosa. Li pella la feina. Li pella bastant. Després ja ho veurà. Ja m'he dit que trobau si ja diu un poc com és ell. Dos anys després de tot això, en el 77, se casa. De fet, quan era la seva dona en un viatge de final de carrera, a Mallaluf, no. I diu...
3: Els de Complutense no van a Madrid.
2: Diu que va ser un fletxasso. Esta es mía. Me la quedo.
1: Sí, bueno, esta es mía, me la quedo, com si fos la nova pilota del Mundial, no?
2: Escolta, això li va contar en Bertín.
3: I en Bertín va dir...
2: Llavors tot d'una s'ho deia pensar i va dir... Uf, aquest comentari és fort fins i tot davant en Bertín, imagina't. I va afegir. El que no sabia era el que pensaria ella.
1: Important.
3: Tot un detall.
2: Va matisar.
1: Un matís, sí.
2: Bé, Judas Tortolitos, el xat de 3 dies de conèixer-se, es prometen. I amb 23 anyets, i ja en duen més de 40 de matrimoni.
3: Mira que bé, que va sortir.
2: Va sortir molt bé.
1: O sigui, 23 anys, inspector d'Hisenda i casat.
2: Sí. Sí, me lo banco.
3: Planàs.
2: Per cert... A ella li poden dir, si vols per bé, per posar noms, Jordi, tu ja m'ho demanaves, Anna.
1: Nana.
2: Que de bé, també, per una de Madrid,
1: sí,
2: Anna.
1: José Mari i Nana.
2: José Mari
1: José...
2: i Nana.
3: Com la parella perfecta, si m'ho demanes.
1: Anna Mari no queda massa bé, per fer un conjunt.
2: Els no. Hi tenim, xesats, amb apostretes, parlant castellà, anglès, francès i fins i tot català. Això sí, solo en la intimidad.
3: Ara sí, Joan Rafel, parlam de José María Aznar.
4: I ni tan sols de cinyes vivim, del so dels cinyes, no la vida del mot, sinó la pèl del so, l'entelament del món a lo vaja des mot.
3: Xerra bé, en intimitat.
2: Xerra un català antic, un català antic.
3: Clar.
1: Íntim.
2: Íntim, clar, és una cosa que... molt curiosa. Jo crec que ho podeu guardar a la carpeta de Frank quan parlant d'anglès. Anar parlant de català.
3: Mos el trauràs.
2: Bé, no té tant de joc, però bé. No, avui no sortirà en Franco, ja vos ho dic, eh?
3: D'acord.
2: Tranquils. Que no cunda el pànico, no surt. Vaig estar a punt, però... La tentació era grossa,
3: està
2: però
3: bé.
2: Dir no.
3: Està
2: no
3: bé.
2: Ho faré, no ho faré. Bé, vos ha agradat sentir-lo xerrant català?
3: M'ha agradat, la veritat és
2: nivell,
3: que no...
1: Nivell, experiència.
2: Ja diceu.
3: Escola d'idiomes.
2: Sí, molt bé. Ponem cap a l'illa que anava a estiuetjar.
3: La seva isla.
2: Suïsla.

0: I doncs sí, a pesar del que puguin pensar els menorquins, i per què no dir-ho també, el seu germà mallorquí, Formenterès i Vicenç, Nannar i la seva família potser siguin un dels més cèlebres turistes que ha tingut l'illa. La primera visita que fa a l'illa és el 2001, i ja des dels seus preparatius va ser una mica complicada. Resulta que José María s'havia encapritxat, això tenen, eh? El de Madrid, de la de Pilaristas, tenen capritxos a vegades, eh? D'una preciosa casa, una finca menorquina, a Montgofre, que pot parèixer una nova franquícia de gofres, aquestes que s'obrin en ufant.
1: Montgofre, és
0: veritat. Montgofre.
1: El bon nom. En castellà
0: és Montgofre. Ells, d'on vas? A Montgofre. Mm. Seria bon nom. Ara, si
1: clar, perquè ells no deien Montgofre.
0: Si això de xiu-xiu creix i fan molt de dobbers...
1: Que és pel camí per on anem.
0: Per on anem, la teva pròxima passa és obrir una franquícia de gofres.
1: M'agrada, sí, idea.
0: I posar Montgofre.
1: M'agrada.
0: Quedaria molt bé.
1: I com és aquesta finca que li agrada tant a José Mari?
0: Una finca de 300 hectàrees. A Menorca ja són hectàrees, eh? Perquè en tres finques de 300 hectàrees fa tota l'illa. Ja. Amb accés, casa exclusiu, a la platja. En dues llacunes artificials. I la casa, a més, presideix un putxet. En Fernando Rubio, que li va fer construir, era un senyorot, amant de la casa. I la casa està decorada amb un doctor gust, rotllo, jo ja sé, senyorial africà.
1: Això no hi diu gaire.
0: A Menorca, evidentment. És com si fessin la casa a de dins de la Setmana d'Àfrica del Corte Inglés, una cosa així. Pells de llop en terra,
1: uf,
0: a totes les habitacions.
1: Que estrany.
0: Va bé, tu no tenies pell d'això, de xot?
1: Això que he d'anar a tenir?
0: No,
1: No.
0: No?
1: No.
0: Hi ha pells de me i de xabrit i això a les cases avallades, per no tenir fred. No ho he vist mai. Bé, no.
2: Bé, demanava un apartamentet així...
0: Sí, però tu imagina't, no? Pells a totes les habitacions per no tenir fred en un peu quan t'aixeges del llit. Una pell de tigre, per exemple.
1: Però que has d'anar a tenir fred a Menorca.
0: I després, a les parets,
1: si vas en l'estiu,
0: les parets decorades en verd de xerasses de Sant Joan, decorades en xat de rinoceronte, xats de
1: però
0: Sant
1: a Menorca Maris. No hi ha rinocerontes.
0: Però perquè aquest home li agradava anar, devia anar amb... lo siento, no volverà a passar aquí el senyor que anava a caçar elefants.
1: Ah, clar.
0: Devia ser mit d'aquest. Ho va fer això. Bé, aquest senyor, en Rubió, havia deixat aquesta casa una fundació. Això és una manera de pedir impostos.
1: Això ho has dit tu?
0: Ja ho dic.
1: Ah, d'acord.
0: Fas una fundació i ja...
1: No el sabien, aquest truc. Ja me l'apuntaré per quan sigui milionària.
0: Quines, quan faig dos bes?
1: Sí, sí.
0: Fundació xiu-xiu.
2: Fundació xiu-xiu.
0: I anant passant tot per allà. Bueno, el problema és que... en Rubió deixa gestejar la fundació i quan, per així, en Nannar ja ho tenia tot format, amb algun programa de la fundació per començar a anar allà a estiuetjar i tot això, comencen a passar pena de que el senyorito Rubió, que són unets d'en Rubió primero, que solien anar de tant en tant a Montgofre a l'agost, veessin l'estància de Nannar com una ocupació. Nannar ocupa. Imagina't, a les parets.
1: A ell no li deu agradar aquest títol.
0: A les parets de Montgofre. Però, ja ho dic, també ni que Montgofre fos Irak. Això deu ser l'única cosa que ha ocupat Nannar. Així que sabien nosaltres. No el veig jo d'ocupar. Res, el tema és que eren problemes de rics, això. Que al final, els Nannar van haver de fer el sacrifici d'anar-se'n a passar l'estiu a una residència, la de Camp Morell, una casa senyorial del segle XVII, amb 170 hectàrees de terreny.
1: Tampoc estava malament.
2: Han llevat 130 hectàrees, però...
0: Sí, és la meitat.
2: És un drama, això. Saps
0: que els deixes a la meitat. Hem de dir que va ser precisament a la terrassa d'aquesta casa on es titularen aquelles poques imatges públiques de la seva estança allà. Ja que ell va avisar que venia de manera privada i íntima, suposa per xerratge. La parella Nannar Botella varen rebre la premsa en aquest jardí de la casa, de vora la piscina. Per cert, que la piscina hi va moguda per joves, d'un moment la varen denunciar perquè no tenia llicència.
1: Mm. Un clàssic. Fora de les piscines dels madrilenys per aquí.
0: Fora d'ordenació. D'un madrilenys i d'un mallorquins. Però bueno, és igual. Perquè clar, escola d'en Pedro J. Ramírez.
1: Per això ho deia, per això ho deia.
0: I clar, un mallorquins no volen ser menys.
2: La piscina d'en Pedro J. Vaig anar a veure com estava.
1: I?
2: S'ha fet un desastre.
0: Clar.
1: Escombros.
0: Sí,
2: no, era com... Sí. Podria ser la piscina, podria estar a l'edifici de Gessa, més o manco, saps? O sigui, abandonat absolutament allà fora...
0: I ara tenim allò allà.
1: Sí,
2: bé,
1: ja ho veurem.
0: Llevaró, ho hem de llevar, això.
1: Ho hem de llevar.
0: No pot ser. Bé, els Aznar van venir a Menorca a passar diversos estius, en pla relats. Tampoc et pots estressar molt a Menorca, ja vos ho dic ara. Això ho tenim clar.
1: És una illa on vas a descansar si hi vas.
0: Sí, si vas a Bona Ciutadella, igual.
1: No, però si vas de vacances, no pot fer res més que relaxar-se. No has d'anar a Magaluf.
0: Jo m'encanta, ho saps.
1: Sí, per això ho dic.
0: Jo, generalment, Serg, tranquil·litat.
1: Per això...
0: I Menorca brinda tranquil·litat.
1: Exacte. I què va passar?
0: I els anars ho sabien. I, bé, que feia lo típic que fa la gent quan va a Menorca. Baixaven a Mó, compressen unes ubarges, en sola d'auto d'aquesta... D'aquesta falsa, però, perquè pesa menys. Saps?
1: És que havien de caminar per Madrid.
0: Una botella ja té una edat. Ja tenia, inclús aquí una edat. Després,
1: compraven formatges.
0: Perquè formatge, tu no pots anar a Menorca sense comprar formatge. Bevien gin en xoriller, o pomada, o ginet, o bé, com sigui, això ja s'ha de dir, perquè és complicat. Menorca és complicat. És petita, no estressa, però té complicacions. Un dia farem un... Que ja ho vàrem fer, quan vàrem fer xoriller, te'n recordes? Que ja vàrem dir, segons on hem de menar,
1: sí,
0: ho has de demanar això.
1: Sí, no?
0: Perquè no tinguis problemes, però ho podrem anar recordant. Se compraven camisetes d'aquestes de cotó orgànic, són molt menorgí. Mm-hmm. Les camisetes d'aquestes de cotó orgànic, amb missatges...
1: En sa bicicleta.
0: Així, missatges molt ben parits, que només pot llegir l'intimitat, perquè, clar, estan en català i els homes ho poden fer l'intimitat. De fet, el més diferent que va fer va ser, per una banda, jugar a pàdel. Dormir-lo, no ara.
2: No, un pioner.
0: Ara juga tothom a pàdel, però no dormir-lo...
1: És que Aznar ho va posar de moda, jugar a pàdel a Menorca.
0: Li feren la pista posta. Això ja és una suposició, no ho he pogut constatar.
1: Per posar-ho de moda.
0: Clar, ho dic perquè en aquell any no hi havia... Hi havia una pista de tennis en aquella finca. I jo...
1: Ell va dir, no, pàdel.
0: I va dir, jo...
1: I tothom li va dir, que és pàdel?
0: Jo juego a pàdel.
1: I ell va dir... Lo veréis dentro de 10 años.
0: Claro, claro, claro. Després va dir, vamos a navegar un poco.
1: Ja, també.
0: Leer, hacer footing, que això ho feia molt.
1: Escolta, en Aznar tenia unes abdominals...
0: Ojo,
1: increïbles.
0: Però si un mà del man, Jo me'n record.
1: I encara l'heu de tenir. Què passa?
0: No ho sé. No l'he vist.
1: Sí.
0: No he vist el seu
1: Estic
0: tors.
1: Estic seguríssim.
0: El seu tors nu darrerament.
1: Jo crec que Nana
0: però
1: li exigeix.
0: Li van dir, ja era usted. I diu, bueno, vamos a navegar un poco, a leer, a hacer footing
1: Limites
0: i a jugar
1: estan bé,
0: un poco al pádel.
1: Molt bé, Joan.
0: Sí, però de cada pim me n'he donat compte les meves limites.
1: Te'n vas anar en Rajoy.
0: Que me'n vagin en Rajoy.
1: Sí, a veure, jo també ho he vist.
0: ¿Sabes qué te quiero decir? Un poc així. Bueno, el tema és que jo m'imagino balla de l'època. Pensava que això era ferreries, fent pujar en els homes de la brigada els allà, han de pujar una paret a la pista de tennis.
1: Però ja no ho fa la brigada, home.
0: Hombre,
2: ho fa, si no?
0: En pobles ho fa tot la brigada. Jo el veig allà, au, venga, fillets, que vendràs president i trobaràs la pista massa ampla.
1: avui t'han dut la medalla de les imitacions.
0: Sí, però bo, quan t'imita un menorquí no t'enfades, eh? És quan t'imita gent d'altres països. Que me dius, no, això no... No hem de caure en tòpics.
1: Però
0: quan dic fillets, haurem de pujar una paret.
1: Perquè se diu fillets.
0: Clar. Però fan així, el fan un butet a l'amo.
1: Ja està.
0: Xerren així.
1: Que sí, Carbora.
0: Com a homenatge a ells.
1: Sí.
0: Jo m'haig d'integrar. Quan vaig anar a Ciutadella, jo som de gent que m'haig d'integrar. Vaig a fer una dona.
1: Ai.
0: No, me'n vaig a fer, va sonar molt fatal. Sí. Vaig trobar una senyora, que d'aquí ara li envia record, si mos escolta, perquè tothom
1: mos escoltaven.
0: Uf.
1: No ja no te'n recordes, malament nam.
0: Hi ha coses de Sant Joan que després hi ha llacunes. Però ell ja va veure que nosaltres estàvem interessats en la festa. I mos va agafar i mos va dur per tot.
1: Això és preciós.
0: A que seva i tot.
1: Perquè és
0: tenia,
1: un poble que acull,
0: tenia,
1: clar que sí.
0: Atenció, l'home que colteava en d'haver 70 i pico d'anys.
1: Imagina't, admirable.
0: Un fi que colteava. I era el primer any que sortia un net. Tres generacions.
1: És que això passa.
0: I mor va dur per tot.
1: És preciós.
0: En el gol de Santa Clara. Uh-huh. Per tot.
1: Quina sort.
0: Mor va dur a la seva. Uh-huh. Mor va dur a veure el darrer tot de Fabiol. Que és? Perquè la gent, el primer tot, l'escolta tothom,
1: el
0: tothom, i és molt
1: l'hem posat avui, així ho xiu.
0: Exacte, però el darrer tot, jo crec que és un dels moments més
1: solemnes.
0: Emotius que hi pot haver de la festa.
1: Que bé, idò, Joan Rafel, aquest és el missatge per Ciutadella.
0: Per la joveneta,
1: molt d'anys. També, en Aznar hi va arribar anar a Sant Joan de Ciutadella?
0: Pues no lo sé. Jo no vi ningú cavall. No, no ho sé, no ho sé. No sé si va anar, no sé.
1: Ho fa bé, eh?
0: Sí.
1: Sí. Vinga, envieu un missatge de molt d'anys a tots els Joans, a tu inclòs, Joan Rafel.
0: Com Nadal.
1: Com si fossin Nadal. Missatge del president.
0: Estoy muy agradecido de poder mandar este mensaje de amor, fraternidad y visca Sant Joan.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. IB3 Ràdio. Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
1: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
2: Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
1: Entrada lliure.
2: Obra Cultural Balear.
0: Xiu Xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu.
3: Cada dimarts, nosaltres aquí des de Xiu Xiu, on anem, des de l'estudi d'IB3 Ràdio, a visitar qualque amic, amiga del programa que viu fora de les Balears. I ja sabeu que avui és una nit especial per molts, per tots els que recorden una revela de Sant Joan que mai oblidaran. Per tots els que duen Sant Joan en el cor perquè pensen en una persona. O per tots aquells que Sant Joan va lligat a la terra, la família i, en definitiva, a un mateix.
4: I per això, viure una nit com aquesta, lluny de casa nostra, se pot fer una mica feixuc.
3: Per tant, avui, a Illencs pel Món, Sant Joan a distància. No sé res.

0: Lluís Gelobert, com estàs? Bon vespre.
1: Bona nit, Inés, companyia, com estàs?
0: Molt bé, molt bé. I tu com estàs, Lluís?
1: Bueno, mira, ho duc com puc. Sí.
0: En Lluís Gelobert és a Madrid. Enguany, ho diré jo, Lluís, després de 38 anys, és la primera vegada que no fas Sant Joan a ca vostra, a Ciutadella. És així?
1: És correcte. 38 anys de vida que tinc, és el primer Sant Joan que me perd, i sí, és així. Però hi ha un bon motiu.
0: Això t'anava a demanar.
1: Que no demanaràs, sí.
0: Motiu de pes.
1: Hi ha un motiu de pes i crec que és el millor motiu per el qual me podria perdre un Sant Joan, i és que a cap de sa pare, amb la meva dona, amb la Belén. Tenim un fillet de 6 setmanes.
0: Uau.
1: I clar, se mos ha fet impossible anar a Ciutadella enguany, massa petit. I ho he vist des de la distància per primera vegada.
0: Que
1: i com a
0: bé.
1: Pare.
0: Uau. Lluís, quina emoció, no? És que són moltes coses noves de sota,
1: sí,
0: aquest Sant Joan.
1: Sí, una mescla d'emocions. Tot es remou, hi ha emocions personals, distancials, i a més en Sant Joan, que és un, també és tota emoció, doncs te pots imaginar tot, com se mescla tot.
0: Què estaries fent en aquestes hores, un Sant Joan normal? Doncs
1: pues mira, t'ho puc dir perfectament, perquè cada Sant Joan és igual. I això és el que pot ser. La meva dona, jo tinc un bon termòmetre en la meva dona, perquè, clar, ella no és d'allà i no ho viu tan fort. I ella me posa un pot de seny, no? I me diu, però si cada any és el mateix, com és que ho enyores tant, bla, bla, bla. I, efectivament, cada any és el mateix. I te puc dir exactament el que estaria fent. Ara et sol ja és post.
0: Sí.
1: Els cavalls deuen baixar de Sant Joan de Missa, o ja han baixat. I jo hauria fet les tornes de les avellanes per el tros de l'esquerrer Fiveller, que hi tenc amics, en Manu Massanet, en Joan Ballori, i a més hi tenc Sàvio, també, que viu allà. I el que fèiem és esperar que els cavalls davallin de Sant Joan de Missa, i quan davallen, en el tros allà de Xipell, que fan un bot, és normalment on tots davallem després de les avellanes.
2: Mare meva,
1: vull dir que segur sí. Seria allà.
2: Tens imatge claríssima, carrer i tot.
1: Claríssima, claríssima, sí, sí.
0: Que bona. Escolta, i ara a Madrid, quant d'any fa que hi vius allà?
1: Mira, ara em fa quasi 4, 3 i mig, 4.
0: I quan expliques a Belén, la teva dona, i la gent que no és de les illes, aquest sentiment que tens, o com estàs un dia com avui, quina cara posen? Com pensen? S'ho arriben a creure,
1: sí,
0: a empatitzar?
1: Sí, una bona pregunta. Abans de Belén, si ho entenc més, perquè ens coneixem, i a més ella ha vingut a diversos Sant Joans i ho coneix la festa. Però, bueno, bàsicament, no ho entenen. És un tema, i jo hi estic d'acord, és un tema molt irracional. És un tema d'emocions, les emocions són irracionals. I, per tant, jo també, si ho intent pensar amb el cap fred, penso, no n'hi ha per tant, no? Cada any hi és, ja hi anaràs l'any que ve. Però no pots evitar sentir aquesta enyorança.
0: Clar.
2: Quin és el moment de Sant Joan més especial per tu?
1: Bona pregunta, perquè n'hi ha molts. Però, per exemple, nosaltres a Can Meu, en Esquerra Puríssima, que mon pare i ma mare obrim sempre les portes després del Caragol d'Esborn, i allà és on ens reunim molta gent, molt d'amics, amics també que no viuen a Menorca, doncs ens veiem allà, amics de mon pare i ma mare, i és un moment on ens trobem tots. No hi ha cavalls en aquell moment, però és un dels moments també autèntics de la festa, que segur que tots els ciutadans reconeixen, quan t'obres les portes o vas a ca, amics i coneguts. És un moment molt íntim i molt polit.
0: La veritat és que, Lluís, jo t'estic escoltant amb un somriure a sa boca, perquè sí, perquè empatitzam en moments com aquest, amb l'emoció d'una festa sentida. Tots tenim una festa sentida, més a manco.
1: Sí, exacte.
0: I empatitzam en tu. Per tant, te volem ajudar, venga, a traslladar-t'hi una mica.
1: Ostres,
0: dins l'emoció. Per exemple, hi ha qualque cançó que t'hi recordi?
1: Sí, mira, tenc una cançó, que és una cançó típica de Menorca, que es diu Polar a Guitarra, que per Sant Joan es canta molt a les cases i tal, i a més és una cançó que és un punt de tristesa, un punt nostàlgica, i crec que hi ve perfecta per representar, no, l'enyorança aquesta que tenc a Sant Joan. Ai, i a Ciutadella, un dia com avui.
0: No te volen fer caure cap llàgrima, Lluís?
1: No, i bueno, i en cap cas... Bueno, mira, el que t'he dit, que el motiu és de pes, no me'n repentes gens del motiu de per què no som allà, i cap problema ni un.
0: No, clar, clar. Que nom esteu fiat?
1: Beltran.
0: Idò, mira, en Beltran, d'aquí un parell d'anys ho començarà a entendre. I avui mos canta na, sí. Joana, na Joana Pons en el so de les guitarres.
1: Molt bé.

0: Bé, Lluís, ara per posar-nos una mica encara més emotius, en Beltran serà Sant Joaner també, no? Com ho faràs en això?
1: Hombre, l'inculcaré des d'enguany, no? Perquè és molt petit, però segur que des de l'any que ve anirem tots els Sant Joans que puguem, i això és una cosa que s'inculca. A més, és una manera, jo crec, molt polida i molt efectiva de crear arrel en Ciutadella i en Menorca, i és una cosa que sí que tinc claríssima que li vull inculcar.
0: Que bé. Aquest dia a les xarxes socials, a la televisió, a través d'Ivetres Televisió, amb els amics, per WhatsApp, supos que és inevitable que t'envien fotos i vídeos. Tu t'agrada o t'estimes més que no t'envien res ara aquests dies?
1: Mira, sí que m'agrada. I t'ho contaré l'anècdota que la mama ahir m'ha demanat directament, escolta, vols que t'enviï vídeos, tal, no sé què, perquè saben que estic passant un poc malament. Però sí, o sigui, jo m'he posat avui mentre feia feina. Per sort faig feina i m'he pogut distreure un poc, però m'he posat el primer toc allà de fons, a Ivetres. He també vist una estona Caragol d'Esborn i xarxes socials, tot el que me surt, ho consumesc. Sí, sense problema.
0: Que bé. Demà miraràs el Caragol, el Jocs d'Esplà.
1: Jocs d'Esplà.
0: A Ivetres Televisió.
1: I tant, i tant. Sort d'Ivetres que ens ajudava a sentir-ho un poc més a prop.
0: Que bé, que bé. I de Lluís Gelabert, la veritat és que ens has emocionat una mica a tots perquè, no ho sé, vespres com avui, segur que tothom té algú en el record i mira, molt de Sant Joaners que ho viuen també des de la distància de ca nostra. Sí que t'enviem una aferrada molt forta, te desitgem bona revela de Sant Joan, bon Sant Joan i sobretot enhorabona per en Beltran.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Que bé, una ferrada forta, Lluís.
1: Igualment, bona nit.
0: Bona nit, adéu.

0: i amb roses...
1: Ai, m'he emocionat, jo. Jordi, que t'apareix?
2: És que...
1: En Ben Lluís.
2: Sí, però bé, és un dels motius... Sí, el que hem dit al principi, dels millors motius que pot tenir
1: pell per donar-hi. Pell de gallina.
2: No, tots deuen ser emocionats ara, a casa.
1: Tu també t'has emocionat?
2: Home, és que...
1: És que Sant Joan, en Son Cervera, es cant de gai s'emociona.
2: Clar, jo els dic que tingui un fill no pugui anar al cant de gais, serà preocupant.
1: Escolta, hem arribat en el xiu-xiu número 414. Gràcies, Jordi, bona feina.
2: A tu.
1: Bona revela de Sant Joan a tothom.
2: Sí, i molt bé, molt ben demà ja, no?
1: Demà serem aquí, nosaltres, per celebrar, continuar celebrant, ara ja sí, el dia de Sant Joan. Passau un bon dia si mos escoltau a la redifusió de les 7 del matí. Una ferrada ben forta a tots. Adéu, adéu.
3: Què vol que no han de fer, mallorquins, a fer de Sant Joan de Ciutadella?
4: Venir.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Les festes de la Revetlla de Sant Joan ja són en marxa arreu de les illes. A Ciutadella, a aquesta hora, comencen les corregudes a la plaça perquè amb el crepuscle la Colcada torna als carrers de ciutat per fer aquestes corregudes. I d'haver-hi les 11 és l'hora del caragol de Santa Clara. La jornada del dissabte de Sant Joan acaba amb la beguda a la casa del caixer senyor. Però l'hora baixa d'avui deixa algun dels moments més esperats, com el caragol d'Esborn, o dels més íntims, quan els caixers i cavallers han anat cap a l'ermita de Sant Joan de Missa. Allà els esperava una petita gernació.
2: I més o manco. Per tenir un bon puesto i tenir un pat d'ombra.
3: Fa 3 anys que almenys consecutius venim amb el mateix trosset, i esperàvem amb alegria que arribin els cavalls.
4: M'agrada estar aquí, passar-me-lo bé i veure els cavalls com passen.
5: Bueno, m'agrada fer la capelleta amb els cavalls, poder estar amb la meva família.
1: Val a dir, però, que la jornada deixa també 2 ferits, un d'ells greu. Són 2 joves que han estat envestits per un cavall enmig de la multitud durant la celebració del caragol d'Esborn. La Revetlla de Sant Joan se celebra també a diferents punts d'Eivissa, principalment a les platges, on ja han començat en la festa a Ses Figueretes, a Vila, amb activitats per als més petits i diverses propostes musicals. També s'hi han pogut tastar els tradicionals macarrons dolços de Sant Joan. Ara, turistes i residents han fet l'encesa dels foguerons, que durant la sort diuen en aquest inici de l'estiu.
6: Todos los años venimos y quemamos los apuntes del año de superación de curso.
7: Procuram venir perquè si no cuidem un poc els costums nostres ja no les tornarem a veure després que anem. Entonces, per això és important que els meus fills també ho visquin.
8: Hicimos nuestra hoguera, quemamos todos los cursos, pedimos nuestro deseo y a festejarlo.
9: Perquè podem veure els amics, quedar tots, s'acaben les classes.
10: Nosaltres, com tenim boixos petits, pues, la nit no la podem aprofitar molt, però sí molt, molt polit tot.
1: I a Palma la Revetlla ha començat a les 8 en l'encesa del fogueró mitjançant la flama de la llengua, una celebració on també els petits han gaudit del correfoc infantil en la participació de les colles enfocats, Quim Funfà, petits encabritats i realment cremats. Fa tot just una hora ha començat l'actuació del grup al Mallorca i d'aquí a mitja hora és el torn del correfoc principal. La vetllada la clourà Xanguito amb el seu concert previst a les 11:30, a qui escolta mare.
11: Molt bé, amb molta il·lusió de presentar el nostre nou EP Batex i nou espectacle i amb moltes ganes de passar la vetllada amb ells.
1: Recordem que a ciutat s'han augmentat les freqüències de transport, es reforcen les línies 33, 16 i 19, que passen cada 20 minuts pel concert de l'Amperson Project i per la Revetlla d'aquest Parc de la Mà. També hi ha més freqüències del Nitbus i dels autobusos que van a les platges per a celebrar la Revetlla. Són les línies 25 i 35, que circulen cada mitja hora fins al matí. Un altre dels pobles on avui fan festes, Sant Llorenç d'Escardassà. Allà hi conserven el ball de Sant Joan Pelut.
12: Nostres dos dimanis són molt festosos, no només ballen per gener, per Sant Antoni, també ballen per Sant Joan, també volen sortir en l'estiu. I ballen en sort dimanis que representen les tentacions, evidentment.
13: Un guany farà 31 anys que va a Sant Joan i la veritat és per jo és un orgull, un honor, perquè representa un personatge que és Sant Joan Bautista.
14: Bé, és una festa que se va recuperar fa 30 anys i és una festa que cada any va augmentant.
1: I avui hem de lamentar la mort d'un home que feia feina una obra de 58 anys a Pollença després de patir una parada cardiorrespiratòria. Ha estat a la Cala Sant Vicenç. Segons els testimonis, l'home s'ha assegut, ha caigut i s'ha colpejat el cap. Hem arribat així a les 10:04. Que passeu bona Revetlla de Sant Joan.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Benvingudes, benvinguts. Després de la sentència que condemna 24 anys de presó a l'exministre José Luis Ábalos, els anàlisis polítics apunten a que això és només un entremès, com aquelles peces que representaven en el teatre entre els diferents actes d'una comèdia, o com aquells plats que es conformen en diferents ingredients, que si ara un fiscal general, que si ara un expresident, una dona, un germà, una llanternera, en sentit figurat, això sí, tot per esperar el plat principal, que és el plat en què realment un s'omple la panxa.

0: Quan els meus avis catalans eren vius, celebràvem Sant Esteve a casa seva amb un bon plat de canelons. Però, per començar, hi havia un plat d'entremesos. Entremes és la paraula que hem triat per al capítol d'avui. Un plat d'entremesos preparats amb molta cura. Jo mirava aquell plat, més traient la vaixella bona, i m'apareixia que eren troballes d'un tresor, que segur que eren delicatessen cares, perquè només se menjava ou filat o espàrecs blancs aquell dia de Sant Esteve. L'embotit també tenia pinta de ser més bo de l'habitual. Per jo he de dir que era un plat més artístic i visual i emocional que gastronòmic, perquè així el record perfectament. Juan Antonio Fernández, cuiner, professor de cuina de l'IES Guillem Colom, Cases Noves de Sóller, com estàs? Benvingut.
1: Hola, què tal? Com estàs? Molt bé, estic superbé.
0: I nosaltres molt contents de xerrar amb tu sempre que tenim l'oportunitat. Ho feim avui en la paraula entremès, que hem començat el programa parlant de teatre, aquests entremesos del segle XVIII, però clar, entremès també és un plat de cuina. Aquest que jo ara he posat és un exemple del que entenem per entremesos, Juana?
1: Sí, talment. És un plat que en principi el seu origen és per servir petites elaboracions entre altres plats més importants del menú per fer una miqueta més curta s'espera. El que sí que és cert que després el plat va anar evolucionant i se va establir com una entrada, no? com un plat important. I com has dit tu, ben cert que és un plat molt artístic i visual. Perquè jo també record de menjar entremesos, sobretot això, els dies de festa.
0: Sí, els dies de festa, amb aquell ou filat que li donava un toc allò groc en el plat. I tu ara ho deies, que diu el diccionari que entremès és cadascun dels plats de viandes lleugeres que se serveixen entre plat i plat. Jo no sé si l'origen és francès, però què se'n sap de l'origen d'aquest plat?
1: Bueno, com sempre, totes les recetes de cuina, els orígens, està mal, fa mal d'ubicar en un lloc, no? Perquè la cuina evoluciona molt paral·lelament a molts de llocs. Sí que és cert que el terme prové de francès, la paraula entremet, que vol dir, literalment, enmig dels plats. És aquella elaboració que se servia enmig dels plats. De fet, és un plat, una elaboració molt antiga, ja a l'edat mitjana, amb banquets, on hi havia molt de serveis i eren molt llargs en els temps, s'introduïen els entremets, no? I que no només eren menjar, sinó que en aquests moments també se fan petits espectacles, de demostracions, actors, danses... Tot això venia també ja quasi d'origen de la cuina romana, no? I hi havia aquest entremet, hi havia pues, el menjar i la cuina. El que passa que amb part dels temps, pues, els dos termes se van com a bifurcar i ara tenim els entremesos de cuina i també tenim aquesta forma artística en el teatre o la música, no? que és entremes. Però l'origen podem dir que és, diguem, és conjunt.
0: Que bo, és a dir, que també té aquesta relació amb l'entremès teatral i artístic. No sé si hi ha alguns ingredients clàssics que dic i l'escola de cuina que havien d'anar a un plat, no sé si hi ha una regla per combinar-los, aquests ingredients.
1: Jo crec que és un plat pensat en els seus orígens, com ja han dit, per omplir aquest espai. Havien de ser plats lleugers, principalment freds, que tenien com a dues funcions, no? Obrir un poquet la gana de la gent, fer l'espera més curta, i per això havien de ser plats bons de menjar, ràpids, una miqueta. Per això, principalment, trobam embotits, trobam formatges, olives, envinagrat, els d'espares blancs que des tu que no poden faltar, sense l'adilla... Bueno, una miqueta aquesta celebració. Supos que també depèn una miqueta de la temporada en què s'elabori el menú i incluïs uns elements a uns altres. És que no poden faltar, que jo crec que han d'estar sí o sí, és l'ensaladilla russa típica, els espàrrecs blancs, i després, encara que és un plat eminentment fred, sí que hi havia elaboracions que podien dir mig calentes, com podien ser unes croquetes, o podien ser doncs, crema romana, però sí, sempre són elaboracions on principalment quasi, quasi no havies de mester coberts ni
0: Ja,
1: torcaboques perquè eren
0: exacte.
1: plats ràpids, no? Una miqueta, aquesta era
0: Sí,
1: la
0: sí.
1: idea d'aquest
0: Clar.
1: entremès.
0: Sí, clar, moment inicial de seure a taula. No sé si en xerrau d'entremesos en el currículum d'escolar de cuina.
1: Sí, xerràvem, a més, com que obrim el restaurant, abans de començar, pues sempre tenim aquest entremès, no? Que, bueno, que avui en dia ha derivat amb altres variants, no? A part d'entremès com a tal, pues també tenim tapes,
0: Ja,
1: aperitius,
0: exacte.
1: pinxos, finger foods, snacks, taules de... Que en el final, tota aquesta caterva de termes fan referència a lo mateix, una elaboració que té diversos objectius. Un és obrir la gana, però això els entremesos, o aquests plats, doncs podien dur olives envinagrats, cuixot salat, elaboracions que també te fan entrar, que te fan salivar
0: Sí.
1: i fan que el client te demani doncs, més beguda, que també és el que en els restaurants volen, no? Aquestes olives, esmeles, els cacuets, tot això, que són elaboracions lleugerament salades o vinagrades, contribueixen a que el client pues, consumeixi més beguda, en
0: Més
1: aquest
0: beguda,
1: cas.
0: clar, una altra canyeta, clar, ja ara ho entenc,
1: Sí,
0: que aquí
1: sí,
0: les
1: sí.
0: papil·les gustatives desperten amb aquests sabors, no? Mentre esperam el primer plat o el plat principal,
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: aquí lo important és no omplir-se, com diria ma mare, no mengis pa, que després t'ompliràs, no? Alerta,
1: Sí. Eren, quan xerrant també d'entremesos, com deies tu, que tens aquesta... Jo penso que una sèrie de receptes que tenen com una espècie de memòria gastronòmica, que li dic jo, perquè tu quan has començat recordes aquests entremesos de quan érem petits, de les festes... Són elaboracions que són senzilletes, però que un recorda molt, no? A més, jo li dic que aquests plats estan dins d'aquests plats oblidats, que ara, si surts de a cercar un plat, un restaurant, realment crec que t'ho trobaries un poc complicat, és que a dins la carta hi hagi un entremès, talment escrit, no? Amb aquest nom, perquè és un plat que jo dic oblidats, no? Que talment estiria, per exemple, amb el pijama, o amb el panaixer, o amb el còctel de marisc,
0: Sí,
1: saps? Un
0: sí.
1: còctel de marisc, vull dir que són gambes en lletueta i un pot de salsa rosa, que és un plat típic de cuina tradicional, però que avui en dia s'ha difuminat o ha evolucionat a dins la cuina. I els entremesos com a tal, ho tenim llest. El més semblant en els entremesos que tenim ara, que no és el mateix, és el variat. Però la
0: Sí.
1: diferència que un entremès i un variat és, a part de la composició dins el plat, que òbviament és diferent, el variat típic mallorquí du elaboracions calentes.
0: Sí, allà
1: En
0: són més
1: canvi, l'entre...
0: calentes les salses i s'entremeses una micona més net, no?
1: Sí, més com des tu, també té un component artístic, no?
0: Sí,
1: Col·locaves aquell
0: exacte.
1: muntat d'ensaladilla, els dos
0: Sí,
1: espàrecs creuats,
0: exacte.
1: els triangles de formatget, vull dir,
0: Sí.
1: és un pla que té molta importància.

0: que puguin jugar, que les puguin col·locar
1: Sí,
0: i ja
1: sí,
0: tenim
1: sí.
0: un entrant més per començar.
1: Sí, no, la veritat és que sí, que és un plat, i més ara que fa calor, com que és un plat principalment fresc, apeteix, dona ganes, dona joc, perquè també és un... encara que no li considero com a cuina d'aprofitament, sí que dona peu a que tens aquests productes que li pots donar, que li pots donar sortida. És que, jo què sé,
0: Exacte.
1: està al mateix nivell que els espàrecs amb maionesa. També és un plat típic d'estiu que també desapareix, vol sortir de casa nostra.
0: Sí.
1: I menjar un plat d'espàrecs amb maionesa, doncs pues mira, aquestes puntetes d'espàrecs
0: Sí, que bon.
1: col·locadetes pels entremesos abans de la paella del diumenge, vull dir,
0: Sí.
1: això
0: Sí,
1: ja és
0: totalment.
1: un luxe.
0: I doncs ja teniu aquí idees d'aprofitament i idees xules per aquest estiu, un bon plat d'entremesos. Juan Antonio Fernández, com sempre, mil gràcies. Escolta, i bon estiu.
1: No, igualment, que passeu-se calor el millor que pugueu i si no, per movem un xiringuito i menjar-me un entremesos tots junts.
0: Fet. T'agafant la paraula. Una abraçada.
1: Una abraçada.
2: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

Ara xerrarem de l'entremès com a peça teatral de caràcter còmic i d'un sol acte que originalment es representava en l'entreacte d'una comèdia. Però hem quedat com enganxats a aquest intermezzo sinfònic de la cavalleria rusticana, interpretant seguint la batuta del compositor i director italià Giuseppe Sinopoli. Segurament un dels fragments més famosos d'aquesta òpera de Pietro Mascagni.

L'intermezzo seria a l'òpera, l'entremès al teatre, un interludi instrumental que es toca entre actes o escenes, generalment per cobrir canvis d'escenografia o per preparar l'ambient de l'acte següent. Per exemple, a Manon Lescaut, l'òpera en quatre actes amb música de Giacomo Puccini, també hi havia un intermezzo per passar de l'acte 2 a l'acte 3. El que sona ara és el primer acte d'aquesta òpera en la veu de Pavarotti.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
0: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
4: I que fèieu unes tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que faig una tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
7: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
8: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
9: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular, tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
7: Ets ambidestro.
10: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
6: Entremès és la paraula que hem triat per al programa d'avui, que pot ser un plat elaborat amb viandes lleugeres o una peça teatral de caràcter, podríem dir, menor, escrita en llenguatge col·loquial o sovint dialectal. Miguel de Cervantes, com Lope de Vega o Lope de Rueda abans que ells, signaren alguns dels entremesos teatrals més representatius del segle d'or a Espanya.
11: Miguel de Cervantes, Saavedra. Teatro de siempre se engalana hoy con la presencia de nuestro escritor máximo. Ocasión para la loa y el énfasis, el ditirambo y el incienso. Sin embargo, más acá del laurel y de la nube, por debajo del énfasis, ¿cómo es este hombre? ¿Qué circunstancias le rodean? ¿En qué mundo se inserta? Soldado en Lepanto, cautivo en Argel, cobrador de alcabalas, huésped forzado de prisiones, protegido de nobles. Buena experiencia para la meditación. Convulso siglo el suyo. Europa toda está en crisis. Crisis de religión, crisis económica, crisis de nacionalidades. Su señor, el rey Felipe, dueño del más vasto imperio conocido, guerrea en Flandes, en Italia, en Oriente, en todas partes. Aún venciendo, no podrá detener el curso de los hechos. No habrá ya sacro imperio. Este hombre nuestro vive las consecuencias de estas convulsiones en su propia carne. Su visión del mundo estará ya implacablemente condicionada por ello.
6: En un país així, el teatre havia de ser una vàlvula d'escapament. Ara heu sentit el començament d'un d'aquells fantàstics programes de teatre que emetia Televisió Espanyola en blanc i negre. Aquest, més l'any 1967, estava dedicat a quatre entremesos de Miguel de Cervantes: La guarda cuidadosa, El retablo de las maravillas, El juez de los divorcios y La cueva de Salamanca.
12: Gentes de este lugar, ya llegan los cómicos con sus nunca vistas invenciones, sus comedias cortas, sus poesías e instrumentos. Todos al corral de la fuente. Allí holgaréis y reiréis ¿Sabéis las cuitas de soldados pedigüeños, de mujeres que quieren se divorciar, de maridos maltratados, de sacristanes celosos y hambrientos de limosnas? Y mil imaginaciones más con que aprenderéis los mil espejos de la vida, en donde nos aprendemos y aprendamos a vivir. Pues dicen los sabios que el teatro es como una imagen de la vida, divertida unas veces, tragicómica otras. Venimos de otros lugares y en uno de ellos nos contaron esta divertida historia de un soldado que era celoso y montaba su guarda cuidadosa. Así comienza este entremés.
6: Els entremesos eren obres breus, generalment d'un sol acte, amb personatges exagerats, com de caricatura, on sempre, a través de l'humor, s'entremesclaven situacions absurdes, diàlegs àgils i fets que provocaven l'equívoc.
13: Era molt habitual, per exemple, entremesos sobre un marit banyut, és a dir, sobre infidelitats, o sobre capellans que intentaven anar amb dones, o bé sobre persones, sobre estafadors, és a dir, sobre persones o que fingien ser cecs per aprofitar-se i rebre almoines i coses d'aquestes, és a dir, tot això era com un catàleg de píqueres.
6: És en Josep Ramon Cerdà, qui ha estat director del Teatre Principal de Palma, abans Teatro de la Princesa, un dels grans llocs de representacions teatrals a ciutat. A Mallorca també es representaren entremesos de collita pròpia, podríem dir.
13: És allò de fer d'històries gracioses sobre personatges que intenten passar-se de lleig, sobre personatges marginals, o sobre personatges dels quals els pobles en volien riure, com si gent que volia fer-se interessant, dirien, volia fer-se poderós i no ho era. Tot això cristal·litza, dirien, d'alguna manera, com a oposició en el teatre culte, perquè els entremesos a més se feien com a intermedi de dos actes d'una obra culta, que a més normalment era en castellà, i l'entremès era la manera de per una banda, connectant-se al públic perquè se feia en la llengua pròpia, se feia en català, i a la vegada també era un tipus de comicitat que s'allunyava d'aquells drames o aquelles tragèdies que se feien com a obres importants.
6: La tradició dels entremesos mallorquins es va mantenir amb els anys.
13: En el segle XX hi ha hagut diferents autors que han intentat recuperar-los en els entremesos. Un d'ells va ser Lloret Mollà, va fer aquesta feina de revisar-los i reescriure-los de manera que fossin accessibles en aquell públic actual. El cas d'Iguana Teatre, que va fer un espectacle que és de La veritat en sa locura, que era precisament també recuperar algun d'aquests entremesos.
14: Vaig sentència, dic aquí, secundo mordirem ben, però si no, vos entenc.
15: Ai, que ha menjat costelles!
14: Costelles?
16: Ja en casa estem. Digueu a la vostra dona que vine dins l'armari i vaig a cercar.
17: Perquè som sense temor la comedianta millor que se troba en tot el món.
16: Potser no vol prou primer que m'haurà compregut.
14: Senyora, no és cosa bona per llevar estos enganyos.
16: Fa-me intel·lent, solament temp.
17: Donau-me el cup a mi, que jo tot lo sofriré. I per l'on retallaré i despedir-los així.
14: Burro! Loco! Asa! Políglota!
0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
6: Pere Fullana, director d'Iguana Teatre, com estàs? Benvingut entre avui i demà.
18: Estic molt bé, gràcies.
6: Gràcies per acompanyar-nos. Si en Pere Fullana li dic entremès o entremesos, que me contesta de primeres?
18: Bé, depèn de quins entremesos parlem. No? Si parlem dels entremesos del segle d'or, que se feien com a complement d'un programa i que després se van convertir quasi en un gènere literari per ell mateix, a partir de Lope de Rueda i en Cervantes i molt d'autors castellans, bueno, és una cosa. Després, si parlem de l'entremès mallorquí, l'entremès mallorquí ve del teatre burlesc, que era un teatre que va començar, diguem, ja molt abans, en el segle XIII, XV, l'edat mitjana, que eren peces breus que se feien pels pobles, venen de la comèdia de l'art. Són molt més crítics, molt més, diguem, populars que després van ser els entremesos castellans. Llavors, aquí se va agafar el nom d'entremès perquè, clar, se van posar de moda, sobretot en tot el que el decret de Nova Planta, se va posar de moda el castellà i d'alguna manera les van assimilar. Però no se solien fer aquí els entremesos mallorquins com se feien allà. No? Aquí a vegades, hi havia companyies que se dedicaven només a fer entremesos.
6: Va, quan dius que no se feien aquí com allà, vol dir que no se feien servir com a intermig, no? Com a intermezzo d'una obra de teatre llarga. Te refereixes
18: no,
6: a això?
18: No, bé, aquí també se representaven els entremesos de Lope de Rueda i d'en Cervantes. Però el que són els entremesos mallorquins, sí, que han agafat els noms, sí. Teatre Burlesque Mallorquí, sí. No se representava, diguem, com a complement d'un programa en castellà. No sé si m'explico.
6: Sí, sí, era una obra en si mateixa.
18: Era una obra en si mateixa. I és Teatre Burlesque. Sí, un llibre fantàstic d'en Toni Serrà Campins que se diu el Teatre Burlesque Mallorquí. Ja no parla d'entremesos. No? És un estudi fantàstic que va fer en Toni Serrà, i on s'explica exactament el que eren aquests entremesos. De tota manera, se representaven molt. Mallorca, en el segle XIX, estava farcida de cafès cantants, bé, sobretot Palma, que estaven al rededor de la plaça Major, i el Gran Teatre de l'Universo, el Cafè del Rincón, eren cafès cantants, fins i tot en Camus, en els seus carnets d'un estanç que va fer equipar, me'n parla d'aquest cafès. En aquest cafès se representaven peces de teatre burlesque, el que se coneixia per entremesos. I hi havia autors que se dedicaven només a fer aquests petits entremesos, també. No n'hi ha molts de coneguts, però n'hi ha un, Antoni Bizáñez, que feia entremesos, teatre burlesque, per aquests cafès cantants. Llavors se presentaven en els pobles, en el joc de matances, en el Cové, les anomena jocs de matances.
6: Que bo.
18: En aquests entremesos.
6: És a dir, que estaven ben vius, no?, en aquell moment, aquestes representacions.
18: Estaven molt vius. De fet, fa poc se va descobrir a Pollença una carpeta que era d'una companyia que se dedicava només a fer aquestes peces breus. Llavors, fa molt poc se'n va fer una edició de, diguem, els entremesos que van trobar dins d'aquesta carpeta, que pertanyia a un dels membres d'aquesta companyia. No? I s'han... De fet, en Toni Serrà va fer una edició de tots els que se conservaven. I nosaltres, a Varietat en sa Locura, abans ja havíem fet, havíem trobat una mitjalània a l'Arxiu de Mallorca i li vàrem dir a Antoni Serrà que havíem descobert això, ell hi va anar, el va recopilar i bé, se va fer aquesta edició.
6: Val. Per tant, vosaltres vareu celebrar, perquè clar, jo li he dit a en Pere Fullana, entremès i se li ha disparat ja el cap i la llengua, que a mi m'encanta. Perquè, i ho has mencionat, la varietat en sa locura, perquè vareu celebrar els 40 anys d'Iguana Teatre justament amb aquesta obra, adaptant aquests entremesos mallorquins del segle XVII i XVIII, alguns dels quals inèdits en el moment de la seva estrena. Clar, jo just t'anava a demanar com topau, i ara m'ho contaves, no? Com topau amb aquest material, i deies, mirau que han trobat i ho podríem dur escena, en el segle XX-XXI,
18: Sí. Mos agrada molt tres capes, exercius, a veure si troben coses, no? I això, en aquest moment, Planés i Llobar, em van descobrir aquests entremesos. De fet, la varietat en la locura és el títol d'un d'aquests entremesos.
6: I que se coneixia l'autor en aquest cas, o no?
18: No, mai. És que en realitat són una creació col·lectiva aquest teatre. Exacte, això és una cosa que els diferencia de lo que són els entremesos castellans. De fet, aquí no tenen títol, perquè són una creació col·lectiva, igual que la comèdia de l'art, saps? Són personatges arquetípics que tothom del poble pot conèixer i que interactuen entre ells.
6: De fet, és tant del poble, no?, que no du la signatura de cap autor conegut.
18: Que va. És teatre pur, és la puresa del teatre. De fet, d'aquest teatre burlesc és de on venen els grans autors que després van revolucionar el món del teatre. Estan parlant de Shakespeare, estan parlant de Molière, estan parlant de Goldoni, que són els grans autors en italià, en francès, i i en anglès. Uh-huh. Aquí a Espanya no va passar, perquè tots eren un beatos, saps? I tanta beateria castellana, clar, no... Home, se podria dir que en Valle Inclán, en aquesta gran obra mestra que va fer, de les comèdies bàrbares, clar, sí que té una influència de lo que és el teatre burlesc, eh? Però ets únic.
19: Sí, sí, i vosaltres, quan les vareu tenir en ses mans, vareu haver d'adaptar massa cosa o no? Abans, direm en els oients, entre els personatges hi havia, per exemple, una dona casada que manté una relació amorosa amb un escolar, un pagès que estava desesperat, que cercava una comare perquè la seva dona estava a punt de parir, un lladre que estava tan orgullós de sa lladre, que anava explicant a tothom que volgués el seu ofici, i altres personatges i situacions absurdes. Aquests personatges funcionen igual de bé avui o vareu haver de fer això? Alguna adaptació que de text la vareu fer, però i d'escena, però de personatge?
18: Ben poques. Sí, eh? I de text no te pensis, tampoc. No voltes, perquè són molt essencials. I de fet, tu, home, aquí algú que són orgullosos de ser lladre, que simplement diu que més facin lladres, és el que va millor. Així ho tenim a sort del dia. Qui és que t'etiqueteu més del peix a lladres?
19: Ja. Si jo t'anava a demanar quins serien els personatges d'un entremès escrit avui, però en poden treure uns quants ràpidament, no? Llegint els diaris avui.
18: I clar que sí, I a més, jo crec que seria excessivament obvi. Si tu agafes els entremesos i les converteixes en... gent d'ara s'ho pot fer fàcilment, però quin sentit té, saps? Està tota l'ordre del dia. El que és molt més interessant és dir, les coses no han canviat tant.
19: Yeah.
18: Fa 3 segles hi havia gent que ja havia descobert això, que ja em feia burla, saps? Ja hi havia sàtira.
19: Clar, i aquí tenim molt d'estereotips, molta gent s'hi deuria veure identificada, però sobretot deuria veure identificat el veïnat, no? O el capellà de torn, o el batle de torn, o el metge de torn. Aquí també hi havia una gran crítica social, segurament un poquet amagada, no? De burla, de rialla, de comicitat.
18: Sí, sí, i no tan amagada, no? Perquè també eren perseguits, no? Aquesta gent, però es publica les... ho acceptava totalment, però clar, anaven en contra del poder. El bo del teatre popular és que van contra del poder. Llavors, en aquell temps, esclaro, diríem els polítics corruptes, eren els que tenien el poder. Fixa't ara, mira, què ha passat aquest...
19: Sí, t'anava a dir, vas mirar els diaris.
18: Tothom darrere del papa, jo què sé. D'una manera absolutament espectacular, no? Llavors es mira totes aquestes denúncies per corrupció. Que és el mateix.
19: Sí, ho tenim.
18: Estan en mans dels mateixos poders fàctics dels que estava la gent del segle XVII, XVIII i XIX. Eren més cruels, aquells.
19: Sí, no sé si riure o plorar, Pere, ara que dius això.
18: Ja, però és que és així, saps?
19: Sí, sí. I clar, material universal i inamovible, per lo que estem aquí reflexionant.
18: Clar, ells se'n foten del poder, no? El bon teatre se'n fot del poder. O sigui, jo crec que en tota sinceritat, no és una putat. El millor fet teatral que tenim a Mallorca, el més valuós teatralment parlant que tenim aquí és el teatre burlesc mallorquí nostre. Perquè és autèntic, és real, està viu encara que hagin passat 300 o 400 anys.
19: Sí, sí.
18: De fet, n'hi ha un d'entremes que és davant del Concili de Trento, o sigui, que és del 1534.
19: Ja.
18: Això vol dir que era quan encara els capellans se casaven, tenien amants i tot això. Hi ha un d'entremes que parla d'això.
19: Fantàstic.
18: D'entremes dels pescadors, sí.
19: Fantàstic, fantàstic. Seguireu representant entremesos o tornarà a la varietat en la locura? O seguireu estirant desfil d'aquest teatre burlesc?
18: No
19: ho
18: sé, a mi m'encantaria, m'encantaria. Ja què sé, però no. Mira, ja ens han fet molts. Ja a l'any 90 ja vàrem representar aquest pescador a dins d'un espectacle de rondalles. Després vam fer la varietat en la locura, aquests que tu has parlat, i llavors jo, sense igual, vaig fer una cosa que se deia Melodies de Brau Vell, on hi havia també tres o quatre entremesos d'aquests que se varen trobar a Pollença, no? Que s'havien convertit en musical.
19: Que
18: bo. Jo és una cosa que sempre m'ha fascinat molt. No?
19: Ho veig. I dona joc per, fins i tot per fer musical, ja ho expliques. I no sé si vols afegir res més, Pere, o ja te dono les gràcies.
18: No, el que tu vulguis.
19: I de ja te dono les gràcies. Vos seguim a Iguana Teatre perquè teniu aquí calendari amb actuacions posades. Així que, com sempre, vos seguim 40 anys, que això són paraules majors. Impressiona, no,
18: sí,
19: Pere?
18: Uf, i tan majors són ja... Sí, però vaja, 40 i que durin, encara 30 o 40 més.
19: Que durin, sí, tot el necessari. Escolta, moltíssimes gràcies i bon estil.
18: Igualment.
20: IB3 Ràdio és memòria.
21: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són... molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
22: Calor?
23: Moscars?
22: Gelats que s'adarfan massa ràpid?
24: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
23: Com les ganes de passar-ho bé.
22: I les converses que enganxen.
23: Les rialles.
22: La bona companyia.
24: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
25: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
20: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
26: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
25: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
27: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
28: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
25: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
20: A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, Espanya i el món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.

0: Arribem al final del capítol en aquesta nit de Sant Joan, un entremès entre dues nits tòrrides de calor i de festa. Si vos costa dormir, ja sigui per la calor, o perquè heu quedat desvetllats en tornar de festa, o perquè la bauxa del carrer se vos cola per la finestra, aquí vos regalam uns quants consells per dormir millor, diferència de les persones que ens ajudeu a baixar cada dia la barrera del programa. Bona nit a totes i a tots, i fins demà.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.

0: No ho faig sempre, però quan tinc un vespre d'aquests que sé que m'acostarà una mica a dormir, un cacau fresquet sempre ajuda a baixar una mica les revolucions.
1: Ui, tinc un molt mal costum. No sé si ho puc dir. Me mires la tele i me mires el mòbil.
2: Sí. Mira, jo, el primer, abans d'anar-me a dormir, evidentment que faig estiraments i això sempre, i estic amb els ulls clucs una estona, pensant en el dia de demà, em vaig donar gràcies pel dia d'avui, i sobretot demanar des de dalt que la meva família estigui bé, i bé, com ens donin salut, i amb salut podrem en tot. Després ja la de més ja vendrà.

0: Sí, me posa ràdio, pot ser ràdio fluixeta i la posa, a més, amb un rellotge, no?, que a cap de mitja hora s'acaba. I mai, o sigui, funciona perquè mai arriba en el final. I potser ni l'escolt, però tenc aquest rum-rum,
1: Sí,
0: saps?,
1: sí.
0: que m'ajuda pues, agafar sols.
1: Doncs jo quan tinc problemes per dormir, normalment és perquè estic pensant en alguna cosa que estic restaurant que em fa patir molt. Aleshores, el meu consell és que no penseu en la feina, que respireu fons i que penseu en flors i violes.
2: Bueno, jo procuro estar bé amb tothom i anar menys dormir tranquil·la i no deixar coses importants pendents de l'endemà, no sigui cosa que no me desperti. I procuro anar ben tranquil·la a jeure, sí.

0: Jo el que he trobat amb els anys és que una cosa que per desconnectar-me de les pantalles, ja fa feina a l'oficina i és vera que cap en sa vista molt cansada, i un costum que he agafat és encendre una espelma que m'ajuda a tenir aquesta llum càlida i aquesta sensació una mica de pau, i molt de vespres m'adorm amb aquesta, sí, amb aquesta coïssó, amb aquesta flama que em dona una mica de pau a la habitació i em relaxa.
1: Crec que és bastant clàssic, són molt de llegir abans de dormir. Conec gent que això que no ho fa perquè l'espavila, perquè l'esperta, però jo m'agafo un xubec, fins i tot qualque dia no m'ha passat gaire, però si qualque dia tinc una mica d'insomni, en lloc de prendre una pastilla, el que faig és encendre el llum i posar-me a llegir una estona i tot d'una m'agafa la son una altra vegada.
2: Bueno, pues idea és un... Jo m'atenc com a disciplina pues unes hores abans no tocar res de mails, no tocar res de mòbil, i anar fent aquesta desaceleració que duim del ritme del dia cap al vespre, una infusió, pues, algo, sí. La desaceleració, sobretot també lumínica, és important.

0: Pues sobre si dir veritat, dorm molt malament. M'aixec dues o tres vegades. Però, i com que m'acosta a dormir, tinc un piano d'aquest ull teclat, i quan me desperti, a lo millor a les dues o les tres, o l'hora que sigui, em vaig en el piano i toco unes quantes cançons. A la meva manera, de qualsevol manera, saps què vull dir? La meva dona dorm molt. No s'entera mai, gràcies a Déu. Jo me'n vaig a l'habitació allà i toco el piano a les dues o les tres de la matinada. Una estona, saps? I després que dic, bueno, ara prou.
1: Vinga. I després de dormir. Tant de bo que la seva dona no el sent, perquè si no...
0: Tant de bo, tant de bo. Podria posar tallons, però no fa falta.
1: Els auriculars, sí.

0: Mira, el que us proposaria a tots és el que jo faig cada dia, que és repassar com ha anat el dia. Mireu, durant el món dels somnis, tot el que has viscut ho tornes a reviure. Si ho repasses abans, pots dedicar el temps de dormir a descansar la ment i el cos, i t'anirà molt bé. I a més pots veure coses que l'endemà has d'intentar no repetir, perquè a vegades repetim el que no va bé i com que no ens hi fixem, doncs torna a passar i torna a passar, i és una cosa molt, molt que cansa, que cansa, que cansa.
1: I ho apuntam, ho apuntam. I ara necessitem una cançó per acabar de baixar barrera fins demà, que mos proposes?
0: Mira, jo us proposaria una cançó que és meva, que canto amb tots els nens i nenes, i és una cançó que jo us la canto perquè la tingueu present, la incorporeu en el somni, i demà al matí, i cada matí, sigui el primer que feu. Gràcies al sol, gràcies al sol, visc, és un nou dia, bon dia, donem gràcies al sol. Si això ho feu cada matí, us despertareu del tot després d'haver-ho cantat amb un somriure i amb el millor que es pot fer, donar gràcies perquè el sol hi és, perquè toca la llum del sol i perquè durant aquest dia faràs moltes, moltes coses que portaran un somriure als companys i a la gent que et trobis, que potser ni coneixes.
2: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova sessió de l'Eclèctic perquè seguim fidels a la nostra cita habitual de dilluns a dijous, entre les 11 i 12 del vespre. Bé, ja sabeu que ha llevat d'honroses excepcions motivades per qualcuna que altra retransmissió esportiva. L'11 de desembre del 1968, una banda de rock creada només un any abans a Nova York llançava el seu segon àlbum amb títol homònim. Era Blood, Sweat and Tears. Aquest àlbum aclapararà tot el protagonisme de la nostra sessió d'avui.

Curiosament, aquests rockers novaiorquesos es convertiren en icones d'un jazz-rock primerenc amb la seva fusió de rock, blues, pop i jazz. L'impulsor de tot això va ser Al Kooper, pianista i organista que havia participat en sessions amb Bob Dylan, Jimi Hendrix o el Rolling Stone. La banda cridà l'atenció de Columbia i els fitxaren per editar el seu primer àlbum. Molt poc temps després arribaria aquesta segona producció. Hem encetat la sessió d'avui amb Smiling Faces. El que acabem de sentir ara era An Wayne Idea. Ara vos deix amb God Bless the Child, una composició d'Arthur Herzog Jr. amb lletra de Billie Holiday.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Blues, part 2. Llarga interpretació recollida per els Blues, Sweat and Tears en el seu àlbum homònim editat el 1968. Penseu que el que acabem de sentir l'hem de situar durant la segona meitat dels anys 60 del segle passat. Evidentment, ens plantem front a una música ambiciosa i oberta, revolucionària també per l'època, agafant les influències més variades. Curiosament, la producció d'aquest àlbum va ser del mànager d'una altra coneguda banda, com era Chicago, i de la que qualque dia recuperarem algun dels seus àlbums. Bé, però avui ens ocupem de Blood, Sweat and Tears i seguim desgranant l'àlbum. Sometimes, In Winter i More and More.

Blood, Sweat and Tears, l'àlbum de títol homònim. More and More, amb uns bons arranjaments de metalls, és el que acabem de sentir, i just abans, Sometime in Winter, amb un referent sonor molt més californià. Ara sentirem, crec que una de les cançons més conegudes de la banda. És la que encetava la cara B de l'àlbum original, Spinning Wheel.

0: That wasn't too good.
1: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és entreteniment.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
6: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
7: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
8: I que fèieu amb les tortugues?
7: Menjar tortuga.
8: Estava bona, la tortuga.
7: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
1: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
9: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Abans he parlat de tota la mescla musical que podem trobar ja en aquest segon àlbum dels Blood, Sweat and Tears. He esmentat el rock, el blues, el jazz, el pop, però ara que acab de sentir aquestes variacions d'Erik Satie, me n'he entemut que havia deixat a banda la música clàssica. Menys mal que aquí ho recordàvem. Abans també vos he comentat que Spinning Wheel era una de les cançons més populars de la banda, però crec que aquest You've Made Me So Very Happy ho és també.

Blood, Sweat and Tears, a l'eclèctic d'avui. La primera actuació de la banda va ser en directe, al Café Agogó, a Nova York, el 1967. Directe que recollirem per tancar la sessió i per aquest motiu ens permetem tancar el programa amb una versió d'així com la mansetat, és a dir, el Smiling Faces. El que passa és que aquesta versió, com us he dit, és en directe. Eclèctic, que no t'ho contin, segueix-nos en primera persona de dilluns a dijous a partir de les 11 del vespre a IB3 Ràdio. També ho podeu fer per la versió podcast. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Lluís Fortesa, direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Bon dia, sí, avui és la Revetlla de Sant Joan i és festa manada a diferent població de les Balears. A Alaró, a Calvià, a Deà, a Mancor de la Vall, a Muro, a Palma, a Porrera, a Sant Joan, Mallorca, i Son Cervera, com també a Calonja i Calabó, en el cas de Mallorca. A Sant Joan de Labritja, a Eivissa, i, és clar, a Ciutadella, a Menorca. A més, dins del municipi de Santanyí, com vos dèiem, també Calabó i Calonja. Per tant, avui també és la festa del sol que balla. Alguns veuran avui de matinada veure ballar el sol, perquè la d'avui és una nit a la qual la tradició atribueix moltes virtuts i moltes d'elles també són màgiques. De fet, si féssim una llista de costums i tradicions que se fan a les Illes Balears, no mos bastaria tot el programa per explicar-les. Però sí que ens agradaria recordar una tradició molt arrelada, un costum que poden resumir amb una dita. Es diu «Les herbes de Sant Joan tenen virtut tot l'any». Una dita que ens explica l'existència de la tradició de recollir les herbes medicinals durant la nit de Sant Joan, abans que surti el sol, amb l'objectiu d'assecar-les i emprar-les tot l'any. Una tradició que té el seu sentit, ja que moltes plantes aromàtiques o medicinals d'aquests dies estan en el moment més òptim perquè és el moment en què concentren més propietats. És el cas, per exemple, de la camamila, les flors de la qual s'utilitzen en infusió amb finalitats estomacals o digestives o també per combatre els cucs. Però avui vespre també es recull herba lluïssa, serva dels ulls, com una a Menorca i a Mallorca per problemes de visió, o la mateixa herba de Sant Joan, que té reconegudes propietats guaridores com antiinflamatòries, cicatritzants i antisèptiques. També trobam l'oranga, el moraduix, la ginesta o moltes d'aquestes herbes que avui toca recollir tenen propietats no només medicinals, sinó també en tenen altres més màgiques. Passa, per exemple, amb soranga, per això se diu que si vols que la mota prenga, dona-li un remet d'oranga. Es diu perquè l'oranga és considerada eficaç per fer enamorar. Així que ja ho sabeu, tot preparat per viure una de les nits més màgiques de l'any, la Revetlla de Sant Joan. Comencem.

0: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: Com estàu? Ben trobats un dia més en aquest programa Tèntol, un programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que jugarà amb les paraules, amb la revela de Sant Joan i també ho farà amb l'actualitat. Aquest programa té totes les lletres i qui avui les saben totes són en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Celestí, Miquel, com estàu?
2: Bé.
1: Ben trobats.
2: Bon dia.
1: Quines coses fareu avui per la revela de Sant Joan?
3: Crec que poca cosa, perquè demà tenim feina.
1: Demà tenim feina, sí.
3: No crec que sortirem de casa nostra.
1: No massa. Jo, no podrem fer molt llarg.
2: No ho sé si improvisaré.
1: No veuràs veure ballar el sol?
2: Mira, ballaré.
1: Ballaré. Això ja està bé.
2: Ballaré, sí. Però de més prest.
1: D'acord.
2: I ballar sol, no ho sé.
1: Fosca negra.
2: Tenc un assaig.
1: Ai,
2: és a dir, que ballaré.
1: Cossiers?
2: Sí. Per aquí va la cosa. Sí.
1: Bona feina.
2: Que ja que... comença aquí, compte enrere.
1: No només no, se celebra clar. Sant Joan a Balears.
2: No, se celebren altres festes també.
1: Però bé, avui vos toca
2: xerrar. Una manera de celebrar
1: xerrar
2: també Sant Joan.
1: I tant, de Sant Joan, perquè avui a la Revela, ja ho han dit, és festa. Demà serà festiu a moltes localitats de Balears, de cada vegada més, també a Palma, on moltes persones hi fan feina, però com sabeu, és festa grossa. A Ciutadella ja s'ha fet el primer tot de fobiol, la veritat és que mos ha tornat a posar la pell de gallina, com cada any, en Sebastià Salort i el caixer senyor, tan fantàstics, que ja han fet aquest primer toc, per tant, ja ha començat el replec i ja han començat les festes de Sant Joan a Ciutadella i després les podran seguir per IB3 Televisió, que ho veurem la mar de bé, aquelles persones que no poden ser. Malauradament, a Ciutadella. Però bé, doncs, també una nit màgica pel que fa a les herbes. Està bé això de que ens diu la cultura popular d'anar a recollir camamila, herba lluïssa, herbes de Sant Joan, o, per exemple, oranga. No sé si és una tradició que seguiu, però...
3: No.
1: Tota la cultura ho recomana molt.
2: I avui en xerrarem.
1: Sí, en xerrarem més tard.
2: I avui en xerrarem més tard.
1: Amb experts sobre el tema. Però bé, vinga, repassem més continguts, Celestí.
2: Sí, després d'aquest esclafit de festa de Sant Joan, que la viuen a ple, com cada any amb aquest moment tan esperat, avui jugarem a Tèntol un dia més, repassarem l'actualitat del dia i també parlarem amb la cantant mallorquina Marga Pocovic, que juntament amb en Biel Tous han aconseguit el segon premi a la millor cançó adaptada en aranès en el festival Aranvision, ara precisament, avui fa una setmana.

0: Sí, sí, l'heu reconeguda. Uh-huh. És el Wind of Change dels Scorpions, ara en aquesta versió, en aquesta adaptació en aranès que han fet Vialtous i Marga Pocoví. El festival Ara en Vision és un concurs per promoure la llengua aranesa que xerren uns 5.000 parlants. És una variant de l'occità que és oficial, recordem, a la Vall d'Aran. Marga Pocoví i Vialtous han adaptat aquesta cançó que sentiu, d'aquest clàssic d'Scorpions, traduït com Canvi de Vent, no sé si ho he dit bé, perquè no sé
1: aranès,
0: no ho sabem, encara que el podem entendre,
1: sí.
0: A vegades qualque cosa s'escapa. Uh-huh. Bé, i avui en parlarem amb ells.
1: Quan Marga Pocoví i Vialtous, sí que en saben, no?
0: En saben.
1: Llavors parlarem.
0: Com a mínim...
1: Han quedat segons
0: amb aquest segon premi. Saben fer aquesta cançó, la saben cantar, i han aconseguit quedar en segona posició.
1: Que bé. Doncs llavors parlarem amb ells, però sabeu que avui és dimarts i hem de brostejar en la història, i en Tomeu Canyelles també adapta l'actualitat en la història.
2: A poques hores de celebrar la nit de Sant Joan, vos oferirem una breu panoràmica a la tradició a partir dels seus símbols intemporals i, per descomptat, aquestes curiositats que la converteixen en una vetllada màgica.
3: El dia ja és aquí, el dia ja s'atraca, el 23 de juny, el dissabte del 20.

0: És que no hi ha com la música. Mira, aquesta cançó que ve explica la festa de Sant Joan a Ciutadella, de 6 de Ponent, se titula així. Sant Joan i un bon sol que fa avui també per Ciutadella. Protegiu-vos, si podeu. Miquel, però també tenim la notícia del dia avui.
1: Sí, i avui la dedicam a la banda Cucorba, que cada setmana han fet el darrer concert al seu poble, a Muro, on, de fet, els hi dedicaran una plaça que durà en nom de Cucorba.
0: Per favor.

0: Arriben breaking news des de Ciutadella.
1: No, són un bon grapat, són un bon grapat, sí. Una bona tropa.
0: Una bona tropa,
1: sí.
0: Familiars i...
1: Una bona tropa de mallorquins.
0: I persones d'aquesta casa.
1: Sí, d'aquesta casa, entre ells.
0: Companys nostres.
1: Sí, companys nostres, en Toni Guisquefré. No?
2: Viu bé.
1: N'hi ha més, n'hi ha més, n'hi ha més.
0: Ui, n'hi ha més, n'hi ha més, són molts, són molts, són molts. Ai, ai, ai. Això no se pot mostrar, eh?
1: No, no se pot mostrar. Però, clar...
0: Una bona pausa.
1: Sí, una bona pausa, celebració.
0: Més temes, Celestí, si te sembla.
1: I doncs sí, vinga, perquè a tercera hora, a partir de les 5, farem un especial, evidentment, d'aquesta revetlla de Sant Joan, en connexions arreu de totes les illes. Per començar, connectarem, evidentment, en Ciutadella, on ja han fet a migdia, a les dues, aquest primer toc de Fubiol, i a les 6 s'espera l'entrada del caixer senyor ja a la plaça d'Es Bon, després d'aquest replec de caixers, i en parlarem amb l'amic de Tèntol i Sant Joaner, en Xec Riudavets.

0: I de més d'anar al Sant Joan de fins a Ciutadella, també avui parlarem de costums i supersticions a Mallorca amb l'expert en cultura popular, Rafael Perelló, i recordarem amb ell la tradició de sort d'esvimet que des de fa uns anys...
1: No fa massa anys,
0: jo n'he comptat uns 7 o 8, que ja no se'n fa aquella tradició en els infants que havien nascut amb trencadura i que se feia a l'hort del Correu de Manacor. Una finca de Manacor. I també connectarem, anirem fins al poble Sant Joan de Labritja amb Antoni Sandic perquè ens expliqui com es viu la festa en el municipi eivissenc i com la viu ell.
1: Exacte, per tant, repassada per totes les Balears com es viu aquesta revetlla de Sant Joan. I a partir de les 5 i mitja vendran també les Marines de Tèntol. Avui na Marina Bennassa i na Marina Huguet parlaran de prohibicions a les xarxes socials.
2: Avui xerrarem de la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys, una mesura que a poc es va instaurant a països tant de fora com dintre de la Unió Europea. Però què significa exactament aquesta prohibició? Com funciona? Quines són les mesures que s'estan duent a terme? I sobretot, què és el que ja tenim fet? Això i molt més, avui a Ja Nedam.

0: dues hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també, ja ho sabeu, podeu participar en directe a Tèntol a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @TèntolIV3, al Facebook de Tèntol.
3: O bé, també al correu electrònic,
4: o sorpresa,
3: que no és altre que tèntol@IV3Ràdio.com.

0: I doncs sí, mos toca saber quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb els nostres convidats d'avui, Celestí.
1: I doncs sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar no de Sant Joan, que ja en parlarem.
0: Ja en parlarem avui,
1: i molt, sí. Sí. I ja el vivim intensament. Sinó que avui parlem d'un aniversari, d'una televisió local que no pot ser ni més ni manco que els 40 anys de la televisió poblera.

Idò sí, perquè el passat 16 de febrer d'enguany va fer 40 anys exactes de les primeres imatges ofertes per la cadena local Televisió Poblera a les cases familiars del poble de Sa Pobla. Una corolla de dos joves, en Miquel Pasqual, a la redacció i en Biel Capó a la part tècnica, guió i càmera i amb la col·laboració tècnica de Miquel Nicolau. La primera edició es va emetre des del domicili particular de Gabriel Capó al carrer Beret número 15 i va consistir en la retransmissió de la desfilada de la Rua de Carnaval.

0: I d'ací és per mort d'aquells 40 anys de la primera emissió de Televisió Poblera que l'Ajuntament de Sa Pobla ha impulsat enguany un projecte cultural i educatiu de mas municipal per commemorar aquest mitjà que va documentar la vida social, cultural i festiva de Sa Pobla entre els anys 1986 i 2005, quan va tancar. Una iniciativa coordinada per Marta Fernández, Curly Comas, i també amb la col·laboració de l'Associació Cultural Gavina, combinació que recupera patrimoni, alfabetització mediàtica i participació ciutadana. Aquest arxiu audiovisual consisteix en un patrimoni únic del poble de Sa Pobla, però que encara no està plenament digitalitzat ni és accessible, una tasca que ara s'està duent a terme. L'efemèride dels 40 anys de la Televisió Poblera és d'haver una oportunitat per reconnectar la comunitat amb la seva memòria audiovisual, un procés participatiu que uneix diferents generacions, perquè aquest projecte té com a objectiu generar, impulsar un procés participatiu intergeneracional que recuperi la memòria audiovisual poblera, fomenti el pensament crític i generi un producte audiovisual col·lectiu. Per aconseguir-ho, aquesta iniciativa ha implicat joves i també gent més major i s'ha materialitzat en un documental que en poden sentir un petit fragment.
1: Hola, bon vespre.
2: Vos donant la benvinguda al noticiari local.
1: Enguany és un any especial, perquè s'han complert 40 anys de la primera emissió de Televisió Poblera.
2: I ho volen celebrar amb aquest reportatge que han participat alumnes d'ESO de Son Basco, Sant Francesc d'Assís i Can Peu Blanc.
1: No hem pogut entrevistar tothom que hi va formar part, però confiem que arribi com un petit homenatge a tothom.

0: les persones que la varen fer possible.
1: Esperem que vos agradi.
2: I de mira aquests joves periodistes pobles que ho fan de bé. Aquest és un fragmentat d'allò que podeu veure d'aquest projecte documental sobre els 40 anys de televisió poblera, dirigit per la periodista Margalida, ara ho dèiem, Carly Comas és el seu nom artístic, però ella nom Marta Fernández, perdoneu, que s'ha fet en col·laboració d'alumnes i associacions de la tercera edat i també escolars com alumnes de l'IES Campeu Blanc, també de Sant Basca i del Col·legi Sant Francesc d'Assís de Sa Pobla. I per reviure aquests 40 anys de la televisió poblera, doncs avui les han convidat.
3: Sí, és per tots aquests motius que han decidit que dedicarem al joc d'avui de Tèntol en aquests 40 anys de la televisió poblera.
2: Així ho farem, són les 3:27. Tèntol.

Molt bé, tot d'una avançant, però abans hem de conèixer quina és la pregunta del dia. I avui, relacionada amb Sant Joan, diu així. Ja ho sabeu, avui és la nit de Sant Joan, aquesta nit màgica en què s'atribueixen propietats a determinades herbes, com ara una planta, la planta de la verbena. Sí, no m'ho hem equivocat. La verbena és una planta petitona molt abundant a marges de camins o torrents i que crida l'atenció perquè és una planta que ha donat nom a les rebel·les. Sí, verbena, rebel·les. Des de ben antic, en apropar-se quan s'acostava la nit de Sant Joan, els preparatius per recollir les herbes, en especial la verbena, aquesta planta, eren tan agradables que en castellà la festa va acabar rebent el nom de la planta, verbena, la rebel·la de Sant Joan, la verbena de Sant Joan, té aquest nom per mort d'aquesta planta. Però la pregunta d'avui és, sabeu quines propietats se li atribueixen a la verbena?

0: I de senda de ballar sa verbena, això s'ha avui vespre.
1: Sí, això, avui, d'aquí una estona.
0: La verbena és una planta, però quines propietats se li atribueixen a sa verbena?
1: I de tens por d'encomanar sa bona aventura?
0: Bona cosa.
1: Té un por d'afrodisíac?
0: També és una bona cosa.
1: També és una bona cosa. O tens por de donar fortuna? És a dir,
0: també,
1: dobrets.
0: Tot és boira?
1: Sí, tot és bo.
0: La verbena, sí. Tothom a cercar verbenes, tant si és una com l'altra.
1: Tot és positiu.
0: Tot molt va bé.
1: Alegria.
0: Quines propietats se li atribueixen en aquesta planta a la verbena? Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
1: Ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram de Tento, @TentoLiv3, o a través del 971 13 99 00, 971 13 99 00.
0: Ara tornem.

0: Pento.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
7: Calor?
8: Moscars?
7: Gelats que s'adarfan massa ràpid?
9: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
8: Com les ganes de passar-ho bé.
7: I les converses que enganxen.
8: Les rialles.
7: La bona companyia.
9: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.

0: 3:33 minuts, som aquí en directe a Vetre Ràdio i tenim la pregunta que avui demanàvem: quines propietats se li atribueix a la verbena, una planta que antigament se recollia a la nit de Sant Joan i que tenia bones propietats, però quines?
1: No em dic que faci ballar, que també podria fer ballar. Però, sí.
0: Home, depèn de com vulguis ballar.
1: Sí, exacte. Bé, té el poder d'encomanar Bonaventura, la verbena, té un poder afrodisíac, o tens poder de donar fortuna?
0: Dobrets.
1: Sí, què diríeu?
0: Doncs aquesta és la pregunta del dia, la verbena, que ha donat nom en aquesta festa, que també es fa als vespres, sobretot abans d'un sant, d'un festiu, a totes les localitats. Molt bé, aquesta és la pregunta del dia, però nosaltres ara hem de conèixer el nostre convidat d'avui.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Arriba el moment de conèixer la nostra primera convidada d'avui, una convidada que farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són els 40 anys de la televisió poblera. Però, abans de parlar amb ella, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: El qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
7: Per favor. Vostè qui és?
6: Qui?
7: Qui és? Com se diu? Vostè qui és?
0: Qui és? Amb qui parlar?
8: Ah, sóc la Marta Fernández. Perdona, m'havia... Estava mirant en Miquel.
9: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens, exactament? D'on ve?
8: Som de Sa Pobla.
10: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
8: Vaig anar a Cases Monges, sempre ens ha desig de Sa Pobla.
11: És periodista, vostè?
8: Ho vaig estudiar i hi vaig exercir bastant, un parell d'anys. Ara m'ho dic més a salt visual.
6: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
11: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
8: Una càmera, un micro i un ordenador.
12: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
8: Puc dir que disfrut de fer la meva feina.
13: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
8: Tennis. I la darrera cosa és que en els 40 mai he comprat per fer wing foil. He anat 4 vegades i m'espera.
14: Que simpàtic. És meravellós veure tant en bona forma, saps? Molt de gust de conèixer. Continuem? On s'alimenta la fantasia? El cor o el cap?
8: En el cor.
14: A quina hora te'n vas al llit? A les 8?
8: Sempre som merda de les 12.
11: Un bon numeret. Deu estar esgotada.
15: Ja ha passat tot. I bé està el que bé acaba. Ho he trobat absolutament perfecte. La felicito de debò. És tan encantadora com me l'havien descrit.
16: El seu full de serveis és excel·lent. És competent, disciplinada.
17: És una noia plena de llum.
18: I ets tan llesta.
19: Tenim les gravacions i ben guardades.
6: Espero que tingui una bona estada.
4: Dediquis a prendre el sol una setmana i quedarà com nova. Li dono la meva paraula.

0: I l'ens entida respon d'aquest qüestionari electrònic, la Marta B. I ja podem saludar a Marta Fernández. Marta, benvinguda.
1: Moltes gràcies. Molt gràcies contenta d'estar en el vostre programa.
0: I nosaltres encara més que hagués vengut per parlar de la televisió poblera, 40 anys. Tu sí. Devies néixer quan va començar la televisió poblera?
1: Mo mare fa 28 anys aquell dia i jo no me'n record, però sí, devia tenir 2 anys.
0: 2 anyets? Sí. I
2: ja te posaven de petita?
1: Jo tinc el record de seure tots en el sofà i esperar a les 10 el dijous per veure-la.
0: Era el dijous a vespre que feien emissió regular?
1: Sí, i el diumenge, per qui no la podia veure el dijous, la repetien a les 2.
0: Ahà, que bo. Clar, era una cosa que mirava tothom del poble, m'imagino, per estar informats, per veure la gent. Jo me recordo també de nina que nosaltres no tenien televisió, però tenien ràdio, i els dissabtes de matí tothom anava a la ràdio a explicar allò que li havia passat a la setmana o a explicar si havia jugat un partit de bàsquet, com havia anat. Era una manera de saber com que hi havia el poble, com funcionava, les notícies.
1: Sí, era una font principal de notícies i molta gent s'anava a fer feina i després durant la setmana no tenia temps a la mida de saber què havia passat i miraves tot això poble els dijous i t'enteraves de tot.
0: I d'allò que ara n'ha fet 40 anys, ara se n'ha fet un documental que l'has fet tu amb persones de diferents edats de la poble.
1: Sí, jo veig, no li diria documental perquè ja són com a paraules majors, però sí que he intentat
0: un petit reportatge.
1: Sí, l'idea ha estat juntar com més gent millor, tant joves com gent gran, i bé, recuperar un poc aquesta història de la televisió poblera, però que no se quedi amb això, sinó que també per ells hagi estat una eina per saber que la televisió poblera té un patrimoni audiovisual de la poble molt important, i després també el que he intentat és que et saber de bon o com s'informen ells avui en dia, com ha canviat amb aquests 40 anys, i sobretot que siguin conscients de que tot allò que els arriba per xarxes o per missatge instantani, que sàpiguen com verificar-ho.
0: Clar.
1: Si és vera o no.
0: Clar, això també és una de les teves tasques, és la teva feina habitual, no?
1: Bé, amb aquest projecte en concret me fa ganes que també hi hagués aquesta part didàctica.
0: I com els expliques, això?
1: La Leila Dworkin, que per cert la va entrevistar fa poquet, sé que se va encarregar de fer aquest material didàctic, segons el li va explicar un poquet temes de televisió poblera, però també varen fer feina en aquest sentit, que m'ha pres més que important en aquests dies.
0: I que has tingut infants de quines edats?
1: Diria que entre 12 i 16, perquè he tingut grups de primer d'ESO i de quart d'ESO, de Sant Francesc de Sí de Sa Pobla, l'Institut Campeu Blanc i CEIP i Son Basca, que moltes gràcies a les professores que han fet una feinada i professors, perquè és difícil, no?, que implicar tanta gent, i sé que ho he fet quasi final de curs i els ho he d'agrair.
0: Els ha agradat, però hem vist un fragment que estaven allà tot contents.
1: És veritat que sí, he rebut molt bones crítiques i estic molt contenta de motivar gent jove. Nosaltres hi xerrava amb una mare, perquè clar, a la Pobla, quimant com ens coneixem, i me deia, jo no m'imaginava el meu fill fent una entrevista, i dius, una persona molt tímida, i sí. És veritat que s'han obert moltíssim i ja fan moltes ganes de participar.
0: Que bé. I també hi ha persones majors?
1: Sí. Ha vengut molta gent que va col·laborar en televisió poblera, que varen ser molts. És el que explicàvem en aquest vídeo promocional que hem fet, no tenir intent d'entrevistar tothom, però sí intentar agafar les diferents èpoques de la televisió, que en va tenir 3. Entre el 86 i el 2005.
0: 2005, que és quan va tancar.
1: Sí.
0: Va coincidir quan va obrir Televisió de Mallorca?
1: Sí, va arribar la llei aquesta estatal de la TDT, Televisió Digital Terrestre, i va obligar les televisions locals o històriques a tancar, a no ser que aconseguissin una llicència, però que pràcticament era impossible per un mitjà local. Se va crear Ràdio Televisió de Mallorca, va durar el que va durar també, i sí que moltes d'aquestes televisions varen poder formar part de Televisió de Mallorca a través de la xarxa que li den.
2: Varen tenir un pes important,
1: molt
2: fort.
1: Important, de corresponsalies, però bé, tot això va desaparèixer.
0: Clar, això ja forma part del nostre passat.
1: Sí. Sí.
2: I deies que va tenir 3 etapes diferenciades. Per què 3 etapes significatives?
1: Bé, perquè hi va haver canvis generacionals, per el que he entès, i això hi va haver un inici, després en el 86 hi va haver com una primera prova, en el 88 van tornar a arrencar, del 99 al 2004 per mi no hi va haver emissions, un poquet així.
0: I com se matia en aquella època? Perquè clar, ara tothom fa vídeos, fotos de tot en son mòbil, és molt fàcil.
2: Bé, Sí, sobretot, clar, jo me genera curiositat des de on? Des d'una portassa, des d'un pis?
1: I la, mira, la primera emissió la va fer en Biel Botilla, gràcies Biel, perquè m'ha ajudat moltíssim amb aquest projecte i també tota la gent de l'Associació Cultural Gavina, que sense que després se va posar el nom de Televisió Poble i fa feina amb això. En Biel és un radioaficionat, de fet ahir vaig estar a casa seva i és impressionant la quantitat d'aparells que té d'electricitat i de ràdio. I des d'allà, des de casa seva, va fer la primera emissió, va agafar una càmera de seguretat, un focus, va posar estoc a discos i un programa de festes de Sant Antoni. I xerrant amb gent, he conegut alumnes seus que me van dir, sí, aquell dia que ho va fer, va remenar en el bar mitjón, va sintonitzar el canal i va dir, mirau, que ara sortirà la carta del just.
0: I va sortir.
1: Així va ser la primera emissió.
0: Clar.
2: Quina màgia.
0: I només se devia veure la pobla.
1: Bé, se ve a la pobla, però només un 25% del poble en el principi.
0: Vaja.
1: Perquè, clar, apuntaven totes les antenes cap a Ufabi i tot el que quedava darrere no ho va. De fet, a moments boníssims d'un programa que s'ha de la Càmera al Carrer, que era una idea d'Anna Margalida Socias, que va fer la directora de Ràdio Alcudi, on entrevistaven gent del poble. I és molt graciós perquè li demanaven a la gent que tal, veia Televisió Poblera, i molt de, és que se sent molt embuada, és que, i l'altre de, no, jo la veia beníssim, i l'altre de, no, els de, no, jo és que vivís que Campanet i Campanet no l'agafam. I clar, sí que després hi va, que varen ampliar la freqüència i també tot això, varen posar un repetidor buja, i segur que els van des de Menorca, i la gent els telefonava per fitxo, i et deia, que vols vindre de Menorca. I estaven tots emocionats.
0: Era una màgia en aquell
2: moment. Clar, devien ser moments emocionants, sí, d'entusiasme, de fer filigranes.
1: Sí, molts eren electricistes, però hi havia de tot. Hi havia margelers, gent que tenia carnisseries, botigues, qualsevol cosa que te puguis imaginar, participava a Televisió Poblera.
0: Uau, que divertit.
1: Sí.
0: Clar, allà eren els inicis. Quantes televisions hi havia aleshores a Mallorca, ho saps, més o manco?
1: Jo no ho sé, no puc fer una investigació tan profunda, però sí que, jo que sé, Inca, Sencelles, Alaró, no sé, n'hi havia moltíssim a Manacor. Sí, sí, sí, hi havia molt de pobles que tenien televisió. Era un moment que hi havia tres canals, Televisió Espanyola, TV1, TV2, i ja començaven a agafar TV3. Ja està. Això els alumnes... Entre això i veure les cintes obeques i les càmeres flipen.
0: Clar, sí. Clar. Com són les càmeres?
1: No, eh? I ja,
0: són
1: de les grosses.
0: Sí.
2: Clar,
0: sí,
2: perquè tot això no ho havíem vist, ni VHS.
1: No, i en els tallers que han fet, amb on ells varen venir els alumnes i varen venir gent que havia participat de Televisió Poblera. I a la congregació varen muntar un escenari i ells se varen encarregar de gravar, uns fan les preguntes, els altres miraven que el sostre fos correcte, i varen fer aquestes entrevistes i també varen aprofitar per dur aquest material que ells utilitzaven, la taula de mescles, la càmera, les cintes, perquè vessin un reproductor de VHS, perquè vessin com funcionava. I és molt graciós veure com tenen la cinta i no saben ni per on li han de pegar.
0: No saben ni posar dins.
1: No saben ni posar dins.
2: Clar.
0: Sí,
1: ha estat molt interessant.
0: I tant, clar, jo crec. I s'ha digitalitzat tot l'arxiu de Televisió Poblera?
1: Estan amb això, jo crec que l'Associació Cultural Gavina està fent una feinada en aquest sentit, i el que m'agrada més d'ells és que volen que la gent l'utilitzi, que si han de fer una recerca o si volen investigar sobre qualsevol tema, que sàpiguen que ja hi ha un arxiu entre el 86 i no només 2005, perquè enviar el Botilla a seguir gravant.
0: Ah, sí?
1: Sí. Hi ha moltíssima cosa per investigar. Uh-huh. De fet, jo he disfrutat de fer aquest projecte perquè he vist unes imatges que no m'esperava.
0: T'ha sorprès també el material.
1: Sí, sí, sí, m'ha sorprès moltíssim. I m'ha sorprès, per exemple, en Alexandra Ballester, diguent ja en el 88, crec que era 88, diguent, ara que faré un llibre d'història i és que sapigueu que Televisió Poblera farà història, ja ho donen el 88, saps? Just en aquest inici de les emissions.
0: Sí, ha estat una feina preciosa, no? Sí. Aquesta de trascar pels arxius de Televisió Poblera. I una de les anècdotes és que qui ja va participar de Televisió Poblera és el nostre següent

0: perquè aquí era un dels càmeres de Televisió Pobleres, ni més ni manco, que en Toni Ballador. Toni, com estàu?
1: Estic beníssim, i vosaltres també.
2: Càmera, càmera. Era.
3: No t'esperaves en això,
2: No.
0: Toni, nosaltres que mos pensàvem que ja havies nascut davant, una càmera, però també hi vas estar darrere.
1: Sí, tant he estat a davant com a darrere.
2: I què t'agrada més?
1: L'època de Televisió Pobleres no se pot ni comptar. De guapa que és, vull dir. Impressionant, perquè hi havia una guarda de gent que sempre estaven disposats a fer les feines que necessitava el poble i que necessitava la Televisió Poblera. Qualsevol hora de dia o de la nit anàvem a gravar. Sempre hi havia gent disposada a fer aquesta feina. I per això hi ha l'arxiu que hi ha.
0: Clar. Clar. I Toni, tu tenies càmera o te la deixaven? Com vas aprendre a filmar?
1: Tot sol. Això és una altra història que no, la televisió no tenia del bé. I vàrem fer una entrevista, vàrem reunir gent, i qui vulgui fer de càmera, s'ha de comprar la càmera i ha de fer la feina aquí. I n'hi va haver un quants que van comprar una càmera, una baixa jo, aposta per filmar la televisió poblera.
0: Uau. I encara la tens?
1: Sí, ja, sí, per estar un racó ja no sé. És una càmera molt antiga, una VHS aquesta.
0: Que curiós.
1: I llavors hi va haver de Super.
0: De Super 8? Una Super 8?
1: No, Super 8, Super VHS.
3: Era un poc més bona.
0: Era un poc més bona encara.
1: Sí. Que va sortir més endavant, és un poc més bona, exacte.
3: Toni, no, que te vas gastar tu? Perquè en Pere m'ha dit 250.000 pessetes, va anar a Pere Grau.
2: A Pere Grau.
3: No, jo casa no, van
1: no,
3: era tant,
1: no era tant perquè em vaig trobar una dosada i em va anar ben així.
2: Una de segona mà.
1: Però no me'n record, no me'n record. Era igual, de tot bé era igual. Era el que disfrutàvem, la bo.
2: Toni, i la traginaves per tot?
1: Sí, bueno. La duia per fer feina, no? Jo no anava a fer feina de l'autocista, però la tenia que nostra preparada sempre.
0: I clar, i aquestes càmeres anaven amb una cinta, és a dir, tu gravaves i llavors la cinta s'ingestava perquè la gent un poc...
1: No, un moment.
0: Com anava?
1: Sí. Sempre que anàvem a un lloc a gravar, mos havíem d'acostumar, vàrem aprendre, si volien 5 minuts, gravaven 5 minuts, però sense aturar. Vull dir, sense fer cap classe de muntatges, la cinta la dues allà i la posaven 10 minuts, 2 en les 8, surten això, i això és el que ens interessa sortir. Tant. I no hi havia muntadors.
2: Clar.
1: Hi havia... Ara necessiten muntadors per fer la televisió.
0: Sí.
1: Llavors, no.
0: I molts.
1: No, perquè ho fèiem així, tots.
3: Ja fan el premuntatge. Pel que m'han explicat, ja sabien... ara d'aquí a aquí farem
0: sabien
3: això.
0: Sabien els
3: això.
0: Minuts bons.
3: Sí. No, ja anaven a filmar el que havia de sortir. No...
2: Havíeu de tenir més ull. Havíeu de ser més impecables. Sí.
3: De fet, en Pere Madó, no sé si tu, Toni, també, que teníeu una senyal amb l'Alexandre Ballester, que sabíeu quan vos veieu d'aturar.
1: Sí, senyor. Sí, sabíem, més o manco, això... Però és que m'ho sortia beníssim. És espantós, o sigui, és espantós. Avui en dia no aniria bé. Així com tenen les tècniques.
2: No sé
1: què passaria. Sí.
0: I mira que tu, Toni, ja fa anys que te dediques a això. Bé, ja poden dir que t'hi dediques. I que...
2: Sí.
0: Clar, perquè ara vins néixer, créixer i també morir la Televisió Poblera, però després, des que d'uns anys, ja te vas incorporar a IB3 Televisió.
1: Bé, això no va ser un regal. Ja. Era l'any i el mes que me vaig jubilar, que vaig començar a IB3. O sigui, ho veig com anem.
0: Sí.
1: I bé, jo el que vos puc dir és que així com érem i així com fèiem la feina, fins i tot atrevíem a donar permisses a l'Eglésia en directe, les matines, les processons de Setmana Santa, que això era impressionant. Hi havia per la genteta que estava del llit que no podia veure les matines i tot això, tenia l'ocasió, i ho veiem molt, a Televisió Poblera.
0: Que bé.
2: Clar, també era...
1: I m'ordonaven les gràcies sempre seguit, pel carrer, vull dir, sempre... sempre mos alabaven.
0: Sí, allò que té el servei públic, no? una televisió propera i de proximitat com les televisions locals. I avui parlam de Televisió de Sa Pobla, Televisió Poblera, ha fet 40 anys, i en parlam avui amb Marta Fernández i en Toni Ballador.
4: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Molt bé, ara vos hem preparat un joquet. Començarem per na Marta i tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb aquests 40 anys de Televisió Poblera.
2: Vinga, Marta, tranquil·la, va per tu.
3: Ja li havia dit jo a la Miquel que això no m'ho...
2: Sí.
3: No, no meu.
2: Tens només 30 segons per enumerar noms de programes que va tenir Televisió Poblera. Vinga, tens.
3: La Càmera al Carrer, Patim Patam, Cultura Popular... És que l'altre també era en retransmissió, la primera retransmissió de les festes de Sant Antoni, les matines.
1: Festes de Crestats.
3: Processons.
1: Processons.
3: Toni Morar, ajudar.
2: Ajuda, ajuda, Toni.
3: Jo els noms concrets.
1: Ple nord de l'Ajuntament.
0: També.
3: Noticiari local. El temps, molt important.
2: El temps.
3: Molt important.
0: També se feia el temps.
3: Les patates, això, era molt important per a la Pobla.
0: Que bo. Sí, hi havia una persona que s'encarregava.
3: Hi havia en Tololomà, que era el cap de la policia local, que era el que donava noticiari local i el temps.
0: Clar.
3: Un d'ells.
0: Que bo. Sí. Ens ha encantat repassar els noms dels programes de Televisió Poblera. Ara, Toni, és el teu torn. Man, que te tocarà a tu.
2: Vinga, Toni, posa en carrer que en marxa. 30 segons també per dir noms de presentadors, presentadores, col·laboradors, col·laboradores de Televisió Poblera.
0: El Toni, noms. Temps.
2: Vinga, endavant. Ah, presentadors, presentadores.
1: Pep Pablo, Pep Pons, Margalida Socies, Antolo Lomà, Margalida Cuera, que li donen... bé, i una família, una gran família, perquè érem 15 o 16 i sempre hi havia gent disposta a fer feina. Això és el que més va quedar gravat en tota la família que
2: tenia de
1: tot jo poc bé.
0: Toni, superbé.
3: 15 o 16 és l'època d'en Toni, però crec que són més d'una seixantena que van passar
0: durant
3: càmeres.
0: Durant aquests anys, no?
3: Sí.
0: Els 40 anys.
2: Heu fet un dinar.
3: Bé, 20 anys.
2: Un dinar, un sopar.
0: Clar, 20, sí.
2: Heu fet un dinar.
3: No, jo és que no
2: forma... La intenció d'agrupar tothom.
3: És curiós perquè jo vaig començar fent pràctiques allà, això m'havia oblidat de comentar-ho, varen ser 3 mesos, i no vaig formar part de l'associació. Però jo crec que això sí que, no sé si ara no organitzar qualque cosa, per ser d'altre.
0: Clar, clar, són 20 anys, és a dir, fa 40 anys que se va obrir, però són 20 anys que més o manco va...
3: Se va matre.
0: Se va matre. Sí. No.
1: Ai, pensam en sol dinar.
3: Sí,
0: home,
3: home,
0: això, jo,
3: home en Toni te pot contar una cosa dels dinars. O sopars.
1: Vos he de dir una cosa.
0: Sí.
1: Com que la gent no cobrava res. Cada mes, un dijous, el darrer dijous de cada mes, a l'una quan havien acabat el programa anàvem a fer un arròs brut i me'l menjava amb les dues i mitja.
0: Ah, veus.
3: Bona hora.
0: Això. Bona feina.
1: Ui, amb això sí que he pensat.
0: Qui també va participar de la Televisió Poblera és la Margalida Socies. Margalida, com estàs? Benvinguda.
5: Gràcies. Ja va.
0: Que bé. Margalida, quin
5: ara l'estava escoltant, per Antoni Ballador.
0: Sí.
5: Bé, molt de records, però aquest que ha dit era fantàstic. Això se li va ocórrer en el Tololomà i en l'Alexandre Ballester quan acabava aquell arròs a les 1:30, a les 2. Feia com bona cuina, quan us recordo que hi havia bona cuina de TV3.
0: Sí.
5: I ell deia unes paraules i... Estava molt bé. Això era el nostre petit premi.
0: Clar, clar.
5: I sí, érem una gran família. Crec que encara ho som, perquè hem xerrat de fer un dinar, estem per fer-lo. No estarà molt en Piques, és que li agrada organitzar i coordinar, està a punt de preparar-lo. Així que ja vos convidarem també a IB3, que vengueu.
2: Molt bé.
0: Vas. Margalida, tu també vas començar allà?
5: Sí, bé, la cara mos coneix moltes, no, Marta, que ja mos ha espigolat tot. Oh?
3: Sí, va ser la primera mestra, no, Margalida?
0: Sí.
3: Sí.
5: I en aquell moment, sí, penses a mitjans de comunicació locals i, naturalment, dies d'anar a la televisió Pol, a través d'en Joan Paeres i a través de Nova Sandra. I així, mira, vam començar com un joc, no?, que després, en el meu cas, s'ha convertit en professió, no? I jo volia destacar Antoni Ballador, que ell estava darrere les càmeres de tècnic i qui ho diria en aquell temps que acabaria davant les càmeres.
0: Exacte. No?
5: Això ho trobo al·lucinant, perquè en el nostre cas, mira, molt dedicats sempre a el meu modus vivendi, no?
2: Clar, en mitjans de locals de proximitat, com formen i defineixen, no? En el teu cas, Margalida, en el teu cas, Marta, en el meu cas també, per exemple, com en mitjans...
0: Tu vas començar també
2: a Titoleta Ràdio, sí, com en mitjans locals...
3: Són molt importants.
2: Són decisius.
3: Sí. Mm. Te dona aquesta oportunitat d'aprendre una cosa que encara no has tocat ni has estudiat. Mm. Uh-huh. I, sí. Si
2: i de jovenet.
3: Sí. Sí. Sí, sí.
0: Ara tot, ara has mostrat escoquet a tots aquests alumnes que has tingut.
3: Sí, i el document de gràcia me fa que n'hi ha molts que són de ciències, però el dia com és, els ha agradat.
0: Sí, sempre sí.
3: De fet, bé, vos he de dir que Miquel Junc va ser alumne meu.
0: També?
3: Fa
2: ho
3: uns
2: sabíem.
3: Anys. Sí. I estic molt contenta de que estigui bé. Aquí amb vosaltres.
0: Doncs també una gran família aquí avui. Margalida Socias fa feina a Ràdio Alcudi. De fet, ella n'és la responsable. Per tant, també t'hi dediques i t'hi has dedicat tota sa vida, Margalida. També te va marcar aquella televisió poblera. Antoni Ballador, que ara també a IB3 Televisió. Toni, una ferrada forta per tu.
1: Gràcies.
0: Te veurem aquest estiu. Has de descansar un poc.
1: Jo descanto un parell de dies, me'n vaig a berenar 3 o 4 dies i llavors vaig a gravar. Divendres he d'anar a fer un reportatge.
0: I de bona feina.
2: Però fora càmera.
1: No, càmera. Una gravació, he d'anar a fer divendres que ve.
0: Sí.
2: Bé, però no carregues càmera, clar, no. Això ja va quedar enrere. No. Sí, no. Davant càmera.
1: No. Ara, sí. Ara jo t'ho faig de nou, unes càmeres.
0: Molt d'anys, Toni, una ferrada forta.
1: Moltes gràcies.
0: Margalida Socias, sí?
1: Pensau que feis una feina per excepcional, també, Valtros, no?
0: Gràcies,
2: no, Toni.
1: Que no sigui cap espècie de ningú.
0: No.
1: Que si mollem tot això, me'ls quedarem sense res.
0: Gràcies, Toni. Una besada forta, Margalida. Gràcies també a tu.
5: Una abraçada.
0: I Marta.
2: I molt d'anys.
0: Moltes gràcies. Enhorabona per aquest projecte.
3: Gràcies. Pensau venir. Dia 1 de... O sigui, dimecres que hi ve... A les 7:30 la congregació farem la presentació d'aquest reportatge.
2: Vinga, fet.
3: I també hi haurà un col·loqui on hi participa, bueno, moderarà.
0: No mos tenim més temps, però apuntada la data. Gràcies, Marta.
6: IB3 Ràdios, informació.
7: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
8: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
9: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
10: I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
8: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
11: Primera pregunta que feim sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
12: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
11: Si a tu te dic pinta,
12: mur,
11: portada.
12: Si a tu te dic gra,
11: que te venes cap primer de tot.
8: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: moment per encetar la segona hora d'atenta, la segona hora de programa. Tenim totes les lletres, tenim en Toni Cardell, el control tècnic. Toni, què faràs avui vespre? Ui, ui, ui, que no me'l vol contar.
1: No me'l vol dir.
2: No ho has sentit, jo no.
0: No ho diu, no ho diu. No. Té qualque cosa preparada.
1: Però ja ho diuen.
2: El riu.
0: Demà ho sabrem. Demà vendràs, també? Sí, sí. Demà, per cert,
2: demà
0: tenim programa.
2: Demà mos ho contaràs, en diferit.
0: Perquè és festa a bona part de Vallès, però no tota. Per tant, serem aquí en directe a les 3 hores de programa. Vos hi esperam. Però, com dèiem, tenim totes les lletres i ara també la notícia del dia. Idò, sí, Miquel Junts, a l'estil, li vam estar que sabrà quina és la notícia del dia. I hem de pegar un bot fins a Muro,
1: fins a Muro
0: avui, sí, sí. Perquè parlam de Cucorba.

0: Avui toca dedicar aquest tema del dia als Cucorba, que aquest cap de setmana passat varen fer el darrer concert al seu poble, a Muro. Fa uns mesos ja varen parlar amb ells, varen venir aquí a Tentol, després d'anunciar que, coincidint amb el 50è aniversari de la banda, l'any que ve aturaran de fer concerts.
1: I així, Francesc Aguiló, Jeroni Sardó i Gabriel Gamundí varen fundar Cucorba en el seu poble, Muro, el 1977, i a poc varen començar a fer concerts, sempre vestits de pallassos i cantant un repertori basat en cançons populars en català i temes propis, amb l'objectiu de fer participar i ballar els infants d'arreu de Mallorca.
0: La seva estrena discogràfica no va arribar fins al 1985, quan varen publicar Com un pern de rifa, un àlbum de 12 cançons que contenia temes conegudíssims, com aquest La mosca que sona de fons, Som els cavallers, o L'elefant. Mm-hmm.

0: I que encara la cantam, eh? Els més grans, eh?
1: Gràcies, jo
0: sé, gràcies a ells, eh? Sí, gràcies a Cucorba.
2: Sí, sí. Els cavallers també, la mosca també, l'elefant...
0: Totes, totes.
2: El Joan Petit...
1: Sí. N'hi ha moltíssimes, que no les acabarien de dir.
0: Idò, i com vos dèiem, diumenge passat, Cucorba varen fer un dels seus concerts més especials. El darrer que faran a Muro, al municipi que els va veure com deien néixer i els ha vist créixer durant aquests 50 anys de trajectòries. Per això que volen demanar a gent d'aquest poble què han significat per ells.
1: Crec que tots els mallorquins tenim un primer record relacionat amb els Cucorba, i aquests murers que han contactat els han demanat precisament això, quin és el primer record que tenen de Cucorba. Ens contesten en Toni Moragues, na Damiana Cloquei i en Joan Moragues.
3: El meu primer record, clar que tenc, és quan tenia 4 anys a la comunió de la meva germana que varen venir a actuar. I aquí ja me sabia totes les seves cançons i tots els seus balls. Per tant, molt abans ja les coneixia.
4: I el meu primer record amb el grup Cucorba seria de molt, molt petita, diria que devia tenir 2 o 3 anys, a un concert de Sant Joan, picant amb sa ma i amb sa dit, damunt ses rajoles de sa plaça i ballant amb ells en Joan Petit quan balla. Aquest és un dels meus primers records i el tinc gravat a foc dins la memòria.
5: Bueno, jo el primer record que tinc en Cucorba seria un poquet difícil de definir, perquè anava molt de concerts quan era petit. No, si podia no me'n perdia cap. I el que sí que record també és que es demanar activament que me posessin el Cucorba a casa meva. O sigui, que potser no hi havia concert i de vinga, vull ballar el Cucorba. I me posava amb un pare i ma mare, me posava en un disc i jo me posava a ballar amb ells, o ballava tot sol, o també una cosa que feia molt era agafar la caràtula del disc i quedar empanat completament en sos dibuixos i els colors i els pallassos i tot això.
0: Ai, Cucorba. I en Joan Moragues també ha fet una petita reflexió sobre la idolatria que despertaven Cucorba a la gent de la seva generació quan eren infants. Vinga, l'escoltam.
5: I jo crec que, en certa manera, tota la gent que ha crescut d'una generació propera a la meva, tots compartim un poc aquesta com a idolatria que mos despertaven els Cucorba, perquè, evidentment, eren petits i mos fascinaven aquests... la manera que tenien de vestir-se, dels pallassos, els colors, tot aquest argot, per dir-ho així.

0: Jo estic molt d'acord amb això que explicava ara en Joan. Jo tens la mateixa edat que ell i també tens molt de records de quan era petit relacionats amb els Cucarba, d'anar a veure'ls moltes vegades en concert, a la Pobla, Can Picafort, que estiuetjava allà, de demanar a casa que me posessin el disc i clar, tenien els infants tan enganxats, va ser molt important per la tasca que ells feien, recuperar les cançons infantils populars. I també mos ho expliquen aquest Morés que han participat en aquest reportatge.
1: A nivell de la música infantil, jo crec que la seva aportació va ser que varen ser pioners. No sé si els primers, però dels primers, en fer música infantil en català i en fer animació en català, i no només donar difusió a les seves cançons, sinó recuperar cançons populars, jocs, rondars, refranys, i fer que els nens els aprenguessin, no?, donar difusió a la cultura popular tradicional de les Illes Balears o de països catalanoparlants. I això crec que és molt important.
2: Hi ha una cosa molt important que a vegades crec que en general s'invisibilitza una mica o passa a segon pla, que és aquesta feina que ha fet a nivell cultural Cucarba, perquè ha aconseguit que moltíssimes generacions de nins i nines aprenguin unes lletres, unes cançons i tinguin uns referents en certa manera tradicionals i que crec que són molt importants i se'ls facin seus. Jo hi ha cançons i hi ha coses i tonades i lletres que no me sabria de cap manera, segurament, i que no hauria arribat a conèixer si no fos perquè els Cucarba les cantaven. I crec que aquesta feina, com que està sobretot destinada en els lots petits, una feina per un públic infantil, moltes vegades passa com a segon pla i oblidant-se importància que té, perquè tots aquests lots i lotes que han crescut com jo en les cançons dels Cucarba, de qualque manera els atendrem a nosaltres tota la vida.
3: Crec que ja formen part de la cultura mallorquina. No crec que hi hagi cap nina, cap poble que no sàpiga qui són, ni hagi cantat les seves cançons.

0: I així és, duint cucorba de dins. Hi ha generació d'infants que varen créixer amb cucorba i cantant aquestes cançons infantils populars i altres temes propis seus, però a part de la importància d'aquesta tasca de recuperació de cançons populars, na Damiana també ens ha volgut destacar que han suposat culturalment cucorba per un poble com Muro. La sentim.
1: I pel que fa a Muro, han estat uns abanderats del poble de Muro. Mai han renegat de ser de Muro, al contrari, sempre van dir per tot, i amb la boca ben grossa, i han duit el nom de Muro per tot Mallorca, per totes les Balears, per tots els països catalans i per part de l'estranger. Per tant, jo crec que no podrien demanar més.
2: I clar, durant aquests 50 anys de trajectòria, els Cucorba han fet 15 àlbums, més de 200 cançons i més de 3.500 concerts, que són moltíssims, són moltíssims, quasi res. I abans d'acomiadar-se encara publicaran un altre disc, ja ho varen dir quan varen venir aquí a Tentol, hi haurà més música dels Cucorba i na Damiana Cloquei ens explica que no s'esperaven mai poder participar en aquest disc.
1: I qui m'hagués dit, quan de petita te'ls mirava bocabadats durant les seves actuacions, que llavors de més gran els nostres camins se creuarien i que arribaríem a fer feina plegats amb corolles vàries d'activisme cultural i gestió cultural, com puguin ser obres de teatre, recitals de poesia, obra cultural balear i altres formats diversos. I que fins i tot ara, per exemple, estic super agraïda i super contenta d'estar treballant en sa gràfica del seu nou i darrer disc, no? Super afortunada de formar part de la meva vida.

0: Has de dir que na Damiana farà la portada del disc, el disseny.
1: Tot el disseny del disc, millor.
0: Que bé.
1: Ha estat casualitat, perquè ahir xerrava amb ella per aquest tema, que m'envies 4 àudios, i m'ha dit, mira, també li faré el disseny del disc, així que ha anat bé.
0: Doncs sí, se tanca el cercle, i na Damiana, que de petita anava als seus concerts, ara també podrà fer i participar d'aquest darrer disco, que sí que ja serà el darrer de Cucorba.
2: I d'ahir, per tot això, diumenge, l'Ajuntament de Muro, durant aquesta darrera actuació que dèiem de Cucorba al municipi, els va voler fer un homenatge i els va entregar una placa commemorativa que du el nom de Plaça Cucorba. Serà instal·lada a un espai del poble, prop de les escoles i en l'institut. Miquel Àngel Tortell, regidor de Més per Muro, ens explica per què varen proposar fer aquest homenatge des de l'Ajuntament.
3: Han proposat que se li dediqui una plaça, així serà un espai educatiu, serà la plaça Cucorba, allà on conflueixen l'escola de 0-3, escola de primari i institut, perquè realment 50 anys d'un grup d'animació infantil han calat molt fondo a la consciència del murès. I, de fet, la darrera actuació que van fer a Muro, que va ser molt emotiva, i els aves que anaven contemplant el campanar des de Montes Cadafal, i ves com per primera vegada en Paco Aguiló ja se comença a emocionar de veres, que veu que s'acosta, i també el fet de tenir una plaça en el seu nom, això també ho valoren molt, més que d'altres reconeixements, diria, i és que Cucorba han estat un grup de recuperació de cançons populars i d'animació infantil com mai no hi havia hagut a la nostra història recent.

0: I no podem acabar aquesta notícia del dia sense parlar amb un dels membres de Cucorba. Ell és en Francesc Aguiló. Francesc, com estàs? Benvingut.
1: Hola, com estan?
0: Què has trobat d'aquest reportatge? T'ha agradat?
1: M'he emocionat.
2: Que bé.
1: M'he emocionat, ha estat molt guapo, moltes gràcies. Mm-hmm. I, a més, les persones que han parlat han de més d'haver crescut ells en les cançons de Cucorba, també som amics meus, i en Damián, en Joan Moragues, els he dirigit com a actor de teatre per adult, també.
0: Ah, bé.
1: I bé, ha estat molt guapo tot plegat, gràcies.
0: Clar, és que és un any, Francesc, que no sé com sí, ho podreu assumir per emocionalment tot.
1: La veritat és que mos comença ja a sobrepassar una miqueta, perquè les mostres d'afecte han estat tantes, que la veritat és que mos estan tocant el moll d'escor. Sabien que havien fet una tasca i que havien fet una feinada immensa durant aquests anys, però que mos estimassin tant, encara que també sabien que ni s'ho feien, però també estan recollint moltíssimes mostres de pares i de padrins que la veritat, som emocionant.
2: Clar, Francesc, és que mos heu tocat escò durant aquests 50 anys a tots, ara ho dèiem, és que duim un Cucorba de dins.
1: Sí, molta de gent, un Cucorba de dins, perquè, en certa manera, hem estat la banda sonora de l'infància de moltíssims nins i nines, i és una banda sonora que te queda de dins. Te queda de dins perquè, no sé, és diferent a la música per adult, que també té... Però aquesta època incipient de la vida, que t'arriben les primeres emocions i els primers estímuls, normalment queda a dins la memòria i també dins el cor de la gent.
3: I, Francesc, com va anar aquest darrer concert que vareu fer diumenge a Muro? Perquè segur que va ser molt emocionant.
1: Sí, va ser molt emocionant. Na Gemma sempre me demanava les darreres actuacions, a veure si no teníem aquesta cosa que molt sortia de les entranyes, de perquè ella va estar una guarda d'actuacions a punt de caure-li la llagrimeta, i nosaltres no. També en Biel i jo estàvem

0: Gocorba, ja serà per sempre el municipi
1: Sí.
0: de Muro, que és el vostre poble, però que òbviament és una cosa extensible per tot Balears i sobretot a
1: Podríem fer un a
0: Mallorca.
1: cada poble.
0: És
1: No
0: així.
1: tant, però la veritat és que sí, això quedarà per sempre. I mira per bon una paraula en desús,
0: Sí.
1: com era Cucorba, que quan nosaltres la vàrem posar el nom al grup, tenia precisament la simbologia aquesta de voler recuperar la llengua, la nostra llengua, que en aquell moment estava en penúria, i també com a símbol de recuperació de la cultura popular i d'aquesta paraula oblidada que s'hagués perdut, que és quedat tradicional en el Coemo, i allà on és, perduda i oblidada, ara quedarà per la posteritat.
0: I tant que sí. I també s'haurà desvirtuat un poc
2: Clar, identificada amb altres,
0: el
2: directament.
0: seu
2: A tothom pensa
0: contingut
2: que em sona,
0: original,
2: que ho he
0: perquè
2: escampat.
0: al veure aquest joc aquest,
1: Si em
0: sí.
1: moll fort viu, hauria d'afegir una nova secció a dins.
2: Exacte, això
0: Totalment.
2: mateix, sí,
0: Sí,
2: perquè si
0: grup de
2: no,
0: música
2: sí, no
0: molt
2: seria
0: estimat.
2: rigorós.
0: I tant. I, Francesc, com van? Feis un darrer concert, mos ho vàreu contar en el Teatre Xafortesa.
1: Jo no he
0: Encara...
1: pogut comptar quants en tenen aquest
0: Sí.
1: estiu, perquè en tenen un munt, un
0: Molts?
1: munt.
0: En tenim moltes, i a més coses estranyes, perquè hem de fer, a Inca hem de fer un concert de rock en banda de rockera en directe, que farem, versionarem les cançons més potentes,
2: El
1: i les que
2: bugui-bugui, segur.
1: per
2: El
1: els
2: bugui-bugui ja
1: adults
2: bugui, ets més
1: a
2: rockera, no?
1: les 11 de la nit
0: Millor. En aquest hi haurem d'anar.
2: Sí.
1: un concert de rock. Llavors hem de fer també l'Obra Cultural Balears està preparant un homenatge que també consistirà en un concert que cantarem amb altres cantants de Mallorca.
0: Que
1: Encara
0: bé.
1: no arriben nots, per mi encara ho confirmin. Però també serà.
0: Ah, això
1: Llavors, hem de
0: estarà
1: fer un
0: molt bé.
1: concert en la Filharmònica de Porreres, dos concerts.
0: Uau, sí, que mos ho
1: Sí.
0: varen
1: Que
0: dir,
1: també
0: sí.
1: serà un altre tipus d'arranjament i una altra manera de cantar. I tot plegat acabarà en les accions aquestes que comentàveu, 2, 3 i 4 de gener, per a Fortesa. L'actuació darrera de dia 4 coincideix amb el dia que complim 50 anys. I aquí sí que segur que mostren que era bon.
0: Clar que sí.
1: Segur que hi haurà
0: Aquí caurà
1: llàgrimes.
0: la
1: Sí.
0: llàgrima.
1: Segur.
0: Francesc
2: I el
0: Aguiló.
2: disc, per quan? Quan sortirà aquest disc?
1: Aquest disc estàvem demà i passat demà tornava als estudis amb Miquel Brunet, l'estàvem enregistrant i tenim bastanta cosa ja feta. Jo crec que amb una mica de sort, cap a final de juliol, el disc estarà llest. Esperem que
2: Aviat,
1: sí.
2: aviat.
1: Molt bé agradat tenir-ho abans, però
0: Bé, va
1: tot
0: ser
1: ho
0: bé.
1: feim.
0: Ja
1: Costa
0: n'hi ha bé, ja n'hi ha bé.
1: costa molt.
0: Enhorabona, Francesc, una ferrada forta. Bon estiu.
1: Moltíssimes gràcies a la gent de Tèntol per tot el cas que mos heu fet i l'estimació que mos heu demostrat. Una abraçada forta per a
0: Igualment,
2: vosaltres. Gràcies a
0: gràcies.
2: vosaltres.
1: Gràcies.
0: Ara hem de fer una pausa en Tèntol i tornem tot d'una.
3: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

la drogoaddicció. Aquesta setmana hem triat parlar de la terminologia relacionada amb les drogues, ja que el dia 26 és el Dia Internacional contra l'ús indegut i el tràfic il·lícit de drogues, un problema mundial que afecta milions de persones i que cal combatre amb tots els mitjans possibles. Avui començarem amb alguns termes genèrics. En l'àmbit de les addiccions, escrit amb dues D's i dues C's, parlam de drogoaddicció, quan una persona no és capaç de viure sense la substància. Per això també se'n diu drogodependència. La persona que pateix drogoaddicció s'anomena drogoaddicte, acabat amb B o amb A, segons si es tracta d'un subjecte masculí o femení. També se'n diu drogodependent. Aquest darrer terme és el més recomanat en contextos socials i institucionals, mentre que la forma

0: toxicòman o toxicòmana es considera desaconsellada en l'ús actual. La droga pot generar una dependència física quan l'organisme necessita la substància per funcionar amb normalitat i també una dependència psíquica quan la persona sent la necessitat de consumir-la. La manca d'administració de la substància pot provocar la síndrome d'abstinència. Fixeu-vos que és la síndrome i no el síndrome, també coneguda popularment com a mono. El lema d'aquest dia és contundent. L'evidència és clara, hem d'invertir en prevenció. I terme explicat, terme acabat.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raül Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Actual de les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raül Valls.

0: és el teu moment de Tèntol?
1: Soc en Ramon, de Consell, i el meu moment de Tèntol és quan m'aturo a fer una cerveseta en arribar de classe just abans de dinar.
0: Brostejar l'ahir, amb Tomeu Canyelles.
2: I tenim el nostre estimat Tomeu Canyelles, com anem?
3: Molt bé, què tal?
2: Molt bé, i tu?
3: Lois, oh? Fas... Mirar per aquesta calor, ben sí, bé de fora.
4: No, però tens la cara fresca, fresca. Sí,
3: tanta sort.
2: Ell sí, no? Perquè és un home xalest. Sí.
3: No m'ha pegat massa sol, ho he dit, per sort.
2: Sí. No, però tu quan entram, quan venim d'esquerrer i entram aquí més qui va.
3: Déu meu, els grans assuntos. Per tant, la gent que ara mateix m'ho estigui escoltant, des d'aquests cotxos que no duen, o tenen l'aire condicionat espanyat, i tota la meva solidaritat, sé que estàu sentint ara mateix. Conec aquesta sensació, volants que cremen, aquesta tapisseria, però que està com, sí, com que, si fos caliu.
4: Que clar, s'ho passa
2: no,
4: que qualcú...
2: No t'asseus... Només t'asseus lo just i necessari per no tenir totes coses.
4: No, dir, suposo que qualcú està millor, però, clar, ciutat és ciutat. I és foc, és un infant. Però jo no sé si ho he passat pitjor en la nit.
3: Ui,
4: és clar, que
3: bé.
4: Tancat, perquè és que no entrava ni un bri d'oratge, no. I a més si entrava era calent,
2: sí.
4: De dia, perquè de dia, suposo que si hi ha sol... Sí,
2: sí, una nit d'aquelles tropicals.
4: No seran fresques.
2: Mm-hmm. I temps, no sé si adequat o no, per la revela de Sant Joan.
3: Mira, podríem parlar...
2: Home, ha de fer calor, perquè si per Sant Joan no fa calor...
3: Alguna cosa estranya estaria passant. Jo no m'ho puc imaginar una nit de Sant Joan en sa Rebeca a mà, una giqueta, el que sigui. No?
2: O que plogui.
4: Sí, que plogui.
3: Mm.
2: Difícilment plou per Sant Joan.
3: Difícilment.
2: Sí.
3: Però jo crec que també la gent li vindria de gust un poquet d'aigua ara mateix.
2: Sí,
3: una refrescadeta no estaria malament ara mateix.
2: Però és vera que és una nit màgica, una nit plena de tradicions,
3: que avui
2: repassarem amb en Tomeu, aquesta nit de Sant Joan, molt nostrada, molt arrelada, però al mateix temps una celebració d'abast internacional, no només aquí.
3: És així, no? Perquè no podríem parlar d'una festa que hagi arribat a tots els indrets del món ni d'una tradició que ens pugui oferir un llistat tancat de països, tot i que sí sabem que la nit de Sant Joan et celebra una vintena llarga de països ubicats principalment a Europa i Amèrica, no? I certament el cristianisme i la seva expansió a l'altra banda de l'Atlàntic ha contribuït, podríem dir, a la seva globalització, no? Però també és veure que hi ha factors que ens permeten comprendre que és una tradició en tants de paral·lismes com diferències molt curioses, no? Fins al punt d'adaptar-se a la idiosincràsia de cada territori sense perdre de vista atributs simbòlics comuns, no? Com per exemple el paper de dos elements vitals com són el foc i l'aigua. No?
2: Sí, això, per tant, són elements comuns.
3: En molt d'aspectes, sí. Si comencem a repassar tots aquests països i molt de pobles, sí, sempre fan l'aparició, sigui el foc, sigui l'aigua, sigui les dues a vegada. No? Uh-huh. En tot cas, més que una festa global, sí que podem dir que és una celebració amb un sentit cultural molt marcat i que s'ha sabut reinventar al llarg de la història sense perdre de vista el seu transfons, com dèiem, molt simbòlic.
4: Mm, però, també, quin paper té la tradició precristiana amb aquesta nit de Sant Joan tal com la coneixem?
3: I també, així com dius, no? És important perquè aquesta mateixa data també es celebrava la festa del solstici d'estiu, no? Parlant, per tant, d'una tradició que comptava amb una llarga història abans de ser cristianitzada a partir de la seva associació en Sant Joan Bautista, no? Una reminiscència molt clara d'aquesta herència són, per exemple, les fogueres, no? Però també n'hi ha d'altres que suggereixen que aquesta transició entre la primavera i l'estiu era o és una oportunitat per la purificació. Elements tan atàvits a la humanitat com el foc o l'aigua es convertien en elements que vehiculaven el pensament màgic i així poder demanar la protecció, per exemple, o també potenciar la fertilitat, tant del cos com de les terres, sol·licitar curacions o, en definitiva, obtenir el favor diví per purificar-nos de tot allò dolent que rodeja les nostres vides. No? Per tant, si reparam amb atenció, crida molt la naturalesa d'aquesta festa perquè, tot i estar inserida dins un calendari associat al cristianisme, dona compte continuïtat a creences que ja venen de molt abans del naixement del bon Jesús, no? Mm-hmm. I per què? Perquè en el final marca com una línia divisòria, no? És a dir, per sobre de credos i supersticions, aquest solstici divideix un cicle natural com els espais de la primavera a l'estiu, no? Per tant, l'importància que això tenia per les economies agrícoles dona ple sentit a la necessitat de recórrer, com dèiem, en aquest pensament màgic per atreure la bona sort.
2: La bona sort, també. Mm. Com dius, Tomeu, bé, el foc és un element altament simbòlic a moltes de les nostres tradicions, però quin paper juga una nit com avui, la nit de Sant Joan, Tomeu?
3: Bé, mem, el foc és un element, com dèiem, simbòlic, estretament associat a la neteja, a la renovació, no? És a dir, el foc crema i escalfa, però també purifica, no? I segons la tradició d'un bon grapat de cultures precristianes, el foc era una forma d'espantar els mals esperits i amb ells la negativitat, no? No pensem que això de botar fogueres durant la nit de Sant Joan o cremar-hi paperets, no? Que és alça com una tradició que molta gent, pues, no ho sé, li ve de gust, o fins i tot cremar objectes, no? És una tradició contemporània, no, que va. Són expressions que ens acompanyen des dels temps més remots, perquè els humans, amb independència de l'etapa històrica que ens ha tocat viure, sempre hem estirat de l'esperança, no? De la necessitat de creure que poden sobreposar-nos a la negativitat i, per contra, fer petites accions que contribueixin a posar la bona sort del nostre costat, no? És per això que el foc perviu com un element imprescindible per comprendre i gaudir d'aquesta tradició. I, curiosament, tot i la versió del cristianisme amb molt d'atributs propis de cultures paganes, i demà es fa, és curiós, però va continuar allà, no? Reclamant el seu propi espai. I per què? Mem, jo crec que per dues raons, no? En primer lloc, perquè és un element en el que el reflex de la llum... Bueno, per cristianisme, evidentment, el foc és com el reflex de la llum de l'esperit, no? Però també sinònim d'allò terrenal i ancestral que ens connecta amb els orígens i amb la necessitat humana de celebrar la vida al voltant d'aquesta calor compartida, no? Que té el foc.
2: Sí, tot i que en bones, perquè...
3: Sí, mem, no fegeu desastres si voltar una nau alerta.
2: A més, amb aquesta onada de calor s'han disparat totes les alarmes de...
3: No tingueu a prop boscos, no tingueu a prop, exacte, feis, si fes foc...
2: Coses molt controlades i molt petites.
3: Exacte.
4: Sí, i per favor, tampoc que no se deixi ser brutó. No?
2: Això
4: que
2: sí, clar, sí, sí.
4: Ara
2: sí, de fet,
4: aquelles imatges...
2: L'Ajuntament de Palma acaba d'enviar una nota de premsa que diu ja tenim tot l'operatiu preparat per avui vespre i demà per fer net tota la platja i tots els entorns públics. Que, per tant, una miqueta de civisme que no costa res agafar allò que has generat.
3: Exacte.
2: Ho agafes i teniu...
3: Coneixement, eh? Teniu coneixement avui vespre.
4: Bé, Tomeu, què em poden dir d'un altre símbol com són les bruixes? Perquè la nit de Sant Joan també ha estat considerada com una nit bruixa.
3: Sí, és curiós, perquè també podríem dir que, a més de ser una d'aquestes reminiscències precristianes, és també com una figura que ve a recordar-nos que la nit de Sant Joan no pot deslligar-se d'una festivitat que també, amem, també ens remunta, ens remata a la tradició pagana, no? La bruixa, és a dir, aquesta figura tan associada en els contes de terror, és també una representació de la dissidència, dels coneixements ocults i d'allò que sobreviu en els marges de l'oficialitat. No poden dir que en el cas de les Balears sigui un símbol gaire present, no? Però sí que ho és a altres territoris, no? Per exemple, és el cas de Galícia, on hi més perviuen atributs culturals profundament empaltats a la cultura celta, no? A més, aquest folclore seu intensifica les dimensions màgiques d'una nit com aquesta. I què és el que tenim? I, bé, un bon grapat d'històries, llegendes de bruixes, aquelarres, vols nocturns i danses al·lucinades al voltant d'una foguetera, no? A més, que s'han estès de Galícia cap a altres territoris del nord de la península, no? Una cosa curiosa, però, és que abans la bruixa era percebuda com una antagonista carregada de males intencions, no? Però també és vera que el paper simbòlic que dona ara mateix, en el segle XXI, és diferent, no? És un símbol de coneixement que resisteix a morir i a tal efecte a una tradició com podria ser la d'avui, no? Hi ha nombrosos territoris que, de fet, aposten, no?, per la seva reivindicació.
2: Darrera pregunta, Tomeu, avui que parlam d'aquesta revela de Sant Joan, abans que és una festa que se celebra bon grapat de països de per tot el món, no només per les nostres contrades, cadascuna fidel a la seva pròpia tradició, sí. Però per acabar, com dèiem, quin costum creus que tenen un component més curiós, per dir-ho de qualque manera?
3: Mem, si haguéssim de fer una llista de tradicions curioses, segurament ens quedarien curts de temps, no? Però, mem, és vera que gratant en aquesta tradició hi ha aspectes que criden bastant l'atenció, no? Per exemple, crema dels Juanillos, no? Un ninots de pedaç a les platges d'Algeciras o les sanjuanadas de Huesca, que són els banys nocturns que es fan en una nit com aquesta a les aigües de rius i dels llacs, no?
2: Si bé, la anem... crema aquesta també se fa, no ara, però a Menorca també sí. Se fa els bujots.
3: Exacte. Que mira, crema. És un bon paradigma, totalment. Sí. És que és curiós veure com també altres territoris acaben adaptant-les i convertint-les sí, en algo molt seu, no?
2: Una cosa que és com que és pròpia d'aquí també se sí, fa a altres llocs.
3: Efectivament, efectivament.
2: I també dius que neden a les platges San Juanadas a Huesca.
3: Sí, sí, sí, bueno, en els rius, en aquest cas, i els llats, clar.
2: Neden a...
3: Sí, sí, clar, com que sí, no hi ha sí, tampoc... És interior. És interior peninsular i aprofiten aquests punts d'aigua per pegar un cafico, no? Mm-hmm. Però, bueno, si anem una mica més lluny, podrem veure que alguns pobles de França, per exemple, es fan 9 voltes al voltant d'una foguera per aconseguir, mm-hmm. per això, favors maritals, no? Per dir-ho d'alguna forma, no?
2: Aquestes són les més preferides.
3: Sí, bueno, dir... mira, pues mira, te diré que també és curiós veure com l'amor o el desig d'amor fa la seva aparició a diferents cultures, perquè, per exemple, en el nord de França o també a Irlanda, votar la foguera és una manera d'obtenir certs favors, no? O fins i tot que els parts, no? Els parts, els nins, quan venen, pues, puguin arribar bé, puguin mm. arribar d'alguna forma sans i estalvis, no?
2: Que això hi ha gent que jo conec, que gent que ho fa, que fa un petit fogueró i vota, que...
3: Perquè tot vagi bé, que tot
2: exacte,
3: surti bé.
2: Com
3: és com una ofrena. Oh?
2: Total, total.
3: Sí, mira, és curiós, molt curiós.
2: I que també se fa per Sant Antoni, o per Sant, un temps se feia per Sant Matances, que la gent botava els foguerons.
3: Perquè tot anàs bé.
2: Exacte, i d'això fins i tot hi ha paraules pròpies que
3: és meravellós,
2: donen
3: això.
2: Nom en aquest botar, per exemple, la paraula vinerbo vol dir botar un fogueró.
3: Ostres, mira, això no ho sabia. Mm-hmm. Oh, això no ho sabia. Pensava, de fet, que el vinerbo era una altra cosa. Pensava que era un... Ah, no ho sé. Ara vaig per turístic en Buenta. Hauria de cridar aquí en Biel Mayol. Perquè
2: sí,
3: li
2: perquè en Biel va fer una revista que
3: sí?
2: se de Vinerbo.
3: És Vinerbo, sí,
2: però
3: sí.
2: Però és una foguera de festa
3: va, no,
2: que
3: no
2: se fa davant les cases per ser matances i que...
3: No sabia.
2: Aquest fogueró se de Vinerbo a Minerva, depèn de la zona, i també hi havia qui votava.
3: Ah, mira, beníssim. Mira,
2: com també aquesta cosa...
3: Que no se perdi.
2: Ancestral,
3: efectivament.
2: Humana, com a telúrica i també com a molt...
3: Efectivament.
2: Molt d'un temps, no? I d'avui que això també se fa a altres bandes del món.
3: Sí, mem, és que jo, per exemple, així gratant, una altra cosa que m'ha creat l'atenció és que per a certes zones de Xile, per exemple, es conviden com a petits jocs endevinatoris per conèixer quin és destí amorós que pot esperar, doncs, això, uns enamorats, no? A més, la mescla de costums i supersticions, com dèiem, dona moltíssim de joc, no? Sortir i entrar de l'aigua durant la nit de Sant Joan per obtenir la bona sort, caminar descalç sobre la roada des del matí següent per curar certes malalties, rituals d'endevinació que inclouen cera d'una espelma o fins i tot gues, bé, en definitiva, no? Jo, llevat de l'escalfor d'una foguera, no puc dir gaire cosa de tradicions, però tot això demostra s'intensitat en la que has viscut una nit com aquesta arreu del món.
2: Arreu del món, sí, el solstici d'estiu.
3: Vamos!
4: I que ha crescut més aquesta celebració, jo diria, en sols anys.
3: És
4: perquè...
3: És guapo.
4: Quan érem a Lodz era una celebració més familiar, no? Més...
2: Sí, de fet no se celebrava
4: de petita
2: per
4: dimensió,
2: tot.
4: No? I no se celebrava per tot. No hi havia aquestes extensions de platges amb tanta gent.
3: No. Sí,
4: també és una festa que s'ha massificat.
3: Poquetes, no?
2: Sí, sí. Sí també... això no era massa tradició. No. Les platges jo no ho recordo, Nina.
4: Però no és nou d'ara, sinó que ja fa un bon grapat d'anys que hi ha aquestes massificacions.
2: Sí, i que com que hi ha altres indrets que ho fan, també ens arriba aquí, perquè al final les festes s'acaben contagiant. I
3: com una mena de nova globalització, gràcies a internet i altres viatges, sí.
2: Una cosa mos d'ús a altra i que vam tots de festa, o no? Perquè vosaltres mateixos, avui és la nit de Sant Joan, decidiu que voleu fer, que no. De totes maneres, hi ha un munt d'activitats programades.
3: Per descomptat.
2: Per molt de llocs de Balears, també aquí a Palma, també hi ha un correfoc, hi ha un concert en el Parc de la Mà, que en Xanguito me'l va dir que tocava.
3: Ah? Sí. No és mal pla, tampoc.
2: No, i que més, és que hi ha tanta... Bé, moltes coses. Abans he enumerat les poblacions que es festa avui i de cada vegada també n'hi ha més, perquè a Leró, a Calvià, a Deà, Mancor de la Vall, Moró, Palma, Porreres, Sant Joan, Son Cervera, Calonja, Caladó, Sant Joan de la Britja, Ciutadella, òbviament.
3: Escoltat, ja...
2: És festa, demà. I avui també. A partir de ara d'aquí una horeta ja podreu començar a veure com serà aquesta entrada del Caixer Senyor a la plaça d'Esborn. A tu t'agrada la festa de Menorca?
3: No la seguia de gaire, la veritat. Jo, per exemple, sí que anava...
4: Has anat a Econja?
3: Jo anava, a les festes del Mercadal, eren les meves.
2: Ah, bo.
3: Les festes més petitones,
4: no,
3: i això, però...
4: Hem trobat un altre mallorquí que no he anat, tampoc.
3: No, jo tant... Sí. Jo també en els cavalls no m'ho massa bé, la veritat.
2: No?
3: No, no
2: te gaire. Te fan por?
3: Respecte,
2: sí, sí. Sí, sí. No,
3: i si juntam que jo tampoc estem a la Ginebra, no el duc tampoc massa bé, això de gin, doncs pues mira, ja tenim com a...
2: Mira, ja tenim...
4: Però has estat en el Mercadal.
3: Sí, les festes de Mercadal.
4: També altres festes de Menorca.
2: Són precioses, les festes de Mercadal, sí. Totes. Sí. Antoni Mas mos ha escrit, diu, la doctora Maria Barceló, sempre que el terme Minervo també fet servir a Porreres, on es fa la mateixa festa, ve de Minervo, al seu torn de Minerva, la deessa romana que li feien festa el 13 de juny.
3: Mm. Toni Mas,
2: Toni Mas.
3: Historiador.
2: Sí.
3: És que no n'hi pot haver d'altre.
2: És ell.
3: Autoritat, sempre.
2: Total.
4: És a dir, que Minervo ve de Minerva.
2: De Minerva, de la deessa. Mm-hmm. És a dir, que ja sabem d'on ve aquesta paraula. Mm-hmm.
3: Moltes gràcies, Toni.
2: Sempre. Sí, hem descobert aquesta història gràcies a Antoni Mas, catedràtic de... No sé si és catedràtic, Antoni, però en tot cas...
3: Jo crec que l'ho duc aquí un dia.
2: Sí, l'han convidat molt de pits.
3: Oh, sempre hi ha temes interessantíssims. Sí. I ell
2: està fent... és especialista en l'edat mitjana.
3: Sí, però està fent una molt bona recerca. Jo crec que un dia el podríeu dur aquí ja. Ara te parlaré
2: a micro tancat.
4: Toni,
3: jo sé que està ara mateix treballant. Un dia el podríeu dur aquí i que vos faci 5 cèntims d'aquesta bona recerca que està duent a terme.
2: Apuntant.
4: Bueno, ho ha sentit, és a dir, que aquesta gestió ja està feta, no?
2: Sí,
4: m'ho sent, sí.
3: De representant.
4: Evidentment.
2: Està pendent, perquè mos acaba d'enviar aquest missatge. Tomeu, tu què faràs avui vespre?
3: Descansar un poquet, perquè jo duc un tute, però que ningú sap ara mateix.
2: Sí.
4: Per aquí no és que no estiguem festers, però sí, sembla ser que descansarem.
2: Sí, jo he comanat una coca per fer qualque cosa.
4: Bona, clar.
2: Sí, com manco, menjarem.
4: No, sopar, evidentment soparem. Això sí, això és una festa, sempre.
2: Sempre. Gràcies. Fins la setmana que ve, també.
3: A vosaltres, que vagi
4: gràcies,
3: molt bé.
4: Gràcies, també.
5: IB3 Ràdio és investigació.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
6: Com anem, com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
7: De fluència.
6: El paraigua en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
6: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
7: Idò, què fem? Recomanam.
5: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
8: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
9: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxaf i a Coca-Cola, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
2: Continuem i ara vos hem d'explicar que els montuïrers Marga Pocoví, també Biel Tous, han guanyat el segon premi a la millor cançó adaptada a la llengua aranesa amb Canvi de Vent, una versió del Wind of Change dels Scorpions, que sona així.

0: L'entenem a l'Arenas, però no tota. Segon que encara costa. Sí. Bé, així sona l'adaptació a l'Arenas d'aquest Wind of Change de Scorpions, aquest clàssic d'aquesta banda que han fet Marga Pocoví i Vial Tous i que ha guanyat, com dèiem, el segon premi a la final Aranvision, el concurs que fan a la Vall d'Aran i que promou l'ús de la llengua aranesa a través de la cançó i que se va celebrar la setmana passada, dimarts, dia 16 de juny. Recordem que, a més, Marga Pocoví i Vial Tous l'any passat ja varen guanyar el premi a la millor cançó en un concurs que es fa a Durango amb motiu del Dia de la Dona, el 8M.
1: I de ja podem parlar amb la Marga Pocoví. Enhorabona. Benvinguda.
2: Gràcies, moltes gràcies.
1: Quina il·lusió.
0: De concurs en concurs i de premi en premi.
2: Sí. Nosaltres anem d'il·lusió en il·lusió, de veritat, perquè nosaltres ens presentem en aquest concurs perquè és veritat que d'alguna manera hi ha qualque cosa que mos empeny. Ara l'any passat el 8M en reivindicació del Dia de la Dona, ara per poder d'alguna manera sentim aquest mimetisme, com deia molt bé enviar l'altre dia a l'entrevista que mos feren a Lletres Televisió, aquest mimetisme precisament per aquest voler cuidar de la nostra llengua. Crec que el fet que mos hagi atret la llengua aranesa precisament és per això, perquè per tenir cura d'aquestes llengües un poc, diríem, com a minoritàries, no?
1: I com ho has fet, Marga, per aprendre aranès i fer-ho tan bé? Sí, qualcú t'ha ensenyat?
0: Ja en sabies?
2: Sí que m'han ensenyat. No ha estat tan fàcil, no. És a dir, no ha estat gent fàcil, de fet. Bé, quan jo li vaig plantejar en Biel presentar-nos en aquest concurs, el primer que fèrem va ser posar-nos en contacte amb el Consell d'Aran. I allà ho tenen molt clar, ho tenen claríssim. I és que allà, si tu vols aprendre o millorar l'aranès, tenen a disposició voluntaris. I res, i vaig telefonar i me van assignar una voluntària que fa feina en el Departament de Política Lingüística d'allà del Consell d'Aran. I aquesta voluntària, na Manuela Ané, ha estat en jo, de veres, com aquell que diu dia i nit, perquè jo li enviava àudios, ella me contestava, no, Marga, això ho has de pronunciar, segur és el que m'ha costat més, segur aquesta francesa, això és el que m'ha costat més de tot. Però és veritat que aquesta lota ha estat en jo, però a tope, a full ha estat en jo, i bueno, ja a lo darrer li vaig dir, Manuela, jo no ho sé fer millor, és que jo me presentaré així i que Déu vulgui, i me va dir, no, és que no ho pot fer millor, perquè és que està perfecte ara ja, vull dir, però això és aranesa.
0: Clar, però Marga, després ja vareu seure a taula a hora de sopar i ja vareu poder fer sopar amb aranès, ja.
2: No, és no. A dir, jo, jo l'entenc, en Biel i jo entenem aranès, perquè clar, després d'aquests mesos d'estar en contacte amb aquesta llengua, sí que l'entenem. El que passa que encara el que és xerrar algunes paraules, solta't sí, però mos hem preparat precisament per fer aquesta cançó en el concurs.
1: Clar. I com ha estat anar allà, conèixer la gent, conèixer l'idioma...
0: I aconseguir segon lloc.
1: També.
2: Ha estat meravellós. És que ha estat increïble, perquè, clar, allà hi venien els mallorquins. És a dir, hi anaven els mallorquins, perquè nosaltres ens van dir que l'any passat el que va venir de més en fora era de Lleida. Vull dir, nosaltres hi anàvem allà, clar, i venien els de Mallorca. Vull dir, és que només feia falta que ens posessin l'estora vermella de contents que estaven de que algú s'hagués fet ressò d'aquest concurs. I la veritat és que ens han tractat bé, no, lo següent. Va ser meravellós. La gent molt amable, la gent molt entregada, i no només el jurat que mos va atorgar el segon premi, sinó la gent que estava molt, molt, molt entregada cap a nosaltres.
0: I per què aquest clàssic de Scorpions?
2: Bé, aquest clàssic de Scorpions va ser perquè jo ja tenia la meva pròpia versió, que havia penjat fa alguns mesos a les xarxes socials, i clar, d'alguna manera ja tenia traduïda, ja us dic, en la meva versió i en la meva pròpia llengua. Llavors, d'alguna manera ja tenia una primera passa feta, que no era traduir directament des de l'anglès. Clar, jo li vaig passar la meva pròpia versió a Manuela, li vaig dir, mira, això és la meva versió de Wind of Change. I ella em va dir, bueno, no se pot traduir literal, perquè hi ha moltes coses que canvien. Pensa, quan me van enviar la lletra, en Berenet vaig dir, mare de Déu, a on m'he ficat, a on m'ho hem ficat, Biel. Però vaig dir, bé, hem de ser valents, ara ja estem enmig, ara ja anirem, i vinga, per en banda. Sí.
1: I vos ha quedat fantàstica. I la vareu de defensar allà, quan éreu allà, davant del públic aranès?
2: Davant el públic aranès i davant el jurat aranès.
0: Wow. Clar.
2: Sí,
0: no digues, Marga, digues.
2: No, anava a dir que hi havia quatre membres del jurat, de diferents àmbits de professió, i després una plaça de Viella estava activada de gent. És a dir, allà sabeu que des que posaren en marxa aquest concurs s'ho prenen en sèrio. Hauríem de prendre un poc d'exemple d'allà, i allà ho tenen molt clar, que és que volen promocionar, cuidar la seva llengua, que al final aquesta llengua la xerren, no sé si vaig molt malament, però unes 5.000 persones o més.
0: Sí.
2: I és llengua oficial, vull dir, tenen molt clar que la volen cuidar.
1: I ja se nota amb tots els esforços que estan fent, i que haguis pogut tenir una persona que t'hagi ajudat, que t'hagi seguit tot el procés de creació de la cançó. Sí. Això és magnífic, aquest suport que has tingut, i també l'oportunitat de conèixer aquesta gent, aquesta llengua, aquest lloc, que crec que és preciós. Jo no hi he estat mai, però té molt bona
2: pinta. És preciós, Margalida, perquè és vera que en Biel i jo tampoc hi havíem estat, i era una bona oportunitat, una gran oportunitat, no només per anar a aquest concurs, sinó per conèixer aquest lloc i per conèixer aquesta gent, i la veritat és que no serà la darrera vegada que hi anem, no. Perquè és preciós, uns paisatges impressionants, que és que val molt la pena anar-hi. Jo m'imagino que en hivern, tot nevat, això ha de ser un paradís.
1: I ara quina duis de marxa?
0: Sí, ara ja vos heu animat, l'any que ve quina llengua toca.
2: No sabem molt bé, però sí que és vera que ja mos han demanat per versionar alguna cançó per un altre concurs en una altra llengua, o sigui que, però no ho sé, ara la corolla que duim en marxa no té res a veure en concursos, però sí que és un concert que mos fa molta il·lusió en Biel i jo. És un concert que farem de les nostres pròpies cançons a Itàlia, just a final d'any.
1: Sí,
2: anem a un poble que es diu Sant Giovanni Rotondo, que està entre Nàpols i Roma, i allà anirem a fer un concert de les nostres cançons. I ens fa molt il·lusió, molta il·lusió.
1: I tant.
2: Dur la nostra música fora de les nostres fronteres, això és un repte personal i professional important.
1: I ja mos ho contareu quan arribi el moment. Sí. De moment, enhorabona per aquesta cançó, per aquesta versió de El Wind of Change dels Scorpions en llengua aranesa. Marga Pocoví, moltes gràcies. Una ferrada ben forta.
0: I enhorabona.
2: Gràcies
1: sí,
2: a vosaltres.
1: Sí, enhorabona, com sempre. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs aquesta és la versió que han fet en llengua aranesa. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot l'hora.

0: Heu de saber que feim el compte enrere per la nit de Sant Joan.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: És l'hora d'obrir aquesta tercera i darrera hora del Tèntol d'avui, en aquesta nit, en aquest capvespre tan especial com és el vespre de Sant Joan. Avui passaran coses arreu de les illes i nosaltres les volem viure.

0: Per cert, que tenim en Toni Cardell aquí, en nosaltres el control tècnic, que no l'he saludat.
1: Sí. Sí.
0: I també el moment de saber com serà aquesta, com es viurà aquesta revetlla de Sant Joan a cada una de les nostres illes.
1: Així és, com es viu i se sent aquest Sant Joan, perquè nit és una de les més esperades, si més no, la més carregada de simbolisme. El vespre de Sant Joan, arreu de les illes, a Ciutadella, ja de migdia, ja ha esclatat de ple aquesta festa que no atura.
0: Ara, quan falti un quart per les 6 i Vetres Televisió, ja començarà la retransmissió d'Escaragol d'Esborn, que és aquest moment tan esperat, que és quan el caixer senyor ja s'ha fet tot el replec, que ara mateix l'estan fent, i quan han replegat tots els caixers i cavallers que formaran part de la colcada d'enguany de Sant Joan a Ciutadella, entrarà aquesta entrada triomfal que fa el caixer senyor a la plaça del Born. Doncs aquest moment el podrem viure en directe per IB3 Televisió, que se verà tan bé.
1: Exacte. I aquesta bulla, aquest esclat de festa que no atura, que no aturarà en aquestes